0: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
1: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
7: Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
13: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
14: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
15: Perfecte, aquí el tens.
14: Ja?
15: Ja.
14: Sí?
15: És així?
14: De debò?
15: I tant, de debò.
16: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
17: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
18: Increïble.
17: Platòric.
18: Patata.
17: Eh?
18: L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
17: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
19: RAC 5, 4,
20: 3, 2, 1.
19: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
21: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
19: Us hi esperem.
22: Mira, ja ve, recta final.
23: Mola Déu.
19: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
24: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
25: Un autèntic bochorno.
21: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
19: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
21: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
26: Doncs fins aquí la competència. Nosaltres tornem demà. Feu bon dars.
27: Acabeu d'escoltar...
28: La competència.
29: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
30: Hola, i avui?
28: Un programa basat en fets reals.
31: Mala faria.
28: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: RAC 1.
1: Vaya un estiu, que estava jo allà al càmping a Torre en Barra amb la nena, amb la nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, no vam rebre cap missatge d'alerta. Cap alerta. De cop es fot a ploure, se'm va endur la nevera de Port Espan. El cotxe ple d'aigua. I no em van enviar cap missatge. És a l'OS.
2: Fixa't.
1: Mira, calla.
2: Què?
1: Ara n'he rebut un.
2: Què diu?
1: O sigui, és alert. Versió RAC 1, torna nova temporada en Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no. Fins luego.
0: Versió RAC 1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
2: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
1: Ja seria hora.
2: I bona.
1: Walkers.
0: RAC 1. Tots som 1. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
3: A veure, per favor, que s'ha de repetir el programa i l'hem de repetir paraula per paraula.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
3: Marc Giró, Joel Fortuny, Ernest Ferrer, Esther Romagosa,
4: bon
3: què tal estàs?
4: Molt bé.
3: Hem rebut un mail d'una persona que em diu que troba, que en el seu entorn que són fans del programa, però que troba que aquest programa cada vegada és més d'esquerres, més descaradament d'esquerres, i que hauríem de ser neutres. I que, a més, jo parlo molt ràpid. Llavors, jo a aquestes persones els hi he de dir que, efectivament, és que cada vegada són més d'esquerres, i això jo crec que no puc evitar-ho, perquè vaig una empenta que és així. El programa, efectivament, no és neutre, però vostès que ens estan escoltant tampoc, i els recomano que desconfiïn de la gent que diu que és neutre. I respecte a que parlo ràpid, noia, espavileu-vos. Jo... Ara no sabria què dir-te. No sé, perquè... No? Vull dir-te que... Sí o no? Estàs d'acord? Mira, parlant de persones que parlen ràpid. Avui ens acompanya, Pere, primer Marc Serena, que has estat a Ceuta. Tu has estat a Ceuta com a periodista, acompanyat d'un equip de canadenc, no? Que han anat a fer un reportatge. I vens una mica flipat.
5: Bueno, i ple de tristesa.
3: I ple de tristesa. Parlant de ser d'esquerres, no sé d'esquerra, aquest senyor ha anat a Ceuta, però ara decidirem si nosaltres som d'esquerres o què som. Per una cosa, la meva pregunta és, si no és molt d'esquerres, què és? Molt fatxa? És que no entenc jo on està... O sigui, és que jo sé quina és l'alternativa. Això em passa molt, que no entenc quina és l'alternativa. Bueno, digue'm.
5: No, en parlarem, però realment és complicat. A part,
3: I una altra cosa, també, com que nosaltres ara estem parlant de l'habitatge, hi ha molta gent que diu, ai, Déu meu, tinc un piset, tinc un no sé què, no sé quantos. Que nosaltres estem en contra d'assaltar les cases de la gent, i d'expropiar. Bueno, expropiar ja ho hauríeu, segons en quins casos. Però vull dir-te que no és... Que no so, no, ne, no? Quiero decirte que estem a fora de la propietat privada, tal i qual, i tot aquest rotllo patatero, però que tal, que neutres no som. Marcelena, trist, deies.
5: Bueno, sobretot perquè ja hi vaig anar el 2021, que va ser l'altra vegada que va entrar moltes persones, i la sensació és que pot tornar a passar, o sigui que no hem arreglat el problema de fons que tenim.
3: Clar. Ens acompanya una persona que vaig conèixer al carrer, t'he de dir, però que l'hagués pogut conèixer a qualsevol altre lloc. És la Marta Casas Vilella, és filòloga, traductora, docent i escriptora d'un llibre extraordinari que es diu Planeta Marc, editat per Columna. Què tal estàs, estimada?
6: Doncs molt contenta d'estar aquí.
3: Molt contenta d'estar aquí. Doncs, ara parlarem amb tu, però abans, parlant de persones que...
6: ¿Voy yo?
3: Sí, és que claro.
6: Vale, bueno.
3: Es todo el programa, porque si yo tenía que ser más neutro, hablar más lento, estar más centrada, ser menos mariquita y todo eso, cagada pastureta amb tots vostès, Rocío Sáenz.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mal, supongo. Bueno, esta señora que dice que habla muy rápido, pues... Chica. Pues un beso.
3: Buenas,
6: neutro es un jabón. Yo es lo único que le puedo decir, igual que normal es un programa de mi lavadora, no sé si tiene lavadora.
3: Claro. Porque, normal que claro, sea normal.
6: ¿Le lavan la ropa o le tiene lavadora?
3: No ho sabem. Escolta'm una cosa, però clar, no és que clar, són dues coses que és com
6: no,
3: una
6: però
3: girafa,
6: sí que és...
3: una girafa que s'escurci.
6: Sí que hay una cosa que no es, que debe ser neutra, que no es de izquierda ni de derecha, es que es nuestro problema con la vivienda, cariño.
3: Claro, esto
6: ¿sabes? La precariedad, el aborto...
3: Hi ha moltíssimes persones... votants de PP i Vox, que hi ha una enquesta que vostès poden, a la que poden accedir, que en qüestions de vivenda tenen posicions molt de classe treballadora i molt d'esquerres, és a dir, que ho veuen claríssimament el problema, vull dir-te que, no?
6: Clar, venga, no.
3: Afecta a tothom. Tu has estat a la acampada a la Puerta del Sol.
6: Sí, voy con mi camiseta maravillosa de Sindicato de Vivienda de Carabanchel, que ayer hablasteis con Juan Carmen, sí, que no es Juan Carmen, no. Carmen es mi novia.
3: A ver, ¿qué pasa aquí?
6: Porque mi novia enfermera.
3: Yo vaig pensar, tú como eres tan... Tú eres todavía más de izquierdas que yo y menos neutral que yo, sí. Vaig pensar segur que tienes algún hippie metido dentro de la Plaza del Sol. Y efectivament. Em vas passar el telèfon de... I tu me passes el telèfon que posava Juan Carmen.
6: Juan Carmen, però és zero hippie, és traductora. Bueno, pues és zero hippie.
3: Ja m'has entès. Era por hacer un guiño. Era
6: vale.
3: Por hacer un guiño a la neutralidad que nos pueda estar escuchando. Entonces yo le dic, escolta'm, Juan Carmen. I me dice, no, me... I ell, molt educadament, no em va dir que no es deia Juan Carmen.
6: Sí, porque el pobre está agotado porque lleva todos los días ahí durmiendo con el sindicato, la tía dándolo todo. Te diré una cosa de lo de los hippies o no. En la última campana del 15M, quien lo levantó y aguantó hasta el final fueron las personas mayores, porque los policías no se atreven a pegar a las personas mayores. Y hay muchas personas mayores que a las que han desalojado y que no tienen casa, que esto no solo es un problema de los jóvenes, que es la derecha, nosotras ya por ser izquierda radical, que sepan que hay personas de todas las edades y con trabajos, que cuando nos dicen que no tenemos trabajo, se están levantando por la mañana yendo a estudiar o a trabajar sus 8 o 50 horas, porque luego...
3: Y luego
6: te vas a seguir acampando.
3: Una cosa, perdona, hombre, dices que la policía no se atreve con las personas mayores y aquí el Udo
6: bueno, sí, la verdad.
3: Van donar unes hòsties com pan.
6: Sí, sí, no,
3: la verdad. Si eras, les edats, això, ens veig igual. I a Mari Carmen, esta senyora de 87 anys, l'han desahuciado, però... I era
6: en la silla de la reina.
3: En la silla no, de la reina. Bé, llavors una cosa, tu has estat a l'acampada de la Puerta del Sol, tenim un document sonor, que a més corre per les xarxes, que és aquest...
6: ¿Qué es esto, Nochevieja?
3: ¿Qué es esto, Nochevieja? ¿Qué
6: pues no, cariño, es lo que ha decidido poner Isabel Díaz Ayuso para que nos fuésemos de la Puerta del Sol. ¡Los cuartos!
3: Cada
6: esta noche.
3: Hora, cada cuarto hora.
6: Cada 15 media cuartos. Hora. Cada 15 media hora lo ha puesto, pero a partir... O sea, normalmente por la mañana suena, pero los ha puesto por la noche. Y todo el mundo que lo pone en duda... Me hace mucha gracia, porque es como llevan tres días acampados y justo esta noche ha sonado a partir de la una de la
3: clar,
6: mañana.
3: Clar, et volia dir, anem a aclarir. Aquest so d'aquestes campanes...
6: És el sonido de la Nochevieja madrileña.
3: És el sonido de la
6: Nochevieja madrileña. Bueno, la televisió espanyola de Nigartiburu, de toda la vida.
3: Que a més, sempre hi ha aquel rotllo que hay que afinar la campana
6: no.
3: Y que no sé qué...
6: Una setmana entera que hay que afinar el reloj y que ya están allí los operarios para afinar el reloj.
3: Y
6: hoy ahora funciona súper bien. Y ahora resulta que es digital, porque antes había que poner las manillas a la mano, sí, ¿sabes? Sí. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños? Que había que ver un montón
3: sí,
6: de gente.
3: Sí, que había que hacer cosas, sí, y había
6: claro, manual, moviendo las manillas y de repente esta noche es digital. Sale cada 15 media hora.
3: Ja tota metja, ja tota metja. I una cosa, perdona, i per tant nosaltres sabem tu que vius a Madrid, bueno, jo també, aquest rellotge no sona a la nit mai.
6: No, nunca la
3: vida. I sona de dia.
6: Sí, de dia sí, parece ser que de dia sí, porque yo tampoco lo he escuchado en la vida, porque volvemos otra vez a lo mismo, que este reloj, todos los 31 de...
3: Sí, sí.
6: ¿Cuánto es Nochevieja? Bueno, eso. Tienen que dicen que este reloj no se usa si no es para ocasiones especiales, que es Nochevieja. Entonces yo propongo desde la Campana del Sol que si nos lo vuelven a hacer este año, pues sacamos las uvas y todo. Y feliz año nuevo de la vivienda.
3: ¿Ells per què s'ha engegat els quarts d'hora i tot el repicó i tot això? És perquè és una tortura, diguéssim, sonora als...
6: Pero es una de las razones por las que también se tiene que unir la gente de la derecha que vive alrededor, ¿sabes? Todos estos rentistas, aunque solo sea por el reloj de la Puerta del Sol, que se unan contra la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para que no ponga también el reloj. Busquemos excusas para unirnos, por lo menos, ¿sabes? Porque esto por la mañana...
3: A tots els rentistes també se'ls ha de dir tranquil·lament que es llegeixin a l'article de Jaime Palomera d'ahir que aquí els decrets aquests que s'estan fent, diguéssim, no van contra la propietat privada ni contra la gent que tingui pisos. Home, carinya, si en tenc 500, a la millor sí que ens hauríem de començar a plantejar. Però hauríem de pagar més impostos, diguéssim. Però això, bueno, què passa? Però que el que es demana és que la gent que no tingui seguretat habitacional i de vivenda i pugui crear una llar, que aquesta seria otra, diguéssim, a llarg termini, perquè tu una vida la crees a la xuplugada a llarg termini, doncs tinguem això, la gent tingui això, no? O com va?
6: Hay un nuevo decreto que, la verdad, lo estaba hablando con Cristina Fallaras, que es fascinante y nos ha encantado, pero que nunca va a llegar adelante, ojalá, que es que si no te renuevan el alquiler, el propietario está obligado a pagarte 12 años del alquiler, o 12 meses de alquiler.
3: Bueno, això també seria una mesura, perdó, no és cap tonteria.
4: No, però jo crec que està...
3: Indemnitzar.
6: No, està en el plan, però d'ahí a que s'apruebe... O sea,
4: en el decretí és...
6: Claro, si tú no te quieren renovar, te pagan 12 meses. Bueno, anda, és un sueño, imagínate, el sueldo de escafé de la vivienda.
3: També és veritat que...
6: Que nadie l'ha tocado nunca, por cierto, si alguien de aquí conoce al que l'haya tocado el sueldo de escafé, que nos llame.
0: 902.
6: Menudo tongo. 477, otro tongo. ¿Te imaginas que llega alguien y dice a mí me tocó el sueldo de Escafé?
5: Pintaría.
6: A la señora de izquierdas no le habrá, de derechas, no le habrá tocado el sueldo de Escafé. Si a alguien le ha tocado 902, el sueldo de Escafé, que venga y lo comparta.
3: Oye, por favor, encima de voy de izquierda, que hablamos rápido y diré que gritamos.
6: Pero si hoy estamos hablando súper despacio, es que es gracioso. Es estamos dejando de ser divertidas porque esta señora nos ha dicho que hablemos y no se nos entienda. Pero el problema es cuando se nos entiende. Si se nos entiende, tenemos un problema. Cuando no se nos entiende, hacemos gracias.
3: Claro, yo te voy a decir. Y aparte, nosotras vamos muy drogadas siempre, que no, porque no queremos ahora hacer apología del día de par, pero muchas veces.
6: No, claro que
3: drogadas.
6: Si nunca has estado lo suficientemente medicada. O sea, y yo desde aquí también digo que cuando vas menos a Maggie y lo he dicho, hombre, porque tengo una vida también.
3: Claro, ¿sabes? es que aparte acabamos agotadas. Tú claro. Y yo y todas.
6: Bueno,
3: una
6: cosa.
3: Yo no, yo quiero decir, porque claro, tú vas hasta acampada, que eso va a ser. Tú ahora tienes 35 años.
6: No, pero yo en esta no he dormido.
3: Bueno, esto es lo que quiero que me cuentes, que eso es muy interesante. Tú vas hasta allá acampada durante el 15M.
6: Sí, todos los días.
3: Quina, això 2011. Que fa, el 2011.
6: 2011.
3: Tu tens ara 35 anys, és a dir, que en tenies 24.
6: Fa 15 anys.
3: Fa 15 anys.
6: Claro, en tenia 20.
3: 20, 20.
6: Sí.
3: Oh. I allà sí que vas prendre a la valenta, diguéssim. I ara ja no acampes. Vas a visitar les col·legues,
6: no, ja no
3: Juan
6: acampo.
3: Carmen i tal. ¿Por qué? La edad te ha pasado por sobre.
6: Mira, yo recuerdo que esa semana fue una de las mejores de mi vida.
3: Lo digo, por si nos está escuchando algún facha, que sàpiga
6: sí,
3: que
6: si no acampo no vale, ¿no?
3: Que totes aquestes activistes, al final t'acabes fent gran i ja no pots acampar, sí, i estàs ja trotinada, no pots anar a manifestació, vull dir que tot acaba caient, l'edat ho acaba posant tot al seu lloc.
6: Pues mira, yo desde ese 15M soy una persona medicada, ¿sabes? Entonces no duermo ni con pastillas, pero bueno, pues no acampo porque evidentemente tengo miles de cosas que hacer y necesito dormir a mi casa.
3: Claro.
6: Y porque verdaderamente es maravilloso ver a la gente joven, que era yo en ese momento,
3: sí,
6: estar allí unidos, y es divertidísimo. O sea, yo recuerdo que hice un montón de amigos y hay un montón de cosas que hacer porque hay muchísima música, muchísimos talleres, se come súper bien. Quiero decir que si alguien verdaderamente todavía tiene dudas de seguir, si puedes acampar y te lo puedes permitir, o no estás cansado, o tu vida no es agotadora, porque la mía verdaderamente he viajado todos los días y no puedo más, pues no he podido acampar. Pero yo recuerdo una muy buena experiencia. Ahora, no solo significa acampar el activismo, ¿sabes?
3: Claro.
6: Que al final nosotros tenemos una responsabilidad en los medios de comunicación. Llevo haciendo directos con todos los que hay allí, todo lo que puedo, y me estoy justificando. Hay que ir y apoyar espacio. Y vamos a estar hasta el domingo, quiero decir que también me queda todavía días para ir a dormir.
3: Y tan, y tan, y tan.
6: Pero no duermo porque también aguantas hasta las mil, ¿eh? Que te quiero yo decir.
3: Claro,
6: vamos,
3: claro.
6: Que tienes que ir haciendo turnos porque...
3: Pero no aguantar hasta las mil es una de tus características fundamentales.
6: No, claro, por
3: cariño.
6: Eso.
3: Una cosa, en este equipo yo no quiero dar nombres ni tal. Somos un equipo, ya sabéis, de 15 personas, lo di para disimular una mica, pero no sabes, está casi todo el mundo enamorado. Bueno, la Esther y yo, por supuesto. Yo no quiero hablar de la Esther porque me viene mal siempre.
6: De todas maneras.
3: De la Esther. Yo que llevo 450 años casado con una persona, estoy enamorado como el primer día. Es increíble.
6: O sea, Marc está justificando su relación porque sabe que se va a divorciar por la reforma de su casa y no quiere hacer que le llegue a su marido que sigue enamorado para que no se divorcie.
3: Más, no
6: es una estrategia.
3: No puedo más. Sí, no, y que se quede dentro mi marido con la reforma.
6: De todas maneras, tal y como va la ley de vivienda, cariño, no pasa nada. Os pueden comprar la casa con vosotros dentro.
3: Es verdad, es verdad.
6: Y esperar a que os muráis.
3: Es verdad, es verdad. Bueno,
6: que está cerca también.
3: Una cosa, está cerquísima. Es que la gente se cree que se va a morir y vamos a morir todas. Una cosa, pero tú estás enamorada un poco, pero claro, a ver.
6: Sí, sí.
3: Ahora están bien que ahí Bema ha entrevistado a una persona que es diu Juan Carmen, que no es diu Juan Carmen, que es diu Juan...
6: Sí, además, yo esta persona...
7: Ramos. Juan Ramos, ¿no?
3: Juan Ramos.
6: Juan Ramos.
3: Hostia, Marta, estás súper atenta.
7: Escolto, escolto.
6: Nos escuchaste ayer, Juan, lo hiciste
3: ella,
6: también.
3: Ella, perdona, Marta, tu ens vas escoltar el primer dia del primer...
7: Això tu,
3: vostè després primer,
7: t'ho explicaré.
5: Mare meva.
3: Mare de Déu, senyor. Bueno, explica'm-ho ara, perquè després vés a saber.
8: Ah, molt bé, doncs. El primer dia, jo dic, el Marc Giró, que et coneixia, però tampoc
3: tant,
8: no? Però dic, vostè primer. És que el títol té molta guassa.
3: Clar.
8: Vostè primer.
3: Sí.
8: Perquè no només és...
3: Vostè
8: no només
3: primer.
8: És deixar, vostè primer. No només és deixar que parli, que tu vas... Va trucar una senyora, que es deia Rosalia,
3: sí.
8: I la senyora diu, és que, bueno, jo anava a la platja, diu, jo anava a la platja, i han dit aquest telèfon i he pensat, bueno, tampoc costa tant aprendre-se'l. Me l'he après i mira, he trucat.
3: Que bo.
8: Aquesta va ser la primera intervenció. La segona va ser una senyora que practicava el poliamor.
3: Home, veus? I aquí va començar tot, ja.
8: Aquest programa, jo llavors estava escrivint el llibre.
3: Aquest, el Planeta Marc.
8: Planeta Marc. però no, he, no, no ets
3: jo.
8: Tu.
3: Jo
8: no.
3: Passa, bueno, de fet, jo t'he convidat perquè em sembla que parlaves de mi. Jo crec que parles del teu fill, bueno, no passa res.
6: T'entrevistarà igual.
8: Un dia t'han de dir qui són els reis. No tots els Marcs ets...
3: Escolta'm una cosa.
6: Jo volia terminar dando unas cuantas opciones de precariedad y ya cerrar mi sección, como siempre, que me la he preparado.
3: Bueno, pero antes, un momento.
6: Ah, lo de mi novia.
3: Nosotros, tú me envías ahí.
5: ¿Has abierto la sección?
3: Tú me habías enviado ahí.
5: ¿Has abierto la sección?
3: La sección todavía no ha empezado, la tuya, pero no sé si vas a poder empezarla, ¿eh? Et dic una cosa. Tu ahir vas arribar, així, em vas a passar el telèfon des de la plaça del Sol de Madrid, sí, perquè volíem contactar amb algú que estigués allà i que veiés, etc. Sí. Llavors, la qüestió està que va arribar i hi havia... va passar un telèfon que posa el teu telèfon, el teu contacte, posa Juan Carmen. I jo dic, Juan Carmen.
6: I jo t'estava dient, Carmen és mi novia, Carmen és mi novia, però com
3: jo,
6: no veus
3: claro,
6: el telèfon...
3: Però jo no soy multitask, o sigui, o estoy aquí hablando con el micro o miro el mòbil.
6: No, se está llamando a alguien.
3: A parte, yo el mòbil no lo puedo coger, porque si cojo el móvil me compro algo por Vinted porque estoy loca. Entonces, no
6: puedo. Una Barbie o algo de esto.
3: O alguna mierda.
6: Bueno, yo lo que te quiero decir relacionado con la precariedad, yo conocí a mi novia en una aplicación porque estaba harta de pasar calor.
3: O sea, ¿tienes novia?
6: Sí.
3: ¡Vamos!
6: Y lo único que le pregunté por esa aplicación, Carmen, fue, ¿no? Hola, Carmen, ¿tienes aire acondicionado?
3: ¿En serio? ¿Tú le preguntas?
6: Sí, ¿tienes aire acondicionado? Esto sí que es precariedad, porque yo le dije, yo no me vuelvo a comer una ola de calor
7: perdona,
6: en Madrid
7: perdona,
6: sin aire acondicionado.
7: Pero explica-ho bé, tu estaves acalorada a Madrid i vas dir, què puc fer per no patir calor?
3: ¿En serio?
7: Vaig entrar a l'aplicació de lligar i vaig a buscar la condició que tots els lligues tinguin aire acondicionat. I et vas passar...
3: O sea, que
6: lo que pasa que la que estava més bona i era més impressionante me contestó ya que sí.
3: Pues punto y pa'lante.
6: Y este, claro, entonces quedé el primer día con ella y a partir de ese día ventilador de techo, terraza.
3: Así sí que se folla, joder, claro.
6: Lo único que comparte piso con su madre y cama,
3: bueno,
6: que es una cosa muy sexy. ¿Cama?
3: ¿Cómo? Sí,
6: cama.
3: Ah, sí, ay, qué bueno.
6: Así estamos todas, compartiendo cama con nuestra
3: claro,
6: madre.
3: Pues,
6: llama a Mari Carmen, que le mando un beso desde aquí.
3: Que no es desahucien, cuidado con
6: eso. No,
3: no,
6: por eso.
3: ¿Te imaginas que te llamas Mari Carmen, y viene a desahuciarte y no eras tú? Oiga, perdona, yo soy multipropietaria.
7: Eso
3: no,
7: iba
3: no
7: a pasar, ¿eh?
6: Mari Carmen, ¿qué es la de al lado?
9: Nación para Mari Carmen, pero ¿qué dice? Que llora, que yo
7: va a pasar,
9: por favor, que viene de cama, que yo que tengo tres pisos aquí, ¿cómo me van a desahuciar a mí? Vamos.
6: No, es Mari Carmen todavía no
9: de tres o cuatro pisos me tendría usted que desahuciar a mí, ¿no sabe con quién está usted hablando?
6: Que soy neutra.
3: Que soy... A ver, una cosa. Entonces, tú, o sea, tú ahora eliges, tu novia la eliges básicamente, y lo sabe ella.
6: No, hombre, claro que no, lo sabe. Sí, me contestó, no te jode. ¿Tienes aire acondicionado? Sí, jaja. Claro que me contestó.
3: Ah, ¿qué pasa? Que luego claro, te colo y duermo con mi madre. Dijiste, hombre, adelante, mejor, ¿no?
6: Hombre, pues si tiene
3: la madre te cae bien, tu suegra te cae
6: sí,
3: bien.
6: Sí, Mari Carmen es muy maja. No entiende muy bien, porque yo tenía una sección en la radio que se llamaba Tengo el coño en modo avión y le dijo a su hija, oye, cariño, pero que esta persona no está disponible, que tiene el coño en modo avión.
3: Mira la madre, qué moderna.
6: Ayer le pregunto, ¿qué pasa? Que ya no tiene el coño en modo avión.
3: ¿Y el coño cómo lo tienes ahora?
6: Lo tengo en libre.
3: ¿Cómo se dice?
5: Roaming.
6: No, libre no. Lo tengo, no, estoy felizmente con Carmen.
3: Pero tú tenías...
6: Cero, que estaba cerrado solo para Carmen.
3: Pero venías de una época...
6: Venía de una época de mucho BlaBlaCar.
3: Mucho BlaBlaCar, ¿eh?
6: Es que las relaciones a la distancia, volvemos a la precariedad, si no tienes nómina, no las puedes mantener.
7: Totalmente.
6: Es que una relación a distancia solo se puede mantener con una nómina. Porque yo antes pedía que era una pava que tenga casa, que viva sola y que tenga trabajo. No es tan raro. Ya no se puede tener pedir nada. Entonces esto es como la teoría del aparcamiento. Tú ya has intentado aparcar en todos los lados. Entonces... Ya te quedan los huecos que te quedan. Y al final el coche pues lo tienes que arañar por un lado o por el otro para que quepan el hueco.
3: Al final arañada.
6: Y entonces arañada con lado. Pues ¿qué coges? Te metes en el hueco y te rompes un faro. Que vive con su madre, pues abrazamos a Mari Carmen. Que...
3: Claro, y punto.
6: ¿Que es policía? Pues la dejamos.
3: La dejamos. ¿Es policía tu novia? No,
6: no es enfermera.
3: Ah, hombre, pues perfecto. Hombre,
6: genial. O sea, me dijo, sé mantener a gente con vida. Pues, dijo, mira qué mala suerte.
3: Te debo decir... Te debo decir...
6: Sé si te está dando un ictus. Si quieres luego te enseño.
3: Hombre, ¿así?
6: Sí,
3: ¿cómo?
6: Porque...
7: Ah, no, no, díganse el truco rápido. Sí, ¿quién sí es?
6: Tenéis que ver si se os dobla la boca.
3: ¿Cómo? ¿Sí?
6: Pues así.
3: Pero se te dobla rápido.
6: La boca.
7: Ajá. ¿Y qué más? ¿Y los brazos, no?
6: Y los brazos, sí. Pero ahora mismo me acuerdo.
3: No te acuerdo.
6: Vamos a llamar a Carmen.
3: Ya llamándola a ver lo de ictus cómo funcionaba. Amb tots vostès, mentre truquem a Carmen, que és l'amiga de Juan Carmen, etcètera, amb tots vostès, Marc Serena. Ah.
6: Pues ya me guardo la sección para otro día.
3: Ves, mujer, si és que al final tot s'aprovecha.
5: De fet, jo m'he quedat pensant que s'havia enamorat d'algú que era com virtual, que estava en una aplicació al començament.
3: Això
5: era
3: veritat.
5: No passa. Hi ha gent que és fictosexual,
6: sí
5: que s'enamora de gent de ficció i per això pensava
6: que... Oye, no, que sí que existe, te enseño una foto. Vale, eso vale. Es real.
3: Vale, també et pot passar que t'enamoris d'una persona real i acabi sent una ficció. Saps que la persona s'acabi convertint en una puta ficció a la teva cara, eh? Que et desdibuixi. Això passa moltíssim, que diguis, i aquest senyor qui és? Resulta que és...
6: Mira, Txelo García Cortés, que era una mujer, és un senyor.
3: A veure una cosa. Marcelena, tu has estat... bueno, avui fa dos mesos que va començar la crisi humanitària de Ceuta. I el Marcelena acabes de tornar d'allà, eh? Sí. Has estat treballant per la televisió canadenca.
5: Sí.
3: I has tornat ple de tristesa, Marc, ai, Déu meu.
5: Aviam, clar, és que allò... A veure, és un enclavament militar, diguem-ne, a Ceuta. És un lloc on xoquen dos estats.
3: I ara que
5: ho
3: diguis,
5: Espanya i Marroc. Dos estats que tots són colonitzadors, que volen el màxim d'espai, etc. No? Llavors, Espanya no vol deixar allò, Marroc vol quedar-se allò. Qui està vivint a Ceuta? O sigui, què és Ceuta exactament? Ceuta, la meitat de la gent és funcionari, gent que treballa per l'Estat, i en gran part policies, militars, legionaris, etc. És a dir que, bàsicament, allà el que hi ha és molt pensament militar o molta gent que viu al voltant d'això. I després, l'altre 50%...
3: Pues perdona, per haver-hi tant de policia, tanta policia, tant de militar...
5: Per això la gent perd els estreps, també, perquè diu, ostres, com pot ser que justament en un lloc militar, militaritzat, amb tanta policia i tal, tal, hagi passat tot això? Clar.
3: Clar. Sí,
5: després, l'altre 50% són persones de Ceuta amb origen marroquí o musulmà. Clar. I aquí també hi ha el creuament de les dues coses. Hi ha molts legionaris, molts militars d'origen, o sigui, espanyols, però d'origen marroquí.
3: Musulmans.
5: Llavors, aquí hi ha aquestes dues parts i que quan veiem aquestes manifestacions, al final surt una de les dues parts. És a dir, no hi, en les manifestacions que jo he anat a veure allà a Ceuta, no hi ha el ceutí d'origen musulmà o d'origen marroquí dient això és una invasió.
3: Clar.
5: Hi ha tot aquest voltant de la legió i dels militars i tal, que són els que prenen el nom de nosaltres som els ceutís i aquí aquesta gent no la volem.
3: O sigui, els que entrevisten a 4 són tots són d'aquesta facció.
5: Sí, sí. De fet, clar, jo em vaig trobar, per exemple, amb ceutís que havien nascut a Ceuta i que deien, és que últimament estem al carrer asseguts i ens venen a cridar i a insultar i tal, vés-te'n al teu país, dic, però jo he nascut aquí, saps? Vull dir que, però clar, aquests no participen
3: a... Això també li passa a persones que potser el seu avi, el seu besavi, els seus pares són marroquís, que han nascut a Catalunya, que també els diuen que se'n vagin al seu país, i resulta que el tio és de Pedralbes.
5: Clar, el que passa és que allà passa amb potents, o sigui, elevat al quadrat, al quadrat, perquè hi ha molt mal rotllo, hi ha molta tensió. Aquests dos mesos tot s'ha anat encara degradant molt més, i impressiona, clar, veure aquesta platja, que és el trampolín, que hi ha aquestes 2.000, 3.000 persones allà vivint en barraques fetes amb canyes, tendes de campanya, cartrons, i, per exemple, clar, és una gent que està... O sigui, al final tothom pateix moltíssim. Evidentment, qui està patint més és qui... Per exemple, jo estava a la tarda a la platja amb aquests nois... Nois que, per exemple, tenien problemes de salut i anaven a la Creu Roja i Creu Roja deien no, és que nosaltres et podem curar d'una ferida, però si tens un problema de cor o el que sigui, aquí l'únic hospital que hi ha a Ceuta no us tractarà, no? Llavors, hi ha també...
3: Però això va contra tota...
6: Sí, per què no us tractarà?
5: Bueno, perquè els diuen, clar, tu no tens seguretat social, per tant, aquí no tractem.
6: És obligatori tractar tothom, és universal. Sí.
5: I llavors, fins i tot, les ONGs que intenten ajudar són perseguides per... Per exemple, jo vaig parlar amb una ONG alemanya que fa una cosa molt simpàtica, que és carregar els telèfons de la gent. I llavors té cues de dues hores de gent que va a carregar el telèfon mòbil. I clar, diu aquesta gent, és que nosaltres hem d'anar vigilant perquè ens venen a punxar les rodes dels cotxes. Jo quan estava parlant amb ells també diuen, aneu al vostre país. O sigui, estan les ONGs que tenen treball allà també amb molta por.
3: A tu també van dir, vete a tu país.
5: Sí, i a mi
3: tu
5: també...
3: Tu ho hagis dit, ojalà!
5: Bueno, de fet, va ser graciós també perquè un dels nois d'allà em va dir, benvingut al Marroc. També em va dir això, que, perquè clar, mentalment, en veritat, clar, estàs a l'Àfrica. O sigui, també és veritat que depèn, quan et poses allà, ara segurament també hi ha més gent musulmana o d'origen marroquí allà, segurament, que d'origen d'Andalusia, perquè ens entenguem. Llavors, clar, què és allò? Allò és Marroc, allò és Ceuta, allò és Europa... És una mica complicat, sobretot perquè hi ha molta gent d'origen andalús també allà, saps? Llavors, que també han vingut a viure allà. O sigui, és com una mica aquest xoc entre...
3: Però ells, nosaltres, hi ha moltíssima gent que deien al principi de tota aquesta crisi humanitària, on dona la sensació que tot el que podia fallar ha fallat des del principi i possiblement des de la colonització europea del món. O sigui, que això deu ser una cosa de segles, però que ells expliquen que hi havia molt bona convivència entre, diuen ells, quatre cultures, que a mi no sé quanta cultura, no sé, molta cultura, quines cultures deuen ser, però diu, no, hi ha quatre cultures i les ceutis ens portàvem tot superbé. Pues filla, en una setmana s'us han anat tot en orris.
5: Clar, sobretot perquè ara és un moment, jo crec, que no es pot pensar allà, o sigui, ningú no està pensant massa, està actuant, sobreactuant, cridant, empresaris d'aquí que busquen treballadors migrants per treballar aquí. Sí, hi ha l'estat espanyol que arma el govern del Marroc perquè faig la punyeta als saharauis, però després, quan hi ha algú que intenta tombar la dictadura aquesta, aquí fem un silenci. Llavors, clar, aquests joves diuen, doncs, escolta, si nosaltres vam intentar fer fora el dictador l'any passat, aquí ningú ens va donar suport, intento salvar-me jo ja, intento marxar. Llavors, clar, jo el que veig és que quan hi vaig anar el 2021 van entrar 8.000 persones, ara han sigut 80.000. Jo no sé, saps? És que poden ser 80.000 més, perquè el problema de fons no s'ha arreglat, diguem-ne, que és que hi ha una gent asfixiada al Marroc amb una esperança de vida 10 anys inferior, amb una situació...
7: Un atur juvenil
5: increïble... Clar, ara quan s'han explicat... Hi va haver eleccions la setmana passada a Marroc, i molta gent deia, és que hi ha hagut baixa participació. Bueno, és que baixa participació perquè és que és una dictadura, és que em sembla estrany que la gent vagi a votar encara alguna cosa, saps? Perquè la gent ja ho sap, que allò no té... No. I després també el problema és que et trobes a molts d'aquests joves marroquins, que jo vaig parlar amb ells allà a Ceuta, i quan els hi preguntes què funciona, o per què estan allà o tal, també, per exemple, quan els preguntes pel rei del Marroc, ells diuen, no, però és que el rei és el cara l'únic que ho fa bé. Que també s'hauria de veure. És a dir, que clar, també quan falta informació, quan la cosa no està ben explicada i tal, qui és el culpable? Per què ve aquesta gent aquí?
3: Saps? Ja bueno, també tots sabem que no hi ha ningú que expliqui què passa al Marroc, perquè si tu, per exemple, vius aquí a Catalunya o a Espanya i vens explicant exactament què és el que passa al Marroc, quina és la teva opinió, per exemple, sobre la monarquia de Mohamed Tal, doncs potser quan tornis la teva família pues, serà represaliada. Uh-huh. Que això, bueno, això ens ho va explicar l'altre dia un company nostre,
5: total.
3: No? Quan els periodistes que diuen és que els periodistes no pot treballar. I si saps la veritat, potser no la pots dir perquè tens por, perquè potser la teva mare, la teva àvia, els teus germans segueixen vivint allà. I és que jo no tinc ni idea. Mm. És que nosaltres hem viscut aquí a Espanya també una dictadura i sabem això de què estem parlant. Diguéssim, no? Que de sobte tu, potser t'has exiliat a França, pots... però la teva família segueix estant aquí a... Vull dir que és complicat, clar. I potser dius, bueno, no, tu va bien.
5: Clar, i sobretot parlant amb aquests joves, o sigui, han arribat amb una desesperació. Per exemple, me'n recordo que vaig parlar amb un que em deia, jo he passat 6 hores nedant i nedava la nit i anava mirant com la llum del far, i mentre hi havia la llum del far jo deia cap allà, no? I així va acabar arribant aquest noi. N'hi ha d'altres que no van arribar, n'hi ha d'altres que no van nedar tant perquè simplement van passar una miqueta la frontera ja quan estava com més oberta i tal. Mm-hmm. Llavors, hi ha molta gent que em diu, bueno, jo ho estic intentant i si no ho aconsegueixo ara, me'n torno, però ho tornaré a intentar. Clar,
3: no defalleixen, eh? No defalleixen,
5: però, clar, jo el que m'agradaria dir és que la gent que realment l'inquieta que totes aquestes persones vulguin entrar d'una manera tan desesperada hauria de pensar què estem fent tots plegats perquè aquesta gent no hagin de marxar d'una manera desesperada al seu país. O sigui, a banda del dret d'emigrar o no, hi ha el dret de les persones de no haver d'emigrar, no haver d'escapar del seu
3: de
5: país.
3: De romandre.
5: Exacte, puguin estar-se allà.
3: De romandre la seva...
7: De poder viure dignament al seu poble, al seu país.
3: No? Aquest, respecte a això, i aquest, ahir que vam parlar amb la Lucrecia Martel, té aquest documental que es diu...
7: Nuestra Tierra,
3: que és exactament la terra de qui és... com s'ha de compartir, no? Fa una reflexió sobre això, crec que molt interessant que ve a tomar amb això que estàs dient tu. Perdona, les persones de Ceuta que volen ajudar humanitàriament, dic, fins i tot des del cristianisme, allò de les 7 obres de caritat eren, no? Suplugar, donar menjar, donar de beure, etc. Doncs, simplement, només amb aquesta convicció, no? Aquesta convicció humanitària o espiritual o sí, cristiana, vaja. I ho fan, ho han deixat de fer, no? Hi ha una persona, per exemple, explicava que vas trobar
5: amb
3: una dona...
5: Bueno, vaig parlar amb una senyora que té una botiga que...
3: Una senyora de Ceuta,
5: Una senyora de Ceuta, que d'origen segurament andalús, diguem-ne que el 2021, doncs, amb els nois que van arribar, aquests 8.000, quan se'n trobava els donava Colacao al dematí i els ajudava. I ara, en canvi, viu amb molta por i diu, tanco la botiga a la nit, he ficat com el taulell de la botiga allò a la porta perquè la gent no pugui entrar, llavors ella va agafar el que tu vulguis, un colmado aquests de barri, llavors dona les coses i té por constantment doncs, que la robin, que li passi alguna cosa. Clar, la cosa s'ha posat en un nivell molt, molt xungo d'alguna manera. Llavors aquí hi ha com una gran inversió d'Espanya amb una solució militar, amb mantenir aquest espai, o sigui, al final és molt car, jo crec, tenir Ceuta. O sigui, Espanya, jo crec que li ha de sortir car tenir tota aquella gent allà protegint aquell tros de terra i tal. Però, clar, aquests esforços, després, no sé, dius, no acaben tampoc de funcionar i, a més, tothom acaba de mal humor, perquè realment ja el que hi ha és com molt mal rotllo, molta tensió, és un polvorí increïble. Sí,
7: quan va venir l'advocada aquesta de drets humans especialitzada i que treballa per la ONU, ens diu que és un polvorí, allà és un polvorí.
9: La setmana passada, el divendres, va venir una...
7: Sí,
9: Sofia Cànovas, que és una advocada especialitzada en drets humans, que a més ha treballat a Ucraïna, Blanca de Vell, o sigui, ha vist de tot, i diu que dels pitjors llocs on ha estat és a Ceuta.
5: Sí, sí.
9: I on més por ha passat.
7: I on més por va passar va ser no a la platja del trampolí, que va caminar i va passejar de nit, sinó al centre de Ceuta.
8: El cotxe.
5: Sí, sí. Sí, hi ha molta gent que es dedica a gestionar tot aquest caos i aquestes situacions, com la de Ceuta, que és realment molt bèstia, però clar, l'altra vegada és què fem també per no haver d'arribar a aquesta situació que ens trobem, perquè és que ja ens va passar el 2021 i ens pot tornar a passar.
9: De totes maneres, hi ha aquesta cosa, però això també està passant amb l'habitatge, que ja, efectivament, es poden fer i s'han de fer reflexió d'on venim, per què som on som, què ha passat com a societat, bla, bla, bla, bla, bla, bla, però després, això ho ha explicat perfectament, ho expliquen els membres de les ONGs, les persones que estan a primera línia ajudant, diguéssim, que, escolti, davant d'una criatura, davant d'una adolescent, davant d'un home ferit, davant d'un home, fins i tot d'un home embogit, diguéssim, per les circumstàncies, què fas? L'ofegues? Li dispares o el salves? Aquesta és. Davant d'una persona que no té, que té precarietat habitacional,
5: Se
9: la xupluga o li disparem? És bèstia el que estic dient.
5: O sigui, ara mateix a Ceuta hi ha centenars de menors que estan per allà, que no tenen...
9: I després, aquí... l'altra cosa, allò de l'imperi de la llei que en diuen, es veu que això, tot això està regulat. Aquesta és l'advocada que va venir el dia...
7: La Sofia Cànovas.
9: No, el que més em va sorprendre és que quan hi ha emergències d'aquestes humanitàries, la ONU, o sigui, la llei internacional... Diu, escolti, han arribat aquestes persones. Ara ja veurem a veure què en fem d'això. Però ha d'haver-hi una...
7: Hi ha uns protocols... De resposta cooperativa.
9: Fins i tot hidrats de carbó que s'han de proveir en aquestes persones, el que s'ha de xuplugar, la qüestió de la higiene, la qüestió de la salut...
7: Quantes dutxes ha de tenir
9: segons les persones que vinguin? Vull dir que tot això havíem acordat que això funciona així. I després ja filosofarem i farem política sobre tot això i veurem quina és la que ens convé a nosaltres, al Marroc i a la persona que ve, Escolta, Marcela, doncs, moltíssimes gràcies per la teva crònica. Després de la publicitat parlem d'un llibre que es diu Planeta Marc, amb la Marta Carles Vilella, que jo de vostès no m'ho perdria. És la història del teu fill, no?
8: Sí.
9: Que és un llibre que heu escrit a dues mans. El teu fill té...
8: TEA. Trastorn de l'espectre autista.
9: I és una història... amb el llibre rius, amb el llibre plores, i a més a més, jo diria que té final feliç, podríem dir, Molt feliç, diria. Sí. Després de la publicitat, menys mal.
10: Vostè primer, amb Marc Giró.
11: Celebra el Village Loves Eixa Festa a la Roca Village. Una fusió de moda, cultura i gastronomia. Assaboreix les creacions exclusives dels restaurants del Village, inspirades en Àsia i el Mediterrani. I descobreix les col·leccions que acaben d'arribar de les teves marques preferides. Del 24 de setembre al 8 d'octubre a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
10: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
12: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
10: Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure.
14: Arriba la 114a edició del Gio Barcelona.
15: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
14: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
15: Patrocinat per La Vanguardia.
16: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
17: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
18: De ser la primera energètica que crea una fació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
19: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
20: Vinga, va, una mica més!
19: El diumenge 4 d'octubre, des de 3:15 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tarraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
21: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any caparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada dos anys.
19: El diumenge 4, des de 3:15 del matí, Castells de RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
20: Primer peu, segona i castell, carregat!
19: RAC 1, fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
9: Escolta, seguim aquí amb la Rocío Sáenz, meravella, meravella pura, Marc Serena, amb tots vostès un fort aplaudiment per la filòloga, traductora, docent i escriptora Marta Casas Vilella. Bravo. Doncs la Marta Casavella es vam trobar un dia una cantonada, Rosselló, sí, amb sí. Enric Granados,
22: sí.
9: I vas dir, jo he escrit un llibre, hauria de venir vostè primer. Sí. I aquí estàs, perquè vegis.
22: He escrit un llibre amb el teu nom.
9: A més, va dir, es diu Planeta Marc. Clar, tia, quin Marc, quin bon màrqueting. Jo, que sóc narcisista, vaig dir, home, pues genial, que va endavant.
22: Exacte.
9: Planeta Marc està editat a Columna, i és un llibre que ha portat la ficció de la història del teu fill Fèlix,
22: sí.
9: Diagnosticat TEA, que això és el trastorn de l'espectre autista, l'has

0: La qualitat pot veure's en cada detall. Descobreix-la en el Lexus UX, un subcompacte premium amb tecnologia híbrida, disseny sofisticat i fins a 15 anys de garantia amb Lexus Relax. Lexus UX híbrid. La qualitat es mou amb tu. Descobreix-ho amb les millors condicions en la xarxa de centres autoritzats Lexus de Catalunya.
1: Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba de la teva llar és a la Mallorquina. I ara amb ofertes especials cada setmana. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
2: Fill, que es diu Bruno, té 26 anys, sí. Té 26 anys, i és un noi que, bueno, com a bebè, tu li deies això no es fa, i a la tercera ja ho havia entès.
3: O sigui, tu tenies experiència, diguéssim.
2: Tenia una experiència, sí. També de mare gran, era, sí, als 43 anys tampoc era una nena, uh-huh. Saps? Llavors, diguem, jo veia unes diferències, jo veia dues coses clares. Una era inconsolable. Jo vull dir així, amb les síl·labes separades, perquè es vegi la magnitud de la tragèdia, del desconsol. No es podia consolar. Una mare que no pot consolar el seu fill.
4: Terrible.
2: Sí, sí, aquí hi ha mares, pares. Però, clar, la mare té un vincle molt fort al principi. És indestructible, allò, no? I no podia consolar el meu fill. Però és que no plorava, és que xisclava. Llavors no sabia jo qui havia... O sigui, jo deia, em matarà, perquè li donava la meta. O sigui, estàvem units, però units en un desconsol total.
3: Aquest desconsol fins i tot també li pujava la febre.
2: Sí, això va, arribava... això va ser... Bueno, ara jo ho explico com rient, perquè realment és que... O sigui, el duia al pediatre i deia, és que el nen crida molt i d'això li puja la febre. I deia, bueno, mira, tu has tingut dos fills. Amb el gran podràs anar tot arreu, però amb el petit no podreu anar enlloc. És un malparit. Llavors, de tant que plorava li pujava la febre i ell deia, el pediatre deia, esperem unes setmanetes. Llavors un dia va començar a tossir, i jo pensava, ai que bé, mira, ha deixat de xisclar i de plorar, ara només tos. Sembla que s'estigui expressant, sembla que comenci com a parlar amb la tos, mm-hmm. Saps? Però no, era que tenia la tos farina. Sí, un desastre, perquè clar, no anava vacunat. Tot va anar així, tot va anar en doina, és que tot va anar al revés. Però jo, clar, jo de mare motivada, jo vinga, tomba, gira, jo no vaig parar.
3: Quan reps el diagnòstic, per tant?
2: Als 8 anys, perquè ell, que una pediatra li va receptar cortisona... Molt, amb un nen petit, i li va provocar un brot psicòtic. No, és que la història, de veritat, jo ric perquè ja ho tinc molt superat. Li va provocar un brot psicòtic en aquest nen. I en el brot psicòtic, ell ho va veure clar. Em va dir, vull ser normal i vull una vida normal. I un nen d'acabat, 8 anys acabats de fer, té que hem d'anar a urgències psiquiàtriques immediatament perquè aquest fill meu s'ha tornat boig. Però boig de llibre, perquè cap persona als 8 anys pot tenir una consciència tan clara d'aquesta diferència. Perquè normals ho som tots, per entendre'ns, però ell notava una diferència molt gran, saps? Llavors vam anar a Sant Joan de Déu, i fixa't, a Sant Joan de Déu, que els tinc aquí els agraïments en primer lloc, els tinc allò, saps? Pincelados, o sigui, els tinc allà, perquè en una hora i mitja vam tenir un prediagnòstic de TEA, van dir no s'ha tornat boig, el seu fill té un trastorn de l'espectre autista. I en aquell moment, en el moment en què tu reps això, és un descans, però tens una etiqueta. Pregunta.
3: Clar, què passa
4: bueno,
3: quan...
4: Bueno, això és violència psiquiàtrica, no?
3: Què passa quan quan tens un diagnòstic? És a dir, tu
2: etiqueta.
3: Descrius que tens una...
2: Un alleujament, no?
3: Però...
2: Clar. Els pares tenim un alleujament molt gran, no? Perquè finalment penses, no sóc jo, saps? No, jo no estic fent res malament. Jo consciència de ma mare no em vaig tenir mai, perquè com que sóc de antes, saps? Això és una cosa que la natura te la porta, no fer de mare. Vull dir, no, tampoc té tant de misteri. Jo sabia que ho estava fent bé, saps? Sí, sí. Val?
3: Clar,
2: però que alguna cosa fallava, però fallava d'arrel.
3: Però parla la Rocío parla de violència, sí, el diagnòstic porta una certa
2: exacte.
3: Violència.
2: Exacte. El problema del diagnòstic és que és una etiqueta, i amb aquesta etiqueta hi va incorporat un estigma, perquè la paraula estigma vol dir

0: marca. Saps l'estigma, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs vol dir marca, i aquesta marca és indeleble, és una marca que és com si ho portessis aquí al front. Tu vas als llocs i ja la gent et mira diferent, i això per una persona amb autisme, són molt sensibles, són persones extremadament sensibles, llavors ells senten que els estàs mirant d'una altra manera. Amb això, diguem, amb l'estigma ve el bullying, ve el rebuig.
1: Perdona un moment, abans, quina és aquesta expressió d'aquí un minutet que et repetia? Bueno,
0: és clar, la nostra experiència amb els professionals també va ser amb alguns d'ells, no? Però clar, a veure, si 50%, escolta'm, que el 50% t'hagi tractat malament és molt, no? Va ser més. Perquè llavors no hi havia la consciència que hi ha ara. Clar. És que he tingut la sort que he acabat aquest llibre en un moment favorable per poder-ne parlar. Mm. Val? Llavors, què va passar?
1: De veritat que favorable anar... per l'Ara, perquè jo, que tenim a l'entorn persones amb TEA, no hi ha tots els mitjans que s'haurien de tenir per atendre a les famílies i a les persones.
0: No, i a les famílies tampoc. A veure, nosaltres... Ara, jo tinc encara els lavabos per reformar, d'una casa de fa 50 anys. O sigui, això és molt car. O sigui, és molt car, Hi ha un dispendi...
1: Què és això d'aquí un minutet?
0: El minutet, nosaltres vam anar... Jo feia tot el que em deien els especialistes i els professionals, perquè jo crec, o sigui, jo dic, o vas al metge o vas al curandero, no? Que et posi unes espelmes negres i tal. Nosaltres vam decidir anar als professionals, anar als metges. Llavors vam entrar en una associació de nens de síndrome d'Asperger, perquè el meu fill és el que abans es deia síndrome d'Asperger, no? I ara es diu autisme nivell 1. Hem de dir-ho així perquè Asperger feia eugenesi, o sigui, era un psiquiatre austríac que decidia quins nens podien desaparèixer a l'època nazi, clar? Sí. Bueno, això pot ser una altra entrevista.
1: Però sí que t'ho haurem de fer, sí que t'ho haurem de fer.
0: És interessant. El cas, vam anar a aquesta... Primer, moltes reunions amb els pares, tu vas pagant, i arriba un dia que s'entrevista el fill, clar? Ja arribar-hi ja va ser molt complicat, perquè ell deia, jo no vull anar amb tarats igual que jo. Això era l'esclar, ell es veia així, no?, el pobre. I finalment hi va arribar. Arribem allà, un lloc molt petit, clar, els autistes tenen problemes amb l'espai, saps? Se senten de seguida, es poden sentir acorralats, enxubats, saps? Estàvem allà en una saleta d'espera, saps?
1: Sí, sí.
0: I quan finalment surt l'entès amb Asperger, saps? Surt aquesta especialista amb Asperger, li diu al Fèlix, li diu... Mira, ara primer parlaré amb la teva mare, espera't un minutet. I en aquell instant el meu fill ja va veure que aquesta senyora s'havia equivocat molt i que allà no hi tornaríem mai més. No hi tornaríem mai més, perquè un minutet... A veure, una casa, té el volum que sigui, una caseta és petita, no? Aleshores, un minut té 60 segons i un minutet quants n'hauria de tenir? A veure, anem a fer un càlcul. En tindrà menys de 60, en tindrà 60 però els comptaràs més de pressa. Aleshores ell va començar a anar amunt i avall del passadís, saps? Comptant amb veu molt alta, quan no sabíem si... I jo dintre, amb cara de circumstàncies amb aquella senyora, sabent que havíem llançat els diners, perquè una persona que diu això ja veus que no en té ni idea de com tractar un nen amb autisme. I quan es va acabar, va entrar el Fèlix, per no tenir un brot allà, de brot de frustració, va callar tota l'estona, no li va contestar cap pregunta de les que li va fer. I quan va sortir, l'especialista, aquesta senyora, em va dir, és que el noi no ha col·laborat. I jo li vaig dir, perdoni, la que no ha col·laborat és vostè. No ha col·laborat, perquè jo ara li donaré un consell. Primer, no pot fer esperar 20 minuts a un nen amb autisme, perquè si tu dius a les 5, a partir de les 5, si tu no la tens, allà es presenta un forat negre. No hi ha res després de les 5. Has d'atendre'l. I l'altre, vostè diu un minutet, i per ell un minutet no significa res. No és una paraula que ell reconegui. O sigui que s'hauran pagar per donar-li un consell a la senyora.
1: Escolta una cosa.
2: Seguro que és neutra.
0: Exacto.
1: Escolta una cosa. De totes maneres, bueno, la gent que es llegeixi el llibre...
0: Sí.
1: Perquè, a mi m'agradaria que acabéssim... perquè hi ha un moment que el teu fill fa un tomb.
0: Sí.
1: I ara mateix, aquest senyor... s'ha tret un grau superior de fitness,
0: sí.
1: Estudia ADE a la universitat,
0: sí.
1: un màster en nutrició i també anglès. O sigui, com hem passat d'embogir per no controlar el temps i no...
3: I patir bullying a l'escola.
0: I 5 intents de suïcidi.
1: Més, una adolescència complexa, no? Vosaltres dieu que es tancava la seva habitació, jugava amb jocs online, si li treies el wifi també pollastre. Com hem passat d'aquesta situació? I m'ho has d'explicar exactament en un minut.
0: Doncs mira...
1: Perquè també vull que la gent es deixi.
0: És un au fènix. Aquesta història és la història d'un heroi. Ell va tocar fons i llavors va entrar en una residència, és a dir, vam perdre nosaltres la tutela.
1: Va perdre la custòdia, eh?
0: Vam perdre la custòdia.
1: Va entregar la custòdia, sí.
0: Perquè no, era un salvatge. O sigui, ell havia ja havia fet 5 intents de suïcidi. O sigui, és que són molt... Vull dir, és que és molt fort, no? I vivia com un salvatge tancat a l'habitació. I jo vaig dir, la societat ha de procurar que cada individu es desenvolupi de la manera òptima en les seves capacitats. I, per tant, vaig moure cel i terra perquè ell pogués ingressar en un lloc...
1: De renunciar on, a la pàtria potestat...
0: Sí, no, era l'única manera que hi havia en aquell moment. Ara no, eh? Ara no el tens per què, però en aquell moment era així.
1: Sí.
0: Per tant, i allà, quan ell va entrar allà, va veure clarament una cosa. Primer, que ell era un privilegiat, perquè tenia una família que l'estimava. Tenia un germà i tenia uns pares que l'estimaven. Els nens que estaven allà eren uns nens sense amor. Eren uns nens rebutjats pels seus pares. Eren nens que tenien uns problemes conductuals terribles. Ell no. Diu, mama, jo he descobert que hi ha nens que són animals, que són bèsties. Jo no. Per tant, ell va tenir molt clar que la primera cosa que volia era tornar en aquell lloc d'amor. I per tornar en aquell lloc d'amor, ell va pensar, m'haig de cuidar jo. I va començar cuidant-se el seu cos. I a través de la cura del seu cos, de l'esport, que després va fer rugbi perquè és un portento, és sensacional aquest noi. Encara ara fa rutines, ell té el grau superior, posa rutines, diríem, i ell fa una rutina diària, es cuina tot el menjar ell, val? O sigui, va començar pel cos, i a través del cos va poder arribar a una comprensió d'ell mateix, a una acceptació d'ell mateix, i amb això es va acabar el bullying, es va acabar tot.
1: No tenim més temps. Planeta Marc, l'edita l'editorial Columna, és un llibre molt recomanable, però a tu t'haureu de tornar a convidar, perquè una cosa que m'intriga molt, i jo crec que a moltes persones que ens estan escoltant, potser també els pot interessar, és quan tu estàs davant... Bé, primer, saber detectar si al teu entorn hi ha una persona amb algun trastorn, amb aquesta etiqueta, i com desfer-la, diguéssim, per poder-te relacionar a l'escola, als veïns...
0: Que hi ha una crítica antipsiquiàtrica bastant clara.
1: Per això jo crec que hi ha una segona part, que és com ens podem acostar al teu fill, per exemple, no?
2: Hay una asociación, por cierto, que denuncia la violencia psiquiátrica.
1: Escolta'm una cosa, Marta Casas Vilella, moltíssimes gràcies, eh? Clareta Marca, l'editorial Columna. No va de mi!
4: Vostè primer.
1: Podeu comprar perfectament. Amb Marc Giró.
5: Actualitzada al minut.
6: Alertes d'última hora.
5: Contingut exclusiu.
6: Entrevistes i temes virals.
5: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
6: Podcast.
5: Fàcil i còmode.
6: Tot el que necessites és a RAC1.cat.
1: Doncs abans d'acabar, la Marta Casas Vilella, Gasqui Llibre, Planeta Marc, l'editorial Columna, també té un Instagram, Marta Casas Vilella, que hi expliques coses i les teves aventures, etc. I ara una altra aventura que ens explicaràs.
3: Un últim consell, perquè quan es tracta de salut, les decisions han de respondre al criteri mèdic per sobre de qualsevol altre. Per això, assistència sanitària dona als professionals de la medicina la llibertat necessària per prendre decisions i tu tries el professional que millor s'adapta a les teves necessitats. Assistència sanitària, l'assegurança mèdica dels metges i la teva.
1: Doncs escolta, moltíssimes gràcies, demà tornem. Gràcies. Mira tu quina virgueria que vam de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. A la discoteca.
6: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
7: Hola, Rafinha, ¿qué tal?
8: Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
6: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC 1.
9: Anthony Gordon. Saps algunes paraules en català?
10: I know molt bé.
9: Molt bé, sí.
10: Com va?
9: Com va, home?
10: Bon dia.
4: Bona nit. Visca el Barça.
7: Visca el Barça.
6: A 2:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
7: Nicolás Laprovítola ha estat l'home d'aquesta Supercopa. Estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça també en aquesta final.
4: Sí, se nota?
7: Un poco, sí.
6: A RAC 1, tu ho diràs, la nit esportiva de Catalunya. RAC 1, tots som un milió. Ral d'Avinyó, carns i embotits de raça rústica, t'ofereix aquesta secció realment divertida.
10: Sí, això passa, que clar, van aquí els Vintage Travel a posar l'ornament amb l'arribada del gran Xavi Franquesa. Que aleshores, perdona, però amb aquest forat què feies?
11: No, queda un forat que, clar, el no... Primer, que tu no, fins que no et falta, no ets conscient de que...
10: De la importància
11: del... Clar, perquè jo, a més, tots mastegem més per un costat que per un altre, tant, Això ho notaràs, si menges xiclet de tant en tant, te n'adonaràs que sempre te'l poses al mateix costat. Per tant, jo, que mastegava més per aquest costat, i normalment la demolició, o sigui, la matxacamenta, la fem sempre amb els últims queixals, i no en som conscients. Per tant, clar, arriba un moment que quan et falta allò, la boca articula diferent, per tant, se't desencaixa la mandíbula. És tot un drama. Em feia clec-clec. Em feia la... I vaig anar... Que això, clar, cada professional té una... diguéssim, una opinió al respecte de les pèl·lules. Hi ha gent que et diu no, ha de ser tova, no, ara ha de ser... Bueno, tu saps que són 500 napos, això? Això ho tenim claríssim tots. Però, i si no, doncs són 450. Però hi havia gent que te recomanava de les que són més dures, altra que fossin més toves, jo he tirat amb aquesta, m'ha anat bé. El que passa que me l'han posat i ara no m'encaixa la pèl·lula. Vaja, però hem d'anar corregint.
10: Vaja.
11: Les visites a l'ortodoncista no són agradables en quant... Jo no li tinc cap por ni cap respecte, perquè entenc que són professionals, però és un temps que has d'anar a diverses visites. Amb una no ho tens fet, eh? Sempre has d'anar, fixa't, sí, bé, i després has d'anar a retocar.
12: Jo he hagut de canviar-me de la dentadura 3 o 4 vegades ja.
11: Fa molt fan, eh?
12: Sí. I si menjo xiclet, després ja no puc obrir mai més la boca.
0: Se li queda enganxat.
12: Et salta, no et salta, eh? Més gran xiclet no se't desenganxa.
13: A mi m'ha quedat tot enganxat aquí.
10: Si no us fa res, si poguéssim entrar una mica en matèria del tema que avui porta...
12: Ai, a mi m'entra una dent en verdet.
0: Ai, quin fàstic, per favor, home.
13: Jo conec un senyor, quan li van treure el queixal, a dins del queixal li van trobar un cuc.
0: Ai, calli!
11: Pot passar això, eh?
0: Quin fàstic.
11: Hi ha microhàbitats, eh?
0: Ai, calli, per favor, home, que és molt agradable.
10: Bueno, va, avui, Xavi, què ens proposes?
11: A veure, hi ha diversos temes. Hi ha el tema que portava, preparat com a tal, és un...
10: No el faràs.
11: Sí que el faré. Si va bé, tot el faré. El tema l'he volgut titular Parlem perquè tenim boca.
10: Mira, venint d'ara...
11: Ve molt lligat, això.
10: Que, perdona, quan et canvien la dentadura o et fan moviments, comences a parlar malament. Que no seria la primera vegada que radiofonistes de referència els hi han fet un retoc.
13: L'Òscar Vidal.
10: I després se'ls hi balla tot el teclat. Tot el teclat balla. I aleshores ja...
11: De fet, hi ha cantants que han decidit no tocar-se la boca perquè els hi canvia la manera de treure l'aire per la boca i els hi pot espaiar tota una tècnica que han anat desenvolupant durant molts anys. Per tant, és millor no fer-se res. No, et deia que parlem perquè tenim boca. També es podia haver dit frases que ningú s'ha parat a escoltar. Frases que empitjoren quan les expliques... Ho dic perquè ens posem una miqueta en context. O frases que semblen normals fins que hi penses. I ara anirem a tema. Però abans, clar, us he estat escoltant una miqueta aquesta tarda. Arriba't a la conclusió. Volia llançar una pregunta. La pregunta que portava el públic no era ben bé sobre el tema que volia parlar. Era una altra. És una reflexió que vam fer ahir amb un amic. I jo la pregunta que volia llançar, i us la llenço també vosaltres, crec que és interessant perquè és molt més profunda del que sembla.
10: Agarra't. Agárrate, que diria.
11: Agarra't los machos. Quina és la vostra definició de ser ric? És a dir...
10: Bueno.
11: Hem estat parlant últimament, s'està parlant molt, els rics últimament estan generant molta notícia. Ara, últimament, aquest arquitecte, Joan Pere, i tot el que ve derivat d'aquí. Jo entenc que la gent rica, arriba un moment, estan completament dissociats de la realitat, i actualment són la gent que més problemes té. Con lo cual, primer, aquesta ansietat que tenim contínua per a veure si algun dia podrem ser rics, no em vagin tant, tampoc, els rics, perquè són els que més problemes estan tenint últimament, ho estic veient ara, que si hipoteques, que si piso, que això... I quan més tenen, més problemes tenen.
10: Bueno, amb els darrers temps, aquí al programa hem parlat dels rics que, en principi, tenien una casa que han estat esperant 20 anys que finalment es fructifiqués a Andorra.
0: Oh, sí, senyor,
10: eren
0: incendiar...
10: cases de 3, 4, 8 milions d'euros. Se'ls hi va cremar.
0: Tot.
10: Ja, oblida't d'aquesta
0: casa. Faltava un mes, eh?
10: Faltava un mes. Un mes i se't crema la casa. Després, el que deies tu, el Jaume...
0: El Joan Pere.
10: El Joan Pere...
0: Senyor Joan Pere.
10: Senyor Joan Pere, no hi ha manera de dir el nom.
12: Josep Joan Pere.
10: El que ha passat. Després els en dic, que Jaume anaven amb aquesta especialista que no era especialista, i també un mal de cap.
11: Clar, tu no acabes en mans d'un psicoterapeuta per relacionar-te amb el teu pare o el teu fill si tu no ets ric.
10: Clar.
11: D'entrada...
10: Bueno, i més si depèn de quina tarifa tinc.
11: I més aquesta tarifa,
10: clar, sí, que no ho sabem.
11: Negociant uns valors meravellosos. Clar. Bé, l'altre dia vaig llegir una definició de ser ric que em va tocar, i la parlava amb un amic. Al tanto, jo us la deixo anar. Jo vull saber, per l'audiència, i també que ens diguin una miqueta, això cap al Broncano, preguntar al programa, sí. Una miqueta, quanto... també saber, l'audiència sabem que per franja d'edat, més o menys la tenim una miqueta ubicada, la nostra audiència, la d'aquest programa concretament, podria estar, tu això m'ho diràs millor que jo, perquè ets més estudiós de les estadístiques i de més, però jo crec que està entre la mitjana entre 45-55. És possible?
10: És possible.
11: O 45-60, fins i tot.
10: És possible. Jo sempre dic que mitjana, tenim una audiència transversal.
12: 45-800.
10: I aleshores, que és de 2 a 110.
11: Hi ha gent molt jove, també. Et sorprendria la de gent molt jove.
10: És que, perdona, aquí han vingut oients els divendres amb els taloners, que escolten taloners, escolten la versió.
13: Han vingut enganyats.
10: No, enganyats no han vingut.
12: Però ja sabeu que no són niños normales.
10: És que ara tinc apuntat el nom, el tinc a la cartera, però és igual. Però sí, sí, per això et dic que és una audiència, franquesa, transversal.
11: Això parlàvem la setmana passada.
10: I això sempre queda molt bé.
11: Sí, sí, sí. Sempre
10: quina audiència teniu? Transversal.
11: Una audiència transversal. Però jo tinc interès per saber, sense que donin dades molt concretes, què és per ells ser ric, o si ells pensen que són rics, o quan pensaries realment, quan necessites o què necessites tenir per considerar-te que ets ric, al tanto.
13: Ric i ruc, tot comença amb R.
11: Potopum. M'encanta.
10: Calia aquesta... Sí, que calia. Ningú li ha demanat?
11: No, home, però té molt de sentit,
13: No, això tota la vida s'havia dit.
11: Sí. S'ha dit tota la vida. I que
13: és un refrany antic.
11: I què?
13: Que ric i ruc, tot comença amb R.
11: I què ens aporta?
12: És boníssim.
13: Però que no l'entens.
11: Sí, però... Si no el diu, tampoc passa
13: res. Però si no l'entens és perquè ets tapat.
10: No, que sí que l'he entès.
12: No l'has entès.
11: És perquè és ric,
13: o perquè ruc.
12: Que no l'has entès.
10: Aquí està bé. No, tornant al ric o ruc, és a dir, el criteri de si quan ets ric, això jo crec que és quan, en funció del que vas guanyant, et sents una mica més ric o menys ric, no?
11: No sé, la sensació és aquesta.
10: Sí, home, quan guanyes lo justet per pagar ni que sigui el lloguer i la llum i el gas i no tens per res més, doncs ets pobre. Però quan ja te'n sobren uns quants més...
13: Per fer què?
10: Pues mira, doncs parlar en un restaurant o per comprar-te unes... No, aleshores ja et sents més ric. I aleshores, si encara t'entren més diners, encara et sents més ric. Més ric vull dir que ja pots permetre coses i luxes que abans no podia. Vull dir, què és a dir?
13: Ets ric quan no t'has de preocupar dels cèntims, quan et lleves al matí.
11: I ara qui deriva?
10: No, però tots, no, però perdoni, tots els que són rics, el primer que fan és preocupar-se dels cèntims.
13: Doncs no són prou rics.
10: No, sí que ho són, perquè mira, es lleven. Aleshores, jo conec gent molt rica que les lleven i el primer que fan és mirar les accions...
0: A la borsa.
10: Com han anat la borsa de... La borsa asiàtica.
11: És com el camí del temps, pràcticament,
10: La borsa asiàtica. Fins i tot conec un que, el que el sento, és igual, ara no li diré on, a les 5 del matí ja corre pel pis i es dedica a això. I un dia li vaig dir, però un bastant d'hora. I em va dir, no, és que jo estic a les 4, 5 del matí, estic ja a les borses asiàtiques, per si he de moure...
11: Juguen a invertir.
10: Inversions.
13: Aquest és un esclau dels diners.
10: Bueno,
13: no
10: però,
13: és ric. Bueno, no és ric.
10: El ric, tots els rics, tard o d'hora, jo crec que...
13: Ric és un grill.
3: Ja tenim oients a dir-nos coses, però explica'ns primer què et va dir el teu amic, no?
11: No, no, a la conclusió que vam arribar, això jo ho vaig llegir sí. i em va tocar una miqueta. I és una definició que crec que és molt exacta. Ara el senyor Marcelí ha dit, home, un és ric quan no s'ha de preocupar pels diners. Mm-hmm. No vol dir que en tinguis molts. Ric és el que en té suficients com per no saber exactament quants té. I no cal que siguin molts, eh? Vull dir que, perquè hi ha gent que en poc tira d'una manera molt lleugera,
10: I
11: eh?
10: I tant, i tant.
11: Al tanto. I hi ha gent que en té molt i mai li sembla... Quan no ha guanyat molt, mai bueno, li sembla suficient, sempre està amb angoixa.
10: Perquè els que guanyen més... Sempre en volen més. I sempre més.
11: No tots.
10: Bueno,
11: no, la majoria.
13: La majoria, perquè la mar, sí. La mar, com més té, més brava.
10: Ara, que és el cas de Donald Trump. Donald Trump no és ric, és hipermega ric, però en vol més.
13: En vol més.
11: Bueno, és el problema que tenen els rics. Bé, la definició. Ets ric, al tanto amb això, eh?
10: Sí.
11: Si tenint la possibilitat de tenir molts més diners, no canviaries absolutament res del que estàs fent. No sé si m'has entès, això.
10: A veure, pots tornar-ho a repetir?
11: Ets ric
10: sí.
11: si tenint la possibilitat de tenir molts més diners dels que tens, no canviaries el que estàs fent.
10: Està ben vist.
3: Està bé.
10: Està ben vist.
11: Clar, perquè hi ha molta gent que diu, què faries si tu que és la loteria? No, jo seguiria treballant. Això vol dir que aquesta persona és mínimament feliç. Uh-huh. Perquè si una persona diu, hòstia, m'ha tocat 1 milió d'euros i decideixo, perquè hi ha gent que diu, home, el primer que faria li fotria una patada al cul.
10: Home,
11: clar, l'empresa,
10: no.
11: I el canviaria tots a prendre pel
10: cul. Això vol dir que no ets feliç.
11: Això vol dir que no ets feliç.
10: Clar.
11: Ara, si hi ha gent que diu, no, jo faria exactament el mateix que estic fent, però amb més quartos. És a dir, amb més seguretat, menys pressió o menys preocupació pels diners, però seguiríem fent el mateix. Per mi, aquesta persona que està bé fent el que fa i es conformaria seguint fent el que fa o ambiciona seguir fent el que fa, però amb més diners, aquest és el real... El que és realment ric és aquest.
10: Mm.
11: Aquest per mi és el ric. Perquè el ric hippie. Arriba un moment que tenen com ansietat. Els rics i comencen a fer coses
13: aquest
11: rares.
13: Aquest que deies tu, Clapés, aquest que deies tu.
10: Home,
13: és una angoixa, això, llevar-se als 5 del dematí.
10: No, però clar, és ric, però segueix, segueix gestionant o mirant el de patrimoni. Ser encara més ric.
11: Tots tenim un amic ric i coincideix, que normalment sembla coincident, que els amics, jo tinc un... Conec persones que tenen molt, quan estic parlant de diners, molts diners, i són gent... gent coqueta,
10: Ara començaràs
3: què vol dir, això?
11: No, que està cucú, són gent que fa teràpies alternatives, que invoca el dimoni... perquè com ho tenen tot, ja resulta que necessiten connectar-se a algú que no és la vida terrenal, que és algú més etèric.
10: Bueno, que creuen en l'astrologia...
11: Que creuen en l'astrologia, amb ressuscitar gent... No sé si m'explico.
10: Sí, i tant.
11: Entres amb aquesta i això et provoca una infelicitat brutal, perquè vull dir...
10: Però ara, per exemple, aquests amics que tens del nivell adquisitiu, clar, ara, després d'escoltar-te amb aquest... amb això de... que has dit, ja no seran amics teus.
11: Home,
10: perquè
11: no saben qui són. Perquè jo crec que aquesta persona que jo conec no es reconeix com a persona suficientment rica.
10: Val.
11: I que ens podria enterrar a quatre... Podria comprar tot aquest edifici, si li donés la gana.
10: I
11: també són gent que es torna cucú, per exemple, gent que ja, diguéssim, de bressol venen amb molts quartos, som gent que pues això se li gira el carrer, comencen a fer coses. En tenim un, donaré noms, una persona que ve de família, diu que és artista, no sé si n'heu parlat en aquest programa, avui igual m'he perdut aquest tros, l'Àlex Arbiol m'ho dirà, però és, per exemple, Aldo Comas. No sé si sabeu qui és Aldo Comas.
10: No.
11: Home,
14: és... Salia en el reality de Marta Torné, que s'hacía aquí de Barcelona.
11: Ah! Sí, que aquí al programa en vàrem ser fans.
14: Claro,
11: sí.
14: ¿Cómo se llamaba? Que el programa no me acuerdo.
11: No me'n recordo. No, sí, que tenia un reality amb la... que eren tots... Curiosament, eren tots rics. Bueno, la Tourné, no sé en quin punt està.
14: De Netflix.
11: Ella convidava
3: First
11: tots els...
3: First class.
10: Bueno, ella era l'anfitriona de tots els rics.
14: Sí. Claro.
11: Llavors, aquest noi, que ve de família amb molts quartos, aquest noi, clar, com que la vida terrenal no li ha interessat massa, doncs, en el seu moment, per exemple, jo no el critico, estic parlant una dada objectiva, i ara entendreu per què. Va voler ser músic indie, en el seu moment, quan era jove, pues ara em tiro un paracaigudes infinites vegades i faig activitats rares, monto una granja i porto... Bueno, ara sóc Noé i monto una granja com si fos l'Arca de Noé, i ara doncs ara sóc pintor i ara escalo i ara...
0: Va provant
11: coses que normalment són bastant excèntriques totes elles, i ara vol experimentar el que és ser tertulià d'un programa de televisió, que això és meravellós, sobretot el de Joaquim Prats, que és un altre que ja ve de bressol a molts quartos, que ambiciona més diners. No, que ara es fot la vasectomia, doncs ara es pot...
10: Exacte, que ho ha anunciat avui, bueno, la revista de 10 minuts.
11: Ha de fer coses que siguin una miqueta... com a mínim estranyes, no quotidianes, perquè a mi la quotidianitat no li interessa absolutament res.
13: Coses cridaneres.
11: Sí, i té un programa, que això m'ha encantat, perquè he detectat el nom del programa, m'ha semblat, és una col·locada d'ull al seu pare. El seu pare feia El Precio Justo.
10: Sí, claro. Joaquim Prat.
11: I ell ha fet un programa. Li han donat el seu programa propi perquè parli de coses de fatxes, que és el que fa normalment ara a la cadena on està.
10: Perquè ell és fatxa, també.
11: Que, sí, home, pel contingut del programa, si no ho és, ho està simulant molt
10: malament.
11: I es diu El Tiempo Justo, que és meravellós.
10: Ah.
11: I ha fitxat de contertuli o col·laborador l'Aldo Comas, un tio que el servei li va en bicicleta, i s'ha donat una seqüència, ahir es va donar una seqüència meravellosa, que l'ha repescat, l'he trobat a Twitter, m'ha semblat meravellosa, però al tanto, ja se n'en fot, vull dir, ell com és ric, a la gent que els fotin fora de casa seva, li és igual qui sigui, l'edat que tingui, la circumstància, amb ell li és igual, perquè no és la seva realitat. No, llavors li sembla un joc i li sembla una cosa menor. En aquest cas, volien treure de casa seva, sembla ser, a una senyora de 77 anys, pobreta meva, estava allà amb les càmeres de televisió.
10: Estava a la Plaça del Sol.
11: No sé ben bé on estava, però fixeu-vos la conversa i com remata la conversa la senyora. A mi em sembla algo, però exquisit.
15: En verdad que ahora las monjas le van a salvar.
16: No quiere. No pues, quiere para acá,
15: no
16: ir a vivir.
15: No pasa nada, vayas un tiempo con las monjas.
16: Religiosas.
17: Bueno, vamos a ver. Si voy a servir de sacarrillo, os dan por culo y una gorra a cuadros.
16: Pues mira, ala, ahí lo tienes.
11: Ojo, os dan por culo y una gorra a cuadros.
0: No ho havia sentit mai.
11: La senyora Port a punt de perdre-ho tot i deixa anar aquesta genialitat. Perquè s'estaven enfotent amb ella i li deia, no, pues, oye, que te coja las monjas, no? Traient-li diguéssim pes a la circumstància. No, pues escolta, pues ves, si dius que ets tant de les monges, pues que t'atengui les monges. I ojo, es pot posar aquest problema? És que això no ho havia sentit mai.
10: No.
11: I m'ha posat els pèls de punta. Ha sigut meravellós.
10: Sí, pots tornar a posar?
17: Vamos a ver, si voy a servir de sacarrillo, os dan por culo y una gorra a cuadros.
16: Pues mira, ala, ahí lo tienes.
11: Os dan por culo y una gorra a cuadros. Jo crec que hauríem de començar...
10: Però la gorra a quadros...
0: La gorra no,
10: de regal.
11: La gorra.
10: He dit la gorra.
11: La gorra.
0: Entes que deies guarra. No t'estic mirant perquè noto com estàs fulminant.
13: Sí, està fulminant.
0: Oi?
13: Sí.
0: I aleshores prefereixo no mirar.
13: No t'ho miris.
11: Ja ho notes, fixa't que...
0: Ho noto perquè m'estan arribant les vibracions.
14: Està en plan bulldog.
10: Dic, no sé com afegeix la gorra a quadros. No he acabat d'entendre.
11: No té cap sentit, però és meravellós, no? Que t'has vist que dius, o sigui, m'estan menys tenint.
10: Sí, no.
11: I diu, escolta, no només marxaré, sinó que us envio a prendre pel tac.
10: Sí, ho tinc
11: d'una manera, com a mínim,
10: i aquest es diu Aldo, què?
11: Aldo Comas.
10: Ah, doncs a partir d'ara, escolta, el seguirem.
11: No el critico, penso que és un tio que és suficientment ric com per decidir que, ara que vol ser cantant, ara sóc cantant, ara que vol ser contertuli, ara contertuli.
10: Escolta, és que un dia d'aquests podríem repassar l'Aldo Comas, el programa del First Class.
14: First Class.
11: Et dona un joc infinit,
10: Érem fans, nosaltres érem fans del programa, ens agradava molt.
11: Saps una miqueta com...
10: Aquest és el que va fer anar, va muntar una festa a casa seva i que els va fer anar tots disfressats.
14: Buscant los huevos.
10: I aleshores van anar a l'hort. I a l'hort...
14: eren de supermercado.
10: Que teòricament havien d'agafar enciams i ous i tal. Els enciams eren del súper...
14: Pues esto es una tierra.
10: Que els havien posat a la terra. Vale, calla, que em diu l'Àlex Arbiol que ha trobat un fragment.
18: Venga, cógelos tú, yo paso.
19: Yo no me puedo agachar, lo siento.
18: Yo creo que si te agachas...
19: ¿Cuántos cojo?
18: Que
19: no.
18: A ver, pero que tienen código de barra.
14: Los huevos.
11: Els ous amb código de barra,
19: Porque a lo mejor la gallina es...
11: Tiene
20: impresora. Han encontrado un código de barra en los huevos. ¿Por qué? Porque tengo un zorro que viene cada noche y se me ha comido 20 gallinas últimamente. Y me ha asesinado a la mitad de las gallinas, por tanto, están todas en full stress. Y lo que he dicho, venga, les voy a recrear un poco el mundo campo a estos de ciudad. La emoción cuando te encuentras el huevo es la misma que si hay un código de barras o sin.
3: És de Girona, aquest noi, eh?
10: És ell, eh? Sí, sí. És Aldo Comas. No sé si tenim algun document més, Àlex, perquè...
3: Mira, bueno, mentre busques, si vols...
10: Aquell dia de la granja, bueno, de casa seva, que deia que era casa seva, el que et dic, va fer anar la gent a agafar els enciams, i clar, els agafaven del terra i estaven tallats i tot, i els havia comprat el sucre i els havia posat...
11: Clar, perquè ell pensava que l'experiència de que un ric agafi algú de terra, ja sigui un enciam, que sigui... Ja és suficientment bèstia. I és igual si és de veritat o no, si és de goma.
3: Estic llegint una notícia del Diari de Girona on explica que Aldo Comas es defineix a si mateix com un home del renaixement en la postmodernitat. Home...
11: És el nou Dalí.
3: ...del renaixement... de la postmodernitat, i explica que efectivament ve d'una família de molts diners, que té perfumeries a la frontera entre Espanya i França, que va estudiar en un internat a Suïssa... Va estudiar en un internat a Suïssa, va compartir aula amb fills de reis, prínceps i multimilionaris, i en una entrevista a Vanity Fair, ell explica que per les nits...
10: Vanity Fair i tot l'ha entrevistat.
3: Sí, sí. Que per les nits s'escapava, agafava un taxi, se n'anaven de festa a Ginebra, a 2 hores de l'internat, i arribaven just quan començava a sonar la música per despertar-se. Entre els seus amics es trobava la família Casiraghi, i es diu que ell va organitzar el comiat de solter de Pierre Casiraghi, el tercer fill de Carolina de Mònaco. Atenció, l'Aldo Comas, eh?
10: Atenció al nivell...
11: Colze amb les grans monarquies, eh?
10: Sí, sí.
11: Per això et dic que aquesta gent ha de ser excèntrica, però tu també series excèntric. És com aquesta gent, s'ha fet tan conegut, s'ha tornat gilipolles. Clar, és que què vols? Si ja ho tens absolutament tot, has d'anar a buscar coses que rasquin lo il·legal, pel que sigui. Bé, no sé si hi ha algú que ens hagi fet alguna definició.
3: Sí, tenim definicions de ser ric. Per exemple, el cunyat del Palillo diu... Ser ric és quan no poses una paella a sota de l'altra.
11: Ah, què vol dir a l'hora
3: que tens? Que tens tant espai...
10: Ah, que les poses...
3: Que pots permetre el luxe de posar les paelles...
10: Ah, està bé.
13: Una al costat de l'altra.
10: Està ben vist.
3: Està ben vist, eh?
11: I, o no fer canvi d'armari, dit d'una altra manera, el que no fa canvi d'armari... Perquè el que fa canvi d'armari és de pobres.
10: Sí, clar. Ho
11: saps perfectament.
3: El Marc ens diu, quan dius el sou... i es pensen que és el que guanyes en un any.
11: Tu dius el mensual i es pensen que això és el que guanya tot. Sí, això està molt bé.
3: Sí. El Sergi diu, segons en Mario Conde, ser ric és no ser conscient del preu de les coses. És el que comentàvem abans, eh? I ho clava. El Juan, aquest és com molt filosòfic, però m'ha agradat. Diu, ser ric és no necessitar.
11: Bé, una miqueta el que dèiem, no necessitar, simplement.
3: Ja ho tens tot cobert, no has de patir per res.
11: Segurament necessites menys, perquè no et fa... És a dir, el no tenir aquesta problemàtica... No.
3: Però es creen necessitats,
13: sí,
3: els rics.
13: Sí, perquè aleshores volen... sempre més.
3: Sempre
13: el cotxe més bo.
3: Sí.
13: Ara vull un iot. Ara vull aquell quadro que ha sortit...
10: I mai en tens prou. Perquè, clar, quan tens el iot, el vols més gran.
13: Exacte.
10: I això, clar, necessites més diners. Home. I el pis més gran. I les cases.
11: Hi ha molta gent que han trobat amb Diògenes, d'aquesta gent que acumula merda a casa, i era gent que era rica, eh?
10: Escolta, m'apunten que Aldo Costas, es diu? Aldo Comas, perdoneu, és el marit de l'actriu Macarena Gómez.
11: Sí, la Macarena Gómez, aquesta noia que sortia al Aquí no hay quien viva,
10: no tenia coneixement. Totes despatxen.
13: Tot. No pateixis, que no queda res.
11: I que tenen un viatge, clarament, cap a la dreta, diguéssim. Però vull dir que és un nou personatge que, si no el coneixeu, us convido que el conegueu, perquè és com a mínim...
10: Sí, sí.
11: No sé si interessant, però com a mínim és anecdòtic, per entendre's.
3: L'Artur diu, per mi ser ric és quan els fills et vulguin matar.
11: Últimament està passant.
10: Vinga, va. Bueno.
3: I el Twitty diu, un és ric quan arriba en aquell límit imaginari on tenir més diners no et dona la felicitat. Crec que eren al voltant, diu ell, dels 100.000 euros anuals. I la Yolanda, ja per acabar, per mi ser ric és tenir salut, la resta és secundari.
14: Sí, senyor, i ser català.
10: Ser ric és ser català?
14: No, és el millor que pot passar.
11: Bé, home, no, hi ha gent que ho deu pensar, eh?
14: És el millor, és riquesa pura.
13: Quan un és català, la sensació és de riquesa.
14: Sí, i puresa.
13: Ara.
14: I transparència.
11: Hi ha gent que li fa
13: passar. I honestedat.
14: Sí.
11: Sí, molt, molt, molt, molt. Bé, ara vaig entrar al tema. Jo crec que ens donarà temps, com a mínim, d'escudrinyar-lo una miqueta. Bé, us deia que la secció d'avui es deia Parlem perquè tenim boca. L'he volgut titular així, n'hi havia altres títols, però he decidit per aquest. Hi ha frases, això vol dir que hi ha frases que diem sense pensar, i sort que no les pensem, perquè potser ens faria vergonya dir-les. Les hem sentit tota la vida i nosaltres les anem repetint, Nosaltres les anem repetint sense ser massa conscients del que diem. Per això he dit parlem perquè tenim boca. Després, si queda temps, ja mirarem què hem dit, no? Hi ha expressions que a mi, per exemple, em desconcerten.
13: A veure.
11: Com, per exemple, perquè veieu una miqueta
10: un exemple. Sí, a veure, sí.
11: Tràfic il·legal de persones. I la meva pregunta és, hi ha tràfic legal de persones? Hi ha una finestreta que dius, bon dia, vinc a donar-me d'alta d'autònom, mouré persones. Diu, home, transport de viatgers. Diu, no, bueno, aviam, viatgers no han pogut triar gaire el destí. Però bueno.
13: I et posaré un exemple de legal.
11: Un
13: tràfic legal de
11: tràfic
13: persones.
11: Legal de persones, digue'm en un.
13: Els jugadors de futbol.
11: Ui, no sempre és del tot legal, però podríem...
13: Bueno, a veure, però és legal, això.
11: No, bé.
13: I trafiques
11: sí, mentre vagin viva i tot, i d'alguna manera dius, bueno, els primers 2 anys tarifa plana, bé, però jo no ho acabo de veure. No, per exemple, un altre que hem comentat algun cop en aquest programa, estaven practicant sexe. Que la pregunta és, practicant, que vols dir que no en sabien, que han anat allà, no és a Teruel o a Cuenca, que hi ha un...
10: Ah, sí? Treure't el carnet?
11: Deu haver una mena...
10: El carnet d'aquest cas de cotxe, aquí seria practicant, estaven fent pràctiques pel primer examen sexual, seria.
11: No sé, deuen tenir una mena de club especial. La meva cosa és, amb 58 anys encara estàs fent pràctiques, que et donen plaça fixa. Una cosa és quan comences, que tots... Segurament que vas desorientat, no saps distingir un mugró d'un llavi vaginal, però no saps on posar les mans o qualsevol moviment sembla que hagi de saltar un airbag, perquè tot és incòmode, tot allò que diuen és torpe, no? Vull dir que al principi no, hi haurà gent que, escolta, la primera vegada ho hagi fet fi i rodó, però si pregunteu, això seria una gran pregunta a la gent, perquè jo... La meva primera vegada recordo que vaig fingir. Ojo, que això és supertrist.
14: Què me diu?
0: La primera vegada.
11: Vaig fingir. La primera vegada vaig...
10: Però com pots fingir?
11: Per desconeixement vaig fingir. Vaig fingir una cosa molt trista.
0: Però tu no vas gaudir i vas fer veure que
11: no
0: sí?
11: No vaig gaudir perquè jo, ja, com sóc idiota, ja vaig fer veure que jo, com si no fos la primera vegada. Com jo anava ja de que ja sabia.
10: No.
11: Que això és el més idiota que es pot fer a la
10: però,
11: vida.
10: Però perdona, no, és que no em quadra...
11: Vaig fingir... que ja sabia. Per tant...
10: Ah, tot... que ja sabia.
0: Sí. Ella anava de... Ja, entesa la matèria.
11: Jo dec ser el primer
10: i...
11: Ja.
10: I quan t'hi vas trobar, què va passar?
11: Que
10: vas acabar
11: vaig
10: ràpid.
11: Vaig fer el ridícul. Sí, vaig acabar ràpid i malament. Vaig acabar ràpid i malament.
10: Els començaments...
11: Sí,
10: els bueno,
0: s'ha de practicar.
10: S'ha de... Sí, has d'estar pensant en tot menys amb el que estàs fent.
11: Clar, és que a mi m'agradaria...
10: Has pensant en ta mare...
11: Sí. Amb l'alineació del Barça.
10: Ah, has de pensar en la Verge Maria o en Montserrat i aleshores vas refredant, vas retenint la cosa, perquè si no, si estàs pel que estàs...
11: Etapes
10: primerenques, clar, allò es dius...
0: Llavors,
10: clar, si tu vas pensant, hòstia, l'enciclopèdia catalana...
0: taules de multiplicar.
11: La taula periòdica funciona molt bé.
10: Sí, doncs tu, doncs mira, saps? Vas apretant el freno. Fins que es trenca el freno i llavors ja està.
11: Ara, que això pot passar.
10: Llavors fas el que dius tu. El ridícul.
11: Bueno, que a mi m'agradaria...
10: Llavors et diuen allò que... Amb això les dones solten generoses perquè... No passa res.
11: Això pot passar
10: a tothom.
11: Li passa a qualsevol.
10: Però tu dius, com a la segona.
14: Sí, però si a mi em passa cada dia.
10: Torni a passar...
14: passa sempre.
10: Ja haurem de sortir per la porta del darrere, eh?
11: Estem llestos, eh? Sí. Estem llestos. No, que dic que a mi m'agradaria que almenys especificessin què practicaven. Digo, estàvem practicant, saps? Bueno, què practicaven? Perquè hi ha gent que fa 30 anys que practica i continua cometent els mateixos errors. Això ja és falta d'interès. És com si, per exemple, tu portes... 3 dècades tocar la guitarra i només et surt al principi de la bamba, hòstia, igual no és el teu instrument, igual la música no està feta per tu, no? Per tant, això també pot passar amb el sexe. També em desconcerta molt, va morir d'amor natural, que aquesta tarda he utilitzat aquest concepte.
10: Sí, que va morir d'amor natural, sí.
11: Que dius tu, natural per qui? Perquè jo trobo molt més natural continuar viu. Mira el senyor Marcelí. És molt més natural continuar viu que morir-se, eh? No, no pateixis, ha estat mort natural. Dius, ah, doncs, fantàstic, eh? Estava preocupat, però si és natural em quedo jo més tranquil, que li hauríem d'haver comprat un taüt ecològic. Ho dic per mantenir una miqueta...
10: Sí, perquè és natural, clar.
11: Si és natural, el taüt ecològic, eh? Bé, ojo que la cicuta i els bolets verinosos també són naturals.
13: També.
0: Oh,
11: I et poden matar. Perquè al millor et diuen, tu vas a casa d'algú a sopar i et diuen, bueno, tot el que hem fet, hem preparat avui, és natural.
14: No, no, és natural.
11: El tanto, eh? El tanto perquè, perquè podem morir un mal bolet, mai millor dit.
10: Sí, home...
11: Et pot destrossar la vida. Si no et mata, et pot destrossar la vida. Un altre que...
10: I els bolets que es fan, per exemple, no bolets del que sí que n'hi ha, que pots trobar ara que arriba l'època dels bolets, si és que n'hi ha ni plou, però...
2: Els bolets ja no existeixen fa molts anys.
10: Exacte, però el bolet que se't pot generar amb un producte, amb un menjar en males condicions, després aquest bolet entra
0: al
10: teu organisme, a l'intestí, i després... Et passes el dia a la tassa del vàter.
11: Ara, és que has dit una cosa molt interessant, perquè jo feia...
10: I allò són fongs, eh? Fongs, eh? Sí. Fongs que se't queden a l'intestí i venga, eh?
11: Jo fins fa poc...
10: I enganxat a la tapa, eh?
11: Fins fa poc...
10: A fer surf.
11: Quan obria aquell formatge que tots coneixem, que és per fer lliscar sobre el pa, no? Que diuen queso de untar, que posa la tapa, hi ha un molt concret, i arriba un moment, quan no el menges cada dia, que el tens una miqueta abandonat, 2-3 setmanes, i quan obres aquella tapa, que és com d'alumini, tu veus que hi ha una miqueta la gespa de Can Barça.
10: Sí, exacte, exacte.
11: I de tota la vida, a casa meva, dic, bueno, això, ho aparta.
13: Treus-lo de sobre.
11: No!
13: Treus-lo de sobre.
11: A mi m'ha dit un amic entès en la matèria...
10: A veure, què s'ha de fer?
11: Que un cop apareix això, és com a la fruita, eh? Quan ja veus que està tocada, allò ha afectat molt més, no només és la capa superficial, la bactèria, encara que no la vegis...
13: El fong
11: ha anat cap a baix, eh? Per tant, allò...
0: Però a casa meva també s'havia fet això, i amb la fruita es treia el tros, que no estava malament.
11: Quan dius es treia en passat, vol dir que ja no ho feu, o com va la cosa?
0: Jo ara actualment ja no ho faig.
11: Veus? Per
0: actualment
11: això continues
0: no ho faig,
11: amb
0: però mira. Que ho hem fet...
10: No ho fas amb la fruita o amb el formatge?
0: Amb la fruita no ho faig. I amb el formatge... Crec que sí, que la parto i menjo.
10: Sí, el formatge queda. Sempre... Escolta, és que sap greu llençar el formatge.
0: Sí.
10: Jo retallo la part dels fongs...
0: Això m'ho menjo,
10: va retallant
0: jo,
10: i al final alguna cosa queda.
11: Doncs mira, jo, al no haver de fer això, em sento ric, saps? Perquè dic, escolta, no passa res. Aquí tenim els diners per càstig.
13: Molt bé.
11: Que no respiri misèria. I dic, llenço, perquè total que són 2 euros, no passa res.
10: Sí, això també passa amb el pa, que compres pa, per exemple, pa tallat, un pa de...
11: Això s'ha d'anar tant,
10: I es va assecant, però tu el vas allargant, i hi ha un dia que has començat a parlar del dentista, has d'anar al dentista perquè amb aquest pa t'han de fer la... Total part... No llança el pa, que s'ha convertit en un arma de destrucció dental.
13: Però és que llançar menjar és pecat.
10: Per això jo me'l menjo fins al final.
11: Això, hi ha una tècnica que pots utilitzar, que és has de mullar una miqueta el pa.
13: El torres.
11: Amb aigua.
0: Amb esprai. Esquitxes una mica d'aigua.
11: Un flus-flus, o així, amb els ditets.
10: I què fas?
11: I ho poses a l'air fryer.
10: És que no tinc air fryer.
11: O el forn. I no, et queda forn... com nou, eh? Et queda com nou.
10: Sí, però, perquè ho he provat. M'estàs dient, posa en marxa el forn, passa el pa fa per l'aigua.
11: Amb l'air fryer fa menys mandra. T'ho dic perquè jo...
10: Prefereixo menjar...
0: I si et queda dur, pa ratllat.
10: Per ratllar, a veure, per un moment.
13: El poses a la batxadora, eh?
10: Cailà, de veritat.
13: No, per ratllar.
0: Que sí?
11: Mastegar per ratllat, eh?
0: Que... Jo no ho he fet mai, però si tu no vols...
10: Però si no ho has fet mai, per què em recomanes per ratllat?
0: No, però... Perquè si tu no vols tirar aquell pa...
10: Però escolta'm una cosa. Que faci per ratllat.
0: Sí.
10: Jo pensava que pretenies...
11: A cullerades.
10: Que, per exemple, un tros o dos trossos de sobrassada me'l mengin per ratllat.
13: No!
0: Que del pa dur... El passes per
13: la batedora.
0: Per la trituradora i et fa pa ratllat.
11: Igual el Ferran Adrià, pa ratllat i
14: home,
11: això...
14: Posa,
0: no em digui nena,
13: home. Posa 5 minuts al forn i és més bo el pa ratllat.
14: I quan està ratllat, després lo nifa.
0: Mira, el pa sec el ratllem per arrebossar, veus? La Lluïsa ja diu això, la meva línia. No miris així. És que, clar, perdoneu, qualsevol cosa que dic, ho veieu, no?
10: No, que sí, molt bé.
13: avui t'ho trobo
0: perdoneu, tot el malament. Que he dit, tot ho he dit malament. Tot. Jo ja...
11: No està bé, Kaila, però això dona joc, a més. En el cas que fos així, dona joc.
14: És com Pepa i Avelino.
11: Sí. Bueno, saps que allà aquest estiu, quan vaig anar a Terres de la Plana Lleida, es deien el Roper, eh? Per referir-se a vosaltres dos, deien...
0: El Roper.
11: Deien, saluda els Ropers, eh? El Roper. Sí, diu, però sempre estan a la gresca, saps?
13: És que la Kaila té aquesta...
11: Em va fer gràcia.
13: La Kaila té aquesta virtut.
11: No, però està bé.
0: Porta una mica la contra.
11: Treu el millor de tu, Toni. De veritat.
10: Bueno, escolta.
11: Una altra, l'última. Sí? L'última, aquesta em sembla meravellosa i estareu molt d'acord amb mi. Ha patit un accident fortuït. Que dius, home, jo els accidents no me'ls imagino força fortuïts tots, perquè si no, no seria un accident. No surto de casa dient, avui tinc dentista a les 10 i a les 12 em fotré una hòstia guapa amb la moto al carrer Aragó. No, perquè tu no pots preveure això. Els accidents... He tingut un accident, punto. Perquè tu no dius, ara em aniré a estimbar contra la paret. No. Els accidents, si us plau, són sempre fortuïts. I amb això podíem dir petit retard, que això és el que sempre diu la Rodèlia. Cita prèvia, una cita no pot ser cita passada, sempre ha de ser cita prèvia. Per tant, analitzem ben bé quin vocabulari estem utilitzant, perquè la majoria són, les frases són, que estan pràcticament fetes, són completament innecessàries. O, per exemple, l'última, reserva amb antelació. És que reservar quan ja ha passat té poc mèrit, la veritat. Jo voldria reservar una taula per ahir a la nit. Quantes persones? Érem 4, vam sopar molt bé. Aquesta conversa no la trobo. Us deia, jo, d'alguna manera, quan mori, encara que sigui de mort natural, ni tràgic, de Sant Llàs ni res, que digui la gent, que siguin honestos, també, la veritat per davant, no digueu ha sigut una mort natural, no. És a dir, s'ha mort, li quedava hipoteca. Jo crec que amb això serem totalment transparents.
13: Extraordinari.
10: Xavi Franquesa, moltíssimes gràcies.
11: A vosaltres sempre.
10: D'aquí, 3 minuts, parlarem del cas Di Stéfano i també seguirem el fil de la participació ara mateix de l'equip femení del Futbol Club Barcelona a la Champions. A hores d'ara, partit que ha començat a 6:45 del vespre, Roma 0, Barça 0.
17: Vamos a ver, si voy a servir de chascarrillo o dan por culo y una gorra cuadros.
16: Pues mira, ala, ahí lo tienes.
5: RAC 1. Els vespres a RAC 1 són per informar-se.
21: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
5: Per analitzar l'actualitat.
22: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat.
14: No, hi havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
22: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
5: I també per aprendre i passar una bona estona.
23: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig anar a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
22: No hi tenia TV3.
23: I tenia Antena 3.
5: Els vespres a RAC 1 tenen un nom, Anna Ballonesta.
21: El 9C. Us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies, i també aprofundim en el com i el per què.
5: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit. Benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 30 de setembre del 2026. Avui s'acaba el mes de setembre, demà arrencarà el mes d'octubre. Recordo que demà, 1 d'octubre, dijous, tindrem públic a l'estudi. Encara ens queda alguna plaça. Si voleu venir, entreu al compte d'X a Twitter d'EsportRacú, @EsportRacú, i allà el primer tuit que trobareu, la primera piulada que trobareu, està fixada i diu, per venir de públic, cliqueu aquest enllaç. Només heu de clicar l'enllaç, omplir quatre dades i podreu reservar una de les poquíssimes cadires que queden per omplir la planta 3 d'aquest estudi de RAC1 demà, públic en directe, per veure com fem el programa. Encara hi sou a temps, insisteixo, si voleu inscriure-us per venir. Avui ha estat un altre dia molt intens esportivament parlant, amb un munt de notícies que ara repassarem i amb un munt de partits d'equips catalans. A més, avui tenim un gran protagonista al programa. Avui entrevistarem Carles Pérez, l'extrem granollerí format al planter del Barça, que aquest estiu ha fitxat pel Girona i que ha tingut un bon inici de temporada. Ha fet ja dos gols i una assistència en les primeres jornades a segona divisió. Aquest migdia l'hem visitat a la nova ciutat esportiva del Girona, a Vilablareix, i hem xerrat de tot amb Carles Pérez. D'aquesta temporada del Girona, evidentment, de les opcions d'ascens, del seu debut amb el Barça, de la mà d'Ernesto Valverde, de la seva sortida del Barça cap a la Roma, que entrenava Mourinho, va tenir Mourinho com a entrenador Carles Pérez, del seu pas pel Celta i de moltes coses més. Avui descobrirem una mica més aquest nano de 28 anys, només, Carles Pérez, amb el Miquel Agut, que també ens ha acompanyat en aquesta conversa, que escoltarem de seguida i que després comentarem a la tertúlia d'avui, amb Toni Padilla i Ferran Martínez.

0: Com deia, un dimecres amb moltes notícies, una de les més destacades és d'aquest mateix vespre. Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració de Portugal, emprenyat perquè no va jugar l'altre dia ni un minut contra Noruega. Hola, Roger Saperes.
1: Bona nit, París, eh?
0: Com ha anat tot plegat, a veure?
1: Doncs esperpent de Cristiano Ronaldo, que no ha paït gens bé la suplència de diumenge, i avui, després de la roda de premsa del seu tècnic, Jorge Jesús, el portuguès ha decidit tirar pel dret i ha abandonat la concentració en una furgoneta de la federació per després agafar el seu jet privat i volar cap a Madrid. Tot plegat hores després de la roda de premsa del seleccionador, prèvia al partit contra Dinamarca, el tècnic ha dit que estava pactat que Cristiano no jugués als partits de Noruega i el de demà contra Dinamarca, i ha llançat un missatge contundent.
2: Un club manda un president.
3: En un club mana el president, en aquest equip mano jo, en tot el que té a veure amb els jugadors. Sembla que vulgueu que hi hagi un cas entre en Cristiano i jo, i no és cert. Ja n'he tingut amb molts jugadors, no en creem ara un que no existeix.
2: Un cas que no existe.
1: Doncs Cristiano ha considerat que sí, que hi havia cas, deixant el seu seleccionador amb el cul en l'aire, perquè, com dèiem, ha marxat cap a Madrid i no jugarà al partit de demà contra Dinamarca. Aquesta tarda hem tingut comunicats de la Federació Portuguesa, que s'ha limitat a dir que el jugador no s'ha entrenat, era evident, perquè l'han captat les càmeres marxant de la concentració, i del mateix Cristiano a Instagram. Diu el futbolista que ha pres la decisió després de les converses que ha mantingut avui amb Jorge Jesús i amb el president de la Federació Portuguesa, que avui ha volat expressament cap a Copenhague per reunir-se amb ell, i diu també que algun dia explicarà tota la veritat sobre aquest cas. Recordar que en aquesta aturada va ser titular i va jugar 67 minuts en el primer partit contra Gales abans del famós duel contra Noruega, on no va disputar ni un minut, tot i que sí va escalfar-se la segona part.
0: Ja li va ser protagonista al Madrid durant tota la seva carrera, ho ha volgut ser, a la gespa, fent gestos ostentosos, quan tenia un micròfon, una càmera al davant, sempre li ha agradat ser protagonista, i avui també. Quin final de carrera més trist que està tenint Cristiano Ronaldo, i quina diferència abismal que hi ha amb el final de carrera que tindrà Leo Messi d'aquí, menys d'una setmana. Més tard ho comentem en tertúlia, perquè aquesta és de les grosses. Mira que n'ha fet de grosses, Cristiano, però aquesta és de les més grosses. Per cert, aquesta matinada l'Argentina juga el primer dels tres amistosos. Aquest és sense Messi, no, Saperes?
1: Sí, juga contra Bolívia el Mario Alberto Kempes de Córdoba a partir de les dues de la matinada hora catalana, com deia, sense Messi i sense que cap futbolista llueixi el 10 a la samarreta fins al partit de dimarts, quan l'ex del Barça s'acomiadi oficialment de l'albiceleste en el duel contra Benín, que jugarà al Monumental de Buenos Aires.
0: Avui no dormiràs, no? Surs d'aquí i a les dues et poses l'amistós, no?
1: Començo a escalfar motors pel darrer partit. Home, el dia que Messi deixa l'albiceleste haurem d'estar atents a tot el que passi.
0: El de Messi és a les 10 de la nit, hora catalana, dimarts que ve. Vull dir que aquest és un bon horari. A més, el seguirem aquí, el t'ho diràs.
1: Ho farem atentament.
0: Molt bé, gràcies, Aperes, fins ara.
1: Que vagi bé.
0: Hola, Marta Ramon.
4: Hola.
0: En clau seleccions, ahir en vam parlar moltíssim. Sí. Ahir, el t'ho diràs, ja us vam dir que per les informacions que teníem properes a Rafinha no era res greu, no semblava res important, i avui hem sabut que torna a Barcelona per precaució i que no està lesionat.
4: Sí, s'ha decidit de mutu acord entre la Confederació Brasilera i el Barça, que Rafinha torni i no es corri cap tipus de risc. Té una edema a la cuixa dreta. Això és el que ha demostrat la ressonància que li han fet els serveis mèdics de la selecció del Brasil. La previsió és que Rafinha aterri demà al vespre, que reposi després d'un viatge llarg de 24 hores i que ja sigui divendres quan des del Barça li repeteixin la ressonància per comprovar que tot està bé. La previsió és que estigui disponible per rebre el Getafe el 10 d'octubre. Això sí, a hores d'ara, el més plausible és que Rafinha pugui començar el partit a la banqueta donat el seu historial i el calendari que li ve a sobre a l'equip. De totes maneres, tot dependrà evidentment de les sensacions que tingui i del que parlin amb Hansi Flick.
0: Per cert, avui també explicarem després en temps de tertúlia novetats sobre el Spotify Camp Nou, perquè ja és definitiu, no s'obrirà la tercera graderia del Camp Nou aquesta temporada.
4: Sí, ens ha posat sobre la pista el diari Esport i des de RAC1 us en podem donar més detalls. Fa uns dies l'Ajuntament va denegar al club la llicència per fases i els va comunicar que només els donaria una llicència única. Amb aquesta condició, el Barça va veure que només tindria llesta tota la tercera graderia de cop per 3-4 partits al final de curs, i tenint en compte que per posar la coberta a final de temporada s'han de treure tots els seients d'aquesta tercera graderia, des del club consideren que no té sentit el cost econòmic que implicaria això per 3-4 partits. La idea és acabar la temporada, per tant, amb 67.000 espectadors, aproximadament, no amb els 70-75.000 que s'havia proposat al club darrerament, tal i com ja s'havia exposat a la Assemblea de compromissaris. Serà ja la temporada vinent, amb la coberta ja col·locada i després d'haver tornat a jugar a Montjuïc, que s'obrirà la tercera graderia.
0: Molt bé, després ho ampliarem i ho comentarem. Gràcies, Marta.
4: Fins ara.
0: En clau de seleccions, una última cosa. S'ha confirmat el que ahir ens deia el Damià López des de Sevilla. Alejandro Grimaldo deixa la selecció espanyola, també per molèsties. De la Fuente ha cridat en el seu lloc Fran García, que ara està al Betis, l'ex del Real Madrid. Fran García, doncs, juntament amb Marco Corella, seran els dos laterals esquerres pels dos partits que li queden a Espanya. Un és contra la República Txeca aquest dissabte a Oviedo i l'altre és contra Croàcia un altre cop, en aquest cas a Split, dimarts de la setmana vinent. Aquesta tarda ho hem viscut a RAC+1, hem tingut el segon partit de la Champions femenina

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
0: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Doncs sí, Aleix, amb la Juana Camilion, després d'aquesta derrota, que és una derrota dolorosa, evidentment, tenint en compte totes les expectatives que s'havien posat, una de les nouvingudes, es volia jugar aquesta Eurolliga, ha estat un partit complicat, no us heu sentit gaire còmodes en cap moment, Juana, com ho veus tu? Bona nit.
5: Buenas noches. Sí, es una derrota dura, porque al final nosotras como jugadoras, especialmente yo creo que las que nunca hemos jugado Euroliga, queríamos hacer esto especial, queríamos jugar en este pabellón con la gente y traer Euroliga a Girona otra vez. Pero como tú has dicho, no hemos estado cómodas, ellas venían ya de haber jugado una previa, o sea, la previa de la previa, entonces venían con un poco ahí más de confianza, y nosotras eso, no, hemos tenido pues fallos, a lo mejor fallos en defensa, en ataque no hemos estado cómodas y nos ha costado la derrota. Y bueno, nada, toca cabeza arriba y seguir trabajando, que la temporada es muy larga.
4: Deixem que em pregunti pel partit. Encert, també físic elles, a dins molt fortes, però no sé si, tenint en compte això que deies del moment en què arriben tots dos equips, això també ha marcat molt el rodatge que portaven elles i el poc rodatge potser que porteu vosaltres. Això ha influït?
5: Sí, seguramente. O sea, ellas, como he dicho, vienen ya de jugar la previa, venían ya con la confianza de que estaban a un paso de conseguir Euroliga, y nosotras era todo o nada a un partido, ¿no? Era como una final para nosotras, y bueno, nos ha salido cruz y ya está. O sea, han sido muy físicas, hemos intentado igualarlo y bueno, no ha salido esta vez.
4: I una més per part meva, això marca una mica la temporada, afecta d'alguna manera com vindrà la temporada?
5: Bueno, afecta.
4: Entenem la pregunta, eh?
5: Sí. Afecta porque eso, porque teníamos ilusión de jugar, pero como ya he dicho, la temporada es muy larga, nos quedan muchos partidos, al final ahora, pues bueno, vamos a Eurocup, pues nos tenemos que centrar en Eurocup, y en la liga queremos dar la nota, queremos estar ahí arriba, queremos competir por estar ahí arriba, entonces, a que duela esto, irnos a casa con el dolor, descansar, dormir, y mañana ya es un nuevo día y seguir para adelante.
4: Gracias, Juana.
5: Nada, a vosotros.
4: Amb la Juana Camilion, amb una de les noves incorporacions a l'Eix avui, que no ha pogut classificar el seu equip ni ajudar, o vaja, no ha pogut classificar-se juntament amb el seu equip. Ha fet un partit d'un punt d'honor la jugadora balear, nascuda a l'Argentina, jugadora que des de molt petita ja va anar a les Illes Balears i que doncs explicava aquestes sensacions prèvies, aquestes sensacions del partit, un partit complicat però que, com diu ella, doncs això tot just ha fet que comença, i el Girona que ha jugat a l'Eurocup.
6: Perfecte, doncs com a mínim hi ha una reacció lamentant aquesta no classificació per l'Eurolliga, sí que jugaran per això la competició europea, la segona, com deia el Dani. Després ho comentem, Dani, i parlem del Manresa també. Gràcies, fins ara.
4: Molt bé, Aleix, fins després.
6: Fins ara. Un Manresa que ha perdut a la pista del Pau de Salònica a l'Eurocup masculina, 93-78, després de l'odissea de viatge que han hagut d'afrontar per culpa de les tempestes, retards aquí a Barcelona, van perdre la connexió del seu vol Atenes-Salònica, han dormit poquíssim, i a sobre, durant el partit que estava igualat, una cistella estava més baixa del que marca el reglament i han trigat 45 minuts a arreglar-ho. El Manresa ha hagut d'esperar-se allà a la banda, igual que el Pau de Salònica, amb el partit igualat. Quan s'ha reprès el partit, el Pau ha sentenciat aquesta victòria. Tot plegat ha estat un desastre, el viatge, el partit, la cistella, el tram final del programa. Mirarem de trucar a l'entrenador del bàsquet Manresa, Diego Ocampo, perquè ens expliqui com ho han viscut. Pràcticament 3:15. Deixeu-me tornar un moment a la Champions femenina de futbol, perquè a banda de la victòria del Barça aquesta tarda, em deixava d'actualitzar un marcador molt important, Clara, que tenim a aquesta hora.
7: Sí, amb el partit de la jornada, dos grans favorits per classificar-se entre els quatre primers, que són el Lió i el Chelsea, de moment 86 de partit sense gol.

0: Els de qual cosa és una notícia molt bona pel Barça, perquè implicaria que els dos equips es deixarien punts en aquesta fase lliga i, per tant, quedarien per sota del Barça i no igualarien aquest 6-6 de les Blaurana. El Bayern, un altre rival del Barça, està guanyant 0-2 a camp del Benfica, però, com dic, ara el Barça amb aquests resultats seria el líder en solitari, Lió seria segon amb 4 punts, també el Bayern amb 4, i només l'Inter demà, si guanya, podria igualar el 6-6. En tot cas, queden 3 més afegits.
1: Perfecte, doncs a veure si s'acaba aquest Olímpic de Lió 0, Chelsea 0, ara cantem el final i també com queda la classificació, que com diu la Clara, seria sorprenent, Després de dues jornades, només el Barça i l'Inter de Milà demà podrien fer el 6-6 a la Champions femenina. A banda d'això, hem tingut un munt de partits aquest dimecres amb molts equips catalans de diversos esports. Hola, Quim Salvador.
2: Hola, Aleix, bona nit.
1: Fem un repàs de tota aquesta jornada poliesportiva que hem tingut.
2: Sí, continuem amb futbol. El Terrassa ha quedat eliminat als quarts de final de la Copa Federació, ha perdut 4-1 al camp del Sestao River i amb aquesta derrota, més, l'equip agarenc es queda també sense accedir a la Copa del Rei, perquè els semifinalistes, ja ho diré, de la Copa Federació, tenien també el premi de jugar la Copa del Rei. L'Europa femení s'ha classificat pels setzens de final de la Copa de la Reina, golejant per 4-0 a casa del Villarreal. Passem a l'handbol. El Flèquing Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol 40-31 a la difícil pista del Flensburg alemany. El Club Natació Atlètic Barceloneta és campió de la Supercopa d'Europa masculina de waterpolo. Ha guanyat 10-8 al Marsella a casa, a la piscina de Sant Sebastià, i el Barça de futbol sala golejat o per 6-1 al Palau en partit avançat de la setena jornada del trofeu d'obertura. Els Blaurana, amb aquesta victòria, se situen líders provisionals.
1: Déu-n'hi-do, quin dimecres. Gràcies, Quim.
2: Fins ara.
1: Fins ara. Ara sí, 3:15, clavats i en punt. Hem repassat tots els resultats, les notícies més destacades del dia, que ara comentarem en tertúlia amb Toni Padilla i Ferran Martínez. Abans, però, ens traslladarem radiofònicament a la ciutat esportiva del Girona per xerrar una estona amb Carles Pérez, un dels grans fitxatges de l'estiu del conjunt gironí.
3: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Som a la nova ciutat esportiva del Girona, a Vilablareix, aquí al costat, en un entorn magnífic, on el conjunt de Quique Álvarez acaba de fer un dels entrenaments d'aquesta setmana de cara al pròxim partit que tenen aquest diumenge contra el Mallorca, a Montilivi. I ens acompanya aquí en una de les sales d'aquesta nova ciutat esportiva del Girona un dels fitxatges d'aquest estiu del conjunt gironí, que és el Carles Pérez. Hola, Carles.
4: Hola, bones, què tal?
1: Moltes gràcies per atendre'ns. Com estàs?
4: Molt bé,
1: sí?
4: Content, sí.
1: Ha anat bé l'entrenament d'avui?
4: Sí. Preparant-nos pel Mallorca.
1: Clar. Oficialment no fa ni un mes que ets jugador del Girona. Dissabte, de fet, no? Farà un mes que vas arribar o que es va fer oficial. Uh-huh. Com està sent aquest aterratge? Com et sents?
4: No, la veritat que molt bé, molt content. Jo, sent d'aquí que del costat de Girona ja... Bueno, sé, no? Més o menys...
1: Pues, de Granollers, no? Ets,
4: sí,
1: tu?
4: Sí. I, bueno, pues, l'he anat seguint. Evidentment, tinc companys que coneixia abans d'arribar aquí. I, bueno, vaig estar parlant amb ells, també. I res, la veritat, que molt content.
1: T'ha sorprès alguna cosa que no t'esperaves del club?
4: A veure, moltes coses, sincerament. No m'ho esperava tan professional com és. A nivell de lo que és tant d'estaf, tant fisios, tant la importància del gimnàs, la recuperació... Jo és dels llocs que he estat més professionals que he estat.
1: I tu, personalment, què tal de rendiment? Perquè havies d'anar progressivament anar agafant ritme, però escolta, m'has començat com un tro.
4: No, a veure, jo millor no podia haver començat. Sí que és evident, hòstia, vos dius, bueno, va, pues un golet o dos més. Saps? Al final sempre tenir aquesta gana, però la veritat que molt content i, evidentment, com vaig dir, encara tinc que agafar alguna cosa de ritme. Perquè sí que a vegades als minuts 80 ja començo que
1: sí, se m'acaba
4: una mica l'energia, sí. Jo, sí, jo que em conec el meu cos. Però bueno, això al final és a nivell de més minuts i d'entrenos, això al final en un mes ho tinc.
1: O sigui, encara no hem vist el millor Carles Pérez, creus?
4: No.
1: Ni de conya, eh?
4: No.
1: Que bo. Del primer gol, te'n recordes? El que vas fer amb la samarreta al Girona?
4: Sí, el de Gijón.
1: El de Gijón.
4: Sí.
1: Vols recordar-lo com el vam viure a RAC1? Posa't, vale. Posa't aquests cascos que serà divertit, ja ho veuràs. Narració del Miquel Agut, aquí ara...
4: Els dos.
1: Sí, aquí ara saludarem, que el tenim també aquí amb nosaltres.
5: Ja condueix la pilota, va xutar des de la frontal! Gol!
6: On sí que hi és?
5: Gol, gol, gol!
4: Molt bé, eh? Aquest gol llarg, cantat.
5: Gol Girona! que no en obrir tancadulls, en inspirar i exhalar una jugada per la dreta del Girona, la passada de Morante per Carles Pérez, que té les cames fresques, que té les cames robustes, que té les cames de marbre, no l'han pogut fer caure, cavalcava sobre la gespa en paral·lel a la banda, quan s'ha acostat a la frontal en diagonal, ha fet una finta, ha retallat el rival i des de la mitja lluna ha sortit el sol amb una rematada col·locada.
1: Impecable, eh? Poesia, com ho relata el Miquel. Hola, Miquel,
4: molt
1: eh?
4: Molt bé,
1: molt
4: top.
1: Molt top, no?
4: Molt top.
1: Sí, sí, mira, felicita el que el tens aquí.
4: Molt bé.
6: Gràcies.
1: Tot això no ho tens apuntat, vull dir, tot això et ve al cap,
6: tot això no es pot apuntar, clar, perquè clar, la jugada clar, jo no la puc preveure. Però no, això en tot cas, vull dir, tu vés fent gols que jo aniré improvisant. És el pacte que fem
4: perfecte,
6: en aquesta conversa.
1: És sorprenent, no? És sorprenent, eh?
4: Hòstia, sí, sí, sí. Com un Arment, cuidado, eh?
1: Sí. Mira, millor que els teus sprints, eh? A vegades t'aguanta. No, ja està, si vols posar els cascos, gràcies, Carles. És un gol molt teu, molt del Carles Pérez que recordàvem, el planter del Barça, amb el primer equip del Barça, també bé, després amb els altres equips que ha estat, el Celta, sí, la Roma...
4: Bueno, a veure, al final sempre ha sigut la meva posició, la d'extrem dret, d'anar cap a dins, i bueno, crec que hi ha jugadors molt semblants que... els que veiem jugant aquella posició i és la jugada del típic extrem dret de cama canviada. Però bueno, crec que com també es va veure el dia del Cádiz, puc jugar per l'esquerra. Vull dir, jo al final, com ho vaig dir a l'arriba aquí, jo estic aquí per sumar i a mi si em posen a l'esquerra bé, si em posen a la dreta bé.
1: Però hi ha alguna que estiguis més còmode o no, de banda?
4: Bueno, evidentment estic més còmode a la dreta.
1: A cama canviada.
4: Evidentment. Però tampoc és un problema jugar a l'esquerra. I crec que es va poder veure el dia del Cádiz que no... No tinc problema.
6: El gol de Gijón és jugant per la banda dreta i fent aquesta rematada amb l'esquerra, anar-se tancant, buscant l'espai, i el gol de Cádiz és totalment diferent, és arrencant des de l'esquerra i després, en comptes d'anar cap a dins, perquè això hauria de representar xut amb la dreta, que no sé si és de fusta o no, això t'ho diràs tu, però sí que s'anar cap a la línia de fons.
1: És per pujar escales o no, només?
4: Abans era pitjor, l'anem millorant. Està millor.
6: Mira l'Àlex Moreno l'altre dia, la centrada que fa en el primer gol del Girona és amb la dreta. Però bé, tornant a tu, el gol de Cádiz és línia de fons i després el pal del porter, i marcar són dos gols totalment diferents.
4: Sí. El dia del Cádiz és més que res perquè jo sé que ell em deixarà tot l'espai per sortir per fora. Llavors, si jo només que li faci que es cregui com una mica cap a dins i amb el canvi de ritme, només que tingui un petit espai ja et dona temps de tant sigui de xutar com de centrar.
6: De fet, amb el canvi de ritme contra l'Albacete, Agus Medina, que no és lateral i aquell dia jugava allà una mica per urgència, es va parar boig perquè cada vegada que acceleraves una mica...
4: Sí, és que la de la bicicleta la tinc bé. Aquesta la tinc bé. Són de les poques que per fora la tinc bé, no? Perquè sí que m'agrada molt anar per dins, a cama canviada, però, clar, la que fas dos o tres partits ja diuen, hòstia, aquest cabron sempre se m'ha volgut partint.
6: Clar.
4: I llavors li fot la bicicleta.
6: I la bicicleta i l'assistència d'Oni pel segon, que ella regira i després acaba molt bé la jugada. Només una curiositat dels gols, Carles, a Gijón, la Ver Quirófan, a Cádiz, la negra, et fa falta... L'altre dia te la van treure, eh?
4: Me la van treure perquè jo l'estava dins, jo l'estava celebrant.
6: Hauria estat el 3-0 contra el Barcelona, va arribar, falta el tercer, l'has de marcar a casa?
4: Sí. Mm. Sí, falta amb aquesta camiseta. Arribarà.
1: Perquè, sí, fer gols és un dels teus objectius?
4: Bueno, evidentment, jo crec que com tot extrem, al final els números són importants. Però, bueno, crec que no és el que ho engloba tot, sinó també és la manera en què jugues, com ajudes a l'equip, també com diu el míster, no? El tema d'ajudar tant cap amunt com cap avall, que també és important i crec que és el que s'ha de mirar d'un extrem que sigui complet. Però, evidentment, pues, tot el que en puguin ser més gols o assistències, que jo feliç amb les dues coses, pues, molt millor.
1: L'altre dia parlàvem amb Quique Càrcel, a RAC1, amb el director esportiu, i ens deia que, evidentment, hi havia molts jugadors que no volien jugar a segona i que ha estat un estiu molt mogut, no? No sé si això s'ha notat quan has arribat o no, o veus ja un equip unit, implicat, un cop s'ha...
4: Bueno, jo vaig arribar que crec que... Jo tampoc sé molt del tema, no... Algo ho he llegit, però bueno, jo vaig arribar que ja crec que tot més o menys s'havia solucionat. No ho he viscut. Des que vaig arribar el primer dia, hòstia, he vist jo un equip que va amb el míster, que tots tenim la mateixa idea i professionals tots, no hi ha ningú que et pugui dir no, mira, bueno, està una mica nou, ja està, no... Jo el veig com una família i bueno, crec que també s'està notant al camp, que hi ha moments que patim en els partits i ho hem sapigut treure.
1: L'objectiu és l'ascens? Això a dins ho teniu clar?
4: Sí.
1: Això no suposa una pressió extra?
4: Per mi no. Ah, jo no he parlat amb cada un de la gent de lo que ells pensen, però bueno, crec que tots tenim clar. Evidentment, també ho vaig dir, s'ha d'anar partit a partit i no pensar en el que passarà d'aquí 6 mesos o com estarem. Però, evidentment, que nosaltres, i jo el primer, la idea és, vamos, ho tenim claríssim.
1: Si has vingut aquí a tornar al Girona a primera divisió.
4: Sí.
1: Veient el que has vist fins ara, creus que és viable? O encara estem molt aviat en aquest inici de la segona divisió?
4: A veure, jo mai he estat a segona divisió, per lo que diuen, la hipertensió és aquesta,
1: sí,
4: pots començar molt bé i acabes a baix. Llavors, clar, jo no ho he viscut mai, però sí que és molt llarg. Però sí, hòstia, jo veig l'equip amb moltes condicions, evidentment s'han de polir coses perquè ja et dic, hi ha nous jugadors, jo inclús, que no fa ni un mes que estic aquí, coneixen-nos també més amb la gent de l'equip, però ja comencem a fer una inèrcia bona i a demostrar que estem aquí.
6: Perquè a quin percentatge de rendiment esteu?
4: Jo crec que encara ens queda molt marge de millora. Evidentment, sobretot en el que és amb el tema de pilota, jo inclòs, crec que podem donar molta més calma i tenir molta més pilota i controlar millor els partits. Però bueno, jo crec que estem bé i anirem millorant. I ho treballem durant la setmana i jo crec que cada setmana es veu una més evolució. Evidentment, no, a vegades hi ha trams dels partits que ens costa controlar més, però bueno, són coses que, per exemple, això ho tenim que millorar, però després, per exemple, a dalt anem com un tiro. Vull dir, per exemple, en transicions, en tot això. Llavors, bueno, hi ha coses que s'han de millorar i tots ho farem perquè així sigui.
6: El dia que et van presentar amb el Girona vas dir que havies fet unes passes equivocades a la teva carrera abans de venir aquí. Pots ser més concret amb això, Carles?
1: A què et referies, Carles?
6: No, t'ho dic perquè normalment quan un jugador diu aquestes coses normalment no les diu, i si les diu d'alguna manera en petit comitè, i tu recordo als oients que vas sortir del Barça, vas anar a la Roma, de la Roma al Celta, vas estar cedit al Getafe,
1: a
6: l'Ares de Salònica, i no sé a què et referies.
4: A veure, no entraré en noms ni molt menys, però bueno, jo crec que al final, a veure com ho explico. Jo crec que des que vaig sortir del Barça he estat a 3 molt bons equips. Bueno, Barça, Roma, Celta. Jo en un any decideixo fer un canvi a la meva vida de les persones que m'acompanyen en el seu moment. Que jo en el seu moment pensava que era l'adequat que tenia que fer, bueno, per circumstàncies. I m'he adonat que no és així. Saps? Al final, mira, a vegades tries persones que ja està, i és el que hi ha, i jo ho he dit, mira, no tinc cap problema, tinc aquesta situació, vinc aquí, feliç, content, a ajudar. Resumit, és que a vegades confies en persones en les quals penses una cosa i després és una altra.
6: I això
4: repercuteix en el futbol.
1: Jo
4: crec que jo digui, hòstia, home, jo no tindria que estar passant aquesta situació perquè crec que tinc el nivell tal. La realitat és la que hi ha i ja està, ja em referia a això. Però és això.
6: Tu et vas desvincular del Celta aquest estiu per venir com a agent lliure?
4: Sí, però jo aquest estiu ja vaig canviar de gent.
6: Però llavors, fins a final de temporada a Girona, en cas d'ascens, segur més temps a Montilivi?
4: Home, jo per aquest mes que porto aquí, la família que tinc al costat, la meva dona, he tingut un fill ara fa 3 mesos, i el millor que pot tenir és estar aquí prop i per com jo estic aquí, hòstia, i m'encantaria. A partir d'aquí ja això és molt llarg perquè sentin amb el repres, amb la directiva, evidentment jo primer he de donar context al camp i si ha d'arribar, arribarà, i jo feliç d'estar aquí.
1: O sigui, de moment tens aquesta temporada.
4: Sí.
1: I heu de decidir què passa, si hi ha sens, si no hi ha sens, però t'agradaria continuar pel que estàs veient, no? Entenc?
4: Sí, o sigui, per com jo em sento i com estic tan, també a l'hora que surto de casa i amb la gent que em trobo per Girona i tal, jo feliç, però evidentment primer has de demostrar i després ja arribar a un acord tots. Però vamos, la meva part no hi faltarà.
1: El Carles Pérez té 28 anys, tot i que hagis ja voltat, com ara deia el Miquel, per uns quants clubs. Al teu palmarès hi ha una Lliga amb el Barça, una Conference League amb la Roma d'en Mourinho, ara et preguntarem d'això, i hi ha una Champions juvenil amb el Barça, la 17-18, o sigui, la 2017-2018 tu eres juvenil.
4: Sí.
1: I guanyes la Champions juvenil amb un 11, l'entrenava Pini, aquell Barça juvenil, que guanya contra el Chelsea, la Youth League.
4: Chelsea 3-0.
1: Sí. Mira, Iñaki Peña a la porteria, Mateu Morell, aquí, Mingueza, Chumi, Miranda, Jandro Orellana, Ricky Puig, Àlex Collado, Abel Ruiz, que el tens aquí,
4: sí.
1: Alejandro Márquez, no? I tu.
6: És l'11 de la final.
1: Bon 11, eh, aquell,
4: sí, jo crec. 3-0 al Chelsea.
1: 3-0 al Chelsea, sí.
6: El Chelsea,
4: i el Chelsea que estava el Hudson-Odoi aquest.
6: I el Hudson-Odoi, hi havia Gallagher, hi havia, crec que era Rhys James.
4: Sí, hi havia 4 o 5 havia... que van estar al primer equip del Chelsea. Sí.
6: Bueno, i Marc Gay.
1: No, anava a dir-te perquè he recitat l'11 perquè, hòstia, hi ha molts jugadors d'aquests que evidentment no són al Barça però que s'han acabat guanyant la vida com Déu mana, com tu, no? I ara coincideixes amb el Mateu i l'Abel Ruiz. Què tal, tants anys després? Heu mantingut la relació o no?
4: Bueno, no, a veure, al final la que fos un marxa cap a Itàlia, l'altre marxa cap al Dortmund, a l'Abel i a Portugal, i al final a distància si no hi ha contacte, però bueno, s'han tornat a juntar i com si... Al final tens relació, saps, d'haver estat tan junts.
1: S'aposta tant pel planter ara com abans del Barça, creus, o no? Perquè tu vas arribar a pujar al primer equip amb en Sufati. Sí, ara més, eh?
4: Sí, abans era impossible pujar.
1: Però tu vas arribar a jugar allà.
4: Sí, primera línia de pressió.
1: A l'Anyà, tu, en Sufati, recordo, ja aquella època.
4: Vull dir, dels primers va ser a l'Anyà i... Primera línia, el primer de tots. Després jo, en Sufati.
1: Quants anys tenies, ho recordes?
4: Tenia 20.
1: 20 anyets.
4: Sí.
1: I amb 21 anys... Tu debutes a la Lliga amb el primer equip. Era l'última jornada de Lliga, la 18-19.
4: Sí.
1: No? Val. 2-2 contra l'Eibar va ser.
4: Aipurua, és veritat.
1: Aipurua.
4: És veritat.
1: Aquest és el dia del teu debut.
4: És veritat.
1: Val, val.
4: És veritat.
1: Tens un bon record d'aquell dia o no?
4: Sí, molt, bueno, sí, perquè vaig debutar.
1: Molts nervis o no, content. En aquell vestidor?
4: No, perquè ja, si no recordo, la Lliga ja estava guanyada, crec. Estaven ja... Però bé, feliç, o sigui, al final el que busques sempre des de ben petit, saps, que porta tants anys al Barça, i al final, bueno, content.
1: Però arribes allà, Messi, l'altre, i què? No impressiona, això?
4: No, sí, sí, sí. Però, bueno, t'he de dir que també un vestuari espectacular, eh? O sigui, de gent bona, o sigui... I, evidentment, hòstia, entres i veus, pues, la de noms que hi havia, pues... Però la veritat que molt bé.
1: Mesos després, la temporada ja 19-20, amb Ernesto Valverde a la banqueta... Tu jugues un partit de Champions de la fase de grups al Giuseppe Meazza.
4: Sí, contra l'Inter.
1: Inter-Barça. 1-2 guanya el Barça, que ja estava classificat per la següent ronda,
4: sí.
1: Amb gols d'Ansu Fati i d'un tal Carles Pérez.
4: Sí.
1: El recordes, aquell?
4: Sí, perquè ja s'han passat el contracte al primer equip.
1: Com?
4: Amb aquell gol i aquell partit se'm feia el contracte al primer equip.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: O sigui, si feies aquell gol...
4: Bueno, no el gol, sinó era com
1: els minuts que jugaves.
4: Els minuts i el tal, que se'm feia automàticament jugador al primer equip.
1: O sigui, ho tenies al cap, allò?
4: Bueno, ho sabia.
1: Ho sabies.
4: I si ho puc rematar amb un gol ja, doncs millor que millor.
1: O sigui, aquell dia va ser superespecial,
4: sí,
1: clar.
4: Sí, sí, sí.
1: Clar, llavors el contracte pujava de volum, entenc.
4: Sí, amb tot, sí.
1: I eres ja jugador del primer
4: sí,
1: equip a tots els efectes.
4: Sí, sí. Que bo. No sé si... Bueno, tenies que jugar X minuts i X partits per poder ja... passa directe.
1: Recordarem aquell gol narrat pel Joan Maria Pou, el narrador del Barça, a RAC1. Carles Pérez marcant a San Siro, a veure, el Giuseppe Meazza en aquell cas, perquè era contra l'Inter, un golaç a la Champions.
7: Guagué a l'extrem. Guagué li tornarà la pilota al francès, que la posa a l'interior de l'àrea. El control d'Arturo per Carles Pérez. Gol! Gol del Barça! Gol! D'un aprofitador d'oportunitats descomunal, Carles Pérez! Gol! Del Barça, que ha deixat el Giuseppe Meazza absolutament mut.
1: Emocionant, no? Emocionant, marcar un gol a la Champions amb el Barça.
7: Interior de l'àrea, excel·lent!
4: Té molts anys que no ho escoltava.
1: T'emociona o no, encara, una mica? No?
4: Sí, a veure, al final és una època molt... molt bonica, la meva vida.
1: Amb Valverde, què tal? No era un entrenador que destaqués per donar massa oportunitat al planter, però mira, amb tu...
4: No, jo molt bé. O sigui, ja et dic, d'aquella època només puc dir bones coses. Evidentment, doncs, sempre et quedarà l'espina, no?, d'haver pogut seguir més anys allà. Però bueno, és també gràcies a jo, doncs, he pogut fer la carrera que he fet.
1: Passa que la teva posició, com deies, era molt... De fet, és molt... O sigui, no, o ets la minja mal...
4: I ara ja.
1: O és molt difícil.
4: Bueno, abans ho era, ara ja.
1: Ara ja, impossible, no?
4: Ara ja sí.
1: N'éreu conscients, allà a la Masia, de dir, hòstia, jugant de davanter això serà molt difícil?
4: Bueno, al final, quan jo pujo, deia, bueno, pues, escolta'm, per sortir 10, 15 minuts, 20, estic aquí, a la costa de la família. Evidentment, pues, després potser vas creixent i tens pues, més ganes de sortir perquè vols més minuts, però en aquell moment, amb 20 anys, dius, hòstia, estic aquí, amb els noms que hi havia, Que si vols sortir en minuts 70 i entro jo els últims minutets, deixa'm que ja entro jo, saps?
1: Partit liquidat i jo entro a Gaudí, no? Sí, sí.
4: Però bueno, però ara...
1: Que ara, no, seria, que ja... ara seria impossible, no?
4: No, el que ja...
1: Mira, tu jugues més o menys a la mateixa posició que Lamine Yamal.
4: Sí.
1: I veient-lo ara, què en penses? És tan bèstia o no, tu que ets futbolista professional? Sí,
4: sí, sí, sí, sí, sí. Al final, fes les coses que fa ara amb 20 i tants anys, et diria, bueno, mira, però amb 17, 18, 19, una barbaritat.
1: Però la gran diferència, a banda del talent tàctic, és que és intel·ligent al camp, que sap llegir el partit, això és el que el fa diferencial, també, sí, moltes
4: sí,
1: vegades?
4: Sí. Sí, però bueno, jo crec que també ja són... És el que ell té innat. Vull dir, per exemple, jo comparant-me, jo sóc un extrem molt més de potència. I jo sóc de tirar-me la llarga de... Bueno, perquè tinc l'innat de ser ràpid. Lo seu és... Aquest és molt... O sigui, jo ho he intentat treballar, el fet d'arranco, freno, faig així, finta. Això ho tens o no ho tens.
1: Ho has treballat, això, també, tu? Sí,
4: sí, però és difícil. Això ho és innat o tu el veus com es mou. Vull dir... S'ha de per la dreta, per l'esquerra, et freno, tal. I és molt difícil. Això, si no ho tens, és...
6: Clar, tu ho has treballat, però ell li surt.
4: Si et surt sol, és molt difícil. Perquè és que no saps per on et sortirà.
1: És el millor del món ara mateix?
4: Entre... Sí, o el millor entre els tres millors. Que també a l'Olis aquest també és una barbaritat. Després, evident, tens l'Mbappé i Harry Kane, però així com extrems que dius... Sí, jo, per exemple, recordo el partit de l'Olis contra el Madrid de la Champions passada.
1: Sí.
4: És una barbaritat.
1: Els remata, els hi fot el 5-3 i els remata a la tornada. Sí, sí, sí, sí.
4: Llavors, bueno, és... que també és semblant a la Min, saps? De freno, d'amago, tal, llavors és el que et dic, això, si ho tens, pues, hòstia. I si no, els que no ho tenim, pues, tenim que treure altres coses, saps?
1: Tens una carrera tan interessant que m'agradaria preguntar-te un parell de coses més, i ara amb el Miquel rematem l'entrevista. Vas dir a Mundo Deportivo, si no recordo malament, que Setién, quan marxa Valverde, hi ha la pandèmia i tal, Setién et diu en poc temps que et busquis aquí, mm-hmm. i que et va molestar una mica, no? És just quan fas del Barça a la Roma, no? És aquell canvi.
4: Sí.
1: Va ser així, això? O sigui, t'esperaves que t'ho digués abans? O t'esperaves seguir?
4: No, m'ho esperava directament.
1: Ah, no t'esperaves, tu t'esperaves seguir, entenc, el Barça.
4: Sí, sí, clar. A mi no m'havien dit res, clar, jo no sé si... jo vaig dir en aquell moment a l'entrenador, però perquè jo no sé si venia de dalt, aquí hi havia o no, vull dir, jo no en tinc ni idea. El que jo crec que havia, hòstia, m'ho havia currat i havia fet uns bons minuts tot el que havia sortit, i d'un cop el dia següent em diuen això, clar, no sé, ja et dic, potser venia de dalt, no tinc ni idea. Ja et dic, aquest, ara amb 28 anys ja ho tinc més que superat i no hi ha ningú problema. Però bueno, dues setmanes després diuen que ojalà m'hagués quedat, saps? Llavors ja m'ho podien haver dit.
1: Ah, sí? No recordava
4: sí,
1: això.
4: Sí, sí, va sortir, sí.
1: A la Roma, com va ser allò?
4: Molt bé.
1: Amb Mourinho bé?
4: Sí, molt bé.
1: Què tal és?
4: Molt bé.
1: Perquè sembla un polemista. Diu... Però
6: no és esquerp, ni...
4: No? Jo crec que és una mica la imatge que té la gent d'ell i potser pues, una mica també el que ell vol mostrar, diguéssim, quan està... O, bueno, o com la manera que ho viu ell. Perquè ja et dic, jo com a persona un 10. I proper, bromes...
1: Com a entrenador, també?
4: Molt bé.
1: És que ara al Madrid li trobo a faltar algun matís tàctic. És tot més molt semblant.
4: No sé.
1: No.
4: Suposo que també, evidentment, pues, no és el mateix entrenar a la Roma que
1: clar.
4: A nivell de noms i de pes que hi ha al vestuari.
1: Et va portar alguna cosa diferent o xula? Perquè o sigui, en parles molt bé.
4: No, molt bé, molt bé. A veure, jo també et dic, jo, per lo que vaig viure amb ell, és un entrenador... molt més a nivell motivacional de parlar i pues aquesta garra tal, de comunicar-t'ho que no del que tu fas tàcticament. Hi havia alguna cosa de tàctic, però al final era pues no, potser una mica el que feia el Madrid o el Chelsea, rondos, partits curts, tal, possessió.
1: Però et va sorprendre positivament això, molt la part bé. Emocional,
4: sí, sí,
1: no?
4: Sí.
1: La part emocional.
4: Sí, sí.
1: I va ser una bona etapa per tu, va guanyar la Conference,
4: sí,
1: no?
4: Sí, sí. Això no sempre
6: que,
4: ho he dit.
6: Que ell, diguem-ne, que de portes endins és oposat de com es veu de portes en fora, d'alguna manera?
1: Sí, potser fa un paper per picar els rivals. No?
4: Això, o potser és que el partit els viu d'una manera que, no ho sé, però jo dic de portes cap a dins, jo... Hòstia, per mi un 10.
1: Alguna anècdota que es pugui explicar o no? D'aquella etapa amb Mourinho.
4: Va haver-hi una que crec que va sortir tots jocs, que és quan vam perdre amb el Bodoglim 6-1.
1: Ah, sí, allà.
4: Allà,
1: no, al sí. Cercle Polar Àrtic, sí.
4: Que va sortir dient que hi havia jugadors que no podien jugar ni a la...
1: Barraja,
4: ni a la Sèrie C.
1: Va rajar, és veritat, va rajar.
4: Aquell dia va pillar bon cabreo,
1: Tu hi eres, a l'equip?
4: Sí, però jo vaig marcar.
1: Ah, tu vas fer l'un.
4: I jo vaig estar bé. Llavors no sé si anava per mi o no.
1: Però què, es va fotre molta bronca?
4: Sí, joder. Buah, 6-1, t'ho diràs.
6: I quan us esbroncava, com era? Feia silencis, cridava molt, gesticulava molt, us mirava fixament i us
4: No cridava, sinó que et deia les coses com eren. I si t'agradava bé i si no, també. I si t'ha de dir, mira, tu no arribes al nivell, t'ho diu i t'ho tens que tragar. I ja està. Però això està bé, perquè al final és una persona directa. Jo prefereixo això, a que no em digui, no, hòstia, que bo ets, tal, i després cada cap de setmana sentat al banquillo. Pues digue'm que no t'agrado, o digue'm que, mira, pues, hi ha això, això i això, no ho estàs fent malament. I ho intentaré solucionar.
6: No sé si has arribat a treballar amb De La Fuente...
4: No, a la Sub-21 vaig anar. I la veritat que molt bé. Res dolent a destacar, ja et dic. De fet, bueno, la idea que s'ha transmet ara a l'absoluta,
6: sí.
4: pues el que tenia ell a la Sub-21. Evidentment, és que l'equip que tens, pues...
6: Va sol.
4: Tia. Que no li dic ningú mèrit, eh? Perquè ell els haurà, segur que els haurà, vamos, posat, pues, fes això, fes l'altre, i ell com a entrenador haurà posat el seu gra de sorra, segur, però, hòstia, tens un equip que... Pff, que és un 10. O si no, un 9, un 8, saps? Per dir alguna
6: cosa. I, bueno, ja que hi som parlant d'entrenadors, tornem un moment al Girona. Quique Álvarez, què tal?
4: No, molt bé. Jo ja el coneixia del Barça, i molt bé. La idea de joc al final és la que a mi m'agrada i em sento còmode també, que al final és una mica estil, no, a l'estil del Barça, amb l'estil que han tingut el Girona tots aquests anys. Pues intentar prosseguir amb això, evidentment, pues, cadascú amb les diferències de, pues, potser ser una mica més directes o tal, però la veritat que molt bé.
1: És ell qui t'acaba de convèncer, o qui és el primer contacte qui t'acaba de convèncer, si ho tens clar des del principi, Carles?
4: Bueno, ha sigut un estiu molt llarg.
1: Clar, per això que deies el canvi de gent i tot això, suposo, també, no?
4: Sí, entre això, equips, moltes coses. Però, bueno, després crec que, pues, bueno, van sortir altres coses que crec que no era el moment per agafar-les. Ja et parlo de fora.
1: De Catalunya i d'Espanya, sí.
4: I, a part, crec que no era tampoc, ho vaig dir, ni el millor per mi, i quan em va contactar tant el primer, el míster, després el Quique.
1: Ah, sí? O sigui, la primera trucada és Quique Álvarez?
4: Sí.
1: El míster?
4: Sí.
1: I et convenç, ja?
4: Sí, sí, quan m'ho va emprar, quan m'ho va... Bueno, primer em va avisar el meu reble. Després em va trucar Quique i, evidentment, pues, jo... Sí que vaig dir, hòstia, pues, mira, és segona, però... Al final és segona, però és un primera. Vull dir, no és que et truqui amb tot el respecte d'un altre.
1: Mm.
4: I, evidentment, pues, després, amb la idea de joc que tenen, estar al costat de casa, tot el que engloba el que és el Girona i tal, vaig dir, hòstia, pues, al final és una oportunitat de puta mare, i pues, vaig allà encantat.
1: Que bé. Tant de bo tinguis molta sort aquesta temporada.
4: Moltes gràcies.
1: Anirem rematant l'entrevista, Miquel? Ens queda alguna cosa per preguntar-li al Carles Pérez?
6: Sí, alguna pregunta així més breu de respostes com les que ell fa al camp, amb aquests canvis de ritme en bicicleta, doncs una mica d'aquest estil. Primer et vull demanar, ja que parlem de joves talents, per júnior.
4: No, molt bé. Hòstia, molt bé. Jo sempre és d'alabar que tu amb 16 o 17 anys estiguis, diguéssim, a segona o a primera i mostrant el nivell que està mostrant, perquè jo en el seu moment amb 17 no hi era, i si arribo a estar, no sé com hagués anat. Llavors, que estigui amb 17 anys ja diu molt d'ell, i bueno, si ja veiem com de la manera que juga i de la importància que té també en nosaltres en la defensa, ja parla molt bé d'ell.
6: I Iago Aspas és tan vinagre com sembla?
4: Nah, què va, un 10.
1: S'emprenyen els partits, però deu ser un cachondo,
4: sí,
1: eh?
4: Un cachondo, no, molt bé, molt bé. És persona 10, ja dic, abans d'arribar el missatge d'ell, de Hugo Mayo, t'obre les portes del club, està pendent de tu si necessites qualsevol cosa, o sigui, com a futbolista és un 10, però com a persona molt millor. O sigui, molt bé.
6: L'alegria i el vinagre del vestidor del Girona actual?
4: Hòstia...
1: Ha d'haver-hi un que sigui molt, molt bromista.
4: Aquí mates, tio.
1: Ha d'haver-hi algú
4: bromista, molt... Bromista, sí, hi ha Francesc, Àlex...
1: Hi ha algú que sigui més tímid, més calladet?
4: Però vinagre no hi ha ningú, així vinagre que diguis, buah, vaya cabreo, saps? O...
6: Encara no coneixes prou Porto.
4: No serà perquè porto aquí poquet temps.
1: Pot ser,
6: Com porta la paternitat d'un nen de 3 mesos un futbolista professional?
4: Doncs pues mira, et diré que fins ara molt bé, però ara fot 4 nits que m'està plorant i... Buah. No, però molt bé, molt bé, molt feliç. O sigui, és el primer.
6: Teo?
4: Teo, sí. És el primer i la veritat que molt feliç. Ja et dic, ara sí que m'està costant més que dormi, que ahir ja estava al punt de dir, que ve al Mallorca, li vaig dir, em vaig a una altra habitació, li vaig dir la dona. I,
1: com està la mare? Que...
4: La mare està bé.
1: Això és l'important.
4: Està bé, sí, és l'important, és l'important. Sí? Ah, està bé, està bé. Sí que és veritat que, hòstia, jo ara que ho estic vivint, és de donar-li les gràcies a les mares perquè, cuidado, la feina que fan, que nosaltres sortim aquí a córrer i molt bé, però la meva dona és la que està a les 3 del matí desperta donant-li pit i jo dormint allà al costat del llit, perquè he tingut la sort que el nen no vol biberon, vol estar enganxat allà i és de dir-li gràcies a les dones, la veritat.
1: Sé del que parles, jo en tinc un d'un any i 3 mesos, o sigui, res, porto un any de diferència, ja t'arribarà, ja.
6: Sí,
1: si ara no dorms, ja t'arribarà, ja.
6: El que no et diu és que la seva dona està més contenta amb el nen que amb el pare.
1: Però... Això també és veritat, però ja t'arribarà, ja.
6: Carles, quin és el millor entrenador que has tingut?
4: Uf.
1: Em pots dir un o dos, si vols.
4: Millor entrenador que he tingut... A veure, no te'ls podria dir mordre, però Pimienta 100%. Ernesto Valverde també molt bé.
1: De José, n'has parlat molt bé, de José.
4: Mourinho també molt bé. Ah. Clar, és que de tots al final treus algú. Per exemple, el que vaig tenir l'any del Celta, que vaig fotre el primer any de puta mare de...
1: Qui era?
6: Benítez?
1: Claudio, no. Claudio Benítez, es deia?
6: No, Giralde.
1: Ah, Claudio Giralde, de Ciudadano.
6: Benítez era les segones.
1: El Rafa?
6: Sí, perquè Rafa Benítez de Llavigo no...
1: Però si va estar en un període molt curt de temps, no?
6: No, massa temps hi va estar, va. Segons alguns.
4: Massa temps. No... Hòstia, se m'oblida el nom.
6: Carvallal.
4: Ah, aquest. Carvallal, molt bé. Bordalàs, molt bé, també.
6: Home, és veritat.
4: Et diré, molt bé.
1: El Getafe vas estar cedit, és correcte.
4: Et diré, molt bé. Que, evidentment, és una altra manera de fer diferents. Bé, és que tots t'aporten les seves coses, saps?
6: Quin seria el teu podi de la pilota d'or?
4: Clar, que això ja també és una mica a nivell de que miris de lo que han guanyat, no? O a nivell de...
6: La teva preferència.
1: Bueno, ha parlat d'Olissé, de Lamine, n'has
4: parlat
1: molt bé.
4: Jo et diria, sí, per mi està entre aquests dos. Uh-huh. Pots posar Ousmane allà dins, també.
1: Kane, no?
4: Sí, no, Kane és un...
1: No, t'ho dic
4: una barbaritat, però a nivell de lo que tu veus o al camp, al final Kane és gols, una barbaritat. Uh-huh. Mbappé també gol, sí que té més, però dels qui veus allò de que dius, buah, és que em posaré un partit perquè per veure'ls.
1: A tu t'agrada això?
4: Per veure el que fan, que si per aquí freno. Si
1: als Carles Pérez li agraden, una mica el seu estil, no?
4: Per mi, és que són aquests dos.
1: Va.
6: Com a granollerí, ets més dels blancs o dels blaus?
4: Ningú dels dos.
6: La festa major de Granollers, qui sàpiga de què va el tema.
4: Sí, la veritat que m'heu viscut, ningú dels dos.
6: D'acord. Ha jugat a grans clubs... I a grans ciutats, on es viu millor? A Barcelona, a Girona, a Madrid, a Vigo, a Salònica o a Roma?
4: A veure, t'he dit que ara aquí porto un mes i estic vivint de puta mare. Però, clar, només porto quasi un mes.
6: Bé.
4: Et diria Barcelona perquè tinc a prop la família i és on sempre he estat, però et diré que a Vigo es viu que flipes.
1: Clar, bé.
4: Es viu molt bé.
1: M'apunto aquesta.
4: Molt bé.
1: M'apunto aquesta.
6: Anirà a treballar.
4: Es viu molt bé.
1: No, m'apunto per visitar
6: Vigo. A la Ràdio Galega. Quants idiomes parles?
4: Parlo català, castellà, anglès, me'n puc defendre.
1: Italià no?
4: Italià sí.
6: Quants tatuatges tens?
1: Molts. Jo els estic veient des d'aquí, molts.
4: Molts.
1: Però el braç, si no et queda forat el braç, ja.
4: Molts. Uf, ma mare em pot ni veure. No li agraden els tatuatges.
6: Has d'anar amb maniga llarga, perquè...
1: Però alguna temàtica especial o no? O vas fent coses que...
4: Bueno, aquest és més simbòlic per mi.
6: El del braç dret.
4: Que al final és, un nen amb una pilota, escales com si hagués aconseguit, anar pujant... I aquest és més coses que a mi m'agraden.
6: El braç esquerre.
4: Sí.
1: Mm-hmm. Te'n faràs més?
4: Tinc algú pendent del meu fill. Tinc algú pendent del meu fill. Però no molt més.
6: Va. El dia més feliç en un camp de futbol?
4: Et diria que el dia que vaig marcar amb el primer equip del Barça, contra el Betis.
6: Acaba la frase. Si el Girona puja...
1: Vigila amb Cucurella que...
4: Li una que flipes.
1: Ah, val. Vull dir que no et tatuïs Quique Álvarez. Vigila amb Cucurella.
4: No, però li una que flipes. Amb el cabell, amb el foto, m'és igual, del color que vulgueu.
1: Va. No, del Girona, blanc i vermell.
6: Blanc i vermell.
4: Blanc i vermell, em foto el cabell.
1: Perfecte.
4: I tant.
1: Per la celebració, clar.
4: I tant.
6: I per acabar, ja que estem tancant l'entrevista, una cançó per tancar-la, quina seria la banda sonora que voldries per aquesta conversa?
4: Pues la tindria que mirar.
1: Ja ho veuràs ara.
4: La veritat.
1: Ja ho veuràs ara la cançó que ens dirà, Miquel.
6: Serà la primera vegada que sona de recu, perquè ens dirà alguna cançó.
1: Estàs sent jove amb el reggaeton i aquestes coses, o no?
4: No, aquesta.
1: A veure. Ja la
4: resta. La primera. All My Life.
1: All My Life, featuring J. Cole.
4: Aquesta.
1: De Lil Durk and J. Cole.
4: Ok. La última, estic escoltant.
1: Perfecte. Doncs ara la posem per tancar l'entrevista.
4: Perfecte.
1: Un plaer conèixer-te, molta sort aquesta temporada i tant de bo puguem tornar a parlar amb el Girona Primera Divisió, Carles.
4: Perfecte. Moltes gràcies, segur que sí.

0: RAC 1.
1: Mira que monos, estan a punt de fer la migdiada.
2: Home, és que clar, amb el dinar que s'han fotut. Però voleu dir que cal fer la migdiada ara, aquesta hora?
1: És que jo penso que estan molt sopa.
2: Vas a parar. I a més sempre et lleves com amb una mica de mal humor, no?
1: I aquella babeta fastigosa que et cau al sofà, que asco, tio.
2: A la nit no podreu dormir, que no tindreu son.
3: Però no creieu que és millor aprofitar aquesta hora per fer alguna cosa més de profit?
1: Va, cuca, podríeu posar la ràdio, que fan un programa que es veu que està molt bé.
2: Sí, fan uns nanos joves que són graciosíssims i molt sexis.
3: Sí, però això a la ràdio, clar, tampoc es veu.
2: Bueno, escolta, què?
1: Escolta, mos aixequem o què?
3: Va, posa la ràdio!
1: Vinga, va, espavila!
4: De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
3: Per cert, nois, us he dit una cosa?
5: Sí, que és pare!
3: No, que jo també faig la migdiada a vegades, eh?
1: Però què dius? Si és l'hora del programa, nen.
3: Sí, durant el programa.
6: Així surt el programa.
1: Oh, mare, que el va parir.
0: RAC 1. Tots som un milió.

0: No.
1: Així ara la conversa amb Carles Pérez, aquest migdia a la ciutat esportiva del Girona. Agut, pensava que seria pitjor el que ens ha proposat per tancar l'entrevista.
2: Que diries ell.
1: No, dic la música, pensava que seria pitjor, encara m'agrada.
2: A mi m'ha agradat molt xerrar amb Carles Pérez, perquè m'ha semblat tal com raja, un tio que realment val molt la pena i que jo crec que així com nosaltres hem estat a gust amb ell, ell ha estat a gust durant la conversa i que això es nota, i m'ha agradat el que ha dit, i fins i tot m'ha agradat la tria musical que ha fet.
1: Sí, sí.
2: Que això no m'ho esperava.
1: Jo tampoc, ja t'ho dic. No. Hola, Ferran Martínez, company del Mundo Deportivo.
3: Què tal, bona nit.
1: Què tal, bona nit. Hola, Toni Padilla, company del Deri Ara.
4: Bona nit, tinguem.
3: Bona
4: nit.
3: Molt bona l'entrevista, Carles Pérez. L'estava escoltant a baix al cotxe, de fet l'he acabat d'escoltar la pujant cap aquí.
1: Que t'ho coneixies bastant, no?, de l'època del Barça Atlètic.
3: Sí, sí, sí, del juvenil, aquell Barça Atlètic.
1: El juvenil ho hem recordat, aquella Champions que guanyen.
3: És que l'11 que heu recordat és brutal.
1: Sí.
3: I aquell equip guanya, crec que ni fa 5 a les semifinals al Manchester City, que jugava Eric Garcia en aquell Manchester City, sí, de lateral dret, ja. jugava Eric Garcia i ni fa 5 en un partidàs també, una generació espectacular. Carles Pérez juga a les dues Final Four, perquè l'any anterior juga amb Mboula, encara i companyia, i Cucurella. Que no l'heu dit, l'any següent ja no hi era Cucu.
1: No.
3: I un equipàs i un tio espectacular. Realment després, jo sempre recordo a l'època del confinament, i ho recordem també a baix a Mundo Deportivo, nosaltres havíem de treure un diari cada dia, bueno, com el Toni també, i me'n recordo que el Carles es va posar a disposició, ell estava a la Roma, vam fer-li una entrevista, amb Mourinho, un reportatge, sí. Ell explicant-nos com ho estava vivint allà sol, perquè estava sol a Roma. Ens va passar ell les fotos que se les va fer ell amb una bicicleta estàtica que es va comprar a la piscina. Bueno, espectacular, un tio que, a part, la família encantadora, perquè quan viatges seguint el juvenil i això, pues, encara mantens aquest vincle amb,
1: sí,
3: la família.
1: Sí, i van
3: família,
1: els pares moltes vegades.
3: I
1: sí,
3: et porten amunt i avall, t'ajuden també amb el que necessitis, o sigui, top, top, i espero que li vagi molt bé allà on vagi, i ara és a Girona, doncs a Girona.
1: Sí, ha arrencat molt bé, a més, amb dos molt bons gols, el de Gijón, que el recordàvem. Sí, sí.
4: Decidint partits sí, a més molt, molt igualats, com el Miquel Andrés explicant, i marcant diferències, que al final és el que necessites en un moment. Crec que segurament el destí del Girona, que tant de bo acabi bé, i pinta que les coses han reaccionat, però l'inici de temporada va ser horrible. El partit de Còrdoba, l'empat a casa la primera jornada, l'ambient era molt, molt tòxic, la roda de premsa aquí a Càrcel, i hi havia la sensació de que es podia trencar alguna cosa, i segurament sense els gols de Carles Pérez vés a saber què hauria passat, no podem fer ficció, però que va ajudar a calmar moltíssim les coses i a poder generar a través dels resultats, més que del joc, que el Girona anés creixent i ha marcat diferències, és un jugador que no és de segona divisió. Està un club que per estructura és de primera divisió, que per una cosa, per una mala temporada és de segona, però és un futbolista d'equips que poden estar jugant a primera.
3: Ell ho ha dit quan el va trucar Quique, Quique Álvarez, bueno, en el seu representant li va dir sí, és segona, però és un club de primera. I per això va anar cap a Girona.
1: Sí, i a mi m'ha agradat molt també quan ha explicat de forma molt sincera, perquè va deixar caure-ho a la roda de premsa de presentació, i el Miquel aquí li ha burxat una mica tots els problemes que ha tingut per refiar-se amb gent, agents, gent de comunicació, d'imatge, suposo que anava per aquí una mica, tot el seu entorn futbolístic en aquests últims anys, i que no han acabat bé, no? I ha vingut a dir això de dir, he hagut de canviar de gent i ara estic molt més tranquil perquè, bueno, a vegades a la vida te n'adones que comets errors, no?
2: És que això també a vegades, suposo que quan tu, i cada vegada passa més, que com que els jugadors despunten més joves, cada vegada els jugadors que són ja no adolescents, sinó preadolescents, els van a buscar representants, agències de comunicació, departaments d'imatge. I hi ha casos que no han acabat bé. Penso, per exemple, en Vilaix Moriba, que estava al planter del Barça i que el va venir a buscar una agència de comunicació que d'alguna manera el va segrestar, se'l va fer seu.
3: No, de representació directament.
2: Doncs, sí. Que, vull dir, que a vegades ha de ser molt difícil per un jugador a aquestes edats i per la família que l'envolta, quan potser no tens prou eines per jutjar-ho, que de sobte et comencin a caure propostes d'aquestes característiques i que tu hagis de discriminar quines són les que t'afavoriran i quines són les que directament van a captar-te d'alguna manera.
3: Tracten el futbolista com si fos gènere.
4: Ets un negoci, és que ets un producte.
3: Sí, sí.
4: I per seduir-te generen una complicitat amb tu, amb la teva família, però en veritat, o sigui, si vas a parar un fons de representants que són mala gent, que existeixen, et tractaran malament. Si sap per alguns que tenen doncs, una forma de treballar ètica, et cuidaran, t'assessoraran, però clar, ja, com cal que més calés, apareix cada cop més gent que el que volen és que cada any canvis d'equip, que no pensen... Això molts futbolistes t'ho expliquen després, no? Que et diuen, et ve el representant, o fins i tot a vegades el meu familiar, i diuen, aquest club ofereix tants calés, accepta. I tu els dius, però qui s'anirà a viure aquesta ciutat horrible que sí, fa fred sóc jo, no tu. Tu seguiràs vivint a un dúplex en piscina a la Costa Brava. És a dir, el futbolista a vegades està traït per gent amb què li genera confiança, i el que explica el Carles amaga, és la punta d'un iceberg, que per exemple el futbol sud-americà ha arribat a casos terribles de joves que amb les seves famílies signen uns papers que donen als representants tot el poder per decidir què fan amb ells, i que en alguns casos s'ha arribat a produir, fins i tot que han acabat davant de la justícia ordinària, perquè hi ha representants que han arribat, per exemple, a fer-se, a tenir en propietat el passaport, els documents dels jugadors, decidint a quin edifici viu, amb qui es mou, i gairebé esclavitzant-los. Una presó d'or, perquè això passarà amb jugadors de primera divisió.
3: No, però aquí, a Sud-amèrica, ho pots portar a la justícia ordinària. El problema és quan això passa al futbol africà, que això està passant moltíssim a Àfrica. I ja no només aquí, o sigui que ara hi ha molts representants que el que venen és oferint calés per endur-se un jugador. Li ofereixen a la família, escolta'm, el teu fill té 16 anys, està jugant al juvenil d'aquest equip que està despuntant, no, jo a tu et pago, m'invento 200, 300, 400, 500 mil euros, depèn del que sigui el jugador, fins i tot quantitats més altes. I en aquell moment tu t'apartes de la carrera del teu fill i el seu tutor esportiu, per dir-ho d'alguna manera, sóc jo el seu representant, perquè jo te l'estic comprant.
1: Ja, per sort aquest no és el cas del Carles. Vull dir,
3: però és que està passant moltíssim.
1: Sí.
3: Però és que està passant a la ciutat esportiva del Barça, a la ciutat esportiva de l'Espanyol. O sigui, ara la majoria de representants, o molts representants, ofereixen diners a la família per captar el seu fill.
1: Ja, increïble.
3: Abans tu que et confiaves doncs, amb la bona fe, la manera de treballar, la reputació que tenia un representant. Ara no. Ara et venen amb els quartos sobre la taula i ja està, i deixes de tenir cap tipus de poder de decisió sobre el futur esportiu del teu fill.
2: I un apunt sobre això, evidentment no és el cas de Carles Pérez, però sí que estem parlant d'acostaments de professionals de certs àmbits que envolten els futbolistes que no han acabat de funcionar, en el cas del Carles, però, per exemple, a la Lliga Anglesa els representants no poden accedir als partits de futbol formatiu. Tu vas a un partit de futbol, no sé, de cadets o d'infantils, del Barça, de l'Espanyol, del Girona,
1: de qui sigui,
2: i a les graderies hi ha o representants o gent propera a representants per captar futbolistes.
3: I a vins, també. A vins i tot. O sigui, és que és el...
2: No, clar, són sangoneres, a vegades. Però en el cas del futbol anglès, que també té moltes coses que s'han de polir, evidentment, que no estem parlant d'un futbol paradisíac, sí que és veritat que en partits de futbol formatiu els representants o representants de jugadors no hi poden entrar i només hi ha famílies, és a dir, s'intenta mantenir en la mesura del possible i amb totes les cometes del món la puresa del joc.
1: Bé, aquesta ha estat una part de l'entrevista que jo crec que ell ha volgut expressar-la i ja està, i tancarem aquesta carpeta perquè hem parlat més de futbol i de la seva carrera, molt interessant, ha elogiat Valverde, ha criticat una mica la seva sortida del Barça quan li comunica a Quique Setién, no l'ha culpat només a ell, creu que hi havia d'altres persones que no van fer-ho bé, li van dir tard, li va costar trobar un equip i continuar amb la seva carrera, ell era molt jove, pensava que podria seguir al Barça en aquella època de la pandèmia, va acabar una mica amb aquest mal regust de boca, i després ha elogiat Mourinho, que a mi m'ha sorprès molt, que li encantava Mourinho com emocionalment, no? els treballava i els motivava a la Roma, van acabar guanyant la Conference League.
4: És que a Roma és l'últim projecte de Mourinho que més o menys surt bé, que agafa un equip molt trencat i li dona un títol europeu, que era tot just el segon de la seva història. Serà que és la Conference, que no és res d'altre món, però dona un títol. I a Roma se l'estima molt. I això també ens demostra una altra cosa, que és bastant difícil trobar futbolistes que han treballat amb Mourinho que parlen malament de Mourinho.
1: Bueno, és que ha elogiat a Bordalàs també, no, perquè va jugar al Getafe i ha dit, és que Bordalàs també va ser un bon entrenador per mi.
2: I
1: en canvi, a fora a la sala de premsa, els dos són una mica odiosos, entre cometes, no?
4: Creu el Mica.
2: Jo he parlat, que recordi, amb dos exjugadors de Bordalàs, es treuen el barret amb l'entrenador.
1: Ja. Dos quarts de 12. Vull tocar un moment per rematar això a una persona que coneix molt bé la segona divisió i el Girona, però hem de fer una pausa. Així que un segon, I ara passem ja a la resta de qüestions del dia, que avui torna a venir farcit, Cristiano Ronaldo abandonant la concentració de Portugal, una més a la llista d'arrogància i de coses estranyes que fa Cristiano Ronaldo. Hem de parlar de Rafinha, que torna cap a Barcelona, de la Champions femenina i de moltes coses més. De seguida.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Avui que hem entrevistat Carles Pérez, us vull parlar també d'un moment d'Andrés Iniesta. Tots recordem els grans moments d'Iniesta, però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Ara podeu descobrir la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Iniesta Experience, el joc interior, a partir de ja a Barcelona. Trobareu totes les entrades i tota la informació a iniestaexperience.com. No, per acabar de tancar aquest primer bloc del programa en què hem entrevistat un jugador del Girona que malauradament està a segona divisió intentant tornar a primera, volia trucar un moment, Toni, Ferran i Miquel, a l'Albert Fernández, tertulià del Tu diràs els divendres, aquest divendres el sentireu amb el Ballera, però l'Albert Fernández és el narrador del partit en obert de la segona divisió, de la Lliga Hypermotion, Hypertensiones, com li ha dit
5: el Carles Pérez. Sí.
1: Doncs això, és el narrador del partit en obert de la segona divisió que es fa al canal Replay. Hola, Albert, bona nit.
6: Hola, Aleix, què tal? Sí, això de Replay és nou, eh? El que era gol, no? Per la gent més o menys que ja està acostumada a gol, doncs ara es diu Replay, bàsicament.
1: Va, o sigui, on tenia sintonitzat Gol Televisió, ara hi haurà Replay.
6: Exacte. Sí, i la diferència principal és que a partir d'ara el partit es pot veure també a YouTube, que d'alguna forma crec que fa una mica més fàcil a qualsevol que vulgui seguir també la segona divisió allà on sigui.
1: Va, i cada jornada feu a YouTube Replay o a Replay Televisió, que abans era Gol, feu un partit.
6: Exacte.
1: Un partit cada jornada.
6: Un partit.
1: Val.
6: Exacte. Un partit.
1: Qualsevol. O sigui, Sabadell i Girona els aneu fent de tant en tant.
6: De tant en tant. Sí, de moment el Girona no l'hem fet, el Sabadell sí, però no va ser un bon partit, va ser la derrota a Mallorca. No va ser un partit terrible, però...
5: Ah, l'única derrota la vas fer tu.
1: Sí, la derrota d'Albert.
6: Sí, sí,
5: mira que t'estimo, Albert, però...
2: No facis el Girona, Albert.
6: I amb un dels jugadors, amb més partits, amb la samarreta del Centre d'Esport Sabadell, com és Juvenal Etjogo, del comentarista. Amb la qual va ser, diguéssim, sí, una mica funeral, no? Sobretot per la seva part, però és el que hi ha.
1: Quin feu aquesta jornada, ho saps, Albert, al Replay?
6: Sí. Les Palmes, Vall Valladolid, que diríem que no són dos equips que ara mateix estan en una bona situació de cara a l'afició, sobretot al Valladolid, que porta dues temporades terribles. Ens sap molt de greu per l'amic Gavi Ruiz, que va estar, com el Toni, comentant la Copa del Món, el Mundial aquest estiu, i que està patint molt, no?, a la Secretaria Tècnica del Valladolid. Avui he fitxat un japonès, Aito, però la veritat és que no acaben de sortir de la part baixa.
1: No acaben d'arrencar. No, t'hem trucat simplement, ja que tu narres la segona divisió a Replay, saber una mica com veus el Girona i el Sabadell i per tu quins serien els favorits per intentar pujar a primera. Fer un tastet després d'aquestes primeres jornades que estem veient a segona, aprofitant que avui parlàvem amb Carles Pérez.
6: Mira, del Girona diré que per mi és un dels candidats per pujar, òbviament, per una lògica aplastant, no? Manté molts futbolistes que la seva categoria real, la futbolística, no és la segona divisió, sinó la primera, i fins i tot jo et diria que hi ha jugadors que tenen nivell de bon equip de primera divisió. I crec que, a més, aquesta temporada pot ser un any on alguns d'aquests jugadors, Banat, Yacer Asprilla, el propi Carles Pérez, aprofitin, no?, aquesta oportunitat per demostrar que això és un mal moment com a futbolistes o com a equip i que siguin diferencials, com ho estan sent, de fet ho estan sent, per pujar. Tinc més dubtes amb el Girona, sobretot al mig del camp i la porteria, la defensa, on no hi ha futbolistes segurament tan, no?, tan distintius com els que té a la part del davant, però crec que en general ha de ser un candidat per pujar. Jo sí que hi confio bastant en Quique Álvarez, crec que a més la dinàmica, ho sap perfectament el Miquel, ara mateix és bona, va començar estranya, però ara mateix és bona, fins i tot es guanya amb internacionals que no estan, per tant el tinc com top 6, no segur, però tinc bastanta seguretat que serà top 6. Veurem el fet de lluitar per estar en l'ascens directe i el Centre d'Esport Sabadell, hasta el Toni, que també el coneix perfectament. Clar, el problema que té el Sabadell, primer, és que òbviament hi ha jugadors que, tot i que han començat bé, no coneixen tant la categoria, hi ha jugadors que no han estat tants anys al futbol professional, i això sempre pot dificultar a llarg termini, però té també un problema greu, que és aquesta lesió de llarga durada de Joaquini, que havia començat molt bé, havia marcat 3 gols, era una mica, no, el fitxatge que portava tothom la il·lusió a Sabadell, i ara li queden, doncs, a Gaston Valles, li queda Nikolaj Obolski també, el rus, però crec que no tenir un punt de diferencial li pot costar, però té una cosa molt bona, que és un gran tècnic com Ferran Costa.
1: Clar. Si el Sabadell fa play-off d'ascens és un miracle, si se salva és...
6: No, tu el coneixes perfectament, el centre esport Sabadell.
1: Sí,
6: no sé què dirà tu.
1: Ha començat molt bé, si aguanta aquí dalt serà un miracle meravellós, si no, escolta'm, amb la salvació a l'últim partit jo em conformaria. I dels favorits, a veure, digue'm dos o tres equips que diguis, buah, aquests estaran a dalt. Castelló i Almeria, per exemple, o no? O això pot canviar?
6: A veure... Per plantilla, l'Almeria per mi és la millor plantilla. Jo mantenc una mica la idea que tenia la temporada passada, però no sé què els hi passa, sempre acaba, no? Sempre els acaba sortint malament en el moment clau. L'Eibar va molt bé, però tinc dubtes de que pugui mantenir el ritme brutal. Crec que el Real Oviedo pintava molt bé, però també problemes de lesions li faran baixar bastant. I després està el tema del Castelló. Clar, quan un mira la plantilla del Castelló, I comprova els jugadors, la gent, fins i tot la gent de futbol, no coneixerà a molts dels futbolistes d'aquest Castelló. Però el tema és que, clar, és un equip que cada any, d'aquesta forma que té amb el president, buscant estadístiques, buscant futbolistes que donen més rendiment que nom, doncs està on està. I ara mateix és un equip pràcticament imparable, no? No ha perdut cap partit, ha guanyat 6. I l'any passat ja van estar ben a prop. Jo crec que sí. Castelló, Almeria, Mallorca també, per suposat, són els equips que estaran lluitant, crec, amb el Girona per l'ascens directe. Seria preciós, no?, aquest escenari difícil d'imaginar, on s'entra l'Esport Sabadell i Girona, per exemple, estan en el top 6 i per primera vegada, no sé quants anys, crec que des dels anys 40, ja que una opció de tenir quatre equips catalans a primera, però bé, això ja és somiar moltíssim ara mateix. Sí.
1: A veure si algun dia ho veiem. Re, Albert, que moltes gràcies. Et seguirem a Les Palmes Valladolid d'aquest diumenge i també divendres a la tertúlia amb el Ballera.
6: Molt bé.
1: Una abraçada.
6: Molt bé, Aleix.
1: Gràcies, Albert.
6: Adéu.
1: Albert Fernández. Aquest cap de setmana, mira, dissabte a 6:45 de la tarda a la Nova Creu Alta, Sabadell, Andorra. Andorra, de Gerard Piqué. De fet, Ferran Costa com el seu equip. Correcte. Perquè Ferran Costa va ser entrenador de l'Andorra i ara és entrenador de Sabadell.
4: Sí, Piqué el fitxa quan ell estava al Badalona Futur i era l'entrenador més jove segona, va ser una aposta molt, molt, molt valenta i no acaba d'anar al tot bé. Però Piqué va demostrar que tenia un olfacte escollint a Ferran Costa que segueix sent l'entrenador més jove de segona divisió.
1: Sí, sí. Dissabte, 2:00 de 7, Sabadell-Andorra. I diumenge a 9:00, com ara comentàvem, Girona-Mallorca. Partidàs a Montilivi amb Carles Pérez. Esperem que torni a fer un golet i que el pugui celebrar com Déu mana.
2: I que el faci a Montilivi, perquè això voldrà dir que el fa amb la samarreta blanc i vermella, la primera equipació del Girona, perquè, com li dèiem, fins ara els dos que ha fet, l'un amb la segona i l'altre amb la tercera, però no han fet cap amb la primera. Per tant, li fa falta per la col·lecció la blanc i vermella.
1: I si ja sents, pintada de cabells.
2: Correcte.
1: Del color
3: contra
1: del Girona.
3: Contra un altre ex del planter del Barça, com Arnau Tenes, que
1: seria... Ah, sí, de porter.
3: Que va jugar, que era el tercer porter d'aquell equip que va guanyar la Youth League.
1: Que bo. Sí, sí. Tota aquella generació al final s'acaba col·locant i guanyant-se la vida, no? Encara que fos a segona divisió o a l'estranger.
3: Sí, Tenes...
1: S'ha estat molt bé. PSG, Villarreal...
3: Ara sí. Mallorca, però perquè hi ha el Luis García, que també té molt bona relació amb ell, i amb el seu agent, Ivan de la Peña, de fet comparteixen agent.
1: Ah, clar, van jugar junts a l'Espanyol, Luis García i Ivan de la Peña. Molt bé.
3: Sí.
1: Perfecte, doncs això, ja que avui fèiem Carles Pérez, volíem parlar un moment de la segona divisió. Gràcies, Agut.
2: A disposar, ja ho saps.
1: Vinga, fins ara, diumenge et sentim des de Montilivi cantant molts gols, espero.
2: Molt tant de bo.
1: I desitjo. Un minut i anem per la resta de l'actualitat. Cristiano Ronaldo, la Champions femenina...
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Tres quarts de 12, aquí seguim amb el Toni Padilla, amb el Ferran Martínez, ara entrarà més gent a l'estudi.

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: La qualitat pot veure's en cada detall. Descobreix-la en el Lexus UX, un SUV compacte premium amb tecnologia híbrida, disseny sofisticat i fins a 15 anys de garantia amb Lexus Relax. Lexus UX híbrid. La qualitat es mou amb tu. Descobreix-ho amb les millors condicions en la xarxa de centres autoritzats Lexus de Catalunya.
2: En 4 punts, els mateixos que el Bayern, que va empatar contra el City a la zona d'1 i avui sí que ha guanyat 0-3 contra el Benfica. I l'Arsenal, que també ho hem comentat, que guanyava 0-2 contra el París, ha acabat empatant a 2 amb aquest penal que t'explicava, que ha explicat el RAC més 1 al Ballera, com el de Pubill i Juan Musso,
3: sí,
2: que serveix el porter, agafa pilota amb les mans.
3: He vist la imatge.
4: Que ara sí és penal.
3: He vist la imatge. Penal,
2: doncs Missa, no Musso, Missa, i Lia Williamson, la futbolista de...
5: L'aliat Williamson.
3: Liat Winsor, sí, Williamson. He vist la imatge, he vist la imatge i... Clar, a diferència de...
2: No es veu, ja.
3: De Musso, Musso va posar la mà a la pilota per plantar-la a terra i la va tocar amb el peu. Missa no posa la mà. Se suposa que la pilota està plantada. I llavors Missa sí que amb el peu la colpeja cap a la defensa de l'Arsenal i la defensa de l'Arsenal...
2: És que no hi ha un pla general.
5: Jo crec que aquí, o sigui, la normativa diu que si la pilota està plantada ja es considera que està en joc. No cal posar-hi la mà, perquè a vegades molts futbolistes... posa la mà per plantar-la, precisament, per aturar-la i que aleshores tu puguis jugar a la pilota.
3: O sigui, aquí estava parada la pilota a l'àrea.
5: Clar, entenc,
3: que, la colpeja amb
5: entenc
3: el peu.
5: Que si la pilota no està aturada, aleshores sí que es pot interpretar de que el porter, o la portera en aquest cas, no serveix de porteria. Però estic d'acord amb tu que si tu analitzes la jugada, és encara més penal el que va fer Musso amb Pubill la temporada passada que no el que fa Missa amb la central anglesa Lia Williamson. Vull dir que
3: Sí, però t'he de dir que si una portera dins l'àrea et passa la pilota amb el peu, no l'agafis amb les mans. Vull dir, venim del cas de Pubill, que ha canviat la normativa.
5: Sí, no, és una,
3: és ridícul. És
5: una
3: més,
5: cagada. És una
3: més,
5: cagada
3: i punts,
5: aquesta
3: no?
5: vegada, a més, amb el precedent de que la UEFA ho va recordar a l'estiu, que era que havia de ser penal, la jugada que no va sancionar qui era l'àrbitre, no recordo qui era l'àrbitre d'aquell partit contra l'Atlètic de Madrid, doncs l'àrbitre ho tenia molt fàcil i no ha calgut ni que intervingués el VAR, eh? L'àrbitre de camp ha xiulat directament al penal, si no jo crec que hagués entrat al VAR, però l'àrbitre de camp ha xiulat directament al penal a la gespa.
3: Va, crec que Vincic o
2: un dels dos que va xiular al Barça.
3: Ara ho miro. Anem a sentir reaccions de la victòria. 0-6, ha guanyat el Barça al camp de la Roma?
2: Sí, 0-6. La setmana passada Pere Romeu havia dit que el canvi s'havia agradat del partit contra el París, que va acabar 5-2, havia estat la reacció de remuntar amb el 0-1 inicial, però va deixar clar, i ho va repetir més d'una resposta, que no estava content amb el partit, amb el joc, que hi havia moltes coses a treballar i millorar. A Logroño també va costar, 0-2, però amb el rival xutant més que el Barça. Les cares de les jugadores ho deien tot, de fet no estaven satisfetes, però avui sí. Avui ha estat el Barça que vol veure Pere Romeu.
6: Aquest és el Barça que jo vull veure, el Barça que jo entreno i el Barça que jo em sento més reconegut que mai. Control de la possessió, de control del mig del camp, de dominar els tempos del partit, de dominar què requereix cada partit, de quan accelerar un atac, quan parar-lo. I parles de la fase defensiva perquè tot va lligat. Hem atacat tan bé que hem pogut defensar millor. Així que el global del partit és molt bo i molt positiu i el partit d'avui s'aproxima molt al que vull veure jo durant l'equip durant tota la temporada i que estic convençut que ho veurem.
2: L'MVP del partit ha estat Graham Hansen, autor d'un doblet, també va ser-ho contra el París, elogis del seu entrenador.
6: Està increïble. La Caro ja no és només aquella futbolista de jugar obert a la banda dreta, de rebre pilotes i encarar-te, que també. Però és que avui el primer gol ve d'una posició interior que acaba al sector esquerre, acaba creuant-se la dreta un altre cop i xuta. Crec que el marge de creixement de la Caro aquestes últimes temporades és altíssim. Crec que el compromís defensiu de la Caro cada vegada és major i crec que el grau de determinació que té és molt, molt, molt, molt alt.
3: Deixa'm dir que era Kovacs, eh? Ivan Kovacs, l'àrbitre que no va xiular aquelles mans claríssimes de Pubill que haurien estat penal. Va.
2: I escoltem precisament la noruega Graham Hansen, que ha recordat que la Champions és molt llarga i que el Barça, sí, té rival. Declaracions a TV3.
7: Claro que tenemos rival. Hace una semana no estaban tan contenta con nuestro jugador. Es todo bien, así que es fútbol. Lo importante es ganar, hemos hecho, seguimos ganando, pero queda muchísimo de la temporada y un montón de partidos de jugar y sabemos que hay muchos equipos que lo hacen muy bien en Europa y bueno, a ver cómo estamos cuando y si estamos bien cuando toca, parte que toca al final de

0: temporada.
1: I també a TV3, Claudia Pina ha reivindicat també la feina de l'equip.
2: Fem el nostre treball dia a dia, entrenem i millorem cada dia per intentar estar al màxim nivell com cada any. Seguim en aquest nivell, hi haurà partits i partits. L'equip és el Barça i és on ha d'estar, a l'alt d'Europa, i intentarem que així sigui sempre.
1: Han reparegut Van Aasten després de la lesió i també tres campiones del món sub-20, Aisha Kamara, Carla Julià i Rosalia del filial. De demà destaco dos partits dels que juguen. A 7:15, una Àustria-Viena-Inter, i diràs per què? Doncs perquè l'Inter és l'únic equip que pot sumar els 6 punts i empatar amb el Barça al capdavant de la classificació. Aquesta sorpresa, els italians, les italianes, que ja van eliminar el Wolfsburg a la fase prèvia. I a les 9, Manchester City-Real Madrid. Oh. El Madrid, rival del Barça, recordem, diumenge, el clàssic al Camp Nou, que tindrà menys descans. De fet, no massa, perquè, clar, el partit és a les 5 de la tarda. I a veure com li va demà l'equip de Pau Quesada, si suma algun puntet, si se'n torna a deixar, i si algú premen.
3: Per tant, és el clàssic i aturada de seleccions?
1: Sí.
3: És aquesta aturada, sí, que van als Estats Units a jugar dos partits. Val.
1: Sí.
3: Home, aquest diumenge a les 5, a l'Spotify Camp Nou, Barça-Madrid, per agafar encara més distància a la Lliga F, perquè el Madrid ja s'ha deixat punts, no? I molt bon ritme d'entrada, venda d'entrades. No?
4: Ens comentava el Barça aquesta tarda, més de 30.000 entrades venudes, i que confiaven que en aquests últims dies, com ha passat en els precedents que tenen, és a dir, ja tenen documentat que en els últims dos o tres dies habitualment s'accelera el ritme de vendes, i creuen doncs que s'accelerarà i que estarem, doncs, potser, jo deia aquesta tarda, més a prop dels 45 que dels 30, o dels 50 que dels 30. No hi haurà potser el ple que hi va haver la temporada passada, que n'hi va haver 60, però vaja, jo crec que serà una bona entrada igualment, tenint en compte que és un partit de Lliga i no són uns quarts de final de la Champions.
1: De fet, també hi havia un pack Barça-Madrid i Barça-Arsenal.
3: Que és l'11 de novembre.
1: Sí, que podies comprar les dues entrades a millor preu.
3: Sí, són els dos partits que de moment obriran pel Barça femení.
5: Quina hora és el Barça-Arsenal?
3: A 3 de 7. Sí, sí, és que és molt bona hora, l'11 de novembre.
5: És que l'altre dia era a les 9 del vespre, el partit de Champions.
3: Contra el París va ser a les 9, però aquest de l'Spotify Camp Nou de l'11 de novembre, Barça-Arsenal és a 3 de 7. Les entrades són uns preus bastant assequibles, o què, del Barça femení? Hi ha entrades a 25 euros, no, algunes?
4: Sí. Home, si ho compares amb...
1: Potser sí que les han rebaixat una mica més d'anteriors partits en què les havien augmentat bastant.
4: Sí, el Barça al final fa la llei d'oferta i demanda, sí. Al final, si diguéssim que encara queden moltes entrades a la venda, baixa el preu. Vull dir que això és així, igual que passarà amb el masculí, que potser no en quedarà cap a la venda i no baixarà el preu en cap moment. Mm. I es quedarà la més barata, no sé si ho comentava ahir, 600 o...
3: No, mira, ara he entrat al web i és veritat que les més barates ja s'han venut. Ara estan a 60, 70 euros, 80 euros... bé, són preus evidentment molt més assequibles del que seria el clàssic masculí, que ahir en parlàvem.
4: Sí. És una altra. Però tot i així, hauríem de fer una anàlisi de les persones que van anar, per exemple, al seu primer Barça-Madrid al Camp Nou. Bé, alguns hi van anar de, sí, forma gratuïta el 2022. Quan ha anat augmentant el preu? Perquè ho trobaríem...
5: L'any passat anaves a veure, crec que eren 20 euros o 25 euros a tribuna el dia a la semifinal contra el Bayern, va ser?
3: Sí, contra el Bayern, sí, el dia que plora l'Alexia.
5: Sí, són, clar, si nosaltres tenim una família de 4, són 100 euros.
3: Mm. Ja, però...
5: Sí, sí. Ara val 80, no? Estem parlant...
1: Sí, sí, no, jo el primer clàssic recordo que em vaig comprar entrades i... Por ahí.
4: Percentualment, potser ha crescut més el preu de diguéssim, sí, d'un Barça-Madrid femení que no el masculí.
5: No són preus populars. Mm. Vull dir, ara mateix, qualsevol partit de primera divisió masculina o de Champions, fins i tot a l'anglesos, els preus són,
6: sí,
5: això,
6: sí. Sí. Alemanya, per exemple, primera divisió masculina Bundesliga, que tenen pactes entre clubs i topalls, les entrades són això, tu pots anar a veure un Borussia Dortmund Bayern i pots trobar l'entrada per aquest preu.
3: Per 70-80 euros, vols dir?
5: Sí, sí, sí.
6: Pitjors localitzacions, però sí, hi ha normatives.
3: Molt bé. Doncs això, diumenge a les 5. Avui el Barça, jo l'he anat veient de cuadulla a la redacció i us anava seguint a RAC+1 a la transmissió que fèieu, Ballera Clara, amb la Soraya Chau i el Pere Aragay. I escolta, Graham Hansen, el primer gol que fa... és que donaria la volta al món. Si això ho fa Messi, el futbol masculí, donaria la volta al món. O sigui, agafa la pilota al mig del camp, al mig, ha anat a dues, a tres jugadores, ha arribat a la frontal de l'àrea, ha amagat una, ha amagat dues, pam, barraca. Està en un moment de forma estel·lar, ara mateix, aquesta jugadora.
4: Bueno, una jugadora... Parlem de les que s'han format a la Masia, com Alexia, com Aitana, com Patri, el millor mig del camp que veurem mai, però jo recordo que aquesta futbolista va arribar al 2019... i que s'ha adaptat com la que més, que sembla que hagi sortit de la Masia, però que no és de la Masia, vull dir que, diguéssim, que ve d'un país més fred com és Noruega, i que ha estat igual d'important que Aitana, que Alexia, que Patri en la consecució de tots els èxits que ha tingut aquest equip. I ho vull remarcar perquè és veritat, a vegades ens tira molt parlar de casa nostra i de les que han sortit d'aquí, Aitana, Alexis, i jo ho entenc, i segurament s'han fet estimar més perquè l'idioma, tot el que tu vulguis, però Graham mereix el reconeixement, és la millor futbolista estrangera de la història del club, sense cap mena de dubte, si algú que m'ho vulgui rebatre, que m'ho rebatri, però jo crec que no hi ha cap mena de dubte, i es mereix el reconeixement. I espero, doncs, que aquesta temporada, que potser doncs, els focus estan una mica més repartits, els posem una mica en Graham Hansen i en tot el que està fent.
5: I sobretot quan també es parlin de premis individuals, perquè ella ha estat molt temps poc reconeguda també en els premis individuals.
3: Sí, no té aquell glamour que tenen d'altres futbolistes, o no té les xarxes, que el ressò sí. Que tenen d'altres futbolistes, però és que avui m'ha semblat... De fet, és una de les jugadores que ha de ser ara ja,
1: exacte,
3: sí, líder, no?
1: Hem comentat sí. També que a més és una de les capitanes, no? Que també Pere Romeu li ha donat aquest lideratge extra, no només dins de la gespa, sinó també al vestidor, no? De ser una futbolista important, que a més parla clar també a les entrevistes i no té problemes en enviar també missatges requerits si és necessari, i el gol que fa avui, ho hem comentat, és un... ens està costant, acabem de concentrar el joc cap a un costat, no acabem de girar, agafa la pilota al mig, com una posició no és habitual en ella, i com si digués va, vaig a resoldre-ho jo soleta, amb aquest gol que ha firmat i un altre després a la segona part, per tant, toquem fusta que no li passi res, perquè és una jugadora importantíssima.
3: I Aitana també ha tingut minuts i comença a sumar, i a veure si pot ser ja titular al clàssic aquest diumenge, encara és molt d'hora, veurem què passa. Pròxim partit de Champions del Barça és el 29 d'octubre, per fins d'aquí un mes no torna a la Champions femenina, és un Kege-Barça a Dinamarca, i el següent ja és l'11 de novembre. Vull dir, ara, 29 d'octubre i l'11 de novembre el Barça-Arsenal a l'Spotify Camp Nou.
4: L'Arsenal en crisi, eh? Compta amb la seva entrenadora i amb tot el que està passant allà a Londres, perquè potser ve amb entrenadora nova, ja veurem. No les tinc totes que arribi aquí amb la mateixa.
3: Aquest diumenge us escoltem des del Camp Nou, a les 5, Barça-Madrid, i a la nit us faré venir el Tudiràs, també, a veure com ha anat el clàssic femení.
4: Perfecte.
3: Gràcies, Ballera, Clara.
1: Adéu.
3: Vinga, una pausa i parlem de coses menys agradables. Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: La mitjanit, en punt. El Tu diràs de RAC1, la nit esportiva de Catalunya amb Ferran Martínez, Toni Padilla i Roger Saperes. Amb contingut prèmium. Amb contingut prèmium.
1: Bona anàlisi futbolística.
0: Amb contingut prèmium durant la pausa.
1: M'ha agradat.
0: Parlant una mica de tot.
2: Ja és mitjanit, ja podem parlar de temes pujats a to, no?
0: Sí, com Cristiano Ronaldo.
2: Cristiano Ronaldo.
1: D'això.
0: Anem a... Va, és que a l'inici n'has fet un tastet, però...
1: Sí.
0: Anem a aprofundir en què ha passat i després vull saber la vostra opinió d'aquest personatge.
1: Deixa'm, si et sembla...
0: Funest pel futbol.
1: Que comenci una mica per l'última hora, l'últim F5 que tenim d'aquest cas, que passaria pel post de la germana de Cristiano, Aveiro, que ha carregat contra tothom per haver provocat, segons ella, la decisió del seu germà d'abandonar la concentració de Portugal. En un post a xarxes diu: Cristiano mereixia més respecte, la selecció mereixia més estructura, el periodisme mereixia més competència i menys especulació, i pel que fa al poble portuguès, doncs bé, no es mereixen el millor en res, som envejosos, despectius, ignorants i mereixem tornar a la mediocritat que sempre vam tenir en futbol abans de Cristiano. Aquest és el post que ha penjat la...
0: Una germana, sí. una cosa ponderada.
1: S'ha quedat descansada, com dic, Elma Aveiro.
0: O sigui, perdona, si no juga el meu germà, que es fotin a la selecció de Portugal, sí, que ho perdin tot, no? Una mica.
1: Seria un bon resum.
0: Val.
1: A partir d'ara que vingui al desert. També hem tingut comunicat, ho hem dit abans del mateix Cristiano, confirmant la decisió d'abandonar la concentració de Portugal després de reunir-se avui amb el president de la Federació Portuguesa, que ha volat d'urgència a Copenhague per aquest motiu, i el seleccionador Jorge Jesus, assegurant en aquest comunicat que algun dia els aficionats de Portugal sabran tota la veritat sobre el que ha passat aquests dies. Tot això, Cristiano ja hauria de ser a Madrid, perquè aquest vespre ha agafat un vol des de Copenhague fins a Barajas, una bomba que ha esclatat després que Cristiano no tingués ni un minut en el darrer partit de Nations League contra Noruega i Jorge Jesus l'envies a escalfar-se a la segona part.
0: Un sacrilegi que s'escalfés durant 20 minuts i no jugués, sí, perquè això no passa mai al món del futbol. El dia ha estat realment molt mogut, eh?
1: Sí, hi ha molta expectació per saber què deia avui Jorge Jesus a la prèvia del partit contra Dinamarca. D'entrada ha dit que només respondria a dues preguntes sobre aquesta qüestió. Ha dit a la sala de premsa: una és poc, tres són massa, per començar. Ho ha dit literalment, eh? Per tant, han estat dues preguntes. La primera, si s'havia negat a entrenar Cristiano, ha dit que no, que va estar al gimnàs ahir perquè no s'entrena l'endemà dels partits, per temes de recuperació física, que per la seva edat, diu, ja ho feia també a l'Al-Nasser, a l'Aràbia Saudita. I la segona, per si havien parlat de la seva suplència. Jorge Jesús ha dit això:
3: tenia un pla amb ell, com el tenia per en Bruno Fernández, i en el cas d'en Cristiano li vaig explicar que no jugaria els partits contra Noruega i Dinamarca.
4: De Noruega i un joc de Dinamarca,
0: per tant,
4: jo no hauria jugat.
0: No va jugar l'altre dia, i això ho va complir, i no hauria jugat tampoc aquest pròxim partit.
1: Aquesta és la versió del seleccionador. A partir d'aquí, el tècnic portuguès ha volgut reforçar la seva autoritat amb un missatge contundent, remarcant això sí que no hi havia cap problema amb Cristiano.
4: No, club mando un president.
3: En un club mano el president, en aquest equip mano jo, en tot el que té a veure amb els jugadors. Sembla que vulgueu que hi hagi un cas entre en Cristiano i jo, i no és cert. Ja n'he tingut amb molts jugadors, no en creem ara un que no existeix.
4: Un cas que no existe.
0: Això és demà, eh? A 3:15.
1: Deia el seleccionador: no creem un cas que no existeix. Casualitat o no, després d'aquestes declaracions, Cristiano ha decidit fer les maletes i abandonar la concentració de Portugal. Ha marxat, com dèiem, en una furgoneta de la federació per agafar el seu avió privat i volar cap a Madrid. A tot això està bé recordar també que Jorge Jesús era el seu entrenador a Aràbia, a l'Al-Nasser, i que ho havia estat per desig del mateix Cristiano, amb qui ara tornaven a coincidir a la selecció. De fet, el tècnic ha posat especial èmfasi en destacar aquesta relació que tenien tots dos quan ha volgut demostrar, sense sort, que no hi havia cap conflicte entre ell i Cristiano. Aquesta ha estat la seqüència, una situació a l'eix que crec que ha radiografiat també molt bé el periodista Pedro Cunha, a DAZN.
5: Está a tener muchas dificultades a aceptar el ciclo de la vida. Desde el momento que Cristiano se ha cambiado para el fútbol saudí, principalmente ahí, se nota una quiebra muy grande de su rendimiento deportivo. No es compatible con el nivel que presenta en la cancha en los últimos 4 años. Y eso empieza a crear problemas a los entrenadores.
0: Patapum, eh?
1: Sí, no sé si haurà escoltat aquest missatge, aquesta declaració, la germana de Cristiano. Veurem si diu alguna cosa. Recordem que en el primer partit d'aquesta Nations va ser titular, va jugar 67 minuts contra Gales abans de ser substituït. Després va venir el partit de Noruega i tota aquesta polèmica que hem estat explicant.
0: Demà hi ha aquest Dinamarca-Portugal i diumenge hi ha un Portugal-Noruega a terres portugueses, que aquest suposo que sí que l'hauria jugat Cristiano davant de la seva afició, pel que ha explicat Jorge Jesús avui. Què en penseu? Això és la seqüència? Són les versions?
1: En aquest sentit, ara que deies tu això, Aleix, el que deies, a Jorge Jesús també ha explicat que a Aràbia, quan hi havia tres partits per setmana, Cristiano no els jugava. És a dir, que feia una seqüència com de jugar i després descansar. Que entenc que és el que volia fer, que en jugués un, descansés i tornés a jugar.
0: Sí, descansés dos pel mig, que eren en viatges, i tornés a jugar. No ho sé. És que el personatge, vull dir, és que clama al cel, no? Tota la seva... És un resum de la seva carrera. I el mateix resum el viurem dimarts que ve a l'Argentina.
6: No? Exacte, aquesta és la clau.
0: És brutal, la diferència.
6: És la clau perquè és inevitable comparar-los, com s'ha fet durant tota la seva trajectòria, també ara, a l'hora de posar punt i final a la seva carrera o a la seva carrera internacional amb les seleccions. Tu veus el que ha fet Messi, a més com ha arribat Messi al Mundial, que fa un Mundial estratosfèric amb 40 anys gairebé que té,
0: 30, 40, sí.
6: I veus Cristiano Ronaldo... doncs en una Portugal que és un dels grans fracassos del Mundial i que després d'aquesta competició segueix fent el ronso com per quedar-se allargant la seva carrera en Portugal quan ja no té cap tipus de pes futbolístic i bé, tot cau pel seu propi pes i acaba fent el ridícul per no saber marxar quan li tocava.
2: Hi ha un punt de... Òbviament que és un personatge que és poc simpàtic per moltes persones i que costa empatitzar-hi, però hi ha un punt que fa pena. Pena en el sentit d'una persona que ha perdut un cert control de la realitat. Perquè jo no estic del tot d'acord que sigui un resum de la seva carrera.
0: Bueno,
2: durant bona part de la seva
0: carrera... Ho he dit a l'Anglès, Toni, ho he dit a l'Anglès. M'has entès pel que volia dir. Sí. Arrogant, no? Ell primer que la resta, i
2: sí,
0: avui ho demostra amb aquest acte.
2: Hi ha també una evolució en la seva carrera, no? Primer jove que pot acceptar encara certs consells o acceptar rols més o menys secundaris, i a mesura que veu que ell té un gran poder, comença doncs a evolucionar cap a aquest personatge odiós, no? Que té molt poder perquè fa tants gols, juga i sap moure's en aquest sentit, un punt pèrfid, calculador, que segurament encaixa molt en el retrat de persona que fa tot això perquè en el fons s'amaga unes inseguretats que deu arrossegar des d'una infància tan complicada com la que va tenir, perquè va tenir una infància molt complicada que és difícil sortir d'aquesta infància sense algun petit trauma, no? Sense alguna esquerda. I crec que l'has anat arrossegant i que l'has anat tapant tota la seva vida per intentar projectar una imatge. Aquesta obsessió de projectar una imatge. Està molt obsessionat en vendre's com una persona triomfadora, guanyadora, estèticament atractiva, eternament jove, sembla que estigui perseguint una eterna joventut, tal i com es cuida al gimnàs, com es pentina, no sé si s'ha ficat botox o no, o com es vesteix. Dona la sensació com que vol ser eternament jove, que és una cosa que els hi passa molt a senyors amb poder, que no accepten que tot se'ns cau al cabell, tenim canes i ens surt panxeta, que no passa res. I això que contacta molt amb un Messi que a nivell estètic dona la sensació que li importa un rave. I no són detalls menors, crec que forma part d'algú que no està bé, en el fons. I en lloc d'assumir que ha tingut una carrera gloriosa, perquè, òbviament, nosaltres aquí som de Messi, i és quan el comparem no hi ha debat, però si comparem Cristiano amb el 99,9% de la resta de futbolistes, ens agradi o no, aquest tio ha triomfat. Ha guanyat Champions, botes d'or, pilotes d'or, un títol en Portugal, guanya tot menys el Mundial. És a dir, quants futbolistes haurien volgut tenir la carrera de Cristiano? Jo seria el moment de dir... Per què segueixes jugant?
0: Els 1.000 gols.
2: Per què?
0: Però ara vol arribar allà.
2: Ara els 1.000, ara això. Llavors, i ara per què t'enfades amb Jorge Jesús, que a més és un entrenador que l'has de respectar molt, Jorge Jesús, que és una persona molt important en la història del futbol de Portugal. Un tio que t'ha aconseguit títols també a Brasil, a Portugal. O sigui, no és un xavalet que acaba de sortir de l'acadèmia fa... O sigui, és que és Jorge Jesús. I que, si ho ha explicat com ha explicat, no t'està dient et faig fora, ja no jugaràs més, sinó que diu, anem a evolucionar el teu rol a una nova realitat. Llavors, que falli això... A mi em parla de, més enllà de que és una figura que no he empatitzat mai i per el fet de que sóc messiànic he pogut celebrar fins i tot les seves derrotes o les seves eliminacions, a mi el avui m'ha semblat ja aquest punt una mica trist, sabeu, dels últims anys o sigui, m'està mutant gairebé als últims anys d'Elvis Presley. Sabeu aquella figura trista? De dir, ets ric, ets poderós, i estàs perdent el control i no saps el que fas, i en lloc de ser feliç, ets infeliç, quan ho tens tot per ser feliç, llavors, sí que el que veig molt clar és que aquest joc de miralls amb Messi, no? Messi, ara dirà, vale, mira, estàs a Miami, que és un lloc mil vegades millor que viure abans que l'Arabia Saudita, amb la teva família, passant de tot, i escolta, la teva, ja ho deixes la selecció i saber deixar les coses. És tan important a la vida saber deixar les coses.
0: Però més, Mundial i ho deixa. No el va guanyar, tampoc. Va fer millor Mundial que Cristiano, però Mundial i ho deixo. Sí. L'altre, no. Mundial, vam arribar a 8 anys. No, però vull seguir jugant i vull arribar als 1.000 gols. I, no és una mica trist, com dèieu.
1: Aquesta és bastant la clau, perquè té un punt del conte del rei despullat, no? De creure's que encara és el jugador decisiu, que, com deia el Toni, segurament està l'únic capaç de fer-li un pols a Leo Messi. L'ha perdut, jo crec, perquè el millor de la història per mi és Leo Messi.
0: No sé si un pols, però va ajudar a que Messi fos millor.
1: Sí, segurament.
0: Segur.
1: I segurament en un moment va motivar a Messi a seguir sent el millor per aquest pols que mantenien tots dos, quan un estava a Madrid i l'altre al Barça. Però ara, segurament, Jorge Jesús, el que li ha dit, noi, això s'ha acabat. La realitat és aquesta, li ha posat el mirall al davant i per mi la diferència és aquesta, de com han acabat, fins i tot Messi no guanyant el Mundial, acabarà marxant havent estat decisiu fins l'últim dia, fins i tot en la derrota, és a dir, en la final que perd contra Espanya. Però Argentina va arribar a una final gràcies a Messi i se'n va havent estat un jugador decisiu. I, en canvi, a Cristiano li han hagut de dir que ja no ho és.
0: Sí, és trist, la veritat.
1: I tots ho vèiem, no perquè, discutíem. No ha perdut la qualitat, perquè qualitat n'ha tingut sempre, però veies els partits de Portugal... I feia patir.
0: No, és que a més, Joao Fèlix ara està rendint i Portugal està guanyant, perquè Portugal ha guanyat els dos partits, diria, i a més amb bons gols de Joao Fèlix. I Joao Fèlix està rendint pel mig, en una posició una mica més centrada, les bandes les té més o menys ben cobertes, Portugal, jo pel poc que he vist, tampoc sóc un expert.
2: En Portugal té una generació molt bona.
0: Però que té una generació molt bona de jugadors i estan guanyant.
2: Clar, sí, Portugal fa anys que va...
0: No el necessiten.
2: Està fent una feina a nivell formatiu increïble. No paren de sortir bons jugadors portuguesos, sí, en totes les posicions. És cert que un Cristiano no és. És clar, que torni a la mediocritat, però quina mediocritat, sí? Que Portugal ja va ser gran abans vostre, eh? La de Cristiano, que Portugal ja va tenir una generació... Sí, va haver-hi la generació d'Eusebio i del Benfica campió d'Europa als anys 60, semifinals del Mundial del 66, l'Eurocopa del 84.
6: I la generació de Bastià.
2: Clar, que hi havia un tal Figo, que també no ens cau molt bé, però hi havia un tal Figo, no?
0: Però ell diu, Toni...
2: Quina mediocritat parla?
0: Ell diu que els únics títols internacionals que són l'Eurocopa del 2016, la Nations League de l'any passat contra Espanya, als penals. I una altra cosa que han guanyat, que això és amb ell sent al camp, o amb ell sent titular.
2: Però amb un rol
0: ell
2: més
0: defensa
2: menor.
0: Només això, títols.
2: Sí, ja són amb un rol més menor. L'Eurocopa, de fet, ell no està al terreny d'això quan marca Negre i quan la guanyen, i no és el rol que havia tingut. A l'època del millor Cristiano... que tenim el pal de paller a la selecció, segurament és l'arc que va de Sud-àfrica a Brasil aquells mundials, en què Espanya que solia ser el butxí de la selecció portuguesa. Quan passa ja comença a haver una nova generació, amb un fons d'armari, un projecte col·lectiu que l'acompanya. Però és que és molt trist haver de dir que la teva germana surti d'aquesta frase de la mediocritat que havia abans. Per què era mediocritat? Si els portuguesos des dels anys 60 sempre han tingut bones generacions.
1: No, i mira quina ha estat la maduresa de Messi amb l'Argentina, que és quan ho ha guanyat tot. Ha guanyat les Copes Amèriques més enllà dels 30, ja, passat els 30.
0: Sí, i no en el seu millor moment, no?
1: La millor versió de Messi amb l'Argentina.
0: Estava veient ara Portugal, que juga amb al mig del camp és Palinha, Conceição, Pedro Neto i João Neves. Clar, és que aquesta és la nova generació, uns estan triomfant al PSG, l'altre al Chelsea, i a dalt està amb João Félix i Gonçalo Ramos, de moment. Però vull dir que té d'altres jugadors. Té Rafael Leao, té a Trincao, el del Barça, que aquí no va acabar de triomfar, però està fent bones temporades. No sé, té jugador Vitinha, l'altre dia no va ser titular, però és veritat que té una generació de futbolistes interessants.
1: I sobretot anem a una cosa, és a dir, que el futbol, que ho deia l'altre dia Lamine, això va també últimament de córrer i esforçar-se tots.
6: Sí, sí.
1: I Cristiano, si ha d'anar endavant i endarrere, no li dona el cos, ja.
0: Cristiano és més Mbappé.
1: Que sigui
0: Mbappé,
1: un jugador que per la seva qualitat encara et pugui decidir un partit, perquè segurament ho pot fer, un xut, una falta, però en tot un partit, a vegades és un llast.
2: I una cosa molt, molt bona en això, si s'acaba que... no sé si segurament tenen un retorn, intentar tornar, però si s'acaba el període de Cristiano Ronaldo al selecció portuguesa, estic convençut que no estic sol en això, crec que som molts catalans que tenim amics portuguesos, que Portugal com a país ens cau molt bé, i que ens morim de ganes de desitjar que li vagi bé a Portugal. I entre aquest i un altre que es deia Luis, És, yeah. Portem com 30 anys a la nostra vida que no podem celebrar...
1: I el José.
2: Però a la selecció no l'ha entrenat.
1: Allà no.
2: Però, o sigui, i imagina un futur en què el dia que Portugal arriba en torneig i guanya i pugui dir, que bé, que fins i tot ha atacat l'època del pare Robert Martínez, que em moria de ganes que l'anés bé en Portugal i estava ell per allà emprenyant. I, llavors, o sigui, Portugal mereix... Jo vull animar Portugal.
0: Saps què podria...
2: Però 30 anys esperant, em cauen bé.
0: Saps què podria...
2: És un gran país.
0: Saps què podria passar ara? Que marxés Cristiano i no anés bé Mourinho al Madrid i el fitxessin a la selecció, llavors no podria celebrar res. Això estaria molt bé. Seria una putada. Bé, doncs així està. Ha marxat, eh? Demà, Dinamarca a Portugal sense Cristiano Ronaldo, i a veure quin dia ens explica la veritat. Ella ha dit al comunicat, un dia explicaré la veritat.
1: Sí, sí, els aficionats portuguesos sabran la veritat del que ha passat aquests dies.
0: Va. Ara anem a la Minyamal, que tu vas ser ahir al Pizjuán, eh?
1: Sí.
0: Amb el Damià López. Ferran, doncs ara et pregunto per la Minyamal i per la selecció espanyola. Però, parlant de portuguesos, bé, de l'idioma, del portuguès, Rafinha. No? Vull dir, ho he lligat bé o no?
7: Quina manera de lligar-ho.
0: Bueno, Rafinha parla portuguès.
1: Sí, sí. Va,
0: doncs què?
2: I va passar per Portugal.
0: I va passar per Portugal, és veritat.
1: Sporting de Lisboa.
0: Sporting de Lisboa.
7: D'acord, sí, d'acord.
0: Com dèiem abans...
7: Aceptamos barco como animal acuático.
0: Aplaudim que Rafinha ahir notés una molèstia al genoll, demanés un canvi al descans, i aplaudim que Ancelotti hagi decidit que torni cap a Barcelona sense lesió, important, li han d'acabar de fer les proves i confirmar-ho, però pel que sabem, i ahir us dèiem, no hi ha lesió, i només hi ha molèstia, Marta.
7: Molèsties a la cuixa dreta, que és la seva zona sensible, s'ha decidit de mutu acord entre la Confederació Brasilera i el Barça, que Rafinha torni, i que d'aquesta manera no es corri cap risc. Té un edema a la cuixa dreta, és una petita acumulació de líquid al teixit muscular, és una dolència lleu, ja ho dèiem ahir, que desapareix en qüestió de dies. Això és el que ha demostrat la ressonància que li han fet els serveis mèdics de la selecció del Brasil, enviant la imatge al Barça, que han pogut comprovar que Rafinha no té res greu, com, insistim, ja apuntàvem ahir en aquest programa. La previsió és que Rafinha aterri demà al vespre, que reposi després d'un viatge llarguíssim de 24 hores des d'Austràlia, amb escala inclosa, i que ja sigui divendres quan el doctor Pruna el revisi i li repeteixin la ressonància per comprovar que tot està bé. Com que no està lesionat i ja han vist que no té res important, no és urgent examinar-lo i pot descansar una mica. Un cop ja li hagin repetit la ressonància, li faran un seguiment i la previsió és que estigui disponible per rebre el Getafe quan el Barça reprengui la Lliga el 10 d'octubre. Per tant, Rafinha estarà a la convocatòria. Aquesta almenys és la previsió que es té ara mateix al Barça. Això sí, també ens diuen que a hores d'ara el més plausible és que Rafinha pugui començar el partit a la banqueta, donat el seu historial amb aquesta cuixa i el calendari que li ve a sobre l'equip, que enllaçarà després del partit a casa contra el Getafe, 3 desplaçaments, Galatasaray, Betis i Paris Saint-Germain. Per tant, el calendari farcidet i ambiciós. De totes maneres, òbviament, tot dependrà de les sensacions que tingui Rafinha i del que acabin parlant amb Hansi Flick.
0: Sí, sí, quan es reprengui la competició fa pujada, pel Barça, la Champions, amb aquests desplaçaments a Turquia i a París, la visita al camp del Betis i després un clàssic, després de tot això. O sigui, és Getafe, 3 desplaçaments i el Barça-Madrid. Déu-n'hi-do, el calendari que tindrà el Barça quan reprengui la competició. Escolta, magnífiques notícies, no? Que hagi madurat també en aquest aspecte el jugador i que Brasil... l'alliberi, que no haguem tingut aquestes discussions eternes de perquè el forcen...
6: Sí, la pega és que s'hagi hagut de menjar els 35.000 quilòmetres que haurà de fer, però bé, almenys s'estalviarà...
7: anar a Calcuta.
6: El partit de Calcuta, que allò a nivell... bé, per condicions, per clima, per tot plegat, hi havia encara més risc de lesió, no?
0: El fet que siguin amistosos haurà ajudat, no? El fet que siguin amistosos, entenc.
6: Sí, home, clar.
0: I, és, Toni i Ferran, és curiós que estigui passant tan sovint? O sigui, Eric és evident que va tenir molèsties en un escalfament jugar a Wembley, jo entenc que no es va voler esborrar Eric, vamos, algú, no? Partit d'Anglaterra-Espanya a Wembley, sinó que el nano va dir, ui, tinc una molèstia, no forço. Mbappé ha passat, ara Rafinha.
1: Grimaldo,
0: avui també amb l'Atleti sí. de Madrid. I d'altres que se'ns escapen, de Suècia sí, o d'Alemanya, sí. Vés a saber.
6: A part que Europa és diferent perquè t'està jugant partits oficials amb aquesta
0: baixa. Sí, però no és una competició que el jugador forci, no?
6: Als jugadors els hi agrada la baixa. Sí? Perquè és un torneig on jugues contra grans equips. Si ja no et dic, doncs abans en un classificatori un europeu, doncs sempre dins del grup tens dos equips o en un mundial si tens dos equips que fan mandra. En una Nations potser et diria que els hi pot fer mandra el partit d'Oviedo contra la República Txeca. perquè a més és un equip contra ja han jugat en els últims anys, a Nations també un parell de cops, i bé, se pot fer una mica de bola quan ha jugat a Wembley, quan jugues contra Croàcia, que és un altre equip, però els hi agrada. En canvi, clar, jo ara veus els partits de, sobretot dels sud-americans, que ho parlàvem la setmana passada.
7: Sí, que han d'organitzar amistosos perquè...
6: Perquè no tenen competició oficial.
0: Però això només passa aquest any. Normalment, l'aturada de setembre i octubre tindran coses importants per classificar-se per mundials. Que
2: classificatoris de mundials.
0: Val, o sigui, passa puntualment un any, crec, això.
2: El darrer partit de Messi contra Benin, amb tot el meu respecte per Benin, és de dir, hòstia, estàs veient... Ja.
7: Són els convidats.
2: Està
7: ben pensat. Els convidats que assistiran a un moment històric.
2: Hi haurà una gent de 15 anys a Benin que dirà, tenia una foto amb Messi...
7: Jo estava allí.
2: I gent dirà, no, intel·ligència artificial.
1: Crec que és la millor decisió possible. És a dir, després del final que va tenir, que va ser una mica trist, t'has d'assegurar com sigui que l'últim partit sigui plàcid i que tingui un 99% sí. Si ho veig en aquest sentit, ha de ser el guió perfecte.
0: Un porter justet que li pugui clavar una falta, uns defenses que pugui driblar-los...
7: Que li clavaria la falta igualment, encara que no fos justet.
1: Un partit contra una selecció forta que li acabi fotent l'aigua a casa en aquell partit, no? Com acabes?
2: Que no et sortia...
0: El marciòleg número 1.
2: Que no et sortia el Mosinha de torn.
1: El final de la història ha de ser de llarguineta, però
2: pagada. Responent al que deies, al final és suma com més partit ja més opcions a fer-se mal, com més viatges més, i en el cas de més toros a la que li tens un cop una molesteta cap a casa.
0: Però jo el que anava és casualitat o els jugadors pensen, bueno, tampoc això és tan decisiu, escolta, penso més en el club.
2: Crec que hi ha una suma de factors.
0: Pot ser, no?, sí. Que hi hagi un punt
7: jo
0: això.
7: Jo crec que hi ha una suma de factors i una mica el que parlàvem ahir a l'eix d'aquestes converses Hansi Flick, Rafinha del final de la temporada passada, aquest estiu, quan Flick parla amb ell i li dona la capitania, també li demana que bé, li deixa clar que...
0: Compromís i cuida't, no?
7: Que vol compromís, que no vol que torni a passar el que va passar la temporada passada i que el vol el màxim de temps possible a la gespa. Vull dir que aquí ja també, això també pesa després de tot el que va passar la temporada passada.
6: I a part, Marta, que, bueno, jo no vaig veure el partit, no el vaig poder seguir, però després mirant el resum dels minuts dels gols i això, es fa un gol de penal. El temps afegit de la primera part, o sigui, que fa el gol, el celebra
7: tot bé,
6: el Panxo, i després el descans
7: ja
6: el canvien.
7: Ja no surt la segona part.
0: Ja no surt, sí.
6: Perquè té unes molt... O sigui,
0: sí, perquè té un cop, sí.
7: A mi em sona una mica... A mi em sembla una mica tot... A veure, que no dubto que alguna cosa hagi sentit Rafinha, però que si aquests partits no fossin de costellada, aquesta molèstia no l'hauria notat, i que hi ha una part que és... que jo ho celebro i crec que ha pres la lliçó de compromís amb el Barça i no prendre riscos innecessaris.
0: Clar.
7: Que si s'estiguessin jugant alguna cosa amb la Canarinha, doncs potser l'escenari que tindríem ara mateix seria un altre, però tenint en compte que són amistosos de costellada, que a més anar-te'n a la Índia, amb tot el que això suposa, em fa molt la sensació que aquí també hi ha hagut una mica de pedagogia amb Ancelotti i que aquí tothom ha remat una mica a favor de la lògica.
1: És que l'any passat ho va ser pel tram en què es lesiona i que el Barça es queda sense un jugador fonamental en el tram decisiu. Ara, amb l'inici que havia fet, seria una tallada de rotllo...
0: També us he de dir que em sorprèn que Vinícius no hagi tingut un cop. No? Vull dir que si tu mires des de l'òptica del Madrid també podríem
1: però
0: pensar...
1: Però potser és un jugador que necessita, no?
7: Potser el que sent, perquè... sent Rafinha ara mateix envers el seu club no és el que sent Vinícius.
2: O potser no és Vinícius, sabeu aquesta teoria que hi ha al Brasil, que és un clon.
0: Que m'encanta. A mi aquests fils de Twitter a mi m'encanten.
1: Jo cada cop que el veig, Iñaki Williams.
0: Li falten els ganxitos al cap, però sí.
1: Amb la barba i l'operació que s'ha fet és Iñaki Williams.
0: No, però és que hi ha realment hi ha fotos que penses, pot ser que sigui un doble.
2: La gent analitzant els lòbuls de les orelles, els bíceps, dient, no sé...
0: La intel·ligència artificial pot enganyar-te moltes vegades, però és divertit aquesta conspiració que hi ha, no? O aquesta història que hi ha a Brasil.
1: Però bé, que està en una situació radicalment oposada a la de Rafinha, que en el seu equip s'està sortint, està fent gols, està en un moment en què lidera, segurament Vinícius el que necessita és el contrari, potser agafar una mica de moral amb la selecció, perquè està que no acaba de marcar, que deia Mourinho, necessita marcar aquest gol, potser necessita més jugar amb la selecció a nivell anímic que no pas ho necessita Rafinha, que ja està en un nivell excels al Barça.
0: Arriba, has dit, aquest dijous al vespre, arriba.
7: Sí, demà al vespre, sí.
0: Imagina't, quin viatge.
7: I per això el deixen que descansi.
0: Descansi i divendres.
7: No és que no hi ha cap urgència a fer-li res, perquè...
0: I divendres, per si de cas, anirà a la ciutat esportiva, alguna revisió, i després tindrà tota la setmana per preparar el partit de dissabte, dia 10, contra el Getafe. Si no és titular, si no, com deies ara, per precaució, per guardar-lo per la Champions, hi ha alternatives al lloc de Rafinha o què?
7: Sí, a veure, ja n'hem parlat abastament també aquí a RAC1, per darrere de Rafinha, ara mateix el número 1 per Hansi Flick en aquesta posició, hi ha el nouvingut Gabriel Jesús, i a Hamza Abdelkarim, que són les alternatives naturals més evidents, però Flick també té en compte Olmo, Fermín i fins i tot Adeyemi, va parlar-ne de fet abans del partit al Camp de Llevant.
8: Hi ha tres perfils diferents per aquesta posició, però també tenim Gordon, Adeyemi i Dani Olmo, que ja ens ho ha demostrat aquests últims dos anys, que és capaç de jugar-hi, igual com Fermín. Tenim moltes opcions i en aquest moment Rafa està jugant realment fantàstic, en un altre nivell. És increïble. Quan juga així, és per a mi un dels millors jugadors del món.
9: He's for me one of the best players in the world.
0: Per tant, aquest també, Gordon, Adeyemi, sí, sí. Fermín, Olmo... De fet, Rafinha ens deia, en el debut al camp de l'Elx, la prova en l'entrenament prèvia és Gordon a l'esquerra i jo al mig. Hi ha un moment de l'entrenament que Flick em diu, estàs còmode o poso Gordon de davanter centre i tu a l'esquerra? Diu, no, estic còmode. I a partir d'aquí Rafinha s'ha quedat de davanter centre, però
1: sí que
0: si no
1: estava,
0: Gordon, Gordon sí que ho estava. Sí.
7: Hem vist després amb fets consumats que la comoditat era de debò.
0: Si no arriba Rafinha contra el Getafe, jo crec que Gabriel Jesús hauria de tenir...
1: Jo tinc ganes de veure, és aquest
0: anava. En aquest tipus de partits pot ser un davanter que et pugui rendir 70-80 minuts, després fes el canvi per qui vulguis, per Fermín, per Olmo, no sé, a Hamza fins i tot.
1: A les estones que ha tingut a marcar, jo tinc ganes de veure'l també de titular un dia. No perquè li hagi de treure el lloc a Rafinha, que evidentment és indiscutible
7: també
1: ara mateix,
7: ser,
1: però tinc ganes de veure.
7: També pot ser un context, encara que Rafinha ja el vegin recuperat, tenint en compte el calendari tal com ve, per no forçar la màquina, també de gestió de vestidor, posar totalment Gabriel Jesús de titular, encara que no sigui
6: Getafe,
7: estrictament necessari.
6: O sigui, a Getafe amb Gabriel Jesús has de poder guanyar. I per mi el partit clau del mes d'octubre de la tornada és el de Galatasaray. Perquè això t'allibera una mica el partit del PSG. Ja sí. Sé que em direu que sóc el PSG, hem d'anar a guanyar... Tal,
0: sí, però dels 8 en pots fallar un.
7: Sí, però no? Si PSG, som pràctics...
6: Aquella setmana el partit important és el del Clàssic.
0: Home, és un gran debat aquella setmana. Sí.
6: No, és el del Clàssic, perquè pots deixar la Lliga absolutament sentenciada i fins i tot et pots carregar el projecte Mourinho.
1: Perquè si t'interessa carregar-te'l ja...
2: Però no vols allargar-lo una mica?
6: No. Jo...
1: Però abans, sang, implosió ni tot, millor, no?
0: T'he de dir que abans...
7: Sí, ara ja, l'octubre,
0: abans del Clàssic, abans del Clàssic hi ha un Madrid-Vilareal i un Madrid-Sevilla, vale. Que compta aquí també, vale. Que no vagi implosionant.
6: No, vull dir que aquí sí... És que és difícil.
2: L'he canviat la mirada al Ferran, li he vist una mirada... No, saps quan, jo... quan un tigre o un lleó...
6: Sabeu què passa? Que
2: jo amb una presa i es mata-la ja, no?
0: En suma.
6: Tinc una setmana convivint amb molta premsa madrilenya madridista.
7: I això t'alimenta, no? T'alimenta una mica.
6: I sí, ells estan relativament tranquils, però dic, bueno, a veure... Bueno, dentro d'un mes ja lo veremos. Dic, sí, és que dentro d'un mes...
0: El
6: projecte una altra vegada al mes d'octubre, com va passar l'any passat amb...
0: Xavi Alonso.
6: Amb Xavi Alonso.
0: Sí, bueno,
6: que la situació era molt diferent, perquè ells estaven 7 punts per sobre del Barça, no?
0: I guanyant aquell clàssic que Vinícius fot l'estirabot i assenyala Xavi Alonso davant de tothom.
6: Però vull dir, és igual, ara no vull fer tampoc poc aquí de futurista, però si palmen algun... Sí, després pot haver-hi algun col·lega que ens estigui escoltant que digui, bueno, sí, com el Barça es deixi algun punt a Getafe...
0: No, és el Camp Nou, és el Camp Nou aquest.
7: Ai, és el Camp Nou,
6: el Getafe,
7: sí,
6: perdona.
7: Getafe,
6: sí. Encara podrem... Després correm-hi tots, no, tranquils.
0: Home, jo espero que el Barça continuï amb la ratxa triomfal, no? Un cop
6: tu guanyes Getafe i Galatasaray...
0: I vas molt tranquil.
7: I agafes una mica d'aire.
6: I fa baixada.
0: És cert que després d'aquella setmana és dura, perquè vas al camp del Betis, vas al camp del PSG i reps el Madrid. Vull dir, són tres partits molt exigents.
6: Al camp del Betis, també, efectivament. Però al PSG, els culers, sisplau, no ens tornem bojos. Sé que tots tenim moltes ganes de veure el Barça, aquest Barça, competint contra el doble campió d'Europa, bla, bla, bla. El PSG ha guanyat les dues últimes Champions anant a la repesca.
0: Sí, a partir del març les ha guanyat.
6: Exacte.
0: Abans ha anat fent...
6: I ara, el partit important, si tu és que si surts del Clàssic a 9 punts, És que és mitja lliga.
7: Sí, sí.
0: No s'ha remuntat mai a la història.
6: És mitja lliga.
0: Ni Barça ni Madrid, entre ells dos, mai han remuntat una distància tan gran a la història.
6: Encara que sigui l'octubre. Perdó, ja està. Ja
0: no, m'agrada que llencetis aquest debat, perquè serà molt interessant en les pròximes setmanes. Tu que vas ser a Sevilla,
6: sí.
0: Va ser tan bèstia en directe el que estem veient de la Minya Mal? Mira, avui el club ha fet una informació a les seves xarxes, als seus canals, que la Minya Mal tanca el mes de setembre, perquè s'acaba de tancar ara mateix el mes de setembre, amb 9 gols i 7 assistències.
6: 11 gols i 7 assistències.
0: I a més a més, a l'agost havia fet un parell de golets més. 11 gols i 7 assistències en 10 partits oficials. 8 amb el Barça i 2 amb Espanya.
6: Sí.
0: Vull dir, el tio ha participat en 18 gols en 10 partits oficials.
6: Mira, és que tinc la dada perquè ho he buscat.
0: Són números d'autèntic cac ara mateix i de jugador diferencial en un partit.
6: Ara mateix...
2: I només com Rafinha els ha superat al Barça, potser han quedat en algun moment una miqueta doncs amagats, perquè la Rafinha està directament pornogràfic, però clar, li dones continuïtat amb la selecció, cosa que demostra que aquest futbolista està...
6: No, Toni, és que l'únic que el supera és Rafinha, perquè tu agafes, per exemple, Mbappé, i el total són, entre gols i assistències, 11, 9 gols, 2 assistències. Agafes Harry Kane,
0: 18 Lamine, 11 més 7, eh?
6: Sí, i Harry Kane són 10. 2 assistències, 8 gols, 2 assistències.
0: Exacte. Els està pràcticament doblant en aquest inici.
6: Comptant entre tots partits amb clubs i seleccions.
0: Sí, amb el que portem fins ara. Sí que són 10 partits oficials.
6: I ja no és només el...
0: No, però en directe. O sigui, va ser tan bèstia això d'ahir o què?
6: Bé, sí, sí.
0: I a Wembley també hi eres?
6: Sí. I a Wembley, o sigui, hi ha aquest punt de que veus un equip que ja és molt bo. Mira, ho deia el Carles Pérez, no? Bueno, o sigui, amb aquest equip com que gairebé va sol.
0: Home, és que porten 40 partits internacionals sense perdre, eh?
6: A veure, en una selecció, això... Jo no li vull treure mèrits ja tampoc a l'entrenador, perquè d'entrada és qui ha muntat aquest equip. Però és que el fet d'haver guanyat una Copa del Món et dona un aura, ara que es diu això, que Lamine, o sigui, realment va que l'habita pel camp. I això ho transporto en clau Barça, i aquest plus d'autoconfiança, que aquesta generació d'això ja va sobrada, si a més a més li dones aquest punt d'aura de campió del món, crec que es pot ser molt optimista en clau culer també, perquè bueno, és que són 8 i 8, vull dir, són la columna vertebral de la selecció espanyola és el Barça. I sobre el que dius de l'exhibició de Lamine és que sí, vull dir, li surt tot bé. Per mi li segueix faltant aquest 1 contra 1, ahir contra Guardiol. Jo crec que Guardiol...
0: Ja, però li fa el gol pel seu costat, eh?
6: Sí, bueno, el gol és una jugada bastant...
0: Aquí l'Ivakovic va fallar una mica, et dic el segon.
6: Ah, no, sí, també, però bueno, però moltes
0: el primer,
6: vegades...
0: El primer està descompensat Croàcia
6: i... Crec que se li va una vegada a Guardiol. Mm. Però bueno, és igual, és que també ha après, perquè moltes vegades quan se li enrocava algun defensa... Abans Lamine era d'anar i anar i anar i es posava nerviós. Ara té la capacitat de dir, bueno, si d'aquest tio ara ho estic provant, no me'n surto, dono la volta, tiro enrere, jo me'n vaig al mig, vaig a buscar un altre espai, apareixo per una altra banda, i és un futbolista molt més madur. També crec que està en un molt bon moment personal.
0: Parles de la xicota i de la família.
6: Sí, crec que està en un moment bastant estable a nivell emocional, que això també l'ajuda. Físicament es troba molt bé. Ell està molt centrat en la part física, també. Entès que per estar al màxim nivell, després del que va veure l'any passat, ha d'estar molt ben treballat i molt fort físicament. I amb el talent que ja té, que li va rodar, doncs mira.
0: Toni, suposo que vas seguir o has vist alguns highlights del partit d'ahir. Què t'està semblant aquest inici de temporada que repassàvem amb xifres de Lamine?
2: A mi el que més m'agrada de Lamine és que tinc la sensació que encara anirà més durant la temporada. Que no, o sigui, jo el Lamine més explosiu, el que més l'he gaudit, va coincidir amb el tram de la famosa eliminatòria perduda amb l'Inter a semifinals de la Champions. Sí. Okay? Per mi és el millor Lamine a nivell individual.
1: Totalment.
2: Tot i que, com deia el Ferran, Toni, potser per pecats de joventut ara ha après a buscar un pla B, que és molt important. Però que aquell Lamine per mi segueix sent una sensació molt, potser irracional, perquè les dades potser et porten la contrària, però molt similar al primer Ronaldinho partit del Gaspatxo o els primers dies que Messi fa de les seves, no?
0: El Gamper amb la Juve, per exemple.
2: El Gamper
0: també,
2: amb la
0: Juve. Sí, sí.
2: Llavors,
1: sensació de jugador que es posa l'equip a les espatlles.
2: Correcte.
1: I que en un moment diu, això ara, o com aquell dia de l'Inter, això ara ho aixequem.
6: Sí, estic d'acord, però respecte a com que l'any passat ell va veure que si el físic... No, aquell moment hi havia, estic molt d'acord amb el que dieu, un punt d'inconsciència juvenil.
7: I de vaig tan sobrat de talent,
6: de tot,
7: i m'ho passo tan bé...
6: I ell,
7: que...
6: quan veu que fa això al camp de l'Inter, que és capaç de fer-ho, el que feia la Ciutat Esportiva, que també és capaç de fer-ho en una semifinal de Champions contra l'Inter, ell diu, tu, nois, jo aquí sóc el puto amo.
7: Saps? Sí, sí.
6: I l'any passat és un cop de realitat de dir, ei, sí... però aquí,
7: però si no treballo...
6: no n'hi ha prou.
1: Sí, és que me'n recordo que li va haver una entrevista no fa gaire que diu, me pensava que era de plàstico, diu que no em lesionaria, que tot anava el que diu el Ferran Rodà.
0: Amb el Valdano, diu
6: això.
0: Sí, que
6: puc menjar el que vulgui, sí. Per això tinc,
2: per això tinc ganes de veure l'evolució, no? Perquè al final ve d'un Mundial, que per mi és un bon Mundial de Lamine, però no està lluny de la seva millor versió, o sigui, com és Lamine, si li lligues una cama i li lligues un braç, seguiria sent un dels millors jugadors del món, però no és la millor versió de Lamine en el Mundial. No crec que puguem dir que Espanya guanya el Mundial per Lamine. Guanya pel col·lectiu i, si de cas, per altres futbolistes. I això també, d'alguna forma, crec que també el va motivant, de dir, val, hem guanyat el Mundial, però no... Potser ell també a l'inici es pensava... Clar, el camí del Mundial és que ja estava amb un nivell de publicitats que a nivell Michael Jordan als Estats Units. A dir, és que ets ja la cara del Mundial per nivell... O sigui, els anuncis eres tu, Lionel Messi i Bad Bunny. Saps? Tots allà posats. Llavors, té un punt tot de que va aprenent d'una forma relativament dolça, és a dir, ha tingut lesions, però no són molt greus, potser el Mundial i sap que no acaba de ser protagonista, però ha guanyat. I tot això jo crec que ens va portar a un escenari molt interessant, que l'hem d'anar cap on porta, que aquí Flick tindrà molt a dida, si podrem veure de nou una versió de Lamine com la d'aquells partits contra l'Inter en un Barça on manen el col·lectiu, no? Que han continuat amb aquest equip. Jo em dono la sensació de que si tot va bé, tocant fusta, ferro, o el que faci falta, caps buits, però tal com va la Mini, tal com va el Barça, és temporada de traquem mocador.
0: Sí,
7: fa bona, que sembla que fa tot ha de conjugar cap allà on volem que conjugui.
0: Que és el 5 de juny al Metropolitano. Sí.
2: No diguis per un tema de...
0: Jo he dit la data i el lloc, només.
6: També us dic que abans...
0: Vinga, que hem de fer una pausa, digues.
6: Tots anàvem amb aquest fre de mà, és que la Champions és diferent, tal, però ara crec que l'equip, i a més amb un tio com Rodri, que també t'aporta aquesta experiència, aquest equilibri, ha après a jugar i té la confiança com per haver jugat també tornejos com les Champions, que són eliminatòries, perquè ja han guanyat el Mundial, és que, ho hem dit, és que ja hem guanyat el Mundial.
0: Vull més
6: dir,
0: pressió clar. No es pot tenir ja.
6: Sí,
0: no?
6: Sí. Ja està.
1: No, i en aquest sentit, Ferran, de la Champions, dues coses molt ràpides. El mateix Rodri, em sembla que era Mundo Deportivo, que deia sí. Això de dir, hem de saber a la Champions el que s'ha de fer. De moment, som un dels candidats, però favorits, tranquils, que s'han de fer moltes coses bé, i un és saber tenir pausa en determinats moments. I també, Lamine, l'hem escoltat aquests dies, dir... Tornéssim a jugar contra l'Inter, no ens remunta.
0: No ens remunta nada.
1: Sí, d'equip ara té més.
0: Sí, i jo també.
1: Tot i que vam gaudir d'aquella inconsciència, també.
0: Sí, sí, sí.
1: Allò també va ser espectacular.
0: Marta, no, abans de fer l'última pausa, i ara tancarem la tertúlia, recorda'ns això que dèiem a l'inici, que ja és definitiu, no s'obrirà la tercera graderia de l'Spotify Camp Nou aquesta temporada.
7: Sí, ens ha posat sobre la pista el diari Esport, i des de RAC1 us en podem donar més detalls. Pel que ens expliquen des del club, fa pocs dies l'Ajuntament els va denegar la llicència per fases i els va comunicar que només els donaria una llicència única que implica obrir-la tota de cop. Amb aquesta condició, el Barça va veure que només tindria llesta tota la tercera graderia per 3-4 partits a final de curs, i tenint en compte que per posar la coberta a final de temporada s'han de treure tots els seients d'aquesta tercera graderia, des del club consideren que, clar, que no té sentit el cost econòmic que implicaria fer això per 3-4 partits. Per això decideixen deixar-ho com està, i el que sí que mantenen és la previsió d'obrir l'anella VIP, una qüestió que, com ja us havíem explicat a RAC1, està acordada amb els inversors, i amb Goldman Sachs almenys el 75% ha d'estar en funcionament, recordem-ho, al març. La idea és acabar la temporada, per tant, amb 67.000 espectadors aproximadament, no amb els 70-75.000 que s'havia proposat al club darrerament, tal i com s'havia exposat a l'assemblea de compromissaris. Serà ja la temporada vinent, amb la coberta ja col·locada i després d'haver tornat a jugar a Montjuïc, que ja s'obrirà a tercera graderia, convé recordar, però que no serà fins la temporada 28-29 que el Camp Nou pugui funcionar a ple rendiment ja amb la totalitat dels 105.000 espectadors.
0: Trobo lògic el que avui explica el club i han explicat els companys del diari Esport, i arran d'això n'hem sabut més detalls. Però, home, llavors, no tornis a vendre que obriràs per fases la tercera graderia i que la gent es pugui il·lusionar de tornar a la tercera graderia.
7: Clar, que, dir, el que espera, diu el club, espera, el que diu el club que és que l'Ajuntament els hi ha denegat fer-ho per fases fa molt poc temps, que fa qüestió de dies.
0: Val, però...
7: I que per això mantenien una mica el pla d'aquella manera, també, perquè... Llavors, perquè s'anava a acabar el, o sigui, s'anava a acabar aquest curs amb 70-75.000, tampoc s'anava...
0: No, vull dir, no passa res, jo crec que la gent ja li és igual, ja és, mira, acabeu-lo i ja tornarem a la tercera graderia quan toqui, perquè com a mínim ja s'ha pogut tornar a la segona graderia, tot i que hi ha algunes coses que es
7: poden... Hi ha hagut molts cops de timó i és comprensible que la gent...
0: Com que ja venim de ara sí, ara no, ara sí, ara no, doncs o ho tens lligat amb l'Ajuntament, que faràs tres fases i per tant pots afirmar, com es va afirmar abans de l'assemblea, que es tornaria per fase a la tercera graderia, o si no, espera't, no passa res, i després s'explica, si és que és molt lògic el que diuen. És una tonteria, si no deixen obrir-la per fases i l'has d'obrir sencera per tres partits i has de posar uns seients i treure'ls, no té sentit. Si és que ara ho entenc, però espera't. No costa res. Vinga, Marta, gràcies. Bona
7: la
0: nit.
7: La de vegades que hem dit això, sí, amb tot el tema de les obres del Camp Nou. És com el dia de la marmota. Bona nit.
0: Gràcies. Vine la una. Una pausa molt curta i ara rematem la tertúlia. Us vull demanar només una opinió sobre el cas del City avui que parla Pep Guardiola i ja està.
10: Tu ho diràs amb Aleix Pariser.

0: Pràcticament 3 quarts d'una de la matinada. Ara tanquem la tertúlia amb el Ferran Martínez, el Toni Padilla, també encara segueix per aquí el Roger Saperes, i de seguida trucarem als components, en aquest cas el tècnic del bàsquet Manresa, perquè han viscut una odissea, pobra. Se m'escapa el riure perquè em sap greu, en el fons. Es va enredar-li el vol a Barcelona per anar cap a Grècia, llavors havien de fer Atenes Salònica, perden la connexió, han hagut de dormir a Atenes a una hora de l'aeroport d'Atenes, han hagut de, aquest matí, llevar-se a les 6 del matí, anar a l'aeroport d'Atenes un altre cop, viatjar a Salònica, jugar...
1: Sense poder entrenar-se.
0: Sense poder entrenar-se. A més, contra el Parc de Salònica, una pista
1: campió
0: calenta.
1: Campió de la competició.
0: Sí, i quan estava la cosa igualada al tercer quart, s'espatlla la cistella i han estat 45 minuts aturats. I quan s'ha reprès el partit, els hi ha fotut una tova. Ara trucarem al Diego Campo.
2: Hi ha dies que no surt res.
0: Sí, és com...
1: Ara, és molt de pistes gregues, això, que balli l'alçada de la cistella.
0: Sí, sí.
1: Això...
0: Ara espero que puguin tornar directe, tranquil·lament, a casa.
2: Salònica és una imatge molt mítica del Sant Lluït. Crec que és un partit del CAI Zaragoza contra l'Aris, que el partit havia començat i a la cistella darrere havia un aficionat pujat votant, i tant la cistella es anava movent i van estar 20 minuts per fer baixar el senyor que estava, i és un vídeo que està per xarxes, es pot buscar, crec que és, no sé si a Salònica és un lloc on veus coses molt, bueno, el Carles Pérez també ho ha viscut.
0: Va jugar l'Aris, és veritat, a Salònica, sí. Tens tota la raó del món, avui que l'entrevistava el futbolista
2: gran ciutat, però no trobes ningú assenyat.
0: A veure, per tancar tertúlia, el cas del Manchester City que continua viu, Pep Guardiola ha enviat un missatge a les últimes hores d'ànim a l'afició del City i també de suport al club, no?, que ha dirigit durant 10 anys. Ara sentirem aquest missatge de Pep Guardiola a les xarxes. Abans, però, Andy Burnham, primer ministre del Regne Unit, que era l'alcalde de Manchester abans d'esdevenir primer ministre, i ha reconegut l'impacte del City Group a la ciutat. També, d'alguna manera, li ha llançat un cable.
3: Agraeixo molt al City Football Group i a la propietat els diners que han invertit no només en l'Etihad Stadium i el campus que l'envolta, sinó també a la ciutat. Em semblaria molt preocupant perdre un soci tan important com ells en la construcció del Manchester modern i en la transformació del Manchester City en la potència futbolística global que és a dia d'avui. No puc intervenir més en aquest procés perquè seria un error, com també ho seria arribar a alguna conclusió abans d'estudiar tots els detalls del cas. Before having
0: really studied all of the detail. Prudent, doncs, el primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham. I Guardiola, ell ha fet un comunicat a les xarxes escrit, li han posat una veu nostra de la ràdio per que pugueu sentir una mica el que ha volgut transmetre Pep Guardiola.
4: Vull que tots i cadascun dels seguidors del Manchester City sàpiguen que sóc aquí, més que mai. Sóc i sempre he estat i seré al costat del meu club, del propietari, del president, d'en Ferran, dels jugadors, del cos tècnic, de l'Enzo i de vosaltres, els nostres seguidors, que sou únics. Deixeu-me ser clar. Us superarem junts. Us estimo a tots.
0: Una mica això és el que ha dit a les xarxes.
2: I no és accent de Santpedor, eh?
0: No, és el Miquel Agut. I l'última, el patrocinador principal del Manchester City, Etihad Airways, ha amenaçat avui d'emprendre accions legals contra la Premier, després que els hagin acusat com a culpables d'aquests 114 càrrecs de irregularitats financeres. No, molt ràpid, Toni i Ferran, què en penseu? I així rematem la tertúlia d'avui.
2: És un tema extremadament complex, perquè recordem que en el seu inici hi ha una filtració d'un pirata informàtic, del Rui Barros, crec que es deia.
1: Rui Pinto,
2: que porta el Football League, i ell treu una sèrie de documents que obliguen a iniciar l'investigació. Per tant, molt una sensació en el món del futbol és que l'arribada de fons inversors relacionats amb famílies que governen territoris, especialment al Golf Pèrsic, d'alguna forma molts clubs o molts d'aquests grans empresaris han estat sempre trobant la forma de burlar les normatives de la Lliga anglesa o d'on sigui i de la UEFA per poder ficar tota la mortada de diners que volguessin, no? I que en aquest conflicte el City, com se li treuen els papers en això, doncs és que on va la investigació. De fet, una de les declaracions que va fer Ferran Soriano va ser no acceptarem que nosaltres paguem perquè altres clubs, quan altres clubs no... Com venia a dir, com que altres clubs hauran fet el mateix i no han estat bons gestors i nosaltres que ho hem fet bé, pringuem perquè ens van a per nosaltres, perquè som els guanyadors, no? En aquest cas, és un cas extremadament complex perquè del que se'ls acusa és de que els propietaris del City mouen diners de les seves butxaques d'una banda a l'altra. I algú dirà, no han robat, perquè al final el que estan fent és, si jo soc propietari d'una empresa i vull passar diners a una altra empresa meva, que és el Manchester City, puc fer-ho. Però no pots fer-ho perquè hi ha unes normatives. Les normatives estan especialment en el món del futbol per garantir la viabilitat dels clubs si un dia el propietari decideix marxar o té una fallida econòmica. Llavors, per això hi ha aquestes normatives. Llavors, clar, la gent del City podrà dir, si m'ha comprat aquesta família reial de Abu Dhabi, que també està darrere d'aquesta companyia aèria, tot relacionat, i volen ficar-me 1.000 milions, per què no els deixes? Home, doncs perquè hi ha unes normes econòmiques que creen un balanç d'entrades i sortides per garantir que no tot depengui d'una sola persona, perquè si aquesta persona un dia decideix que se'n va, o jo que sé, el que sigui, et pots passar com li ha passat al Glasgow Rangers, el club més gran d'Escòcia, que la seva fallida econòmica va desaparèixer, va anar a haver de començar a quarta, perquè un senyor impresentable ho va gestionar malament. Llavors, per això s'intenta garantir que funcioni com una empresa i que pugui tenir, doncs, uns guanys econòmics sense que arribi llavors un senyor i fiqui els diners amb el que falta, no? Llavors, tu pots estar d'acord o en contra la normativa, però clar, l'has de complir. Llavors, tots els grans magnats i això, arriba un senyor dels Estats Units, un senyor de Rússia, un senyor dels Emirats, i doncs, com és que no em diuen com que jo no puc ficar més diners si els tinc? Per què no em deixeu? Bueno, perquè les normatives són aquestes. Llavors, a partir d'aquí comença aquest debat moral de com ho faig, i comencen a buscar alternatives. I això és el que s'està jutjant, bàsicament, que és que diners del mateix grup han estat fingits com contractes publicitaris, com si fossin empreses externes, o que es pagaven a sous a jugadors i entrenadors, fingint que eren altres coses quan eren activitats que al final, si tires dels fils, la companyia aèria, el grup City, les empreses, tot va el mateix, que és la família que mana a Abu Dhabi.
0: O sigui, aquí el que deien és que

0: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
1: I sopem a les millors taules del món.
2: En aquesta terra protegim i acollim.
3: Fem barri i fem pinya.
4: I fem i no deixem de fer.
5: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
7: Generalitat de Catalunya.
8: El govern de tothom.
9: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
10: RAC1, emissora oficial.
11: Que et va destapar.
12: Sí, al final és això, són gent molt rica que entra al futbol i tenen una ambició i és no crearan un pla de negoci com per guanyar d'aquí 15 anys i diuen, si jo tinc els diners, fotem-los ja, no? I busquen la fórmula. El que et diran des del City és que ells han trobat la fórmula legal a través d'empreses, societats correctes, i el que dirà la investigació feta per la Premier és que si tires del fil, totes aquestes empreses que han ficat en publicitat, en veritat pertanyen a la mateixa propietària, que és la família, aquesta família que és la que mana a Abu Dhabi, que és un dels 5 més importants estats dels Emirats Àrabs Units, i que, per tant, doncs, tot ve de la mateixa font i, per tant, els haurien enganyat. Recordem que d'aquests 114 casos n'hi ha com a mínim 30 que són no cooperació. La no cooperació va amagar informació. És a dir, que quan la Premier, per què la Premier... La Premier el que diu és que quan nosaltres a vegades demanem informació, el que hem descobert és que ens enganyaven o que no ens donaven informació necessària o que no cooperaven. I en aquests anys d'investigació, a part dels 114 de delictes, hi ha 5 categories diferents. Un és no complir normativa de Premier, que això engloba com més 20 delictes. Un altre és no complir amb les normes de UEFA. Una és obstrucció a la justícia i l'altra són amagar informacions amb contracte, i no col·laborar amb contactes de publicitat i l'altra en nòmines de jugadors i això. Per tant, el primer que diu és nosaltres demanàvem informació. Pots que ells, no, o sigui, donin tots els papers, aquí en tenen, no, aquí falta, vull saber aquest... No responia, no l'enviaven i aquí estem. No? Llavors, és un cas complex, caldrà veure, òbviament, la sentència i, a partir d'aquí, veure si fa tremolar altres grans magnats i altres grans clubs que hauran fet coses similars, potser.
13: Ho veurem, perquè d'això segur que en seguirem parlant, perquè si ara, abans de divendres, recorre el City, com ja va anunciar ahir Ferran Soriano, això es pot allargar, pot anar a una instància superior i a veure judicialment on arriba tot aquest procés. I a veure com respon el City i l'afició del City a la gespa aquesta temporada, o als seus rivals quan el City els visiti, no? Perquè tot això, evidentment, ha arribat a orelles de tothom. Ho deixarem aquí, que és tardíssim, 7:01. Ja està. Ah, tranquil, normalment marxareu abans.
14: No, sí. Bueno.
12: Sí, que em rebeu el punyeter.
13: M'ha mirat amb una cara com dient, hòstia, avui ens has apretat, eh? Sí.
14: Ai, 50, quan has dit ahir 37, anem tancant tertúlia?
13: És que sense...
14: li dic al Sape... Mínima i 52.
13: No, és que serà llargat ell, si jo no ho volia. Sí. Sou molt bons.
12: Tots coneixem una persona que quan diu adéu no marxa fins al cap de 20 minuts.
14: Sí. I és el
13: després. Sí, gràcies, amics. Vinga, fins dimecres que ve. Adéu. Vinga, una pausa i truquem a Salònica, a veure com està el bàsquet Manresa. Minuts i la una de la matinada. Ara saludem un altre cop el Dani Aguilar, que ja ha tornat de Girona i el tenim aquí a la redacció per explicar-nos, malauradament, la no classificació de l'Espart Girona per l'Eurolliga femenina. Ha perdut en el duel directe avui a Fontejau amb l'equip turc que tenia de rival i, per tant, les gironines jugaran l'Eurocup, la segona competició. Però abans, volem anar cap a Salònica, perquè la nit ha estat realment negra pel bàsquet català. El Manresa ha perdut a la pista del PAOK després d'una odissea de viatge. I tenim en línia el tècnic del conjunt manresat, Diego Ocampo. Hola, Diego, què tal? Bona nit.
15: Hola, bona nit.
13: Déu-n'hi-do, tota l'odissea que heu hagut de viure i després el partit l'heu lluitat i al final heu acabat perdent 93-78 per culpa d'un últim quart en què no ho ha estat massa bé o com a mínim així ho reflecteix el marcador, però és que a més han passat moltes coses al partit, una cistella trencada, vull dir que ha anat tort ja tot el viatge, el partit, tot, no?
15: Sí. Bueno, són coses que passen. L'anada ha sigut un fracàs perquè, bueno, era un problema meteorològic i, clar, hem d'esperar

0: l'enlace a cap a Salònica estava disponible. Así que la compañía te reubica en el de las 7 de la matí. 7 de la matí son las 6 en español, ahora mismo. Y te pone un hotel a una hora en taxi desde el aeropuerto fins al hotel. So, hem perdut 2 hores. Así que es presenten aquí sense dormir, però competim molt bé. Creo que eso es lo más importante, no pensar en las excusas y competim molt bé. El último quart es debido a que el Tahiri ha jugat molt bé, ha ficat 4 triples i nosaltres hem fallat algun tiro fàcil.
1: Realment, per això, no sé si hi havia alguna altra manera de solucionar-ho, perquè vosaltres no n'heu tingut cap culpa, no? I heu arribat condicionats al partit. O sigui, ahir arribeu a Atenes, com dius, perdeu l'enllaç, heu hagut de dormir... heu dormit 5 hores, si heu dormit, no? I després heu hagut de sortir al matí, anar directes pràcticament a l'hotel, i al partit, no sé. Tot plegat és molt estrany. No sé si la competició podria haver fet alguna cosa més.
0: No, perquè és un problema que ha passat meteorològic i poc més. Home, dormir més a prop de l'aeroport, sí, però clar, la companyia té l'acord que té l'acord. I tu no vols perdre més diners. Hay que adaptarse. És molt important quan compites, és un esportista, adaptar-te a la situació. Però estic molt content amb l'equip, amb el seu comportament, amb tot. El que me preocupa és la lesió del Jordan Minchev, que s'ha fet mal en el peu i veure en Manresa que pot tenir. Això és el que més me preocupa, i si podem recuperar el Pierre de cara al partit del dissabte.
1: Suposo que l'equip està cansat, no sé si comentava una mica aquests problemes que heu hagut de patir i si, com deies, estàs com a mínim orgullós, no, dels jugadors avui.
0: Sí, sí, anem millorant en coses de disciplina de l'equip, hem millorat respecte al dissabte en Bilbao i hem de millorar sobretot en defensa. Hem de defensar com més solidesa des de la responsabilitat individual. Tenim que treballar molt en això. Després, cansats o no, el dissabte hem de competir. Estic molt content de poder jugar aquí en esta pista i vivir el que hem vivit perquè la canasta és que estava més baja. Entonces la tuvieron que arreglar y necesitaron media hora, pero es que luego la nuestra también estaba más baja.
1: Clar, això ha sigut increïble. O sigui, al partit ja a l'últim quart, i de cop i volta s'adonen que la cistella estava més baixa. Això qui s'han adonat compte durant el partit?
0: No, fent bates la canasta va baixant. Però la nostra també estava més baixa, 2 centímetres, però l'àrbitre m'ha dit, vols jugar així? Sí que m'has de... A veure si fiquen alguna més, però no.
1: No, Val. O sigui, no. És que realment ha estat tot ha sortit al revés avui. Torneu normal cap a casa o què?
0: Demà tenim un vol directe a les 3 i entrenarem aquí per a les 11 i intentarem fer recuperació, però també ir preparant el partit del dissabte. Aprofitarem el temps, esperem que el vuelo vaya bien y directo, i a les 8 estem en casa.
1: Què heu fet durant aquest temps a Atenes, les hores mortes? Vull dir, com heu superat aquests moments d'espera, Diego?
0: Bueno, en l'aeroport treballant, els jugadors passant el millor, però també visualitzant partits, que han fet molt bé, i després està matí a l'arribar aquí, almorzat i descansar tot el possible i treballar en el vídeo antes del partit. Però te digo, per mi és una experiència positiva, perquè els equips i els entrenadors ens fem millors en aquestes situacions.
1: Molt bé, està bé que t'ho prenguis així, com a mínim. No, això de la cistella, crec que el partit ha estat 45 minuts aturat.
0: Sí.
1: Què heu fet? Perquè la sensació és que això us ha tret ja del tot del partit i us ha acabat de rematar, no?
0: Sí, sí, perquè nosaltres juguem en ritme i això és clau, ritme defensiu i ofensiu. I, de fet, hem fallat alguns tirs per estar fora de ritme. Però, de nou, lo mismo, hay que adaptarse. Hay que mirar, no era el moment per fer-ho, però crec que si el partit estàs més de mitja hora, s'ha d'aplaçar. Però, clar, aquests partits no s'han d'aplaçar perquè hem de jugar, si no tens que tornar aquí. Però sí, perquè lo terrible és que després s'han d'anar compte que el nostre aro també hi va baixar.
1: Ja, ja, ja.
0: Però, bueno, ja hem jugat.
1: És que em sembla increïble tot el que hem hagut de viure. Acabo. Què has fet durant 45 minuts mentre arreglaven l'alçada de la cistella? Vull dir, No sé, com passeu el temps? Vull dir, els has donat quatre indicacions, però això es fan 5 o 10 minuts, vull dir, la resta que heu fet?
0: Sí, les indicacions, i després, antes de començar, altres explicacions, perquè si no, a algú se l'olvida.
1: Però mentrestant, què fèieu?
0: Els jugadors, perquè clar, com una canasta no pots tirar, els dos equips no poden tirar. Así que hem estat, bueno, calentamiento, mobilitat, un poco no queda, no estar fred. I jo, pues, com a entrenador, intentar mantenir la concentració i no emprenyar-te, perquè si t'emprenyes és pitjor. Mantenir la concentració i pensar en lo que queda.
1: És el més surrealista que has viscut en una pista de bàsquet?
0: Bueno, tengo alguna más.
1: ¿Ah, sí? ¿Quina?
0: Tengo una experiencia que no comencé en el partido, sino que el partido necesitó una hora y pico más para comenzar, porque la canasta estaba mal.
1: Això, sí, quan sí, et va passar, sí, això?
0: Millor, fa anys, en la meva experiència personal. No. Sí, sí, así que estas cosas pasan de Pascuas en Ramos. Y lo más importante es adaptarte, no empreñarte.
1: Molt bé. Molt bé. Et felicito, per com tu estàs prenent en filosofia. Bon viatge de tornada i a oblidar ràpid aquest viatge horrorós a Salònica, la derrota d'avui, i a veure si a casa, no?, el Congost contra el Breogán a la CB i després contra l'Ulm alemany us podeu refer i aconseguir ja la primera victòria.
0: Sí, sobretot els jugadors nous, que tenim 10, que vivan amb passió el partit de la nostra casa, que no han vingut, no lo han vivido aún, no? Crec que és una experiència i segur que lluitarem més i serem més sòlids, perquè la nostra gent nos farà córrer més.
1: Perfecte. Bon viatge de tornada, que no tingueu més imprevistos. Diego Campo, una abraçada.
0: Una abraçada, moltes gràcies.
1: Gràcies al Diego Campo i a les gestions també del Manresa per poder trucar en directe a aquestes hores a l'entrenador, que avui estava realment cansat, se li notava també en la veu. Daniel Glavin, tornat de Girona.
2: Moltes gràcies, Aleix. És,
1: el món del bàsquet.
2: Fascinant que passin aquestes coses. A més, a una de les pistes, i contra un dels equips que el que pretén i el que vol és consolidar-se a l'Eurolliga, perquè aquest és l'objectiu del Pau Salònic, és un dels nous rics del continent, i sí o sí vol ser un dels nous equips que formin part de l'ecosistema Eurolliga, doncs no, hi hauran de solucionar moltes coses, més enllà de les inclemències del temps que va provocar el que va provocar per al viatge, però el Diego sempre és d'aquests tècnics molt constructius, i sobretot n'hi ha que són molt, com tu diria, molt ploramiques, per així dir-ho. El Diego no, el Diego mai l'escoltaràs queixar-se, és un entrenador d'aquests que és autocrític i sempre dient, noi, si això és el que és, hem d'aprendre d'això.
1: A veure si a casa es poden refer d'aquest mal inici de temporada,
2: sí,
1: que tenim del Manresa. Vens de Girona, ens explicaves a l'inici que l'Espar ha perdut davant l'Elmat Conut i que s'ha quedat fora de l'Eurolliga.
2: Sí, tornarà a l'Eurocup, a la segona competició continental. De fet, l'Eix ja en coneix els rivals, serà el grup K, jugarà contra el Keltern alemany, l'Ostrava Txec i el Montana de Bulgària, és a dir, una situació molt diferent a jugar a l'Eurolliga. D'aquí a dues setmanes, el debut contra l'Ostrava, teníem pendent escoltar què havia dit Roberto Íñiguez de la sala de premsa. Compta amb el que ha dit sobre la seva plantilla.
3: Es que no tenemos calidad. Yo creo que es un tema de calidad física individual, ¿no? De jugar un partido de estos, y creo que los problemas físicos vienen porque no hay calidad. No hay calidad para competir a esta manera que queremos competir. O sea, les queremos poner en este punto, pero estamos forzando a jugadoras a jugar en un nivel que no llegan, y lo intentan, pero es difícil. Bueno, pues así, esa es la realidad.
1: Déu-n'hi-do.
2: La realitat a 30 de setembre.
1: Contundent i realista.
2: Sí, però
1: i
2: la plantilla s'acaba de fer.
1: Ja, ja, ja.
2: Vull dir, bé, veurem fins on considera que ha d'arribar Roberto Íñiguez, que ha parlat en tot moment de que no hi ha qualitat de la plantilla. Doncs, bé, el document que s'acaba d'explicar, en tot moment, no? El document ha felicitat a les jugadores, l'esforç, que li sabia greu per les jugadores, evidentment, però aquest és el document més destacat de la roda de premsa de Roberto Íñiguez. Dissabte, debut de l'Espar Girona en Lliga, a la pista del Movistar Estudiantes del català Isaac Fernández.
1: Perquè a l'Eurocup tenen més opcions d'arribar lluny i d'intentar lluitar,
2: sí,
1: per la competició?
2: Evidentment,
1: sí,
2: evidentment, està claríssim, però recordo que el que vam viure l'any passat a la Final Six, ho recordaràs, a Saragossa, classificant-se per les semifinals de l'Eurolliga. Deixa'm dir que avui les quatre eliminatòries prèvies de l'Eurolliga han guanyat els quatre visitants. ara t'ho diria de memòria, però ha perdut, per exemple, el Venècia a Final Six l'any passat contra el Carolo, ha guanyat l'Estrella Roja a domicili també, bé, han perdut tots els locals. Això és el que ha dit Roberto Íñiguez. Insisteixo, aquesta és la seva anàlisi en principi de temporada, doncs esperem que es pugui redreçar la situació.
1: Molt bé, demà dijous fem última possessió i fem tota la prèvia del Besiktas-Barça, l'Eurolliga, que tindrem divendres.
2: Perfecte.
1: Gràcies, Dani.
2: Bona nit.
1: Ens queda, com sempre, l'últim minut del programa amb l'Oriol Jové. Hola, Oriol.
4: Hola.
1: Per acabar de repassar la resta d'informacions que tenim pendents.
4: Sí, mira, tirant d'agenda, perquè aquest dijous arrenca ja la tercera jornada de la Nations League amb 4 partits de la Lliga A a partir de 8:45. Dinamarca-Portugal sense Cristiano, però amb Cancelo. Alemanya-Sèrbia ja sense Adeyemi. Els Països Baixos de Xavi visiten Grècia i també es juga un Gales-Noruega. També juga Espanya sub-21, en aquest cas partit del preeuropeu contra San Marino a 8:45 amb Marc Bernal i Xavi Espanyol part com a representants blaugranes. I futbol al marge, el Barça d'handbol buscarà guanyar el 7è Mundial de Clubs de la seva història contra el Veszprém hongarès d'Emil Nilsson, el que és la reedició de la final de l'any passat. Arrencarà a Egipte a partir de les 8.
1: Molt bé, doncs tot això demà és el que us explicarem, entre altres coses el Tu Diràs. Gràcies, Oriol, bona nit.
4: Bona nit.
1: Amb això marxarem. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva aquí al Tu Diràs i amb públic a l'estudi. Si voleu venir, encara hi sou a temps. Fins demà a la tarda tindrem obert aquest formulari que teniu penjat a x@esportsrac1. Si encara voleu venir, si teniu ganes de veure com fem el programa en directe, apunteu-vos-hi, que encara hi sou a temps fins a última hora. Demà us esperem aquí amb una gran festa de ràdio amb públic a l'estudi. Descanseu, bona nit.
5: Tu diràs.
6: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
5: Intuïtiva i renovada.
7: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, de la Terra, que és dijous. Dijous, 1 d'octubre del 2026, toca estar pendents del cel una altra vegada perquè tornen els aiguats. Al matí esperem les primeres pluges, sobretot a la costa i al prelitoral, i a la tarda s'estendran cap a l'interior, comarques de Ponent, Pirineu, Prepirineu i Terres de l'Ebre. Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, pràcticament tot Catalunya, i on s'espera més aigua és al sud. Tot plegat amb menys calor al migdia. Avui també estarem pendents de les protestes per defensar el dret a l'habitatge, perquè els sindicats amenacen amb noves mobilitzacions, tot plegat després que un home, a qui havien de desnonar aquest dilluns, s'hagi suïcidat a l'Hospitalet del Llobregat. Dissabte hi ha convocada una gran manifestació en aquesta ciutat i aquest vespre cassolades davant dels ajuntaments d'arreu del país. Això mentre aquesta mitjanit ha entrat en vigor el primer decret sobre habitatge i d'aquí una hora mal contada el Butlletí Oficial de l'Estat hauria de publicar el segon. Els textos poden tenir les hores comptades si demà no els aprova el Congrés. Pedro Sánchez, per tant, té 24 hores per negociar els vots de Junts, d'Esquerra i del PNB, que no les tenen totes. Aquí a casa nostra, un dels mals de caps del govern és la seguretat. Doncs atenció, perquè avui els Mossos alerten que el crim organitzat guanya terreny als barris i avisen del risc de corrupció policial vinculada al tràfic de marihuana. Corrupció policial. Tot plegat en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquest matí aquí al Món RQ, el dia que entren en vigor noves normes de circulació de la DGT. Els motoristes, a més del casc, hauran de dur guants i calçat tancat quan circulin per carretera. I els menors de 15 anys no podran conduir un patinet elèctric i, a més, serà obligatori dur llums tant de dia com de nit, a més del casc. Aquestes i altres mesures les repassarem a partir de les 9 amb el director general de la DGT, amb el Pere Navarro. Seran temps de tertúlia amb Neus Tomàs, Pere Mas, Àngeles Ribes, David Fernández i Isabel Lleuger, amb el Tian Riba trepitjant l'ull de poll. Els esports, embolic dels grossos a Portugal, Cristiano Ronaldo abandonà la concentració de la seva selecció, emprenyat amb el seu seleccionador perquè no va jugar ni un minut en el partit contra Noruega. Encara en futbol, el Barça no obrirà la tercera graderia en tota la temporada, mentre el Barça femení goleja 0-6 la Roma a la Champions League abans de rebre el Real Madrid diumenge al Camp Nou. I de la crònica internacional, Israel investiga com un intent d'atemptat l'aterratge d'emergència d'ahir en un avió que anava a Tel Aviv. Quan es portaven 2 hores de vol, un pilot en va apunyalar un altre per prendre el control de l'aparell, tot i que no se'n va sortir. I, per cert, ahir vam saber també que els Javis produiran una sèrie amb Carles Porta sobre Thor. I avui precisament parlarem encara de la pel·lícula d'enorme èxit dels Javis, que ha superat el 1 milió d'euros de recaptació, que és La Bola Negra. Parlarem amb una catalana que podria sonar com Òscar a la millor fotografia. És Gris Jordana. Avui serà en aquest estudi del Món RQ i amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6:03. Benvinguts al món.
1: El Món RQ, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada.

0: Víctor Cullell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
3: Bon dia.
0: Una cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
1: Sí, que els sindicats pel dret a l'habitatge han anunciat noves mobilitzacions després que un home a qui havien de desnonar aquest dilluns s'hagi suïcidat a l'Hospitalet de Llobregat. Concretament, el feien fora de la sabateria on havia treballat fins ara, un local que sovint feia servir de domicili particular. Tal com ha avançat el digital Elmón.cat, els Mossos se l'han trobat penjat i amb una nota en què explica que no pot impedir el desnonament de cap manera. Com dèiem, aquesta nit, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha convocat una gran manifestació per dissabte a l'Hospitalet, a les 7 de la tarda, a la plaça Pius 12, i per la seva banda, el Sindicat de Llogateres ha fet una crida a omplir totes les places dels ajuntaments, també dissabte, en aquest cas a les 8 del vespre. Però avui també volen impedir dos desnonaments més previstos a Barcelona, el d'una família de Trinitat Nova, amb quatre fills, i el d'una dona en situació de vulnerabilitat que viu a Sant Andreu.
0: Les protestes també es mantenen a la plaça Catalunya de Barcelona. Em sembla que hi ha més de 200 persones acampades que reclamen un habitatge digne. El problema d'avui que pot haver-hi és el tema, precisament, que després comentarem amb la Mònica Usart, que és el tema de les pluges. Anem-hi en directe, comptant tendes. Tenim la Mariona Martínez. Mariona, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Sí, al voltant de 200 persones en més d'un centenar de tendes han passat la segona nit a la plaça Catalunya, aquesta acampada que ha crescut, segons ens expliquen alguns dels membres. Aquest matí, de moment, l'ambient és de total tranquil·litat, tot i que ja hi ha algunes persones despertes que es reuneixen al centre d'aquest campament. Ara mateix no hi ha presència policial, més enllà d'una patrulla dels Mossos que ha fet una volta a la plaça ara fa mitja hora. De moment, els manifestants encara pretenen mantenir aquesta acampada de manera indefinida i esperen que s'assumi més gent aquesta propera nit.
0: Gràcies, Mariona, des de la plaça Catalunya de Barcelona. En paral·lel, tot el que t'està passant aquesta mitjanit ha entrat a vigor el primer decret sobre l'habitatge.
1: Sí, i d'aquí a una hora mal comptada, d'aquí una mica més, una hora i mitja, el BOE hauria de publicar el segon, però els textos poden tenir les hores comptades. També tot dependrà del que passi demà al Congrés, on els partits polítics hauran de decidir si els convaliden o els estripen. Pedro Sánchez té poc més de 24 hores per negociar els vots. PP i Vox són faves comptades, que votaran que no, i de moment només Bildu ha anunciat el vot favorable. Junts per Catalunya, Esquerra i el PNB no les tenen totes. Els tres partits posen traves a la tramitació dels decrets, cadascun amb els seus respectius motius.
0: I anem al temps, perquè avui tenim un nou episodi de pluges torrencials que poden fer mal, Mònica, eh?
2: Exacte, sí. S'activen els avisos a pràcticament tot el país una altra vegada. Ara, durant el matí, aquestes pluges arribaran especialment en punts de la costa i del prelitoral, sobretot de Barcelona i també de Tarragona. Sí, ja sé, faig mala veu avui.
0: No, fas una veu, fas una veu.
2: Faig una veu més.
0: Més greu.
2: Sí, ja ho sé. Bueno, per ser més contundent a l'hora de parlar de les pluges.
0: Exacte.
2: Doncs mira, aquests xàfecs ara al matí, costa i prelitoral, sobretot de Barcelona i Camp de Tarragona, ara a primera hora també cap a la Costa Brava, i després a la tarda avançaran aquestes pluges cap a més punts del país, comarques interiors, de Ponent, Terres de l'Ebre, Pirineu i Prepirineu. I avisos avui del Meteocat per intensitat de pluja, més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores, ara al matí sobretot costa i prelitoral, especialment la franja que enganxa des de la Selva fins al Tarragonès, i a la tarda punts de la Catalunya Central, Prepirineu, comarques de Tarragona, i al vespre també també Terres de l'Ebre. Intensitat que pot superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, amb tempesta i calamarsa o pedra, i a la tarda pràcticament aquest avís activat a tot el país. Molta precaució, especialment a les Terres de l'Ebre, que és on s'espera que s'acumuli més aigua durant les properes hores. Per tant, molta precaució, això a tot el país, amb la crescuda sobtada de rius, de rieres, de torrents i també de barrancs. I els propers dies no fem net i continuen aquestes pluges. Demà més persistents de nou a les Terres de l'Ebre i a la tarda també Pirineu, Prepirineu i punts de la Catalunya Central. I sembla que dissabte tornaria a ploure a pràcticament tot el país. Hem distrets, eh?
0: Ara sí.
2: Ara sí?
0: Que dic, ara comencem a estar distrets, ara.
2: Ah,
0: és a dir,
2: sí?
0: Ara que portem uns dies distrets, que si no, sí, era l'avorriment aquest que...
2: No,
0: si no,
2: no
0: fa mal, sobretot sí. Si no fa mal. Si
2: exacte.
0: Això no...
2: Sí, avui es podrien produir aiguats com va passar dimarts, per exemple. Eh? Vull dir que pendents de com va evolucionant tot, i de moment on veiem que poden ser més persistents...
0: És el sud, eh? És el sud, és de l'Ebre, bàsicament.
2: Tot i això, tenim pràcticament tot el país en avís, eh? Per pluges intenses.
0: Val, doncs... sobretot, vigileu i paciència. I més coses. Atenció a això, també, que els Mossos alerten que cada cop hi ha més policies que formen part de bandes criminals que trafiquen en drogues.
1: Sí, el cap de la Comissaria General d'Investigació, el Ramon Chacón, avisa que cada cop els amoïna més la proliferació de grups criminals i que les bandes organitzades tenen cada cop més pes als barris i també dins del propi cos dels Mossos, on s'estan trobant amb molts agents que també delinqueixen.
5: Hi ha molt de contacte ciutadà-policia amb els cultivadors de marihuana. Com que hi ha això, ara s'estan obrint aquestes finestres en què determinats policies comencen a treballar amb aquestes organitzacions de tràfic de marihuana.
1: Chacón també vincula el tràfic de marihuana amb la desena de segrestos que s'han registrat aquest any a Catalunya i també els 4 homicidis amb arma de foc que hi ha hagut a Barcelona.
0: Qui també se suma aquestes alertes, atenció, és la Fiscalia Antidroga.
1: Sí, en una entrevista a la cadena SER, la fiscal Rosa Ana Morán ha admès que Espanya no és un narcoestat, però que li falta poc.
3: Corremos el riesgo, no estamos en ese punto, pero corremos el riesgo si nos enfrenta con todas las posibilidades. Normalmente cuando hablamos de tráfico de drogas y de delincuencia organizada, hay mucha costumbre en mirar solo al Ministerio del Interior. No es una cuestión solo de seguridad, es una cuestión de justicia. Necesitamos más especialización en los juzgados, redefinir las competencias de la Audiencia Nacional.
1: La fiscal antidroga afegeix que els grups de narcotraficants ja fan servir armes de foc molt sofisticades i vincula les bandes a l'augment de tirotejos a Catalunya i a la resta de l'Estat.
0: I tot això ho comentarem a partir d'un quart de nou avui amb la consellera Parlon, aquí també li preguntarem pels acampats de la plaça Catalunya de Barcelona, òbviament. I aquesta mitjanit ha entrat en vigor el nou decret de la DGT, amb moltes novetats en la normativa del trànsit.
1: Sí, d'una banda, els menors de 15 anys tenen prohibit conduir patinets elèctrics. A més, a partir d'ara, qualsevol vehicle que avanci un ciclista també estarà obligat a reduir la velocitat 20 km per hora, anar 20 km per hora més lent. Pel que fa als motoristes, queda prohibit que condueixin en xancletes i quan condueixin per una carretera interurbana hauran de portar un calçat tancat, si no, multes de fins a 200 euros. I el nou reglament també preveu que quan el semàfor d'un pas de vianants estigui en verd i, per tant, les persones estiguin travessant a peu, no hi pot haver cap semàfor groc intermitent per als cotxes.
0: Com?
1: Sí, quan hi ha un semàfor verd pels vianants, quan les persones estan creuant el carrer, no hi pot haver cap semàfor groc intermitent per als cotxes.
0: Bueno, però això ho hauran de limitar molt bé, perquè estem plens. Estem plens.
1: A Barcelona, sobretot, n'hi ha moltíssims. De fet, hi ha més de 1.500 interseccions com aquestes. La DGT trasllada la responsabilitat als ajuntaments i el que ha demanat el govern municipal de Barcelona és més temps i criteris més clars per aplicar aquest canvi.
0: Clar, ho entenc, eh?
1: Diuen que és perillós que passin unes persones en verd i que els cotxes tinguin en àmbar intermitent.
0: Bueno, però llavors t'hauràs de posar en vermell.
1: Sí.
0: Hauràs de posar en vermell i hauràs de canviar els semàfors de la ciutat per poder fer marcar el verd al gir.
1: Sí, sí. I més col·lapse a la ciutat. Sí, sí.
0: Bueno, Déu-n'hi-do. Avui en parlem amb el... Avui, atenció a les normes de circulació, perquè moltes entren en vigor avui. Avui, dia 1 d'octubre. Avui, Pere Navarro, director de la Direcció General de Trànsit al món a RAC1. Els esports. Atenció a aquesta altra notícia, que és bestial. La diferència entre Messi i Cristiano és que un no parla, un juga, i l'altre juga, parla i fot uns cristos de caldeu. Cristiano Ronaldo va abandonar la selecció de Portugal després d'emprenyar-se per no jugar ni un minut en l'últim partit contra Noruega.
6: Sí, el davanter de 41 anys ha aterrat aquesta nit a Madrid després de plantar els seus companys a Dinamarca i ha aterrat a Madrid perquè allà hi continua tenint casa i la seva família ara estava allà. En una publicació a les xarxes socials, el futbolista ha assegurat que aviat explicarà la veritat sobre per què ha tocat el dos de la concentració en Portugal i ha afegit que ha pres la decisió després de la roda de premsa que va fer ahir el seu seleccionador, Jorge Jesús, en lloc de buscar la pau, l'entrenador va fer-se valer i sembla que això no ha fet gens de gràcia a Cristiano.
7: En un club mana un president.
8: En un club mana el president, en aquest equip mano jo, en tot el que té a veure amb els jugadors. Sembla que vulgueu que hi hagi un cas entre en Cristiano i jo, i no és cert.
7: Tenia un plan, com també fes...
8: Tenia un plan vell, com el tenia per en Bruno Fernández, i en el cas d'en Cristiano li vaig explicar que no jugaria els partits contra Noruega i Dinamarca.
7: Jo jugo de Dinamarca i ell no hauria jugar.
6: De moment, la fugida de Cristiano de la selecció de Portugal és provisional, per bé que avui el diari portuguès Abola deixa en l'aire el seu futur a la selecció, titula un trist adeu i exclama que Cristiano Ronaldo ha abandonat la selecció. En canvi, el diari O Jogo va una mica més enllà i assegura que el futbolista no tornarà més a l'equip portuguès. Per si no n'hi hagués prou, la germana del futbolista ha fet pinya amb el seu germà, ho ha fet en una publicació contundent a les xarxes socials, on ha criticat la Federació de Portugal, la premsa i fins i tot els portuguesos, com ella, a qui acusa de ser envejosos, despectius i ignorants.
0: Ja, però noi, tampoc diu res greu, el seleccionador, diu que mano jo. A més, li va sortir bé contra Noruega, veurem com surt en Dinamarca, bueno, a poc a poc. Ai... I en cinema, els Javis produiran una sèrie juntament amb el Carles Porta sobre el crim de Tor.
1: Sí, el programa Crims de 3CAT va dedicar-li 8 episodis i ara, tal com ha avançat Variety, farà el salt a la ficció. La sèrie es podrà veure a HBO Max i la dirigirà el director d'Anatomia d'un Instante, Fran Araujo, amb el guionista de Querer o Casa en Flames, Eduard Sola. Ja s'ha començat a rodar i la intenció és que s'estreni l'any que ve.
0: I a tot això, avui parlarem precisament amb la directora de fotografia de La Bola Negra, que ja ha fet 1 milió d'espectadors amb només amb només 5 dies, amb 6 dies a tot Espanya, menys d'una setmana, ha fet 1 milió d'espectadors, i parlem amb la Gris Jordana, que és la directora de fotografia de La Bola Negra. De la crònica internacional, ahir abans de les 12 explicàvem aquí al món a RAC1 que Israel ja està investigant com un intent d'atemptat l'aterratge d'emergència d'ahir d'un avió de Fly Dubai.
1: Sí, va haver d'aterrar a l'Aràbia Saudita després que un dels pilots apunyalés el seu company a la cabina. Durant la baralla, l'avió, que duia 174 persones a bord, va caure bruscament, més de 6.000 metres en només uns minuts, i això va fer saltar totes les alarmes, evidentment. El govern israelià assegura que es tracta d'un intent frustrat d'atemptat terrorista jihadista que tenia com a objectiu estaballar l'aparell.
0: I Rússia ha amenaçat l'OTAN de fer servir armes nuclears.
1: Sí, el Kremlin avisa que no li tremolarà el pols si l'Aliança Atlàntica intenta bloquejar Kaliningrad, que és l'enclavament rus que hi ha entre Polònia i Lituània, que és una zona on els últims mesos hi ha hagut molta tensió per la presència de drons russos. En una nota diplomàtica, Moscou avisa que si els soldats de l'OTAN ocupen aquesta zona, respondrà fent servir tot l'arsenal que té al seu abast, incloses també les armes nuclears.
0: I al Regne Unit, el primer ministre britànic, atenció, es planteja tornar a la Unió Europea.
1: Sí, 10 anys després, Andy Burnham ha admès que la sortida ha fet més mal que bé. És el primer cop en anys que un premier britànic planteja obertament fer marxa enrere. De moment, l'opció està sobre la taula i Burnham ja ha anunciat que durant la seva legislatura analitzarà a fons per on han de passar les relacions entre el Regne Unit i Europa en el futur.
9: I am very clear and I will say this bluntly.
10: Ho tinc molt clar i ho diré sense embuts. El Brexit ha causat més perjudicis que beneficis i crec que prop del 60% de la població està d'acord amb aquesta afirmació. Per tant, la pregunta és: què hem de fer al respecte?
9: Or we could go all the way.
1: El primer ministre britànic no descarta incloure l'opció del retorn al programa electoral dels laboristes de les eleccions del 2029.
0: I a tot això, atenció al que ha passat als Estats Units. Una dona condemnada a mort ha sobreviscut a dues dosis letals.
1: Sí, es tracta de Krista Pike, que és l'única dona que han condemnat a mort a Tennessee en més de 200 anys. Ho han explicat els periodistes que han assistit a aquesta execució fallida. Els advocats d'aquesta dona volen evitar que li acabin administrant una tercera dosi que sigui infal·lible i fa pocs minuts han confirmat que encara és viva i que, per tant, ha sobreviscut a aquestes dues dosis letals.
0: Mare meva. Sí. I a Catalunya aquest matí declara davant del jutge el pare d'aquell nadó presumptament maltractat pels seus pares.
1: Sí, serà tot just el segon cop que declara. L'home continua en presó provisional. A hores d'ara és el principal sospitós. Després que els investigadors deixessin lliure la mare del nen, que havia buscat a Google informació sobre què fer si la seva parella tractava malament el seu fill. Ahir pel jutjat que investiga el cas també hi van passar diversos sanitaris dels hospitals del Mar i de Sant Pau que van atendre el nadó dies abans, assegurant que no van veure cap lesió sospitosa i descarten que les exploracions que van fer a la criatura poguessin provocar les lesions, tal com apuntaven els pares en un principi.
0: I a tot això, deixeu-me dir que s'ha jubilat un dels grans, i dic un dels grans perquè va formar part de les nostres vides, probablement dels grans metges que ens va ajudar més a sobrepassar i a superar la pandèmia del coronavirus, que és el doctor Antoni Trilla.
1: Sí,
0: s'ha jubilat el doctor Antoni Trilla, que des d'aquí només li podem agrair tot el que ha fet per la gent, pels catalans, durant tota aquella època de la pandèmia que els havíem de trucar, els havíem de molestar i, sobretot, només els hi demanàvem una cosa, que es tranquil·litzessin. És que, a més, no només feien d'epidemiòlegs, és que feien de psicòlegs, també. I, per tant, el nostre agraïment al doctor Antoni Trilla, ara que gaudirà d'una merescudíssima jubilació.
1: Sí, dèiem que va formar part del Comitè Científic Assessor, que va crear el govern l'any 2020, va tenir una gran presència pública com a divulgador. Trilla plega després d'una llarga trajectòria vinculada a la Universitat de Barcelona i a l'Hospital Clínic. Ahir els estudiants el van acomiadar amb un llarg passadís humà, des del deganat fins al paranimf de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
0: I a música, avui arrenca el cicle de concerts que Estrella d'Am ha organitzat per celebrar els 150 anys de d'Am.
1: Sí, a la sala Elio Gabal de Barcelona hi actua Griso. En total són 18 concerts amb noms com Miki Núñez, Su, Dorian Svetlana o el Poni Pissador.
0: I pel que fa a la resta dels esports, finalment el Barça no obrirà la tercera graderia del Camp Nou fins la temporada que ve.
6: Sí, després de parlar-ho amb l'Ajuntament, l'opció que tenia el Barça era obrir aquesta zona pels 3 o 4 últims partits de la temporada, però el club considera que no li surt a compte i ha decidit acabar la temporada amb 67.000 espectadors aproximadament. D'aquesta manera, la tercera graderia no s'obrirà fins després del segon pas per Montjuïc a principis de la temporada vinent. Més coses, el Barça femení arribarà en plena forma al partit de diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou. Ahir va golejar 0-6 al camp de la Roma la segona jornada de la Champions i és líder amb 6 punts a 6 possibles. A més, s'ha quedat sol al capdavant de la classificació perquè ahir l'Olímpic de Lió i el Chelsea van empatar a 0.
0: I en bàsquet, el Manresa ha debutat amb derrota a l'Eurocup després de perdre 15 punts a la pista del Pauc de Salònica.
6: El partit va estar durant més de 40 minuts al final del tercer quart per uns problemes amb la cistella i això no va anar gens bé a l'equip de Diego Campo, que va refredar-se i no va ser capaç de tornar a igualar el nivell dels grecs. Ahir també va jugar l'Espar Girona, que va perdre de 12 punts contra el Konut de Turquia i s'ha quedat sense Euroliga aquesta temporada. En lloc d'això, s'haurà de conformar amb l'Eurocup, la segona competició europea. I l'Atlètic Barcelonet ha aconseguit la seva segona Supercopa d'Europa de waterpolo. L'equip marineu ha aconseguit després de guanyar de 2 gols al Marsella a la piscina de Sant Sebastià.
11: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: A les 6 i 19 minuts. El diàling amb tots vostès, senyors i senyors, Joan Ferrer.
12: Bon dia. Mira, avui porto un tall curiós. És de la SER. No? Primer sentireu una persona, el Dani Garrido, que fa servir una expressió i llavors una altra persona que creu que s'ha equivocat i el corregeix.
13: Entenc. Hay que discernir el polvo y la paja.
0: ¿Cómo?
13: Discernir el polvo y la paja.
14: El tío fent-se una pera.
13: No puede ser.
15: El dicho normal y el más extendido es separar el polvo de la paja.
12: ¿Ah, sí?
15: El polvo de la paja.
16: Vale más, majoro. Mano que siento volando.
12: No, mira, si és que la diferència entre un i l'altre és palpable. Palpable. No és el mateix anar al restaurant que anar al self-service. No és el mateix cuinar-te tu que et cuinin, fer-te el llit o que se't facin el llit. Ara bé, jo em pensava que l'expressió era separar el gra de la palla. Això sí, la pols... Res de pols. La palla sempre ben neta. Podeu dir alguna cosa, sisplau? Espero que la meva família estigui orgullosa de mi.
0: Jo el que espero que estigui dormint. Que espero que estigui dormint i no sentin això de que la palla sempre ben neta. Bueno.
12: No, que n'hi ha alguns que em diuen que sempre m'escolten. Els que es lleven més d'hora.
0: Sí, només per aquest moment, no?
12: Hauré de donar explicacions avui.
0: Jo no m'estanyaria.
12: Bueno. Ja n'hi ha prou.
0: Ja. Escolta'm, saps que ahir vam acabar el mes escoltant... Tu recordes que vam sentir quina cançó vam sentir ahir, Joan? No te'n recordes ja, Aviam...
12: Sí, ahir no.
0: Sí. Ahir va... Quin dia?
12: Sí.
1: Green Day.
12: Sí.
0: Doncs avui començarem amb... Si vam acabar bé amb Green Day, hem de començar bé i podem començar bé amb Green Day. Però no amb Green Day, sinó amb, per mi, una de les millors versions que s'han fet mai d'una cançó de Green Day. És d'un grup britànic, d'un grup, és una, un grup, sí, un grup d'una banda d'indie britànic que es diuen Bastille. Sonen?
12: Sí.
0: Bastille, que van fer aquesta versió perfecta del Basket Case.

0: RAC1.
1: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: Avui, a dia, la poma vermella dolça per només 1,29 al quilo. De debò, molt bé. Dia.
3: Només fins diumenge, al Corte Inglés, estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
4: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
3: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
4: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
3: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
4: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
5: Oli canviat, ja es pot endur el cotxe.
6: Moltes gràcies. Per cert, avui podria dur els meus fills al cine?
7: Mecànics en qui pots confiar. Demana cita al taller Euromaster més a prop teu i fes-te revisar gratis els 12 punts de control. Tallers Euromaster, experts en bones experiències.
8: Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
9: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
10: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
9: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
11: Verisure.
12: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrell perfecte. Tot a punt, Maria?
13: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir.
9: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
14: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
15: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de...
16: Expocasió, home.
15: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
17: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
18: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
19: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
18: Us hi esperem.
20: Mira, ja ve, recta final.
21: Mare de Déu.
18: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
22: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
23: Un autèntic bochorno.
19: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
18: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
19: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
24: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
25: 42.048, 42048.
24: Sèrie
25: 49049.
24: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
26: RAC 1.
27: Vaya un estiu, que estava jo allà al càmping de Torre en Barra amb la nena, amb la nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, no vam rebre cap missatge d'alerta. Cap alerta, de cop es fot a ploure, se'm va endur la nevera de Port Espan, el cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'OS.
28: Fixa't.
27: Mira, calla.
28: Què?
27: Ara n'he rebut un.
28: Què diu?
27: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada amb Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no. Fins luego.
0: Versió RAC1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
1: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el Versió. Això sí que seria notícia.
27: Ja seria hora.
1: I bona.
27: Walkers.
0: RAC1. Tots som u.
2: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que els Mossos d'Esquadra investiguen la vinculació entre un suïcidi i un intent de desnonament a l'Hospitalet de Llobregat.
2: Un home, el Javier, s'ha suïcidat abans que el desallotgessin de la sabateria on treballava. Els sindicats han convocat més mobilitzacions de cara a dissabte.
0: El cas arriba en ple compte enrere per negociar els decrets de l'habitatge, es voten demà i de moment no tenen prou suports.
2: Bildu ha donat el sí, però és l'únic. Junts, Esquerra, el PNB i Podem no diuen què votaran. El primer decret ja està en vigor i d'aquí a una hora s'ha de publicar el segon.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia alerten que les bandes que cultiven marihuana han començat a corrompre alguns policies.
2: També vinculen els cultius amb l'augment de segrestos i de tirotejos. La fiscal antidroga ha dit a la SER que Espanya es podria convertir en un narcoestat.
0: I ja ha entrat en vigor el nou reglament de trànsit amb noves obligacions a patinets, motos i cotxes.
2: Des d'avui els menors de 15 tenen prohibit conduir patinets. Per avançar ciclistes cal reduir més la velocitat i els motoristes ja no poden conduir en xancles.
0: Guerra oberta entre Cristiano Ronaldo i el seleccionador de Portugal. El davanter de 41 anys ha abandonat la concentració del seu país.
3: Està emprenyat perquè no va jugar ni un minut en l'últim partit contra Noruega. El seleccionador Jorge Jesús s'ha defensat i ha dit que mana ell, cosa que no ha agradat gens a Cristiano, que ha tocat el dos i ha deixat el seu futur a la selecció en l'aire.
0: Els Javis produiran una sèrie de ficció sobre el crim de Thor que va popularitzar Carles Porta.
2: De fet, també es basaran en la seva investigació. Segons Variety, la sèrie ja s'està rodant i sortirà l'any que ve a HBO Max.
0: I a la resta dels esports, el Barça no obrirà la tercera graderia del Camp Nou aquesta temporada.
3: Sí, s'esperarà l'any vinent quan torni de Montjuïc per segon cop. El motiu és que no li surt a compte obrir aquella zona pels últims partits d'aquesta temporada. I el Barça femení goleja 0-6 al camp de la Roma i arribarà en plena forma al partit de diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui s'esperen xàfecs i tempestes pràcticament a tot arreu.
4: Sí, durant el matí els primers xàfecs arribaran sobretot a punts de la costa i del prelitoral, sobretot de Barcelona i Camp de Tarragona, i ara a primera hora també cap a la Costa Brava. I a la tarda avançaran cap a més punts, sobretot comarques interiors, comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i sectors del Pirineu i del Prepirineu. I avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja, sobretot durant la tarda a bona part del país. Per tant, molta precaució amb les possibles inundacions de baixos, de carrers o també la crescuda sobtada de rius, de rieres, de torrents i també de barrancs. I tot plegat amb menys calor que ahir.
0: I temperatures a aquesta hora?
4: Entre 21 i 24 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 18 a Lleida, 19 a Girona i també a Banyoles, 22 a Vilanova i la Geltrú i 21 al Vendrell.
0: Pel que fa al trànsit i al transport públic, pràcticament no hi ha cap incidència destacable. Ara passen gairebé 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dijous 1 d'octubre del 2026.
5: RAC 1. Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
6: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
7: Ara a Cimen, samarretes bàsiques de màniga llarga per dona, 2 per 7 euros. I lots a 2 boxes per home, 2 per 10 euros. Cimen, tan senzill com això.
8: El Festival Internacional de Música Sona Mollet celebra l'onzena edició del 30 de setembre al 4 d'octubre.
9: Amb joves promeses i grans intèrprets de jazz, piano, música sinfònica i de cambra.
10: Gaudeix de Paula Vilà Quintet, d'Art Sinfònica Jove, Daria Piltiai, El Cemis i Mollet Jazz Band.
9: A més, amb finalitat solidària, tota la recaptació es destinarà a la Fundació Josep Carreras. Visita cultura.molletvallès.cat.
11: Festival de la Velocidad de Barcelona. Les carreres de GT més espectaculars del planeta tornen. Arriba la GT World Challenge.
12: Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, tots lluitant per la victòria al circuit. I torna Valentino Rossi.
11: Reunió d'ultracars, vehicles tan exclusius que no veuràs mai pel carrer.
12: Totes les entrades donen accés al paddock i a veure l'expo de cotxes modificats.
11: Del 2 al 4 d'octubre al circuit. Entrades a festivaldelavelocidad.com.
12: Parking i nens gratis.
13: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas. Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
14: Barna Crèdit,
1: el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
14: Serà altaveu pels drets de les dones al primer congrés Dones que mouen ciutats, el 23 i 24 d'octubre a La Llotja. Expertes en diferents àmbits debatran sobre els reptes de l'agenda feminista per impulsar ciutats més justes i igualitàries. Inscriu-te gratuïtament a paeria.cat i participa-hi. Fem avançar la ciutat amb mirada feminista. Ajuntament de Lleida.
15: Hola, només tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons i dient hola, molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, aquest bàsicament sobrava, esclar. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú Liber is Liber, el festival d'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no és una opció. Aquest cap de setmana, Liber is Liber, a Besalú.
16: Del 2 al 4 d'octubre, Esparreguera es converteix en l'escenari del millor circ contemporani amb la 6a edició de La Palanca. Espectacles i tallers per a tots els públics, a sala i als carrers i places. Recorda, del 2 al 4 d'octubre, t'esperem a La Palanca. Més informació i compra d'entrades a lapalancafestival.cat.
17: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
18: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
17: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
18: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
19: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
20: RAC 1. El món a RAC 1.
0: Ara són 6:45. Un home de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat abans que el desnonessin del local on treballava.

0: La crisi de l'habitatge s'ha cobrat una nova víctima a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que s'ha penjat en un local comercial al barri de la Florida, de l'Hospitalet de Llobregat, tal com ha avançat el digital Elmón.cat. La víctima, que es deia Javier i que tenia 60 anys, tenia un ordre de desnonament per dilluns, dia 5 d'octubre, per aquest proper dilluns, que és quan l'havien de fer fora de la sabateria on passava la major part de la seva vida, tal com explicava una de les seves veïnes, la Virgínia.
1: Le pidieron para que desalojara el día 5 de octubre y no te dan un margen ni siquiera para poder conseguir otra cosa. ¿Dónde te llevas todas tus cosas? Una persona de 60 años y llevaba 6 años trabajando en su local y que vengan y te digan, ¿tienes que dejarlo?
0: La policia ha trobat el cos amb una nota manuscrita en què l'home detalla que es treu la vida perquè no pot impedir que l'expulsin de casa seva. Evidentment, tots els indicis apunten que es tracta d'un nou suïcidi provocat per les conseqüències d'una crisi de l'habitatge, que és especialment crua i letal amb els més vulnerables. Alguns veïns havien explicat que el Javier havia comentat alguna vegada que no tenia on deixar tot el que hi havia a la botiga, que era com una segona casa per ell. Fins i tot hi havia dies que dormia en aquest mateix establiment. Ara per ara no han transcendit els motius pels quals el volien fer fora del local, és a dir, que no se sap si feia temps que no pagava el lloguer o si senzillament no li renovaven el contracte. I val a dir que tampoc no ha transcendit amb quina antelació el van avisar. Tot i això, el que sí que se sap és que tot el bloc de pisos és del mateix propietari, una immobiliària que es diu Sajo S.L., tot plegat d'un cas que arriba una setmana després que se sabés que una altra veïna de l'Hospitalet, l'Olga, també es va suïcidar mesos després que la fessin fora de casa, Eulàlia Carrascal.
2: Ara davant el número 79 del carrer Martí Blasi, on treballava el Javier, hi ha una espelma, una rosa blanca i una cervesa i un cigarro. És el petit homenatge que li han fet els veïns per recordar el que feien amb ell davant el local quan feia una pausa a la feina. De fet, allà hi passava pràcticament tot el dia. Era una persona que vivia sola i per això, quan va saber que el feien fora, se li va caure el món a sobre. Una de les veïnes, la Corina, explicava a RAC1 que el local era com casa seva.
3: Estábamos poniéndole una velita a nombre de él. Se nos comenzó a acercar gente que nosotros, estando aquí, no los conocemos. Y comenzaron a decirnos, es que yo hablaba con él, es que yo me juntaba con él. Entonces me di cuenta que al final él se llevaba con un montón de personas.
2: Els que el coneixien encara no s'ho expliquen i ara se centren en esbrinar qüestions com per què el van voler fer fora. Sobretot els veïns que viuen amb l'ai al cor perquè tot el bloc és del mateix propietari.
0: Per tot això, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha convocat una gran manifestació per aquest dissabte a l'Hospitalet, a les 7 de la tarda, a la plaça Pius 12, i ràpidament el Sindicat de Llogateres ha ampliat aquesta protesta. L'entitat fa una crida a omplir totes les places dels ajuntaments catalans també aquest proper dissabte, en aquest cas a les 8 del vespre, i de moment ja compten manifestar-se en massa tant a Barcelona com a Girona, com evidentment també a l'Hospitalet de Llobregat. Mentrestant, a la plaça Catalunya de Barcelona, justament, ja són unes 200 les persones que han passat una segona nit acampades per defensar la justícia social. Ja hi ha ben bé un centenar de tendes instal·lades, més d'un centenar de fet, i els concentrats avisen que s'hi estaran tot el temps que faci falta per continuar reclamant un accés digne a l'habitatge. Anem-hi en directe des de la plaça Catalunya. Mariona Martínez, bon dia.
4: Bon dia. L'acampada aquí a la plaça Catalunya ha crescut aquesta segona nit. Com deies, ja són al voltant de 200 persones amb més d'un centenar de tendes que continuen acampats per reclamar solucions a la crisi de l'habitatge. De fet, al costat de les tendes es poden veure desenes de cartells amb proclames com per un habitatge digne o no ens miris, uneix-t'hi. Ara mateix l'ambient és tranquil, molts dels acampats encara dormen, tot i que ja hi ha algunes persones despertes que es reuneixen al centre d'aquest campament. Els manifestants ens expliquen que pretenen quedar-s'hi de moment de manera indefinida i esperen que s'assumi encara més gent la propera nit.
0: La crisi de l'habitatge, doncs, es va fent gran i, de fet, encara es podria seguir enquistant perquè avui, que sapiguem, hi ha previstos dos desnonaments més a la ciutat de Barcelona. Un afecta a una família del barri de Trinitat Nova i els seus quatre fills i l'altre una dona en situació de vulnerabilitat que viu al barri de Sant Andreu. Amb aquest context, Pedro Sánchez té poc més de 24 hores per negociar els vots que permetin aprovar els decrets d'habitatge i el sudoku s'ha de dir que és complex amb el no del PP i de Vox. Sánchez necessita tota la resta de partits i de moment només n'hi ha un, que és Bildu, que hagi anunciat el vot favorable. Tot i que Junts, Esquerra i el PNB no les tenen totes, Pedro Sánchez és optimista i confia poder tirar endavant les mesures perquè diu que hi ha molt en joc.
5: Mucha expectativa al respecto. Se ha trabajado mucho los dos decretos, particularmente uno que llevamos muchos meses trabajando en él y yo espero que puedan ser convalidados el próximo viernes.
0: A diferència de Sánchez, els qui no veuen el got mig ple són els seus socis de govern, Sumar. El partit anima els llogaters perquè aprofitin que el primer decret és vigent durant unes 36 hores perquè demanin prorrogar els seus lloguers abans no sigui massa tard, i qui pot decantar la balança és Junts per Catalunya i els seus 7 diputats. El partit adverteix que els decrets

0: Ja toca facturar amb Verifacto. Entra a facturadirecta.com i comença gratis.
1: La qualitat pot veure's en cada detall. Descobreix-la en el Lexus UX, un SUV compacte premium amb tecnologia híbrida, disseny sofisticat i fins a 15 anys de garantia amb Lexus Relax. Lexus UX híbrid. La qualitat es mou amb tu. Descobreix-ho amb les millors condicions en la xarxa de centres autoritzats Lexus de Catalunya.
2: Mossos, Ramon Chacón, i ja al vespre responia també la fiscal especial antidroga, Rosa Anna Morán, deia a la cadena SER que Espanya es podria convertir en un estat controlat pels traficants.
3: Hi ha molt de contacte ciutadà-policia amb els cultivadors de marihuana. Com que hi ha això, ara s'estan obrint aquestes finestres en què determinats policies comencen a treballar amb aquestes organitzacions de tràfic de marihuana.
4: Corremos el riesgo, no estamos en ese punto, pero corremos el riesgo si nos enfrenta con todas las posibilidades. Necesitamos más especialización en los juzgados, redefinir las competencias de la Audiencia Nacional.
2: Tots dos van vincular l'augment del narcotràfic també amb l'augment de segrestos i de tirotejos.
5: Per parlar de tot plegat, avui al Món a RAC1 parlarem amb la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, a partir de les 8 del matí. Ara són 3:15 del matí, avui també arriben canvis importants en la normativa de trànsit. Des d'aquesta mitjanit han entrat en vigor noves obligacions per als cotxes, les motos, els patinets elèctrics i les bicicletes. L'objectiu és protegir els col·lectius que són més vulnerables en cas d'accident.
2: Des d'avui mateix els menors de 15 anys tenen prohibit conduir patinets elèctrics per la via pública. A més, a partir d'ara, qualsevol vehicle que avanci un ciclista també estarà obligat a reduir la velocitat 20 km per hora per sota del límit permès. Pel que fa als motoristes, queda prohibit que condueixin en xancletes i quan vagin per una carretera hauran de portar un calçat tancat i també guants o s'enfrontaran a multes de fins a 200 euros. El nou reglament, per cert, també preveu canvis en alguns semàfors. A partir d'ara, quan el semàfor d'un pas de vianants estigui en verd i, per tant, les persones estiguin travessant a peu, no hi pot haver cap semàfor groc intermitent per als altres vehicles, per a cotxes o per a motos. És el que passa ara a la majoria de cruïlles de Barcelona i a moltes altres ciutats del país.
5: A partir de les 9 del matí, a la tertúlia del Món a RAC1, repassarem les noves mesures amb el director de la Direcció General de Trànsit, amb Pere Navarro. Ara són les 6:46, en cinema els Javis produiran una sèrie dramàtica sobre Thor i la història del crim que es va produir en aquella muntanya que encara no s'ha resolt, un crim que va aparèixer en diferents capítols de la sèrie Crims de Carles Porta i que ara ja coneix pràcticament tothom.
2: Això ho ha avançat la revista Variety, la sèrie serà d'HBO Max, la farà el director d'Anatomia d'un Instante, Fran Araujo, i el guionista de Querer, Eduard Sola, i ja s'ha començat a rodar. La intenció és que s'estreni l'any que ve.
5: De la crònica internacional, Israel investiga l'incident en un avió de Fly Dubai que volava cap a Tel Aviv com un intent d'atemptat. L'avió va haver d'aterrar d'emergència a l'Aràbia Saudita després que un dels pilots apunyalés el seu company a la cabina durant la picabaralla. L'aparell va caure bruscament més de 6.000 metres en només uns minuts i això va fer saltar totes les alarmes.
2: El govern israelià assegura que es tracta d'un intent frustrat d'atemptat terrorista jihadista que tenia com a objectiu estavellar aquest avió. Amb aquest escenari, Benjamin Netanyahu ha ordenat als cossos de seguretat del seu país que prenguin mesures. El primer ministre israelià també va agrair ahir a tots aquells que en el moment de màxima tensió van reaccionar i van salvar la vida als israelians que hi anaven a bord.
5: I al Regne Unit, el primer ministre britànic es planteja tornar a la Unió Europea. 10 anys després, Andy Burnham ha admès que la sortida ha fet més mal que bé.
6: I am very clear and I will say this bluntly.
7: Ho tinc molt clar i ho diré sense embuts. El Brexit ha causat més perjudicis que beneficis i crec que prop del 60% de la població està d'acord amb aquesta afirmació. Per tant, la pregunta és: què hem de fer al respecte?
6: Or we could go all the way.
5: És el primer cop en anys que un premier britànic planteja obertament fer marxa enrere. Ara són les 6:48.
8: EMA Automoción, concessionari Omoda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona us ofereixen aquest espai.
5: Els esports. Cristiano Ronaldo ha provocat un sisme al futbol portuguès després d'abandonar la selecció del seu país. L'exdavanter del Real Madrid està emprenyat perquè no va jugar ni un minut en l'últim partit contra Noruega i ha decidit tocar el dos després d'escoltar com el seu entrenador, Jorge Jesús, defensava, Pedrol, la decisió de deixar-lo a la banqueta.
9: Sí, l'exfutbolista del Real Madrid ha aterrat aquesta nit a Madrid per reunir-se amb la seva família en la casa que encara tenen a la capital espanyola. En una

0: publicació a les xarxes socials, Cristiano ha assegurat que aviat explicarà la veritat, la seva veritat, sobre per què ha deixat plantada la selecció portuguesa amb la seva última rebequeria. L'entrenador de Portugal va explicar els motius de no fer-lo jugar contra Noruega, però sembla que la versió de Jorge Jesús no ha agradat gens ni mica al futbolista.
1: No club manda un president.
2: En un club mana el president, en aquest equip mano jo, en tot el que té a veure amb els jugadors. Sembla que vulgueu que hi hagi un cas entre en Cristiano i jo, i no és cert.
1: Digamos un pleno, com també fis...
2: Tenia un pla amb ell, com el tenia per en Bruno Fernández, i en el cas d'en Cristiano li vaig explicar que no jugaria els partits contra Noruega i Dinamarca.
1: Jo jugo de Dinamarca i ell no iria a jugar.
0: De moment, la fugida de Cristiano Ronaldo de la selecció de Portugal és provisional, per bé que avui el diari portuguès A Bola deixa en l'aire el seu futur. A l'equip nacional titula un trist adeu i exclama que Cristiano Ronaldo ha abandonat la selecció. En canvi, el diari O Jogo va una mica més enllà i assegura que el futbolista no tornarà més a l'equip portuguès. Per si no n'hi hagués prou, la germana de Cristiano l'ha sortit a defensar amb una publicació incendiària a les xarxes socials en què ha criticat la Federació de Portugal, la premsa i fins i tot els portuguesos, com ella, a qui acusa de ser envejosos, despectius i ignorants.
3: Mentrestant, a Can Barça, el club ha decidit que no obrirà la tercera graderia del Camp Nou fins la temporada vinent.
0: Després de parlar-ho amb l'Ajuntament, l'opció que tenia el Barça era obrir aquesta zona pels 3 o 4 últims partits d'aquesta temporada, però el club considera que no li surt a compte i ha decidit acabar la temporada amb 67.000 espectadors aproximadament. D'aquesta manera, la tercera graderia no s'obrirà fins després del segon pas per Montjuïc, a principis de la temporada vinent. I encara relacionat amb el Barça, l'equip femení arribarà en plena forma el partit de diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou. Ahir va golejar 0-6 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions i és líder amb 6 punts de 6 possibles. A més, s'ha quedat sol al capdavant de la classificació perquè ahir l'Olímpic de Lió i el Chelsea van empatar 0.
3: En bàsquet, el Manresa ha debutat amb derrota a l'Eurocup després de perdre de 15 a la pista del PAOK de Salònica.
0: El partit va estar aturat més de 40 minuts al final del tercer quart per uns problemes amb la cistella i això no va anar gens bé a l'equip de Diego Ocampo, que va refredar-se i no va ser capaç de tornar a igualar el nivell dels grecs. Ahir també va jugar a l'Espart Girona, que va perdre de 12 punts contra el Conut de Turquia i s'ha quedat sense Euroliga aquesta temporada. En lloc d'això, s'haurà de conformar amb l'Eurocup, la segona competició europea. I l'Atlètic Barceloneta ha aconseguit la seva segona Supercopa d'Europa de waterpolo. L'equip mariner ho ha aconseguit després de guanyar de 2 gols al Marsella a la piscina de Sant Sebastià.
4: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
3: 8 minuts i les 7.
5: RAC 1.
6: A Repsol, volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol Ponés. Repsol, amb tota l'energia.
7: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: Mmm, això és boníssim. D'on és?
9: És de Dia.
8: De debò?
9: Sí.
8: Molt bé.
9: Avui a Dia, la pizza de pernil i formatge de la marca Dia per només 1,85. De debò. Molt bé. Dia.
10: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i MSC Cruceros, tria el teu rumb. Malta, la Romana o les Canàries. I a bord, esmorzes amb la mar al davant, et banyes amb la mar a sota i sopes amb la mar al costat. Reserva el teu creuer MST amb begudes incloses i nens gratis. Consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés.
5: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
11: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
5: Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure.
13: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
14: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
13: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
15: Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast. Acertarás.
16: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
17: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
16: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
17: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
16: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
17: Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
18: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
19: Vinga, una mica més!
18: El diumenge 4 d'octubre, des de 3:15 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
20: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada 2 anys.
18: El diumenge 4, des de 3:15 del matí, Castells de RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
19: Primer peu, segona i castell, carregat!
18: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
21: El món a RAC 1.
3: 4 minuts i les 7. A aquesta hora, l'UQAM té fart amb el Lu Martín.
22: L'UQAM té fart és que milers de catalans no tinguin cobertura telefònica, especialment a pobles de la Conca i de l'Alt Camp. Total, som 4 gats i de Tarragona, no? Què més dona?
3: I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
23: Un equip de Radiotelevisió Espanyola ha estat el primer a entrar a l'interior de les criptes del Valle de los Caídos, ara conegut com a Cuelgamuros. Allà reposen més de 33.800 persones a la fossa comuna més gran d'Espanya per ordre del franquisme. Les càmeres segueixen l'equip mèdic forense que des de fa 3 anys intenta localitzar i identificar 214 persones entre milers de restes per petició de les seves famílies. Una tasca entre el difícil i l'impossible, però que ha tingut èxit en alguns casos. En els testimonis dels professionals que treballen en condicions complicades, llocs foscos, humits, en espais petits i les dificultats burocràtiques que també es troben, el documental resulta extraordinari i revelador. Pots trobar gratis Cuelgamuros entre lo difícil y lo imposible en RTV Play.
3: I a 3 minuts per les 7. Aquesta hora un dia més recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau, avui el bufó de la cort.
24: Enric VIII d'Anglaterra, home totpoderós, tenia un bufó a la cort anomenat Will Somers, que era l'únic que podia dir-li la veritat, però dir-li, evidentment, fent broma. El rei va quedar tan impressionat pel seu sentit de l'humor que el va mantenir al costat durant tota la vida. Quan el rei estava malalt i patia, per exemple, una ferida a la cama, apareixia el bufó i el feia riure. Però el seu humor també servia per advertir-lo dels possibles errors. Fins i tot una vegada, amb un joc de paraules, li va fer entendre que alguns funcionaris s'estaven quedant els diners de la corona. Tot i així, no sempre li va sortir bé. Després d'uns comentaris desafortunats sobre la princesa Elisabet, el va amenaçar de mort. No ho va fer, va viure molts anys. Però de la sang se'n pot dir, però no se'n pot sentir a dir.
3: I el diàleg.
25: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya
0: us ofereix aquest espai.
3: Joan Ferrer, bon dia.
1: Bon dia, Víctor Cullell. A Onda Cero saben com començar una entrevista.
2: Profesor Neri, muy buenos días.
4: Buenos días.
2: Que creo que ha estado haciendo el Camino de Santiago, ¿es posible?
4: No. Vale. Estaba trabajando por Barcelona estos días.
2: Profesor, la última selva de España nace a raíz de una tesis doctoral que usted estaba haciendo y de la noche a la mañana decide que ese tema ya no le apetece.
4: Bueno, no es exactamente así. Vale.
6: Felicidades, campeona.
3: I el Bastel li fa pal anar a una sala de Barcelona en concret. Ara mires el cel d'avui. La banda tancarà la gira el 17 d'octubre a la sala Perluda. A la sala Perluda.
25: Palo!
3: De Barcelona, dins la programació del Sweet Festival. I pel que diuen a la cera, a Ceuta encara queden molts menors migrants al carrer. Moltíssim.
26: Si te quitan de encima 500, por lo menos puedes meter a otros 500 que ahora mismo están en la calle, porque en la calle sabemos que hay 700.000.
27: ¿Cuánto?
26: Hay 700.000.
25: ¡Abarrotar!
26: 700 o 1.000.
28: El Pla Autoplus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
21: RAC 1. Tots som 1.
29: Únic s'escriu amb H o sense H?
21: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
30: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Són les 7 del matí, bon dia Catalunya.

0: que va fer la Terra aquest dijous, 1 d'octubre del 2026, dia de xàfecs. A moltes comarques, ara al matí, afectaran punts de la costa i del prelitoral i a la tarda s'estendran cap a les comarques interiors, Ponent, Terres de l'Ebre, Pirineu i Prepirineu. Localment seran fortes i aniran acompanyades de tempesta i de calamarsa o pedra. On esperem més aigua és al sud. Per tant, molta precaució amb la crescuda sobtada de rius i de rieres. En fi, que la crisi per l'accés a l'habitatge s'agreuja, el sindicat de llogateres amenaça ara amb noves mobilitzacions després del suïcidi d'un veí de l'Hospitalet de Llobregat a qui havien de desnonar dilluns. D'entrada han convocat cassolades davant dels ajuntaments d'arreu de Catalunya avui a les 8. A Madrid, esperem que el butlletí oficial de l'Estat, el BOE, publiqui el segon decret que va aprovar dimarts el Consell de Ministres. És el que preveu renovar els contractes de lloguer indefinidament, però que a hores d'ara sembla que té pocs números de la rifa de prosperar demà al Congrés perquè Junts no en vol sentir ni a parlar. En canvi, el primer decret, que inclou la suspensió dels desnonaments i la pròrroga dels lloguers durant 2 anys, podria passar el tall. Els ganivets també van volar al Parlament de Catalunya i en la segona sessió del debat de política general Junts va anunciar que intentarà reprovar el president Illa, que qualifica del pitjor de la història recent. Esquerra i els comuns descarten sumar-s'hi, però posen deures al govern. Avui en parlarem a partir d'un 1:15 amb la consellera d'Interior, Núria Parlon. A més, li preguntarem per això que hem sabut a les últimes hores, que també se li ha girat feina, sobretot després que un comissari dels Mossos hagi alertat que les bandes de narcotraficants ja estan intentant corrompre policies. Després, a partir de 9:15, saludarem el director general de la DGT, Pere Navarro, avui que entren en vigor les noves normes de circulació. Hi ha canvis importants, per exemple, els motoristes hauran de dur guants i calçat tancat quan circulin per carretera, a més del casc. També hi ha novetats pel que fa als patinets elèctrics. Els que en portin hauran de dur llums tant de dia com de nit. I els menors de 15 anys no tindran prohibit conduir-los. Ho comentarem tot plegat en temps de tertúlia. Neus Tomàs, David Fernández, Ángeles Ribes, Pere Mas i Isabel Lleuger, amb el Tian Riba trepitjant l'ull de poll. Els esports, embolic dels gruixuts a Portugal, Cristiano Ronaldo va abandonar la concentració de la seva selecció, emprenyat perquè no va jugar contra Noruega, i ningú descarta que plegui definitivament de la selecció. En plan internacional, el món continua impactat per l'intent de segrest d'un avió de Fly Dubai. Ahir al matí, tot apunta que el copilot va apunyalar el capità per prendre el control de l'aeronau i estavellar-la, però la ràpida reacció dels passatgers va evitar una tragèdia. I també espanten les últimes declaracions de Vladimir Putin. El president rus avisa ara que l'OTAN, si intenta assetjar Rússia, respondrà amb armament nuclear. El dia que a partir de les 11 del matí, al món RAC1 descobrirem una de les catalanes que hi ha al darrere de la bola negra. És la directora de fotografia, Gris Jordana, que ja sona les travesses per ser nominada a l'Òscar. I amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món RAC1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull de la matinada. Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
3: Sí, que els sindicats pel dret a l'habitatge no donen el braç a torça i han convocat noves mobilitzacions després que un home que havien de desnonar dilluns s'hagi suïcidat a l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta d'un home de 60 anys que era sabater i que l'havien de fer fora del local comercial on treballava, al barri de la Florida. El digital El Món assegura que l'home hauria deixat una nota escrita informant que se suïcidava perquè no tenia capacitat per aturar el desnonament. Com dèiem, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha convocat una gran manifestació a l'Hospitalet per dissabte a les 7 de la tarda a la plaça Pius 12 i el Sindicat de Llogateres ha fet una crida a omplir totes les places dels ajuntaments també dissabte, en aquest cas a les 8 del vespre. Avui, també a les 8, han convocat una cassolada als municipis d'arreu de l'Estat i avui també volen impedir 2 desnonaments més previstos a Barcelona, el d'una família de Trinitat Nova amb 4 fills i el d'una dona en situació de vulnerabilitat que viu a Sant Andreu. A banda, es manté l'acampada a la plaça Catalunya. Avui s'hi han sumat més persones i ja en són unes 200.
0: I anem en directe, anem cap a la plaça Catalunya de Barcelona i ens espera la Mariona Martínez. Bon dia.
2: Bon dia. Sí, el campament es desperta molt a poc. Algunes persones surten de les seves tendes i es reuneixen al centre de la plaça per fer les tasques del dia. Aquesta segona nit l'acampada ha crescut. Ja són, com deia, unes 200 persones i més d'un centenar de tendes. Esperen que s'assumi més gent aquesta propera nit i la seva intenció de moment és seguir protestant per la crisi de l'habitatge. Segons ens expliquen, ahir van celebrar una assemblea per posar en comú els objectius d'aquesta mobilització i demà a les 12 del migdia en faran una nova per decidir les properes passes, entre elles fins quan es queden aquí a la plaça Catalunya.
0: Tornem més tard també cap a la plaça Catalunya i on avui serà ara, parlem amb la Mònica Usart. Important estar pendent de les pluges que poden caure sobre la ciutat de Barcelona. Més enllà d'aquestes protestes, aquesta mitjanit ha entrat en vigor el primer decret sobre l'habitatge del govern d'Espanya.
3: I d'aquí a poc més de mitja hora, quarts de vuit del matí, el BOE hauria de publicar el segon. Però els textos poden tenir les hores comptades. Tot dependrà del que passi demà al Congrés dels Diputats, on els partits polítics hauran de decidir si el convaliden o bé l'estripen. Així doncs, Pedro Sánchez té poc més de 24 hores per negociar els vots de Junts, Esquerra i el PNB, que no les tenen totes. El Partit Popular i Vox han dit que votaran en contra i de moment només Bildu ha anunciat que hi donarà suport.
4: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Sí, Mònica.
5: Pluges una altra vegada. Sí, de fet, ara al matí aquestes pluges ja arribaran en punts de la costa i del prelitoral, sobretot de Barcelona, Camp de Tarragona i a la primera hora també cap a la Costa Brava i després a la tarda avançant cap a punts de les comarques interiors, comarques de Ponent, Terres de l'Ebre, Pirineu i Prepirineu. De fet, avui avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, per una banda, per intensitat de pluja de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Ara al matí a la costa i al prelitoral, sobretot la franja que enganxa des de la selva fins al Tarragonès i després a la tarda punts de la Catalunya central, Prepirineu, comarques de Tarragona i al vespre es mantenen també cap a les Terres de l'Ebre. Intensitat de més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, fins i tot amb tempesta i calamar sou pedra a la tarda a pràcticament tot el país. Això que ens pot portar a una situació semblant a la de dimarts, d'aiguats que poden deixar molta aigua en poca estona i per tant crescuda sobtada de rius, de rieres, de torrents, de barrancs o inundacions de baixos i de carrers. Per tant, estem tots avisats que avui serà un dia complicat, sobretot la segona meitat del dia. A partir d'aquí pot ser que ens avisin en certs moments si veuen que hi ha una situació de pluja més persistent. On s'espera més aigües a les Terres de l'Ebre, però a la resta també hi poden haver ruixats que poden ser intensos. I aquesta situació no es queda aquí, perquè pinta que demà i el cap de setmana continuarà la mateixa dinàmica de pluges. Demà més persistents a l'Ebre una altra vegada, al matí ja descarregaran en aquesta zona i a la tarda també Pirineu, Prepirineu i Catalunya central i dissabte pràcticament tot el país.
0: I el temps, com el tenim? Ai, el temps, perdó, la temperatura com la tenim?
5: Baixa la temperatura. Sí que és veritat que ahir encara vam tenir valors molt elevats. Avui encara es podrien arribar als 30 graus en punts del sud del país, però en general entre els 24 i els 28. Demà baixen un parell de graus aquestes temperatures, sobretot al sud, Ponent i Pirineu, que és on s'esperen aquestes pluges. Dissabte puja un palet la temperatura a la meitat oest, però en general màximes d'entre 23 i 27 graus, i ja deixaríem enrere aquesta situació de 30 graus. És a dir, anem ja està, a poc perdent aquests valors, sí, i tocaríem potser la normalitat de cara a demà, demà passat, i es mantindria en aquesta línia del que seria habitual a principis d'octubre.
0: Val, per tant, sí que ja entrem en el que és una fase del jersei, per entendre.
5: Sí,
0: no?
5: Esperem que sí. A més, amb les pluges, un cop plogui, també refresca més, sí.
0: El que passa és que sàpigues que l'estat de les reserves d'aigua als embassaments està pràcticament al 75%.
5: Molt bé, perfecte.
1: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
4: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
1: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra alerten de l'augment del crim organitzat i de la corrupció de la policia.
3: Sí, el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, avisa que el crim organitzat està guanyant terreny a alguns barris de Catalunya i també creix el risc de corrupció policial, especialment vinculada al tràfic de marihuana. Chacón ha afirmat que la cosa no pinta bé i ha vinculat els 4 homicidis amb arma de foc a Barcelona d'aquest any i diversos segrestos recents amb aquesta activitat delictiva.
6: Hi ha molt de contacte ciutadà-policia amb els cultivadors de marihuana. Com que hi ha això, ara s'estan obrint aquestes finestres en què determinats policies comencen a treballar amb aquestes organitzacions de tràfic de marihuana.
3: Chacón ha detallat que l'any passat van desarticular 98 estructures criminals i que en dues de les organitzacions investigades es van detectar policies que facilitaven informació. A més, ha expressat la seva preocupació pel volum de droga intervinguda a Espanya i ha recordat que, segons la Comissió Europea, ja és el país europeu on més se'n troba.
0: Doncs qui també se suma a aquestes alertes és la Fiscalia Antidroga.
3: Sí, en una entrevista a la cadena SER, la fiscal Rosana Morán alerta de la creixent capacitat de les organitzacions criminals per infiltrar-se en les institucions i ha admès que Espanya encara no és un narcoestat, però que li falta poc.
7: Corremos el riesgo, no estamos en ese punto, pero corremos el riesgo si nos enfrenta con todas las posibilidades. Normalmente cuando hablamos de tráfico de drogas y de delincuencia organizada, hay mucha costumbre en mirar solo al Ministerio del Interior. No es una cuestión solo de seguridad, es una cuestión de justicia. Necesitamos más especialización en los juzgados, redefinir las competencias de la Audiencia Nacional.
3: La fiscal antidroga afegeix que els grups de narcotraficants ja fan servir armes de foc molt sofisticades i vincula les bandes a l'augment de tirotejos a Catalunya i la resta de l'Estat.
0: D'aquí una hora aproximadament, Núria Parlon, al món a RAC1, aquí també li preguntarem pels acampants a la plaça Catalunya de Barcelona. I atenció, motoristes, ciclistes i usuaris de patinets, perquè aquesta mitjanit han entrat en vigor el nou decret de la DGT, de la Direcció General de Trànsit, amb moltes novetats en la normativa.
3: Sí, per exemple, els motoristes no podran circular per carretera amb xancletes, hauran de dur calçat tancat i guants, però els usuaris de patinets són els que s'hauran d'adaptar més a la regulació. A partir d'avui, l'edat mínima per conduir un patinet serà de 15 anys. A més, tothom que en faci servir haurà d'utilitzar casc i de nit o en situacions de poca visibilitat, armilla reflectant. Aquests vehicles hauran de portar també sempre encesa la il·luminació. Com a novetat, podran circular per tierra fora de nuclis urbans, per vies ciclistes o carrils bici. Justament, a partir d'ara, qualsevol vehicle que avanci un ciclista també estarà obligat a reduir la velocitat 20 km per hora.
0: El nou reglament també preveu que en els passos de vianants regulats per semàfor, la llum taronja o groga de... intermitent, destinada als vehicles, no podrà coincidir amb la llum verda pels vianants. Què vol dir això? Que quan moltes vegades amb el cotxe intentes girar per un carrer, al carrer aquest que gires hi ha el pas de vianants en verd i també hi ha pels cotxes un senyal groc que fa pampallugues perquè tu estiguis pendent de que no creuen, de que no creuin els vianants. Doncs això haurà de desaparèixer.
3: Exacte. Volen evitar aquest conflicte entre vehicles i vianants.
0: Hi ha un problema que haurem de canviar tots els semàfors de les ciutats, entre altres coses perquè s'haurà de crear un semàfor que et digui si pots girar o no pots girar. Si està en vermell, perquè llavors el carrer per on gires estigui verd pels vianants i tu no puguis anar per allà. Això significarà canviar, afegir semàfors, canviar rutines, i això costa.
3: Sí, de fet, l'Ajuntament de Barcelona ha demanat a la DGT una moratòria sobre aquesta norma, sobre aquest punt concret, i alerta que si s'elimina aquesta configuració semafòrica a les 1.500 cruïlles que actualment hi ha a la ciutat, augmentarà la congestió.
0: Avui al Món a RAC1 repassarem aquestes noves mesures de circulació amb Pere Navarro, director de la DGT, en temps de tertúlia, Isabel Lleuger, David Fernández, Neus Tomàs, Pere Mas, Ángeles Ribes i el Tian Ribe trepitjant l'ull de poll. I poca broma amb l'enrenou que hi ha a Portugal en Cristiano Ronaldo. L'exdavanter del Real Madrid ha abandonat la selecció del seu país després d'emprenyar-se com una mona per no jugar ni un minut abans d'ahir, en l'últim partit de la seva selecció contra Noruega.
8: Sí, el davanter de 41 anys ha aterrat aquesta nit a Madrid, on encara hi té casa. En una publicació a les xarxes socials, Cristiano ha assegurat que aviat explicarà la veritat, la seva veritat, sobre per què ha deixat plantada la selecció portuguesa amb la seva última rebequeria. L'entrenador de Portugal, Jorge Jesus, va explicar els motius de no fer-lo jugar contra Noruega, però sembla que aquesta versió no ha convençut gens ni mica el futbolista.
9: El club manda un president.
10: En un club mana el president, en aquest equip mano jo, en tot el que té a veure amb els jugadors. Sembla que vulgueu que hi hagi un cas entre en Cristiano i jo, i no és cert. Tenia un pla amb ell, com el tenia per en Bruno Fernández, i en el cas d'en Cristiano li vaig explicar que no jugaria els partits contra Noruega i Dinamarca.
9: Jo jugo de Dinamarca i ell no aniria a jugar.
8: De moment, la fugida de Cristiano de la selecció de Portugal és provisional, per bé que avui el diari portuguès A Bola ja deixa en l'aire el seu futur a la selecció, titula Un trist adeu. I en un editorial, en pàgines interiors, també parlen de capítol final de Cristiano Ronaldo a la selecció de Portugal. Ojogo, en canvi, també va en aquesta línia i assegura que el futbolista no tornarà més a l'equip portuguès. I per si no n'hi hagués prou, la germana de Cristiano encara ha embolicat més la troca amb una publicació a les xarxes socials en què ha criticat la Federació de Portugal, la premsa i fins i tot els portuguesos, com ella, a qui acusa de ser envejosos, despectius i ignorants.
0: Vaja. En cinema, després de l'èxit de La Bola Negra, els Javis portaran a HBO Max El Crim de Thor.
3: Sí, produiran una sèrie que comptarà amb la col·laboració de Carles Porta, que va dur el cas a la televisió. Eduard Solà i Fran Araujo s'encarregaran dels guions d'una ficció que combinarà misteri, suspens i drama humà. Ja s'ha començat a rodar i la intenció és que s'estreni l'any que ve.
0: I atenció en successos, perquè han detingut un ciutadà cubà de 60 anys a la Jonquera amb 997 puros.
3: I valorats amb més de 226.000 euros. Ai. La policia espanyola va localitzar el tabac dins de la maleta d'aquest passatger, que hi anava amb un autobús que feia la ruta Múrcia-París, i ara investiga si els cigars són autèntics. El detingut ja ha passat a disposició judicial per un delicte de contraban.
0: És interessant saber què es fan amb aquests puros, perquè jo conec alguns que farien cua, per això. Per exemple, Jordi Bosch, Antoni Clapés...
3: Sí. Clar, si, algú de la redacció,
0: si els han de llançar, que avisin.
3: Clar, no sé si funciona com amb la droga, quan intervenen droga. En teoria s'han de desfer, no?, d'aquest material.
0: Sí, però no cal. Bueno, més coses. Israel investiga com a terrorisme l'intent d'estavellar un avió de Fly Dubai.
3: El vol va sortir de Dubai i havia d'aterrar Tel Aviv, però finalment ho va fer a l'Aràbia Saudita després d'emetre un senyal d'emergència. El copilot va apunyalar el comandant en ple vol per prendre el control de l'aparell, però segons ha explicat el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, un passatger va aconseguir entrar a la cabina, va apartar l'agressor, el va lligar amb el cable d'uns auriculars i va pilotar l'avió que queia en picat. El govern israelià assegura que es tracta d'un intent frustrat de atemptat terrorista jihadista que tenia com a objectiu estavellar l'aparell.
0: I Rússia amenaça l'OTAN de fer servir armes nuclears.
3: El Kremlin avisa que no li tremolarà el pols si l'Aliança Atlàntica intenta bloquejar Kaliningrad, que és l'enclavament rus que hi ha entre Polònia i Lituània, una zona on els últims mesos hi ha hagut molta tensió per la presència de drons russos. En una nota diplomàtica, Moscou avisa que si els soldats de l'OTAN ocupen aquesta zona, respondrà fent servir tot l'arsenal que té al seu abast, incloses les armes nuclears.
0: I atenció a aquesta notícia, encara recordem quan vam anar a fer el programa a Londres per la sortida aquella roda de premsa a les 8 del matí de David Cameron dient que el referèndum havia sortit precisament de sortir de la Unió Europea i adaptar-se al Brexit. Doncs bé, anys després, el primer ministre, 10 anys després, el primer ministre britànic es planteja dir que això del Brexit ha tingut un fracàs i tornar a la Unió Europea.
3: Sí, Andy Berman ha admès que la sortida ha fet més mal que bé. És el primer cop en anys que un premier britànic planteja obertament fer marxa enrere. De moment, l'opció està sobre la taula i Berman ja ha anunciat que durant la seva legislatura analitzarà a fons per on han de passar les relacions entre el Regne Unit i Europa en el futur.
11: I am very clear and I will say this bluntly.
12: Ho tinc molt clar i ho diré sense embuts. El Brexit ha causat més perjudicis que beneficis i crec que prop del 60% de la població està d'acord amb aquesta afirmació. Per tant, la pregunta és: què hem de fer al respecte?
11: Or we could go all the way.
3: El primer ministre britànic no descarta incloure l'opció del retorn al programa electoral dels laboristes de les eleccions del 2029.
0: I atenció al que ha passat als Estats Units. Una dona condemnada a mort ha sobreviscut a dues dosis letals.
3: Sí, es diu Krista Pike, l'única dona que han condemnat a mort a Tennessee en més de 200 anys. Ho han explicat els periodistes que han assistit a aquesta execució fallida. Els advocats d'aquesta dona volen evitar que li acabin administrant una tercera dosi, que sigui ja infal·lible, i fa pocs minuts han confirmat que encara és viva.
0: Avui que l'independència l'independentisme commemora els 9 anys del referèndum de l'1 d'octubre amb manifestacions i actes arreu de Catalunya.
3: L'Assemblea Nacional Catalana ha convocat mobilitzacions a Barcelona, Tarragona i Lleida a 8:15 d'aquest vespre. I les assemblees territorials també han organitzat desenes de convocatòries en més municipis. La jornada també estarà marcada per una concentració de suport a Roger Espanyol, coincidint amb el darrer dia del judici contra els 4 policies espanyols acusats d'haver-li causat la pèrdua de l'ull durant les agressions del dia del referèndum.
0: I s'ha jubilat el metge i epidemiòleg Antoni Trilla, una de les cares més conegudes de la pandèmia del coronavirus.
3: Va formar part del comitè científic assessor que va crear el govern l'any 2020 i va tenir una gran presència pública com a divulgador. Trilla plega després d'una llarga trajectòria vinculada a la Universitat de Barcelona i a l'Hospital Clínic.
0: Deixem dir una cosa amb el tema del Trilla. Avui el doctor Jaume Pedrós, el que va ser president del Col·legi de Metges de Barcelona, ha penjat un vídeo a xarxes on es veu la sortida d'Antoni Trilla al Paraninf de l'Hospital Clínic de Barcelona, i he de dir que és molt emocionant com la gent li fa el passadís. Antoni Trilla és una de les veus més amables que un ha tingut la sort de conèixer dins del món de la medicina, i per tots aquells que patim, perquè, doncs, per això, perquè patim, i vam patir molt durant l'època que va haver-hi tanta gent de l'època del coronavirus i de l'època del Covid i del tancament, sentir cada dos per tres la veu de Toni Trilla fent gairebé entre mestre, entre psicòleg i entre epidemiòleg, va ser una salvació per molts de nosaltres, per molta gent que sentia la ràdio cada dia i que un dels metges que sortia, entre tants d'altres, va haver-hi una mena de portaveus oficials de, sí, del tema de la pandèmia, que el que feien era tranquil·litzar-nos sense mentir-nos, que aquesta és una de les feines dels metges més complicades, i això ho va fer a la perfecció el doctor Trilla. Per tant, s'ha guanyat la jubilació, i de quina manera, i esperem que el gran Trilla la gaudeixi i la disfruti. En Crònica Cultural avui arrenca el cicle, és molt tard, de concerts que Estrella d'Am organitzat per celebrar els 150 anys d'Am a la sala Elio Gabal de Barcelona amb Griso. Aquest racó del món és teu i meu
3: i tant de bo de ningú més. En total, 18 concerts amb noms com Miqui Núñez, Su, Dorian, Svetlana o el Pony Pissador.
0: Pel que fa a la resta dels esports, finalment el Barça no obrirà la tercera graderia del Camp Nou fins la temporada vinent.
8: Sí, després de parlar-ho amb l'Ajuntament, l'opció que tenia el Barça era obrir aquesta zona pels 3 o 4 últims partits de la temporada, però el club considera que no li surt a compte i ha decidit ajornar l'obertura fins que no torni del seu segon pas per Montjuïc, és a dir, a principis de la temporada vinent. Mentrestant, el Barça femení arribarà en plena forma al partit de diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou. Ahir va golejar 0-6 al Camp de la Roma en la segona jornada de la Champions i és líder amb 6 punts de 6 possibles. En bàsquet, el Manresa ha debutat amb derrota a l'Eurocup després de perdre de 15 punts a la pista del Pauc de Salònica. Ahir també va jugar l'Espar Girona, que va perdre de 12 contra el Conut de Turquia i s'ha quedat sense Eurolliga després, és a dir, aquesta temporada s'ha quedat sense Eurolliga. En lloc d'això, s'haurà de conformar amb l'Eurocup. I l'Atlètic Barcelonet ha aconseguit la seva segona Supercopa d'Europa de waterpolo. L'equip marineu ha aconseguit després de guanyar de 2 gols al Marsella a la piscina de Sant Sebastià.
1: El món a RAC 1 amb Jordi Basté. La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: A comptar cotxes des del RAC, com cada matí ja ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
13: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb dos accidents actius de fa tot just uns minuts, amb un mateix tram de l'A2. Un ha estat a l'altura de Cornellà de Llobregat, en direcció Lleida, que talla fins a dos carrils de circulació i provoca 2,5 quilòmetres de retencions. L'altre accident està també a l'A2, com dèiem, però a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, que talla un carril i, atenció, provoca fins a més de 7 quilòmetres de cues, tant a l'A2 com a la B23, unes cues que arriben a Sant Andreu de la Barca i al Papiol. Més enllà d'aquest aquestes incidències, per altra banda, doncs també comencem a destacar aquestes cues habituals, congestió en tot el vessant Besòs, sobretot concentrat al nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecten a les dues rondes, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral, que ja bateixen més de 3 quilòmetres de lentitud en direcció Llobregat. Al Vallès també la AP7 circula amb retencions en sentit nord entre el Papiol i Sant Cugat i també en sentit sud en direcció Tarragona, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Per la C16 hores d'ara també trobem molta intensitat durant 3 quilòmetres en direcció Barcelona i els túnels de Vallvidrera ja des de Sant Cugat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
14: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
15: Kia. Movement that inspires.
0: 7 i 23.
1: RAC 1.
16: Se mueven los planes, los reencuentros, las amigas. Se mueve Álvaro para volver los fines a casa y Julia para seguir con su rutina. Se mueven los coches, los trenes, las vidas. Se mueve todo para que todo siga. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. El ministerio de un país que se mueve.
17: Ara a Ciman, samarretes bàsiques de màniga llarga per dona, 2 per 7 euros. I lotja 2 boxers per home, 2 per 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
18: Tot canvia molt ràpid. El que avui necessites, demà pot ser diferent. Per això, Northgate Renting Flexible és la forma més intel·ligent de tenir un vehicle. Sense permanència, sense entrada i amb tot inclòs. Així de fàcil. Cotxes, furgonetes, elèctrics, per empreses i particulars, per mesos i sense lligams. Entra a northgate.es i descobreix l'autèntic renting flexible.
19: arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents, una comèdia sense filtres escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
20: Tots som bons, fins quan ens convé no ser-ho.
19: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
21: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
21: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
23: Estic venent casa meva i no me'n surto.
24: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
25: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
26: Ganes de cinema? Movie Cinemas et prepara una setmana esplèndida.
27: Dijous 1 d'octubre, El Crepúsculo de los Dioses, a Movie Gran Sarrià Club.
26: Divendres 2 d'octubre, estrena Digger d'Iñárritu amb Tom Cruise.
27: I Verity, protagonitzada per Anne Hathaway.
26: I acabarem la setmana a Movie Aribau Cinema per celebrar el 25è aniversari del viatge de Chihiro el 4 d'octubre.
27: Entrades i més informació a moviecinemas.com.
28: Imagina't una botiga dedicada exclusivament a cortines a mida i decoració, que combina estil, qualitat i elegància. Ja està aquí, les Cortines de la Mallorquina. Cortines, estors, tapisseria, papers decoratius, catifes a mida... T'acompanyem en tot el procés de decoració. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat 6, a Diagonal 506 o a Roger de Flor 130.
29: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda, la millor fira de ceràmica i terrissa.
30: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
29: Recorda, 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
31: Hi ha qui veu els límits i hi ha qui decideix superar-los. A la FECOT en diem inconformisme en acció. És l'actitud de les empreses i professionals que innoven, transformen i fan avançar el país. El 8 d'octubre vine a la nit de l'empresa de la FECOT, on reconeixerem iniciatives, empreses i persones que impulsen aquest progrés. Més informació a nitempresa.cat.
32: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
33: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield de Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
34: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
35: RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: Notícia de Fundació La Caixa, amb la Marga Ortuño.
5: Gairebé la meitat de les persones d'entre 60 i 75 anys consideren difícil accedir als recursos de salut mental. És la principal conclusió d'un estudi de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa en col·laboració amb la Universitat de València i la Politècnica de València. L'estudi es pregunta si les persones grans més joves cerquen ajuda i constata que les dificultats per accedir a psicòlegs, psiquiatres, línies d'ajuda o associacions de suport són especialment elevades entre els 60 i els 64 anys. Més de la meitat, un 52%, ho consideren difícil. La proporció disminueix lleugerament a mesura que augmenta l'edat. La mostra també apunta que les dones experimenten menys soledat social, mostren més obertura psicològica i tenen més predisposició a demanar ajuda.
0: Hi ha un minut per dos quarts.
36: Cada dia, una idea.
0: Xavi Puig.
37: Avui per esmorzar, porres.
0: Bona. Bona. La proposta del Pep Prieto.
1: Donald Trump vol ara que parlem de superintel·ligència, però el cinema ha deixat ben clar que el nom no fa la cosa. La conspiració del pànic presenta un jove sense futur que rep una trucada anònima amb unes instruccions. Si no la segueix, hi haurà conseqüències. És l'inici d'una angoixant aventura que afecta el nucli dur de la Casa Blanca. Basada en una idea del seu productor, Steven Spielberg, és un calaix de sastre on hi cap una mica de tot, des de Hitchcock fins a Jocs de Guerra, de la que és un remake no confessat. Funciona millor com a espectacle que com a reflexió, però és un d'aquells casos en què el tema de fons millora una pel·lícula amb el pas del temps. Trobareu La conspiració del pànic a Amazon.
0: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
2: Bon dia. Que els sindicats de l'habitatge intensifiquen les seves mobilitzacions després del suïcidi d'un home que havien de desnonar aquest proper dilluns. A Barcelona cada cop hi ha més acampats i dissabte hi haurà diverses manifestacions.
3: Els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia Antidrogues alerten que les bandes que trafiquen amb marihuana han començat a corrompre alguns policies i també vinculen els cultius amb l'augment de segrestos i de tirotejos.
2: Ja ha entrat en vigor el nou reglament de trànsit. Els menors de 15 anys tenen prohibit conduir patinets elèctrics. Per avançar ciclistes cal reduir la velocitat i els motoristes ja no poden conduir en xancles.
3: I els Javis i Carles Porta produiran una sèrie de ficció sobre el crim de Tor. Segons Variety, la sèrie ja s'està rodant i es podrà veure l'any que ve a HBO Max.
4: Els esports, Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa i no ha aclarit si, amb 41 anys, tornarà amb el seu país. L'exdavanter del Madrid està emprenyat perquè no va jugar ni un minut en l'últim partit contra Noruega. Mentrestant, el Barça no obrirà la tercera graderia del Camp Nou aquesta temporada. En lloc d'això, ho deixarà per la propera quan torni del seu segon pas per Montjuïc. I el Barça femení goleja 0-6 al Camp de Roma és líder en solitari de la Champions.
0: I el temps.
6: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia. Avui tornen una altra vegada els aiguats a bona part del país. Durant el matí ja arribaran els primers xàfecs i ho faran en punts de la costa i del prelitoral, sobretot de Barcelona i també Camp de Tarragona, i a la primera hora algun ruixat també a la Costa Brava. I a la tarda avançaran aquestes pluges cap a punts interiors, comarques de Ponent, Terres de l'Ebre, Pirineu i Prepirineu. De fet, hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores i més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Per tant, molta precaució amb la crescuda sobtada de rius, rieres, torrents i barrancs.
7: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
8: Perfecte, aquí el tens.
7: Ja?
8: Ja.
7: Sí?
8: És així?
7: De debò?
8: I tant, de debò.
9: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs avui hi ha un semàfor vermell amb qualitat desfavorable, Montcada i Reixac, i la resta de la qualitat és bona.
10: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
0: Trànsit.
10: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
0: De cotxes des del RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
11: Bon dia, doncs. Continuem la jornada pendents d'aquests dos accidents que hi ha hagut en el mateix tram de la A2. Recordem un estat a l'altura de Cornellà en direcció Lleida que continua tallant dos carrils de circulació i provocant 2 quilòmetres de lentitud. El segon accident ha estat a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona, que també talla un carril i en aquest cas provoca cues de més de 7 quilòmetres tant a la A2 com a la B23. Per últim, destaquem un nou accident de fa tot just uns minuts a la C58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell, doncs també deixa un carril de circulació tallat i fins a 1,5 quilòmetres de retencions. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
12: És un vehicle híbrid.
13: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
12: Més eficient, és menys consum.
13: Més potent és més cavalls.
12: Tot a Romauto.
13: Barcelona.
12: Molins de Rei.
13: Mataró.
12: Blanes.
13: I Santa Coloma de Farners.
12: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
13: RomautoNissan.com.
12: Romauto.
35: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Són les 7:34 minuts, aquesta hora, com sempre, obrim el diari del món a RAC 1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
14: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
15: Bon dia.
0: Marc Suí, bon dia.
15: Bon dia.
0: Avui l'habitatge continua sent, evidentment, el principal tema del dia. Tots els diaris, la majoria, analitzen la lletra petita dels decrets i tenen la mirada posada en el ple del Congrés dels Diputats de demà.
14: A La Vanguardia, Màrius Carol assegura que improvisar lleis quan es produeix una alerta no deixa de ser una forma de populisme, però alhora reconeix que a vegades els governs no tenen més remei. Creu que aquests decrets són un triomf de la pressió social, però que no responen a una bona praxi política. A més, ja avisa que les mesures no resolen el problema de fons i que només són un pedaç.
15: Al diari Oponés, Maria Cisternes opina que els decrets són una reacció necessària al clamor ciutadà. Valora que seria de necis menysprear l'esforç que han fet les parts per tirar-los endavant i creu que parlem d'una qüestió d'humanitat. Ara bé, Andrés Villena afegeix que els textos són incerts, que tenen punts secs i el que és més greu, que ataquen més els símptomes que les causes.
16: A El Periódico, Joan Tàpia apunta que cap dels dos decrets és una meravella i que només s'acosten una mica a la qüestió de fons. Això sí, reconeix que poden ser pal·liatius. A part, pensa que la seva aprovació determinarà el futur del govern espanyol. Diu, si tiren endavant, l'executiu haurà demostrat ser un malalt greu, però amb una salut de ferro. En canvi, si es tomben, Pedro Sánchez haurà entrat en la seva fase final.
14: El Mundo, a l'editorial, es fixa en el paper de Junts i el PNB. Escriu, demà es posa a prova la seva coherència. Són presoners d'un president que promou mesures contràries al seu programa i que malfereixen la seva base social. I els avisa que no se sorprenguin quan es trobin les conseqüències a les urnes.
15: En aquesta línia, La Razón, Francisco Maruenda qualifica els decrets de despropòsits intervencionistes i d'un atac brutal a la propietat privada. Tampoc no entén que Junts i el PNB s'empassin aquesta maniobra propagandística i donin suport a un decret que qualifica de comunistes, d'antisistemes, rastaflautes i escarranosos de Casa Bona. Per això conclou, no m'estranya que s'encaminin a la derrota electoral i que Aliança i Bildu els mengin el terreny.
16: I a l'Ara, Antoni Bassas assegura que el problema de l'habitatge s'ha afrontat tard i malament. Diu, només cal veure les corredisses al Congrés i el postureig electoral. Afegeix que és un malestar tan transversal que tots podem acabar una acampada de les que s'estan fent arreu del país. I per això acaba. La conversió de l'habitatge és un simple producte que ha acabat convertint milers de persones en potencials campistes.
0: Avui, però, també fan 9 anys del referèndum de l'1 d'octubre i hi ha diversos diaris i articles que recorden aquell dia i que fan balanç de tot el que ha passat fins avui.
14: Sí, a l'editorial del Punt Avui titulen El foc de l'1 d'octubre no està extingit. Afegeixen, encara reclama una amnistia que no hauria d'haver existit mai perquè el que es va fer aquell dia no era cap delicte, era una votació democràtica. No hi ha res a perdonar. A més, recorden que l'amnistia no resol el problema, el conflicte polític. Per tot plegat, acaben lamentant la ferida que ha quedat oberta i avisen que cap llei la podrà esborrar.
15: I a VilaWeb, Clara Ardèvol aplaudeix el paper de la gent el dia del referèndum. Escriu, l'1 d'octubre va estar marcat per la violència de la policia, però també per la resistència popular i per una ciutadania que va plantar cara. Finalment, el diari repassa totes les escoles on la gent no es va quedar de braços plegats.
0: De tota manera, la millor editorial l'ha fet avui, sens dubte, el Xavi Puig. Cada dia una idea que ha dit avui per esmorzar, porres. 7:37 minuts.
17: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
18: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700 a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
19: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
20: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
21: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
2: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
3: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
22: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
23: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
24: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
25: Quin golaç!
26: L'estadi es posa dempeus i, espera, miren al cel, què passa?
25: Clouen samarretes, pilotes i entrades.
27: Perquè ara les estacions de servei Moeve, totes les teves compres sumen per guanyar regals de la Liga EA Sports, Hypermotion i Liga F Moeve. Treu partit a cada parada. Consulta-ho a moeve.es/promofutbol.
28: Moeve.
29: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
30: RAC1, emissora oficial.
31: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
32: increïble.
31: Platòric.
32: Patata.
31: Eh?
32: L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
31: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
32: Que poc que costa comprar bé.
33: I allà, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
34: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
33: I allà, no dius pas podem tot?
34: Sí, que puc, sí, sí que puc.
36: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
37: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
38: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
35: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 18 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se li entrevistarà aquest matí, el Xuxu?
14: Aquest matí a totes les persones que idealitzen la lactància si llegeixen l'article de Teresa Márquez del Punt Avui. Està farta de la publicitat de dones donant el pit amb la llum daurada de la tarda, el somriure als llavis i la sensació d'èxtasi. Anuncis que diu demonitzen la llet de fórmula. Atzibe, que ho diguin a les mares que no els ha pujat la llet o que n'han tingut tan poca que el nadó s'ha quedat amb gana o que l'infant no s'ha aferrat al pit. Per elles, la llet de fórmula ha sigut la salvació i es qüestiona, se'ls ha d'assenyalar per això?
0: La premsa d'Israel planteja dubtes sobre l'objectiu de l'incident en el vol de Fly Dubai.
35: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
15: El diari Bèstia es pregunta si s'ha tractat d'un atac terrorista planificat i diu que encara no queda clar si es va actuar sol o com a part d'un pla més ampli. El diari també exposa dubtes sobre si el pilot es va sotmetre a controls mèdics i de seguretat i si hi va haver algun incident disciplinari o algun senyal d'alerta.
16: Al diari Haaretz llegim que mentre els aliats consideren el presumpte incident terrorista de dimecres com una prova de la prudència de Netanyahu, plantegen una possibilitat més preocupant. Israel o bé no va actuar sobre la base d'informació creïble.

0: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
1: I sopem a les millors taules del món.
2: En aquesta terra protegim i acollim.
3: Fem barri i fem pinya.
4: I fem i no deixem de fer.
5: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
7: Generalitat de Catalunya.
8: El govern de tothom.
9: Terminator 2, el judici final en concert.
10: Reviu el clàssic de James Cameron en pantalla gegant en versió original subtitulada i gaudeix de la potent banda sonora de Brad Fiddle en directe, sincronitzada amb cada escena.
9: El 21 de desembre a l'Auditori del Fòrum Barcelona.
10: Entrades a gransimfònic.com.
11: Hasta la vista, baby.
12: A 0,13 graus la temperatura i quan aquest terra recupera l'aigua només disminueix 0,06 graus. Això passa perquè després d'una sequera les plantes triguen a recuperar la capacitat d'absorbir CO2 i per tant l'escalfament es pot intensificar. L'estudi s'ha fet a escala mundial amb la participació del CSIC i del CREAF.
13: Com criden els ocells més sorollosos del món?
14: Investigadors dels Estats Units i del Brasil han enregistrat 123 cants d'ocells i, segons apunten, dos d'ells són tan forts com el so d'un martell pneumàtic. I aquí tenim l'exemple d'un d'ells, la Carolina Wren. Ja ho sentiu, els Carolina Wrens, o en català, cargolets de Carolina, arriben fins als 125,4 decibels, més fort que una motosserra. Ho llegim al Der Spiegel.
13: Ja tenim el guanyador del concurs a l'os més gran.
15: Segur que recordeu el torneig. Fa uns dies us vam explicar que s'havien obert les votacions d'una peculiar competició d'Alaska que consisteix a triar qui no s'ha engreixat més abans de l'època d'hibernació. Doncs bé, el guanyador d'aquest any és el Backpack, que s'ha imposat amb més de 100.000 vots dels 2,3 milions que s'han emès. Ho llegim al País.
13: Quants anys ens caldrien per escoltar tots els podcasts que hi ha en català?
16: Per fer-ho d'una tirada, 5 anys, 2 mesos, 14 minuts i 22 segons. Això sense fer cap pausa per dormir, ni menjar ni d'altres necessitats fisiològiques. Seria el temps necessari per cruspir-se els 50.791 episodis dels 832 podcasts que existeixen actualment en català. Ho llegim al Diari Ara.
13: Què s'han trobat els geòlegs que escombren Yellowstone?
15: Doncs aquest any, ungles postisses, bràquets i slime rosa, però també més de 280 barrets. En total, l'equip de neteja ha retirat fins a 20.100 peces, que és el rècord històric de la sèrie. Ho recull el Washington Post.
13: I el projecte de superintel·ligència de Donald Trump no és gaire intel·ligent.
14: Com a mínim, això és el que transmet l'acord per rebatejar la intel·ligència artificial que ha publicat la Casa Blanca, perquè resulta que el text té una falta d'ortografia molt greu. En lloc d'escriure United States, United amb D, hi han posat United States, United amb S, n'informa el USA Today. Vaja.
13: I només una de cada quatre empreses fitxa treballadors de més de 55 anys.
17: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
15: Les companyies valoren positivament els treballadors veterans. De fet, la majoria creuen que un perfil sènior aporta coneixement i experiència de valor. A més, apunten que solen ser més resilients i compromesos. Però la realitat és que només el 27% d'aquestes empreses han contractat alguna persona d'aquesta edat. Ho llegim al periòdico.
18: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
19: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
20: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
13: Anem a les xarxes. Guillem Terrés, bon dia.
21: Bon dia. Aquesta temporada ha decidit seguir dia a dia i molt de prop totes les novetats internacionals sobre xarxes socials. Noves funcions, canvis d'algoritme, noves regulacions, límits d'edat i polèmiques sobre privacitat i seguretat. I des que ho faig he vist la velocitat en què evoluciona aquest món i com els governs intenten posar-hi ordre sovint a remolc i a comptagotes. Austràlia ja obliga les principals xarxes socials a impedir que els menors de 16 anys hi tinguin un compte. El Regne Unit també les prohibirà als menors de 16 i vol limitar, a més, els algoritmes i l'ús nocturn entre adolescents. I a Alabama, TikTok ha acceptat dins d'un acord amb l'Estat un màxim de 2 hores d'ús al dia pels menors. Fa 3 anys aquestes restriccions eren gairebé inexistents. Avui, 25 països de l'OCDE ja les han aprovat, les apliquen o les estan estudiant, i això és una gran notícia. Però la sensació, quan ho segueixes dia a dia, és que les plataformes no paren de canviar, innovar i provar coses noves, mentre que els governs fan el que poden per entendre què està passant i intentar-les atrapar.
13: Anem als esports. Albert Pedrol, bon dia.
22: Bon dia.
23: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
13: Els esports, la fugida de Cristiano Ronaldo de Portugal té els diaris a l'expectativa de saber si és un adeu definitiu o una simple

0: rebequeria.
1: A Portugal, el diari Bola deixa en l'aire el seu futur i titula un trist adeu. En canvi, l'editorial sí que té un to gairebé de final d'era. Luis Pedro Ferreira parla d'un capítol final molt trist i lamenta que després de més de dues dècades en Portugal, el desenllaç sigui aquest, en lloc d'un comiat preparat com una celebració i un homenatge. El diari O Jogo és més contundent i assegura que el futbolista no tornarà més a l'equip portuguès i que la seva decisió és fins i tot irreversible. Cristiano també ocupa tota la portada del diari Marca, que exclama Cristiano se'n va de la selecció.
0: I a qui no li agradarà? Vull llegir el diari?
1: A Joan Laporta, si llegeix la contra de Xavier Bosch a Mundo Deportivo, li retreu els preus del clàssic contra el Real Madrid i escriu que la garrotada als socis sense seient és indecent, perquè l'entrada més barata costa 476 euros. Afegeix que, com gairebé ningú va sol al futbol, el preu de dues entrades és un sou mensual. I lamenta que el Barça, que sempre havia sigut un club popular, ara fa l'agost amb una extorsió deliberada al soci.
2: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
0: La notícia fric.
3: Expocació Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre us ofereix aquest espai.
4: Hola, Jordi Saumell, bon dia.
5: Bon dia. Si els Estats Units han escollit l'os més gras de l'any, a Delhi, a l'Índia, un jove ha engegat un concurs a Instagram per trobar el gos de carrer més gras. Oh? El perfil ha passat ràpidament dels 1.500 seguidors als 100.000 que poden participar fotografiant gossos que viuen al carrer i s'alimenten del que els ofereix la gent. Avui mateix s'acaba el termini de votació entre els dos finalistes.
0: A veure. On hi ha salmó aquest matí?
5: A diversos mitjans, on llegim que l'actriu Jennifer Lawrence ha confessat a Rosalía que va aprendre castellà gràcies a la cançó La Perla. Totes dues han coincidit en una desfilada de moda a París i l'actriu guanyadora d'un Òscar li ha explicat a Rosalía que està obsessionada amb l'últim disc de la catalana i que La Perla és la seva cançó preferida. Fins i tot Lawrence n'hi va cantar un fragment. Mm.
0: I avui que és Sant Remigi, Sant Remigi, oi? Penitenciagite, el nom de la rosa. Remigio, és l'aniversari de...
5: La cantant i actriu Nina, Mamma Mia, Nissaga de Poder, que fa 60 anys.
0: Hombre, un moment, home. L'Anna, sisplau, envieu missatges a la Nina immediatament per felicitar-la, estupenda de la vida, 60 anys, la gran Nina.
5: Qui mira, més? Ara que parlaves del nom de la rosa, el director de cinema Jean-Jacques Annaud, el nom de la rosa, 7 anys al Tíbet, 83 anys, i l'actriu Julie Andrews, Mary Poppins, Somriures i llàgrimes, avui fa 91 anys.
0: Déu-n'hi-do.
6: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
7: Expocasió, home.
6: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
8: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dijous, Martí?
9: La de l'Ara, que entrevista el professor de bioacústica Michel André. Aquest catedràtic de física és el director del Lab de Vilanova i la Geltrú, l'únic centre dedicat a l'estudi de la contaminació acústica de l'oceà. André, que treballa amb una xarxa de micròfons aquàtics, diu que cada cop s'acosta més la possibilitat de poder parlar amb cetacis com els dofins o els catxalots. I apunta, comunicar-nos amb altres espècies serà un avenç més gran que internet.
10: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
11: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: 7 i les 8.
12: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Quan contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
13: Vinga tots, cap o amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
14: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
17: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
18: Peugeot. Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
19: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
20: 5 i les 8. Anem a desbloquejar el mòbil amb el Víctor Andrino.
21: M'ho estic passant molt bé amb una nova funció de ChatGPT que fa una radiografia de qualsevol cosa que li posis. Ja sigui una persona, ja sigui un aparell, ja sigui un plàtan, el que et doni la gana. I és molt fàcil. Tu, quan estàs en el chat amb ChatGPT, li has de dir barra X-ray, és a dir, X-R-A-Y, com rajos X en anglès, i després doncs li poses la foto del que sigui i li dius fes-me uns X-ray d'aquesta càmera de fotos. I t'ensenyarà una càmera de fotos com si estigués passada per un aparell de radiografia amb tots els components interns i, a més, et diu què és cada cosa. És molt interessant, ho faràs servir una o dues vegades per provar-ho, després ja ni te'n recordaràs, però fa molta gràcia. És l'efecte de moda de ChatGPT. Recorda que es diu barra X-ray, que potser no l'has de fer servir mai, eh? Ni una ni dues vegades. Però no està de més saber-ho.
20: Hi ha 4 minuts per les 8.
22: El turisme en família de Rosa dels Vents per Halloween us ofereix aquest espai.
20: A veure, Espinosa, quin nou terme podem dir avui en català?
23: Captura de pantalla en comptes de pantallazo. De segur que les vegades que has tingut problemes amb l'ordinador, aquella persona que t'atén a l'altra banda del telèfon t'ha dit, per què no m'envies un... Sí, la pausa dramàtica és meva, perquè normalment aquesta persona et demana un pantallazo, un screenshot, o, si té una certa consciència lingüística, un pantallasso, una adaptació lingüística. Doncs bé, no costa gens canviar aquesta tendència per captura de pantalla, o, si vas massa atabalat i vols economitzar en llenguatge, que sempre li toca el rebre pobre, pots fer més curt, captura. Així que reinicia el sistema, que sempre hi ha un primer cop per canviar pantallazo per captura de pantalla.
24: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
20: I a 3 minuts per les 8...
25: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
20: Amb la Vinaixa.
26: Els petits es fan grans i de quina millor manera que escoltant música. D'avui fins diumenge, Sant Cugat del Vallès celebra la 15a edició del Festival Petits Camaleons. 4 dies per cantar, ballar, descobrir nous sons i crear records en família. Canviem de color amb els Camaleònics, la Ludwig Bank, amb la cançó Xavier, el tècnic de so. Bon dia.

0: Bon dia, sóc en Joan Simó, director general de l'àrea agrícola d'en Matlleu Origen. Ja tenim a les nostres botigues les primeres mandarines de collita pròpia, ben sucoses i amb el punt just àcid i dolç. Aquest gust és el resultat de combinar les millors varietats i el màxim d'hores de sol. És el moment de tastar-les.
1: A Matlleu Origen, el gust és nostre. Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC1.
2: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure'l. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
3: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: sobre l'efemèride dels 9 anys de l'1 d'octubre, no millorarem el davantal que fa una mitja hora ha fet el Xavi Puig en la seva idea diària aquí al món RQ. Deia el Xavi Puig, avui per esmorzar, porres. Però, en fi, ja tenim sobre la taula els dos grans temes de les pròximes eleccions, siguin municipals o generals. Heus ací immigració i habitatge, dos assumptes que els partits intentaran convertir en bandera, però que abans de ser bandera ja eren conversa. La feina a casa, el mercat, a la porta de l'escola, ha estat la societat que els hi ha posat sobre la taula. Ara falta saber si la política estarà a l'altura d'aquestes preguntes. Preguntes com, som massa gent? Hi ha prou habitatge per tanta gent? Poden créixer les ciutats sense que creixin també els serveis, les escoles, els centres de salut, el transport? Qui planificarà aquest creixement? Qui el pagarà? I qui en suportarà les conseqüències quan la planificació arribi tard o senzillament no arribi? Estem perdent els centres de la ciutat? Hi ha carrers on sembla que tothom hi passi i ningú no hi visqui. Finques amb maletes que entren i surten, pisos de temporada i veïns que van marxant. Una ciutat pot tenir tots els llums encesos i tanmateix estar-se buidant. Perquè una ciutat també són les persones que s'hi queden quan el visitant se'n va. I als barris hi ha gent que mira el seu i ja no el reconeix. Aquesta sensació també s'ha d'escoltar. Cal poder parlar dels canvis, de la convivència, de la llengua, del comerç, de les normes compartides, amb respecte per tothom i amb prou valentia per no despatxar qualsevol inquietud amb una etiqueta. Però també amb prou rigor per no convertir cada persona que ha arribat de fora en l'explicació automàtica de tot allò que no funciona, perquè immigració i habitatge es troben al mateix carrer, però això no vol dir que una sola explicació serveixi per tot. Caldrà parlar de població, evidentment, i també de sous, de construcció, d'especulació, de pisos buits, d'usos turístics i de lloguers que una família ja no pot assumir. Caldrà mirar qui necessita una casa i qui obté rendiment del fet que aquesta casa sigui inaccessible. I sobretot caldrà exigir moltes respostes. Quants habitatges faran? Els faran o no els faran? Quan començaran a fer-los? On? A quin preu? Quan hi podrà entrar a viure algú? Com aconseguiran que un jove amb feina es pugui emancipar? Com donaran seguretat a qui lloga un pis i estabilitat a qui viu? Quins recursos posaran als barris que creixen? Com faran que la llengua i les normes de convivència siguin un punt de trobada? Cada partit haurà de concretar què proposa, què pot fer des de l'administració que aspira a governar i quant de temps necessita per fer-ho. Amb pressupostos, terminis i resultats que siguin comprovables, perquè d'imaginació electoral en tindrem de sobres. Arribaran les frases contundents, les promeses instantànies i els vídeos on qualsevol problema sembla resolt abans d'acabar el minut. Però després del vídeo, algú haurà de continuar buscant pis, algú haurà de renovar un contracte, algú haurà de portar els fills a una escola desbordada i algú haurà de tornar al barri on les coses continuen exactament igual. Immigració i habitatge decidiran molts vots. La pregunta és si després aquests vots serviran per canviar alguna cosa, perquè la campanya tindrà una data de finalització. Els problemes de la gent encara no. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, la Pela Terra, que és dijous, dijous 1 d'octubre del 2026.
2: I avui tornen els aiguats a moltes comarques, ara al matí amb els primers ruixats en punts de la costa, que després s'estendran cap a la resta i afluixa la calor al migdia.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, comencem destacant aquests dos accidents que hem tingut a primera hora del matí al vessant Llobregat, concretament a la A2. Un ha estat a l'altura de Cornellà, que en direcció Lleida continua tallant dos carrils de circulació i provoca un quilòmetre de lentitud. L'altre accident, com dèiem, també a la A2, però a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, doncs continua també tallant un carril i provocant cues de fins a 7 quilòmetres a la A2, però també a la B23. Per altra banda, tenim un nou accident de fa tot just uns minuts, en aquest cas a la C58, a l'altura de Ripollet, que en direcció Barcelona doncs, també talla un carril provocant un quilòmetre de cues. També tenim un altre accident a la C25 entre Gurb i Folgueroles, que en direcció Lleida també es talla un carril de circulació i, per últim, doncs, comptem amb un vehicle avariat a la A2 a l'altura de Castellnou de Seana, que en direcció a la capital catalana doncs, també talla un carril de circulació.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank.

0: La crisi de l'habitatge s'agreuja. Els dos decrets que el govern d'Espanya van aprovar dimarts per intentar frenar l'espiral a l'alça dels preus pengen d'un fil i els carrers, els sindicats de llogateres, mantenen el torçabràs. A les últimes hores, una altra tragèdia ha acabat d'exacerbar els ànims. És el cas d'en Javier, un home de 60 anys que s'ha suïcidat a l'Hospitalet de Llobregat just abans que dilluns el desnonessin. A ell no l'havien de fer fora de casa, sinó del local comercial que regentava des de feia molts anys, una sabateria del barri de la Florida. Però els veïns que el coneixien expliquen que en Javier hi passava gran part del dia i en molts casos fins i tot hi dormia. Una de les seves clientes, la Virgínia, relata com va trasbalsar-lo saber que el 5 d'octubre havia d'abandonar la botiga a correcuita.
1: Le pidieron para que desalojara el día 5 de octubre y no te dan un margen ni siquiera para poder conseguir otra cosa. ¿Dónde te llevas todas tus cosas? Una persona de 60 años y llevaba 6 años trabajando en su local y que vengan y te digan, ¿tienes que dejarlo?
0: Quan els Mossos han descobert el cos del Javier, que s'havia penjat dins del local, han trobat als seus peus una nota manuscrita que explicava què l'ha portat a suïcidar-se. La raó era claríssima. No sabia com impedir que el desnonessin i sense la seva botiga no es veia amb cor de continuar vivint. El cas d'en Javier ha commocionat l'Hospitalet, tot just 15 dies després que l'Olga, una altra veïna de la ciutat, se suïcidés l'endemà que la fessin fora de casa seva. És una altra tragèdia que glaça la sang. La comitiva judicial la va desallotjar, tot i que un parell de dies abans ella mateixa havia alertat a la seva psiquiatra que no podia resistir la idea de quedar-se al carrer amb les seves dues filles que han perdut la casa i ara la mare. Els noms de l'Olga i el Javier ajuden a humanitzar una problemàtica, la de l'accés a l'habitatge, que va molt més enllà dels números sempre tan freds. Els veïns es pregunten per què ningú va donar-los un cop de mà abans que fos massa tard. Avui, als peus de la persiana baixada de la botiga que regentava en Javier, s'ha convertit en un petit altar per homenatjar-lo. Informa Eulàlia Carrascal.
2: Ara davant el número 79 del carrer Martí i Blasi, on treballava el Javier, hi ha una espelma, una rosa blanca i una cervesa i un cigarro. És el petit homenatge que li han fet els veïns per recordar el que feien amb ell davant el local quan feia una pausa a la feina. De fet, allà hi passava pràcticament tot el dia. Era una persona que vivia sola i que només anava a casa per dormir. Per això, quan va saber que el feien fora, se li va caure el món a sobre. Una de les veïnes, la Corina, explicava a RAC1 que el local era com casa seva.
3: Estábamos poniéndole una velita a nombre de él, se nos comenzó a acercar gente que nosotros, estando aquí, no los conocemos. Y comenzaron a decirnos, es que yo hablaba con él, es que yo me juntaba con él. Entonces me di cuenta que al final él se llevaba con un montón de personas. Entonces lo que tal vez él en su casa estaba solo, él tenía compañía aquí. Es lo que justo estábamos hablando de que tal vez no era el lugar donde él dormía, pero este era su hogar.
2: Els que el coneixien encara no s'ho expliquen i ara se centren a esbrinar qüestions com per què el van voler fer fora. Sobretot els veïns que viuen amb l'ai al cor perquè tot el bloc és del mateix propietari.
0: El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya treu foc pels queixals i ha convocat una manifestació dissabte a l'Hospitalet. La portaveu del sindicat, Gisela Bermúdez, confia que sigui multitudinària.
4: És un cas relacionat directament amb un negoci de l'habitatge que està acabant amb les nostres vides. I per això és important que aquest 3 d'octubre, el dissabte, sortim als carrers. Hem d'omplir els carrers perquè sabem perfectament que únicament la classe treballadora tindrà la capacitat de defensar els seus interessos.
0: Tot i que el sindicat de llogateres s'ha sumat a la protesta, ha volgut anar més enllà i ha fet una crida a manifestar-se avui mateix a les 8 davant de tots els ajuntaments de Catalunya. De fet, fa menys de mitja hora que s'ha publicat el segon decret d'habitatge, el que té menys números de prosperar demà al Congrés perquè no agrada gens a Junts per Catalunya, un dels socis clau de la Moncloa. El decret preveu tot allò que ja s'havia anat filtrant, la renovació indefinida dels contractes de lloguer, que no caducarien, i una penalització de 12 mensualitats pels propietaris que tenen pel dret i facin fora els seus inquilins. És un document molt més curt que el d'ahir. Si el primer desgranava desenes d'articles en 96 pàgines, el d'avui només en recull un total de 8 folis. Ara, perquè tant aquest segon decret com el primer tirin endavant, Pedro Sánchez té poc més de 24 hores per lligar els vots de tots els socis d'investidura. De moment només pot comptar amb els de Bildu, que ha deixat clar que li donarà suport. Tota la resta encara desfulla en la margarida, però el president espanyol no perd en absolut l'esperança.
5: Mucha expectativa al respecto. Se ha trabajado mucho. Los dos decretos, particularmente uno, que llevamos muchos meses trabajando en él, y yo espero que puedan ser convalidados el próximo viernes.
0: A diferència de Pedro Sánchez, els seus socis a la Moncloa, sumar, no veuen el got tan mig ple. Ells animen els llogaters a acollir-se a la pròrroga dels contractes que preveu el primer decret, el que va entrar en vigor provisionalment ahir, per si de cas demà embarranca el Congrés. Des de Madrid, Adrià, des de les Heres.
6: El govern espanyol diu que no ha sortit a perdre, però pel que sigui, alguns ministres ja es posen la vena abans de la ferida. Aquesta matinada ha entrat en vigor el primer decret, el que publicava ahir el BOE, i com a mínim estarà en vigor un dia i mig, abans que el Congrés dels Diputats el voti demà. Per tant, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha animat els llogaters a demanar la pròrroga dels contractes, que acabin abans del 31 de desembre de 2028. Així, s'allargaran 2 anys més mantenint les mateixes condicions.
7: La pròrroga de los alquileres ya está en el BOE y a partir de mañana se puede pedir. Es una prórroga reforzada, que incluye todos los contratos que acaben hasta final del año 28. Digo esto porque afecta a 5 millones de compatriotas que pueden, desde mañana mismo, solicitar la renovación por 2 años de su contrato de alquiler en las mismas condiciones que tienen ahora.
6: Això és una de les mesures incloses al primer decret, vigent des d'avui, però el segon text, el més ambiciós, el que parla de les pròrrogues de contracte automàtiques, entrarà en vigor demà, just el dia en què es votarà el Congrés, i previsiblement només tindrà efecte durant unes hores.
0: Hi ha dos partits que decantaran la balança, Junts per Catalunya i Podem. Les raons que els distancien de la Moncloa són diametralment oposades. Si els de Ione Belarra denuncien que les mesures fan curt, els de Miriam Nogueres creuen que algunes van massa enllà. Ara bé, a diferència d'altres episodis de tensió amb el PSOE, ni els uns ni els altres s'han ancorat al no. També des de Madrid, Jordi Armenteres.
8: Junts no amaga crítiques, però queden molt lluny del passat recent i presumeixen, de fet, de poder negociar. Això sí, Míriam Nogueres no avança el sentit del vot i apunta això.
9: Decebuts i també preocupats. Preocupats perquè els dos principals objectius d'aquest Reial Decret eren aturar els fons voltor i també protegir les famílies. Aquest Reial Decret no atura els fons voltor perquè els fons voltor poden seguir comprant i tampoc protegeix a les famílies.
8: Resposta directa de Pedro Sánchez demanant altura de mires.
10: Llevamos muchos meses trabajando. Hemos incorporado muchísimas de las medidas que también ese grupo parlamentario, junto con otros muchos, plantearon para resolver la emergencia habitacional que sufren muchos ciudadanos en nuestro país. Yo lo que le pido ahora a los grupos es que tengamos esa dosis de responsabilidad.
8: El PNB, que sovint coincideix amb vot amb Junts, no anticipa el seu sentit i des de Podem, que estan per l'abstenció, admeten que estan pendents del que votin aquests partits per decidir-ho. Podem criticar el decret i molt, diu que queda curt, però també admet en privat que no pot decaure.
0: A la Moncloa tampoc tenen clar què farà Esquerra. Ahir al matí el president dels Republicans, Oriol Junqueras, va anunciar públicament el suport, però una estona després el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, deia això.
11: Votan a favor, claro, de los dos decretos.
12: Sé que desde Barcelona se dice eso.
13: Junqueras ha dicho eso hoy a la mañana.
12: Vamos a revisar hasta la última coma.
13: ¿Tú no ratificas entonces que no contradices a Junqueras?
12: Me da igual a quién contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
0: I el que sí que han avançat el sentit del seu vot són el PP i Vox, que es moren de ganes d'infligir una altra derrota parlamentària al govern espanyol. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa la Moncloa d'haver perpetrat 2 bunyols jurídics que només agreujaran el problema d'accés a l'habitatge. Adrià.
6: Feijóo critica que trossejar decrets és un nyap jurídic comparant-ho amb la llei del CSI i ho remata acusant el govern espanyol de trampós.
14: Si entra en vigor el decreto de la pròrroga automàtica de les viviendas, durante ese tiempo producirá algunos efectos jurídicos? Estaremos ante la misma técnica legislativa de la ley del CSI? Partido Nacionalista Vasco y UNS. Si quieren formar parte de una trampa, ellos sabrán por qué. Yo no voy a apoyar a un gobierno tramposo.
6: I Sánchez li respon les acusacions portant l'aigua al seu molí.
10: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga?
6: Feijóo també critica que les mesures provocaran que hi hagi menys pisos de lloguer al mercat i creu que els plats trencats els acabaran pagant les famílies vulnerables.
0: I de tots els decrets que demà passaran als sedars del Congrés, escoltem el comentari que posen 2 col·laboradors del Món RAC1, el primer és de l'historiador i consultor en comunicació, Joan López Alegre.
15: Els decrets aprovats pel govern blinden els llogaters que tenen pis i deixen tirats els que no en tenen. Més que els decrets Mari Carmen, el que es vota demà semblen els decrets del barco de Chanquete no nos moveran. Felicitats els que tenen un pis llogat. Si tot això tira endavant, serà com si fossin propietaris sense haver demanat mai una hipoteca, ja que no se'ls podrà fer fora ni amb aigua bullint. La resta de la gent que busca pis, o sigui, la majoria, que es fotin, perquè amb aquest nyap de decret l'oferta es reduirà encara més perquè els propietaris estaran acollonits. I si no en paguen? I si els llogaters es declaren vulnerables? Per què un particular que paga IRPF, IBI, IVA, etc., a més, ha de fer de serveis socials? En temps de Felipe González es van fer 1 milió d'habitatges de protecció oficial. En època d'Aznar i Zapatero, l'entorn de mig milió, amb Rajoy 105.000, i ara, amb Sánchez, sols 78.735. La incompetència de l'autonomenat govern més progressista de la història no es pot resoldre semi-expropiant pisos. Amb aquest decret s'ensorra una mica més a la classe mitjana i farà impossible que la multitud que busca pis en trobi.
0: I el segon, del periodista Otbou.
16: Quatre idees sobre la crisi política de l'habitatge. Primera, el problema de l'habitatge només es resoldrà amb mesures a llarg termini, és veritat, però també calen pedaços a curt termini, és ara que la gent pateix. Les solucions estructurals, com per exemple un parc d'habitatge públic fort, trigaran molt de temps a funcionar, i precisament per això, mentrestant, calen mecanismes per donar oxigen als qui tenen por que els facin fora de casa, per imperfectes que siguin aquests mecanismes. Segona, la mesura important és la del segon decret, la renovació automàtica del contracte. És la que ens acosta a Alemanya, França o Anglaterra. Amb condicions de rescisió del contracte, naturalment, però la tendència ha de ser aquesta perquè els llogaters necessiten estabilitat per construir el seu projecte de vida. Tercera, sí, els socialistes mostren ara oportunisme amb un problema que és també culpa seva. Els dirigents polítics sempre miren d'aprofitar-se dels esclats de ràbia ciutadana. Però la mobilització hi és perquè hi ha molta gent que no pot més. I quarta, Junts vol defensar el petit propietari, i té tot el dret, però que es fixi en el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. A diferència dels votants d'Aliança, del PP o de Vox, els votants de Junts consideren amb molta diferència que el problema més important de Catalunya és l'accés a l'habitatge. I el segon, per cert, la insatisfacció amb la política.
0: Amb els dos decrets d'habitatge penjant d'un fil, els milers d'acampats que han plantat les tendes a una desena de ciutats de l'Estat no es plantegen anar-se'n cap a casa. A l'epicentre de les protestes, la Puerta del Sol a Madrid, n'hi ha més que mai, també creix l'acampada a la plaça Catalunya de Barcelona, que avui supera la segona nit. Ara hi ha unes 300 persones repartides en una setantena de tendes. Anem en directe, allà hi tenim, a la plaça Catalunya de Barcelona, la Mariona Martínez. Mariona, tu diràs.
17: Ara que ja és de dia, desenes de persones es reuneixen al centre de la plaça i fan les tasques del dia, com ara netejar o preparar menjar i beguda. Avui hi ha previsió de pluges i per això aquesta nit han muntat uns tendalls que cobreixen el centre de l'acampada per tenir un espai on refugiar-se. De moment, però, encara no plou i l'ambient en general és molt tranquil. Aquesta nit l'acampada, com deia, ha crescut i ja són més d'un centenar de tendes. Els acampats no donen crèdit de la gent que s'hi ha unit i celebren que cada vegada s'organitzen millor. N'han parlat a RAC1.
18: Un poco motivador ver que al principio habían, bueno, que se podían contar las tiendas y ahora son un poco incontables.
19: Creo que la cuestión de la organización está cada vez mejor gestionada y somos cada vez más, o sea que es bastante guay. Y es
20: que de aquí después se'n va más a treballar, va a casa a dutxar-se, torna...
17: Ara bé, esperen que s'hi uneixi encara més gent la propera nit i demà decidiran fins quan mantenen aquesta acampada. Avui alguns dels acampats tenen previst anar a protestar tant al barri de Sant Andreu com a la Trinitat Nova, on hi ha previstos dos desnonaments.
0: Però aquesta no és l'única mobilització que hi ha en dansa ara mateix a Barcelona. El sindicat de llogateres ha fet una crida a concentrar-se a quarts de nou, d'aquí pocs minuts, davant d'un pis del carrer Utgel, al barri de Sant Andreu, per impedir un altre desnonament, el d'una dona vulnerable. El propietari del pis la vol fer fora, tot i que ella li ha pagat religiosament des del 2017. El problema és que no tenia contracte i ara ell se'n desentén. Anem cap al carrer Utgel de Barcelona, allà hi tenim l'Eudald Martínez. Eudald.
21: Sí, el desnonament és a les 9 del matí i a dos quarts de 9, d'aquí poc més d'un quart d'hora, ja hi ha la concentració que han convocat els diversos sindicats d'habitatge. De moment aquí veiem els primers veïns i activistes que es comencen a concentrar davant d'aquest pis. De moment, en canvi, ni rastre de Mossos ni tampoc de la comitiva judicial. El desnonament, com dèieu, afecta la Macarena, una dona de 37 anys en situació de vulnerabilitat, sense alternativa residencial i que té un diagnòstic de problemes de salut mental. Viu en aquest pis des del 2017, tot i que mai ha signat cap contracte. Durant tots aquests anys ha pagat una renda d'entre 750 i 850 euros i en total calculen que ha pagat més de 80.000 euros pel lloguer d'aquest pis. Això, però, com dèieu, no li dona cap garantia ni protecció. El fet és que el 2024 la Maca va demanar regularitzar la seva situació i signar un contracte a la propietat, però no només ho va rebutjar, sinó que des d'aleshores denuncia que l'ha obligat a marxar i que també li ha fet viure un procés d'assetjament i de xantatge. Entre altres, l'hauria amenaçat de canviar-li el pany o li hauria reduït al mínim la potència elèctrica del pis. Aquest és el segon intent de desnonament de la Macarena. El primer va ser el 16 de juliol. En aquell cas, la concentració que hi havia davant de l'edifici va aconseguir aturar-lo. Com deia també la Mariona, aquest no és l'únic desnonament previst avui a Barcelona. A les 11 del matí, un altre, prop d'aquí, a la Trinitat Vella, que en aquest cas afecta una família amb quatre menors d'edat.
0: El problema del lloguer s'aguditza per culpa d'un altre mal de cap, els sous. El preu de l'habitatge a Barcelona no són tan diferents que els de les grans capitals europees com París i Berlín. però la diferència és que els treballadors catalans cobran molt menys que els francesos o els alemanys. Aquesta nit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se n'ha queixat en un acte amb els empresaris de la PIMEC al Palau Sant Jordi. També hi era la Montse Martí.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, diu que els esforços que fan les administracions per facilitar l'accés a l'habitatge no serveixen del tot si després els treballadors no cobren bons sous.
3: Bones pràctiques per a aquest teixit econòmic que volem innovador, que volem fort, que volem que pagui bons salaris i que creï bones condicions de treball per tenir també una societat més justa i que, entre altres coses, es pugui assumir també el pagament d'un lloguer o el pagament d'una hipoteca.
1: El president de PIMEC, Antoni Cañete, hi està d'acord.
22: Hem de pujar els sous. És urgent i necessari. Però el que no podem fer és fer-se trampes al solitari. Perquè puguin créixer els sous, necessitem realment tindre canvis estructurals importants.
1: I emplaça a negociar les taules de diàleg social amb els sindicats. Sobre els decrets d'habitatge del govern espanyol, PIMEC pateix sobretot per la renovació automàtica de lloguers. Creuen que és una mesura que limita de forma desproporcionada la capacitat dels propietaris de recuperar el seu habitatge i els impedeix preveure la durada del compromís.
0: La crisi de l'habitatge també s'ha centrat al debat de política general, que aquest migdia encara l'última sessió al Parlament, després de dos dies de discursos i retrets creuats entre el president Salvador Illa i els portaveus dels grups parlamentaris. Avui arriba l'hora de la veritat amb propostes, resolucions i conclusions del debat. Són Brindis al Sol iniciatives sense validesa jurídica, però fixen la posició política del Parlament i, per tant, evidencien fins a quin punt el govern està sol acompanyat. Bona part dels partits de l'oposició demanen a la Generalitat que s'espavili i resolgui el tema de l'habitatge, però posen damunt de la taula propostes ben diferents. Adrià Santa Susagna.
23: Junts i Esquerra coincideixen en demanar una reforma de l'ITP, l'impost que es grava en la compra-venda d'habitatge, reduir-lo per a aquelles persones que comprin el seu habitatge habitual i augmentar-lo en el cas que el comprador sigui un fons voltor. Els que van més enllà són els comuns i la CUP. Jéssica Albiach reclama l'unitat antidesnonaments, contractes indefinits i gravar les compres especulatives. I Laura Vega vol que Catalunya tingui totes les competències en habitatge.
24: Que s'ha de tallar de socarrel la compra especulativa, vostès o posen excuses o resulta que li estremolen les cames.
25: Prohibir absolutament la compra per especular. Acabar amb l'acumulació d'habitatge. Multar a qui incompleix la llei. Qui la fa, la paga.
23: El PSC aposta per les mesures que va anunciar Salvador Illa, com la compra conjunta. Vox demana bonificacions fiscals i el PP que es descarti posar qualsevol límit al mercat.
0: Un altre dels punts que generarà ficció avui serà la reprovació del president. Junts per Catalunya la va posar sobre la taula i en un discurs duríssim, la portaveu dels de Carles Puigdemont, Mònica Sales, va arribar a qualificar Illa com el pitjor president de la història moderna de Catalunya, Laia Colomer.
26: Sí, Junts suspèn de dalt a baix el govern de Salvador Illa, per això avui plantegen votar la seva reprovació, però també la destitució de les conselleres d'Educació i d'Interior. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, desafiava i els seus socis.
27: Amb aquesta reprovació no valdran les excuses, valdran els vots. O sí a la reprovació o no a la reprovació. Esquerra i Comuns els convidem a sumar-s'hi.
26: La CUP també demanarà la reprovació de tot el govern i la destitució de Núria Parlon. Esquerra, que acusa el president de manca de lideratge, i Vox i el PP trauran punxa de les crisis internes del govern, com el fiasco de Pisa. Ahir, Alejandro Fernández va retreure el president no tocar de peus a terra.
28: És que torni a la tierra llamando a Salvador, Salvador, por favor, vuelve entre nosotros. És evident que vostè fa molt de temps que persegueix fugir de la realitat.
26: I el Parlament encara haurà de posicionar-se sobre una altra patata calenta, l'ampliació del Prat que els comuns demanen aturar.
0: El debat de política general també es deixa altres titulars. Per exemple, ahir el govern va proposar endurir el codi penal per frenar la proliferació d'armes a Catalunya. La Generalitat vol que la pena per tenir-se d'armes prohibides s'elevi una forquilla d'entre 2 i 4 anys de presó, no com ara que les condemnes oscil·len entre els 1 i 3. Els tirotejos han augmentat un 45%, de fet, l'últim any a Catalunya per culpa d'una realitat molt preocupant, que és el crim organitzat que ha convertit el país en un magatzem de la droga, sobretot de marihuana. Els Mossos alerten que aquestes bandes de narcos tenen cada vegada més pes, als barris i admeten que la corrupció policial associada al tràfic de marihuana també va a l'alça. Ho advertia el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón.
29: Hi ha moltíssima marihuana per tota Catalunya, per tot el sud d'Espanya també. Llavors, totes les patrulles, tots els policies, tots els investigadors estem en contacte i molts de vostès segur que teniu amics o coneixeu que els han agafat amb marihuana o tenen plantació. Hi ha molt de contacte ciutadà-policia amb els cultivadors de marihuana. Com que hi ha això, ara s'estan obrint aquestes finestres en què determinats policies comencen a treballar amb aquestes organitzacions de tràfic de marihuana.
0: Núria Parlon és la consellera d'Interior del govern català. Consellera, bon dia i moltes gràcies.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé. Començo per aquí. Està preocupada pel risc de que els Mossos es deixin corrompre?
2: Bueno, a veure, jo crec que aquí lo important és que no se'ns escapa que tenim un problema greu amb el crim organitzat i la seva violència, que s'expressa de manera clara en els nostres carrers, i hem pres la iniciativa política, i el president ha pres la iniciativa política d'abordar amb aquest increment de penes la dissuasió, que és lo important de que aquestes bandes s'instaurin al nostre país. Això és per nosaltres lo determinant. Fa molt temps que el cos de Mossos d'Esquadra ens ve denunciant aquest risc, entre ells el comissari Chacón, al que vostè feia referència, l'intendent Toni Rodríguez. Des de la prefectura fa temps que es treballa amb la necessitat de trobar eines per millorar la resposta davant del crim organitzat, que a més, en un context bèl·lic com el que estem, de facilitat d'accés a les armes, també ens podem trobar que delinqüència de baix perfil té més facilitat per accedir a aquestes armes. Aquestes són les passes que està fent el govern, i aquesta és la iniciativa que s'ha pres, l'iniciativa de poder fer una proposició de modificació de codi penal. I òbviament, no se'ns escapa que ja, malauradament, hem tingut condemnes al conjunt de l'Estat d'agents funcionaris vinculats als cossos policials que han tingut relació amb pràctiques i corrupteles vinculades al negoci de la droga. Com bé sap, aquest negoci mou molts diners a escala global. No és únicament un problema ni de Catalunya ni de l'Estat espanyol, sinó que és un problema europeu. Pensi que hi ha una proposta de directiva de la Comissió Europea que remarca la necessitat d'harmonitzar infraccions i sancions penals relacionades amb les armes de foc del 26 de febrer de 2026. Per tant, aquesta és una problemàtica que s'ha d'abordar des de diferents perspectives, i òbviament Catalunya ni el Estat pot quedar al marge de la necessitat d'endurir les penes pertinents a d'armes i per exhibició, que aquí ha d'haver un agreujant, que és el que fem amb aquesta proposta que ha presentat el president, liderant una resposta en el debat de política general, perquè, òbviament, aquest és un problema que ens afecta com a país, ho hem vist en els darrers mesos. No té cap sentit que estiguem fent esforços ingents i tenim bons resultats en l'àmbit de la delinqüència patrimonial, que és un fet a Catalunya, i que no puguem millorar la percepció de la ciutadania perquè alguns amb arma de foc vinculat, la majoria amb negocis de la droga, ens estan fent saltar la bona percepció de la ciutadania davant de la seguretat.
0: I ja n'hi haurà prou per parar els peus als narcos amb un enduriment d'un parell d'anys al Codi Penal, consellera?
2: Jo crec que hem d'aconseguir, com a mínim, no ser més atractius per a aquests negocis criminals que la resta de països europeus, que tenen la mateixa problemàtica. I com a mínim, hem d'endurir les penes, que és el que estem fent ara. Perquè, òbviament, si les penes pertinents a d'armes prohibides o reglamentàries modificades no et fan ingressar a presó, doncs Catalunya i la resta d'Espanya són un lloc on és fàcil poder delinquir i tenir aquests negocis sense que vagis a presó. Punt número 1. Punt número 2. No pot ser que hi hagi rebaixa de penes si tu fas simplement doncs tinença o exhibició d'una arma en l'espai públic. Això no es pot permetre. I, per tant, jo crec que aquí estem donant una passa important, no única, caldrà fer d'altres. Per exemple, des del cos de Mossos d'Esquadra volem treballar de manera clara en reforçar la investigació i la investigació especialitzada en temes de narcotràfic. També hem de millorar tot el que són els mecanismes de control i de eficàcia pels punts d'entrada de la droga. De fet, hem tingut recentment una reunió amb el president del Port, que està clarament decidit a treballar en aquesta direcció, tant en Guàrdia Civil com amb Mossos d'Esquadra. Per tant, són diferents instruments els que hem de dur a terme, però crec que era del tot necessari que en aquest debat poguessin prendre la iniciativa, com ha fet el president Illa, per regular una qüestió que a dia d'avui el nostre Codi Penal no està adaptat en aquesta circumstància a les necessitats
0: Clar,
2: que tenim.
0: Però amb això, consellera, la decisió depèn de penja del Congrés als diputats, i aquí s'ha de tenir els suports garantits per aprovar-ho. No sé si hem parlat ja amb el PSOE i si hi ha l'opció de fer-ho el més aviat possible.
2: Bueno, pensi que aquest és un tema que fa temps que s'està treballant. No és que arribem al debat de política general i diguem tenim un problema amb les armes de foc, anem a dir què farem. una proposició de llei. Nosaltres, com bé sap, amb la visita que va fer el ministre Marlaska amb motiu de la visita del Sant Pare, ja vam abordar aquesta temàtica. El conseller Espadaler, perquè això té una derivada, òbviament, en l'àmbit de justícia, amb el ministre Bolaños també han abordat aquesta qüestió. Pensi que nosaltres ens coordinem a través del Comitè Nacional de Seguretat i Justícia, on aquest tema el venim treballant des de fa més d'un any. Per tant, darrere hi ha tota una feina parlamentària de lideratge del president Illa aquí a Catalunya, però òbviament això estem convençuts que s'aprovarà al Congrés, perquè per tothom és una preocupació.
0: Sí.
2: I per tant, doncs, estem convençuts i convençudes que això s'aprovarà al Congrés.
0: Això preveu quan pot ser això, aquesta aprovació?
2: Doncs nosaltres ara farem tots... un cop elevat en el debat de política general i que creiem que tindrà el suport de la majoria de grups de la cambra, doncs això dos farem el tràmit amb el nostre grup parlamentari al Congrés i li donarem tràmit a aquesta proposta. Per nosaltres, el més ràpid que pugui anar, millor que millor, perquè tindrem una eina molt potent, igual que és la llei de multireincidència, Jordi. Pensa que l'aprovació de la llei de multireincidència ens està permetent als ajuntaments poder presentar-se com a acusació particular i aconseguir presons provisionals pels delinqüents persistents. És a dir, és eficaç la llei de multireincidència, o està sent, o està demostrant, estem baixant les dades en delinqüència patrimonial, ara necessitem una llei, una modificació del Codi Penal com la que estem proposant per ser més efectius en la dissuasió de la tinença d'armes de foc i, òbviament, doncs, dissuadir i afectar de forma clara el negoci criminal de la droga amb una decisió d'aquestes característiques.
0: Són 8:45, per acabar. Abans explicàvem, hi ha unes mobilitzacions per la crisi de l'habitatge que no paren d'estendre's. Avui a la plaça Catalunya de Barcelona ja hi ha centenars d'acampats. Què es pot fer des de la Conselleria de l'Interior, coordinant-se, evidentment, amb l'Ajuntament de Barcelona, si es plantegen desallotjar-los com va passar el 15M, o quina és la idea que tenen des de la Conselleria d'Interior en aquests moments, consellera?
2: Bueno, vostè ja sap que els consellers d'Interior sempre són reprovats per qüestions d'ordre públic i, com acostuma a dir la CUP, per les problemàtiques vinculades amb el que s'interpreta com el dret a protesta. Jo, aquí nosaltres ara el que ens toca és ser respectuosos amb aquesta mobilització que posa en evidència una problemàtica greu que afecta moltes persones, que és el dret a l'habitatge, que al mateix temps s'està articulant una resposta política tant per part del govern d'Espanya amb els decrets com aquí amb les propostes que s'han fet en el propi debat de política general i les que ja estava treballant el govern. I, òbviament, doncs, el dret de protesta s'ha de respectar sempre que aquest dret, òbviament, sigui respectuós amb altres drets. És la feina que a nosaltres ens toca fer. Per tant, ara, en el moment en el qual ens trobem, doncs respecte cap al dret a protesta de les associacions que hi estan a la plaça Catalunya i que estan, doncs, expressant la seva manera, no?, de fer activisme davant d'una problemàtica que colpeja el conjunt de la societat.
0: I això vol dir que, de moment, sense sine die poden acampar a la plaça Catalunya?
2: De moment, ara mateix, nosaltres no aixecarem la acampada, òbviament que no, si després tenim, doncs, altres circumstàncies. Òbviament, aquesta acampada probablement és esperable que estigui simplement pel fet, doncs, de demostrar aquesta necessitat de que les institucions prenguin la iniciativa, com ja s'està fent per aprovar els decrets al Congrés que s'aproven aquest divendres, o les iniciatives que també s'estan impulsant arran del cas, doncs, que tothom coneix de la Mari Carmen, però que és un exemple de molts altres casos, doncs crec que ara hem de respectar, mentre aquesta acampada sigui d'acord amb les mínimes regles de conducta i de civisme i de convivència, doncs òbviament no s'entendria que el Departament d'Interior o la Guàrdia Urbana, doncs, no respectessin aquest dret a protesta.
0: Li agraeixo, consellera.
2: Jo crec que socialment no s'entendria això.
0: Li agraeixo, consellera Parlon, que s'hagi acompanyat aquest matí novament aquí al Món RQ. Sort i fins aviat.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi bon dia. Són 8:45 del que gairebé no es parla al Parlament de Catalunya, és de la independència. Avui ja fa 9 anys de l'1 d'octubre, però el sobiranisme continua noquejat. Els grups independentistes només han aconseguit situar a l'agenda del ple 3 propostes: l'autodeterminació, l'amnistia i el nou model de finançament. Junts, Esquerra i la CUP exigeixen al govern que s'arremengui per resoldre el conflicte polític, cadascun amb el seu matís. Sergi Giró.
4: Els tres grups exigeixen l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia, però demanen anar més enllà amb els seus matisos. Junts reivindica l'1 d'octubre i només el substituiria per un referèndum pactat. Mònica Sales retreu al president que es pengi la medalla d'haver pacificat el país quan fa 9 anys feia el joc, diu, a la repressió de l'Estat.
27: Vostè, que es posa tant a la boca la democràcia, vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes.
4: Mentre Josep Maria Jové d'Esquerra exigeix al president que compleixi el seu compromís a votar la resolució del conflicte.
28: Ho van signar i no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor. Tampoc intenti, president, esgrimir la llei d'amnistia com a punt final del conflicte. Amb l'amnistia no acaba res.
4: La copaire Laura Vega demana que es garanteixi el dret a l'autodeterminació.
25: Aquest país no serà lliure fins que no pugui decidir el seu futur. I això vol dir que nosaltres podem defensar la independència d'aquest país i que vostè pugui defensar que segueixi formant part del Regne d'Espanya. Però a hores d'ara només vostè pot decidir. I dels darrers que ho vam intentar, només hem vist pallisses, por, multes, judicis, presons i exili.
4: Els comuns demanen a Junts que no posi bastons a les rodes al nou model de finançament i, per la seva banda, Vox exigeix la derogació de l'amnistia i el PP que els socialistes deixin de dependre de Carles Puigdemont.
0: Aquesta crisi de l'habitatge i el debat de política general conviuen avui amb una altra alerta, la meteorològica. Aquest matí, igual que el de dimarts, ens tornem a llevar pendents del cel. Som a les portes d'un nou episodi de pluges, algunes torrencials, que pot deixar inundacions a algunes comarques. Tot i que ara al matí ja descarregaran les primeres pluges, el plat fort les pren sobretot a la tarda. Protecció Civil manté l'alerta del pla Inuncat i recomana un dia més no apropar-se a rieres o a les lleres dels rius. Ara bé, aquesta vegada no ha enviat cap peix alert perquè els avisos de perill del Metocat són un punt més baixos. Si dimarts el nivell era de 5 sobre 6, avui es queda al 4 sobre 6. Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia.
7: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Ara encara no plou enlloc, però ho farà aviat, oi?
5: Ah, exacte, sí. A mesura que avanci al matí, arribaran els primers xàfecs, ho faran en punts de la costa i del prelitoral, sobretot de Barcelona, Camp de Tarragona i ara també de bon matí cap a la Costa Brava, i després a la tarda aquestes pluges guanyaran terreny i protagonisme i avançaran sobretot cap a punts de l'interior, comarques de Ponent, Terres de l'Ebre, Pirineu i Prepirineu. De fet, deies que hi havia aquests avisos del Meteocat per intensitat de pluja, més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores, en el matí sobretot costa i prelitoral, especialment la franja que agafa des de la Selva fins al Tarragonès, i després a la tarda punts de la Catalunya Central, Prepirineu, comarques de Tarragona, i al vespre es manté també cap a les Terres de l'Ebre. Intensitat de pluja també de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Això són pluges torrencials que poden provocar inundacions i en acompanyades de tempesta i de calamarsa o pedra. A la tarda tenim aquest avís activat a pràcticament tot el país, excepte alguns punts de les comarques de Girona o també la Vall d'Aran. Per tant, molta precaució durant tot el dia, però, com deies, el plat fort més aviat durant la tarda, i on s'espera que s'acumuli més aigua durant el dia d'avui i també demà és a les Terres de l'Ebre. I també baixen les temperatures, ara no farà tanta calor com ahir, amb màximes de 24-28 graus.
0: I el cap de setmana deixa que calcem-nos una
5: mica. A veure, pinta que continua aquest temps insegur. De fet, demà divendres les pluges seran persistents a les Terres de l'Ebre, que és on hem de tenir un ull posat, també la resta del país, aquesta tarda, però especialment en aquesta zona del sud de Catalunya, perquè és on s'espera que s'acumulin més litres. I demà a la tarda, Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central també s'esperen aquests ruixats amb temperatures que baixen una mica més. I dissabte plourà a pràcticament tot el país, per tant és qüestió d'anar-ho seguint.
8: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
9: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
8: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
9: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: Cerca avui a un quart de vuit a la Casa del Llibre a la Rambla Catalunya de Barcelona hi haurà la presentació del llibre que ha escrit la Mònica Usart a Canvi de Temps. A un quart de vuit, a la Casa del Llibre, presentat per Francesc Mauri. Aquest matí, mentrestant, quan agafeu el cotxe, la moto, la bici o el patinet, fareu bé d'estar pendents del temps, però també d'una altra novetat important, dels canvis a la normativa de trànsit. La DGT del govern espanyol es va aprovar fa setmanes, però entren en vigor avui, 1 d'octubre. Pareu a l'orella, si sou motoristes, a partir d'ara teniu prohibit conduir amb xancletes per carretera. La normativa estableix que heu de portar calçat tancat i guants. En canvi, si sou dels que us moveu amb patinet elèctric, sapigueu que estareu obligats a dur un llum fix tant de dia com de nit per fer-vos més visibles. Ara bé, teniu marge per comprar-lo fins al 2027. En canvi, si el vostre fill us agafa el patinet de tant en tant, avui entra en vigor una altra novetat molt important. Els menors de 15 anys, prohibit. Pels ciclistes també hi ha canvis. A partir d'avui poden circular en contradirecció pels carrers d'un sol sentit, ui, amb un límit de velocitat de 30 per hora. Aquesta mesura, que pot convertir els carrers en un galimaties, se suma a una altra. Qualsevol vehicle que avanci un ciclista estarà obligat a reduir la velocitat i a deixar encara més distància. Repassem en detall totes les novetats de la DGT en aquest informe de la Júlia Manero amb el Pep Tormos.
6: Motoristes.
10: Els obliguen amb calçat tancat. Si es fan servir xancletes, la multa pot arribar als 200 euros. També hauran de dur guants quan circulin per carreteres.
6: Patinets elèctrics.
10: Queden prohibits els menors de 15 anys. Els usuaris hauran de portar sempre casc. Fins ara depenia de la normativa municipal. I de nit o quan hi hagi poca visibilitat, també hauran de portar armilla reflectant i llum.
6: Avançaments a bicicletes.
10: Quan un conductor avanci un ciclista per carretera, a més de mantenir la distància d'un metre i mig, també haurà de reduir la velocitat com a mínim 20 km per hora respecte al límit de la via. Dins la ciutat també s'obliga els cotxes a mantenir una separació d'almenys 5 metres quan siguin darrere la bicicleta.
6: Noves restriccions en cas de neu.
10: En autopistes i autovies, quan la neu compliqui el trànsit, s'haurà de circular obligatòriament per la dreta i no es podrà avançar. El carril de l'esquerra quedarà reservat pels vehicles d'emergència i llevaneus.
6: Més seguretat també per conductors professionals.
10: Els taxistes i els repartidors hauran de dur sempre el cinturó, també a la ciutat. En el cas dels repartidors, que van amb moto, bicicleta o patinet, hauran de dur sempre casc i armilla reflectant.
0: Aquesta normativa de trànsit també inclou una mesura per protegir els vianants, que afectarà de ple moltes ciutats de Catalunya. A partir d'ara, quan el semàfor d'un pas de vianants estigui en verd, no hi pot haver cap semàfor groc intermitent pels cotxes. És el que ara passa pràcticament a moltes interseccions, sobretot a la ciutat de Barcelona. La DGT vol posar punt final per prevenir els atropellaments, però ara seran els ajuntaments els que ho apliquin. Serà molt complicat aplicar-ho, perquè, per exemple, a Barcelona, l'Ajuntament hi ha hagut de demanar més temps perquè calcula que té 1.500 interseccions com aquesta. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la periodista directora del Diari de Tarragona i col·laboradora del Món RAC1, Natàlia Rodríguez.
11: Les noves normes de trànsit que avui entren en vigor arriben amb l'objectiu de millorar la seguretat, però regular més no sempre significa regular millor. Conductors, motoristes, ciclistes, usuaris de patinets i vianants continuen compartint uns carrers que en molts casos no estan preparats per aquesta convivència. Una de les mesures més destacades és la prohibició de l'ús de patinets elèctrics als menors de 15 anys. Pels que són vianants de mena i tot ho fem a peu, els patinets són una tortura. No cal ser persona vulnerable. Només cal caminar per qualsevol carrer. Em pregunto com s'ho faran ara per aturar un patinet amb tres persones dalt que van fent zigazagues entre la gent. El patinet és una cultura, un mode de viure al carrer, com ho és el surf per viure a la mar, desafiant i rebel. No sé si són noves mesures per vells problemes, perquè el repte no són els patinets, ni les motos, ni el voral, ni el casc. El problema és que no respecten les normes. Això sí que no està de moda.
0: A 18 minuts per les 9, hi ha un nom propi avui que va vinculat al món del futbol. L'aturada de seleccions ens ha regalat un serial completament inesperat, que és la trencadissa històrica entre Cristiano Ronaldo i Portugal. El davanter, que ara té 41 anys, ha aterrat aquesta nit a Madrid, on és on viu, després d'abandonar la concentració de la selecció de Portugal per una rebequeria. Cristiano no va jugar ni un minut en l'últim partit contra Noruega i va emprenyar-se tant que ha decidit plantar els seus companys i marxar de Dinamarca abans que avui l'equip portuguès jugui en un altre partit d'això de les Lliga de les Nacions. Els últims capítols de Cristiano Ronaldo amb la selecció portuguesa estan sent tortuosos, la guerra amb el seleccionador Jorge Jesus és total i avui els diaris portuguesos sospiten que l'adeu de Cristiano podria ser definitiu i no un simple torçabràs per fer caure l'entrenador. La relació entre els dos no ha millorat ni tan sols amb la mediació del president de la Federació, Pedro Proença, que va viatjar expressament fins a Dinamarca per intentar fumar la pipa de la pau. En una publicació a xarxes, l'exdavanter del Real Madrid ha avançat que ben aviat explicarà per què ha tocat el dos de la concentració en Portugal, però ja anticipa que ha pres la decisió després d'escoltar la roda de premsa del seleccionador portuguès. És a dir, la gota que hauria fet vessar el got són les declaracions de Jorge Jesus reafirmant la seva autoritat.
12: En un club mana un president.
13: En un club mana el president. En aquest equip mano jo, en tot el que té a veure amb els jugadors. Sembla que vulgueu que hi hagi un cas entre en Cristiano i jo, i no és cert. Tenia un pla amb ell, com el tenia per en Bruno Fernández, i en el cas d'en Cristiano li vaig explicar que no jugaria els partits contra Noruega i Dinamarca.
12: Jo jugo de Dinamarca i ell no hauria jugat.
0: Per si no n'hi hagués prou, la germana de Cristiano Ronaldo ha embolicat encara més la troca amb una sortida de to a les xarxes. Elma Beiro ha criticat la Federació de Portugal, la premsa del país i fins i tot els portuguesos, així en general com ella, a qui acusa de ser uns envejosos, despectius i ignorants. Amb aquest xou, la premsa de Portugal treu fum, els diaris fan les seves previsions, tot i que ningú sap del cert quin serà el pròxim pas de Cristiano Ronaldo. S'ha llegit als diaris portuguesos l'Albert Pedrol.
3: El diari Abola de Portugal deixa en l'aire el futur del jugador, però alhora sí que titula Un trist adeu, i l'editorial també té un to gairebé de final d'era. Luis Pedro Ferreira parla d'un capítol final

0: Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina. És la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba de la teva llar és a la Mallorquina. I ara amb ofertes especials cada setmana. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
1: Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.
2: Que són els productors executius, és que s'estreni l'any que ve. 8:45 del matí, i el que sembla de pel·lícula és el que van viure ahir els passatgers d'un avió de Fly Dubai que volaven cap a Tel Aviv. L'aparell va haver de fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita després que un dels pilots apunyalés el seu company a la cabina. Durant aquesta picabaralla, l'avió va caure bruscament més de 6.000 metres en només una estona, i aquí el paper dels passatgers va ser clau. Pareu bé l'orella, el pilot ferit va aconseguir obrir la porta de la cabina i tres viatgers van entrar i van reduir l'agressor. El van lligar amb el primer que van trobar, el cable d'uns auriculars, i un d'ells va agafar el control de l'avió i va fer el miracle i va evitar que s'estavellés. I us preguntareu si aquest home tenia formació com a pilot. Doncs no. Però es veu que és molt fan de les sèries sobre tragèdies aèries i, si volen ser el protagonista d'una d'aquestes històries de ficció, va ser capaç de redreçar l'aparell. Després diuen que hi ha pel·lícules d'aquestes d'acció de que no van bé. Si és que és magnífic, a les pel·lícules de Liam Neeson, aquestes d'en Collet Serra, si és que són meravelloses. Tot plegat ho ha explicat el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que ha afegit que investiguen el cas com un intent frustrat d'atemptat terrorista jihadista.
3: Hem detingut el pilot que va clavar la punyalada al seu company i les autoritats saudites l'estan interrogant. També estem en contacte constant amb les autoritats per garantir el benestar dels passatgers i el seu retorn segur a casa. A més, he ordenat als nostres cossos de seguretat que es preparin per possibles noves amenaces mentre continuem avaluant com evolucionen els esdeveniments.
2: El primer ministre d'Israel també va agrair a tots aquells que en el moment de màxima tensió van saber reaccionar i van salvar la vida de tots els israelians que anaven a bord. Més detalls des de Tel Aviv amb el corresponsal de RAC1, Saleh Mergui.
4: La intervenció de dos pilots de Fly Dubai i de tres passatgers israelians va evitar una tragèdia. El copilot amanita va atacar amb ganivetades el capità indi amb l'objectiu d'estavellar l'avió amb 174 israelians a bord. Asaf és un dels que va reduir l'atacant a la cabina on va poder entrar gràcies al pilot ferit greument.
5: Un altre pilot que seia en un seient davant meu va prendre el control de l'avió i va aconseguir amb dificultats estabilitzar-lo mentre nosaltres reduíem i controlàvem el terrorista. Gràcies a ell i un altre pilot es va poder aterrar.
4: L'avió que feia el vol entre Dubai i Tel Aviv va ser desviat a l'Aràbia Saudita, on ahir van interrogar el copilot. Israel assegura que es tracta d'un atemptat terrorista contra israelians i l'acord amb els Emirats Àrabs Units signat fa 6 anys.
2: De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del Món RAC1, Toni García Ramon.
6: L'incident a un avió que feia la ruta Dubai-Tel Aviv ens deixa unes quantes incògnites. El relat del fet ens parla d'un incident entre membres de la tripulació, un apunyalament pel que sabem, al que s'hi van afegir diversos passatgers, dos d'ells pilots de professió. En el citat incident, que Benjamin Netanyahu ha qualificat d'acte terrorista, mentre que Aràbia Saudí i els Emirats Àrabs Units ni confirmen ni desmenteixen, l'agressió s'hauria produït perquè un tripulant hauria intentat fer-se amb el control de l'aparell i, segons el govern d'Israel, estavellar-lo a Tel Aviv. El que jo puc adelantar, després d'haver llegit 27 versions diferents de la mateixa història i tenint en compte les nacionalitats dels implicats, un rus, un ucraïnès i un centenar d'israelis, és que els amants de les conspiracions es posaran les botes i, amb tota probabilitat, mai sabrem què dimonis va passar al vol de Fly Dubai amb absoluta certesa, excepte que va estar a punt de convertir-se en una autèntica tragèdia. La resta us la deixo a vosaltres.
2: En aquest escenari internacional tan convuls, espanta de mala manera llegir la carta que el Kremlin va enviar ahir a la Unió Europea. Rússia amenaça l'OTAN de fer servir armes nuclears si l'OTAN intenta bloquejar Kaliningrad, l'enclavament rus ubicat entre Polònia i Lituània, que l'exèrcit de Putin fa servir per sembrar el caos a l'est d'Europa. Ara bé, tot i la gravetat de les amenaces, Mark Rutte, el secretari general de l'OTAN, creu que no hi ha risc d'un atac imminent contra Europa.
7: And basically what we said is, hey, listen, we are a defensive alliance.
8: I bàsicament el que hem dit és, escolteu, som una aliança defensiva i cal que atureu les amenaces nuclears. Això no està gens justificat ni és útil. I sobretot, atureu la guerra a Ucraïna, que és una agressió no provocada. Per tant, hem

0: estat clars en la nostra reacció, que és breu i concisa, però pel que fa al contingut exacte de la carta russa, crec que correspon a ells fer-lo públic.
1: So I think it's up to them to disclose.
2: Mentrestant, encara en plan internacional, el Regne Unit ja admeten obertament que es penedeixen del Brexit, el divorci amb la Unió Europea. Ara, per primer cop des del referèndum que va consumar la ruptura fa 10 anys, el primer ministre britànic, Andy Berman, admet que la sortida els ha fet més mal que bé i planteja obertament fer marxa enrere. Anem a Londres, Sergi Forcada.
3: Andy Burnham ho planteja com una possibilitat a llarg termini, però reobre així la carpeta europea que genera divisió al Regne Unit. El primer ministre, que 10 anys enrere va votar en contra del Brexit, creu que ha quedat demostrat que la sortida del club comunitari ha estat negativa.
4: I am very clear and I will say this bluntly.
5: Ho tinc molt clar i ho diré sense embuts. El Brexit ha causat més perjudicis que beneficis i crec que prop del 60% de la població està d'acord amb aquesta afirmació. Per tant, la pregunta és: què hem de fer al respecte?
4: Or we could go all the way.
3: Burnham diu que el país pot quedar-se com està, plantejar una unió duanera, accedir al mercat únic o bé recuperar la condició d'estat membre de la Unió Europea. Per això no descarta incloure l'opció del retorn al programa electoral dels laboristes de les eleccions del 2029. Pedro Sánchez i Emmanuel Macron ja han dit que rebrien el Regne Unit amb els braços oberts, però que no permetrien una adhesió a la carta.
2: 9 minuts i les 9, i d'aquí uns moments parlem de les novetats sobre la investigació d'aquesta altra història que després de la mort d'Isaac Endic està agafant molt protagonisme, que és el misteri sobre la mort de l'arquitecte Josep Joan Pere. Un segon.
6: A Repsol volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol Ponés. Repsol, amb tota l'energia.
7: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
9: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
10: Peugeot.
11: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
16: Vinga tots, cap o amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
17: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
18: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
19: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
20: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
10: Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals de la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
21: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Aquest 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric.
23: Descobreix com vivien, com construïen i com s'organitzaven els ibers amb més de 100 activitats gratuïtes per tots els públics.
24: Recorre els 30 jaciments arqueològics i els 5 museus de Catalunya que formen la Ruta dels Ibers, impulsada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.
25: Consulta les activitats a mac.cat.
26: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: 4 minuts i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. En plana de successos, recordeu que ahir us explicàvem que el jutge que investiga la mort de l'arquitecte Josep Joan Pere constatava que la relació amb la seva parella era tensa perquè ell no es volia casar. Doncs avui llegim al diari El País que els Mossos han qualificat l'estat en què la van trobar la nit del 26 de desembre en 3 adjectius: intrusiva, nerviosa i obstaculitzadora. Aquest últim és especialment rellevant. Resulta que Belén Pérez, la parella de la víctima, va intentar impedir que la policia accedís a l'apartament. El periòdico també explica més detalls de la causa. El diari explica que el jutge investiga ara si hi havia o no terceres persones a la casa de l'arquitecte el dia de la seva mort i ha demanat a les companyies telefòniques que portin els números connectats a l'antena de la zona. Déu-n'hi-do. Encara en successos. Han detingut per contraban a la Jonquera un home amb 1.000 cigars de luxe amagats a la maleta. I duia Cohibas, Montecristos i Partagàs distribuïts a granel dins de fundes de plàstic transparents. La policia estima que tot plegat podria arribar a tenir un valor de més de 225.000 euros al mercat negre. La detenció es va produir el 23 de setembre en un control rutinari a la frontera. L'home viatjava en un autobús que feia el trajecte entre Múrcia i París. Per cert, que tenim bones notícies d'un dels últims segrestos que han sacsejat Catalunya. El novè d'enguany, els Mossos han localitzat Sai Estalvi, l'home que un grup d'encaputxats es van portar diumenge passat a Calella, al Maresme. Ara intenten aclarir quina motivació hi havia darrere, però la víctima es nega a col·laborar amb ells. I a Lleida han condemnat a 2 anys de presó i 5 més a llibertat vigilada un home de 93 anys que va agredir sexualment una dona discapacitada el 2022 a Juneda, a les Garrigues. Com que el condemnat no té antecedents penals, s'estalviarà trepitjar la garjola. I a Barcelona, els Mossos han detingut un home que tenia un ordre de detenció per un homicidi al Pakistan. També el vinculen amb un altre homicidi de l'any passat. Abans us explicaven que el Parlament ha passat de puntetes pels 9 anys de l'1 d'octubre, que es commemoren avui. Però qui sí que ha organitzat, que s'ha organitzat per reivindicar aquesta efemèride és l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC. Avui ha convocat manifestacions a Tarragona, a Lleida, Barcelona, a 8:15 de la tarda. A Barcelona la convocatòria és a la plaça d'Urquinaona, on hi va haver les simbòliques protestes del 2019, després de la sentència del procés. A Tarragona la mobilització està convocada al balcó del Mediterrani i a Lleida a la plaça de la Paeria. A més, les assemblees territorials han organitzat desenes de manifestacions en altres municipis. Pel que fa als partits, aquesta matinada Junts per Catalunya ha desplegat pancartes per tot el territori per reivindicar el referèndum. Lluiran el missatge "Hi érem, hi som, hi serem". I Esquerra celebrarà una conferència del president del partit Oriol Junqueras a Llinars del Vallès. Ironies del destí, avui, 9 anys exactes després de l'1 d'octubre, declaren els 4 únics policies espanyols acusats pel que va passar aquell dia. Són un escopeter i 3 comandaments dels antiavalots que van actuar a l'escola Ramon Llull de Barcelona i que li van treure un ull a Roger Espanyol. Les defenses i la fiscalia insistiran que la seva actuació va ser correcta, però ahir pèrits internacionals van subratllar que disparar tan a prop incompleix els convenis internacionals. Benet Iñigo.
27: Els 4 acusats arriben a declarar després de rebre un cop de mà dels Mossos d'Esquadra que descarten un tret directe a Roger Espanyol. A les preguntes de la fiscal van relatar un sol tret i rebotant a terra.
28: Un único disparo con pelota de caucho fue en cualquier caso dirigido al suelo y tenía parcialmente cercenado el campo de visión.
29: Es correcto.
27: Això sí, a només 14 metres i buscant un rebot molt perillós que, segons els experts internacionals, havien de saber que provocaria lesions. N'escoltem la traducció.
30: No respeta los 25 metros mínimos en cuanto al ángulo de disparos, bastante cerrado, lo cual asegura un rebote alto.
27: I tot plegat va derivar en una picabaralla entre la fiscal i els pèrits de l'acusació.
28: ¿Esos principios están recogidos en algún instrumento que sea vinculante para el Estado español?
30: Fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General de la ONU. Tiene una fuerza interpretativa incuestionable.
28: Pero carácter de recomendación.
30: Yo no diría.
27: I en canvi els perits de la policia espanyola i la Guàrdia Civil justifiquen l'ús de bales de goma per una violència contra els agents que ningú més va veure.
2: Ahir, per cert, el servei de traducció va funcionar com un rellotge. Després recordareu del desgavell de les primeres sessions i hi havia tres intèrpretes a la sala. Aquest cop, però, el problema era la sala on es feia el judici, on ningú sent bé el que hi ha al costat, Benet.
27: Servei reforçat d'intèrprets que pràcticament no van intervenir, només el d'anglès. Ara bé, el president del tribunal no estava content.
28: Es que se oye fatal. Es una sala que tiene una acústica horrible.
27: Una acústica encara pitjor amb els testimonis telemàtics.
28: Le oímos mal y encima, con la interferencia de la web, es un caos esto.
27: També hi faltaven cadires i micròfons.
28: Las condiciones de la sala son las que son. El tribunal, en fin, ya le gustaría disponer de otros medios y tal. Ya sé que es incómodo para usted. El estar ahí y además disponer de un único micrófono.
27: Un testimoni es va endur una esbroncada perquè li havien ocupat el pis i no va poder venir quan li tocava.
0: Bueno, tuve un problema personal en mi vivienda que fue ocupada y tuve que asistir.
28: No le hubiera costado a usted nada hacer una llamada al tribunal poniendo de manifiesto los mismos y avisando de que no podría venir.
27: I el magistrat no necessita saber la formació de cada perit.
28: Se trata que nos tiremos aquí media hora, en fin, ilustrando al tribunal sobre los máster, los diplomas.
27: Per sort, avui és l'últim dia de judici.
2: A les pàgines de salut s'ha dit que s'ha jubilat una de les cares més conegudes de la pandèmia del coronavirus, el metge i epidemiòleg Antoni Trilla, que durant tant de temps va fer gairebé també de psicòleg dels oients de moltes emissores de ràdio, entre les quals aquí recull de televisió. Va formar part del comitè científic assessor que va crear el govern l'any 2020 i va tenir una gran presència pública com a divulgador. Ara el doctor Trilla plega després d'una llarga trajectòria vinculada a la Universitat de Barcelona i a l'Hospital Clínic. Ahir els estudiants el van acomiadar fent-li un passadís des del deganat fins al paranimf de la Facultat de Medicines i Ciències de la Salut. Val molt la pena veure algun vídeo que s'ha penjat, per exemple, el doctor Jaume Pedrós, qui va ser president del Col·legi de Metges de Barcelona, que ha penjat un vídeo on es veu la sortida emocionada del doctor Antoni Trilla del paranimf. Només podem dir que moltes gràcies per tots aquests anys de feina al doctor Trilla i per tot l'ajut que ens va donar en una època de tristesa i, sobretot, de molta angoixa. A les 9:02 hem de dir que les noves tecnologies agafen protagonisme. WhatsApp ha incorporat noves eines de control parental. Atenta la companyia. Són un conjunt d'instruments opcionals que permetran als pares decidir aspectes com la privacitat del perfil del seu fill, la seva participació en grups, els seus estats o l'accés a la IA. Per exemple, podran decidir qui pot veure la foto de perfil del seu fill, qui pot afegir-lo a un grup o també activar les notificacions que els avisin quan el menor s'uneix o abandona un grup. Tot i això, els missatges de text o de veu de les converses del menor continuaran sent privats. Parlant d'intel·ligència artificial, a partir d'ara el govern espanyol vigilarà de molt a prop les inversions estrangeres en intel·ligència artificial a tot Espanya. Segons llegim el periòdico, el Ministeri d'Economia ha inclòs la IA a la llista de sectors estratègics que cal tenir sota la lupa per evitar que cap actor estranger posi en risc la seguretat ciutadana. A Girona, qui ha posat fil a l'agulla és la universitat, que ha aprovat el seu propi codi ètic sobre la intel·ligència artificial. Entre d'altres aspectes, el codi ètic de la universitat obliga els docents a explicar quan i com han fet servir la IA i comprometre's a revisar els resultats si la fan servir. Des de Girona, Joel Penya.
1: El Codi d'Ús Responsable de la Intel·ligència Artificial mira d'evitar la prohibició d'aquesta tecnologia i fa que la Universitat de Girona adopti una posició més aviat integradora. Això sí, fixa diversos criteris per evitar que faci tota la feina i que els alumnes i els docents la facin anar com una eina més d'ajuda, com per exemple perquè els doni un cop de mà amb el format de les referències bibliogràfiques. Un dels criteris més cridaners és una declaració responsable que caldrà posar al final dels treballs especificant en quines parts han utilitzat la IA, quina eina han fet servir i fins i tot quines preguntes li han demanat. Tot plegat per mantenir el sentit crític a l'hora de fer-la servir i que tothom es comprometi a revisar-ne els resultats. Aquest document ja està en funcionament a la Universitat de Girona i fins i tot inclou recomanacions d'intel·ligències artificials útils per a la comunitat universitària. Així, el centre se suma a d'altres que també tenen directrius sobre la IA, com la UB o l'Autònoma.
2: En cinema, ja sabem on es faran els Goya del 2027, 6 de febrer a Pamplona. Pamplona, a la Barra Arena, que agafa el relleu a Barcelona. A la pròxima edició dels Goya, seria molt estrany, però no dir impossible, no veure-hi multinominada La Bola Negra. Mira, Javis continua liderant la taquilla als cinemes espanyols i ha superat el 1.200.000 espectadors en menys d'una setmana. amb més de 8 milions d'euros de recaptació. Aquest matí a les 11 parlarem novament d'aquest fenomen, però amb qui? Amb una persona que podria ser nominada, no només als Goya, que això es pot donar ja per segur, sinó als Òscar, que és la responsable de la fotografia de la pel·lícula. És una catalana que es diu Gris Jordana, que ja havia treballat amb els Javis a les sèries La Messias i Veneno. Avui, a partir de les 11, serà en aquest estudi la Gris Jordana del món a RAC1. I en sèries, el Serializados de Barcelona projectarà Más allá de la sociedad, la docusèrie de J. Bayona, per repassar els fets que van inspirar la pel·lícula La sociedad de la nieve.
3: Cuando caímos en la montaña, atravesamos un portal y vivimos en otra dimensión.
2: El certamen, que es farà entre el 19 i el 28 d'octubre, també s'hi podrà veure Justo, el poder d'una veu, sobre la figura del comunicador Justo Molinero, o l'estrena de la sèrie Sicarios, de Carles Porta, sobre el crim organitzat i el narcotràfic a la Costa del Sol. I a les 9 i 5 minuts, a la resta dels esports, finalment el Barça no obrirà la tercera graderia del Camp Nou fins la temporada que ve.
4: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
2: Després de parlar amb l'Ajuntament, l'opció que tenia el Barça sobre la taula era obrir aquesta zona de l'estadi només als últims partits de la temporada, però el club considera que això no li surt a compte i ha decidit ajornar l'obertura fins que no torni del seu segon pas per Montjuïc a principis de la temporada vinent. Així, doncs, la tercera graderia quedarà habilitada just després d'instal·lar la nova coberta del Camp Nou. Més coses, el Barça femení arribarà amb molt bona forma al partit de diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou. Ahir va golejar 0-6 al Camp de la Roma en la segona jornada de la Champions League i és líder en solitari de la competició. El motiu és que ahir l'Olympique de Lió i el Chelsea van empatar 0. I a l'Argentina avui ens ha cridat l'atenció que està notícia. La Universitat de Buenos Aires investirà Leo Messi com a doctor honoris causa. Li donaran el títol abans del partit de comiat del futbolista amb la seva selecció dimarts que ve. En bàsquet, el Manresa ha debutat amb derrota a l'Eurocup, ha perdut de 15 punts a la pista del PAOK de Salònica. El matx es va haver d'aturar més de 40 minuts al final del tercer quart per uns problemes amb la cistella. Tampoc va haver-hi victòria a Fontejau. L'Espar Girona va perdre de 12 punts contra el Conl de Turquia i va quedar-se sense Eurolliga aquesta temporada. L'equip de Roberto Íñiguez s'haurà de conformar amb l'Eurocup. I l'Atlètic Barceloneta ha aconseguit la segona Supercopa d'Europa de Waterpolo. L'equip mariner va aixecar el títol després de guanyar de 2 gols al Marsella a la piscina Sant Sebastià de Barcelona. En handbol, avui el Barça juga la final del Mundial de Clubs d'Egipte. El partit és a les 8 i el rival el Veszprém, que dirigeix l'exentrenador del Barça, Xavi Pasqual. Ahir el Granollers va debutar amb derrota a la Lliga Europea. L'equip ballesà va perdre de 9 gols a la pista del Flensburg d'Alemanya. El dia que comença el concurs de salt internacional de Barcelona, que es disputa al Real Club de Polo fins diumenge. Comptarà amb un total de 60 esportistes de 13 països diferents, entre ells 6 campions olímpics.
5: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
6: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
7: Roma Kuruma, concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi, patrocina aquest espai.
2: Anem al RAC, anem a comptar cotxes. Anem amb el Ferran Aràndiga, bon dia.
8: Bon dia, doncs continuem la jornada pendents d'aquest accident que hi ha hagut ja fa una estona a l'A2 a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció a Barcelona. Continua deixant aturades de fins a 10 quilòmetres a l'A2, però també a la B23. Podem dir que en aquest vessant Llobregat a hores d'ara d'entrada a Barcelona doncs tenim força col·lapse. Per altra banda, destaquem i continuem pendents també d'aquest accident a l'A7 a l'altura de Tarragona, que en direcció a Amposta continua també tallant un carril de circulació i que ja provoca uns 3 quilòmetres d'aturades en sentit sud. Per altra banda, tenim un altre accident a la C25 entre Gurb i Folgueroles, que en direcció Lleida doncs també talla un carril de circulació i, per últim, un vehicle avariat a la A2 a l'altura del Bruc, que en direcció Lleida doncs també talla un carril de circulació. Més enllà d'aquestes incidències, doncs també tenim força intensitat encara en quant a retencions habituals. Tenim a la C16 pels túnels de Vallvidrera, 2 quilòmetres de lentitud cap a Barcelona. També col·lapsa en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta les dues rondes en sentit Llobregat, tot plegat per unes cues que arriben des del Vallès, sobretot per la C58, que ja pateix retencions des de Sant Quirze del Vallès. Per últim, ara sí, doncs acabem amb la AP7, que en sentit sud doncs pateix retencions de 5,5 quilòmetres entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
9: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant? Difícil, eh?
11: Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
12: Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
2: Aquests apunts aquí al Món RAC1 parlant de sons estridents perquè un equip científic dels Estats Units i el Brasil han registrat 123 cants d'ocells i ha establert un rànquing de les espècies més escandaloses. I n'hi ha un parell que podrien fer perillar seriosament el lideratge de la cotinga emplomallada del Brasil com l'espècie amb un camp, amb un cant més atronador del planeta. Un dels candidats és aquest.
13: Bueno, un so dels veïns posant a prova el matalàs de molles.
2: Però no, és la cotinga de cara negra que fa un esclat metàl·lic explosiu i molt fort. L'altre candidat a ocell més estrident del món és aquest altre.
13: Sembla un gos que fuig, perquè l'entra mitjà de la cua és la Seriá crestat.
2: Tots dos ocells superen els 120 decibels i, com dèiem, podrien treure via la corona l'ocell que des de fa 7 anys lidera aquesta llista, la cotinga emplomallada del Brasil. Uf. Ja ho, tothom, segur que la majoria ho ha pensat, és l'Es Alert. Ja, segur, segur. Però és un ocell. És un ocell. Que ens avisa que avui a les 7 de la tarda Mònica Usart presenta el seu nou llibre a la Casa del Llibre de la Rambla Catalunya de Barcelona. Quedeu avisats. Ara.
14: El Món a RAC1 amb Jordi Basté.
15: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
14: El Món a RAC1 amb Jordi Basté.
2: 9 i 10.
16: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
17: Activia cuida la teva salut digestiva cada dia. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
18: Amb l'empresària Ángeles Ribes, amb la filòloga i experta en relacions institucionals i gestió de crisis, Isabel Lleuger, i els periodistes Pere Mas, David Fernández i Neus Tomàs. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
2: A aquesta hora del matí, saludem David Fernández. Bon dia tingui.
19: Bon dia, Jordi Basté.
2: Bon dia. Isabel Lleuger, bon dia.
29: Molt bon dia.
2: Neus Tomàs, què tal?
31: Bé, bon dia.
2: Bon dia. Pere Mas, bon dia.
32: Bon dia, amb alegria, Jordi Maria.
2: Què tal, Ángeles Ribes, bon dia.
29: Molt bé.
2: I saludem també per trepitjar l'ull de poll al Tian Riba. Què tal, Tian?
33: Millor que mai.
2: Sí? Sí. Ha entrat ja, ja... Em pensava que parlaríem ja d'entrada a l'habitatge, però no, perquè ha entrat Pere Mas dient ara els llums de...
34: Ha dit, concretament, dels credors de...
2: Dels credors de l'Avia Augusta.
34: De l'Avia Augusta.
2: Arriba el dia del semàfor groc.
34: El semàfor aram.
2: No és el mateix.
34: El groc.
2: No és el mateix.
32: No, jo sé que no és el mateix.
2: No és el mateix perquè un és Ajuntament de Barcelona i l'altre és la DGT.
32: Però el resum és el mateix. És un tontaines prenent una decisió que empitja el trànsit. No, és veritat, ja veuràs.
34: Però jo et dic una cosa. El tema aquest del semàfor en groc... En groc pels...
2: D'aquí uns moments Pere Navarro, al Món Arroc.
32: Sí, sí. Que l'ha entès tothom tota la vida.
29: Que ens ho aclarirà.
32: Si està groc, t'esperes que passi el peató, com s'ha fet.
34: Has donat la informació del semàfor en groc i el verd pels vianants. I just en aquell moment, al cap de res, jo he girat un carrer baixant el vet i hi havia el meu semàfor de girar en groc i el verd pels vianants. I, efectivament, és una cosa bastant incompatible.
2: Sí,
32: no, t'esperes,
2: sí,
32: ja està.
2: Però el problema és que jo ara sóc l'encarregat del trànsit dels ajuntaments de les ciutats del país i el merder que els hi ve al damunt, perquè esclar, sí, això significa...
34: Ah, no, sí, sí.
2: Això significa que...
32: Deixeu-me
2: acabar un segon. Que això significa que hauran de crear-se nous semàfors per posar el vermell perquè tu no puguis girar.
32: Jo crec que reprogramar-los.
34: No, s'ha de reprogramar els semàfors.
0: Sí. No?
34: No s'han de... Per què?
0: Bueno, perquè molts no, podran, no podràs no només tirar recte, sinó que hauràs de girar en alguns dels casos. I, per tant, podràs tirar recte en verd i et quedaràs parat en vermell per poder girar aquell carrer. Ah.
32: Clar, que és el que ha explicat el Tian.
9: I poden acoplar un annex que et faci que el vermell et senyali el vermell, no? És a dir,
0: sí, però és,
10: sempre qui paga la festa són els ajuntaments, als quals estic segura de que...
0: No, bueno, jo crec que l'Ajuntament de Barcelona, no l'Ajuntament de Girona i de Tarragona, o d'altres, no els hi fa cap gràcia.
34: Jo volia ser constructiu, però si voleu també em poso hater, eh?
32: No, ja m'hi ocupo jo d'això. Però llavors, arreglem això per millorar la seguretat de tothom.
10: Jo puc posar molt hater amb tot això,
32: eh?
9: Deixa
32: el profeta de la cosa. Però llavors et pot venir en bicicleta aire de cara?
10: Aquesta és...
32: Amb un contradirecció i tu amb un carrer d'aquests anar a poc i no passa res, eh?
10: O sigui... Jo aquesta em sembla... delirant.
32: I les patinets de 15 anys, què posaran? Un poli cada cantonada a controlar que menors de 15 anys no portin patinets?
13: Bueno, i també hi ha un tros que...
32: Quan els veiem passar de 7 en 7 remenant el mòbil, o no ho heu vist vosaltres, això? Només ho veig jo. Ah, no, perquè sembla que sóc el hater i no es veig aquestes coses jo.
9: Ho ets, però sí. Però
32: no, però és que tinc raó, és que el problema és que tinc raó.
10: I tant, no sempre.
13: Bueno, després parlarem ara, d'aquí uns moments parlarem amb el director de la DGT, amb el Pere Navarro.
34: Jo li puc fer
13: una pregunta
34: al director de la DGT?
13: Sí, bueno, tu sí, home, sí.
32: És difícil que no, eh?
13: Sí, per què?
34: Perquè jo tinc perquè ja fa molt de temps que tinc un misteri que em ronda i que no acabo d'entendre què passa, que és que en els llocs on abans hi havia peatge els cotxes encara frenen. Llavors, com que no sé per què, i es continua provocant el mateix... la mateixa caravana, que ara no surt, això és el que es deia abans.
9: Retenció.
34: Sí. Es continua provocant la mateixa retenció sense peatge.
32: Però això en l'AP7.
10: I si a més li afegeixes les obres a la...
34: Sí, però per què frenen?
10: A la 2 cap a Lleida...
34: Perquè la gent deu voler continuar pagant. No, és que no ho entenc. Vale. Llavors, vull preguntar-li si això ho tenen detectat. Ja està.
32: Això en la Miel segur que té una explicació psicològica d'aquestes de les seves.
9: Jo només he vist que refrenen quan hi ha encara les mampares col·locades i que, per tant, no tens la velocitat que vas, no et permet passar allò amb una sensació de seguretat.
34: No. On ja no hi ha res... Els cotxes continuen frenant...
32: Perquè som animals de comportament, com és això?
13: Bueno, hi ha una altra cosa que també m'ha sorprès molt, que és que avui els ciclistes, a partir d'avui, poden circular en contradirecció pels carrers d'un sol sentit amb un límit de velocitat de 30 km per hora. Ai.
10: A mi això
9: em sembla gravíssim. Tremendament perillós, perquè jo que faig ús de bicicleta a vegades i soc conductora, crec que són incompatibles una cosa amb l'altra.
13: Aviam, perquè aquí hem de preguntar... David Fernández, tens carnet de conduir?
19: No.
13: Està bé, això?
19: Vaig llegir un llibre, estava traient amb el carnet...
13: Veus? Ara apareix.
19: Un llibre, i vaig llegir un llibre memorable, un gran pamflet, que es deia "Esos asesinos que cada dia maten a milions de persones, los automóviles". Ah. I em va convèncer, un sociòleg. Ah.
9: Però...
19: Una defensa aferrissada del transport.
9: I llavors, David, no deixes anar amb cotxe, per això. Eh? És a dir, no tens no, carnet, no, però no deixes anar amb cotxe, per tant...
19: Sempre, com diuen les meves amigues,
9: no té
19: cotxe, però té xofer.
32: Exacte, té xofer. Tu tens carnet de conduir, Isabel?
9: Sí, jo
32: tens carnet de condueixes.
19: Però jo vaig al transport públic,
9: 80%. Però una cosa, això dels ciclistes, quina explicació es dona?
13: No ho sé, ens ho explicarà... És que alguna explicació de bé. Tu tens carnet de conduir? Condueixes?
10: Sí.
13: I tu condueixes?
10: No.
13: No, però tens carnet de conduir.
10: Sí, és que, clar, però...
13: El Pere Mas és evident que sí.
10: Depèn on vius, sí, necessites el carnet i el cotxe sí o sí.
13: Bueno, i tu, Tian?
34: Sí, per descomptat.
13: Per descomptat, val. Espera't, abans de parlar d'aquest tema, deixeu-me parlar de l'altre, perquè estan passant coses. Per exemple, Aviam, comencem. Avui s'ha publicat al BOE el segon decret de l'habitatge, el que preveu prorrogar indefinidament els contractes de lloguer. Ho fa just quan les protestes al sindicat de llogateres pugen tot o amb més gent a l'acampada de Barcelona i amb més i desenes de persones que intenten aturar un desnonament al barri de Sant Andreu, a Barcelona. Comencem per l'última hora dels decrets i de la votació de demà al Congrés. A Madrid, de tot plegat, Jordi Armenteres. Aviam, Jordi, bon dia.
20: Hola, Basté, bon dia.
13: Bon dia, què?
20: Sí, poca sorpresa, ja tenim el text, són 8 pàgines, és un article únic, no són les 90, ara per la memòria, les 96 pàgines del decret d'ahir, però el segon decret, el que ha sortit avui, és el que té la pròrroga automàtica del lloguer i entra en vigor demà. Entra en vigor demà, no entra en vigor avui. Llavors, ens podem trobar en la dicotomia que sigui vigent...
13: unes hores.
20: Si demà la votació és a la 1 del migdia, doncs potser 13 hores, no? Des de la matinada fins a la 1 del migdia, perquè aquest probablement no s'aprovarà. Sí que és veritat que és un dia estrany, perquè estem a 24 hores o 26 hores del debat al Congrés i la votació, hi ha un silenci estrany polític perquè hi ha molta negociació en marxa. És La Vanguardia avui que parla de recels, no? Sí. Per identificar la sensació que tenen en aquests moments junts, Podem, Partit Nacionalista Basc. No hi ha un sí sobre la taula, tampoc hi ha un no, i aquests recels. Crec que el verb està... El tema recelar està molt ben trobat, perquè precisament hi ha aquesta dicotomia entre el deixes passar o no el deixes passar, no? Llavors hi ha aquest silenci estrany avui fins que tinguem la votació demà.
13: Val, escolta, en qualsevol cosa ens posem en contacte amb Eduardo Armenteres.
20: Molt bé, fins ara.
13: Al carrer Utge de Sant Andreu, a Barcelona, s'hi agrupen ara desenes de persones convocades pel sindicat de llogateres per aturar el desnonament d'una dona vulnerable. Des de primera hora del matí, ja hi tenim l'Eudald Martínez. Algú ha nomenat Eudald?
1: Ui. Doncs no, l'única notat seria que va creixent la quantitat de gent que hi ha, podríem parlar jo crec ja de prop d'un centenar de persones que omplen els extrems d'aquest carrer, i dic els extrems perquè a més aquí hi ha un afegit que ho complica encara més tot, i és que aquest carrer està en obres, està ple de tanques que diguem que impedeixen que la concentració sigui molt voluminosa davant de la porta de la Maca, que és qui en principi doncs podrien desnonar avui, i per tant la gent el que ha fet és posar-se als extrems dels carrers, una cinquantena a un extrem i una altra cinquantena a l'altre, doncs per mirar d'evitar l'arribada de la policia. Una policia que de moment aquí encara no ha arribat, tampoc veiem la comitiva judicial, i per tant veurem si en els propers minuts arriben. Recordem que estava previst per 9:45, i per tant encara hi ha una mica de marge. Aquí aquesta concentració l'ha convocat el sindicat de llogateres, entre altres entitats. El seu portaveu, Enric Aragonès, acaba de dir que demana l'aprovació demà d'aquests dos decrets, i fins i tot ha apuntat que els partits que hi votin en contra carregaran amb els morts que hi ha aquests dies, que hi ha hagut en els últims mesos i que hi hagi properament per temes immobiliaris.
3: Molt bé. Estem veient com el negoci de l'habitatge provoca moltíssim patiment i provoca morts. I demà hi haurà una votació al Congrés dels Diputats que pot, en alguns casos, estalviar aquest patiment, que pot evitar desnonaments. Que els partits que tinguin intenció de tombar-lo carreguin sobre la seva consciència les morts que s'estan produint i que se seguiran produint.
1: De fet, Jordi, ens deien que la Macarena, aquesta veïna que avui podrien desnonar, també té activat el protocol per suïcidi, per risc de suïcidi. Per tant, un cas més doncs, de la vulnerabilitat també en temes de salut mental de molts dels afectats per aquesta problemàtica.
13: Déu-n'hi-do. Connectem més tard, Eudald. Que vagi bé. Fins ara, qualsevol novetat, fins-ho saber, sisplau, Eudald.
1: Sí,
13: gràcies. Gràcies. I tenim una altra història aquí, que és que... hi ha una cosa que és... ara fa uns moments la consellera d'Interior, Núria Parlon, deia que de moment no pensen aixecar les tendes que hi ha a la plaça Catalunya de Barcelona, i és evident que hora a hora va augmentant el nombre de gent que hi ha. L'acampada continua creixent, avui ja han quedat la segona nit i la Mariona Martínez és allà. Mariona, què tal? Què està passant a la plaça Catalunya de Barcelona? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs sí, com deies, l'acampada ha crescut aquesta nit. Aquí comptem a simple vista ja més d'un centenar de tendes. Ens explicaven alguns d'aquests manifestants que en un principi només hi havia un cercle al voltant de la plaça amb aquestes tendes, i ara ja en són tres, per tant calculen que aquí ha crescut de manera exponencial l'acampada. Ara, fa poca estona, un grup d'uns 30-40 manifestants acaben de marxar per protestar en contra d'aquest desnonament a Sant Andreu, com explicàveu. Altres persones també han marxat ara al matí per anar a estudiar a treballar, i és que la majoria de gent que està acampada són joves, molts en edat universitària. D'altres es queden aquí al llarg del matí, ens expliquen que cada vegada s'organitzen millor i que estan fent torns precisament perquè tothom pugui continuar amb les seves obligacions i alhora no abandonar en cap moment aquesta acampada. De moment diuen que es volen quedar, demà al migdia però celebraran una nova assemblea per parlar dels seus objectius a partir d'ara i decidir fins quan mantenen aquesta protesta.
13: 9:23, gràcies Mariona, qualsevol novetat ens ho fa saber. Un dia més hi ha una cosa que per cert no canvia, els problemes als trens. Avui els Euromet i mitja distància que circulen entre Castelló i Aldea amb posta Tortosa acumulen ja retards de més de mitja hora per una incidència que afecta els sistemes de senyalització entre Torreblanca i Alcalà de Xivert. Per tant, santa paciència, Verge i Màrtir. De seguida parlem de l'habitatge, òbviament, que és el gran tema, però avui hi ha l'altre gran tema, el qual començàvem, que és el tema dels canvis que avui comencen a aplicar-se 1 d'octubre al trànsit en general. Pere Navarro és el director general de la DGT. Pere Navarro, bon dia, moltes gràcies.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
13: Aviam, arrenquem amb un canvi que estàvem parlant només començar aquesta tertúlia aquí, que és que afectarà especialment les ciutats, que és quan el semàfor d'un pas de vianants estigui en verd, no podrà coincidir amb el groc intermitent del gir pels cotxes. Clar, Barcelona sabem que té 1.500, per exemple, Barcelona, 1.500 interseccions així, que són pràcticament totes. Clar, és una mesura que, primer, quants accidents provoca aquesta situació i, segona, quin decalatge tindran els ajuntaments per posar-ho en pràctica? Perquè, clar, això no és d'avui per demà.
5: Home, jo crec que és una mesura que posa de manifest un cert canvi de prioritats. Això es va fer perquè prioritzàvem la fluïdesa del trànsit. Una època que la fluïdesa del trànsit tenia prioritat sobre qualsevol altra consideració amb la gestió del trànsit. Home, hem passat a una situació en la que prioritzem la seguretat viària, amb la qual i aquí obedeix aquest canvi, de que, en fi, el que estigui verd per vianants i intermitent, àmbar intermitent pels cotxes, genera risc, genera un risc, això s'ha debatit, és públic, és notori, és veritat que a Europa això ho han anat suprimint, poc a poc ho han anat suprimint, i aquí ja ho hem incorporat. Atenció, surco, aquesta és la norma general, Pot haver excepcions, sí. Si hi ha un informe tècnic contundent que justifica l'excepció, es podrà mantenir o buscar alguna solució alternativa. És a dir, la norma diu, la norma general és aquesta, això és el que es té que complir. Però obre la possibilitat d'excepcions aquell que disposi d'un informe tècnic contundent sobre que són més els inconvenients que els avantatges de la mesura.
13: Ja, però, per exemple, no sé, quant de temps es donaran als ajuntaments per aquesta mesura tirar endavant? Perquè això significa canviar molts semàfors, treure els semàfors que hi ha en groc, i això sí, també no. Té un cost econòmic, evidentment.
5: Primer, som conscients. Dos, estem en contacte amb l'Ajuntament de Barcelona, com no pot ser d'una altra forma, perquè ens va dir el sol del volum i això el que en comporta. La norma es va aprovar el 23 de juny. Entra en vigor a l'1 d'octubre, vull dir que hi ha hagut un temps i un plaç raonable. I en tot cas, ara també estem preparant una instrucció una mica per ajudar els ajuntaments al compliment de la norma.
13: Clar, perquè hem de canviar gairebé 1.500 semàfors a la ciutat de Barcelona i a Girona no és 1.500, però Déu-n'hi-do els quants, etcètera, no, etcètera.
5: Molt menys. Sí. Són places, és retocable semàfori, que tampoc no és que tingui una gran complicació, però sí que és bo que valorar-ho perquè pot ser que hi hagi alguna cruïlla amb el qual, en fi, pugui estar justificada l'exempció. Però tindria que tenir un informe tècnic contundent que ho expliqui i que ho justifiqui.
13: Val, per tant, voldrà dir
5: però, insisteixo, l'important és el canvi de filosofia. Aquesta és una mesura que es va prendre fa anys per ajudar la fluïdesa del trànsit, per sobre de tot, qualsevol altra consideració. I en aquests moments estem primant entre tots el tema de la seguretat viària.
13: Val. Clar, el semàfor significarà que per girar en aquestes interseccions estarà en vermell.
5: Si està verd per vianants, té que estar vermell pels cotxes. I quan es posi verd pels cotxes, estarà vermell pels vianants.
13: Val.
5: Clar i nítid. Evitar aquestes situacions equívoques.
13: Val. Anem amb els motoristes. A partir d'avui, calçat tancat sempre. Ja entenem que les xancletes queden prohibides. Les sandàlies també, interpreto, no?
5: Bueno, té que tenir alguna sujecció per darrere. L'idea és aquesta, és la interpretació que també hi ha, surt també és el calçat tancat, s'entén només, únicament, que té que tenir algun tipus de sujecció per darrere. És veritat, jo crec que tothom entén que el tema de xancles o que això, aquest any, té un risc, perquè pot caure, es mou, caure en qualsevol moment, en fi, té distorsiona. Està parlat amb els motoristes, i els motoristes ho tenen clar. Val. No sé si ho tenen clar els fabricants de sandàlies.
13: També s'obliga a portar guants. He de dir que algun motorista, mon germà, que per exemple és motero, em va dir, no, és que te n'enfoties de que s'hagi de portar guants obligatòriament. Diu, però és que moltes vegades ens queixem de les motos de que quan caus et pots fer mal, per exemple, a l'espatlla. Diu, però no et pots fer molt mal realment si no portes guants, és a les mans.
5: Sí. Jo crec que gairebé tothom, quan surt a carretera, porta guants. Vull dir que al final és un tema com de sentit comú. I l'intencionalitat és posar de manifest la importància de l'equipament. El motorista, el xassis és ell. Amb la qual cosa aquí l'equipament del motorista gaudeix d'una importància excepcional. I llavors surt això, obligació de guants a la carretera. Atenció, a França tenen obligació de guants a carretera i ciutat. aquí vàrem dir, comencem per la carretera, veiem, consolidem una mica l'acostum dels guants per als motos i amb el futur ja veurem, perquè, en fi, segons a quins llocs ens costava imaginar el tema dels guants de ciutat. Però, insisteixo, tot a França és obligatori, els guants també a ciutat, també pels motoristes.
13: I també s'aplica als passatgers de la moto que van de paquet?
5: No, els guants no.
13: Val, d'acord. Menys xancletes...
5: El calçat sí, eh?
13: Sí, el calçat sí, eh?
5: Sí, sí, perquè, insisteixo, es pot moure, cau la xancla, qualsevol cosa que distorsiona una mica l'atenció del motorista.
13: Mm-hmm. Menys xancletes vol dir menys accidents?
5: Bueno, diguem que són temes, jo crec, que una mica de sentit comú. Tampoc no és que, en fi, no tenim un paràgraf que diu accidents per xancletes. No disposem, perquè no és un tema tal, però, bueno, de tot això hi ha un... aquest tema de vulnerables hem estat més de 2 anys. Hi ha hagut reunions amb tots els associacions d'usuaris i hem recollit totes les seves propostes que ens semblava plegats, que era com de sentit comú, amb la qual té un cert aval de les associacions d'usuaris, de motos, de bicicletes i de patinets, i de vianants, també.
13: Passem als ciclistes. No hi ha ho dic carinyosament, però ja ens entenem, no hi ha pitjor enemic per la bicicleta que els conductors i no hi ha pitjor enemic pels conductors que les bicicletes. I afegim també aquí els patinets. Si parlem dels ciclistes, en ciutat podran circular en els dos sentits en carrers d'un sol carril i en límit de 30. I això ja passa en determinats llocs perquè els ajuntaments ho poden permetre. Però no pot ser una situació perillosa ja fer-ho en general pels conductors que no s'esperin i que es trobin una bicicleta de cara?
5: Home, són plataformes, de vianants que pot passar algun cotxe, però molt poca circulació. No és una generalització de que puguin anar amb els dos sentits i de més, un, dos. Com bé dius, a Europa està. És veritat que amb aquestes normes, al començament pot crear una mica d'enrenou, perquè és una novetat i perquè no estem acostumats. Però jo crec que al cap de 6 mesos es consolida i es normalitza.
13: Hi ha una altra història...
5: Sobre bicicletes, per nosaltres jo crec que l'important és, un, casc obligatori pels riders. Per què? Home, són professionals, treballen amb la bicicleta, estan tot el dia sobre la bicicleta de la ciutat amb tots els riscos que comporta. Ens ho van demanar ells mateixos, eh? Ells mateixos ens ho van demanar, escolta'm, poseu el casc obligatori pels riders. I després, per bicicletes, hi ha un tema important, que és l'avançament a carretera. La idea és, quan tu veus una... Primer, manifestar que hi ha un boom de ciclisme a carretera. 2, cicloturisme. Té un boom al cicloturisme. Girona, Mallorca, òbviament, venen de tota Europa a fer setmanes amb la bicicleta, eh? I que això va a més, en fi, són modes, però bueno, amb la qual mereix una certa... Què és la idea? La idea és que quan tu vas per la carretera i veus una bicicleta, el que has de fer, primer, toco el fre. Comprovo el metro i mig i llavors faig l'avançament. Com ho hem posat això a la norma? O sigui que per avançar serà 20 km per hora per sota de velocitat genèrica de la carretera.
13: Anem a un altre tema, que parlem també de les bicicletes i dels riders, però si anem en cotxe per un carrer estret i ens trobem un ciclista de cara, qui té prioritat?
5: Doncs, no ho sé, si m'ho dius així, tindria que mirar-ho. En fi, en general, com a norma general, el més vulnerable té una certa prioritat sobre el que és més fort, però cal veure cada cas exactament què hi ha. Però, home, és que en principi el ciclista va per la via ciclista. Aquí el que té que haver són les carrils bici.
13: Hi ha llocs de moltes ciutats que hem de conviure bicicletes amb cotxe, i evidentment les bicicletes són molt vulnerables, les motos són molt vulnerables, però és clar, és que ara ens passa una cosa a les ciutats i als pobles, que hem de conviure bicicletes, patinets, motos i cotxes.
5: Sí, no és fàcil.
13: No és fàcil,
5: però us donaré una dada.
13: I cotxes sense carnet.
5: No, Barcelona, l'any passat, 2025, a tota la ciutat, una ciutat amb un... Hi van haver 12 morts, un al mes. Estem parlant d'una ciutat d'un 1.700.000 habitants. Estem parlant d'una ciutat que està plena de gent gran que està caminant, plena de motos, plena de bicicletes i de més. Home, jo crec que, al final, el nivell de seguretat viària a les nostres ciutats és raonable, per dir-ho d'alguna manera. Per cert, que a Tarragona i a Lleida em sembla que va haver cap mort en tot l'any.
13: Bona notícia,
6: a les ciutats de Lleida i de Tarragona, un per l'altre dia ho veia.
13: Anem als patinets. Una pregunta, igual que les bicicletes. Per què no assegurança?
6: Els patinets és obligatori, l'assegurança.
13: I a les bicicletes?
6: No. I això ve d'alguna manera de la proposta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Mm. Ells ens diuen, el patinet està molt preocupat, tal qual li heu de posar assegurança, li heu de posar el casc obligatori i tal. I hem fet amb els patinets, hem tancat la regulació. Amb els patinets, ara amb aquesta norma, a partir d'avui, el casc és obligatori. 15 anys és la mínima per anar amb patinet. Llum encesa tot el dia per favorir la seva visibilitat. I ja abans, ja varen fer el d'inscripció amb el registre de patinets obligatòria, que és una espècie de matrícula per tenir-se localitzat. És a dir, hi ha un registre nacional de patinets i assegurança obligatòria.
13: I matrícula, per exemple, matrícula obligada pels bicicletes, per patinets, per exemple?
6: Sí. Sobre les bicicletes estem... No, matrícula no. Estem treballant en un registre voluntari de bicicletes. Amb l'associació de bicicletes, un registre nacional voluntari per tenir identificades les bicicletes i perquè quan les roben i les recupera la policia poder restornar. Ah. És que en aquests moments trobem bicicletes que no se sap... Està ple de bicicletes que té la policia que no sap de qui són. No sap a qui tornar les bicicletes.
13: Mm. Pares i mares, a partir d'avui, els menors de 15 anys...
6: Hi ha una idea. Estem fent una campanya, i ara també la farem unes quantes a ràdios, que diuen la vorera és pels vianants. Punt i final.
13: Bona.
6: Què volem? Home, què volem? Que els patinets i els ciclistes sàpiguen que no poden anar per la vorera. Però volem també que tots els ciutadans sàpiguen que bicicletes i patinets no poden anar per la vorera. De tal forma que si per la vorera apareix una bicicleta o un patinet, siguin els mateixos ciutadans que li diguin, escolta, que està prohibit, que està prohibit, que no calgui que hi hagi un policia local, un policia darrere de cada situació. És a dir, una perda com una pressió social per un tema que jo crec que s'està consolidant ja, de que no poden anar per la vorera. La vorera és única i exclusivament pels vianants.
13: Hi ha un altre tema que em sembla clau, que és que avui pares i mares sàpiguen que a partir d'avui els menors de 15 anys està prohibit anar amb patinet.
6: Sí. Sí, calia buscar una edat. Tal. És l'edat a partir de la qual pots anar amb ciclomotor. Em va semblar que no fem una edat diferent per cada cosa. Intentem harmonitzar que hi hagi... Que tothom digui clar que hi ha una edat que per sota no, i per sobre, bueno, doncs ja pots anar amb patinet, pots anar amb ciclomotor, en fi. El món s'ha tornat molt complicat, i una obsessió de la DGT és fer senzill el complicat. No volem fer més complicat el que ja és complicat.
13: De fet, el casc passa a ser obligatori pels usuaris del patinet.
6: A partir d'avui, tots els usuaris del patinet, obligatori el casc. És que amb el patinet aquí hi ha una història, que és que el patinet ens dona l'impressió a tots, ui, això és perillosíssim pels altres, morirem tots atropellats per patinet i de més. No, el que pren mal, el que realment pren mal és l'usuari del patinet. A les ciutats nostres, l'any passat va haver 21 morts que portaven patinet. En canvi, jo recordo l'any 24 que em va cridar l'atenció, a tot l'any, a totes les ciutats espanyoles, va haver un mort per atropellament de patinet. Saps allò que tots tenim l'impressió, això és perillosíssim, tots morirem atropellats pel patinet? Mm. Ho desmenteixo. El risc està pel conductor del patinet. Mm.
13: També haurem
6: una altra
13: portar...
6: cosa és que molesta una mica, el patinet, és veritat, pel risc del trans.
13: Una altra novetat, a la nit, a més de la llum, perquè hauran de portar llum, sí que hi ha una moratòria fins a l'octubre de l'any que ve, i una altra novetat és que a la nit, a més de la llum, els que vagin patinet caldrà portar armilla reflectant.
6: Per la nit, sí. El tema bàsic és ser visible. Torno a insistir, no tenen xassis. El xassis ets tu, igual que la moto, igual que la bicicleta, amb la qual la potenciar la visibilitat és un tema bàsic i fonamental com a millora de seguretat. Jo crec que tot té un cert sentit comú de les aquestes mesures. Si ho pensem una mica, tot és sentit comú. El que passa és que en aquest país, com que ens agrada queixant-se de tot, doncs tindrem crítiques segur per tots quatre cantons. Però bueno,
13: hi ha dues preguntes,
6: al cap d'un temps s'hauran acabat.
13: I acabo perquè en un parell de minuts ens ha de deixar el Pere Navarro, però tinc un parell de preguntes que són gairebé recurrents. Per exemple, a França el límit de velocitat està a les autopistes està a 130. Aquí, en alguns llocs, fins i tot se'ns ha baixat ja a 110 o a 100. Hi ha alguna possibilitat de que en el futur es pugui augmentar el límit de velocitat, tenint en compte que cada vegada la potència dels cotxes és major?
5: No està a l'agenda, eh? És veritat que a França a 131 et sancionen, i aquí a Espanya et donem un cert marge pel radar i demés, en fi, aquí hi ha un cert marge. A 121 no trobareu cap sanció, vale? Per excés de velocitat. És a partir de quelcom més de velocitat. No et diré quina, perquè té
13: molt. Ja m'imagino. I la segona i última, última és allò que sempre li pregunto al Pere Navarro, que és, ja ho sé que això depèn del Ministeri de l'Interior i del Ministeri de Salut i no penja directament de la DGT, però és molt sorprenent i que encara al segle, és a dir, a l'interior del cotxe el conductor pugui fumar. És a dir, perquè de la mateixa manera que si hi ha algú que el veu amb un entrepà a la mà o amb el mòbil, el policia el multarà, amb un cigarro a la mà el resultat és el mateix, el 50% de la... A més, ja no hi ha encendrers, normalment, els cotxes nous, amb la qual cosa tot és molt més complicat.
5: I és un cert risc, i l'encenedor, i el treure, el tal... A Europa el que hi ha normalment és la prohibició de fumar si al cotxe hi ha dones embarassades o menors. Aquesta és la línia que segueix una mica Europa. Home, el tema de fumar, que hi ha hagut aquí molts debats, també és veritat que hi ha molt el camió, que fa grans viatges llargs i de més, sol, tal, per mi fumar ens feia una mica de vessar-les, ens feia una mica de presbeta. És un risc, tothom ho sap, qualsevol fumador que conduint hagi fumat és conscient que allò és que és un risc evident. Però és veritat, l'un normal que hi ha a Europa està prohibit si hi ha menors i dones embarassades. Però és un tema més de salut pública, eh?
13: Això, per tant, s'hauria de preguntar a la ministra, no?, del RAM.
5: Sí. El que passa és que és bo, gràcies a Déu, en fi, cada vegada fumem menys.
13: Sí, però igualment, encara que hi ha gent que fumi, i gent que fuma que tampoc a dins del cotxe no fuma, això també és veritat. Però
5: també, clar, és una cosa... I amb vapejadors, i en fi, hi ha tot. Una mesura, un últim moment.
13: Sí, tant.
5: Allà també s'ha provat que, en cas de nevades o inclemències atmosfèriques, hi ha congestió que està en cotxe esperat, al carrer de l'esquerra, amb autopistes i autovies, lliure pels vehicles d'emergència, lliure per la màquina, per treure la neu, sí, i de més. Això a Europa és habitual, aquí era una assignatura pendent. Home, anem a veure, aquí el repte està al compliment. Si tots ho complim, tots sortirem guanyats. Allò, aquestes retencions que hi ha, quan hi ha nevades, que està tot torturat, tots allà, que estem hores atrapats. No, carril esquerra, lliure, per les llevaneus.
13: I com s'anunciarà això?
5: Amb els panells d'informació variable ho anunciarem pels trams que hi hagi, perquè això és un moment donat, en un tram ho posem, tenim càmeres també, hi ha càmeres de control. Sobretot això ens afecta molt això a l'A6, a l'A1 i a l'A2, són les carreteres principals, eh? Això és perquè, clar, tens que tenir diversos carrils per deixar lliure el carril esquerre. Tenim els trams identificats, on històricament hem tingut problemes, i allà hi ha càmera, ho senyalitzem amb el panell d'informació variable, home, i si per la càmera veiem que la gent no compleix, és un tema molt de pedagogia, és un tema molt com de ciutadania, i el repte que tenim, i ens agrada aquest repte, és aconseguir traslladar a la ciutadania que, escolta'm, si ho fem tots sortirem guanyant, i si no, tots sortirem perdent. A veure si el país està dona el nivell.
13: Molt bé. Li agraeixo. De totes maneres, veurem quants hereus de la Cerillo de Tormes hi ha a les carreteres que aprofitaran aquest carril de l'esquerra per anar ràpid. També que sàpiguen que si l'enxampen els hi caurà una bona multa.
5: Pot ser que hi hagi algú que es posi darrere, sí, i veneus, per així, mentre tots els altres estan aturats, ell anar avançant. Sí. En fi, això és... ho tenim descomptat.
13: Gràcies, Pere Navarro. Fins aviat. Sort. Sí. Gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
13: Que vagi bé, bon dia. Per cert, que els trens de la línia R2, R2 Nord, R2 Sud i R11 circulen en retard per una incidència a l'estació del Clot. Les demores poden superar els 20 minuts. L'altre dia vaig dir que si tingués una filla es podria dir catenària, però crec que si hi ha una altra filla es podria dir incidència. Perquè és que s'estan posant...
34: Si tens una filla que es diu incidència, potser l'has tingut amb alguna circumstància, la gent pot pensar.
13: No és el cas, per tant, no seré
34: no, incidència. No, però vull dir que si algú té una filla que es diu incidència...
13: Incidència a Madrid, això sí. Jordi Armentera, esteu batats respecte al tema de la llei de l'habitatge, que ara hi entrem.
20: Hi ha un parell de coses importants.
13: Endavant, Armen.
20: La primera, Podem ha anunciat el vot favorable. Podem ahir havia amagat amb la possibilitat d'abstenir-se en aquests dos decrets que s'han de votar demà. Ara acaben d'anunciar que no, que votaran a favor. Per tant, ens queden sobretot dues grans incògnites. El que farà Junts i el que farà el Partit Nacionalista Basc. Però hi ha una altra història que no té res a veure amb l'habitatge i que és important en aquests moments, perquè fa dos mesos que estàvem esperant aquesta data. Moncloa i Zarzuela acaben d'anunciar que Felip VI i la reina Letícia visitaran Ceuta el 13 i 14 d'octubre. Això és d'aquí a dues setmanes, dimarts i dimecres. I la data, atenció, perquè és l'endemà del 12 d'octubre, que és la festa de la Hispanitat, ja fa moltes setmanes que estem dient com es jugaria amb aquestes dates, perquè aquesta visita és una provocació de cara al Marroc, es veu com una situació incòmoda des del Marroc, i això, òbviament, ho explica el fet que hi ha molt pocs precedents. L'últim és novembre del 2027, Joan Carles I i la reina Sofia

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot. Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
2: T'atura, no. O se t'ha espatllat la nevera. Fins i tot, si vols renovar els mobles de la cuina,
3: sí.
2: Tenim bones notícies per tu. Perquè fins aquest diumenge, al Corte Inglés t'estalvies l'IVA en electrònica i electrodomèstics i en molt més. I això no és tot, perquè a més, per posar-t'ho encara més fàcil, tens finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés. Estalvia't l'IVA en televisors, mòbils, ordinadors, equips de so, neveres, rentadores, forns, també en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany, i tot amb els avantatges tecnològics que només et pot oferir el Corte Inglés, com l'assegurança gratuïta durant 3 mesos, també al web i a l'app, i també a Hipercor. Aprofita-ho i estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i en molt més, amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés, fins diumenge 4 d'octubre i per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I recorda que t'esperem al nou Club del Gourmet del Corte Inglés Diagonal, a la 5a planta. Vine a descobrir una nova proposta gastronòmica en un espai renovat que et sorprendrà. Ara, a la 5a planta, podràs gaudir del nou Club del Gourmet de la Diagonal. Doncs per part meva és tot, que acabeu de passar molt bon dia. Adeu, fins demà!

0: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
1: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 en gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
2: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
3: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
2: El 3 i 4 d'octubre viu la Rauxa Bruixa a Sant Joan les Fonts.
4: Mamma mia! Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
0: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem. Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: I allà, he reservat entrades per a no veure juntes una exposició demà.
7: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
6: I allà, no dius pas podem tot?
7: Sí, que puc, sí, sí que puc.
8: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos

0: haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
1: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
1: Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Verisure.
4: Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
5: Acertarás.
6: El perquè de tot plegat.
7: Minuts i les 10 en punt del matí. Tenim una notícia a última hora que ens costa l'Eudald Martínez des del carrer Otger de Barcelona. Eudald, tu diràs.
8: Doncs mira, que el desnonament aquest de que estàvem pendents de la MAC, una veïna del barri de Sant Andreu, finalment ha quedat aturat, i la notícia és que ha quedat aturat gràcies al nou decret que va aprovar dimarts el Consell de Ministres, que es va publicar ahir al BOE, que ja està en vigor de moment, a l'espera de que passi el Congrés, com que ara mateix està en vigor, el jutge ha acceptat de moment paralitzar, aturar el desnonament que hi havia avui. No hi ha nova data prevista, però seria aquesta la notícia. El sindicat de llogateres ens diuen que ells tinguin present seria el primer cas en què el decret doncs funciona i atura un desnonament. Ara, per tant, el que hem fet és fer una crida i anar cap a Trinitat Vella, on hi ha un altre desnonament avui previst, a veure si en aquell cas també el poden aturar. En aquell cas ens expliquen que també han demanat al jutge aturar-lo en base a aquest decret. El que passa és que en aquell cas, de moment, no hi ha resposta del jutge. Veurem què passa doncs també en aquest altre desnonament que hi ha avui a Barcelona previst.
9: Molt bé. O de qualsevol cosa, ens fa saber, sisplau, eh?
8: Perfecte.
9: Molt bé, gràcies, Eudald Martínez, com sempre, al peu de la notícia. Ara, des del carrer Otger de Barcelona, el jutge ha decidit frenar aquest desnonament. En fi, ja ha quedat clar que hi haurà... s'acosten eleccions municipals, probablement s'acosten també eleccions generals, tot i que no se sap mai.
10: Bueno... No, sí, com molt tard el juliol, no?
9: No, poden arribar més endavant. Sí, sí. Al final d'any. Sí. És a dir, però s'acosten. I
11: veure març.
9: Tu creus?
11: Eleccions generals?
12: Sí. Generals.
11: Ara mateix, l'acord no escrit entre PNB i Junts, es presenta els pressupostos.
12: Sí. No els aprovarem.
11: Els perds i convoques automàtic.
12: És el teu programa electoral.
11: Però no descarto res, eh?
9: Sí.
12: No, però... També et dic que quan tingui totes les enquestes davant...
9: Bé,
12: doncs...
9: Però dit això, els dos grans temes que hi haurà en aquestes pròximes eleccions seran habitatge i migració. Si no ho sabíem, ara ja ho sabem, perquè ho hem portat tot ja a la pràctica. Per tant, aquests seran els dos grans temes. Si ens quedem amb el de l'habitatge, el que passa que una cosa porta l'altra i l'altra porta l'una, també, no? Veurem què passa demà. Veurem què passa demà en la votació. No sé què significarà, perquè parlem molt de Junts per Catalunya, però ara amb el David parlàvem que se'n parla poc del PNB. I no sé, David, el PNB què pot fer aquí.
11: No ho sé, però és obvi que també, perquè hi ha eleccions a la vista, que va amb el retrovisor a Mirena Bildu. Les enquestes també estan molt a prop i que no vol quedar davant la societat basca com... Ja veurem. I la reunió ahir entre Aitor Esteban i Félix Bolaños, que han dit que era, ja estava agendada... però encara no han dit res, i en les votacions anteriors, perquè de decrets n'hi ha hagut molt, ha arribat a votar que sí en algun, quan sabia que Junts votava que no.
12: Bildu és el primer partit soci del govern que va dir que sí als dos decrets.
11: Sí, i amb la càrrega crítica, no és suficient, el problema és molt més greu, però sí, és el primer, tots els titulars diuen això, per nosaltres no serà.
13: És que la mirada de les eleccions en tots els sectors, en tots els àmbits, condiciona, evidentment, les possibles apreciacions i les possibles concessions que es puguin fer, no? I al final jo crec que també Junts, no? Junts per Catalunya, a mi el que em sorprèn és que després de totes unes concessions o assumpcions d'unes demandes aplicades al decret, encara es plantegi què he de fer, no? I la demanda que se li faria a Junts, jo crec, seria, bueno, què és el que esperes que concloguin perquè puguis votar-ho a favor. Però jo volia fer un comentari respecte al que hem parlat abans amb l'acampada. Crec que hi ha una substancial diferència entre l'acampada del que va passar el 15M, que era un eslògan, aquests polítics no em representen, com jo ara no puc assumir el cost de la meva vida. Perquè, a més, és una realitat molt transversal. Abans ja era un sector de la societat jove, eminentment, que se sentia que no tenia un referent polític aquí a apel·lar, i ara el que passa és que hi ha universitaris, treballadors, gent que està complint amb tots els seus barems vitals de tenir feina, guanyar-se la vida més o menys bé, i en canvi no pot tenir un habitatge. Jo crec que aquesta hi ha una diferència substancial entre una acampada del 15M i l'acampada que tenim aquí davant, no? És a dir, hi ha una realitat social que ha canviat substancialment, que ara la gent pot haver complert les seves expectatives vitals en molts àmbits, però en canvi les expectatives vitals de tenir una vivenda són totalment allunyades de les seves possibilitats. Jo crec que aquesta és una realitat que cal fer i fer una reflexió profunda, no?, de quina societat en realitat estem construint i deconstruint. No hi haurà possibilitat de creixement econòmic en unes generacions que, tot i fer les coses molt ben fetes, els hem demanat que es formin, els hem demanat que treballin amb esforç, els hem demanat que estiguin preparats, els hem demanat que acceptin les feines, però no tenen diners com per poder-se pagar un habitatge, no? I això crec que el govern i els partits polítics... Tu l'altre dia parlaves d'un pacte d'estat. Crec que és imprescindible que hi hagin temes com la immigració i l'habitatge, i salut, i educació, que els pactes d'estat tornin a estar sobre la taula. Tornin a estar sobre la taula perquè una societat democràtica necessita també pactes d'estat.
7: Però ja saps perfectament si l'altre dia a l'acte de la Vanguardia, als Premis de la Vanguardia, hi havia Alberto Núñez Feijó, hi havia Pedro Sánchez, i ni es van mirar la cara. És que no es van ni saludar, evidentment, però és que no es van mirar la cara. Pere Mas, què dius?
5: Bueno, és que estem parlant de moltes coses. Per començar per això del pacte d'estat, jo crec que l'última vegada que s'ha parlat de pacte d'estat potser va ser amb el pacte de Toledo i les pensions. I d'això crec que ha plogut, però... Bueno. I els anteriors devien ser els pactes de la Moncloa a l'època del Suárez per contenir la inflació i tota aquella història. Efectivament, tu vas fer una editorial...
7: I el 155, que va ser un pacte.
5: Tu vas fer... Sí. Exacte, mira, això sí que va ser un pacte d'estat, exacte. Va ser, mira, justament avui que és l'octubre, doncs gràcies per aquesta...
14: I la modificació de la Constitució per al límit d'endeutament.
15: També va ser un pacte, també va ser un pacte, sí, sí.
11: L'agost del 2011.
12: I blindar Juan Carlos.
7: I blindar el rei Juan Carlos.
5: I en ple mes d'agost, i en ple mes d'agost, i en ple mes d'agost. Per tant, sí que quan interessa hi ha pactes d'estat. Però aquesta apel·lació una mica ingènua, t'ho dic carinyosament, estimat Jordi Maria, que feies dilluns o dimarts al teu davantal, no es produirà aquest pacte d'estat. No es produirà, perquè el PP i el PSOE, que són els dos grans partits d'estat, que són els partits l'un l'alfa i l'altre el no sé què, que haurien de, diguéssim, posar una mica de seny en això, no l'hi posaran. Per mi el tema, anant a la qüestió general que ens ocupa, la reflexió que ha fet la Isabel Lleuger és molt pertinent. Però és que no estem parlant ben bé d'això. Sí que estem parlant de que la gent se li ha promès que si estudiava i creixia l'ascensor social, si s'esforçava... Tot això, tot aquest contracte social, entenc que els nanos de 20 anys, 30 anys, o tios de 30 anys, que estan vivint 3 o 4 en un pis, que en parelles més o menys estables i que no saben com combinar la vida. O sigui, aquí, perdó, el diagnòstic de que la cosa està fallant és evident. Les solucions que s'han adoptat en habitatge... Algunes han estat bones. Per exemple, en el seu moment es va allargar els contractes de 3 a 5 anys. Això no fa gaire, d'això. Eren 3, la durada mínima dels contractes. Bé, això és una cosa beneficiosa per a tothom. Es podria haver fet un escalat, marcar uns barems... Tot el que siguin incentius, per exemple, part del decret parla de que puguin desgravar més els propietaris si baixen el preu dels lloguers, que és una cosa que, si no, ningú la farà. Ningú baixarà el preu del lloguer, a no ser que l'obliguin o que hi hagi un incentiu. Com haver-hi la Covid, també haver-hi unes mesures encertades, una congelació, un topall al 2%, unes pròrrogues automàtiques o un no poder fotre la gent al carrer. Parèntesi, la cadena judicial i tot això falla molt en la valoració del cas, en els serveis socials que han d'assistir, i si no hi hagués el sindicat de llogateres i companyia fotent 200 tios davant de la porta d'algú, ja s'hauria produït aquest llançament judicial d'avui. Avui diu que el jutge s'ha mirat la llei o el que sigui, però falla la cadena judicial també. Ara bé, a mi, aquesta decisió que s'ha de votar demà i aquesta llei feta a correcuita i feta amb la pressió d'un frame, perquè ara anem a impulsos emocionals. Hem vist una senyora de 87 anys, cosa que és una cafrada majúscula, no crec que la pugui discutir pràcticament ningú en aquesta taula. Estem sota l'impacte emocional d'aquest frame i fotem un decret a correcuita pensant en un càlcul electoral a curt termini. Els de Junts, que si els hi ven els d'Aliança per la dreta. Els de Podem, mirarem dit que sí, quan tothom es pensava que estarien tocant els nassos com fan habitualment. Vull dir, per la divisió que hi ha entre Podem i Sumar. Em referia exactament a això, El PSOE pensant en si convoca les eleccions.
7: El PNB en Bildu. El PNB en Bildu.
5: Bueno, el PNB veient Bildu... Bueno, però el PNB està pactant associat amb el PSOE, també, amb el suport del PSOE, al País Basc. Bueno, jo crec que tothom s'omple la boca de oh, quin drama, oh, quin drama, i realment, segurament, quan arribin a casa i parlen els polítics amb la seva parella, diguin, hòstia, segurament això és un drama molt gran, però la decisió política sobre què es vota demà i el contingut d'aquest decret, per mi, neix malament. Algunes mesures no són encertades i està, o sigui, i passarà, com per exemple, amb el cas de el forat que hi havia amb l'anterior llei, el famós, com es diu això, el forat socialista de l'habitatge temporal, que intentaves contenir una cosa per una banda i se t'escapaven per una altra, un error gravíssim, o bé, com passa ara, el govern de la Generalitat, cada 5 minuts ens treu la consellera Paneca o qui sigui a dir-nos que ha funcionat molt bé el topall de lloguers. Pregunteu a la gent que està intentant llogar pisos a Barcelona, perdó, quan diuen que funciona bé, perquè s'han retingut els preus. S'han retingut els preus, però ha baixat el nombre de contractes brutalment. Pregunteu a la gent que busca pis si arriben a posar-se al mercat el pis. I pregunteu a la gent que lloga pisos, no mafiosos ni gent rara, a pis normals, que tenen una oficina a l'Eixample, a Gràcia, o que sigui, que es dediquen a llogar pisos, que us expliquin la realitat del mercat.
7: Va, aviam, perdó. Neus Tomàs i Àngel Ribés...
12: Has dit tantes coses que no sé per on començar.
5: Que n'hi ha moltes.
7: Sí, n'hi ha moltes.
12: Jo coincideixo amb que... Jo, ho he resumit dient que són com els mals estudiants, no? Que a última hora, corre, que ha d'aprovar l'examen.
7: Correcte.
12: I és el que ha passat. Han actuat com els mals estudiants i s'han presentat a l'examen sense estar preparats. Crec que jurídicament és qüestionable, per exemple, que el Consell de Ministres aprovi dos decrets sense que estiguin redactats. I políticament... Em sembla també poc encertat que els que l'han de votar, fins l'endemà al matí, no el tinguessin i altres a última hora al vespre. Per tant, és la prova d'això, de que s'ha fet tard. No? Dos, més enllà del cas de Mari Carmen, que em sembla que sempre hi ha d'haver una espita, no? Quan el Rajoy, el govern Rajoy, fa el primer... No era ni un escut. Les primeres propostes antidesnonaments és perquè un senyor hospitalet es penja. I aquí és quan, que era de la crisi anterior, que és la crisi actual, perquè d'allà ve lo d'aquí, no? Però, dit això, a mi el redactat, per exemple, el preàmbul... Un dia haurem de parar els preàmbuls que fan els polítics, de veritat. Ja prou, o sigui, aquesta literatura... I a més, jo estic supercontenta, suposo que tots aquí, de que aquesta dona pugui tornar a casa seva. Em sembla al·lucinant que ara hi hagi mitjans que estan convertint en víctima a l'empresa que no volia mantenir-li el lloguer. I a més, igual si aquesta senyora era més o menys antipàtica i si li agradaven més o menys els nens de l'escala, que l'estan convertint en alguns mitjans en una cosa... Em sembla, en fi, com s'ha estat tergiversant. Però no és el decret Mari Carmen, és el decret de moltíssima gent, no? També els d'avui de Sant Andreu. Ara bé, això són mesures totalment pal·liatives. És a dir, això és el mínim que s'ha de demanar. I quan parlem d'un pacte d'estat, jo crec que hi ha una qüestió on sí que es podrien posar d'acord. En moltes coses no, perquè jo sí crec que hi ha un tema ideològic, no? Hi ha gent que diu, és el mercado amigo, i hi ha gent que diu, no, això ho has d'intentar domesticar d'alguna manera, no? Però escolta'm, hi ha un informe del Banc d'Espanya, del senyor Escrivà, de l'any passat. Banc d'Espanya, no una unitat comunista o amics perillosos del David Fernández.
11: Gràcies.
12: Que diu, falten 750.000 pisos a Espanya.
5: I com fa que ho sentim, això?
12: Bueno, et dic, falten 750.000 pisos.
16: I què es fa?
12: Identifica, a més identifica els llocs on fan més falta. Madrid, Barcelona, València, Alacant i Màlaga. Posen aquest mapa els que tenen pisos turístics i o de temporada, que és la trampa que tu deies, i et surt el mapa. Llavors, construir, perdó, per les competències, i aquí l'Àngel es dirà, les competències les tenen les autonomies i també els ajuntaments que han de buscar els solars.
16: Ara parlem d'això.
12: Per tant, aquí es podrien posar d'acord. Probablement hi haurà gent que diu, cal menys concertació amb els privats. Jo, en fi, no, crec que sóc poc sospitosa. Crec que has d'implicar els privats, perquè si no, no ho faràs. No sé de quina manera, però has d'aconseguir que aquesta gent també s'hi posin a construir, perquè si no, és a dir, dient-ho en plata, si no els hi surt a compte i no els pots obligar, doncs no construiran, que és el que ha passat en molts llocs, no?
5: Amb el topall del 30% aquí.
12: Però crec que aquí, en posar-se a construir i a buscar els solars, haurien de poder-ho fer tots, és a dir, sigui del PP o sigui del PSOE. I després, el govern central pot... hi ha de legislar respecte a aquestes empreses que, que, paguen uns impostos irrisoris per comprar edificis sota mercat i vendre'ls a uns preus desorbitats. I això sí que depèn d'ells. I una última cosa, quan ahir Pedro Sánchez diu... si em diuen traïdor, no, estic encantat de ser un traïdor als fons Voltor. Bueno, el PSOE, abans de l'estiu, no va deixar que es tramités, no va deixar que es tramités la proposta que intentava frenar els peus als fons Voltor. Llavors, en fi, benvinguda sigui la mesura, però una mica de contenció.
7: Àngeles.
16: Primer, la forma. Aquest govern fa un abús monstruós dels reials decrets llei, que estan concebuts per a ser unes eines amb una urgència d'un problema molt determinat que s'ha de posar coto al moment. I aquest govern utilitza els reials decrets llei com si fossin gominoles. Quin és el problema? Que quan tu publiques en el BOE el Real Decret Llei, encara que no estigui aprovat pel Congrés dels Diputats, en allà entres en una mena de llim estrany on hi ha professionals de la judicatura que et diuen que no, que fins que no ha estat ratificat pel Congrés això no té validesa, i d'altres que diuen que sí que té validesa. Aleshores, la inseguretat jurídica que està creant este govern amb tots els decrets lleis és brutal, brutal, perquè el segon decret ja està publicat i probablement demà serà tombat. I aleshores, què? Haurà estat en vigor 24 hores? Això no hi ha qui ho resisteixi. Això quan la forma. La segona, jo estic molt d'acord en que tot el que s'està fent són tiretes per una ferida enorme...
7: La paraula que s'ha repetit més aquestes últimes 24 hores és pedaços.
16: Pedaços, sí, sí.
12: Imprescindibles, però...
16: Però, sí. Si tu saps perfectament que ni hi ha una manca de vivenda, ni una manca d'obra nova, ni una manca brutal, el que has d'intentar és posar els mitjans perquè ho puguis fer. No dius, no, és que ara vindran Àngeles amb les competències i tal, i tant que vindran amb les competències, perquè, clar, és que no només és la Generalitat de Catalunya la que té les competències de vivenda, el Parlament de Catalunya, en totes les comunitats passa el mateix, s'haurien de posar d'acord, però és que, a més, tens un gran problema, que és el de com traiem sol al mercat per poder construir. Tu ara mateix només tens dues opcions. L'opció on és ja que està qualificat per poder construir, urbanitzable dins de les ciutats, etcètera, que no pal·lia en res el problema que tens, o tens que fer uns planejaments urbans per treure un munt de sol rústic i fer d'allò equipaments, de fer vivenda, etcètera, etcètera. Això trigaràs gairebé 10 anys en fer-ho. 10 anys. Ningú ho està fent. La pregunta és per què ningú ho està fent. Si tu poses a... Posem que tinguéssim totes les eines i tothom se posessi d'acord i vinga, va, arcoiris de colors. I estiguessin construint aquests 500.000, 600.000 pisos any, automàticament el que això fa és baixar d'una forma brutal el valor patrimonial dels pisos que ja hi són. I n'hi ha partits que no volen sentir això ni en pintura.
5: No crec que baixi tant, eh? Jo no crec que baixi tant.
16: Ui, tant que baixaria, i tant.
5: No, perquè hi ha molta demanda.
12: Bueno, si entens, sí, que, però, si clar, entens que l'habitatge és un dret i no una inversió, doncs no passa res perquè baixi.
16: No, és que jo... A veure, dius, és el mercat, amigos. Jo estic molt d'acord en que baixi perquè hi hagi molta oferta. És que és l'única manera que baixarà. No n'hi ha altra, eh? No n'hi ha altra. Aleshores, que, clar, què passa? Que si tu saps que tens una sèrie de problemes administratius i legals per posar tot aquest sol a construir, pregunta't per què ningú ho està fent. Ningú.
7: David Fernández.
11: Ui.
12: Moltes coses.
11: Era per moltes coses. Agafar amb l'encida perquè són moltes coses. A Viena, ja ho dic, aquesta setmana s'ha dit, no és el mercat, amigos.
12: Clar.
11: Són les polítiques públiques democràtiques d'habitatge per garantir un dret.
7: Fa un segle,
11: un dret fonamental. Fa 50 anys aquí es va dir, ja sé que és l'article de més de ciència-ficció, com diria el Voto de la Constitució, els poders públics garantiran el dret a l'habitatge i combatran l'especulació, i la comunitat participarà de la plusvalua dels processos urbanístics. podeu riure, podeu plorar. Però jo vaig una mica més enllà, o més endavant o més enrere, i aquest, la Neus feia referència a la mort, al suïcidi del Miquel, el novembre del 2010, a la Gornal. Jo voldria recordar el cas. Era un pis buit de Dixa. Un pis buit d'habitatge protegit, buit. Ell va anar als serveis socials.
5: De la Generalitat,
11: De la Generalitat, sí, de Dixa.
5: Perquè no és Ayuso, no és com Mari Carmen, que és Ayuso, i és Almeida i tota aquesta cosa.
11: 15 anys i 10 mesos després ve el suïcidi de l'Olga, que és un fons voltor dels més funestos, que és Cerberus, amb la complicitat parcial del Banc de Sabadell, també s'ha de dir tot. Que és un nou protagonista. I ara tenim el desastre d'ahir, del Javier, del Sabater, que s'ha penjat. La reflexió jo que faig és la següent. El 2000, això va passar l'11 de novembre del suïcidi del Miquel a un parc públic, a l'Hospitalet, i només 8 dies abans és la crònica del primer desnonament aturat a Catalunya per la incipient part, abans del 15M, en el cas de Lluís Sunyer, que queda certificat. El primer desnonament aturat i el primer suïcidi de la crisi immobiliària documentat. Potser n'hi ha altres. El 2010, l'habitatge protegit a Catalunya està per sota del 2%, molt per sota de la mitjana europea. El 2026, l'habitatge protegit a Catalunya està per sota del 2%. Aleshores, i aquí ara que diuen que si Junts, que és veritat, si Junts ha blocat els últims decrets, però el 2019 hi havia una majoria absoluta d'esquerres. Aleshores, aquest que ara, al final dels seus 8 anys, diu que fa un decret urgent, ha tingut oportunitats i oportunitats. Però quan va passar-ho el 2019, jo recordo una intervenció, ara dita amb el pas del temps, pues, del senyor Ábalos, que era el ministre del RAM.
12: Ai, el bien.
11: Dient,
12: bien de mercado.
11: Aquí hi ha una cosa, és que l'habitatge és al mateix temps un bé de mercat i un dret social fonamental. Diu,
12: no, que li expliqui amb ell, no?
11: No, amigo, això, o sigui, o una cosa o la contrària.
5: És que aquí
11: o és un bé de mercat subjecte a especulació, a negoci, a intercanvi, no? O és un dret social fonamental. Però la reflexió de que passats 16 anys estem igual en habitatge protegit també és mentida. Saps per què, Jordi?
5: No.
11: Perquè d'aquí al 2040 la demarcació de Barcelona perd 54.000 habitatges protegits que tornen al mercat lliure. Perquè algú ha fet una construcció pública que algú ens haurà d'explicar. I de sobte tot el que hem construït públicament se'n torna al mercat lliure. Per tant, la política, com es demostra avui, en la notícia que acabo de donar dient un decret a durant desnament, per suposat que la política pot intercedir. A ningú li molesta que la benzina, el preu de la benzina estigui controlat, estigui limitat, estigui subvencionat. A ningú, tots defensem que el gremi del pa digui, escolti'm, la barra de pa, no, perquè clar, tots hem d'evitar dinàmiques especulatives. I sobre l'habitatge és una bogeria que dura molts, molts anys, i jo crec que la notícia trista és l'immobilisme, amb tots els matisos, Vull dir que hi ha posicions molt diferents, òbviament, però... I l'última, que em sembla molt interessant del que deia la Isabel, és veritat que el 15M de fa 15 anys, no?, era imprevisible, vull dir, va ser una mani de 2.000 persones i 57 que van acampar, i va ser imprevistos de la crisi, i aquesta jo crec que no reconeixer, des d'aquell primer desnonament aturat del 2010, que darrere hi ha sindicats d'habitatges, un nou moviment pel dret a la, no?, arreu de l'Estat, també està darrere d'això, sense sindicato d'inquilines de Madrid, no hi ha Mari Carmen. I l'última, en quan tothom diu la crítica fàcil, és que la Mari Carmen era pensionista jubilada i volia viure al retiro. Diu, a veure si ho enteneu, també van a per vosaltres.
12: Clar.
11: Van a per tots. Comencen pels més febles i pels més vulnerables, van començar amb les hipoteques, han seguit amb els lloguers i després de per la classe mitjana.
7: Isabel Llucier.
13: Jo em plantejo les coses no com una guerra frontal. És a dir, crec que la política que ha d'estar per precisament exercir de protecció de la ciutadania i les polítiques públiques han de fer això, la reivindicació que jo em sembla totalment legítima i que no pot haver-hi interpretació possible és que un govern progressista no pot funcionar a demandes socials puntuals i que en un moment donat tinguin un reclam determinat. És a dir, a mi em sembla també molt censurable que el president Sánchez aposti per dos decrets immediats quan hi ha una reivindicació social i s'ha escandalitzat molt per el desnonament que vam veure de la Mari Carmen i tots aquests altres que estàveu citant i que no hem vist. Però també és veritat que d'alguna manera cal anar endavant. I sigui pel que sigui, si aquests decrets, que són segurament un pedaç, però un pedaç necessari, provoquen que el debat social impliqui un canvi en la perspectiva política d'uns determinats grups que la pressió social els està fent reflexionar tant de Junts per Catalunya com de PNV, com de el PC, el PSOE, o inclús gent del PP. És a dir, crec que aquí s'obre un debat. En Jordi deia abans que els grans temes de les pròximes eleccions són habitatge i immigració. Segurament són els grans temes de les properes generacions, perquè són els grans temes que no podrem evitar i que, a més, ens deixen desprotegits. Crec que les polítiques públiques han de donar suport no només a les persones vulnerables, sinó a aquelles persones que estan en el sistema obligatori de responsabilitat ciutadana, estan fent les coses ben fetes. I també crec que quan parlem d'aquells propietaris que tenen uns determinats pisos, que no són un fons voltor, i que necessiten també, i que han apostat per fer un tema d'inversió, també s'ha de vetllar per aquesta realitat. És a dir, no podem desubicar les dues realitats. No podem considerar que la responsabilitat pública dels governs ha de vetllar perquè tothom tingui dret a una vivenda pública, i també ha de vetllar perquè aquelles persones que puguin tenir una vivenda en propietat puguin també posar-la a lloguer. I estic d'acord amb que la plataforma de posar a lloguer s'ha de vehicular d'una manera fàcil en aquells propietaris que tenen aquestes propietats, perquè ni els impostos, ni les capacitats de negociació, etcètera, etcètera, donen capacitat. Per això aquest segon decret, on hi havia una moratòria, hi ha un ús indefinit d'un determinat immoble, és una bona mesura, sempre que tu també protegeixis el propietari, perquè no pots plantejar una mesura com aquesta deixant desprotegit el propietari.
17: És que en principi no el deixes desprotegit. És a dir, al propietari el que li has de donar és seguretat jurídica, a les dues parts, perquè el que tenen és un contracte.
18: I que no pagui ell el pato.
17: Perquè no la percepció
19: però
17: aquesta...
19: Però no passa això, ja ho saps.
17: No, a veure una cosa. És a dir, a mi m'agrada molt sempre el dret comparat, perquè sembla que és que aquí ara ja hagin inventat una mesura bolivariana que no existeix. Escolta, la renovació automàtica està a 7 països de la Unió Europea, inclús a Gran Bretanya, que no està encara dins.
5: No, ja m'agradaria els impagats, els impagats. Em referia a la renovació.
17: No, però vull dir, aquesta cosa de que ara resultarà que no pots fer fora el llogater, primer, no és veritat. El que passa és que hi ha d'haver una seguretat jurídica per les dues parts. Vaig a dir una cosa que és políticament molt incorrecta. Jo crec que hi ha molts propietaris que fan bé la seva feina, i hi ha molts propietaris que són voltors, perquè ser voltor no depèn de la quantitat de pisos o diners que mous. Depèn també d'una actitud.
5: I de la rendibilitat que busques.
17: Hi ha gent que actua amb molt seny i hi ha gent que no, que amb aquesta recerca de la màxima rendibilitat s'acaben comportant com a voltors. I això ho hem de poder dir ja, perquè hi ha molts llogaters que ho estan patint i no necessàriament té que ser Blackstone, que ja sabem com funciona Blackstone, i a més ja sabem que la senyora Ayuso, i també en el seu moment algun ministre socialista, els hi va dir que benvinguts. Per tant, no parlem només d'aquests grans fons, estem parlant també de gent que en el seu dia a dia actua així. I per tant, el que ha de fer la legislació és posar unes normes que permeti que les dues parts tinguin dret. Una última cosa, amb la de dret comparat. A Regne Unit les multes són fins a 40.000 euros per un desnonament il·legal o per infraccions. Hi ha un tribunal que es podria mirar aquí, hi ha un tribunal on poden anar les dues parts, i allà es fixen les compensacions, que poden anar, com aquí s'està dient, de 12 mesos fins a 24. A França, on hi ha més del 70% és petit propietari, les multes poden ser fins a 36.000 euros. A Itàlia, que tampoc està governada ara per uns comunistes perillosos, són 36 mesos, no 12, 36. Portugal és el més dur, perquè amb l'incompliment pots arribar a haver de pagar l'equivalent a 10 anys de la renda. Per tant, home, mirem una mica, quan diem Viena, a favor de Viena tots, però mentre no arribem a Viena, que trigarem, com tu deies, 50 anys, doncs tots aquests que diuen, ai, pobres propietaris, que ara a partir d'ara no podran fer fora, no, si tu compleixes i el llogater compleix, no hi haurà problema. Si un dels dos no incompleix, doncs s'hauran de canviar les normes. Mira, i em sembla bé...
18: Hi ha una dada que jo crec que és important per quan s'equipara llogater o propietaris, les realitats que són molt distintes. Escolteu, les dades de l'Agència Tributària, El 7% de Catalunya ingressa 6.000 milions anuals per lloguers d'habitatges. El 93% no. I jo agraeixo moltíssim al sindicat de llogateres, que sempre ho reivindic, perquè sembla que la meitat siguem llogaters i la meitat propietaris. No.
7: Val, una cosa, són els 10, un segon, són Àngels, i ara de seguida torna ella. Sí. Vàries coses. La primera, vaig a la publicitat, La primera per introduir coses, lo del pacte d'Estat, vull dir, em sembla que el PP i Vox en aquests moments estan allà esperant bueno, que caigui el govern i que, clar, per tant, no fem res i, per tant, no en parlem, quan és un tema, vaja, cabdal, això, que això faria passar al revés exactament el mateix, eh? Però aquesta una. La segona, la meva opció, la meva intuïció, que no és informació, la meva intuïció és que demà Junts probablement s'abstindrà. I això tirarà el decret endavant. Per què? Doncs perquè és un tema de gran...
18: Els dos?
7: Com els dic?
18: Els dos decrets s'abstindrà?
12: No, el segon no.
7: Del segon, no. Del...
12: El segon tu creus que s'abstindrà?
18: Jo crec que no.
7: No ho sé. Jo crec que és un tema d'extremada sensibilitat social. I quedar assenyalat per un tema que en aquests moments és d'extremada sensibilitat social...
5: Però és en aquests moments, eh? Per
16: jo això t'ho compraria...
5: Per això es vota demà i no d'aquí un mes. I per això es vota demà i no d'aquí un mes.
18: Sant Pancràs t'escolta.
7: Un moment, un moment. És a dir, tot i que aquí hi ha una història que jo crec que els dos decrets són molt poc durs amb els fons voltors, així ho penso, i que en alguns casos posen la responsabilitat en accés al propietari del pis. I això, crec que aquí és on hi ha la trencadissa en aquests moments entre... Jo crec que el PSOE està més a prop de Junts que de Podem. Així ho crec i així ho penso. Però com que és un tema d'extrema debilitat i de tema de responsabilitat social, veurem què fa Junts per Catalunya aquí. No sé si apareixerà Sant Pancràs o apareixerà Podem amb Santa Rita, que el que no s'hi quita. Ho veurem, això. Ara en parlarem de seguida aquí al Món a RAC1.
19: RAC1. Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
20: T'imagines un any sencer sense pagar hipoteca? Zurich Assegurances ho fa possible. Contracta una assegurança de la llar, de cotxe o de vida amb Zurich i entra en el sorteig de 12.000 euros per viure amb tranquil·litat. Perquè a Zurich ens importes tu. Contracta l'assegurança i consulta en les condicions a Zurich.es.
21: Ara a Ziman, conjunts de suèter i leggings per nadó per 6 euros i el conjunt de suèter amb pantalons infantils per 10 euros. Ziman, tan senzill com això.
22: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
23: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
22: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
23: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
24: Terminator 2, el judici final en concert.
25: Reviu el clàssic de James Cameron en pantalla gegant en versió original subtitulada i gaudeix de la potent banda sonora de Brad Fiddle en directe, sincronitzada amb cada escena.
24: El 21 de desembre a l'Auditori del Fòrum Barcelona.
25: Entrades a gransimfònic.com.
26: Hasta la vista, baby.
27: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
28: Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed. Descobreix com tres grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites, només per temps limitat. Aconsegueix ja les teves entrades a casabatlló.cat.
29: Destinació la teva feina. En parada, deixa els nens al col·le, entrarà a la via... No, espera, que va amb retard, com cada matí.
30: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
31: Hi ha qui veu els límits i hi ha qui decideix superar-los. A la FECOT en diem inconformisme en acció. És l'actitud de les empreses i professionals que innoven, transformen i fan avançar el país. El 8 d'octubre vine a la nit de l'empresa de la FECOT, on reconeixerem iniciatives, empreses i persones que impulsen aquest progrés. Més informació a nitempresa.cat.
30: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
0: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
30: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
0: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
1: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement menjar bé. A Montcorb fa més de 100 anys que fem pernil cuit al nostre obrador de Sils, fidels a una idea molt simple. Si vols menjar bé, has de menjar bo. Tasta el nostre pernil cuit 100% d'Urok i el gall d'indi elaborat amb aigua de mar. Montcorb, el gust de les coses bones.
2: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
3: RAC 1.
4: El perquè de tot plegat.
7: Són les 10 i 26 minuts. Què dius, Tian Riba?
6: No, no, res, res.
7: Home, però pots parlar de tot el tema.
6: No, estava dient que... jo no sé si passa en altres països d'Europa, però Espanya, i sobretot abans de que esclatés la bombolla immobiliària, tothom es guanyava la vida amb el totxo. I hi havia gent que treballava de guixaire, que guanyava més diners que, és igual, que un biòleg, un periodista, que un... Vull dir que venim d'aquí, també, saps? I jo crec que això també fa que una economia que està tan basada en això i que en realitat ha anat a pitjor des de que va esclatar la bombolla, que ningú volia punxar, fa que els dos grans partits dits dinàstics, PP i PSOE, doncs en realitat s'assemblin molt en la seva aproximació a tot el tema de l'habitatge, i que els que es desmarquen d'aquesta línia és l'esquerra del PSOE, però no és precisament el PSOE. Llavors, efectivament, com deia la Neus, aquest discurs del Pedro Sánchez d'ahir, que el treu quan li convé, de la bandereta aquesta, de que s'assembla més a Podem que els de Podem, de jo estoy contra les fondes buitre, doncs, com deia el David, han tingut moltes oportunitats, des de que Pedro Sánchez és president del govern, que per cert és el segon, vull ja... que ha sigut més temps president del govern. Vull dir que ha tingut temps de fer coses. I com deia la Neus, no ens posem a estudiar a última hora, a aprovar un decret a última hora, en el que pot acabar passant, el que tu abans apuntaves també, i que ens apuntava ahir la professora de la Universitat Rovira i Virgili, que és que pot acabar provocant que encara hi hagi menys habitatge per lloguer i que acabin pujant els preus per aquest motiu.
12: Clar, el risc...
6: I que llavors tu quedis molt bé perquè tens una pressió a Sol i tens una pressió a Plaça Catalunya i Pedro Sánchez continuï sobrevivint i sigui un mago pop de la política, sí. però que els efectes reals per la gent siguin pitjors que els que hi havia abans que passés tot el tema de la veritat.
12: Hi ha coses que passarà,
7: Un instant. Stop. Ángeles Ribes, espera más.
5: Es valía las orejas.
6: No, la mi opinión.
7: Un segundo, Ángeles.
16: El mercado de lloguer...
7: Per cert, avui... deixa'm dir una cosa. M'agradaria parlar demà, aviam si és possible. Jordi Ramos, Montse Girona, per l'amor de Déu, que s'hi posi demà, si us plau, demà o dilluns, però demà, quan abans millor, la ministra. Val, gràcies. Sí, home, sí.
5: Felicita-la per la seva gran feina.
16: Per cert, quan va ser-hi aquí, pilotes fora,
7: Per què vols que faci una ministra? Més que clar,
16: però... Escolta, és ministre.
7: Ja, això sí.
16: Però aquí, tradicional, per tradició, del temps del franquisme, Espanya és un país de petits propietaris. Això és el que va voler el franquisme, que tothom sigués propietari del piset. Aleshores, la tradició del mercat de lloguer és molt baixa comparada amb altres llocs d'Europa. A Suïssa és molt difícil trobar... comprar vivenda. És caríssima, caríssima. N'hi ha moltíssima més tradició de lloguer que no pas de compra. Quan es van començar a construir, com si no hagués un demà abans de la bombolla, el gran problema de la bombolla va ser que, no agrada sentir-ho, però n'hi ha haver entitats bancàries que van donar hipoteques a gent que no les podia pagar de cap manera. Això va passar aquí, va passar als Estats Units, etc. I arrosseguem des de llavors una pèrdua brutal de voluntat de construcció, una pèrdua brutal d'empreses que es dediquen a la construcció i a professionals que es van tancar milers i milers i milers. Arrosseguem tots els problemes de molts plans d'ordenació urbanística que no s'han actualitzat i que tenen 15, 20, en alguns casos inclús més. I arrosseguem, a més, una pujada de preus enorme en tot el sector de la construcció i arrosseguem, a més, una normativa de la construcció que cada vegada és molt més exigent, molt més dràstica i molt més cara. Aleshores, un promotor, perquè vulgui ara mateix fer una gran construcció, i quan deien que gran construcció no és un bloc de 20 vivendes, sinó probablement una gran promoció de 300, 400, inclús més, no li surten a compte els números. No li surten. I això, jo no veig cap intenció de que millori ni per part del PSOE, ni per part del PP, ni per part de ningú. I en quant als decrets, jo te compraria, Jordi, el que Junts votés a favor o s'abstingués en el segon, si això hagués passat fa 2 anys, que teníem marge per explicar les coses, per treure profit, però és que les eleccions municipals són d'aquí 6 mesos.
7: Ah, sí.
16: I Aliança Catalana li està agafant tota la base electoral. I la base electoral de Junts, del PNB i d'Aliança Catalana no volen sentir aquest discurs de criminalitzar el propietari i deixar-lo com l'està deixant.
7: Dos comentaris. Un que ens sorprèn de debò, perquè jo crec també en la bona fe de la política. Em sorprèn que ningú li digui Alberto Núñez Feijóo, em sorprèn, que surti i digui oiga, montem-me una reunió amb el president del govern, quiero hacer una reunión con el presidente del govern d'Espanya per parlar d'aquest tema. Jo crec que això, amb ell personalment, com a candidat a la presidència del govern d'Espanya, li aniria molt bé. Aquesta mà estesa li aniria molt bé, perquè l'altres veuríem l'obligació a Pedro Sánchez de dir que sí. Una.
16: I no només.
5: I perquè el descol·locaria i trencaria el frontisme.
16: A la seua base electoral, ara mateix, el votant del PP no està gens il·lusionat en el PP.
7: Però no només això. És que hi ha molta gent del PP que pot pensar amb idees com les que pensa Podem, amb algunes de les que pensa Podem.
16: I reputacionalment.
7: Perquè no tothom que és llogater i tal està en un cantó i el que és propietari en un altre. Mira, ara rebo un missatge d'una amiga que diu, l'estic escoltant i penso en el meu pare, 80 anys, autònom tota la seva vida. Amb esforços es compra 2 locals que al seu moment eren al seu lloc de treball amb la idea que el dia de demà, al llogar-los, li paguessin la jubilació. Posa preus baixos perquè em fan pena i a la Covid els hi diu que no li paguen perquè entén que no puguin treballar. No els ven perquè els llogaters pagarien molt més al nou propietari i perquè amb les plusvàlues no li queda suficient com per pagar totes les despeses que té familiarment durant X anys que li quedin. I ara paga gastos de comunitat, assegurances, impostos i la seva jubilació és una misèria. Diu, no tots els propietaris són rics ni es volen aprofitar i el seu perfil també s'hauria de poder protegir. En fi, una abraçada. Un moment. Pere Mas,
5: sí.
7: Isabel Lleuger i en Sauon.
5: No, jo crec que amb el diagnòstic una mica podem estar tots d'acord en la foto que hem fet del que passa aquí a Catalunya, aquí a Espanya. El tema és, per cert, aplaudeixo amb les idees, el diagnòstic que ha fet el Tian.
6: Amb les
5: que
6: idees?
5: Amb les orelles. El diagnòstic que ha fet el Tian.
6: Però... També amb les idees.
5: Aplaudeixo en general, perquè ho ha explicat una mica més clar i més contundent. Però, o sigui, podem dir ja clarament que hi ha una maniobra oportunista en aquest decret o no ho podem dir? Que tindrà efectes... Que no ho sabem.
16: Crec
5: no
16: que alguns ja ho han dit fa dies.
5: Bueno, però per dir-ho una mica més clar, perquè 8 anys de govern més progressista a la història, quan van començar el problema de l'habitatge? Com arriba Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona? Hi havia un moviment que es deia UB de Vivienda. El lema era no tindràs una casa en tu puta vida, crec. Perdoneu, però és que era així, era literal.
6: Era així.
5: I això era l'any 2009 o 2008 o 2010. Ja ha plogut una mica des d'aleshores.
6: Perdona, faig un matís, perquè he criticat el PSOE. L'esquerra del PSOE ha governat durant molts anys a l'Ajuntament de Barcelona, amb influència de la Generalitat i el govern d'Espanya. Ho dic també perquè també han tingut temps. O sigui, no és només el PSOE el que ha tingut temps.
5: I què han fet? Han fet un carrer Consell de Cent.
8: Tornem a les competències, aquí,
6: Han fet un carrer... El suport de les persones desnonades i el servei del CIFO...
5: Vam treure els diners de la Fórmula 1. Vam treure els diners de la Fórmula 1 perquè no s'ha quedat les beques menjador. I també han fet un carrer Consell de Cent, que és preciós, però jo m'encanta passejar-hi, surts d'allà al Parc de Bombers i te'n vas fins al Passeig de Gràcia. Però llàstima no haver comprat un local o un pis allà.
8: Fins al Passeig Sant Joan.
5: encara... Perquè ara, ja que aprendeu d'això, pregunta'ls-hi tots els que viuen a tot l'eix de Consell de Cent què en pensen si eren propietaris i si són llogaters també què en pensen. Però tanco aquest parèntesi. L'esquerra n'ha fet una bona política amb això. I ara tota aquesta idea de les presses o de provem això amb unes conseqüències que jo crec que es revertiran en contra del mercat de lloguer, ja en parlarem d'aquí a 6 mesos, que es torni a citar el Basté aquí amb una tertúlia d'aquí a 6 mesos. Però aquestes presses en aprovar el decret, que s'aprova en un ple extraordinari demà, divendres, quan primer es va dir que s'aprovaria d'aquí un mes, que és quan hi havia el ple ordinari, jo també crec que tenen a veure amb el fet que Pedro Sánchez sap que amb la pressió emocional del desallotjament de Mari Carmen i tot el que està passant, era més fàcil forçar els partits a obtenir el suport demà que no deixar passar un mes. Una mica fent el comparativa amb la moció de censura de Rajoy. Recordeu que va anar tot molt ràpid,
12: això...
5: perquè si hagués passat més temps no se n'haurien sortit.
12: Perdó, un punt només. I això, sí. Hi ha el tema que comentava abans l'Àngeles, hi ha un tema de seguretat jurídica. Tu no pots tenir un mes a la gent sense saber...
5: Bueno, això ha passat amb d'altres vegades, val. Bueno... Aquesta política d'esquerres, o en general, que s'està preocupant tant del ciutadà, és un sarcasme, perquè s'entengui, hi ha un tema que no, ara no el vull obrir, només l'apunto. Tot el tema del preu... El preu de l'energia, el preu de la benzina, que també està dopat ara. Salvir aquí un lío o una minicrisi a la vista, que ja en parlarem un altre dia. Sí, perquè això no en parla ningú. Però pregunta a la gent, pregunta al preu del transport, pregunta al preu de l'energia, pregunta als petits empresaris, a les pimes, etc etc. Això ens repercuteix. Pregunta a la cistella de la compra. Aquest és un altre tema que ningú en parla.
12: Ahir hi havia un tuit molt gràcies que deia ara necessitem que la Mari Carmen vagi a la benzinera.
5: Sí. Bueno, a veure, la benzinera més de la meitat són impostos, també diguem-ho tot.
8: Exactament.
5: Va, llavors, sí, un moment, deixem acabar. Llavors, finalment...
8: Que tens tota la raó.
5: Bueno, clar que tinc tota la raó, ja ho sé. No, finalment.
8: Em refereixo al tema de la...
5: Sobre en defensa de la propietat privada.
8: De hidrocarburs.
5: El petit propietari o un tio que té 5 pisos, i si li ve de gust tenir 5 pisos perquè li té 5 pisos, doncs que tingui 5 pisos. Qui paga el pato? Si parlo del cas de no cobrar del llogater, eh? No parlo del tema de allargar els terminis dels contractes, que això en un principi... Al final, el propietari el que vol és que el llogater pagui, que no li rebenti el pis, que tingui una rendibilitat acceptable. Clar, falta determinar què és acceptable, si és un 5, si és un 7 o si és un 10. O si és un 20. Ah, evidentment
6: si és un
5: 20,
6: que és el que ofereixen els fons voltors a Barcelona,
5: efectivament.
6: Una carpeta.
5: Però si és un 7, potser...
6: Saps què has de fer per tenir una rendibilitat del 20? Bueno, has d'escanyar molta gent.
5: Efectivament.
6: No?
5: Has de fotre fora la gent, has de comprar baix perquè hi ha llogaters, has de reformar-ho posant uns pladurs d'allà que sembla que ho has arreglat molt quan arribes a una façana. Bueno, però el senyor que no hi ha manera de que pagui si és una persona que és vulnerable i tot això, al final qui pagarà aquest lloguer? Que el pagui l'Estat? Perfecte, doncs el paguem entre tots. Igual que paguem la sanitat, paguem l'educació, però algú ha de pagar això, per no li fotis el marron d'atendre els serveis socials al propietari. Va. I l'última cosa, que ja no parlo mai més en tot el dia.
7: Home, no cal.
5: Parlàvem de la bombolla, de punxar la bombolla, de si posem més pisos al mercat. Jo no soc economista, per tant, si fotem 200.000 pisos més al mercat, no sé si baixarà molt o un poc el preu del pis. Però el que sí hem d'evitar, pel bé de tothom, començant, per exemple, per un senyor que hagi demanat una hipoteca, un senyor normal, com la Neus Tomàs de Torn, que s'ha comprat, posem pel cas, un pis a l'Eixample, que li ha costat 550.000 euros, perquè per menys això dubto que pugui comprar res, i que s'ha hipotecat per ella i la seva parella per 350.000, va pagant la hipoteca, va hipotecant la hipoteca, si això peta, arribarà un moment que tindrà més deute que no el valor que tindrà aquell pis. Vull dir que això de rebentem el mercat
8: això
5: i que baixin els preus, pensem-hi, perquè la gent que té una hipoteca...
8: Aquest és el pànic que tenen PSOE i PP.
5: Un moment, home, clar, tu i tu, que si estàs pagant la hipoteca, arribarà un moment que dius, hòstia, tenc més pasta del que val el pis.
8: I aleshores què?
5: Bueno,
7: gràcies.
5: Pues, vale.
7: Moltes gràcies. Un segon que va... I n'hi ha l'Isabel Lleuger, però abans haurà de fer unes connexions. Tian, tens breu.
9: És que vull dir una cosa, que ja l'hem parlat, i també l'has parlat a l'informatiu, i ha sortit... ahir va sortir a la trobada de la PIMEC, que no recordo com es devia dir. Com, no sé com es diu. Bueno, és igual, el sopar aquest de la PIMEC que devien fer ahir, que em van parlar del tema dels sous. Sí. No, perquè el meu primer sou era molt miserable. I des del meu primer sou, que devia tenir 18 anys ara, que en tinc uns quants més, l'altre dia pensava, mira, l'has multiplicat per 20, el primer sou. I, malgrat haver multiplicat per 20 el meu primer sou i portar 30 anys treballant, jo ara mateix no em podria comprar un pis, ara mateix no puc anar a veure el Barça-Madrid i ara mateix no puc anar a un concert d'Oasis. Vull dir que, en realitat, estem vivint en aquest món. O sigui, i jo crec que el problema, a part del tema de l'habitatge, és senzillament que els nostres sous no estan d'acord amb els preus de les coses. I llavors,
7: això,
9: jo no sé quina és la solució, però, sisplau, solucionem això.
7: Dit això, 21 minuts per les 11. Pedro Sánchez ha fet un tuit.
5: Ai.
7: Que això d'anar comunicant per tuits ja és una cosa que... Però atenció al tuit que ha fet. De canviant la història. Varias provincias en la Comunidad Valenciana y en Cataluña se encuentran con avisos rojos por tormentas, lluvias y fenómenos costeros.
5: Bueno.
7: La situación se prevé muy adversa, seamos muy prudentes y estemos atentos a las recomendaciones de los servicios de emergencia, mucha precaución. De que eso, porque Pedro Sánchez mai havia fet un tuit que jo sobre recordi temps. Sobre el temps. Val? Aquesta una. Segona.
6: Igual, parlar... està, igual és subtil i està parlant del decret.
5: Sí, i...
7: Aviam.
5: Vaja.
7: I una altra. Mira, farem una cosa, que és que tota aquella gent que ens hagi explicat, com m'ha explicat ara fa uns moments la Mireia, o que cadascú té un cas que ho pot ser com a llogater, o com a propietari, o com el que sigui, i vulgui expressar el seu cas, que siguin casos, diguem-ho, extrems i que tinguin a veure amb el tema de l'habitatge, que es deixin un missatge de veu breu al 669-10-10-10, que demà els escoltarem. 669-10-10-10. Perquè demà també farem una taula, al marge de la tertúlia habitual, amb gent jove de la redacció, que, per A o per B, han de llogar, no poden comprar, han de compartir...
5: Sí, han de compartir, és que és
7: han de compartir, sí. Han de compartir fora de el seu lloc de treball, que han de pregar perquè quan vinguin a treballar no tinguin problemes amb el transport, cosa que ja sabeu que això és pràcticament impossible, o que han de venir gastant benzina al preu que està, perquè a aquella hora no hi ha, des de les seves localitats, cap servei de transport públic que els pugui portar a les 5 del matí a treballar.
6: Doncs és una mica la reflexió que feia jo. Sí. És gent que treballa al programa líder de Catalunya. Yeah. O sigui, la ràdio més escoltada de Catalunya, i a veure de quina manera poden viure.
12: Hi ha una enquesta de la Carlos III d'aquesta setmana, que us la podeu mirar, que diu, amb això dels joves, per exemple, els fills de pares propietaris tenen moltíssimes, no recordo el percentatge, crec que era un 70%, d'opcions de poder acabar sent propietaris, sigui per herència o sigui perquè els pares els ajuden. Això en aquesta generació, en la següent, si continua així, ja no passarà. Però és interessant perquè sí. Hi ha també un tema gairebé d'expulsió...
7: Que t'has colat. Però endavant, digues.
12: No, m'ho colat jo.
7: Sí. Digues, acaba, Neus, acaba.
12: Ah, no, que deia això, de que si tens pares propietaris... Està estudiat que és més fàcil que puguis acabar sent propietari.
16: Sí, perdó.
12: És quasi una...
7: Sí.
12: Un determinisme.
7: Un segon, David, un segon, Isabel. Que hi ha notícies d'última hora. S'ha aturat el segon desnonament. Eudald Martínez, què passa, Eudald?
10: Doncs això, ho explicàvem abans, que s'havia aturat el primer desnonament previst per avui a Barcelona, Sant Andreu, gràcies a aquest decret, que ara mateix avui està en vigor, no a l'espera del que passi demà. Doncs us explicàvem... Avui a la ciutat hi havia previst un segon desnonament. En aquest cas afectava una família d'origen nigerià amb 4 menors, i aquest també ens han comunicat ara que s'ha aturat també perquè havien demanat al jutge que ho fes emparant-se en aquest decret. Per tant, ja són almenys 2 els desnonaments previstos per avui a Catalunya que s'han ajornat sense nova data de moment a l'espera de veure què passa amb aquest decret.
7: Collons, que allarguin el Reial Decret un mes, sí. Ja saltaríem. I gràcies, Eudald, fins ara.
10: Fins ara.
7: T'he parlat d'una família amb 4 menors, I després, espera, que hi ha novetats que algú ha parlat i si parla ella, puja el pa. Armenteres, Madrid.
11: Són 44-45 segons, Basté. És Isabel Díaz Ayuso,
7: no
11: fa uns minuts a l'Assemblea de Madrid, i com que la delegació del govern espanyol passa d'ella amb el tema de l'acampada de sol, diu que recorre als tribunals.
13: Por ahora lo que les anuncio es que esta misma mañana la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso en el contencioso administrativo contra la inacción del delegado del gobierno que se niega a desalojar la acampada ilegal en la Puerta del Sol, una acampada que nunca se debió permitir, y por tanto vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata disolución de esa ocupación ilegal en Sol. Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias. Ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes que nos han tenido que escribir. La
7: silencio,
13: Asociación de Comerciantes Industriales Depreciados son las adyacentes porque les están arruinando.
7: Una pregunta. Perdona, Jordi.
11: Les ambulàncies passen per
7: sobre. Ja, però les ambulàncies passen, però aquí una altra història, que és que el delegat del govern a Madrid, que és a dir, teòricament això és competència de l'Ajuntament.
11: Sí, no, el que passa sí, que no. Com que tens la seu de la Comunitat de Madrid just a sol, evidentment Ayuso pot dir-hi la seva. Al mateix moment que Ayuso deia això a l'Assemblea de Madrid, fa uns minuts, el delegat del govern espanyol a Madrid ha dit, molt bé, acabo de rebre la vostra petició per tal que hi hagi un desallotjament, la petició que es va fer fa 48 hores. Per tant, Ayuso tira pel dret i demana als tribunals que intervinguin.
6: O no era la terra de la llibertat, Madrid, o només és per anar a fer canyes.
7: Un segon, perquè recordeu que Núria Parlon fa un parell d'hores deia, quan se li ha preguntat, consellera d'Interior, què podia fer o què pensava fer amb els acampats a la plaça Catalunya, deia això.
14: I nosaltres ara el que ens toca és ser respectuosos amb aquesta mobilització que posa en evidència una problemàtica greu que afecta moltes persones, que és el dret a l'habitatge, i òbviament el dret a protesta s'ha de respectar sempre.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
4: Les solucions, però que... Unir aquestes possibles solucions, tenint en compte les sensibilitats, necessitats, la seguretat jurídica i les realitats dels governs que han anat exercint la seva política pública, ha estat totalment impossible. Per tant, quina és l'alternativa? Parlem dels governs progressistes o dels governs d'esquerra dels últims 8 anys del president Sánchez, o dels governs de Barcelona dels últims anys, o dels governs de dretes o de conservadors, que va ser el senyor Aznar o el senyor Rajoy. Quina és l'alternativa? Al final, tens una sensació d'esterilitat, de frustració, perquè el diagnòstic, la suma de, ens porta a tenir molt clar el que està passant, tenim possibles solucions, vient a Europa, a Londres, etc. Tenim un problema de sol, tenim un problema de normativa, tenim un problema de seguretat jurídica. Quina és l'alternativa? Quina és l'alternativa? I si creiem que l'alternativa no ha de veure amb el color polític, des de la meva perspectiva ens equivoquem. Ens equivoquem substancialment. Sigui per instrumentalisme emocional que s'estan aplicant aquests decrets, o s'estan forçant aquests decrets. Sigui pel que sigui, al final les polítiques públiques tenen a veure també amb el moment d'oportunisme. I benvingudes siguin. És a dir, al final la meva conclusió és benvingudes siguin, anem endavant, perquè jo sí que sóc plena defensora de que els governs progressistes han fet prosperar aquest país amb qüestions socials, amb qüestions de seguretat, etc, etc, i que els governs conservadors no ho han fet. I crec que ara mateix, encara que sigui per un tema d'instrumentalisme emocional, pues benvingut sigui. I si això dura 2 dies però provoca un debat que d'aquí a les properes eleccions hi hagi potser un clic que canvi la perspectiva de qui pot guanyar les eleccions, doncs benvingut sigui. Si al final no tenen majoria absoluta PP i Vox, doncs també benvingut sigui. És a dir, al final crec que les reflexions socials i les reflexions polítiques han d'anar, a vegades, utilitzant-se.
5: Són les 48 minuts. Només diré que em diuen, des de fonts solvents, em diuen el que sospitava que Sant Pancràs, pobret, avui no estic... Que tot camina cap al no.
6: El no o l'abstenció? Amb no. El no.
7: És que és lògic.
5: El segon decret. Junts. Ah,
6: sí. És que és lògic. El segon, dius.
4: Sí. Doncs
6: el segon sí, però la qüestió és el primer.
8: Jo crec que...
6: Però la qüestió és el primer. El segon sí, no, ja se sabia que seria
5: abstenció.
6: Que no.
5: Veurem, però pot ser que
6: sí. Com que ja tens a Podemos que ha dit que sí, que era el dubte.
7: Puc dir una coseta de...
5: Digui.
7: De les acampades i tal. Qui dona els permisos per manifestació i concentració normalment és la delegació del govern. El que passa és que això no és ni manifestació ni concentració, és una altra cosa. Aleshores, el que és ocupació de via pública, ahí sí que recau als ajuntaments. Jo, francament, més enllà de la retòrica de l'Ayuso que parla pels seus votants, és que centrem-nos en això sempre. Ella parla sempre per al seu corpus electoral. Jo crec que la querella no anirà enlloc, i si volgués el senyor Almeida, escolta, ni una cosa que se llama les accions administratives, allà n'hi ha gent que està venent menjar, allà n'hi ha gent que té grups electrogens, allà n'hi ha gent que posa escenaris i tal, i no tindria més que enviar un parell de policies de l'administrativa a agafar i demanar els permisos que tenen, i si no els tenen, com passaria qualsevol que vol utilitzar l'espai públic i no té el permís, doncs començar les accions. I no faria falta ni dissoldre, ni expulsar, ni no res. Seria molt més intel·ligent aquesta via.
5: Podrien ser els dos no.
9: Jo recordo...
5: Podrien ser els dos no.
9: Bueno.
5: I podrien ser, perdona, David, podrien ser els dos no. També aquí recomanaria Junts per Catalunya que haurà d'anar amb escut. Perquè quan dic amb escut vull dir que em refereixo que li vindrà una època de crítiques, de...
7: És que alien, sobretot Junts perquè estan en susto o muerte.
5: No, el problema és que també et diuen que això ho fan així, diu que ells prenen aquesta decisió, diu perquè el PSOE anava

0: per aquesta línia, però que ha hagut de cedir la pressió de Podem.
1: Però si hagués cedit a la pressió de Podem, hauria fet un únic decret. És a dir, quan el govern fa dos decrets, que és una fórmula estranya, és perquè compta que el primer li votaran Junts i el PNB, i per tant en fa un perquè surti, i l'altre, doncs, més de cara a la galeria, que és aquest segon de...
0: Sí. Jo crec que et confirmo, et confirmo, et confirmo. Ara, els dos, no.
2: Aleshores, el primer PNB ha de ser, sí. No?
0: No, ni així. Jo crec que ni així. Jo crec que necessites tots.
3: Bueno, però que... Sí. Ah, no. Per Catalunya
0: diguis... Ah, no,
3: no, ara, ara, ara, no, no vol dir que demà votin que no.
4: Com?
3: Dic que ara, que diguin... Ara, no, no, no,
0: perquè
3: que continuen, que no.
0: Em consta que continuen les negociacions.
2: Abstenció.
0: Però no i no. Ara és no i no.
5: No i no.
0: Ara és no i no.
6: Perquè confirmem una cosa que sap tothom a la taula, menys jo, segurament. El decret no es pot modificar al Parlament. S'ha aprovat tal com s'ha aprovat el Consell de Ministres.
0: Sí, esclar.
2: No hi ha, no hi ha possibilitat de passar com a proposició de llei després, que és molt més
6: llei. Llavors seria més... Si no es pot tocar res ara.
5: Jo crec que els nous de Junts per Catalunya, diguem el que deia l'Àngeles de la seva susto o muerte, no? Fins a quin punt la factura política amb una generació determinada Junts per Catalunya la té en compte o no? Perquè probablement el sector doncs d'una també d'una franja d'edat a partir dels 45, etc., doncs no ho sé, no? Si estan molt còmodes o no amb aquestes negatives de Junts reiterades amb un govern, perquè no, recordem que aquest govern de Pedro Sánchez és un govern totalment fràgil, on ha estat depenent dels seus socis d'investidura.
6: Però vivint 8 anys al cuento gràcies a Junts,
5: sí,
6: també,
5: eh? Vull dir,
6: aquí a l'AVE i al DB podem fer...
5: Sí, sí, però amb un equilibri i Junts ha anat en aquests 8 anys també marcant paquet d'aquelles qüestions que socialment li enganxaven més lluny, no? Fins a quin punt calibra la factura de tota una generació que s'està allunyant. No per un tema de nacionalisme, sinó per un tema de qüestions de necessitats socials immediates.
2: Fins a quin punt Isabel és conscient del cost que té anar-se un altre cop a votar amb PP i Vox.
1: Claro. L'Otbou ha recordat...
4: Ja està designada.
1: L'Otbou ha explicat el seu bitllet aquest matí...
2: Molt xulo.
1: Les dades del CEO, és a dir, perquè diem, no, és que els votants del PSOE, els votants de Junts, bueno, pues, a les enquestes el que diu és que tant els votants, en aquest cas els votants de Junts, són partidaris de que hi hagi algun tipus de topall i de canviar les regles. Per tant, a vegades pressuposem coses i, en fi, Junts té molts propietaris, però els propietaris també tenen fills i també tenen nets que tenen problemes per tenir pisos i fins i tot es poden separar i no poder tenir un pis. És a dir, jo crec que a vegades ens movem per certs tòpics que després no és exactament així.
0: Són les... que estan arribant aquí una de dalt, de baix, d'esquerra, de dreta i de tot arreu. M'està arribant. És a dir, que sí que hi ha negociació, que des del PSOE em diuen que apretaran fins al final. Aquí altra gent diu que algú a última hora va col·locar en el primer decret llei, algú va col·locar coses que no estaven consensuades. Vull dir, el que és trist és això que comentàvem al començament, que és a dir, que el futur s'hagi de fer com una mena de compte enrere. Avui el Joaquín Luna escriu un article a La Vanguardia que diu que no, que allò que diem de la futbolització de la política no és així, que ja no, que no, que no. No, és que precisament estic en la línia del que diu el Joaquín Luna, que diu, és que ja el futbol no és com ara la política, que és el que diem. El futbol s'ha professionalitzat, en canvi la política no s'ha... I llavors, tu que un tema tan, tan, tan bèstia com aquest ho hagis de tancar tot abans de demà al Congrés, que s'hagi de col·locat aquí una sessió al Congrés extraordinària per aprovar això a correcuita, que hagis hagut de fer dos decrets llei a correcuita, doncs això, amb un tema tan sensible, tan global com és l'habitatge...
2: En un període electoral, a la vista,
0: efectivament...
2: Perquè, no? També és veritat que acabem de començar el curs fa res que ens hem retrobat aquí, sí, la millor tertúlia del dijous d'aquesta hora.
0: Efectivament.
2: I no ho sabíem, això a finals d'agost no ho sabíem. I de sobte hi romp un moviment social, hi romp la protesta...
6: Ja.
2: a Moncloa fan així dient ai, que ens... I jo reconec
6: que en
2: la comunicació no verbal de la Rioja, o sigui, del PP i Vox, doncs, també la idea d'un, no? d'un passeig marcial fins a la victòria, que ja tenien, no? quasi fet, també jo he vist cares... El Feijóo ahir va dir, l'únic que se li va córrer a dir, va dir que no ha fet ni una sola iniciativa legislativa d'habitatge en aquests 8 anys, ni una sola.
1: Vull dir
2: que
1: després no tenia sens.
2: Però dic, ahir va dir una cosa que a mi vaig dir... Hòstia, la Montse Santolino li va respondre des de la Florida de l'Hospitalet, diu, i de Olga, ¿quién habla? Mm. Diu, home, tu saps de l'Olga? Tu saps de l'Olga? Perquè hi va haver una roda de premsa de l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia, del Sindicat Socialista d'Habitatge de l'Hospitalet, que van dir, senyors, senyores, perquè si no, a vegades ni ens entenem que passen aquestes coses. Saps? Ho saps perquè hi ha gent organitzada. I aquesta imprevisibilitat, aquesta irrupció, que ningú se l'esperava, vull dir, perquè Mari Carmen n'hi ha cada dia, però perquè aquesta també ha introduït un canvi en l'escenari polític. I tothom s'ho mira de reu i dient, quan m'afectarà a mi?
4: Que són 3 minuts per les 11. Un segon, sisplau, perquè d'aquí uns moments me'n torno a Madrid, però per una altra història. Ha parlat el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Publi.
7: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I sopem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem. I no deixem de fer.
13: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
14: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Fuera se ha desatado el fin del mundo. Maravilloso. La excusa perfecta para no hacer absolutamente nada hoy. Envuélvete en la manta super suave de Teddy por solo 10 euros. Enciende tu vela aromática favorita por 3 euros y deja que los demás se empapen. Proveedor oficial de los amantes del sofá. Teddy, un mundo de ideas.
17: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 en gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
18: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
19: A Gotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Gotet i prova'l. Gotet, una nova forma de sentir.
16: Fuera se ha desatado el fin del mundo. Maravilloso. La excusa perfecta para no hacer absolutamente nada hoy. Envuélvete en la manta super suave de Teddy por solo 10 euros. Enciende tu vela aromática favorita por 3 euros y deja que los demás se empapen. Proveedor oficial de los amantes del sofá. Teddy, un mundo de ideas.
20: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Janem i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
21: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
22: Quan vulgui.
21: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
22: Tot el temps que vulgui.
21: I totes les bombolles que vulgui?
22: Totes les bombolles que vulgui.
21: I tot el relax que vulgui?
22: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
23: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
0: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
1: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
0: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
2: Verisure.
3: El per què de tot plegat.
4: 11 i un minut. Ara hem aixecat aquí un altre tema que no parlarem avui, que és el tema dels sous dels polítics, que és un altre tema que... I, home, perquè hi han treballadors de lo públic que guanyen més diners que l'alcalde de Barcelona.
5: Però no volem baixar els sous a aquests treballadors, volem pujar els sous
4: als altres,
5: eh? Vull dir
4: que sí, però és que és així.
5: Anem baixant sous de tothom.
4: Sí, arribarà un moment que no cobrarem. Són les 11 i 2 minuts, un instant que vaig cap a Madrid, perquè ha parlat el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Què ha dit, Roger Perciba? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs mira, Conde Pumpido ha participat a un esmorzar informatiu, a aquests esmorzars del Fòrum Europa, que organitza Nova Economia Fòrum. Ha parlat del ple del Constitucional de dimarts que ve, del 6 d'octubre. Diu que en aquest ple el Tribunal Constitucional fixarà una doctrina, i són paraules textuals, clara i precisa sobre la malversació. Evita, evidentment, anticipar què decidirà el ple del Constitucional sobre els recursos de Bassa i Turull. Recorda, això sí, que correspondrà al Suprem executar la resolució.
26: Si nosotros el día 6 de octubre tomamos una decisión, la comunicaremos inmediatamente a las partes, la transmitiremos al órgano encargado de su ejecución y ya le corresponde al Tribunal Supremo tomar la decisión adecuada sobre cuándo estima procedente ejecutar esta resolución.
6: És a dir, que ho deixa en mans del Suprem. Pumpido, que defensa, evidentment, la llei d'amnistia, recorda que té l'aval, en aquest mateix esmorzar ha recordat que té l'aval de la justícia europea i que ha servit per pacificar el conflicte polític.
4: Molt bé. Gràcies, Roger. Fins ara. Sí. Que vagi bé, que vagi bé. Això també del Constitucional Suprem, hi haurà un moment que... Ai, Déu meu. Bueno, veurem, el Suprem ha dit que segurament ja tocarà el violí. A mi... La tornada de Carles Puigdemont, no ho sé.
5: O sigui, no et creus que sigui tan clar com tothom
27: és que,
5: diu, no?
27: Tot això hi ha una premissa, que és que algú ha fet córrer, que crec que va ser l'inauguració de l'any judicial, que van anar els del Suprem, per allà els de premsa del Suprem, a veure tots els periodistes que van a tribunals, i van dir, més o menys, la Neus fa que sí amb el cap.
28: Per tant, los corrillos
27: van dir, tranquilos, ara ja pararem de tocar els nassos. I quan arribin aquests al Constitucional i ens fotin la bufata de la cara, en lloc d'estar allargant-ho, temps, que és la teoria que jo tenia, que podien fer torticerisme judicial, han fet córrer aquesta història. Qui se la cregui bé, ja ho veurem. Això ho veurem la setmana que ve o l'altra, perquè hi ha el tema de com aplica l'amnistia al Suprem i també que decaiguin les ordres de detenció. Hi ha un parell de coses que s'han de produir. I, evidentment, ni Puigdemont, ni Comín, ni companyia posaran un peu en territori espanyol si no han decaigut, vaja, suposo, aquestes ordres.
4: Fons, però aquesta premissa... Fons aquesta solvents, premissa, fons molt aviam. Solvents, que en sap molt.
27: Qui? Aviam.
4: Com qui? Però les fonts, les fonts de Canaletes diuen que el Suprem res.
27: S'ha rendit. Sí. Com Sant Tomàs. És Sant Tomàs o no? Com fins que no ho vegi, no... És Sant Tomàs? Perfecte. Doncs ja...
5: Hi ha d'haver alguna explicació, eh?
27: Exacte.
29: Bueno, hi haurà una argumentació que...
27: No, perquè a la dreta li interessa, no? Ja està, ja t'ho dic jo.
5: Per què el Suprem s'ha rendit?
27: Doncs perquè el trifecit ja li interessa.
29: Perquè el recorregut s'ha acabat.
28: Ja està, ja arriben.
29: Clar.
27: Ja està, ja...
29: Bueno, el recorregut ja està.
5: Perquè ja arriben i ja necessiten en els altres, no?
29: Clar.
5: Pista sol·licitada.
29: Exacte.
27: Això va dir... Junts?
29: Aquesta nova perspectiva del futur govern d'Espanya és una perspectiva on hi ha una equació que necessita que aquí hi hagi un retorn i que les coses puguin negociar-se d'una altra manera i, per tant, Junts també estarà en aquesta equació.
28: Perquè ara a tots els hi convé que el president Puigdemont torni.
29: Exacte.
28: I a més que vagi... el primer.
29: Sí.
27: Bueno.
29: Estic absolutament d'acord.
28: Ja està, té aquest tema resolt, ja està. Sempre podrà dir que és culpa de Pedro Sánchez conferència, i ja està.
27: Ho va mitjar en una conferència, no recordo, no sé si va ser aquí a Barcelona mateix, que va dir ja va venir dient de passar pàgina i la que es valia el PP, però més o menys aquesta
5: sí,
27: és la tesi.
5: Però si ja va negociar amb ell fa 4 anys.
29: Per això, és la manera. I a més no ha hagut d'entomar ell... I quan hi hagin les eleccions, no ho haurà entomat ell, però serà un interlocutor a la taula tindrà el seu paper i la seva despoder de decisió, no?
4: No miris amb aquesta cara, res, perquè em veig, no, la, em veig la maldat als ulls.
5: Digues alguna cosa, digue-ho.
27: Avui que és 1 d'octubre, hem sentit a l'esfera del món indepe escrivint llibres, fent reportatges, demanant disculpes, no demanant disculpes, però plorant per les ferides, que no sé què, ho hem fet tot malament, tot molt espantós, no sé què, però hem sentit algú del front unionista barra constitucionalista demanant disculpes per tots els abusos que van cometre, per totes les trampes que van fer, per totes les desgràcies que es van perpetrar?
7: Preguntaria a Roger Espanyol.
28: N'hi ha un judici ara mateix?
7: Sí, 9 anys després, l'únic judici.
27: L'únic judici. De moment el que estan amnistiats són els policies que van hostiar la gent. Bueno, és que aquí, no, és que aquí hi ha molt a dir, eh? 154. I totes les 155, i només Montilla va mantenir, el president Montilla va mantenir la dignitat institucional.
28: Si
27: va sortir del Senat,
28: això,
27: i va sortir del Senat per no votar el 155.
29: El que passa és que a mi sembla que ajornar... jo no tinc cap problema, eh? Tornar a dir que l'1 d'octubre doncs va ser un despropòsit i un abús de poder per part de les forces que van entomar i que van assumir la responsabilitat de boicotejar l'1 d'octubre, i també va ser una gran irresponsabilitat per al president Puigdemont per convocar, i sabent que hi hauria possibilitat de conflicte, també s'ha de dir. I després tornar a dir que el 155...
27: Una urna i un paper.
29: Sí, sí,
27: però, una urna i un paper.
29: Però, sí, sí, però una irresponsabilitat sabent que això provocaria que les forces públiques policials intervinguessin un acte que no estava...
27: Estem a 3 frames de criticar la minifalda, eh? No, és que se ponia minifalda.
29: No, perquè jo crec que les responsabilitats, i sense infravalorar la responsabilitat i l'abús de poder d'un determinat... d'unes polítiques determinades, però també la irresponsabilitat d'en aquell moment el president Puigdemont de convocar aquest referèndum que era il·legal. I després, si parlem del 155, lamentablement, el 155, que, quan ens posem en boca la Constitució, que és el nostre marc referencial en moltes de les qüestions que també des de la vessant independentista reivindiquen com a imprescindibles que s'apliquin. El 155 és un article de la Constitució que, lamentablement, si es torna a fer una declaració unilateral d'independència, es tornaria a aplicar.
28: Ui, tant.
5: Depèn de si la declaració unilateral d'independència triomfa. Llavors ja pots aplicar l'article que vulguis.
7: Com diria en Jeff Cabestany, a los hechos me repito, el 9N era il·legal, va votar tothom, sí. No va haver-hi ni una hòstia, i després va haver-hi un judici i es van condemnar
27: i problemes persones. Patrimonials per tota aquella gent, eh?
7: Que la gestió que brutal...
29: Que hi ha maneres de fer-ho, evidentment.
7: Intentar qualsevol policia pensar que pot aturar 2 milions de persones, no?
8: Això és... també.
7: Abans ha dit una cosa, l'Àngeles, que em sembla molt interessant. Jo estava a la plaça 15M, i el 15M va haver-hi 5 ordres judicials de desallotjament de plaça Catalunya, eh? Fins al Constitucional. Jiji, jaja, juju. Perquè qui fa fora? Plaça del Sol, qui fa fora plaça Catalunya? Qui fa fora, ara que fa 25 anys, de l'acampada de Sintel? Us en recordeu? A la Castellana, mesos i mesos, no? Contra la tupinada de Telefònica.
4: Dit això, atenció al que acabem de saber, s'ha suspès el judici a Roger Espanyol perquè un dels policies acusats no s'hi ha presentat. Els advocats d'Espanyol demanen que se'l detingui, però la defensa sosté que és a l'hospital. El pobre Benet Iñigo està vivint... Entre el tema Andic, entre el tema Joan Pere i el tema dels policies del Malroger Espanyol, déu-n'hi-do les setmanetes que porta. Benet Iñigo, bon dia.
9: Hombre. Hola, bon dia. Doncs sí, aquí acumulem una sorpresa darrere una altra, tu. Això és un no parar. Doncs sí, sí, fa una estona que... De fet, havia començat a les 10 aquesta última sessió del judici a 4 policies espanyols, que ho hem anat repetint, els únics que s'han assegut al banc dels acusats per les càrregues de l'1 d'octubre. Veiem que s'endarreria, no sabia mal per què, fins que, un cop ja tothom dins la sala, el jutge ha explicat que un dels 4 acusats, un inspector dels que va actuar a l'escola Ramon Llull, doncs sembla que ha tingut un problema mèdic del qual no tenim detalls, i que està en un hospital i que li estan fent proves. En aquest moment, clar, la sorpresa de les acusacions ha estat màxima, ningú els hi havia dit res abans de començar, i l'advocat de Roger Espanyol, Benet Salellas, el que ha demanat és, de moment, no hi ha cap document que acrediti que aquest senyor està en un hospital, per tant, és un acusat que no s'ha presentat al seu judici i que l'haurien de detenir. Però el president del tribunal li ha respost que, de moment, confiaran en la bona fe d'aquest acusat, d'aquest policia, i esperaran fins la 1 per saber com procedir.
4: Ah, molt bé. Doncs mira, si alguna cosa...
27: Perdó, un president de tribunal, disculpa que et talli vostè, ja callo.
4: Sí.
27: Segons has explicat aquest matí tu mateix, Benet, que ahir, al judici d'ahir, deia no sé quién no se presentó, podía haber llamado por teléfono para avisar. Oi que has sentit aquest tall aquest matí?
9: Sí, sí, sí.
27: L'has posat tu?
9: Un testimoni, l'has brutal.
27: Pues el jutge aquest, també que li digui el policia podía haber llamado por teléfono si estaven a l'hospital.
9: Clar.
27: Que aquí, que, tots vosaltres, mira, cristians.
9: Ha començat la intervenció, diu, como todas las partes deben saber... aquest policia està ara mateix en un hospital. I Benet Salellas, en la seva intervenció, ha dit, bueno, totes les partes no lo sabíamos, perquè les acusacions ningú ho sabia. I ha acusat a l'advocacia de l'Estat, que fa de defensa d'aquest policia, l'ha acusat d'una mica de no tenir cortesia processal per no avisar-los, mentre estaven tots esperant a fora de la sala a entrar, doncs no avisar-los d'aquesta circumstància. Per això potser també aquest enuig i aquesta vehemència que ara podem sentir de Benet Salellas demanant la detenció d'aquest policia.
8: Hem d'interessar la immediata recerca i captura. Nosaltres hem de demanar la detenció més enllà del que es pugui acreditar després, però un acusat que provoqui una suspensió d'un judici d'aquestes característiques és la solució que qualsevol tribunal adoptaria.
10: Des del punt de vista de la lògica de les coses carece de qualsevol razón pensar que hay una maniobra tendente a suspender un juicio en el que llevamos ya tres sesiones y además al tribunal se le ha hecho llegar el deseo que tenían los acusados que están presentes de declarar en la sesión del día de hoy.
9: I de moment així estem. Bueno. A la una, en principi, el tribunal ha de rebre informació sobre si aquest acusat, diguem-ne, li donaran l'alta en les pròximes hores o es quedarà ingressat o el que sigui, i en funció d'això, la sessió començaria aquesta tarda o s'hauria de buscar una nova data que amb tantes parts implicades, recordem, són quatre acusacions i quatre defenses més la fiscalia, per tant, troba una data ara per posar tothom d'acord, doncs quedaria ajornat per més endavant, si no.
5: Benet, quin perfil tard té aquest jutge? Perquè...
9: Bé, és un jutge d'aquests que amb molta personalitat, per dir-ho així. L'hem sentit aquests dies queixar-se molt, diguem-ne, sense pèls a la llengua, tant de les condicions de la sala com del tema dels intèrprets. L'hem vist tallar molt a les parts, sobretot a les acusacions, en aquest cas, quan creia que feien preguntes reiteratives. És d'aquests que intervé molt, per dir-ho d'alguna manera, i que l'hem vist molt actiu en aquestes tres primeres sessions.
4: Molt bé, Benet, qualsevol cosa ens ho expliques, eh?
9: Molt bé, sí, no, estarem pendents fins ara.
4: Anem acabant, només deixeu-me dir que el president del Parlament, Josep Rull, acaba de comparèixer per commemorar el 9è aniversari del referèndum. Rull ha fet una crida a aplicar ja l'amnistia, però recorda que el desig independentista és ben viu i torna a reivindicar el dret d'autodeterminació.
11: Demanem que es posi fi a les argúcies legals i al filibusterisme judicial que han dilat en la seva aplicació. Som conscients que hi estem a prop. Però també som conscients que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat.
4: El president del Parlament demana als partits independentistes que s'asseguin per parlar de com tornar-ho a fer. Què rius? Ja està el Tiani. Ja està
27: com els nervis de la
28: diva. El president Rull ho està fent força bé com a president del Parlament.
4: Sí, ha fet tothom, eh?
28: A vegades ens queixem dels polítics i no sé què, i les institucions.
4: Tothom t'ho diu. Tots els partits ho diuen, la majoria de partits ho diuen.
28: I crec que, és a dir, que representa bé a la institució.
5: Si té una cosa al Rull...
4: És que és amic del Pere Mas.
5: Bueno, a part de ser amic del Pere Mas...
28: Però jo no ho he dit per això, eh?
5: És que té un tracte exquisit amb tothom.
27: I que ha tingut una visió molt institucional, molt de país, ha trepitjat territori... Ha posat una senyera a la porta del Parlament amb una mena d'operació en la que ha implicat l'Ajuntament de Barcelona. Jo vaig anar a l'acte aquest d'Issa de la senyera i hi havia allà l'alcalde Collboni de custodi de la senyera del Parlament. Mm-hmm. I hi ha tota una institucionalitat que la va posar en marxa, recordem-ho, Pasqual Maragall. Eh? Tot això va començar Pasqual Maragall en el seu moment fent actes com estil francès al Parlament de Catalunya.
4: Pràcticament un quart d'onze. M'ha agradat molt el que feia un moment fa un TN3, que es veu que Almeida, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dit que es veu que hi ha cuchillos de grandes dimensiones y adoquines...
28: Adoquines, com aquí.
4: Adoquines, sí. El que deia el Núñez de los Llambordines.
28: Com a Urquinaona. Doncs,
4: què?
5: Els Llambordines.
4: Bueno, sí, sí, sí.
28: Albert Rivera, us en recordeu,
4: sí,
28: el debat?
4: Sí. Bueno, m'he recordat de l'Albert Rivera perquè he vist que un dels comentaristes que tenia la Griso era el Toni Cantó.
27: Bueno.
28: També.
4: I llavors, sí, també.
27: I res és innocent.
5: Era un
27: a Cala Griso i Cala Antena 3, particularment.
28: Sí.
27: Hablamos con Ignacio Lázaro. Fue vecino y casero de Mari Carmen. Daba muchos problemas, ¿eh? Mm. Ara hem de discutir si la Mari Carmen posava la música forta o no. Això d'una banda.
28: Aquest és el problema.
27: I ahir, no, perdó, i ahir entrevistaven...
28: Decrets ad hominem.
27: Bueno, i dilluns entrevistaven...
28: Que la poses al focus.
27: Entrevistaven els pájaros aquests de l'empresa aquesta. Clar. Nos están enviando cucaraches a casa i estem molt fotuts i tot això. T'ho juro que estaven... Sí, bueno, jo vaig aquí perquè...
4: Bueno, va, és un quart de 12.
27: No, vull dir que hi ha una línia, hi ha una línia aquí, eh?
12: No puc fer l'ull de poll, no?
27: Hi ha una línia.
12: Va. No, a mi amb la Mari Carmen em passa una altra cosa, que és que cada vegada que sí. veig el nom escrit em ve al cap la cançó.
27: Sí, sí.
12: Que em ve al cap la cançó. A mi em ve al cap la cançó. Si Mari jo veig Mari Carmen escrit, Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el after hour, Mari Carmen, tu no lo sabes, tu hijo es el último de salir de todas las rabes. Pues em ve al cap això, i tinc aquesta cançó posada aquí des de que aquesta senyora va aparèixer. Ara ja està, puc dir-ho, ara ja la senyora ja ha tornat a casa.
27: Sí, sí.
28: Encara
12: bueno,
28: no.
12: Bueno, però està a punt. La definició del matí, de tota manera, l'ha fet Isabel.
4: Mi, perdona, sembla ja... És que Mari Carmen l'escriuen tot junt.
12: Sí.
4: Sí?
28: Sí.
4: Sorprèn.
12: Però des del primer dia, l'hem escrit tot junt, no sé.
4: Sí, tothom, i tothom seguim la línia, potser perquè tots, ella es diu bueno, així, segurament, sí. perquè ella es fa dir així.
27: Potser, bueno, és com, deu ser com Maica, no? Maica no és Mari Carmen, també, eh?
4: Sí, però Mari Carmen, jo he escrit sempre Mari Carmen.
12: Maica no escriu Mari Carmen Navarro, diu, escriu Maica.
4: No, però... Bueno, va, és igual.
12: Bueno, no, anava a dir, també parlant del tema habitatge, la millor definició del matí l'ha fet Isabel Díaz Ayuso des de Madrid, que crec que la definició de saltimbanquis con Macintosh, es devia referir als acampats, no? Perquè ha dit, si estos saltimbanquis con Macintosh dejan pasar a les ambulàncies, es deu referir als acampats. Una definició que no sé si se l'ha inventat ella o li ve de...
27: És molt vell, es diu Apple.
28: Sí, perquè són de la secció Apple.
12: Perquè no deu ser ella que s'ha inventat això, deu ser el mar, i el mar és més... Sí. Bueno, després, la dada que ens ha portat Pere Navarro. Xancletes no... Per la moto, xancletes no?
27: Gràcies.
12: No, però, un moment, xancletes no? A barca sí.
27: Sí, sí.
12: He pensat, perquè has de tenir una subjecció darrere.
27: Sí, esclar.
12: Per anar amb moto.
27: Sí.
12: Bueno, doncs llavors...
28: A barques ben posades, no d'aquelles maneres.
12: Exacte.
28: No d'aquelles maneres.
12: Que... Ben posades.
28: No, exacte. Exacte. Exacte.
4: Igual que les, com es diuen aquestes, les que són de tela, que no sé quin nom tenen.
12: Sí, hi ha.
4: Espardenyes.
12: Sí, aquelles espardenyes.
4: Espardenyes també lligades.
12: També posades de darrere bé, no trepitjades, no?
4: Vale,
12: després també hem sabut que David Fernández té xòfer, ho ha confessat ell, aquí, molt de la CUP i molta cosa, però té xòfer. No explicaré l'acudit que el David Fernández, de molta mala fe, m'ha explicat, a veure si era jo el que l'explicava, però és molt dolent. Mm. Si el vols explicar tu, explica'l tu, David, jo no l'explicaré.
27: No cal,
12: endavant, no cal? Bueno. Segur?
4: Sí.
12: Explica'l, David.
28: No.
4: No vol, escolta'm.
12: No, era molt dolent. És, com era? Siri, ¿por qué tengo tanta...
13: L'he explicat en català, eh?
12: Siri, ¿por qué tinc tanta mala relació? ¿Por qué no tinc èxit amb les dones?
13: A mi que m'explica, jo soc Alexia.
12: Aquest era l'acudit de...
4: David. Està bé.
12: Bueno, perquè sapigueu que David... Perquè sapigueu que jo explico acudits en públic, però David Fernández explica molts acudits en privat, i avui porta una samarreta en defensa de les nostres biblioteques. Que quedi clar, també. I Pere Mas, t'ha dit Jordi Maria, que no...
4: Sí, home, que això és allò de la...
12: Que això és una cosa
4: molt
12: antiga, que això d'on ve i tal, però bueno, ho dic perquè de cara als oients que sàpiguen que hi ha un motiu i que no és que es digui Jordi Maria, sinó que es diu Jordi, però... Després ha aparegut el hàmster i acabo amb una frase de Jordi Basté, d'aquelles de nivell. Basté, ha sigut una pregunta que li has fet a Pere Navarro. Menys xancletes vol dir menys accidents? I no...
4: T'he acudit avui?
12: No, i no ho sabia, la resposta.
4: No.
12: Vull dir que han pres la decisió sense saber si anar amb xancletes era una cosa perillosa.
4: No hi ha cap acudit avui?
12: No hi ha acudit. No, si ja l'he explicat.
4: Però
12: no sé. No, aquest.
4: Són les 11:20. Per cert, pregunta, sí o no? Has vist Àngeles la bola negra?
28: No. Sí.
4: Sí, et va agradar? Ui!
28: Em va agradar... però no estic en l'equip dels que han embogit amb aquesta pel·lícula.
4: Val. Isabel?
28: No.
4: No l'has vist. David?
14: No encara.
4: Pere?
27: Vista el primer dia i lo millor de la peli ho ha fet la senyora que ve acte seguit, que no tenia el gust de conèixer-la.
4: Sí, estem d'acord.
28: Qui és? Qui és la que ve?
27: La directora de fotografia.
28: Per exemple, amb això sí estic d'acord.
27: La directora de fotografia.
28: I estic d'acord amb la música i amb la fotografia.
27: El Raül, que també és aquí,
4: El Raül, que va venir la setmana passada, el Raül Rafé, que és qui ha fet la banda sonora crec i la cançó.
28: Crec que hi ha moments que ells s'agraden tant que s'agraden massa.
4: Sí. I tu, Tian?
12: Sí, i estic d'acord amb la Neus, i estic d'acord amb Pere Mas, i afegeixo.
4: Cuidao.
12: Hi ha gent que diu que Guita Rica de la Fuente no actua bé. A mi m'agrada.
28: A mi m'agrada.
4: Sí, jo crec que és de lo millor de la pel·lícula. Efectivament, fa el paper d'aquest de bleda, per entendre'ns.
27: És que és magnètic, el tio.
28: Sí. Bueno, ell i la Penélope jo crec que estan...
4: El que passa és que també la Penélope, el problema és que com va trucar, on la posem? Clar. I llavors fem aquesta escena aquí i la posem aquí. Saps? El que passa és que, clar, aquesta noia és que tot ho fa bé.
28: I una cosa interessant. Almenys, jo vaig anar a un cine que estava a petar, l'arribava el diumenge, està aconseguint que vagi molta gent jove al cinema.
4: Mira, aquesta, perdona, i això et diré una cosa. Això no li agrairem mai als Javis, per molta gent que no sap ni de l'Orca, ni de l'esquerra, ni sobretot del franquisme, ensenyar a la gent jove que això que està de moda ara, que el revolucionari ser, no de dretes, perquè pot ser de dretes, sinó d'extrema dreta, i en segons quins pensaments que hi ha, que està molt bé que vegin pel·lícules com aquesta, perquè els expliqueu una part de la història que darrerament ha estat només que silenciada o obviada.
7: I de retruc, ja que parlant de biblioteques, també les llibreries, que han dit que ha crescut moltíssim l'interès.
4: Per l'Orca, efectivament. Són les 11:21. Ho deixem aquí. D'aquí uns moments, repeteixo, podria ser, segons Variety, que estigui nominada aquesta senyora als Oscars, que és la directora de fotografia de La Bola Negra, que és catalana i que es diu Gris Jordana. D'aquí uns moments, aquí, en aquest estudi del Món RQ. Senyors i senyores, fins la setmana que ve. Aneu en nom de Déu.
14: Activia t'ha ofert el perquè de tot plegat. Cuida la teva salut digestiva cada dia amb Activia. Notaràs la diferència.
15: El perquè de tot plegat.
16: RAC 1. Coneixes Open Room de Repsol? És on trobo les respostes a tots els temes relacionats amb l'energia de la mà d'experts.
17: Més de 50.000 persones comparteixen coneixement a Open Room, una comunitat oberta a tothom que ofereix cursos, esdeveniments i informació des de diferents àmbits. Descobreix-ne més a fundacióRepsol.com. Fundació Repsol, l'energia de compartir.
18: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
19: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
20: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
19: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
20: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
19: Entrades a salonnautico.com.
21: Quan va ser l'última vegada que et vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
22: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... A aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles... Cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
23: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
30: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
31: Increïble.
30: Platòric.
31: Patata. L'oferta a dir... Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
30: I el pit de pollastre pac familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
31: Que poc que costa comprar bé.
0: A Moeve continuem estant amb tu perquè estalvis el doble. Perquè per ser de Moeve Go tens un estalvi de 10 cèntims per litre en tots els teus proveïments. Unes-te ja a Moeve Go i comença a gaudir del doble d'estalvi amb la qualitat del carburant Moeve. Consulta en les condicions a moeve.es.
1: Moeve.
2: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
3: Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
6: Aquest 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric.
8: Descobreix com vivien, com construïen i com s'organitzaven els ibers amb més de 100 activitats gratuïtes per tots els públics.
9: Recorre els 30 jaciments arqueològics i els 5 museus de Catalunya que formen la Ruta dels Ibers, impulsada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.
8: Consulta les activitats a mac.cat.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
25: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com els bolquers Dodot Sensitive XXL T4 pack de 96, el bolquer et surt a 33 cèntims.
24: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
26: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
29: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
4: 3 minuts i 2 quarts de 12. És veritat, som passats parlant de la bola negra, però és que està convertint-se en un fenomen que ja no és només d'aquí. Ara, per exemple, des d'Estats Units arriba la notícia que es veu que a les sales primeres, que són poques, perquè això es anirà fent, es fa exponencial al cinema nord-americà, les primeres sales que es van a programar es veu que està pràcticament tot venut ja, no? I la pel·lícula ja ha recaptat més de 8 milions d'euros de recaptació i porta 1.200.000 espectadors en 5 dies. I el problema d'aquesta pel·lícula, no, el problema és que la dirigeixen els Javis, però és que hi ha molt capital català en aquesta pel·lícula. Per exemple, vam conèixer la setmana passada el Raúl Refrid, amb qui havíem parlat ja quan va estrenar el disc amb la Sílvia Pérez Cruz i havia estat en aquest programa, però que ell firma la banda sonora i també firma la cançó principal de la pel·lícula del guitarrista de La Fuente, que es diu La Nieve. Però és que hi ha més gent, més catalans i més catalanes, que estan en aquesta pel·lícula. De fet, ja no és només el Variety o el Hollywood Reporter, també hi ha una web que es diu IndieWire que també dona no sé quantes nominacions als Oscars per aquesta pel·lícula dels Javis. Però és que hi ha una persona que podria estar en aquestes travesses, que és la fotografia, la directora de fotografia de La Bola Negra, que es diu Gris Jordana, que és de Manlleu, i també ha treballat amb dos directors que ja saben que és estar als Oscars, perquè la Gris ha treballat amb el Juan Antonio Bayona i també amb l'Alejandro González Iñárritu. Per tant, poca broma, una pel·lícula de González Iñárritu podria estar també als Oscars, perquè aquest divendres s'estrena Digger, que és aquesta pel·lícula que protagonitza Tom Cruise. Gris Jordana, bon dia.
32: Hola, bon dia.
4: Com estàs?
32: Pues afònica, però molt contenta.
4: Afònica per l'alegria?
32: No, per un virus del meu fill. Vaja. Però bueno...
4: Clar, curiosament, amb Bayona i Iñárritu no vas treballar en fotografia.
32: No, jo estava d'assistent de càmera.
4: A quines pel·lícules?
32: A L'Orfanato i a Beautiful.
4: Clar, les dues pel·lícules rodades aquí.
32: Sí, a més no estava ni tan sols d'assistent de la càmera A, estava d'assistent de la càmera B, o sigui, els vaig veure de lluny.
4: Però en quin moment deixes canviar la càmera en moviment per la càmera de la fotografia?
32: No, estava d'assistent de càmera, d'auxiliar de càmera, que, o sigui, ajudant el foquista i a l'operador a muntar la càmera, desmuntar-la, portar les bateries, és com el camí normal de fotografia, és aquest, és que comences com de meritori, després fas el combo, que es diu el combo, la videoassistència, auxiliar, foquista, operador, i després hi ha direcció de fotografia, així es feia abans. Ara amb les escoles de cine pues, hi ha gent que va molt més directa, jo vaig fer el camí típic i mai vaig deixar de fotografiar coses amb els amics, amb bueno, videoclips, curs, però vivia de ser assistent de càmera.
4: I quin moment fas el gran salt?
32: Doncs jo crec que quan ja vaig deixar de combinar les dues coses va ser preparant Pozo Amargo, que és una pel·lícula d'un director mexicà que va ser com el primer que va confiar en mi així de donar-me la direcció de fotografia.
4: Com bueno, arribes a un director mexicà?
32: Rodava aquí a Madrid, bueno, a Espanya,
4: sí.
32: I l'Arnau Valls, que és un director de fotografia que rodava amb ell, no podia fer la següent pel·li i jo havia set la foquista de l'Arnau i em va recomanar a mi l'Arnau. I aleshores jo vaig acabar fent aquella pel·li que ja abans ja n'havia fet, de pel·lis. Havia fet una pel·li amb la Liliana Torres, havia fet com diverses coses, però encara havia de viure de assistir, perquè no podia viure només de fotografia.
4: Val.
32: I jo crec que després de Pozo Amargo ja es van anar donant les coses i ja vaig deixar l'assistència.
4: Recordes després de Pozo Amargo que va venir?
32: Ostres!
4: Imagina't el que podia.
32: No ho sé.
4: Mm. Sé quin eres, potser?
32: Bueno, sé quién eres, no sé si va ser abans o després.
4: Mm, és una sèrie?
32: Sí, és la sèrie del Pau Freixas, sí. que el director de fotografia principal era el Julián Elizalde, i que a mi em va introduir el Julián a que fes la segona unitat i quan ell va marxar vaig seguir fent els capítols finals. Mm. I va ser un màster que jo sempre dic que no sé... O sigui, que a l'escac vaig aprendre molt, però fins que no vaig rodar mà el Julián i el Pau no vaig acabar de saber exactament què...
4: Això és el 2017. Tu te'n recordes el dia que et truca per primera vegada o el Javier Calvo o el Javier Ambrosi per dir volem que facis de director de la fotografia, del que sigui?
32: Sí, va ser per la pel·li La Llamada i no va fructiferar.
4: Ah, no?
32: No, perquè ells havien de rodar aquí i feien una coproducció amb la productora del Toni Carrizosa i buscaven equip català i de fet ens van entrevistar a mi, el Roger Vallès, a l'Alberto, el que va acabar sent el seu muntador, a varia gent, i al final es va tornar a moure tot a Madrid i em sembla que només es van endur el Roger. Mm. Els altres pues, van agafar gent de Madrid.
4: Molt bé.
32: Així que no va fructiferar i bueno, allà es va quedar. I després per Veneno van tornar a tornar-me a trucar i a demanar-me que fes una proposta visual amb uns referents molt eclèctics de moltes coses que jo no sabia ni per on agafar, perquè a més haig de dir que eren referents que...
4: O sigui, a la Veneno vas dir que sí, eh?
32: Vaig dir
4: a Veneno vas dir que sí.
32: No, jo també volia dir que sí La Llamada, van ser ells els que no...
4: Val. I a Veneno vas dir que sí, llavors dius, vinga, sí. Va, som-hi.
32: No, o sigui, és que primer em van fer un càsting.
4: Ah?
32: Clar, ells buscaven...
4: Clar, no sabia que hi havia càsting de director de fotografia.
32: Sí, sempre fem càsting. Oh. Bueno, sempre no, però amb directors que ja treballes des de jove no, però sí, amb directors que no coneixes et fan una entrevista, et demanen que els hi proposis una imatge...
4: Perdona, per la meva ignorància amb el tema de la direcció de fotografia, llavors, com es fa un càsting de direcció de fotografia, què has de fer? Perquè et diuen, va, Veneno, els que han vist la sèrie Veneno, com es fa el càsting?
32: Doncs em van passar els guions i em van dir, com ho veus?
4: O sigui, et passen un paper amb els guions, eh?
32: Sí, i no diuen que no els has de donar ja tot fet, però els has de... Bueno, jo el que vaig fer va ser enviar referents de coses que pensava que ens podien... cap on havíem d'anar. I després, normalment, el que fan, sobretot, és fer-te una entrevista personal, online, o el que sigui, per veure si t'entendràs, perquè és que és una... El de director de foto és una col·laboració molt estreta.
4: Ah, sí?
32: Que pot sortir molt bé o molt malament.
4: Molt estreta.
32: Molt, clar. Jo sóc la segunda de a bordo, que es diu. O sigui, jo m'estic tota l'estona allà i la meva feina és sostenir-los en ells, en els directors, les directores, i ajudar-los a que el que han escrit en un guió es faci realitat en una imatge. Aleshores, és com sempre, estic allà al costat i les decisions les prenem... Si la col·laboració és fructífera i és xula, doncs prenem moltes decisions conjuntes i per tant, pues sí, sempre et fan una entrevista perquè no només miren el que ja has fet abans, sinó si a nivell personal et podràs arribar a entendre.
4: Són ells dos els que et fan el càsting?
32: Sí.
4: Ells dos, o sigui, no, que allò que diuen que estan en tot, efectivament estan en tot.
32: En tot, no t'ho pots imaginar.
4: No, sí. Bueno, m'ho començo a imaginar després del que em va explicar el Raül, després del que expliquen ells i després del que expliques tu.
32: Sí.
4: Però és que aquí, per exemple, hi afegim, després de la Veneno, ja et deuen trucar per la Messias, també?
32: Sí, a la Veneno és que va ser un... Bueno, va ser meravellós, ens vam entendre, però infinitament bé. I jo crec que no hi va haver dubte que almenys el següent ho faríem junts. I a la Messias vam acabar de fer clic amb el nostre llenguatge que volíem com a equip, diguéssim, ells com a directors i jo ajudant-los, un llenguatge ja que vam trobar el nostre, que vam començar a explorar Veneno i que la Messias es va anar com enriquint amb moltes coses i que jo crec que la Bola Negra és com la guindilla de tot aquest que hem fet junts.
4: Aquí ja no fas càsting, directament quan comencen a dir va, vine, va, Gris.
32: Sí, no, acabant la Messias ja em van dir farem aquesta pel·li, la farem en 35, quan tinguem coses escrites te les començarem a enviar. I, bueno, i així va ser.
4: Tu com vas veure el guió d'aquesta pel·lícula? Vas veure que estàvem fent alguna cosa molt diferent?
32: Jo, a mi el que em va passar quan vaig llegir el guió de la pel·lícula va ser que vaig pensar, com ho farem? Això, com ho farem? I vaig pensar, no només com ho faré jo a nivell de fotografia, que és complicadíssim, com ho farà el Roger Vallès, la direcció d'art? Perquè jo llegia això i pensava, però aviam, el Roger, com ho farà tot això? Perquè, clar, amb el Roger també portem ja des de la Mesia treballant junts.
4: Perdona, perquè com no hem nascut ensenyats amb tot això, aviam, quan parlem de fotografia, un interpreta una fotografia.
32: Clar.
4: El cinema no és una fotografia.
32: No.
4: Què és exactament quan parlem de la feina d'un director de fotografia?
32: A part del resum aquest de que jo haig d'ajudar a que el que està escrit en un guió siguin tot d'imatges que expliquin aquella història...
4: Sí.
32: Doncs pensem això, el llenguatge... Per començar, anem a buscar les localitzacions, on això passarà cada
4: lloc. Les localitzacions, tu te n'encarregues, amb la persona que se n'encarrega de la part de la localització, de dir, sí, aquest és el lloc.
32: Exacte. Entre jo, el Roger, o sigui, el director d'art, i els directors, decidim on es roda, perquè ens ha d'anar ben a tots. Amb ells perquè els agradi, el Roger perquè sàpiga que es pot treballar allà i perquè estèticament li agradi, i a mi pel mateix, perquè em quadri estèticament, però també perquè hi pugui treballar, perquè hi ha llocs meravellosos on no pots ficar la llum per al lloc i aleshores no et serveixen.
4: Bueno, un dia portarem el Roger Vallès perquè ens expliqui com funciona la direcció d'art.
32: Sí.
4: Perquè poden semblar... Són complementaris.
32: Són molt complementaris. De fet, jo aquests dies que estic rebent com molts missatges de felicitacions i tal, sempre em sonrojo perquè penso, bueno, és que això és un treball molt en equip, està clar, o sigui, jo veig la meva empremta i em sento responsable de l'èxit i tot, però és com molt complementari perquè jo al final filmo el que ja està davant de càmera. O sigui, jo no filmo una cosa abstracta, que és llum, jo filmo uns personatges que estan amb un decorat que té unes parets d'un color, un vestuari d'un altre color, aquests mobles ficats així, aquestes finestres allà, i jo decideixo una mica com, entre tots decidim amb els directors, com serà la posada en escena per aprofitar el millor possible aquest decorat. Perquè no acabem un decorat magnífic tot contra la paret blanca del fons, sinó que es moguin els personatges d'una manera, es mogui la cambra d'una manera, on disfrutem de l'espai i puguem, a més, o sigui, cada pla que decidim per explicar la història el decidim per una cosa molt concreta, no és aleatori. Ai, aquest és bonic. No, sinó que està molt pensat, en plan, bueno, aquí si el seguim des de darrere seu, aquest és el seu punt de vista, aleshores la sensació que dona l'espectador és tal, aquí després ha de muntar amb aquest altre plano per veure-li la cara com reacciona això, tot això és la meva feina, i a més la llum, il·luminar.
4: Il·luminació també, eh?
32: Sí.
4: Quan parlem d'això vol dir que a partir del primer dia de rodatge, tot està ja decidit per on ha de passar la càmera i tot plegat?
32: Nosaltres treballem així. Jo sé que hi ha gent que improvisa més, però nosaltres, i per aconseguir, jo crec, algo que sigui tan plàstic, ho has de portar molt, molt preparat. Tan plàstic visualment, jo crec que s'ha de portar molt preparat per poder treure el màxim rendiment a tot el...
4: Has dit una cosa que m'ha semblat molt interessant, però que també ens has d'explicar, que és, dius, no, ens van dir, no, és que serà una pel·lícula en 35. De sí. 35, quina diferència hi ha entre 35 i la resta de la cinematografia habitual?
32: Va haver un cert punt, als anys 2000 i pico, que van sortir les càmeres digitals i es va abandonar el cel·luloide, que és amb l'únic que s'havia rodat fins aleshores perquè no hi havia cap altre format.
4: Uh-huh.
32: A l'aparèixer les càmeres digitals van abaratir molt els costos i van simplificar molt els processos i fer-los molt més ràpids. I aleshores, com que els pressupostos sempre mai ens arriben, pues, no, el primer és càmera digital perquè així anem més ràpids, necessitem menys llum, però es va perdre, en certa manera... la textura d'un format que era perfecte ja. Saps què vull dir?
4: Sí, sí, sí.
32: Que les pells tenien un color pues, molt natural i molt bonic, o sigui, com que tot és molt... Bueno, és molt més especial. És com més... no tant com de la vida diària, no? Com el digital costa molt, hem de treballar molt els fotògrafs perquè no sembli tot que he agafat la càmera d'anar per casa i he fet així.
4: Val.
32: Perquè hem de ficar-hi molta més...
4: Per tant, heu tornat a la bobina.
32: Exacte, hem tornat a la bobina.
4: El cel·luloide?
32: El cel·luloide.
4: Ah, coi.
32: Sí, sí.
4: Per tant, les càmeres són diferents, és clar.
32: Són diferents, les càmeres...
4: Més pesades, més gruixudes, més tot,
32: sí,
4: no?
32: Sí, bueno, les últimes càmeres de cel·luloide que s'estaven fabricant als 90s i als 2000 ja eren molt lleugeres, molt, molt ergonòmiques. Amb aquest tema no hi ha...
4: Hi ha una cosa gris, estem parlant amb la directora de fotografia de La Bola Negra, la pel·lícula barreja moments temporals diferents, per tant, èpoques diferents, però també realitat. Imaginació, clar, això suposo que també per la teva feina deu ser un altre repte.
32: és un repte i és com d'on vam treure nosaltres la guia de com encarar cada, cada història. Per exemple, la part que és més ficció dentro de la ficció, sense fer cap, cap spoiler. Sí. Doncs aquesta volíem que des de l'inici poguéssim... notéssim algo raro cada vegada que anéssim en aquesta època. Que no sigui tan natural com les altres. La, la càmera té un paper molt més juganer, molt més, amb molt més moviment, una mica fàrcic, comparat amb les altres històries, que és molt més natural. Però el que passa és que l'inici és molt sutil i després es va com exacerbant, diguéssim, d'una manera.
1: Quan, per exemple, pels que han vist la pel·lícula i pels qui no l'han vist, quin és el moment més complex per tu de les 2 hores 40 que té el metratge de la pel·lícula?
32: Totes, és que va ser molt
1: totes, complex. Totes, eh? Sí, va ser molt complicat?
32: Sí, perquè estarà, la, fins i tot les seqüències més fàcils de, que podries dir que són ells parlant en una habitació... Sí. Eren molt complicades perquè jo, bueno, eren molt llargues. Jo sempre treballo amb una base que és el sol, que és la llum natural, que es va movent, clar. Però a la pantalla passa un minut en tot aquest, o sigui, coses que filmàvem en 3 dies diferents, a la pantalla passa un minut i el sol es va movent cada dia durant 3 dies, i jo haig de fer com si fos
1: passés seguit. Tot aquell moment que clar. Seguit, clar.
32: Vull dir que això és molta feina. No estàs en un plató que ho tinguis tot controlat amb llums artificials i, les, i saps? I ja està.
1: En quanta estona, com... per exemple, la neu? En quanta estona, en quants dies ho va rodar, allò?
32: La neu en 2 dies i mig.
1: Aquella escena tan curta dura sí. 2 dies i mig?
32: Sí. Tot el que passa si és renevada... Bueno, també perquè jo no hi era. Estava, es va traçar tant, perquè estàvem esperant que nevés, que jo no hi era, i, i ho va fer l'Oriol Barcelona, que és un altre director de fotografia, amb els nostres plans, bueno, vull dir, amb el meu operador, amb el Peque i tot, amb els plans que ja havíem pensat, però va anar ella a rodar-ho. I clar, van tenir també una tormenta de neu, el primer dia van haver de parar de rodar, després el dia següent van poder continuar, bueno, tenir unes aventures per...
1: Ja... Que, quan, que la pel·lícula s'il·lumini quan apareix la Penélope Cruz, en aquells 7 o 8 o 10 minuts que està a la pel·lícula, és cosa teva o és que hi ha actors i actrius que tenen ja una llum pròpia?
32: Jo crec que, no, és que la Penélope és molt magnètica, és molt fort. És que es fica davant de la càmera i tot fa com pum i creix. Jo crec que suposo que, és, que per això són les grans estrelles, són, no, són grans estrelles i tothom les vol tenir perquè passa alguna cosa. O sigui, arriben i... Rup, creix de... També, com que l'altre són soldats i ella és una vedet, clarament jo li vaig poder posar molta més llum perquè estava justificat. I aleshores sí que la vaig... Jo volia que... Clar, era difícil perquè no volíem que aquella seqüència es carregués l'atmosfera de la pel·li sencera per fer-la massa bonica, però volíem que ella estigués espectacular. I era com trobar, no?, l'equilibri entre que ella sortís molt bé... i els altres l'admiressin molt, però no fos com una altra pel·lícula on de cop la llum és massa perfecta o el que sigui. I a més es movia molt, va ser molt complicada.
1: Quins actors i actrius, suposo que els actors i actrius hi ha que saben de què va això i que també opinen, o en alguns moments es deuen emprenyar per segons quins tipus d'il·luminació o sí. quins tipus de fotografia fas,
32: sí,
1: no?
32: Sí.
1: Has tingut problemes amb algú, no?
32: La veritat que no, que m'ha tocat, de moment m'ha tocat tot
1: però
32: sempre...
1: Però la Penélope Cruz deixa fer.
32: La Penélope va demanar unes proves,
1: sí.
32: Li vam ensenyar com ho volíem fer, el seu maquillador que va sempre amb ella estava al combo amb mi, i ho van anar provant tot, o sigui, nosaltres vam tenir molt de cuidado, o sigui, ja sabia, vam fer un cuidado especial, perquè com,
1: que...
32: com va venir la Glenn, també, és com, bueno...
1: Què tal? Glenn Close, què tal?
32: Molt bé, és que, són, és que tu passa el mateix.
1: La professionals, veu, no?
32: Molt professionals, i molt treballador, o sigui, molt currantes, és que... Després suposo que hi ha tota aquesta altra part dels premis, les coses, els festivals, però, en el fons, el set són 10 hores allà a tope... a sota la pluja, amb el fred, amb no sé què, que tots els que estem allà ho suportem, no?
1: I els, per exemple, devia ser molt fàcil treballar amb gent gairebé nouvinguda, aquest tipus de cinema gran, com el Guitarrica de la Fuente o el Miquel Bernardó, no?
32: Sí, sí, sí. O sigui, amb els actors, jo els admiro moltíssim perquè crec que fan un exercici com d'una que és molt vulnerable, que és ficar-te davant d'una càmera i deixar-te dirigir per altra gent i que et diguin tota l'estona no, no, ara fes això, ara fes l'altre, i tu creure i dir, vale, ho faig, i entregar-te. Però clar, cada un té les seves particularitats i potser inseguretats, no? I alguns es deixen, pues, manejar més a nivell de pues, estaria bé que això ho diguessis des d'aquí, això ho diguessis des d'allà, per aprofitar millor l'escena, i altres que no es deixen tant perquè senten que potser que perden una mica més el control o que no els és orgànic. Jo el que sempre intento transmetre'ls i crec que això els dona confiança és que els moviments que els estem proposant són perquè nosaltres tenim una visió més global, que no és només d'aquest personatge, de la història que hem d'explicar, i aleshores hem pensat en lo global de la pel·lícula. O sigui, amb més temes que no siguin només l'actuació, sinó que ha de ser una obra audiovisual, perquè si no, doncs existeix el teatre, que sí que són dos actors, i en el cine ens hem de valdre de totes les eines que tenim, que no només és l'actuació, que és la principal i la més important, però que també ens hem de valdre doncs de la llum, del moviment de càmera, de la posada en escena, i això els intento com explicar i transmetre perquè confiïn amb les nostres propostes.
1: Ja t'has cregut el boom? O sigui, ja has tocat de peus a terra amb el que està passant?
32: No ho sé, no del tot. És que el de tenir fills fa que t'aterris cada dia. O sigui, que, entre que estic preparant ara una sèrie...
1: Sí, amb qui?
32: Sí, amb l'Aina Clotet estem preparant la segona temporada de l'Aina.
1: Ja havies fet la primera?
32: No. Faig aquesta segona perquè el seu fotògraf ara no pot fer...

0: Sí, no tinc aquest tema, eh? Però era una cosa que jo no tenia dintre d'una cosa que jo volgués aconseguir mai a la vida. O sigui, em fa molta il·lusió i si passés, espero poder-ho gaudir molt i divertir-me amb això, no? Més que no que sigui com una
1: Ah, no,
0: cosa...
1: esclar, esclar, esclar. Però, esclar, has vist l'Odissea?
0: He vist l'Odissea, sí.
1: Has
0: La vaig
1: vist?
0: veure a Atenes,
1: Hòstia.
0: a un IMAX en grec, amb subtítols en grec, vull dir, va ser bastant espectacular l'experiència.
1: Està ben fi... Està... T'agrada la fotografia?
0: M'agrada molt, és que el Hoyte van Hoytema és un dels millors directors de foto que hi ha ara mateix.
1: Si algú vol veure una pel·lícula ben fotografiada, allò que diguis, és que és perfecta, pots dir-me tres, si vols, eh? Tu
0: Uf,
1: mateixa,
0: que
1: tu em
0: difícil.
1: diries, hosti, quines pel·lícules tu has vist que diguis, mora meva, quina meravella de fotografia.
0: Però és que a mi precisa... No han de ser coses molt espectaculars perquè a mi m'agrada la fotografia,
1: No, no,
0: perquè
1: no, és que,
0: jo
1: clar.
0: em fixo molt també en si la història està ben explicada, no en si només són frames bonics que, saps, que criden molt l'atenció. Si després són coses inconexes que no t'acaben d'emocionar ni de res, per mi no serveix el preciosisme. I aleshores els directors de foto que jo admiro, jo què sé, el Harry Savides, l'Hélène Lubar, no és que hagin fet pel·lis de fotografies espectaculars, sinó que són pel·lícules molt ben explicades i on la fotografia no
1: Una
0: destaca,
1: pel·lícula ben
0: però
1: explicada
0: acompanya.
1: acostuma a acompanyar una bona fotografia? Una pel·lícula ben explicada, normalment?
0: Jo crec que la fotografia aporta que estigui... O sigui, si ets un bon fotògraf, saps explicar bé una pel·lícula. I si, a més, la pots fer molt maca, perquè toca fer-la maca, perquè hi ha pel·lícules que no les pots fer massa boniques perquè han de ser molt realistes i te les has de creure. I estàs fent un equilibri que, si et passes, la gent ja no s'ho creu, perquè és com, bueno, no? Que ens passava aquí també, que havia de ser molt plàstica visualment, però no podia ser molt preciosista, perquè si no ens carregàvem l'atmòsfera.
1: Gris, per acabar, hi ha una cosa que m'has dit abans. Dius, quan vam acabar la missia ja em van dir, mira, estem preparant això i tal. Ja t'han dit això, que estem preparant alguna cosa?
0: Sí. El que passa és que ara estan en pausa, perquè
1: Sí,
0: això és
1: no
0: un
1: té res a veure amb lo de
0: tsunami.
1: Thor, eh? Amb lo de Thor que va sortir ahir al Variety, eh?
0: No.
1: No, ja estan preparant altres coses, com
0: Bueno, ells
1: sempre.
0: tenen idees constants, és que tenen moltes coses que volen fer, no? Que no sé com els hi donarà la vida per fer-les amb tot aquest tsunami. Però bueno, suposo
1: És que és un
0: és un
1: tsunami.
0: tsunami, clar, jo crec que fins al març ara es dedicaran a la promo i a fer molt bé això, que també és part de la seva feina, i a més ells ho saben fer superbé, són molt bons ambaixadors, i després suposo que es posaran a escriure, vull dir que les idees les tenen, però s'han d'aterrissar.
1: Ara hi ha un Gaudí per la pel·lícula Llibertat. Ha estat nominada dues vegades als Goya
0: Sí.
1: per Llibertat i Soy Nebenka. I ara segur que estarà nominadíssima. Vaja, els Goya segur, i veurem els Òscar, i veurem els Globus d'Or, perquè tothom parla dels Òscar i ningú parla dels Globus d'Or. Però, en fi, toquem tots de peus a terra perquè em dóna la sensació que tot és tan gran i tan bèstia que sembla impossible.
0: Sembla impossible. És com ciència-ficció, una mica.
1: Amb l'Aina Clotet, la segona temporada de... Com es diu? Això no és Suècia?
0: Sí.
1: Això no és Suècia, que també hi serà la Gris Jordana, que avui ens ha acompanyat aquí, directora de fotografia d'aquesta pel·lícula de La Bola Negra. Gràcies, Gris, i molta sort.
0: A tu, Jordi.
1: Que vagi bé.
2: Des de les 7 del matí, Big Mac, la botiga del professional de la reforma i la construcció.
3: Big Mac, preus especials octubre. Ara, el sol vinílic SPC Roura a 14,95 euros al metre quadrat.
2: Consulta el fullet a les xarxes socials. Big Mac, més per tu.
4: Un amic. Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
5: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
6: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
7: Quan vulgui.
6: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
7: Tot el temps que vulgui.
6: I totes les bombolles que vulgui?
7: Totes les bombolles que vulgui.
6: I tot el relax que vulgui?
7: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
8: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: RAC 1.
10: Sabies que l'autogàs que necessita el teu cotxe és a tan sols uns metres? Amb Repsol, repostar autogàs sempre et queda de pas. A més, ara pagant amb Wilet, estalvies el doble en els teus repostatges. Vine a una de les nostres més de 450

0: Estacions de servei Repsol amb autogàs i reposta còmodament. Més informació a Repsol Ponés. Repsol Autogàs, sempre et queda de pas.
1: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
2: Raúl, a Galeries del Tresillo han començat els dies sensiva.
3: Però si a tu no t'agraden les promocions...
2: Aquesta sí. No pagar impostos em fa sentir com si visqués a Mònaco. Batavan, anem a passejar per la plaça du Casino.
4: Dia sensiva a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb preus de Principat. Galeries del Tresillo.
5: Ara a Ziman, conjunts de suèter i leggings per nadó per 6 euros i el conjunt de suèter amb pantalons infantils per 10 euros. Ziman, tan senzill com això.
6: Ara, el Cabatast és l'escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escomostra. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
7: RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
8: 6 minuts i mig a les 12, deixem dir abans d'anar al diàleg que demà, recordeu que continuarem parlant de l'habitatge, però tots aquells que tinguin històries que explicar-nos, sigui de llogater, sigui de propietat, amb aquesta llei de l'habitatge i tot el que estan patint de la situació, sisplau, que ens deixin una nota de veu breu, sisplau, breu, al 669-1010, 669-1010, amb el nom i la localitat des d'on envien el missatge i la seva història que vulguin explicar sobre el tema de l'habitatge. Deixi que demà us escoltarem, no sé si a tots els que puguem. I una notícia última hora que la subdirectora del Monarracó, la Mònica Hernández, em fa arribar, i és que Protecció Civil ha informat que la Generalitat Valenciana ha enviat fa una estona, en uns pocs minuts, un és alert per fer pel front de pluges que afecta Castelló. Però el problema és que, com està a tocar de les Terres de l'Ebre, doncs pot haver estat rebut aquest és alert per mòbils situats a les Terres de l'Ebre, ja que hi ha antenes de telefonia que donen cobertura, és a dir, que comparteixen els dos territoris. Per tant, que sapigueu que és un és alert que en aquest cas ha enviat la Generalitat, però... En aquest cas, la Generalitat Valenciana, que no vol dir que efectivament hi ha una alerta a 8 comarques catalanes que afectació de pluges i fortes o molt fortes aquesta tarda de vespre. Pràcticament 5 minuts per les 12. No miris amb aquesta cara, que...
9: No em miris així. Bon dia.
8: Com?
9: Aviam, anem al gra. Perdó.
8: Aquest tall es pot treure?
9: Ah, i tant, m'és igual. No tinc res a perdre, jo.
8: Ja. Està, ja, però t'ha sortit de l'ànima, la cançó del Dausà.
9: Sí, sí, que ara ens agrada molt el Dausà.
8: Sí, sí,
9: a veure, que tenim canvis importants en la normativa de trànsit. Sort que aquest matí hem tingut el Pere Navarro, el director de la DGT, que ens ha vingut a fer pedagogia i ens ho ha passat tot una mica per la traductora.
8: Si anem en cotxe per un carrer estret i ens trobem un ciclista de cara, qui té prioritat?
10: Doncs, no ho sé, si m'ho dius així, tindria que mirar-ho.
11: ¡Vamos a morir todos!
10: Mirar-ho, però, en fi, en general, com a norma general, el més vulnerable té una certa prioritat sobre el que és més fort.
12: ¡Paso, que voy ardiendo!
9: Tranquils, tot anirà bé. És la notícia, tot anirà bé, eh? Això ho hauríem de fer al matí. Mira, precisament ahir també va anar a fer pedagogia a Ràdio Nacional d'Espanya.
13: Nadie sale en moto a carretera sin guantes.
10: Vale. ¿Eh? ¿Qué queríamos? Enviar un mensaje de que el equipamiento, el motorista no tiene chasis.
14: ¿Qué chasis?
10: Con lo cual el equipamiento es su chasis. El motorista no tiene chasis.
9: Ah. I aneu amb compte, perquè a la SER he sentit que amb les bicicletes els accidents són tan greus que mira on acaben.
15: Se ha pegado una galleta espectacular el corredor del Bora McCarthy y la bicicleta estaba a unos 15 kilómetros.
9: ¡Joder!
15: ¡Por ahí! ¡Madre mía, ¿no? Y la bicicleta estaba a unos 15 kilómetros. 15 kilómetros.
8: Carai, 15 quilòmetres, Déu-n'hi-do, quina castanya ets a fotre.
9: És que amb la bicicleta el ciclista també és el xatxis.
8: El què?
9: No, que ho he relacionat amb el tall d'abans, com que no estàs atent.
8: No, no, escolti, és que no tinc guió, o sigui que esclar...
9: Ah, ara la culpa és del guió. Sí. Cada dia imprimia 30 pàgines i les havíem de tirar.
8: Què?
9: El 3cat Info volen connectar amb el trànsit i aquests no poden.
14: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari Mireia Sala, bon dia.
16: Tira pa'lante, que me vaya...
14: Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge, el segon del qual... Ara sí, connexió amb l'equip viari, Mireia... Doncs no, la tenim a punt, i anirem més tard.
17: Volveré.
9: Ara, el diari Ara hi ha dies que és difícil, eh? No és un diari per tothom.
8: Per què?
9: A Ràdio El Vendrell, com a mínim, els costa.
18: I la dimissió de Trapero sacseja Interior i els Mossos. Anem a buscar ara de la portada del diari Ara.
19: Lo oído.
18: La portada de...
20: Claro, es que es así, jodido.
18: El diari Ara ens diu que el CNI va avisar de convocatòries massives.
9: Els del Via Lliure també els en passen de putades, en aquest cas amb la veu.
21: L'escenari que sí preocupa, però, són els petits despreniments de pedres que es mantenen unides pel permagel, ho ha explicat a RAC1 el geòleg i responsable del centre d'Aragüès i d'Aran. El geòleg i responsable del centre d'Aragüès i d'Aran.
22: Oi, té ronca!
21: Jordi Gavaldà.
23: Aquests últims anys també hi ha accidents.
9: Fa uns dies, durant l'enllaç del temps afegit amb el 9C, van trucar el Clapés en directe.
8: Ai.
9: I ens va portar records. Records del millor tall de la temporada passada. A veure si ho recordeu.
24: Quin inici de curs.
25: Qui pugui ser l'humà?
24: Déu-n'hi-do.
26: Mira, m'estan trucant de Huesca.
25: Agafa'l. A veure què diuen. En directe.
26: M'estan trucant de Huesca.
25: Destapem el frau aquí.
24: Vés a saber.
9: No diguis que sí, eh?
24: Esperes algú...
25: Mans lliures?
26: Manem. Manem Bendizábal. Manem?
24: Manem!
26: És que m'ho han escrit malament. Manem.
24: Ma-men.
26: Manem. Mendizábal.
24: Oh, no! Potser no era per tu.
25: No, amb Manem s'acollonen.
26: Manem.
9: I l'altre dia, a RAC105, l'Arnau Mulat havia de fer el relleu amb els del Matina Codina, però es veu que es va oblidar de mirar el rellotge.
27: Bon dia i bona hora. Demà a les 6 més.
28: De 6 a 11, amb Bernès Codina, a RAC105.
8: Ui.
29: Estem en blanc, a RAC105? O què? Perdoneu, és que teòricament l'Arnau Molet havia d'agafar el relleu, però no veig que tiri res.
30: Ja estàvem marxant,
29: no sé
30: ja,
29: si és un tema... Vaig a posar una cançó.
31: Total, que el pare del Javier n'és. Per què?
30: Totalment.
9: Va sonar RAC1.
32: Curant les teves penes.
9: Anant tirant cançons.
30: Em passen 9 de les 11 del matí, aquí estem, dilluns.
8: En fi, que demà tornem amb la fresca a partir de les 6 en punt del matí. Gràcies, fins demà si Déu vol. Bon dia i bona hora.
28: RAC1. Notícies. Xavi Pardo.
33: Bon dia, són les 12. El govern espanyol, mica en mica, comença a sumar vots favorables pels decrets de l'habitatge que s'han de debatre i votar d'aquí 24 hores al Congrés dels Diputats. Podem ja anunciat el sí i, per tant, ara tot queda pendent, bàsicament, de Junts i del PNB, que mantenen la incògnita. El govern espanyol multiplica la pressió per evitar que les mesures que són vigents des d'avui acabin decaient. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
34: Sí, Podem resistir a anunciar el vot i fins i tot amenaçaven amb una abstenció. Ara Ione Belarra, la seva líder, concreta el sí. Això ho ha dit aquest matí a Televisió Espanyola.
35: Podemos no va ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada, pero dentro de un mes la gente va a ver que los alquileres siguen por las nubes, que se sigue desahuciando a gente.
36: Señora Belarra, le voy a pedir claridad. ¿Van a votar sí mañana a los dos decretos?
35: Claro, ya te he contestado.
34: I tota la negociació queda en mans de Junts i PNB. Tots els grups apunten que veuen problemes en els decrets, però no concreten el vot i apunten que potser no ho diran fins demà. El govern espanyol intenta pressionar el ministre Pablo Bustinduín, acaba de dir això.
37: Quien mañana dé la espalda al clamor social que está recorriendo este país lo va a pagar muy caro y lo va a pagar electoralmente también. Nadie va a salir indemne y no va a haber proclama, no va a haber campaña del miedo, no va a haber insulto que pueda tapar que mañana... A la hora de pulsar el botón, esos grupos políticos se pongan de lado de quien está desahuciando y no de las personas que lo que quieren es seguir viviendo en su casa.
34: Ara mateix hi ha 171 vots contraris als decrets i 157 sis confirmats. Si totes les esquerres, començant per Esquerra Republicana, voten favorablement, en seran 168, i d'aquí el vot determinant de Junts i PNB.
33: El BOE ha publicat aquest matí el segon decret, el que preveu una renovació automàtica dels contractes de lloguer. L'altre, el primer, ha entrat en vigor també aquest matí i ja ha servit per impedir com a mínim dos desnonaments a Catalunya. La justícia ha acceptat paralitzar-los. Més detall des de Barcelona, o del Martínez.
0: El primer desnonament aturat és el de la Macarena, una dona de 37 anys que viu al barri de Sant Andreu. Fa 9 anys que viu al pis, tot i que l'acord és només verbal i ara la propietat la vol fer fora. El segon afectava una família d'origen nigerià de Trinitat Vella amb 4 menors d'edat a càrrec. En els dos casos la justícia ha acceptat suspendre'ls a l'espera del que passi amb el decret. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, demana als partits que no el deixin caure.
1: Estem veient com el negoci de l'habitatge provoca moltíssim patiment i provoca morts. I demà hi haurà una votació al Congrés dels Diputats que pot, en alguns casos, estalviar aquest patiment. Que els partits que tinguin intenció de tombar-lo carreguin sobre la seva consciència les morts que s'estan produint i que se seguiran produint.
0: El sindicat també fa una crida a sumar-se a l'acampada que hi ha a Plaça Catalunya.
33: Una acampada que de mica en mica va creixent. A aquesta hora ja hi ha un centenar llarg de tendes i el govern no té cap intenció de desallotjar-les. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no veu motius per enviar-hi la policia, ho deia aquest matí al Món RAC1.
2: Mentre aquesta acampada sigui d'acord amb les mínimes regles de conducta i de civisme i de convivència, doncs òbviament no s'entendria que el Departament d'Interior o la Guàrdia Urbana doncs no respectessin aquest dret a protesta.
33: A Madrid, en canvi, Isabel Díaz Ayuso ja ha mogut fitxa perquè desallotgin la Puerta del Sol. La presidenta madrilenya ha dut l'acampada als tribunals perquè retirin les tendes de campanya de forma immediata.
3: Vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata desolución de esa ocupación ilegal en Sol. Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias. Ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes que nos han tenido que escribir porque les están arruinando.
33: La delegació del govern espanyol a Madrid ja l'ha advertit que no té intenció de moure un dit per desallotjar l'acampada perquè no vulnera l'ordenament jurídic. I ara els esports amb l'Albert Pedrol.
4: Rafinha aterra finalment aquest migdia a Barcelona per fer-se més proves després de notar unes molèsties en l'últim partit del Brasil. Inicialment el Barça havia explicat que no arribava fins demà, però serà abans, concretament a 1:45 d'aquest migdia. Els metges se'l miraran bé, malgrat que els serveis mèdics del Brasil asseguren que no té res de res més enllà d'un edema a la cuixa dreta. Encara en futbol, avui Portugal juga a Dinamarca sense Cristiano Ronaldo, que aquesta matinada ha aterrat a Madrid després de tocar el 2 de la concentració amb el seu país. El futbolista està empipat perquè no va jugar ni un minut l'altre dia contra Noruega. Tampoc està d'acord amb les explicacions del seu seleccionador, Jorge Jesus, i per això ha assegurat que aviat explicarà la seva veritat. En tenis, a aquesta hora tenim en marxa el partit de primera ronda del torneig de Tòquio entre Carlos Alcaraz i Alex Mikkelsen. Alcaraz ha guanyat el primer set i ha perdut el segon, però ara domina el tercer per 3 jocs a 0. Abans, Paula Badosa s'ha classificat per la segona ronda del Masters 1000 de Pequín, ha guanyat en 3 sets, remuntada inclosa, i gairebé 3 hores de partit d'Aria Kasatkina, que és la número 87 del món.
33: I ara el temps. A aquesta hora ja descarreguen els primers ruixats, però durant la tarda aniran a més. S'esperen aiguats a moltes comarques. Mònica Usart.
5: Sí, ara mateix ja va plovent cap al Segrià, la Conca de Barberà, l'Anoia, l'Alt Camp, el Penedès, el Garraf, i també hi ha tempestes sobre el mar, i durant les pròximes hores s'estendran per bona part del Camp de Tarragona, també Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, comarques de Ponent i del Sud, i també prelitoral de Barcelona. Molta precaució perquè hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i més de 90 en 3 hores, sobretot a les comarques del Baix Ebre i el Montsià, l'Alt i el Baix Camp, el Penedès, el Tarragonès, el Garraf i la Terra Alta.
33: És tot, ens actualitzem d'aquí una hora amb el comptat al Punt de la Una i també en tot moment al portal de notícies rac1.cat.
6: El minut a minut de RAC1.
7: Més fàcil.
6: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
7: Actualitzada.
6: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
7: Renovada.
6: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
7: Escolta.
10: Ciutadans de Catalunya. RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
11: Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1, amb gent vinguda de...
12: Terrassa!
13: Bé!
12: Sant Quirze!
13: Bé!
12: La seva de Palautordera!
13: Bé!
12: Vinallà!
13: Bé!
12: Castelldefels!
13: Bé!
12: Viladecans!
13: Bé!
12: Alegre de la Noguera!
13: Bé!
12: Lleida!
13: Bé!
12: El Papiol!
13: Bé!
12: L'Eixample!
13: Bé!
12: Sant Antoni!
13: Bé!
12: El Clot!
13: Bé!
12: Poblenou!
13: Bé!
12: Horta!
13: Bé!
12: I la Clota!
13: Bé!
11: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
14: Bon dia, Òscar Dalmau.
11: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
14: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
11: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
14: Heu de saber que avui és 1 d'octubre. Això vol dir que avui fa 9 anys de la victòria del sí al referèndum d'autodeterminació.
11: Para.
14: Tot i la repressió de la policia espanyola, sí, tot i la recerca infructuosa de butlletes i urnes de la policia espanyola, tot i la Porellos de bona part de la dreta i de l'esquerra nacionalista espanyola...
11: Sí. Bueno, parem això o truco a dalt. Home, a veure si ara no podré fer ús del meu dret a la llibertat d'expressió.
14: No, el que ha fet és una cosa màgica, que és primer interpel·lar els de dalt, els que m'han...
11: Fixa't que s'ha acabat la música.
14: Sí, no, ja.
11: Quan jo he dit interpel·lo els de dalt...
14: Sí, és que l'Àlex és una persona obedient. Però després ha dit que vol fer ús del seu... Del seu
11: dret a la llibertat d'expressió.
14: Exacte.
11: Escolta'm, que
14: tot
11: sí.
14: Barrejat, eh?
11: Sí, que vau ser molt valents.
14: Gràcies.
11: Vau votar, vau guanyar, amb un 96.000% de vots a favor.
14: No, però un 96.
11: D'aquell botifarrèndum.
14: Sí.
11: Molt bé, molt bé. Però ara, escolta'm... Veus aquesta finestra que teniu aquí a l'estudi 1, de RAC1? Jo trec el cap per la finestra.
14: Vagi en compte, perquè és una tele.
11: Estic mirant a través, mirant a través del vidre.
14: Sí.
11: Ja s'ha fet la independència?
14: De fet, en aquesta finestra no s'ha fet ni la Sagrada Família. No. Ni ha començat, no hi ha ni la primera...
11: És una foto.
14: És una foto, clar que és una foto. Bueno, i més una foto, és una pantalla on hi ha una imatge congelada. Hi ha un avió amb persones que quan es va penjar aquesta foto tenien 13 anys i ara en tenen 150.
11: Sí, però no desvís l'atenció.
14: Parlaven de l'1 d'octubre, del 1 d'octubre, efectivament. En principi, 2 dies després de fer públics els resultats s'havia de proclamar la independència, però per un tema...
11: Volíem fer l'independència. Van venir uns senyors a bordo d'un barco del Piolín i el demonio de Tasmania i el pájaro loco també, hi havia un dibuix del coyote i no sabíem si fer l'independència o fer una altra PortAventura.
14: Mira que els teníem tots allà. Ara en parlem amb més detall del referèndum del 1 d'octubre i de les conseqüències 9 anys més tard.
11: Sí, però abans també parlarem a la competència del nou codi de circulació que entra en vigor avui.
14: Ja està tot arreglat, ja no hi haurà embussos a la PC3.
11: Crec que no en diu res d'això.
14: La gent ja no frenarà on abans hi havia els peatges, que sembla que el fantasma del peatge faci frenar els cotxes. És una cosa molt rara.
11: Allà on hi havia hagut barreres...
14: Són tants anys acostumat a pagar que passes per res, no has de pagar i dius... M'aturo. No sigui cas, és el peatge fantasma.
11: No, redueixes velocitat.
15: És molt de catalans, reduir velocitat quan veus Espanya. I redueixes...
14: No, que m'hi piquen cabeça.
16: Perquè estàs allà pensant, ara no he de pagar? I clar, et sents molt estrany com a català.
15: Ara sóc lliure, han obert la porta de la presó i sóc aquí fora.
11: Torno a entrar
15: i tanco per dins i me'n passo la clau i la cago i me la torno a menjar.
17: Això ho fan les cobardes.
14: El què fan les cobaies?
17: Les cobaies.
15: Així és veritat, eh?
17: Sí, jo tenia una cobaia que quan li obria...
14: Un moment, jo tenia una cobaia, sembla una cançó de xarango.
17: Jo tenia una cobaia,
16: Quan diu cobaia vol dir conillet d'Índies, eh?
17: Sí, un conillet d'Índies.
14: Un conillet d'Índies,
17: sí. El que passa que conillet d'Índies és molt llarg
14: i
17: jo li deia Cuba.
14: Cuba.
16: Com a covard.
17: Doncs jo tenia la Cuba.
14: Sí, què passa amb la Cuba?
17: Que la tenia dins una gàbia gran, però quan li obria la gàbia... No volia sortir. La deixava enmig del menjador i en lloc de fer caca, no sé, coses que fan els animals quan els deixes enmig del menjador, es quedava aturada, es quedava paralitzada. No es movia.
15: Catalana. Una cobaia catalana de dir ara que ens han obert la porta, què he de fer? No sé fer coses fora de la presó.
17: Bueno, escolta,
16: perdoneu, cosa, sí, no, estàvem parlant del nou codi de circulació i l'avi preguntava si el nou codi de circulació solucionarà els embussos de l'AP7. Sí. No, no sembla que el nou codi hagi de solucionar això.
14: I què solucionarà el nou codi?
17: No, sí, escolta, ho vam explicar l'altre dia. Prohibeix anar, per exemple, amb xancletes quan vas amb moto per vies interurbanes.
14: Però quin quillo, o sigui, aviam, un moment.
17: Bueno, em dirà vostè que no ha vist... motoristes en xancletes, especialment a l'estiu.
14: A l'estiu hi ha Tailàndia, sí, però aquí... Què vol dir conduir amb xancletes,
17: doncs
14: per
17: això,
14: favor?
17: Que molta gent condueix la moto en xancletes, sobretot a l'estiu, i no vulgui saber les ferides que pots provocar en cas d'accident.
14: És veritat.
17: Perquè en cas d'accident, no, no, si la moto es toma una miqueta, tu què fas? I poses el peu.
14: Exacte.
17: I el peu, amb sabata tancada, encara tens una mica de sola per anar gastant.
15: Exacte, i si no ets ratllador de formatge...
17: Efectivament, l'asfalt és com un ratllador de formatge i el teu peu és, és un rotllet.
15: Però això va molt bé.
16: Sí, però va molt bé per les durícies, això, eh?
15: Sí, sí, però després va l'os. O sigui, primer les durícies i després l'os.
17: Sí, no cal.
14: Bueno, és que la moto, no sé si ho sabeu, però la carrosseria, la moto, ets
17: tu, ets tu, ets tu, sí. Aquesta és una... Sí, sí, jo crec que sí, és una frase seva. Doncs això, que prohibeixen anar amb xancletes quan vas amb moto en vies interurbanes.
14: Molt bé,
17: el nou codi de circulació. De Catalunya.
16: Sí,
17: no, no. Estàs segur que són de Catalunya?
16: No, no, és d'Espanya, això.
15: Ja està, però d'Espanya.
16: No podem fer codis de circulació, amics meus.
15: No vam proclamar independència quan tocava, doncs anem amb un codi que és de Valladolid. Bueno,
16: quan
15: tu... que van xancletes per vies interurbanes. Bueno, doncs, endavant.
16: Quan tu treus el carnet de conduir, el que aprens és el codi de circulació espanyol, no el codi de circulació de Catalunya, que
15: calla,
16: no
15: calla,
16: existeix.
15: Que estic buscant una autoescola que ho facin en català i la no feina sé. Que estic tenint perquè m'entenguin si ho fan en català. Sí. Ho fan en català,
14: què dice? Pursa 2.
17: Pursa 2, sí. Bé, aquest nou codi de circulació més obliga a tenir assegurança pels patinets i certes bicis elèctriques, també.
14: Perdona. El nou codi obliga, prohibeix i fa pagar?
17: Sí.
14: Realment, quan voleu fer que la gent estigui contenta i feliç, sou els millors, eh? Obligació, prohibició i fer pagar.
17: Sí. Han de... No, avi... Hòstia, no s'ha dormit.
14: Vols veure una cosa que no té assegurança?
17: Va, avi, va, home,
16: per cert,
17: va.
16: Una de les novetats d'aquest codi és que en carrers d'un sol sentit de circulació, a dins d'un poble o d'una ciutat, les bicicletes podran anar també en aquest carrer en contradirecció.
14: Home, això fa molt bona pinta per evitar accidents. Endavant, endavant.
17: No sé jo.
16: A veure, aquesta norma s'aplica des de fa anys a altres capitals europees, com per exemple París...
14: Ah, home, llavors, si els conductors són francesos, tothom tranquil.
17: Vol dir?
14: Home, a París la gent, això ho sap tothom, la gent condueix molt bé.
17: Vol dir?
14: Miri, corria l'any 1996.
17: No, ara no us expliqui una de les
14: seves batalles. Jo conduïa un Renault de lloguer. Renault, perdó.
17: De llogar.
14: De llogar. Vols cagó.
17: Cotxe llogat per París, eh? Però, vostè, conduint.
14: Sí, per París. Vaig enfilar l'avinguda dels Camps Elisis.
17: Sí.
14: Recordo que vaig agafar la rotonda de l'Arc de Triomf.
17: I?
14: I vaig poder sortir de la rotonda l'any 99.
17: Hòstia.
14: 3 anys fent voltes.
17: Sí, sí.
14: Perquè, bueno, jo hagués preferit que fos...
17: Són molts carrils,
14: Exacte, són molts això.
17: Són molts carrils i...
14: Són molts carrils.
17: I molts conductors francesos.
14: Molts conductors. No, bueno, vaig passar 3 Tours de França, que acaba allà, als Camps del Lluís. Bueno, això ho vaig poder veure. I vaig veure aquell el
17: sense parar,
14: de les drogues.
17: El de les drogues.
15: Quin d'ells.
14: Exacte, és veritat. El de les drogues, que va guanyar, que anava drogat, després li van treure tot, però que treu-li ja el...
17: Sí, sí, sí.
14: Haver guanyat allà a París.
16: Lens Armstrong.
14: Sí, l'altre, també, sí, diverses vegades. 7 anys.
16: 7 anys.
17: Avi.
14: No, ja està.
16: Dèiem, parlàvem d'aquest codi de circulació.
17: Deia que una de les novetats del nou codi és que en carrers d'un sol sentit de circulació les bicicletes podran anar en contradirecció.
16: És així.
14: Exacte.
17: Va molt bé, no? O sigui que jo...
14: No.
17: Jo, conduint un cotxe per un carrer estret...
14: Sí.
17: Jo què sé, posem per cas Barcelona.
16: Sí.
17: Conduïm pel carrer Petritxol.
14: No, crec que no es pot conduir pel carrer Petritxol. No sé si entrarà al cotxe.
17: Si plegues el retrovisor...
14: Sí. No, home, no. I has de fer com una mena de vies, no? Unes regates al carrer. Escolta, perquè banda i banda...
17: Tu fota't en cotxe pel carrer Petritxol, ja veuràs la gent com s'aparta, eh?
14: Home, sí,
17: et deixa passar, eh? Et deixa prioritat,
14: vida,
17: eh?
14: Per la seva vida, escolti.
16: Sí, però... Ja ho hem explicat, aquesta cosa. Doncs els cotxes podran anar en el sentit de circulació que marca el carrer, però les bicicletes podran anar en sentit contrari.
17: Sí? En contradirecció, les bicicletes?
16: Sí.
17: I quan es trobin... O sigui, aviam. A veure, perquè em sembla que no ho entenc jo ni la resta de conductors que estan al públic.
14: Aviam.
17: Posem un cas matemàtic hipotètic.
14: Matemàtic hipotètic, endavant.
17: Si un cotxe entra en un carrer d'un sol carril de circulació a les 10 i 12 minuts del matí, i a les 10 i 12 minuts
8: del matí.
14: És la mateixa hora, entenc.
8: Sí. El mateix dia. Entra al mateix carrer una bicicleta, però en direcció contrària.
14: En sentit contrari, sí.
8: I tenint en compte que aquest carrer és el carrer Patritxol, que és tan estret que només passa un dels dos vehicles, qui té prioritat?
14: Aviam.
8: No, perquè aquesta és la pregunta.
14: Sí.
8: Que et farà l'urbano quan vingui a multar-te. No, tu has de dir, escolti'm, no, és que el nou codi de circulació permet que la bicicleta vagi en contradirecció i vostè... Sí? Qui té prioritat?
14: Home, explicàvem ara que qui té...
8: El cotxe que va en la direcció correcta, correcta del carrer, o la bicicleta que va en contradirecció. Endavant amb la resposta, Albert Einstein.
14: No, un moment.
8: Endavant.
14: No,
8: miri, digue'm. Precisament... No, la pregunta és de sí o no.
14: Sí,
8: no. És de cotxe o bicicleta. No, qui té la prioritat? No, sí, no.
14: No, eh?
8: Sí?
14: No, sí,
8: no,
14: té la prioritat.
8: Ni
14: sí o no? No.
9: És molt fàcil.
14: Un moment, jo contesto. Això mateix li ha preguntat en Jordi Basté a Pere Navarro, el director general de Trànsit a Espanya.
8: Ah, bueno.
14: I la resposta, doncs, la podeu sentir vosaltres mateixos.
13: Si anem en cotxe per un carrer estret i ens trobem un ciclista de cara, qui té prioritat?
14: Claro.
8: Doncs, no ho sé. Va. Bravo. No. No, és que està bé. Vull dir, si el màxim responsable del trànsit a Espanya, Pere Navarro, no sóc la resposta, escolta'm, cap problema, jo sí que la sé.
14: Ah, sí? Qui té preferència, la bicicleta?
8: Plantegem el problema.
14: Aviam.
8: Plantegem-lo.
14: Sí.
8: Una bici en contradirecció?
14: No, sí, sí.
8: Es troba de cara amb un cotxe en un carrer on no passen els dos, sí? Mm. Fins aquí estem tots d'acord, sí? Me seguiu?
14: No hem d'estar d'acord, és una hipòtesi. Vull dir, vostè ha plantejat...
8: Per saber quin dels dos vehicles té prioritat, no has de mirar el nou codi de circulació.
14: Ah, no?
8: No, senyor, has de mirar Transformers.
14: Què?
8: La pel·lícula.
14: La pel·lícula. Per què s'empatolla, ara?
8: Que sí, home,
9: no
8: que
9: el llibre, eh?
14: No, el llibre. No confondre amb la...
8: Tu agafes la pel·lícula Transformers...
14: Sí.
8: Sí. Una seqüència, hi ha una seqüència on tu veus una furgoneta Renault Kangoo.
14: Sí, home, Transformers.
8: Que va en contradirecció per un carrer estret i de cop i volta, a l'altre extrem del carrer...
14: Patritxol.
8: Apareix Optimus Prime, en forma de camió de 17 eixos, que es transforma en lluitador de lluita lliure i clava uns mastegots que ni Arnold Schwarzenegger fent de Terminator.
14: Ja, això...
8: Qui té la prioritat?
14: No, bueno...
8: En aquesta via.
14: Si la prioritat és la força...
8: La furgoneteta o Optimus Prime?
14: Ja.
8: No. Sabem tots qui és Optimus Prime?
14: Sí, bueno...
8: Hem vist tots la pel·lícula?
14: No.
8: Aquí hi ha gent que ha dit que no?
14: Sí, no, home, no, perquè...
8: És gent del públic d'aquesta gent pervertida que només va veure pel·lícules iranianes subtitulades? Sí, també n'hi ha algun repelentet d'aquests?
14: No cal ser fan de les pel·lícules iranianes subtitulades, perquè
8: per favor.
14: No haver vist... Saps que va de cotxes.
8: Optimus Prime.
14: Hi ha cotxes que són persones...
8: No, només cotxes.
14: Bueno, que són persones.
8: Són robots.
14: Són robots, sí.
8: Optimus Prime és el comandant suprem dels Autobots.
14: Sí.
8: En la seva lluita mortal contra els Decepticons.
14: Sí.
8: Me seguiu o vaig massa de pressa? Fins aquí em seguiu, no?
14: Sí.
8: Autobots, Decepticons, Optimus Prime, comandant general, supremo major. Vale.
14: Carrer Patritxol.
8: Carrer Patritxol. No ens oblidem que estem al carrer Patritxol. Sí, sí. Renault Kangoo per una banda, Optimus Prime per l'altra. Tot això no m'ho invento. Podeu veure Transformers 2.
14: Un cop.
8: La pel·lícula.
14: O 3. No, ara no m'arriscaria.
8: Davant del dubte de qui té la prioritat, el comandant suprem dels Autobots o la Renault Kangoo, ojo, eh? Qui té prioritat, un cotxe que va correctament a la direcció correcta del carrer o una bicicleta en contradirecció? Per un costat, un ciclista que lluita contra el canvi climàtic i per l'altre, un conductor que lluita per arribar a l'hora a la feina.
14: Qui guanya?
8: Qui passa primer?
14: És vavor.
8: Potser podria passar, segons el nou codi de circulació, la bicicleta.
14: La bicicleta.
8: El que no especifica el nou codi de circulació és que si la bicicleta passa primer, és per sota. Per sota del cotxe.
14: Del cotxe.
8: Podria passar?
14: En parlarem amb més detall.
8: Sí?
14: Sí, però abans hem de parlar d'altres qüestions.
8: Sí. Ara sí.
14: Sí,
8: ara sí. Sí,
14: no.
8: Tant que sí.
14: No.
8: I tant que sí.
14: No, ahir en vam tenir prou.
8: Què?
14: Sé per on va la...
8: La què?
14: La seva proposta. Sé per on vol anar avui i no cal.
8: Com que no cal?
14: No cal.
8: Si no saps de lo que parlarem?
14: No, però ja...
8: Nena, sí que cal, no?
14: No.
8: Sí. Home, sí. Oh, i tant que cal.
14: No.
8: Hi ha novetats en el cas de l'arquitecte?
14: No.
8: Sí. El cas de l'arquitecte amic de l'Endic?
14: Eh?
17: Què en dic de l'amic de l'endic?
14: Sí. A veure.
17: Què en dic de l'amic de l'endic?
14: Sí.
17: Què en dic?
14: Cada dia hi ha novetats.
17: Sembla un embarbussament, eh?
14: Sí, sí, sí. Cada dia hi ha novetats d'aquest cas.
17: Cada dia.
14: I no cal que les anem desgranant i que les expliquem totes fins que no hagi acabat la investigació.
17: Com que no cal? Nenes, cal o no cal?
9: Sí!
17: Mira, és que jo no ho parlo, jo ho diu al poble.
14: Ja, però el poble...
17: Però el jurat popular, cridem totes. Sí que cal!
9: Sí que cal! Sí que cal!
17: Fixa't, sembla romanès, sí que cal.
14: No, però... Però una cantant.
17: Sí. A més, ahir publicaven tota classe de detalls del País i La Vanguardia, que són dos diaris serios, i avui és el periòdico?
14: Sí.
17: No m'ho invento jo?
14: No.
17: O sigui, aquí el periodisme està tirant...
14: Està tirant tot el que pot.
17: Exactament, sí. I això que la causa és secreta.
14: Ah, sí,
17: això el jutge és secret, el secret de sumari. Es veu
14: i s'estan filtrant coses, no?
17: Bueno, hi ha infiltracions.
14: Capilaritat?
17: Sí. Sí. La solució ja la sabeu totes, sí. Mur Protect.
14: Sí, no. Sí.
17: Perquè no hi hagi infiltracions.
14: A veure, si vol, li explico jo aquestes novetats.
17: Ah, això mateix, que ho expliqui un home, eh? Perquè es noti que és veritat. Perquè si ho explica una dona, ningú s'ho creu.
14: No, però aviam, una veu...
16: Era perquè no sigui un personatge, diguéssim.
14: No, home,
17: personatge ho seràs tu!
16: Segons el periòdic, el jutge que porta el cas de la mort de Josep Puigjoan Pere està investigant si, a banda de la víctima i de la seva dona...
17: Que tothom la coneixia com la xamana,
14: però,
17: molt important, això.
14: Sí, però una mica de respecte.
16: El jutge investiga si, en el moment de la mort de l'arquitecte, a banda de Joan Pert i la seva dona, Belén López, també hi havia terceres persones a la casa.
17: Mare de Déu, senyor! Però qui més hi havia?
14: Bueno.
17: Perquè ahir vam explicar que el mort se'l troba el nebot,
16: sí, el nebot
17: després de trobar un senyor que passava per allà pel carrer per casualitat amb una radiografia a la butxaca i li va ajudar a obrir la porta perquè ell trucava i no l'obria la dona. La dona no obria.
14: No, el jutge investiga si hi havia més gent dins de la casa.
17: Però on vivia l'arquitecte? En un xalet de Baqueira o al camarote de les germanes Mas?
14: No fem conjectures.
17: No, si no faig conjectures. Sou molt avorrits, aquest programa, de debò. Si no es poden fer conjectures...
14: Ja em dirà, no?
17: Que és la gràcia.
14: De la vida.
17: És la gràcia de la vida.
14: Ja donarem dades a mesura que vagin sortint les dades o no.
17: Efectivament. Va, que hem de canviar de tema perquè avui a la competència també parlarem de Google, que vol ser el primer a instal·lar un centre de dades a l'espai.
18: Buah, doncs el cable serà llarguíssim, no? Tu t'imagines?
17: En Pol, sisplau.
18: No, a més,
17: és un tema seriós.
18: I tant, home, les dades és un tema superseriós, perquè ara mateix les dades són poder,
17: doncs,
18: i el poder
17: doncs,
18: és...
17: No diguis bajanades, sisplau.
18: No, bueno, però és que bajanades, com van els centres? Com va internet? No hi ha un cable per sota de l'Atlàntic?
17: Sí,
18: que, ja, bueno, perquè l'Atlàntic sí. O sigui, si tu fas Bluetooth, si fas un Bluetooth a l'espai amb les dades, se te pot connectar amb els auriculars de la teva veïna. Això ha passat algun cop.
17: Ja.
18: I aleshores tu el que vols és enviar a dalt a les dades i el que estàs sentint és una novel·la turca.
17: Ja.
18: I això ha passat.
17: No, escolta. Vale?
14: Això ha passat.
18: A més, tu imagina que tires un cable de 300 quilòmetres i resulta que no arriba perquè l'endoll de l'espai és a 310 quilòmetres.
17: Yeah.
18: Te falten 10 quilòmetres. Has d'anar a Servicio Estación, Servei Estació, perdona, i has d'enviar un allargador extra per arribar-hi. I tot serà un problema.
17: Bueno, escolta'm una cosa. Perquè... Des de Google llancen el primer prototip d'intel·ligència artificial per analitzar si la tecnologia resistirà les temperatures i la radiació de l'òrbita baixa de la Terra.
14: Vaja, ja tornem a fer allò de destruir la Terra i haver de fugir a l'espai.
17: Bueno, de fet, és l'alternativa per la que aposten les grans companyies per esquivar les limitacions d'aquestes infraestructures a la Terra i el rebuig social de dir ara ens fotran aquí al costat del poble.
16: Un servidor que s'escalfa allò com una mala cosa.
17: Una nau industrial que consumeix...
18: Jo recomano que el posin davant del Golf de Roses, que...
17: Sí, home, que estarà contenta la gent de Roses.
18: Teníem previst posar ja els ventiladors, que posin això també...
17: Quan dius ventiladors vols dir molins de vent?
18: Sí, vale, correcte.
17: No, per... Ja.
14: Però escolta, ja tornem a fer allò de destruir la Terra, tot això, doncs això no és bo, perquè es comença a desnonar gent de casa seva i s'acaba desnonant la gent del planeta. Això també passarà, de dir, no, te'n vas al Facentauri.
17: Bueno,
14: que fa molt de fred i molta radiació, posa-t'hi crema.
17: I aquí hi ha un problema real,
14: Quin problema?
17: Vull dir, un problema real, que és que el problema de posar un centre de dades a l'espai, que en el fons això, per la gent que no entengui de tecnologia de les computadores, ja us dic jo que això, el que volen fer és posar un router gegant.
14: Un
17: router gegant per tenir wifi allà a l'espai.
14: Sí.
17: Molt bé, doncs qui li traurà la pols?
16: Eh?
17: Qui li traurà la pols al router? Qui passarà un drap? Perquè se li ha de passar un drapet.
14: A més, pols espaial.
17: Claro, els homes sou molt d'inventar coses, però després... Qui les neteja?
14: Ja.
17: Eh? Miri. Es neteja l'inventor?
14: No, l'inventor inventa i ja.
17: Qui neteja? O sigui, jo m'invento, jo sóc un inventor i m'invento la Torre Agbar.
14: Sí.
17: Molt bé. I fora de la Torre Agbar hi posarem tot de graven.
14: Sí, ja.
16: I llumetes.
17: Tot de graven, això es nota, nenes, que no és un arquitecte. Si fos una dona, sí. Graven! Amb el que costa de netejar el graven, que jo sí. Tinc graven a la finestra de la cuina, que em dóna la galeria, i estic anar... 3/4 d'hora per cada làmina de vidre, per no, dalt i per baix.
14: I no petar-les, eh?
17: I no, que no se't trenquin, no, i tota no la història. Tu t'imagines la Torre Agbar, que és tot graven? Tota les 360 graus.
14: Sí.
17: 800 pisos que té la torre, sí. i el cabró de l'arquitecte. I ha fotut graven?
14: Home, no crec...
17: No, home, va.
14: No estic segur que sigui graven.
17: Vinga, home, els homes sempre inventar, i després, perquè com es nota que no netegeu vosaltres? No haureu de netejar.
18: Hi ha un d'aquests escaladors, que és un senyor francès, molt prim.
17: L'Spiderman francès, que en diuen.
16: L'Spiderman francès, que puja molt, l'Spiderman i francès ja acaba avall, eh?
18: Ja, exacte. Doncs aquest senyor va pujar a la Torre Agbar.
17: Ah, sí?
18: Has de ser molt prim per no trencar les làmines de graven quan estàs pujant, eh?
17: Sí, vols dir que...
18: Aquest és un senyor que jo l'he vist a vídeos de YouTube,
17: sí.
18: Que quan té gana, ell és a la sala d'estar de casa seva.
17: Sí.
18: Quan té gana, s'agafa unes pedres que té al sostre i va a la nevera enfilat com un mico.
17: Poder anar per terra,
18: bueno,
17: caminant
18: clar, o... No seria l'Spiderman francès.
17: Però l'Spiderman francès pot ser Spiderman de servei, fora de casa,
18: no,
17: a casa seva comportar-se com una persona normal.
18: A casa, amb dos dits, el tio va pec, pec, pec, pec, pec, i arriba a la cuina i hi haurà la nevera amb una ungla.
17: Sí, perquè... Vols dir que no viu a casa, viu en un rocòdrom.
18: Exacte, bueno, és una casa adaptada. No per persona amb cadira de rodes, bueno, pot ser una persona amb cadira de rodes i que tinguis molta força a les mans, que això
17: sí,
18: pot
17: sí.
18: passar,
17: home, sí,
18: i
17: passa,
18: aleshores
17: sí.
18: Fins al punt de fer parets 9A amb la cadira de rodes agafada, tu encaixat a la cadira, però amb els dits molt forts.
16: Que tu t'imagines que hi ha cases preparades per gent amb mobilitat reduïda que en realitat són, en lloc de rampes, pedres d'un rocòdrom.
18: Això segur que passa al món. Perquè són gent que desenvolupen tanta força que perquè ells és una casa normal, per tu, que en principi ets una persona normal, però ets un inadaptat dins el seu món. S'entén això?
17: Sí,
14: molt bé.
18: Sabeu una cosa? Spiderman francès sabeu que fa l'Spiderman francès? Un moment, que és improvisat.
17: Però què?
18: Un acudit,
17: ara. És que hem de continuar. Falta un minut per dos quarts.
18: Aquesta música, que és de la febre de l'or i del Gordo i el Gràcil.
17: Ara hem de parar-ho tot per un acudit als teus.
16: Estem parlant de l'Spiderman francès, però en realitat estàvem parlant de la NASA i de l'espai, de Google i tot plegat.
18: Sabeu què fa l'Spiderman francès quan es pren 3 cafès? S'enfila per les parets.
17: No aplaudim això, sisplau.
18: A mi m'ha flipat el tema, eh?
17: No, ja ho veig.
16: De l'Spiderman francès o de Google i les dades a l'espai i aquestes coses?
18: Això de les dades a l'espai... No, l'Spiderman també.
16: Que aquesta espècie de servidor de dades
18: a l'espai. Sí. Recordeu que jo tenia un podcast que es diu Ciència Divertida, no? Que és el podcast que uneix...
17: Sí. Però si això era de la temporada 3 o 4, ja en portem 18.
18: Però aguanta.
17: Tu creus que aguanta?
18: Home, la ciència no s'acaba i lo divertit tampoc, no? És un podcast que uneix ciència i diversió a part més o menys iguals.
16: El títol més o menys ja, que Ciència Divertida donava alguna pista sobre el contingut.
18: Clar, i si insistiu, doncs hauré d'obrir una nova...
17: Si ningú t'ha dit res.
18: Bueno, però esteu a punt d'insistir, no?
17: No. T'asseguro que no.
18: Endavant, Ciència Divertida.
17: Vinga, tota la teva.
18: Ciència Divertida.
17: La música no és gaire divertida.
18: Jean-Paul, desgrava. Hola, sóc en Jean-Paul, encantat. Segurament us preguntareu per què posen un centre de dades a l'espai. Doncs molt senzill, perquè així està més a prop del núvol. Les dades. Ho pots pillar. És la part divertida de la ciència. No és tan ciència com divertida. El núvol s'emmagatzemen totes les dades.
17: Que s'acabi ja el programa.
18: Jo totes les meves fotos les tinc al núvol. Per enviar al centre de dades a l'òrbita baixa de la Terra, Google podria utilitzar els coets de SpaceX No ex de me fa fàstic,
8: ex. Sí, sí, sí. No? Ex de X, de la lletra X, de la X. SpaceX, allò de Elon Musk, no?
18: Exacte, sí, sí. L'empresa d'Elon Musk. Per tant, pregunto, és Elon Musk un taxista de l'espai? Un taxi ecològic? O més aviat és Elite Taxi? O...
8: Perdona, bona que citeu Elite Taxi, del meu amic... Tito. Quan no me'n recordo com es diu.
14: Molt amic, no?
8: Però això molt
14: Tito Elite. Vol dir Tito Elite, el que havia estat el cap visible d'Elite Taxi.
8: També va ser el cap a l'hora de batejar aquesta empresa de taxis. Una empresa de taxis, fixa't, que es diu Elite Taxi.
14: Sí. Home, taxis de qualitat,
8: quan,
14: no?
8: Quan tu parles de taxi...
14: Sí.
8: Elite...
14: Home, no és veritat.
8: No seria la primera paraula que et ve al cap.
14: Vostè s'està posant en contra els taxistes. Sí que és veritat que hi ha algun taxi...
8: Que em diguessis jet privat.
14: Home,
8: és una empresa de jets privat que es diu Elite Jet. Vale. Però jo, a veure, pujar a un taxi d'Elite Taxi,
14: sí,
8: que tenen un escut que és com de polecida, com del xèrif.
18: Sembla de la Juventus, no?
8: D'Elite.
14: Sí.
8: I dius, home, aquí fa hores que no s'han abaixat les finestretes per ventilar.
14: Això és mentida, s'està posant de cul un 93% dels taxistes.
8: No n'hi ha tants.
14: No, home, no, un 93% dels que hi hagi. I és mentida, i és perquè vostè no ha superat que Tito marxés...
16: Tito Álvarez. Tito Álvarez va tornar, eh?
8: Ah, ha tornat. No ha marxat, eh? El nostre Tito...
16: Estava cremat...
8: Posa't a peu quan parlis d'ell, eh?
14: Tito Álvarez. Sí, bueno, però ara que estic fent el programa, si em poso de peu no se me sent, m'entén?
8: Vale.
14: En fi, bueno, pues fins aquí la diversió.
8: Ah, ja està, ciència divertida s'ha acabat ja, eh?
18: Esteu parlant de Tito d'Elite Taxi. Tornarem aviat amb més ciència.
8: Sí, molt bé.
18: Més pas. Diversió al quadrat.
8: Esperem que en sigui més.
18: Per acomiadar, faig una cosa com de diversió ciència, al quadrat, clar, perquè és ciència.
16: I el cub?
18: El cuc de què? De la poma.
8: Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
14: Tot seguint la repassem.
19: No cal moure's de recu per escoltar La Competència.
14: Ja ho sabeu, ho hem comentat a l'inici del programa. Avui és l'aniversari de l'1 d'octubre.
8: Molt bé, tu dius 1,
14: sí,
8: i jo dic I.
14: Ja.
8: Fixa't que només és una lletra,
14: sí,
8: eh?
14: Sí, sí, sí, el primer d'octubre, sí.
8: I.
14: Sí, no és una data qualsevol, si més no, la història d'aquest país.
8: Quan en dius aquest país, et refereixes a Espanya.
14: Però vol parar.
8: Digues,
14: no,
8: sense por.
14: També és rellevant per Espanya, per la història d'Espanya. El primer d'octubre,
8: i tant,
14: del 2017.
8: Dame una P, dame una A, sí, dame una N, dame una cejilla... Para ponerla encima de la N.
14: Una cejilla, perquè toca la guitarra.
8: Bueno, és una ceja, no? És com una cella. La, el que té a dalt de la N, no sé com se diu.
14: Virgulilla.
8: Virgulilla, sí.
14: No ho sé. Que fa anys que ja no sóc espanyol, així que no sé, jo he oblidat tot el que sabia d'abans.
8: Per favor, home, per favor, eh? Per favor.
18: Perdoneu una cosa, prou de fer broma, eh?
8: L'UO és allò de UO no tinc por.
18: Sí.
8: Allò que cridàvem... UO no tinc por. Sí? Segur que no teníeu por? Llavors, per què vau congelar la República de Chichinabo?
18: Perdoni una cosa. Perdoni que surti jo ara. És el meu tema. Aquest sí que és el meu tema.
8: Sí, home, sí.
18: L'UO va ser el dia que Espanya li va caure la careta. Per això és rellevant en la seva història. Tu, és que Catalunya no té dret a autodeterminar-se perquè tinc un primo en el pueblo. Per què dius, eh? A més, els espanyols diuen és que estimen els catalans i els senten com a germans. Tall a gent animant a guàrdies civils d'un munt de ciutats espanyoles amb més de 2 habitants al crit de a por ellos. A Tonyinà, crit de a por ellos. Vinga, dale al primo la cabeza.
8: Però a veure, no fem demagògia.
18: Ja he marxat, adéu, ja no l'estic escoltant.
8: No fem demagògia. No fem maniqueïsme, que no sé exactament el que vol dir.
14: Però
8: sempre queda bé en una tertúlia, no? No fem maniqueïsme.
14: No, clar. Els
8: grisos... Hi ha molta gent, per exemple, jo...
14: Hi ha molts de grisos, sí.
8: Que sentim a por ellos.
14: Sí.
8: Aquí a Catalunya, eh? Som catalans, eh?
14: Sí.
8: Aquí vosaltres no repartiu carnets, eh?
14: De catalanitat, no?
8: Sí. Repartiu passaports, eh?
14: No.
8: Aquí?
14: No, home.
8: Jo sóc català, féssim, eh?
14: Sí.
8: Bueno,
14: 50-50.
8: Man que me pese. Però jo sóc català.
14: Uh-huh.
8: Hi ha molta gent que som catalana,
14: sí,
8: i que sentim a por ellos,
14: uh-huh,
8: i se'ns posa la tita com un hidrant dels bomberos.
14: Però què diu?
8: A mi això em va passar, l'1 d'octubre em va passar.
14: Pues no serà tan català o...
8: Sabeu el que és un hidrant dels bomberos?
14: Sí.
8: D'aquella mena de font gruixuda que hi ha als carrers perquè els bomberos hi connectin la mànega.
14: Sí. Doncs això, avui fa 9 anys del referèndum del 1 d'octubre en què l'opció de la independència va aconseguir més de 2 milions de vots, malgrat Espanya va enviar policies a atonyinar votants i a impedir el referèndum per terra, per mar i per Looney Tunes.
8: Ja s'ha acabat el míting? Sí. Vinga, mireu, la gent normal, la gent del carrer, la gent que portem una bandera d'Espanya al canell...
14: A veure, no barregi tot.
8: I escopim al carrer. Sí. No estem per la independència. La pregunta que importa a la gent del carrer, és a dir, els homes heteronormals, és...
14: Aviam.
8: Si la Lamine Yamal guanya la pilota d'or...
14: Sí.
8: Quants enanitos convidarà a la festa?
14: Bueno...
8: Aquesta és la pregunta.
14: És la pregunta.
8: Això és la pregunta. Ara no, a l'1 d'octubre. Què collons, a l'1 d'octubre? Allò que de fa 26 anys, home.
14: Bueno, en fa 9, de fet. En tot cas, aquest probablement l'últim... És l'últim 1 d'octubre amb Puigdemont a l'exili.
8: Ah, sí.
14: Aquesta és una de les novetats.
8: Vindrà a fer la independència el president legítim o ja s'ha curat de lo seu?
14: Bueno...
8: Diríeu que ja ha sorgit efecte el jarabe d'Espanya?
14: De palo, bueno.
8: Jarabe de palo, una mica, sí.
14: Deies, Bru.
1: Sí, en principi, la setmana vinent, el Tribunal Constitucional espanyol ha d'avalar l'amnistia als líders del procés que encara tenen causes judicials pendents i des de Junts, per això, donen per imminent la tornada de Puigdemont.
20: O sigui, hola, acabo d'entrar.
8: Hola, sí.
20: Així que Puigdemont...
8: Una cosa, perdona, però tanta estona fora, què fas? Per què? És que no cal que surtis, queda't aquí dins.
20: No, us miro per la finestra i intento llegir els llavis. Hòstia,
8: però és molt més fàcil si et quedes aquí dins.
20: És que em fa cosa.
8: Però per tornar a entrar, fixa't que sempre tornes a entrar.
20: No, sempre. Hi haurà un dia que ja no tornaré a entrar.
8: Hòstia, però portes 18 anys entrant i sortint.
20: No, depèn. Et molesta que entri i surti?
8: Bueno, és que...
20: Et molesta la gent de Pell Torradeta que entra i surt?
8: No, jo no he dit això. Jo he dit que...
20: Creus que hauríem d'entrar menys?
8: No, estic dient això. Estàs dient coses que jo he dit que no he dit.
20: Asseu-te amb qui vas.
8: Eh?
20: No ets cavalla?
8: A veure, bueno... Què estàs insinuant? Que sóc dels que portaria una samarreta remengada?
20: No. Sóc dels que diu que portaries una, un braçalet de bandera d'Espanya amb pollastre.
8: Però, bueno, un moment,
20: I no és d'una rostisseria.
8: Mohamed.
20: No és promoció de rostisseria.
8: Mohamed, jo t'he preguntat...
20: És promoció de Franco,
8: Mohamed, jo t'he preguntat que què fas...
20: Pantans, oi?
8: Mohamed Jordi, sisplau.
20: Hi havia bona música, eh?
8: Sí, home, sí. Els anys 60, sí. Molt bé. Escolta'm...
20: Sempre n'acabes trobant, eh?
8: Jo t'he preguntat que què collons fas mentre ets fora d'aquest estudi.
20: Opes,
8: que
20: miro...
8: No cal... Entra i digues el que vulguis dir, i ja està. Tens un micròfon, la gent tens la...
1: I parlàvem de la imminent tornada de Puigdemont.
8: Exacte.
20: Això que Puigdemont és a punt d'aconseguir finalment la llibertat després d'anys de repressió, és això que esteu parlant?
8: Sí.
20: Saps qui també estava a punt d'aconseguir la llibertat després de centenars d'anys d'ocupació? Catalunya. I tots els líders independentistes del procés van decidir rendir-se, o ara vaig cap allà, ara cap allà, no, a mi tanquen 4 anys a la presó per dissimular. Gràcies i bon dia.
8: Bueno, pues ya está.
20: Espera un moment.
8: No.
20: Com a dissimul... I després de 9 anys, què hem aconseguit amb tota aquesta mena de pacificació? Haver d'estar pendent d'una resolució del Tribunal Constitucional espanyol per veure si Puigdemont pot tornar a trepitjar Catalunya, encara que és una Catalunya més pobra, ocupada i espanyola que fa una dècada. Saps què? La meva teoria és que quan vegi Catalunya i la Flairy, com deia l'altre dia en un vídeo d'internet, el president dirà... Me'n torno a Brussel·les. Sí.
8: No li agradarà, el que vol.
20: Home, no li agrada... Un moment, que encara no estava sortint. Sí. Com de malament... Ara jo no sé si sóc a dins o fora.
8: Jo què sé, jo tampoc.
20: Hola, torno a ser jo. Com de malament, ja sé... Com de malament ha d'estar el país per marxar a viure a Brussel·les?
8: Ja,
20: per lloc que fan... Peix i... Què fan allà? Músculos i patata fregida.
8: Sí.
20: Lo pitjor de dos mons. El músculo tancat, sisplau, no.
8: No,
20: I músculo
8: no
20: que
8: toqueu.
20: Fa puto dir que t'hi pen de petroli.
8: Tampoc, home.
20: No, directament al... com es diu?
8: El contenidor orgànic?
20: No, al cotxe. A la benzina. O sigui...
8: Al cotxe.
20: Al tanc de benzina.
8: Al tanc de benzina?
20: Tal com va la benzina ara, hi ha alguns d'aquests que tu el tires a la benzina i fas 300 quilòmetres d'autonomia només amb un músculo
8: dolent,
20: de petroli,
8: Ja.
20: Moltes gràcies.
8: Bé, perdoneu a Mohamed, que avui és un dia especialment sensible per ell, 1 d'octubre, el 1 d'octubre.
20: Sí, molt cansat, perdoneu. Sabeu qui estava especialment sensible? Els 1.066 ferits per la policia espanyola durant tot allò de bueno, pues porra gana papel. Porra gana papel, ja està.
8: Sí. Bé, per cert, avui precisament s'havia de celebrar celebrar l'última sessió del judici als policies acusats pel tret a l'ull de Roger Espanyol el dia del referèndum, sí. Però l'inspector de policia acusat no s'ha presentat al judici per un problema de salut. T'ha suspès la sessió.
20: Cal que digui alguna cosa tanco directament la porta perquè no em tanquin a la presó. Si fos una presó catalana encara...
8: Tanca. Bé, l'advocat que defensa Roger Espanyol no ha portat... l'advocat que defensa el policia, inspector, no ha portat cap justificant mèdic.
20: El meu fill no podrà venir perquè li han de fer la femosi, per exemple.
8: Doncs no ha presentat ni aquest paper i a la una... És a dir, quan acabi aquest programa es decidirà si es reprèn la sessió o s'ajorna. En tot cas, el judici ja encara a la recta final.
14: Molt bé, parlarem d'aquest judici, parlarem del 1 d'octubre i altres coses, entre d'altres amb Oti Sardoia.
16: Oti Sardoia, que té preparada una cançó precisament a molta d'aquesta gent que va patir la repressió.
17: Un cantautor romàntic, m'encanta.
20: Sí.
17: Amb aquest accent llatí, que us posa una mica. Sí. Posa com una mica.
0: Bon dia a tothom, moltes gràcies. Arriba l'accent llatí.
8: Bon dia.
16: Potser que hagis demanat una mica un aplaudiment per un gest amb les mans.
0: No, jo no és un gest,
8: Otis,
0: jo és comunicació pura.
8: Reserva't, perquè després de publicitat ens cantaràs una cançó adreçada, a veure si ho endevino.
14: Sí.
8: A una dona?
14: A una dona.
8: Una dona.
14: Sí, una dona.
8: I ens explicaràs més específicament quin tipus de dona és.
14: La que encara guarda una urna.
8: Ara, després de quatre... La competència. Aquí ja no fumo, només bateixo.

0: 105 són el mateix?
1: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
1: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
6: Peugeot.
7: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
8: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
9: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
10: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
11: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
10: El 3 i 4 d'octubre viu la Rauxa Bruixa a Sant Joan les Fonts.
12: Aquest 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric.
13: Descobreix com vivien, com construïen i com s'organitzaven els ibers amb més de 100 activitats gratuïtes per tots els públics.
14: Recorre els 30 jaciments arqueològics i els 5 museus de Catalunya que formen la Ruta dels Ibers, impulsada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.
13: Consulta les activitats a mac.cat.
15: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
17: increïble.
16: Platòric.
17: Patata. L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
16: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
18: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
20: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
19: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
21: Verisure. Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
22: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
21: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
22: i electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
21: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
22: Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
23: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
24: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.

0: divendres.
1: A RAC1.
2: Ja tornem a ser aquí pràcticament dos minuts després de tres quarts de la migdia. Anomí Polls, bon dia.
3: Hola, bon dia. Mira, la cursa de RAC1 es corre a Platja d'Aro, així que sumeu-vos. És la 11a edició de la cursa aquest any a la Costa Brava, el diumenge 18 d'octubre. Una cursa de 5 quilòmetres per llocs, els llocs

0: Som tan bonics, Sant Julià de Vilatorta, que omple molt la boca, omple sí? Tant la boca com la llengua d'una dona bonica.
1: Otis, Otis.
0: Una llengua...
1: Otis, et noto una mica pujadet de temperatura. I això que ja hem entrat a la tardor.
0: Sí, però jo encara estic allargant la temporada de concerts d'estiu perquè fa molta calor. No?
2: Fa molta calor,
0: xafogó. No teniu xafogó? No sentiu xafogó? Sí? No, no us venen ganes de treure's la part de dalt, sobretot a les noies boniques?
1: Otis, sisplau.
0: Fa Otis. Més calor que en una sauna de l'Eixample Esquerra on vaig entrar un cop per accident i dic, bueno, no, molta no, calor, hauré de marxar. Bueno, és una sauna, és, fins a cert punt és normal que
1: no,
0: faci calor.
1: No necessitem detalls, Otis, de la teva vida privada.
0: No?
1: No.
0: Avui parlarem de dona independentista.
1: Parles avui una cançó dedicada a la dona independentista?
0: Parlo amb tu, dona independentista, que eres militant de la CUP i tenies un nòvio que et va dir que havia llegit molt sobre poliamor. Tothom sap que la relació anirà molt bé per relacionar-se. Estic molt cansat. Dona del 1 d'octubre, dedico especialment, dona del 1 d'octubre, que sentia que formava part d'una causa més gran que tu. Acosta't del bafle perquè estic a punt de cantar la cançó que t'interpel·la. Perquè tu ets la causa però... més gran del planeta. La dona és important.
1: Però què fas?
0: L'home és important, però sense dona no hi ha home. I sense home que posi la llavor, pues, tampoc hi ha dona, perquè la llavor en sí. Si fossin estrelles de mar, potser sí. La dona,
1: però
0: home,
1: què t'estàs empatollant? Què t'estàs empatollant?
0: Estic adreçant-me a la dona...
1: Cada cop que vas a cantar una cançó dins dels teus concerts,
0: sí,
1: has de fotre aquestes xapes?
0: Agrada molt i és quan la gent aprofita per anar a la barra. I ja quan venen, venen mig beguts i entra tot millor.
1: Hòstia, mare de Déu, senyor, però...
0: Anem a cantar la cançó dedicada...
1: Sí. Ara sí? Ara, ara ja sí, sí, eh?
0: Dona que va viure el 1 d'octubre.
1: Uh-huh.
0: I veus als ulls aquella flama encara intensa.
1: Uh-huh.
0: Acabem la feina. Ho tornarem a fer. Moltes vegades hi ha quatre grapes. Som-hi!

0: sí, dona.
1: Ah, però
0: ho sé. Dona, que encara tens una urna a casa, com a record d'un moment, el millor moment de la teva vida. Ara ja estàs gran i un punt més madura. Desmillorada? És una opinió. Okay. I el teu exnòvio, poliamorós, doncs ell va creixent i les seves nòvies són cada cop més joves. Un poliamor molt estrany. Quina casualitat.
2: Quina casualitat, sí.
0: En fi, dona del poliamor, ho tornarem a fer una altra nit sencera. I aleshores sí, arribarem fins al final. Sobretot jo.
2: Acaba, rama.
0: Que no vaig arribar per un tema relacionat en què faltaven forces.
2: Ja, ja, ja.
0: Però ja arribarà unes forces perquè he anat al metge i m'ha recomanat una pastilla.
2: Pots prema el botó que hi ha aquí al teclat que diu end, final, de la cançó?
0: End. Ah, perdona. Ara.
2: No s'ha notat, que estava gravat.
0: Era play. Bueno, s'ha gravat perquè al final jo estic amb aquesta nova cultura de...
2: De què?
0: De no contractar músics.
2: Vinga, va. Vinga, va.

0: Sánchez.
1: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
0: Han de venir dos homes.
1: RAC 1.
2: Enguany, el Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi, una òpera que s'ha de veure almenys un cop a la vida. La producció està dirigida per Shirin Nashat i compta amb les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Bechawa. Compra

0: ara les entrades a liceu.cat. Tens temps fins al 15 d'octubre.
1: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Ara, el Cabatast és l'Escomostra, on l'escomós es troba. Del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escomostra. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
3: Del 2 al 4 d'octubre, Esparreguera es converteix en l'escenari del millor circ contemporani amb la 6a edició de La Palanca. Espectacles i tallers per a tots els públics, a sala i als carrers i places. Recorda, del 2 al 4 d'octubre, t'esperem a La Palanca. Més informació i compra d'entrades a lapalancafestival.cat.
4: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintech, a Fira Barcelona Gran Via.
5: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
4: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
5: Acredita't a efintech.cat amb el codi EFINTECH26. Efintech, impulsant una nova era energètica.
6: Anem a veure. Si penses que la mobilitat sostenible és un conte, dona-hi una volta. Si creus que la seguretat més avançada és només per uns quants privilegiats, dona-hi una volta. I si penses que tots els híbrids endollables són iguals, puja el nou Geely Starrai EMI i dona-hi una volta. Geely, i puges? Consulta condicions. Geely Movento, concessionari oficial Geely a Sant Boi de Llobregat.
7: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
8: Escupi.
7: Avui en fem servir moltes més.
8: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
7: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
9: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 10:45 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
10: RAC 1. Tots som 1.
11: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
13: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
15: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
16: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
17: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
18: Peugeot.
19: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
20: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es. Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
21: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
20: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
21: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
20: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
21: Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
22: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
23: Perfecte, aquí el tens.
22: Ja?
23: Ja.
22: Sí?
23: És així?
22: De debò?
23: I tant, de debò.
24: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
25: A Repsol volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia. Yeah.

0: de la lluna mateix.
1: Què fa avui la competència?
0: Però un altre!
2: Ja ho veieu! A mi no em vingueu a molestar!
0: És va, de com canyes!
1: Amb els Oscars. A RAC1.
3: Doncs nosaltres ho deixem aquí. Fins aquí la competència. Tornem demà divendres. Feu bon dia! I després de la competència, vostè primer amb Marc Giró, però abans les notícies de la una amb Núria Travessa, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: I amb Xavi Rocamora, bon dia.
5: Bon dia.
4: El sí que ha anunciat Podem els dos decrets antidesnonaments posa tota la pressió a Junts i al PNB, que encara no han concretat què votaran. Moncloa pressiona, de moment el primer dels decrets. El que va entrar en vigor ahir ha permès avui suspendre dos desnonaments a Barcelona, a Sant Andreu i Trinitat Vella, els acampats a ciutats com la mateixa capital catalana, però no se'n refien, no es pensen moure, de moment com a mínim fins demà. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha deixat clar que no els desallotjaran, però a Madrid Isabel Díaz Ayuso ha anat a la justícia per mirar d'aconseguir que els tribunals forcin la policia a actuar a la Puerta del Sol. Per tant, tornarem a parlar molt avui d'habitatge, però amb un ull posat al temps, perquè Protecció Civil ha pujat el nivell d'alerta pels aiguats a 9 comarques del sud del país. Ja hi ha enviat un parell de missatges és alert, un al Garraf, al Penedès, Baix Penedès, al Camp, Tarragonès i Baix Camp, per pluges intenses des del migdia i durant la tarda, l'altre a Terra Alta, Baix Ebre i Montsià, per pluges intenses que poden quedar estacionàries durant la tarda, vespre i la nit. I és que, Mònica Usar, en aquestes comarques hi poden arribar a acumular quantitats importants d'aigua.
6: Sí, fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores, al Montsià i al Baix Ebre, i també tenim pluges que poden ser localment intenses, amb més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, a pràcticament tot el país durant la tarda, amb el risc més elevat en aquestes zones que comentaves del sud del país, i també 90 litres per metre quadrat en 3 hores. En qualsevol cas, són aiguats que poden fer créixer de manera sobtada rius, rieres, torrents i barrancs, i també acumular molta aigua en carrers i baixos, per tant, molta precaució durant la tarda. I ara mateix ja estan descarregant aquests ruixats, ho fan al Tarragonès, al Baix Penedès, al Garraf, a l'Anoia i també al voltant de Montserrat, i aniran a més a mesura que avanci aquesta tarda.
4: Davant d'aquest pronòstic, hi ha establiments que han començat a prendre mesures. Consum ha anunciat que els supermercats que tenen a l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig del Camp i Amposta tancaran a les 5 per garantir la seguretat de treballadors i clients. També tancaran abans els del País Valencià, on hi ha alerta màxima al litoral interior nord de Castelló i al litoral de València. Molts ajuntaments, com el de València mateix, han decidit suspendre les classes des d'aquesta tarda. També connectarem amb el Parlament, on avui acaba el debat de política general, i també us explicarem que la campanya de vacunació de la grip i la Covid arrencarà el 5 d'octubre. De moment ja hi ha 120.000 persones pendents de punxar-se després que s'obrís l'opció de demanar cita prèvia al mes de juliol.
7: I qui s'ha d'operar? Ai, què d'operar? Qui s'ha de vacunar?
4: Doncs de moment...
7: Jo demà vaig a vacunar els gossos a Granollers, ja t'ho dic.
8: Ah, de què?
7: Pues de la cosa dels gossos. Jo no sé,
4: és veritat, que tens la veterinària.
7: Escolta, i quines persones...
4: Els primers, els més vulnerables, les persones que viuen en residències... Més
7: vale, bla, bla, bla, bla. Una persona de 52 anys...
8: Són vulnerables?
4: Pots demanar, hi ha cita prèvia.
7: Però 52 anys, estàs vulnerable o...
8: Encara no.
4: Home, jo crec que no.
8: Deixem passar a la gent que està vulnerable.
7: Home, això per descomptat. Ah, però em toca en algun moment o no? Perquè jo, si m'ho puc estar... O sigui...
9: No s'ha vacunat, que hi ha molta...
7: Molta...
10: Hi ha molta passa.
7: Ja passa de Covid, ja?
10: Sí,
8: sí, molta.
10: Sí, sí, sí.
8: Molta, hem de molta. Vaig portar la nena l'altre dia al metge i ja et fan la prova només d'entrada i em va dir que hi havia molta passa de Covid. Sí. Em va donar negatiu, gràcies a Déu Nostre Senyor.
7: Joder, i l'altre dia a l'Oriol Mitjà parlant no sé què d'Ida i de no sé què de l'espiritualitat.
10: Però escolta, que el Covid el ara ja és com si diguéssim que hi ha molta grip. Sí. I ja està, no passa res.
8: Eh? Sí, ja no ens, no, passa res. No ens morim, ja.
7: Val, bueno. Bueno, ens ho trobarem.
8: No ens morim com ens moríem, vull dir.
7: Vale, què t'anava a dir? Voleu fer el temps? Ai, el temps. Els esports, mira, el cap.
5: Rafinha aterra d'aquí a mitja hora a Barcelona i es farà més proves per descartar que té lesió important. El brasiler ha tornat abans d'hora de la selecció, sí, exacte, per les molèsties en l'últim partit amistós que va jugar dimarts contra Austràlia. Els metges del Barça se'l miraran bé, malgrat que els serveis mèdics del Brasil asseguren que no té res de res, més enllà d'un edema a la cuixa dreta. Qui també ha abandonat la concentració, en aquest cas de Portugal, és Cristiano Ronaldo, però per motius ben diferents. L'exmadridista va decidir tocar el dos empipat perquè no va jugar ni un sol minut en l'últim partit contra Noruega. Tampoc està d'acord amb les explicacions del seu seleccionador i per això ha assegurat que aviat donarà la seva versió. Portugal, que juga aquest vespre a Dinamarca, és la tercera jornada de la Nations League amb el blaugrana Cancelo, serà a 3:15 i mitja hora abans la selecció espanyola sub-21. Juga a San Marino amb dos blaugranes, Marc Bernal i Xavi Espart. En tenis, Carlos Alcaraz s'acaba de classificar per la segona
7: Carles
5: ronda.
7: Carlos Alcaraz està molt guapo amb el cabell.
8: Que guapo, sí. Amb les grenyes, sí.
5: I la barbeta.
7: Sí, sí, sí. No es pot cosificar a les persones, però ho farem ara mateix
8: amb aquest senyor. Sí, els tenistes sí. Es pot.
7: Està el tio perquè...
5: Home, un vídeo, a més guapo, a més, d'ell traient-se la samarreta.
7: No, no l'hem vist. Ara mateix me'l poso a buscar.
8: No li hem trobat nòvia així. Un rotllet amb l'Anna Mena, diuen que va...
7: Ah, sí?
8: Sí. Doncs, amb una que es diu Melody, de la Isla de las Tentaciones.
7: Ah, sí?
8: Poca cosa més, sí.
7: No hi ha mai universitària,
8: sí.
7: Jo no sé, és una cosa increïble.
8: Aquest estiu també tenia un rotllet amb una, però ja...
5: Doncs per ser que no hi havia res,
8: Déu-n'hi-do. Bueno, sí, és molt poc.
7: També treballant molt, Carlos Alcaraz. Vull dir que està tota l'estona amb la raqueta i molt concentrada. S'han de concentrar molt, eh?
5: Sí.
7: I depèn de l'entrenador que tinguis, no et deixa follar ni en broma, eh?
8: Mira, el Rafa Nadal, amb el documental que vaig veure a Netflix, jo que hi ha vida...
7: Per què?
8: Ja no per follar, eh? Vull dir, per...
7: Per què?
8: No, està tot el dia ja amb el tennis i tot el dia...
7: Bueno, però a nosaltres no ens agrada, clar, a mi seria una tortura.
8: A mi m'agrada el micròfon i tot el dia... Tot el dia, eh? Matí,
7: sí,
8: tarda...
7: Tu sí. Tot el dia.
8: Amb aquest ego, no?
7: Tu tens el micròfon tot el dia, estaries tot el dia.
8: No sé,
7: podcast
8: sí.
7: Non-stop.
8: Parlant de mi tot el dia, sí.
7: Parlant de nosaltres.
8: Estic pensant fer un canal de YouTube.
7: Exacte, tot el dia.
8: Sí.
7: Exacte.
8: De YouTube, com vulguin, farem fer una comunitat.
7: I el podries fer des de la mazmorra de la teva amiga. La...
8: Ai,
7: ha de venir un dia la tigretona.
8: Sí, que tenim històries ja noves,
7: increïble.
8: Eh?
7: Increïble.
8: Tu t'agradaria que t'emboliquessin com un paquet d'Amazon?
5: En principi no. No,
8: bueno,
5: les meves...
8: no descartis, eh?
10: Això ja ho vam parlar dijous passat, això,
8: sí.
10: Eh? Perdoneu que us repetiu.
8: Et deixen respirar per la boca.
7: Perquè respirar pel cul és dificilíssim.
8: No, però no pel nas, vull dir.
7: Ja.
8: Pots respirar pel nas o per la boca.
7: Només per la boca i tapant el nas també.
8: Sí.
7: La tigretona és forta, eh?
8: És molt forta.
7: Què te la va dir?
5: M'emociona aquest moment, que heu volgut parlar d'un tema, encara que no sigui esportiu del tot, però...
7: Home, Déu-n'hi-do, perquè has d'estar en forma, per estar dintre una capsa, tancat dintre una capsa com un paquet.
8: No, és amb cinta americana.
7: Amb cinta americana has de tenir una certa flexibilitat, jo crec.
5: Condició física, sí.
7: Has acabat els esports o no? Perquè, clar, se'ns està fent llarguíssim l'hotel.
5: No, clar, i més llarg que ho has fet avui.
7: I, a més a més, cada cop posem més nerviós, hi ha un tipus d'oient de RAC1 que es fot nerviosíssim quan et tallem.
8: Sí.
7: I ens encanta que es posin nerviosos.
5: Per això ho fas més, encara.
7: No, més no, em surt de natural, No faig res de preparar.
5: Ara que parlàvem del Caraz, només dir-te que ha guanyat el seu partit d'avui i que s'ha classificat per la segona ronda del torneig de Tòquio.
8: Ai, que bé.
5: A Mikkelsen ha guanyat.
7: Viva Espanya.
5: Nord-americà.
8: No sé si per ell viva Espanya, no sabem on viu i on tributa, ja saps com són de patriotes.
7: Carai, l'Aura està finalíssim avui, estàs? Uau.
8: És que jo els vigilo molt, aquests, que són tan patriotes, i ara se'n van a Andorra perquè el clima, saps?
7: Ja t'entenc.
8: Amb el fred que fot Andorra, amb tot el carinyo pels andorrans, que tenen un carrer, el Meritxell. Vull dir que un cop l'has fet...
7: Però aquesta era muntanya.
8: Per això van allà. Miguel Bosé està allò, està per això.
7: Allà, ja?
5: Ja, sí, ara sí.
7: I, Núria, tenim el temps arreglat?
4: Tenim el temps arreglat.
7: Ho tenim tot fet, és que és increïble. Nosaltres
8: sí,
7: som perfectes, no? Som uns professionals com la cop d'un pic.
4: Arreglat i complicat.
7: Escolta, una cosa, arreglat i complicat. Més complicació, i ho arreglarem encara millor, del 14-15 amb l'Oriol Travessa i el Xavier Rocamora. Això és una cosa que és increïble, eh?
8: Bravo.
5: Fins ara.
7: És que ens els estimem, eh?
8: Sí.
7: Sí.
8: Rocamora és guai.
7: Sí.
8: Sí.
7: Jo me n'imagino dintre una capsa d'Amazon.
8: Jo també.
7: Retirant pel cul.
8: Jo també.
11: Vostè primer. A RAC 1 amb Marc Giró.
7: Home, i amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romagosa,
12: bon
7: què tal estàs? Ens acompanya avui, tenim a les Laures, i a los Javis, les virtudes, Laura Macay, educadora social militant, anarcofeminista i antipunitiva. Què tal estàs?
12: Molt bé.
7: Genial, eh? Avui parlarem amb tu d'un tema, jo crec que molt important, i a més ho diràs molt ben dit pel que jo... Si ho dius tan bé com està escrit el guió, que també serà un èxit, això.
12: Ai, que bé.
7: Bueno, ens acompanya l'Aura Fallar, l'heu escoltada.
12: Avui sóc crítica d'òpera.
7: Crítica d'òpera.
12: He vingut, mira com estic de fina sentada, estic intentant, eh?
7: Vas estar a la inauguració de la temporada del Liceu, a Aida, et conviden ja, eh?
12: Bueno, clar, és que sóc part de la burgesia catalana, no?
7: Però no t'ho havia... No havia... O sigui...
12: Sí, fa un temps que passa, eh?
7: Des del nou director.
12: Perquè, sí, Valentí es diu, que és molt guai, el director, i sempre em saluda. Amb la gent que té per saludar, ja em saluda a mi tot, i ja em sento superbé, eh?
7: Deu estar fart de saludar...
12: No, clar.
7: Gent pesada.
12: També tinc avantatge perquè em diu que amb la seva mare ens veuen amb amarachis.
7: És que el Valentí és el millor. És dels nostres,
8: sí,
7: eh?
8: Sí, sí, és dels nostres. És Aliadi.
7: És Aliadi, eh? Així li va d'haver el Liceu. Escolta'm una cosa, amb tots vostès, un altre Aliadi. Aquesta no és Aliadi, aquesta és autènticament nostra.
8: La jefa. Exacte.
7: És la jefa de Sílvia Soler. Brava.
10: Què tal? Bon dia. Abans de començar amb la recomanació literària, recordarem que avui és 1 d'octubre.
7: Ho anava a dir felicitats. Bueno, felicitats, entenc.
10: No, felicitats no, però recordem-ho, recordem perquè hem passat 9 anys i, ostres, ara. Tu, sembla que aquí...
8: No,
10: que
8: ni oblit ni perdó, no? Ni
10: jo me'n recordo.
7: Ni oblit ni perdó.
8: I tant, ho recordem.
10: Ens en recordem. Molt bé. Doncs, escolta, en aquests moments de tant de soroll, de tant de... cansament, no? Cansament. Ambiental, és una cosa que... he trobat un llibre que... Saps quan t'arriba un llibre gràcies a l'editorial Asteroide que me'l va enviar? T'arriba i dius... Ha arribat en el moment oportú, el vaig començar a llegir, no el vaig deixar fins que vaig acabar. No li treu mèrit al llibre, però vull dir que a vegades també l'oportunitat també hi fa que una novel·la t'arribi més o t'arribi menys.
7: Totalment, totalment.
10: Aquest llibre, no diríeu mai, es diu El Retiro.
7: Ai, carai.
10: Que no parlem del Parc de Madrid, sinó que parlem de les ganes que jo tindria de retirar-me, no de retirar-me de la vida, sinó d'anar-me'n dos
8: també,
10: mesos allà, un retir.
7: Sí,
10: un retir,
7: sí,
10: exacte. Un retir. El Retiro. Charlotte Booth. L'ha publicat Asteroide i l'ha traduït José Gabriel Rodríguez Pazos. Aquesta autora és australiana.
7: Mira.
10: I aquesta novel·la, que és un llibre molt petit, que es llegeix en un cap de setmana, pràcticament, pot ser una mica més, va quedar finalista al Premi Booker. Llavors ja dius, ja és garantia, ja dius, ja m'hi vaig posar bé. Però és que a mi m'ha encantat, ja et dic, perquè m'ha arribat en un moment de la vida que només em feia que provocar-me enveja.
7: Estàs neguitosa, no? Estàs en un moment d'avui, estàs neguitosa.
10: Aclaparada, seria la paraula. Seria la paraula. M'ha resultat molt fàcil empatitzar amb la protagonista, que és una dona de la qual tenim poca informació quan comença la novel·la. Només sabem que està cansada de la seva feina.
7: Anna, mira.
10: No? De treballar. Que passa per una crisi matrimonial i que passa per una crisi existencial.
8: Em sona raro tot.
10: Aleshores, decideixo una cosa que tots,
7: feina,
10: jo crec que sí. Molta gent hem somiat en un moment de la nostra
8: fills?
10: Vida.
8: I té fills?
10: No.
8: Pues encara.
10: Em recordo que no.
8: Encara.
10: Fa una cosa que tots hem pensat alguna vegada, ho faré, i després acabem no fent-ho, que és retirar-se uns dies, pensa ella, en una petita comunitat religiosa en una zona rural d'Austràlia. Quan diem zona rural d'Austràlia, us podeu imaginar que allà hi ha
7: rural.
10: Extensions i extensions de paisatge i aquesta petita comunitat.
8: Jo penso en Brokeback Mountain, que és als Estats Units, ja ho sé, però m'imagino alguna cosa així.
7: Bueno, mira, oi? Cadascú. Clar.
10: Exacte, no, cadascú. És la zona, casualment, o no sí. casualment, on ella va néixer i créixer, però que fa molts anys que se'n va anar. I llavors,
7: espera un moment, Esther, Ernest, busca'ns l'himne d'Austràlia, que és el més maco que hi ha al planeta Terra.
8: No és el haka? Allò no. que fan?
7: Com no. és, perdona?
8: Fan això els d'Austràlia. Que t'ho juro, que és el haka.
7: Bueno, jo demano disculpes a l'audiència, ves, sent avui 1 d'octubre, la gent, això, ara aquest tipus de sons, la gent s'haurà espantat a casa seva, no? Vull dir, els catalans. No?
8: M'encanta. Dia... Jo em poso hackers a Instagram.
7: No, busca'ns
13: Nova Zelanda, és. No, haka és Nova Zelanda.
7: Bueno, però està a prop, no? O què?
10: Sí, ja està. Mai tant.
7: No passa, qui diu Austràlia i Nova Zelanda? Australians all let us rejoice. Això no és l'himne d'Austràlia, t'ho dic jo.
8: És que parla en francès, no?
7: Austràlia, eh?
8: No, que dic que estan parlant francès aquí.
7: Jo crec, Laura, que avui hauries de sortir un moment, reflexionar sobre la teva existència en general i tornar a entrar a l'estudi.
8: Sí que espessa, sí.
7: No,
8: que...
7: no, estàs, espessa
8: perquè
7: no.
8: Estic sortint...
7: El problema, a la millor, és que no estàs prou espessa. I... No,
8: és que estic sortint de la meva...
7: Però d'Austràlia, Austràlia, tu trobes que parlen en francès.
8: És que estat a Nova Zelanda. No, que...
10: Al revés, que la música que m'ha dit està
8: francesa, no? Francès...
7: Això és Austràlia? Jo diria que no és l'himne d'Austràlia. Escolta, hi ha alguna Austràlia, per favor, que ens
10: En què quedem? Està una mica...
13: No, és la mateixa, en realitat. Ah. Sí que deu ser-ho.
7: Bueno, doncs pues no m'agrada l'himne d'Austràlia, em pensava que era una altra cosa. Ara estic equivocat, vaya merda, d'himne, o sigui, el trobo absurd.
8: El hacker era el millor del... Ja sé que és Nova Zelanda, però és com si parles de...
7: Sí, bueno, ho sento, perdoni, no sé. Aquesta interrupció, després diuen que interrompem a la... Sí. Amb tots vostès, Sílvia Soler.
10: Ai, per favor, bravo. Que ningú se'n recorda ja del que estava dient.
8: Sí, era el retiro.
10: Reconnectem. Molt bé, Esther, gràcies. Mira, et miraré tu, perquè sé que tu m'escoltes.
8: Que no, que nosaltres també, eh? Estic atenta.
10: Sí, a veure. En crisi. Aquesta dona que teníem en crisi existencial no és creient, no és religiosa, però no és gaire espiritual. Religiós. No, però el que busca és la calma. I amb molt bon criteri...
7: I es pensa que la trobarà...
10: Troba que en una petita comunitat religiosa que hi ha unes monges, unes germanes que viuen allà, i ells i la gent de fora hi pot anar i passar-hi uns dies, això passa molt
8: bé.
10: Exacte, molt bé. Però això és una comunitat molt petita i la persona que hi va de fora s'ha d'integrar realment en la vida que fan les religioses.
7: Clar,
10: llavors, allà, aquesta dona, que ja et dic que no en sabem gaires coses quan comença la novel·la, però que intuïm que tenia una feina molt estressant, molt intel·lectual, doncs ella comença a agafar el gust a les feines manuals, senzilles, repetitives, la neteja, la cuina, l'hort... I decideix anar allargant l'estada. Molt.
8: Que bé.
10: Molt. Ja no direm com s'acaba, perquè no vull dir-ho, però molt. Aleshores, què passa?
7: S'acaba fent l'abadessa.
10: Home! A mesura que va
8: adquirint... Se l'acaba fent, no, vols dir?
10: Com?
8: Què fer? No hem dit el mateix, no?
7: Jo he dit, s'acaba fent l'abadessa. Tu?
8: Que s'acaba fent a l'abadessa, entès? O
10: sigui que s'acaba enamorant.
8: Ah, val.
10: No. A mesura que ella va adquirint tranquil·litat i calma, això l'ajuda a reflexionar i, per tant, a recuperar episodis del seu passat que no són especialment traumàtics, però sí dolorosos, tothom en té quan arriba a una determinada edat.
7: I
10: aleshores va avançar la novel·la i tu vas coneixent a la dona, que em va agradar aquesta originalitat de no presentar-te el personatge al començament per saber qui està parlant i després saber què li passa, sinó a l'inrevés, saber en quin moment la trobem i després anar sabent coses d'ella. Llavors passa una cosa que no us explicaré perquè vull que llegeixi la novel·la, i per unes circumstàncies arriba al monestir una dona amb qui ella havia anat a l'escola quan era petita.
8: Ja es lien, ja ho estic veient.
10: I havia hagut, no, més aviat al contrari, hi havia hagut com un assetjament i bullying i tot això.
8: Hi ha venjança.
10: Aquest retrobament desperta en la protagonista reflexions molt profundes sobre el perdó i el dolor i la reconciliació. I mentre passa tot això, que a mi és el que més m'ha agradat de la novel·la, resulta que en aquella zona d'Austràlia hi ha una plaga de ratolins. Una plaga... espectacular, jo no allò de quatre ratolins.
7: Llavors,
10: el paral·lelisme, que tampoc no és nou en la literatura, però bueno, està molt ben escrit, el paral·lelisme entre com la plaga els va arribant i els va envaint i els hi va fer impossible la vida.
7: I l'odi.
8: És un castig llibre,
7: no? I la venjança.
10: I els seus conflictes mentals estan molt ben explicats.
7: És a dir, que aquesta senyora arriba per calmar-se i surt disparada,
10: Però fa tot un procés, fa tot un arc narratiu que
7: també
10: està molt bé.
7: També et dic jo que si tu no estàs acostumada a la calma, i et poses a fregar, a fer la cara bé...
8: Dóna ansietat.
7: Un hort, al final...
8: No.
7: Sí, BOOM!
8: Sí, perquè hiperventiles. A mi m'ha passat. Home, ho he intentat meditar.
13: Meditar no, però fer coses amb les mans... Prova-ho, ja veuràs que cal.
7: Sí, ja ho hem provat, ja.
8: A mi em va passar amb la baixa maternal.
7: Sí.
8: Em vaig apuntar a piscina d'embarassada perquè el 5, i a pintar. I tinc tres quadros que vaig fer ja.
7: Ai, porta'ns-los un dia, els tens, no? Per favor.
8: Que te'ls descrigui la Virginie el primer dia que va venir a casa meva.
7: De la Virginie demà? No, de la setmana vinent.
8: Que els tinc allà penjat, ja et diu, no, és que vaig pintar un dia tres quadres.
7: Ai, el té la Virginie penjat?
8: No, tinc jo penjat a casa
7: meva. Per favor, Laura, de la setmana vinent porta les fotos d'aquests quadres.
8: No.
7: Sí, i tant.
8: Perquè faig apropiació de segur
7: d'algú,
8: en aquell
10: quadre. Jo us dic que la idea del retir us farà enveja, almenys al començament. Aquella idea de... Sí, de veritat, en aquest moment que estem vivint de tant de soroll i tant d'estrès, al començament us farà enveja.
7: Jo t'entenc.
10: Però, de veritat, és un llibre... Sí, Marc, sí, fins i tot a tu.
8: Hi ha alguns que et treuen el mòbil en aquests retirs,
10: Home, mira, escolta, Laura, no n'hi ha alguns, no? Sí, la idea de retir amb la idea de mòbil és totalment...
8: No, que una amiga meva, el Pollo, la Núria va fer un que no podia parlar.
7: I el Pollo què és?
8: Li diem el Pollo.
7: Aquí, la Núria li diu
8: el Pollo. perquè ella sempre feia...
7: Vosaltres teniu una amiga que li diu el pollo?
8: Sí, però no és per... La gent es pensa que és per droga i no, eh? O sigui...
13: Com?
7: Per droga?
8: Com? Sí, d'un pollo, saps?
7: No, jo no, perdona, que jo no sóc kinky, eh? O sigui, no tinc ni idea de... Jo no sóc...
13: A veure, explica'ns.
8: Avui haig de parlar del Liceu, per favor, no?
7: Però què és el pollo?
8: O és com un gram, crec, de...
7: Sí? Laura, de tu què tens més?
8: Oi?
7: A mi miro la Laura Macalla, com si la Laura Macalla...
8: Hi ha un nano que em diu que sí, és un gram de cocaïna, un pollo.
7: A veure, posa-li per favor a aquest senyor. Per favor, no us drogueu, eh? No us drogueu.
8: No.
7: A veure,
8: però ella li diem el pollo perquè ella sempre feia hola, poll, i se li va tornar i ara li diem pollo. No sé, coses que no sabem explicar-ho més.
7: Adéu, és que... A veure, com et dius, perdona?
14: Ivan.
7: Ivan, què tal?
14: Bé.
7: Què és, un pollo?
14: És un gran de droga, de cocaïna, que és una bosseta i te la venen així i ja està.
8: Ja es diu pollo.
14: No l'he fet, eh? No l'he provat, eh?
7: Tu has vist.
10: Per descomptat, ja t'he explicat.
7: I tant, i tant. Però quan, de què te dediques tu?
14: Jo treballo en un magatzem de menjar i tot això, ja
8: de
14: està.
8: De pollos.
14: No, de pollos no.
7: Diu, treballo a duanes.
14: No, de la Danone.
7: Vale, vale. Escolta'm una cosa. I això com ho saps tu, dius?
14: Pels meus amics.
8: Sí.
14: Quan sortia a mi, ja està.
7: Però aquests amics, vaja, vés amb compte, eh? Si el teu amic et digués que et tires per un barranc, et tiraries per un barranc.
14: Quan era jove. Ara ja estic casat i tinc fills, ara ja està, eh?
7: Val.
14: Per ja no faig això.
7: No us drogueu perquè és horrible.
8: No, fatal.
7: No, perquè a més, vull dir que no, és que no, és que tu, quan ho estàs pensant en drogar-te, no et funcionarà, perquè aquells idiota. I llavors la cosa s'augmenta.
8: A nosaltres ens va anar molt bé la generació de l'anunci del cuc.
7: S'ha de ser, molt llesta. No és una cosa molt habitual que ens passi. Jo per vaig deixar l'alcohol per això, perquè és que no sóc idiota. Ja. Escolta una cosa, per recapitular.
10: Sí, el retiro Charlotte Booth, asteroide.
8: Vale. Bravo.
7: No es fa l'abadessa, però...
10: No diré res més, és que em feu dir moltes coses i és una novel·la molt curta que si explico més ja no la voldreu llegir i vull que la llegiu.
7: Escolta, amb tots vostès, un aplaudiment per Sílvia Soler i bravo. No deixin d'aplaudir perquè amb tots vostès insisteixo, Laura Fa.
15: Condis t'ofereix aquesta secció.
7: A veure...
8: Doncs avui vull parlar d'Aida. No sé què va parlar l'Oriol Mitjà. Va també parlar molt.
7: L'Oriol va anar a Aida, ens ho va dir, i després va derivar...
13: De l'Esperança.
7: Vale. Perquè troba que aquesta versió d'Aida, que s'està celebrant actualment al Liceu, no sé si és la teva opinió també, hi ha com espurnes d'esperança al final. I el troba que en el moment actual... és molt important que tinguem esperança.
8: Sí. Jo, com que és l'única versió que he vist d'Aida, no sé valorar-ho, però jo ja... És igual. A fora, quan vaig arribar, hi havia una manifestació anti-Putin, que vaig dir com.
7: Sí,
8: com sé que ara hi hagi aquesta manifestació aquí, que deien vergonya pel Liceu, Putin terrorista. I és que la Soprano havia fet unes manifestacions el 2012 donant-li suport a Putin, però donant-li suport a la candidatura. Després, el 2022, va dir que ella estava en contra de la guerra, però els és igual, perquè... Per això, per la gent que va passar per allà i va dir que fan aquests contra Putin, doncs era això. Perquè jo vaig pensar què és, vaig informar-me. Sí,
7: també llavors, la Soprano, que és una Soprano boníssima, diguem-ho
8: tot. Sí, es diu Anna
7: boníssima. Però que és enfocada, no? Quina...
8: Sí.
7: És una tia que sap llegir una partitura, però no llegeix l'actualitat de Rússia del seu moment. Sí. Si de vegades és que fa sospitar.
8: Davant d'aquestes queixes, el Liceu el que va dir és que ells no són un tribunal i no analitzen les posicions dels artistes que tenen. Ui. Això seria un debat enorme. Que jo no tinc res. Jo ara no tindré perquè tinc coses més interessants que explicar. Explica, Aida, per qui no ho sàpiga, l'amor impossible entre una princesa... Jo ho vaig haver de mirar perquè dic, vaig haver que vaig a veure, perquè si no l'òpera et costa una mica...
7: Ho vas mirar o li vas preguntar a la intel·ligència artificial?
8: Li vaig preguntar a la intel·ligència artificial de què va Aida i em va dir exactament que és una princesa etíop esclavitzada a Egipte i un militar que s'enamoren, però ell s'ha de casar. Això ja, com que jo ja anava amb això, ja vaig entendre molt de què va, perquè si no l'òpera... També és veritat que l'òpera hi ha com una tendència que acabi sempre malament tot, oi?
7: Tot s'acaba malament.
8: Fatal. O sigui, les últimes...
7: Va venir al Carol Show la Begoña Alberdi i la Soprano, que ha fet aquesta sèrie, a més a més, per TV3, fent de Montserrat de Cavall, que és una senyora extraordinària, ella, la Begoña, amb una història increïble, que l'Albert Elfa li va fer un documental...
13: No us el perdeu.
7: No us el perdeu.
13: És increïble.
7: I ella és una dona que és... boníssima persona. O sigui, llavors, entens que ets... Que jo, o sigui, jo entenc que sóc una persona malvada quan estic amb la Begoña. Saps aquesta gent que dius? Sí, és que és boníssima persona aquesta. Llavors, la Begoña em va explicar això. No, sí, és que totes acaben tota mata. I normalment acaba pringant ella.
10: Sí. No em diguis.
8: Sí.
7: Mira.
8: Sí.
10: Quina casualitat.
7: Quina casualitat, Laura.
8: Sí, sí. No, ara explico coses, no faig spoilers perquè tothom sap.
13: No,
8: tothom sap com acaba.
7: Menys, si
8: representa
7: no,
8: que acaben bé perquè tot i que acaben morts, acabar morts junts, que representa que és com molt bonic, no? El Liceu sí que ha fet amor romàntic, sí, però com a mínim no es mora només ella, que vaig veure una que a sobre es moria ella. Bueno, recorda la que vam anar a veure dels Power Rangers?
10: Sí.
8: Que del 2019, perquè el Liceu ha fet això que ha modernitzat una mica la posada en escena, que la pitjor va ser la de l'any passat, que era la Guinaueta Astuta.
10: Aquí no vaig venir jo.
8: Eren Muppets. Sortien els Muppets, o sigui, sortien dels forats, no s'entenia res, vull dir, va ser la pitjor, però de totes les que he vist en els últims 6 anys, que he anat a totes les estrenes, ja, perquè no sóc una experta, molt crec bé. Que Aïda és la millor, és la millor
16: aquesta,
8: de veritat.
16: Sí, sí.
8: L'òpera també té una cosa, a part que acaba malament, que és com llarg. O sigui, es fa llarguíssim, perquè la primera part era 90 minuts, trobo que les cadires tampoc són tan còmodes pels 90 minuts, 45 minuts de mitja part, 75 minuts després. Dic,
13: 45 minuts de mitja part?
8: Sí, bueno, perquè ens feien un piscolabis. Que això ara t'explicaré el piscolabis.
13: Però això només és a l'estrena.
10: L'estrena, l'inauguració.
8: Suposo que la mitja part serà menys, llavors.
7: Una mica menys. Potser un quart d'hora. Han de vendre copes de cava.
8: Però clar, un quart d'hora són 90... O sigui, és que et tires 3 hores allà.
7: Ara diu el Joel Fortuny, són 20 minuts.
8: Doncs et tires 3 hores allà, vull dir que has d'anar mentalitzat a parar-te 3 minuts, fer un retir, quasi, no? És que és quasi un retir, perquè jo 3 hores allà tenia ansietat, estones. Sí. A més, hi ha dues escenes que des d'aquí les poden suprimir, i a més he mirat...
7: Sí?
8: No, hi ha, baixen el taló i hi ha com dos... una escena que passen uns senyors amb un botafumeiro, com una fent, que es veu que porten encens allà, es fa llarg, el tros que passen potser estan 20 minuts, a més el crític del País, perquè m'he documentat, diu que aquests interludis no aporten res i que la seva intenció...
13: Es deuen estar canviant de vestit.
7: O sigui, ho deus estar...
10: Que en general tot és massa llarg.
8: És que la processó aquesta de figures vestides de negre que van amb els botafumeiros, que ara veig que és encens, i després hi ha uns altres que també passen mig despullats com arrossegant-se, que són uns presoners, es fa llarg.
7: Ja t'entenc.
8: Perquè jo estava a punt de sortir i dic, passeu.
7: Tu amb qui, amb qui vas anar-hi?
8: Amb la Balleni. El Pollo estava amb la Pontnou. Són les meves amigues del
7: camping. El Pollo és una senyora,
8: La senyora Núria.
7: Sí, la Pontnou estava amb la Pollo i tu estàs amb la Balleni.
8: La Balleni, que és la meva millor amiga del camping.
7: Què us vau posar? Perquè, clar, això, el vestuari...
8: Ah, bueno, ara es pot anar ja bé, Pots anar... Hi havia gent de tot, pots anar amb bambes... Pots anar com vulguis, Vull dir que ja ha arribat la llibertat i això també et dona molta relaxació per dir... Vas una mica cuqui, però
7: tampoc... Jo per
8: això
7: ja no hi vaig al Liceu, perquè es pot anar de qualsevol manera.
8: Però hi ha de tot,
7: I no ho puc suportar.
8: Hi ha llibertat. Les meves amigues es van arreglar molt, perquè com que no surten tant, pobres, i vaig molt al... No surten tant, doncs un dia s'arreglen i estaven...
7: Abans anaves al Liceu i sabies quin era el pobre, quin era el
10: rico,
8: clar, no. Jo anava fatal, perquè a més...
7: I esto no lo puedo yo, tenemos un lío.
8: Jo anava fatal, perquè a més portava una bossa com del gimnàs, de leopardo enorme, i la gent amb el bolset té petit i jo amb la bossa penjant perquè portava ja una mica de sabata, una mica d'un collaret que em vaig posar...
7: Ja t'entenc. O sigui,
8: i jo amb la bossa penjant.
7: Mary Poppins.
8: Jo crec que la part interessant d'Aïda, aneu a veure-la, perquè jo crec que és la millor dels últims 6 anys, ho dic de veritat, i tot i ser llarga s'aguanta, i tu passes bé, no?, que tu passes bé, vull dir que no se't fa tan insuportable.
7: Sí.
8: Vull explicar un parell d'anècdotes que em va passar a la mitja part, que veus allà on estava, vaig veure l'Oriol Mitjà, estava l'Oriol Nolis, també, aquí més vaig veure l'Àngel Llàzer, tothom... Em fa molta gràcia perquè, com que hi ha els polítics, estava el Salvador Illa i tu veus totes les papallones per allà, que dius, com estan esperant per fer... I jo disfruto, dic, mira aquest, tan...
7: Quines papallones hi havia al voltant
8: de l'Elisabet? Moltes papallones, no facis dinons, perquè ara mateix...
7: Però què pretenen?
8: Actors, variats, hola, què tal, senyor, tal... Bueno, no ho sé, perquè jo no vaig anar...
10: Que hay de lo mío.
8: Que hay de lo mío, i què tal, sí. Es fan networking, no es diu això?
7: Sí,
8: no ho
7: sabem.
8: Networking es dirà.
7: Sí.
8: I a mi, jo, com soc supertorpe fent networking, però em saluda gent, saluda i tal, i em va venir una senyora burgesa, de veritat.
7: Ho vas notar? En què ho vas notar?
8: És que era eleganta, o sigui, aquella senyora ja es veia, no era jo, saps? Ja es veia que aquella senyora, amb una classe, i va venir i em diu, ai, sóc molt fan i tal, i sóc veïna teva del càmping. Dic, ai, quina parcel·la, perquè no em sonava la cara. I em diu, no.
10: De fora, no?
7: I no et lligava gaire, no? El seu aspecte.
8: Clar, el seu aspecte, dic, ui, de càmping, dic, no, dic, però que estàs a la segona part, perquè el meu càmping té com dos parts.
7: Què vol dir, això?
8: Perquè a la primera part estem els de temporada, i a la segona part estan els que van i venen. Dic, però que estàs a la segona... No, estic a una casa. Dic, ai, que bé, tal. Ah, molt bé, tal.
7: El càmping on està, perdona?
8: Port de la Selva.
16: Sí, perquè va molt bé.
8: Port de la Selva. Ah, i tal, i soc molt fan, ai, que bé. Vaig pensar, s'ha equivocat perquè em diu, tens molta mà esquerra, i dic, ui, no sóc jo, però com havia dit lo del càmping, clar, vull dir que jo crec que li agradava, i parlant, i molt interessant, la senyora em diu, mira, que et presento el meu marit, i dic, ai, molt bé. Llavors s'apropa el marit, dic, ai, em diu, li diu, li vas donar un premi l'altre dia, i dic, uah.
16: El teu marit, perdona, el marit no, també vas notar que era
8: Bruges, no, no,
16: no, el teu marit no, no, clar, però el
8: meu marit però no el porto perquè no el puc portar.
10: El marit Burgès estava a l'alçada. Sí,
8: bueno, un senyor molt alt, amb traje i tal, que ja es veia, dic, ai, calla.
16: Corbata.
8: Sí que és veritat que vaig pensar, ara quina mandra el marit, perquè jo estava tan contenta amb la senyora parlant, vull dir que no, ara presento el meu marit i vaig pensar, si
16: jo no... Et va caure la senyora, et va caure bé.
8: Molt bé, vaig pensar, estàvem tan contentes i jo vaig pensar, si jo no porto el meu perquè portes el teu també, no? Però bé, però
16: el marit va donar la talla.
8: I llavors em diu...
16: Preferies, perdona, preferís el marit d'aquesta senyora que el teu propi, diguéssim?
8: Jo ja no prefereixo marits. Jo només prefereixo senyores, no m'interessa cap marit. Llavors me'l presenta i em diu, ah, li vas donar un premi l'altre dia als Premis Nacionals de Comunicació.
13: Calla.
8: Dic, ai, calla. I sense comunicació, doncs, serà directiu d'algun lloc on jo vaig, saps? I li dic, ai, sí, dic, i què? On treballes? I em diu, és el president del Banc de Sabadell. Josep Oliu. Dic, ai, encantada, dic, ai, encantada. Dic, ai, perdó, dic, perquè jo em despisto molt, i no?
16: Molt,
8: i llavors, molt. Dic, ai, dic, ostres.
14: I som veïns de Port de la Selva, clar, fixa't.
8: I jo vaig dir,
14: Has arribat, Laura, has arribat.
8: No, i saps què li dic jo?
14: De Badalona, dels Arrabals de Badalona, a tractar Oliu.
8: I li vaig dir, ai, vas a Port de la Selva? Dic, tindràs barca, perquè jo a Port de la Selva només m'interessa la gent que té barca.
14: Clar.
8: I em va dir, sí, però no és gaire gran. Dic, ja és més gran que la que jo tindré, ja que no en tinc. Dic, pues aquest
10: que català, això, eh?
8: Sí, li vaig dir.
10: De casa no gaire maca, una barca no gaire gran.
8: I li vaig dir, pues aquest estiu quedem, em portes amb la barca i quan tornem al càmping et faig una sardinada.
16: Bueno, també li pots dir a la senyora Oliu, a sí, l'Oliua, que Victoria, vingui amb a la Victòria, que vinguin vosaltres...
8: Hem
16: a fer topless a les roques aquelles que anàvem
8: tot. Quedat,
16: amb la
8: sí,
16: Pollo. Tu a l'Oliu ara li has de presentar.
8: Estava la Pollo.
16: La Pollo.
10: La Balleni.
16: La Balleni.
8: Sí, li vaig presentar, vam quedar.
16: Digue'm les amigues teves, el Xuli, no, ja el Cabra, el
8: a
16: Pai.
8: Montse.
16: A la Montse. A la del...
8: La de les Càndides, la que ja no en té.
16: A la Candy Candy li podem dir. A la Candy
8: Candy. Hem quedat...
16: Jo crec que el grup de a les Oliues s'haurien d'ajuntar amb vosaltres.
8: Li vaig presentar perquè és com que
16: aquesta,
8: estava...
16: Aquesta, Oliu. Aquesta és la Catalunya que volem.
8: Hem quedat per anar a passejar...
16: Riu-te tu del suquet del Portavella. Aquest estiu a Port de la Selva, la Pollo, l'Oliu, l'altra...
8: Sí. Hem quedat, ja, perquè hem quedat per anar al camí de ronda i jo li vaig dir al senyor president, que ja és amb
16: la paella de la Rahola, la
8: no,
16: suquet del Portavella...
8: No vull això.
16: Re comparat amb no, el que serà aquest estiu Port de la Selva.
8: Home, imagina't.
16: The place to be. Tembla Cadaqués, Tembla Formentera, Biarritz, Venècia... Jo què sé què.
8: Per mi ja és el meu...
16: Port de la Selva.
8: Pel meu amic Josep, ja és. Que Josep ja ha quedat que vindrà, Josep, que li farem sí, unes sardines ben mones a la barbacoa.
16: Al càmping.
8: Sí,
10: volem foto, eh, de l'Oliu al càmping.
16: L'Oliu vindrà al càmping?
8: Bueno, això m'ha dit.
16: Sí, no us deixeu...
13: Us heu donat el mòbil?
8: No.
16: No deu tenir mòbil, l'Oliu, eh?
8: No sé. Em va dir la Victòria que em contactaria per Instagram.
16: 902-477-100. Si ens està escoltant el president del Banc de Sabadell...
17: 902-477-100.
16: O la seva dona Victòria...
17: Primer arroba racu.net.
8: Maria Victòria.
16: Maria Victòria, estimada, que truqui.
8: I...
16: Per què hem quedat? Bueno, heu quedat.
8: Sí, al camí de ronda.
16: Al camí de ronda i després a fer la sardinada de Port de la Selva.
8: Home, jo el camí de la sardinada s'importa amb barca, eh? O sigui, no hi ha...
16: Home, tu diràs.
8: El que no faré jo ara és fer sardines, sinó em donen... Vull dir, fem un passeig, un bon passeig. Si no tenia prou jo de no reconèixer aquest senyor, que ha de ser famosíssim, però clar, a mi, si s'hagués liat amb la Shakira, doncs encara el tindria, saps?
16: Ja t'entenc,
8: ja em treus una mica del meu negociat. Llavors, surto d'allà, perquè ja sonava jo, que comença 5 minuts, corrents, jo havia de baixar i tal, i em trobo un senyor alt,
16: tots
8: molt
16: eren alts,
8: un senyor molt alt, però aquest era una mica més jove, mirant-me, però mirant-me molt, i dic, tio, he lligat. Li vaig dir a la Ballena, i mira, aquest com em mira, ja creuant-nos i tal... Jo aguantant-li la mirada, no?
16: En sèrio, Laura? Sí,
8: sí, sí. Jo anava a tope, no?
16: Com es nota que has estat una adolescent als 80,
8: sí,
16: jo també.
8: I llavors em diu, hola, què tal? I jo, ui, dic, ai, hola, dic, ens coneixem, no? Perquè, clar, vaig dir, a mi em sonava molt la cara. Diu, sí, sóc el ministre de Cultura, dic, ai.
16: Home! Ah!
8: Dic, ai, perdona!
16: Quina tarda, eh?
8: Mira el networking que faig jo!
16: Que vingui la sardinada.
8: Dic, ai, em va dir, la meva dona és molt fan teva. Dic, és que és gesta, clar, la teva dona, com ha de ser, com ha de ser. Però em mirava, jo crec...
16: Libidinosament.
8: Crec que una mica. Jo vaig notar alguna cosa, eh? Està bé, perquè queda l'Hortasson queda fatal en fotos, eh?
7: No, però és guapo.
8: En persona? En persona, perquè a mi m'agraden molt els tios alts, eh? Mira, vaig conèixer dos tios alts, fixa't.
7: Tens una mà... informació de servei. L'Hortasson? Em dius cada cosa, per cascos, que són al·lucinants. És veí del seu germà, l'Hortasson. M'acaba de dir l'Ernest.
8: Ah, sí?
7: L'Ernest Hortasson és veí del germà de l'Ernest Ferrer.
8: I pot venir un dia l'Hortasson aquí?
7: A la sardinada. Sí, està convidat, que el convidarem ara. Mira, truca, Joel.
8: Sí, truca al ministeri. Que vingui un dijous, que vingui un dijous.
7: Ai, sí, home, i tant.
8: Serà guai.
7: Escolta una cosa, i l'Oliu també podria venir?
8: Ah, si vols, jo m'encarrego.
7: Clar.
8: Perquè com som amics...
7: Saps què faria bé el del Banc de Sabadell? En Josep, exacte.
8: En Josep.
7: Saps què faria bé el del Banc de Sabadell? Contractar-te tu per fer anuncis d'aquests que fan en blanc i negre o tal, o bueno, ja, no sé.
8: Que em faci alguna cosa, sí, sí.
7: Perquè jo crec que, saps, hi ha una línia de crèdit, alguna línia de coses, que tu segur que tens... Hi ha un target...
8: Algú de comunicació li puc fer. Jo li puc fer alguna de comunicació.
7: I tant.
8: Bueno, doncs que truqui també
7: Josep Oliu. Però ja ho estem liant, aquests pobres sempre hi ha sempre el negoci pel mig. No, nosaltres ara només sardines.
8: Jo només vull anar amb barca. El que més m'interessa d'aquests senyors és que em portin barca. No passa res, perquè les...
7: Bueno, i amb la Victòria has dit que faries el camí de ronda. Sí. Què és el camí de ronda? Què és fer el camí de ronda?
8: Caminar i caminar i caminar. Caminar, caminar. Va molt bé caminar, eh? Amb el mar allà, sense res.
13: Preciós, el camí de ronda.
8: És preciós. Vindràs tu o no?
7: Jo no. Jo a Port de la Selva, que no vaig a Port de la Selva, jo vaig a l'Empordà, Port de la Selva, tot el que sigui més enllà de l'esquerra de la Selva, a mi em foto una
8: nerviosa. Però no, ja, hi ha molt poca gent,
7: eh?
8: Que vull dir que hi ha molt poca gent, estaràs tranquil·let allà, eh? Hi ha hotels per
7: gossos. No, si no vull estar tranquil, és que no vull estar tranquil. O sigui,
8: bueno,
7: no doncs
8: m'ho vaig passar molt bé, Aida.
7: Estan a casa meva, com una cabra.
8: M'ho vaig passar molt bé, Aida, vaig fer amics nous, si necessites.
7: I tant, si poden, i quins amics. Sí, ara convidarem el president del Banc de Sabadell.
8: Ai, m'encantaria que vingués.
7: Però li prepares tu l'entrevista.
8: Em va caure bé, eh? Sí,
7: sí, sí.
8: Em va caure bé. Sí, sí, em va caure bé, la veritat.
7: I mira que nosaltres, això dels bancs també, vull dir que...
8: Ah, bueno, jo no sóc clienta del Sabadell, la veritat.
7: Doncs filla, estàs un tris, eh? Ja t'ho dic. Perquè aquest també vas a fer la sardina i segur que et fot un lío, ti-ti-ti-ti,
8: i ja... I ja tinc tres a compte. I ja tinc tres accions, no? Amb diners que tinc, me'ls gasto amb accions.
7: Després de la publicitat, Laura Macalla. Moltíssimes gràcies, Laura.
8: Bravo.
7: Genial.
15: A Condis, sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
18: RAC 1.
19: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
20: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
21: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
20: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
22: Medishore.
23: RAC 1 Podcast.
24: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
25: Per exemple, parlarem de l'alcoholisme amb el pastisser Cristian Escrivà.
26: Al principi, sense adonar-te'n compte, et converteixes en el pallasso de la festa. I ja quan la cosa s'agreuja és quan t'amagues, no? I l'addicte és un gran mentider. Se les inventa totes perquè els altres no se n'adonguin i tal, que tothom se n'adona, menys tu.
24: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
27: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
28: Atención a este temazo de Línia Directa. Directo al número 1.
29: Valor.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
3: Vinga, va, una mica més!
2: El diumenge 4 d'octubre, des de 3 quarts de 10 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
4: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada 2 anys.
2: El diumenge 4, des de 3 quarts de 10 del matí, Castells de RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
3: Primer peu, segona i castell, carregat!
2: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
16: Seguim aquí amb la Sílvia Soler, la Laura Fa, Josep Oliu...
13: Sí, t'imagines? Portassun i...
16: Portassun...
13: La colla.
16: La colleta, la nova colleta de Portbou, sí. I ara amb tots
13: Port
16: vostès...
13: Port de la Selva.
16: Ai, Port de la Selva. I sí. Per què dic jo Portbou?
13: No sé, si Portbou és bonic, també.
16: És que jo passo, t'ho dic, jo, mira, surto de la Meridiana, ja arribo més enllà de la Badalona, tot em sembla el mateix. Amb tots vostès, Laura Macaya.
10: Bravo. Si surts per la Meridiana no vas a parar a Badalona, eh?
13: Ah, no!
16: Bueno,
13: Mollet, pues Santa allò. Perpètua.
16: A mi m'agrada això. Jo, màxim, Santa Perpètua. A veure, Laura Macaya, tu bé, avui has titulat la teva secció que no ens sentim còmodes, no? Com, això ho dic bé?
13: Sí, que no se sentin còmodes.
16: Ah, que no se sentin còmodes, perdó.
13: Vale, vale. A veure, Marc, avui, o sigui, vinc calentita.
16: Molt bé, molt bé.
13: Vale?
16: Molt
13: bé. És a dir, el tema que porto avui és per o ens fotem tots a plorar o sortim tots al carrer i ho cremem tot.
16: Vull dir, no
13: tenim les
16: segon,
13: dues opcions.
16: Que no
13: vale? Podem tenir
16: les dues opcions,
13: vale? Però dona per tot això. Vale? Començo una frase. Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos. Vale? Aquesta frase la va dir un militar a Ceuta quan li van preguntar sobre l'assetjament i la violència que constant que estan rebent les persones migrants que estan a la ciutat. ¿Vale? Però escolta, un militar, eh? És a dir, no estem parlant d'un penjat que passava per allà, sí, no estem parlant
16: no per Twitter,
13: d'un fet... No, no, no. Estem parlant d'un militar i no és un accés individual, ¿vale? No és que algú s'ha passat de rosca dintre del cos dels militars. ¿Vale?
16: Un militar que és descriu... un funcionari públic, diguem-ho clar, no? Pagat amb els impostos de tots
13: i...
16: els espanyols.
13: No només això, sinó que descriu una política. Ahir Amnistia Internacional va publicar un informe que documenta el que altres organitzacions, com per exemple Border Resistance, portaven setmanes recollint i que diguéssim que perquè no tenen tanta repercussió ens ha costat una miqueta de veure. No només documenta un abandonament d'aquestes persones, sinó una veritable política de tortura cap a les persones, cap a la població migrant que continua a la ciutat de Ceuta. Milers de persones que continuen dormint al carrer, sense accés a aigua potable, sense dutxa, sense lavabos, i amb una bossa de menjar al dia, que els reparteix Creu Roja, que atenció a lo que porta la bossa, una barra de pa, una ampolla d'aigua i una llauna de tonyina. Vale, amb això passen el dia totes aquelles persones que aquí tenim, persones adultes, homes adults, dones adultes, criatures, que passen el dia amb això. Però no només això, sinó que per accedir a aquesta misèria, aquesta bossa de misèria, cal fer cues de més de 3 hores a pleno sol, asseguts a terra, custodiats per la Policia Nacional, és a dir, una ajuda humanitària que per persones que són tractades com a criminals, bàsicament, no? Però el que dèiem, Amnistia Internacional no només documenta amb aquest informe aquest abandonament, sinó que documenta una violència sistemàtica. Posaré alguns exemples. Militars pegant a persones mentre dormen, porres al cap, a l'esquena, a les costelles. Hi ha un home precipitat que fa 25 dies que no pot caminar perquè el van tirar per un terraplén de 6 metres als militars i que fa 25 dies que no pot ni caminar. Humiliacions de tota mena, obligar joves a rapar-se el cap, a agenollar-se per besar una creu cristiana quan sabem que la majoria són musulmans, insults de caràcter sexual a dones, i tot això evidentment a tot i plen, vull dir, sense distingir ni edats ni condicions. Entre els testimonis de l'informe d'Amnistia Internacional trobem menors de 13, de 14 anys, dones embarassades, persones LGTBIQ, és a dir, a tot i plen. I A més, i això sí que ho hem vist una miqueta més, quan les organitzacions intenten portar ajuda en aquests espais, estan trobant obstacles de manera sistemàtica. Organitzacions que ja no hi poden anar, com Lluna Blanca, dues activistes d'una altra organització que es diu No Name Kitchen, van ser detingudes per gravar una actuació policial abusiva, i això també va sortir molt perquè l'organització Negu Gorriak, que és una organització sense ànim de lucre de Pamplona, que volia portar mantes i altres encerts de subsistència a Ceuta, porta setmanes rebent amenaces de mort i acusacions de proetarres. És el cas d'aquella situació en la que un activista, una diputada ceutí i una advocada de drets humans, que em sembla que la vau tenir aquí
7: divendres passat,
13: fa uns dies, els hi van apedregar tot el cotxe perquè els van confondre amb membres d'aquesta organització Negu Gorriak.
7: Jo vull tornar a recordar la dada que l'advocada que estava dintre aquest cotxe, que li va caure el vidre, la lluna del vidre posterior del cotxe a sobre, és una senyora que està acostumadíssima, malauradament acostumada, o bueno, que és una professional, diguéssim, de treballar en zones de risc, Ucraïna, Bangladesh, etc, i va dir aquí, encara estava com atabalada aquella noia,
13: en xoc,
7: estava en xoc.
13: Estrès posttraumàtic tenia una
7: bueno,
13: mica.
7: Va dir, ara m'ho hauré d'anar a tratar, una senyora que a més està especialitzada en això i saben veure exactament no són les seves reaccions, tenen el llindar del que seria el dolor.
13: I que està entrenada per viure en situacions de conflicte.
7: Diu que passen més por a Ceuta aquell dia que a Ucraïna, sota les bombes, que ja ha viscut i ha treballat sota les bombes.
13: Increïble, sí, sí. Doncs, però clar, tot això dius, vale, però això com és possible que estigui passant amb aquest nivell d'impunitat, no? Perquè dius, bueno, això passa, però és que a més passa amb un nivell d'impunitat increïble, no? Quan a més estem parlant de que la violència l'estan exercint persones, com dèiem, que no són uns penjats que passaven per allà, sinó que són persones que en principi són persones que ens han dit que estan allà per protegir-nos, no? I aquí és on vull entrar a la resposta, que per mi és que és una política, és a dir, que és aquesta política de construir a determinades persones com una amenaça perillosa per justificar la violència que s'exerceix contra elles, no? És el que es diu la construcció política de l'amenaça. Perquè això funcioni, diguéssim que abans de qualsevol violència ve una operació que la fa possible, no? La construcció d'un subjecte perillós, una persona que constitueix una amenaça, no? I quan aquesta amenaça i aquesta operació funciona, que és el que està passant a Ceuta, el que passa és que ja no veiem policies o militars pagant i torturant persones, sinó que el que veiem és agents de la seguretat pública neutralitzant una amenaça, algú que ens genera un risc, no? I ojo aquí, perquè una de les amenaces a Ceuta que més ha circulat, i aquí com a feministes hem d'anar molt al lloro per no caure en el parany, ha estat el de la violència sexual sobre les dones i les nenes migrants. No?
7: Bueno, això s'ha repetit, cada 5 minuts ho estan dient.
13: Completament. Llavors, la violència, el risc de violència sexual cap a aquestes noies, cap a aquestes nenes, cap a aquestes dones, és real, o sigui, evidentment, és real i està documentat. ¿Vale? Però el problema no és que s'hagi anomenat aquest risc, sinó que aquest risc s'està utilitzant i s'ha utilitzat per establir una diferència de tracte molt clara entre el que són les nenes i les dones i el que són, per una altra banda, els homes i els nois. No? Com si aquests últims, els nois, els nens i els homes migrants fossin una amenaça en si mateixa, no? Fossin uns agressors en essència. I aquest mecanisme no és nou, vale? Vull dir que té un origen molt antic i té un nom, no? Aquesta idea del moro violador, l'home àrab o marroquí com a amenaça sexual i social per definició, que evidentment no es tracta d'una descripció de la realitat. Les dades que sobre violència sexual cap a les dones autistes, el que diuen és molta violència sexual per part de militars i policies i que més de la meitat de les agressions que han patit han sigut per homes espanyols. ¿Vale? Vull dir que, bueno,
7: ho pots tornar a repetir, perdona?
13: Sí. Que més de la meitat de les agressions sexuals han estat portades a termes per homes espanyols. No? És a dir que...
7: A Ceuta. I molts d'ells amb uniformats.
13: ¿Vale? És a dir que... quan parlem d'aquesta descripció no parlem d'una descripció real, sinó que parlem d'una idea que es repeteix tant, no? Tot el rato ens martell, no?
7: I tant,
13: està tot el rato aquí i per tant es converteix en un sentit comú.

0: rebutjats sistemàticament, que reben pallisses, que dormen al carrer, menors d'edat, però menors d'edat que han estat prèviament construïts com un perill. I aquesta construcció, doncs, evidentment, pesa més que qualsevol llei de protecció a la infància, per molt que després ens omplim la boca parlant de la llei de protecció als infants, no? D'acord. Llavors, ara encara em sembla un gir que encara és més, no sé si més greus, però com a mínim més pervers, no? Perquè el pitjor de tot és que estem anomenant a les dones i a les nenes com a víctimes, però ni això ha servit per articular polítiques o accions per protegir aquestes nenes i aquestes dones, no? Perquè el propi informe d'Amnistia Internacional documenta que les dones i nenes migrants també estan patint violències molt greus. 800 dones dormint al carrer sense cap resposta de les autoritats, violència sexual documentada, humiliacions de caràcter sexual per part de militars. Les dones i les nenes no estan protegides, estan abandonades i reben violència igual que tothom. ¿Vale? O sigui que aquí la qüestió de que això demostra, a més, que aquest ús interessat de la víctima, que, cuidado, en aquest país en sabem molt, d'aquest ús interessat de les víctimes...
1: Això un dia hauries de fer una secció concretament d'aquest tema, l'ús interessat de les víctimes.
0: Efectivament. És que és un tema que és... Perquè, clar, sembla que tot està al servei de protegir les víctimes i moltes vegades és una instrumentalització, és un ús de la víctima que no té com a finalitat protegir-la, sinó que les fa servir com instrument per criminalitzar els homes i els nois, en aquest cas racialitzats, que queden per defecte construïts com una amenaça, no? Per tant, els interessos de, darrere d'aquesta cosa que estem explicant, que és la política, la construcció política de l'amenaça, són molt concrets, no? Criminalitzar i castigar una població considerada perillosa i prescindible, alto, a no ser... És prescindible, a no ser que els necessitem per ser explotats. ¿Vale? Aquesta és la segona, també, volta de campana. Per tant, per conclusió, per concluir per anar acabant. Aquest mecanisme que produeix subjectes perillosos per legitimar la violència sobre ells, no és exclusiu de la frontera ni dels grans escenaris de violència sexual, i això és el que ens explica de manera brillant el llibre que porto avui, que és un llibre que acaba de publicar-se en castellà per l'editorial Capitán Swing, que es diu Conflicto no es abuso contra la exageración del daño, etc., que he tingut l'honor absolutament de prologar, perquè era un llibre que tenia moltes ganes que estigués en castellà, o en català, però vull dir en una llengua accessible. La Sara Schulman és una activista i escriptora queer nord-americana i ens explica que la producció de l'amenaça opera a totes les escales. Opera en les relacions de parella, en les dinàmiques comunitàries, en els moviments socials, i que no només serveix per justificar el càstig i la violència, sinó sobretot, i el que és més greu, serveix per tancar la porta a qualsevol solució dialogada, justa, i no només, que verdaderament... qualsevol solució que verdaderament repari els danys i vagi al moll de l'os, és a dir, a atendre les causes reals del conflicte, ¿vale? I simplement dir, si la política que hem descrit constitueix a que no se sentin còmodes, la nostra ha de ser molt diferent. No en fer-los còmodes perquè no som germanetes de la caritat, sinó en reconèixer que les persones que porten 2 mesos dormint al carrer, rebent pallisses i sent tractades com una amenaça, no necessiten comunitat. Necessiten drets, llibertat i dignitat, i exigir-ho no és una qüestió de caritat, ni de bondat, ni que siguin bones persones. És una obligació política. I punt.
1: Oh, soldat, molt bé. Laura Macaya. Recomano aquest llibre, Sara Schulman, el conflicto no es abuso, la exageración del daño, la responsabilidad de la comunidad y el deber de reparación, a Capitán Swing. Publicitat i tornem immediatament. Moltíssimes
2: gràcies. Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
3: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
2: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes... Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
4: Torna la fira més dolça de Catalunya.
5: Els dies 10, 11 i 12 d'octubre, Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt.
4: Des del tradicional torró d'Agramunt fins a les novetats de l'any.
5: Obrirem els sentits a les nostres aules amb tastos, demostracions de cuina i tallers gastronòmics i un espai per als més petits.
4: Quina torró experiència! Més informació a agramunt.cat.
6: A Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
7: Tots som bons, fins quan ens convé no ser-ho.
6: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.

0: Del 2 al 4 d'octubre, Esparreguera es converteix en l'escenari del millor circ contemporani amb la 6a edició de La Palanca. Espectacles i tallers per a tots els públics, a sala i als carrers i places. Recorda, del 2 al 4 d'octubre, t'esperem a La Palanca. Més informació i compra d'entrades a lapalancafestival.cat.
1: Autovivo Pures. Aquest octubre Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i xaminous t'esperen en grans descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. És el moment de canviar el cotxe al millor preu. Totes les oportunitats a Autovivo Pures o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo Pures.
2: Hola, només tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons i dient hola, molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, aquest bàsicament sobrava, esclar. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú Liber is Liber, el festival d'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no és una opció. Aquest cap de setmana, Liber is Liber, a Besalú.
3: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
4: Descobriu la cripta de la Colònia Güell, una obra fonamental de l'arquitectura gaudiniana, diumenge 4 d'octubre.
5: Al matí, la 26a Festa del Modernisme.
4: A la tarda, celebració de l'any Gaudí amb els protagonistes de l'època. Música, la col·locació de la primera pedra de l'església i un espectacle de drons.
5: Organitzen Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, Consorci de la Colònia Güell i Associació La Colònia Modernista.
4: I col·laboren Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya.
6: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 2:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
7: Bueno, escolta'm una cosa. Avui hi ha una cosa que és increïble, que vosaltres no us la podeu perdre de cap de les maneres del món, que és mujeresjueces.es. Avui i divendres...
8: I demà.
7: A Barcelona se celebra el Congrés sobre Violència Institucional Dones Davant del Poder, organitzat per l'Associació de Dones Jutgesses d'Espanya. Aquesta associació és una associació que ja està molt atentes, perquè realment diuen coses, no sé si tu l'hauràs estat d'acord amb mi, però que estan atentes, o sigui, és un tipus de justícia que a nosaltres ens interessa estar-hi atents, perquè això de la justícia d'Espanya també té la marinera. On és? A l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que per cert, si no hi heu estat, aneu-hi perquè és preciós. Carrer dels Comtes, número 2, a Ciutat Vella. Ampli programa de xerrades, tallers i conferències. Inscripcions i tota la informació a mujeresjueces.es. Violència institucional, dones davant del poder.
8: Molt interessant. Recordar que el proper dilluns 5 d'octubre farem el programa des de la sala d'exposicions...
7: Home, per favor, aquesta exposició no us la podeu perdre, a la MAFRE, no és?
8: KBR Fundació MAFRE, que és l'exposició Imágenes Americanas de Dana Lixenberg.
7: Increïble.
8: I farem el programa en directe des d'allà, si voleu venir de públic, que entreu a l'Instagram del programa i ompliu el formulari. Teniu el temps fins a dijous, que és avui.
7: Sí, sí, i si no hi ha lloc, ja us farem.
8: Fins avui. I finalment...
7: Fins avui, no?
9: Però el Basté
7: és la setmana vinent.
9: És dilluns! És que és dilluns! Em pensava que era dilluns vinent, jo estic seriós, estic boja.
10: Però escolta, el Basté fa aquí primer, arriba primer.
8: Que passeu, per acabar.
9: Calla, saps per què els catalans estem tan bé?
10: Per què?
9: Gràcies a Ato!
8: Ara, perquè fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia, assumir responsabilitat, és buscar nous reptes, és ser més lliure, és evolucionar com Ato. Ato, la llet que ens ha fet grans des de 1970.
7: Moltíssimes gràcies, fins demà, que vagi bé.
11: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
12: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
13: RAC1, emissora oficial.
14: La Fira Ecoviure t'espera al centre de Manresa. El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre gaudeix de la Fira de la Sostenibilitat i el Medi Ambient al Passeig Pere III.
15: Expositors, activitats per totes les edats, tastos i molt més.
14: Visita ecoviure.cat i no et perdis res.
16: RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
17: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
18: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
16: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena d'Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
19: Les seves entrades, sisplau.
20: És que nosaltres estem convidats.
16: Aquest mes, veniu a la preestrena d'Escape Room 2 amb RAC1. Tots som u.
21: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
22: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
23: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
24: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
23: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
25: Verisure.
16: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
26: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
16: Us hi esperem.
27: Mira, ja ve, recta final.
28: Mola de Déu.
16: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
29: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC.
30: Un autèntic bochorno.
26: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
16: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
26: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
31: RAC1.
32: Bon dia, passa un minut de les dues. Els dos decrets antidesnonaments del govern espanyol continuen penjant d'un fil. La direcció de Junts es reunirà aquest vespre per decidir què votaran demà al Congrés. I totes les opcions estan sobre la taula.
16: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
32: La cúpula de Junts es reunirà telemàticament a les 9 del vespre, a 14 hores, per tant, que arrenqui la sessió al Congrés per debatre els dos decrets. El primer, l'únic que està en vigor, de fet, ja ha servit de moment per suspendre avui dos desnonaments a Barcelona. Moncloa pressiona, també ho fa el sindicat de llogateres des del carrer. Aquí el govern no té cap intenció de desallotjar l'acampada de Plaça Catalunya a Barcelona. En canvi, a Madrid, el govern d'Isabel Díaz Ayuso ja ha presentat al jutjat la petició per forçar la delegació del govern espanyol a retirar les tendes de la Puerta del Sol. Ara ho expliquem, però compte, perquè també hem d'actualitzar la previsió meteorològica, i és que Protecció Civil ha pujat el nivell d'alerta al màxim a 9 comarques del sud del país. Ja hi ha enviat un missatge a Esalert per demanar molta prudència davant d'uns aiguats que poden ser torrencials. Mònica Usar, bon dia.
33: Bon dia, sí, de fet, durant les últimes hores ja han arribat les primeres pluges, han descarregat especialment cap al Tarragonès, al Penedès i també al Garraf, i durant les properes hores aniran a més. Afectaran sobretot zones del Camp de Tarragona, també punts del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, comarques de Ponent i del Sud i sectors de la costa i del prelitoral de Barcelona, i al vespre es quedaran més concentrades a les comarques del sud. Hi ha avisos per intensitat de pluja i també acumulacions d'aigua que poden arribar als 200 litres per metre quadrat en 24 hores a les comarques del sud.
32: Haurem d'estar, doncs, molt pendents del temps aquestes pròximes hores al sud del país, també al País Valencià, tot plegat avui que ha entrat en vigor la nova normativa de circulació, que implica canvis importants per conductors de cotxes, motos, ciclistes o també usuaris de patinets elèctrics. i que també canvia la normativa sobre els semàfors. Ho expliquem també. Pel que fa als esports, Xavi Recomora, bon dia.
0: Bon dia, Núria.
32: Rafinha és a punt d'aterrar a Barcelona, on es farà més proves de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
0: El brasiler ha tornat abans d'hora i podrà descansar uns dies. Per fer net d'aquestes molèsties, els serveis mèdics del Brasil asseguren que no té res de res, més enllà d'un edema muscular, i ara els metges del Barça se'l miraran per descartar que hi hagi lesió. Si tot va bé, Rafinha hauria d'estar disponible contra el Getafe. I qui també ha abandonat la concentració, en aquest cas de la selecció portuguesa, és Cristiano Ronaldo, però per motius ben diferents. L'exmadridista va decidir tocar el dos empipat perquè no va jugar ni un sol minut en l'últim partit contra Noruega. Tampoc està d'acord amb les explicacions del seu seleccionador i per això ha assegurat que aviat donarà la seva versió. Portugal juga aquest vespre a Dinamarca. La tercera jornada de la Nations League amb el Blaugrana Cancelo serà a 8:45 i mitja hora abans la selecció espanyola sub-21 juga a San Marino amb dos blaugranes, Marc Bernal i Xavi Espart. I fora el futbol, en handbol, el Barça lluitarà aquesta nit pel seu desè mundial de clubs. Serà a 8:00 quan s'afrontarà el Veszprém a la final.
32: Doncs ens hi posem, passen 4 minuts de les dues.
1: 14:15.
32: I en marxa un compte enrere molt clar. D'aquí a 21 hores el Congrés dels Diputats ha de debatre i votar els decrets de l'habitatge. Si el vot és favorable, les mesures anunciades aquesta setmana es mantindran. Si el no s'imposa, cauran totes. El govern espanyol comença a sumar vots favorables, però no els té pas tots. Podem sí que ha anunciat avui el seu sí. Pràcticament tot queda pendent, doncs, de Junts i el PNB, que mantenen la incògnita. De fet, com dèiem, Junts ha convocat fa només uns minuts una reunió de la direcció del partit aquesta nit a 9:00 per fixar posició, i hi ha sectors de Junts que defensen el no. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
2: Sí, bon dia. Tant Junts com el PNB argumenten que veuen molts problemes jurídics als decrets i que per això encara no han fixat posició. Junts convoca aquesta reunió de la direcció, no la permanent, que és on solen decidir la majoria de posicions, sinó tota l'executiva. Hi ha divisió al sí de Junts amb aquestes corrents que aposten pel no i d'altres que obren la porta al sí. La intenció és prendre una decisió que pugui defensar tot el partit aquesta nit. La ministra portaveu Elma Saiz, ara fa uns minuts, que ha dit que estan en l'escenari del sí de Junts i ha evitat cap crítica.
3: El escenario que manejamos es el escenario de hoy. Quedan muchas horas por delante todavía hasta que se produzca la importante votación y estamos en esta pantalla con un trabajo realizado por parte del Ejecutivo y ahora es el momento de que los grupos manifiesten su postura.
2: De moment, Podem és qui avui ha anunciat el sí, tot i haver amenaçat amb l'abstenció. La seva líder, Ione Belarra, ho justificava d'aquesta manera aquest matí a Televisió Espanyola.
4: Podemos no va a ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada, pero dentro de un mes la gente va a ver que los alquileres siguen por las nubes, que se sigue desahuciando a gente.
5: Señora Belarra, le voy a pedir claridad. ¿Van a votar sí mañana a los dos decretos?
4: Claro, ya te he contestado.
2: Són 350 diputats al Congrés, 171 han anunciat el no i el sí en suma en aquests moments 157. Si totes les esquerres i coalició canària hi voten favorablement, són 168. Esquerra Republicana encara no ha confirmat el sí, tot i que ahir Oriol Junqueras el va verbalitzar i després Gabriel Rufián va dir que hi havia dubtes. D'aquí, per tant, el vot determinant de Junts i el PNB. Pablo Bustinduí, el ministre de Drets Socials, és molt més contundent que el Massaiz advertint aquests dos partits.
6: Quien mañana dé la espalda al clamor social que está recorriendo este país lo va a pagar muy caro y lo va a pagar electoralmente también. Nadie va a salir indemne y no va a haber proclama, no va a haber campaña del miedo, no va a haber insulto que pueda tapar que mañana, a la hora de pulsar el botón, esos grupos políticos se pongan de lado de quien está desahuciando y no de las personas que lo que quieren es seguir viviendo en su casa.
2: Però és que hi ha pressió també pel no des de la patronal. El president de la COE, Antonio Garamendi, que ha revalidat mandat avui per 4 anys, denuncia que els decrets envaeixen totalment el dret bàsic a la propietat privada.
7: Que no podemos hacer cumplir ciertos derechos constitucionales vulnerando otros. Lo diré más claro. La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda, que es real y que hay que resolver, es de la administración. Y nunca debe derivar en una invasión de la propiedad privada. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
2: Y ha dicho también que el gobierno español es grotesco per tot l'espectacle d'aquesta setmana.
32: La incertesa, doncs, s'allarga. Veurem què passa demà. El cas és que el decret que avui ha entrat en vigor ja ha servit de moment per impedir com a mínim dos desnonaments a Catalunya. Són dos casos que afectaven veïns de Barcelona en situació de vulnerabilitat i que la justícia ha acceptat paralitzar. Eudald Martínez.
1: El primer desnonament aturat és el de la Macarena, una dona de 37 anys que en fa 9 que viu en un pis del barri de Sant Andreu. El problema és que mai ha signat cap contracte, l'acord era només verbal i des de fa 2 anys la propietat intenta fer-la fora. El segon afectava una família d'origen nigerià de Trinitat Vella que té 4 menors d'edat a càrrec. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, demana als partits que no deixin caure el decret demà.
8: Estem veient com el negoci de l'habitatge provoca moltíssim patiment i provoca morts. I demà hi haurà una votació al Congrés dels Diputats que pot, en alguns casos, estalviar aquest patiment, que pot evitar desnonaments. Que els partits que tinguin intenció de tombar-lo carreguin sobre la seva consciència les morts que s'estan produint i que se seguiran produint.
1: El sindicat recorda que els últims dies s'han fet públics diversos casos de suïcidis de persones a qui havien de fer fora de casa o del local on tenien el negoci. L'últim, ahir a l'Hospitalet de Llobregat.
32: Per cert, que aquestes últimes hores hem sabut que l'Ajuntament de l'Hospitalet comprarà el bloc de pisos on tenia el local en Javier. Ayer, aquest veí que ahir vam saber que es va suïcidar, pagarà 27 milions d'euros per 150 pisos que passaran a ser de protecció oficial. Fa mesos que va començar a moure fils perquè no passés a mans d'un fons d'inversió, però no l'havien pogut comprar perquè la normativa no els ho permetia. Fons municipals també apunten que el propietari volia desnonar el Javier perquè feia 2 anys que no pagava el lloguer. Aquest vespre a les 8, els sindicats d'habitatge han convocat una cassolada popular a diverses places del país per reivindicar en general solucions a la crisi de l'habitatge, entre elles la plaça Sant Jaume de Barcelona. Això mentre a plaça Catalunya, de la capital, també hi continua l'acampada. El sindicat de llogateres ha fet una crida a sumar-s'hi des de plaça Catalunya. Mariona Martínez, bon dia.
9: Bon dia, sí, aquesta nit l'acampada ja era d'un centenar llarg de tendes, tot i que durant el matí només s'hi han quedat unes poques desenes de persones per vigilar-lo. Moltes altres han marxat a protestar contra els dos desnonaments previstos al matí o a estudiar i treballar. Els acampats celebren la suma dels sindicats majoritaris i esperen que s'hi afegeixi molta més gent. Ha parlat a Recul, Helena, membre del sindicat d'habitatge del Raval.
10: Té tota la lògica del món, vull dir, estem units amb aquesta lluita. Potser n'hi ha diferències a nivell de que, bueno, pues que nosaltres potser anem massa enllà o no, però és igual. La lluita per l'habitatge és totalment transversal. Quanta més gent vingui, millor.
9: Demà faran una assemblea per decidir les properes passes de l'acampada. Aquí, de moment, el temps aguanta, però el vent ha fet volar algunes tendes i els manifestants reorganitzen ara el campament per assegurar-les.
32: Gràcies, Mariona. Ara mateix el govern no té cap intenció de desallotjar aquestes tendes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no veu motius per enviar-hi la policia, ho ha dit aquest matí al Món RAC1.
11: Mentre aquesta acampada sigui d'acord amb les mínimes regles de conducta i de civisme i de convivència, doncs, òbviament, no s'entendria que el Departament d'Interior o la Guàrdia Urbana doncs, no respectessin aquest dret a protesta.
32: En canvi, a Madrid, el govern d'Isabel Díaz Ayuso ja ha mogut fitxa per desallotjar l'acampada a la Puerta del Sol fa només uns minuts. Ha presentat recurs als tribunals argumentant que es tracta d'una ocupació il·legal de l'espai públic i que el govern espanyol, Jordi, està obligat a actuar.
2: Sí, serà el tribunal qui dictamini si aquesta acampada es pot mantenir o no. Ayuso ho ha anunciat abans de presentar el recurs d'aquesta manera.
12: Contra la inacción del delegado del gobierno que se niega a desalojar la acampada ilegal en la Puerta del Sol. Una acampada que nunca se debió permitir. Y por tanto vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata disolución de esa ocupación ilegal en Sol. Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias.
2: I el govern espanyol reitera que l'acampada és legal i pacífica i que, per tant, no hi ha motiu ara mateix per fer fora la protesta a la Puerta del Sol. Ayuso ja va exigir una resposta administrativa a l'Estat a la seva petició per buidar sol. El moviment de la delegació del govern espanyol avui ha estat la d'enviar un acusament de recepció i res més.
32: Gràcies, Jordi. Aquí, d'aquí a menys de mitja hora, reprèn el debat de política general al Parlament de Catalunya, amb el debat centrat en bona part també en l'accés a l'habitatge. Anem cap al Parlament. Adrià Santasusagna, bon dia.
13: Bon dia. El PSC i Esquerra han pactat constituir un grup d'experts en fiscalitat i habitatge que faci una proposta de reforma d'impostos en menys de 3 mesos. Junts va un pas més enllà i ja posa xifres. Rebaixar l'ITP a les persones que comprin el seu habitatge habitual i augmentar-lo un 30% si qui compra el pis és un fons voltor. Els comuns reclamen que es posi en marxa l'unitat antidesnonaments o que els contractes de lloguer siguin indefinits, i la CUP aposta perquè Catalunya tingui totes les competències en habitatge. Tot en un ple en què també es votaran altres temes, com revisar les ES Alert, el reconeixement de les seleccions catalanes o condemnar la catalanofòbia de la policia espanyola contra els aficionats del Barça i l'Europa. Vox aposta per retornar competències a l'estat espanyol i al PP perquè no es facin més taules, observatoris ni grups de treball.
32: Les votacions del debat de política general coincideixen amb el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. De fet, aquesta tarda el Parlament haurà de posicionar-se sobre l'autodeterminació i l'amnistia en diverses propostes de resolució de Junts, Esquerra i la CUP. També al Parlament, Laia Colomer, bon dia.
14: Bon dia. Si l'espera del resultat de les votacions aquest matí, els tres partits independentistes han recordat l'1 d'octubre. Junts reafirma la validesa del referèndum i exigeix el compliment de l'amnistia, això pocs dies perquè el Tribunal Constitucional l'avali, i d'un hipotètic retorn de Carles Puigdemont. El president del Parlament, Josep Rull, diu però que el conflicte polític continua.
15: Som conscients que hi estem a prop, però també som conscients que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons. N'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
14: També Esquerra lamenta que 9 anys després Catalunya continuï pendent d'una resposta política. Aquesta tarda el president del partit, Oriol Junqueras, farà una conferència a Llinars del Vallès, i la CUP, també en un manifest, aposta per la mobilització i la confrontació per culminar la independència.
32: Gràcies, Laia. I justament els policies espanyols acusats per l'1 d'octubre declaren a aquesta hora l'audiència de Barcelona, i com era d'esperar, justifiquen l'ús de bales de goma com la que va buidar un ull a Roger Espanyol, perquè, segons ells, allò era una batalla campana. Pal. És l'última sessió del judici per aquella actuació policial, que, per cert, ha penjat d'un fil aquesta sessió des del Palau de Justícia. Benet Íñigo, bon dia.
17: Bon dia. El primer en declarar és el superior directe de l'escopeter que va disparar el tret en qüestió, un sotsinspector que diu que van actuar correctament perquè els estaven atacant.
18: Allà hemos recibido numerosas agresiones, vallas metálicas, algunos adoquines, algunas piedras, etcétera, etcétera. Entramos en repliegue, se recrudecen, se intensifican esas agresiones, en todo momento continúan.
17: Una declaració que ha començat fa tot just 30 minuts. El judici ha estat a punt de suspendre's perquè de bon matí un dels quatre acusats estava a l'hospital per una urgència mèdica. No havia ni avisat, i per això les acusacions se'n feien creus, però el jutge ho ha donat per bo.
19: Nosaltres hem de demanar la detenció més enllà del que es pugui acreditar després, però un acusat que provoqui una suspensió d'un judici d'aquestes característiques...
20: Des del punt de vista de la lògica de les coses, carece de qualsevol razón pensar que hay una maniobra tendente a suspender un juicio en el que llevamos ya tres sesiones.
17: Li han donat l'alta passades les 11. La sessió, que ja es preveia llarga, apunta a maratoniana.
32: Gràcies, Benet. I el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, recorda al Tribunal Suprem i, per tant, també al jutge Pablo Llarena, que la doctrina del Constitucional és vinculant per tots els jutges i tribunals. És una precisió que arriba quan falten 5 dies pel ple del Constitucional de dimarts que ve, que debatrà els recursos de Dolors Bassa i Jordi Turull sobre l'amnistia de la malversació. Són dues resolucions que poden tenir una incidència directa en el futur de Carles Puigdemont.
21: La doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en toda clase de procesos, tanto cuestiones como recursos de inconstitucionalidad como recursos de amparo, es vinculante para todos los jueces y tribunales.
32: Conde Pumpido assegura que el Constitucional vol fixar dimarts una doctrina clara, precisa i contundent sobre la malversació, i un cop fixada aquesta doctrina, el jutge Llarena podria aplicar-la a Puigdemont sense esperar que resolgui el seu recurs d'empara. Això podria comportar l'aplicació de l'amnistia i l'aixecament de l'ordre de detenció. I Felip VI i Letícia visitaran Ceuta el 13 d'octubre i Melilla l'endemà. Serà la primera visita dels actuals reis a les dues ciutats autònomes. El viatge a Ceuta, consensuat entre Zarzuela i Moncloa, hauria de servir per tancar la polèmica per les suposades reserves inicials del govern espanyol a aquesta visita del monarca. Tornem a Madrid. Ara, Roger Perciba, bon dia.
22: Bon dia. Felip VI truca al president de Ceuta per comunicar-li personalment la visita a la ciutat autònoma. Serà el 13 d'octubre, l'endemà del Dia de la Hispanitat. El 14 serà a Melilla. Juan Jesús Vives elogia la implicació de Felip VI.
23: Creo recordar que es la quinta vez que me llama. Y le puedo asegurar que no creo que exista ninguna autoridad del Estado más interesada, más implicada con Ceuta que és su majestat el rei.
22: Un elogi al rei que arriba l'endemà dels retrets de Vives a Pedro Sánchez per les dificultats de comunicar-s'hi els dies previs a l'entrada massiva de migrants. Pedro Sánchez ho nega i, a més, avui la Moncloa porta el registre de comunicacions amb Ceuta i assegura que totes les peticions de Juan Jesús Vives van ser ateses. Els dies previs, els respectius caps de gabinet ja estaven en contacte i, segons aquests registres, Vives només va demanar parlar directament amb Pedro Sánchez el dia 30 de juliol, quan la crisi ja havia esclatat. Ho va demanar a 11:45 del matí. Sánchez el va trucar 1:40 després.
32: I a tot això, la Unió Europea ha aprovat avui el reglament de retorns que permetrà, per exemple, crear centres per migrants pendents de la repatriació en tercers països. També inclou mesures per agilitzar les deportacions i endurir la política migratòria. Només s'hi ha oposat a Espanya. Ara passen 3 minuts d'un quart de 3, de seguida més notícies.
0: RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
3: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas. Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
4: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
5: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
4: Entrades a auditori.cat.
16: Torna la fira més dolça de Catalunya.
24: Els dies 10, 11 i 12 d'octubre, Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt.
16: Des del tradicional torró d'Agramunt fins a les novetats de l'any.
24: Obrirem els sentits a les nostres aules amb tastos, demostracions de cuina i tallers gastronòmics i un espai per als més petits.
16: Quina torró experiència. Més informació a agramunt.cat.
25: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
26: Increïble!
25: Només dient-los que els sofàs de Galeries de Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
27: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
28: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:45 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
29: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
30: Més immediat que mai.
29: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
32: Les 2:21, nova alerta per pluges torrencials a Catalunya, aquest cop al sud del país. Protecció Civil ha enviat fa poc més d'una hora un avís als mòbils a 9 comarques per demanar màxima precaució. Això sí, amb dos textos diferents, un al Garraf, el Penedès, el Baix Penedès, l'Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Camp, i l'altre a la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià. Són les zones marcades amb avisos de perill de 5/6 per intensitat de pluja. De fet, fa poca estona que el Meteocat ha elevat el perill al màxim al Baix Penedès i al Tarragonès durant 2 hores. Els textos de les dues alertes varien, perquè les pluges afectaran el Penedès i el Camp de Tarragona durant la tarda i preocupa especialment les de les Terres de l'Ebre al vespre i la nit. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que és millor no fer activitats a l'aire lliure ni desplaçar-se per carreteres secundàries.
31: El que sí que demanem és que tothom estigui vigilant, que tothom estigui conscient de quina és la situació que tenim en aquestes comarques de nivell de risc i que, per tant, doncs, comptin amb que si hi ha una intensitat molt elevada no és el moment de sortir ni d'estar fora, sinó de vigilar com evoluciona aquesta precipitació que, com diem localment, pot ser molt intensa.
32: Protecció Civil estudiarà la situació tota aquesta tarda i vespre per si cal enviar nous avisos, tot plegat davant la previsió, Mònica, que puguin caure fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores.
1: De fet, aquesta hora ja se superen els 50 litres per metre quadrat a Roda de Barà, els 35 a Torredembarra i també al Vendrell, i de fet les comarques del Tarragonès, el Penedès i el Garraf són les més afectades fins ara per aquestes pluges, però és que a mesura que avanci la tarda aniran a més, continuaran afectant aquesta zona situada entre el Camp de Tarragona, també cap a les comarques del sud, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent i punts de la costa i del prelitoral de Barcelona, amb aquests avisos del Meteocat per intensitat de pluja de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a pràcticament tot el país i més de 90 litres per metre quadrat en tan sols 3 hores. Les comarques més afectades, el Baix Ebre, el Montsià, l'Alt i el Baix Camp, el Penedès, el Tarragonès, el Garraf i també la Terra Alta. Hi ha acumulacions que en 24 hores poden arribar a superar els 200 litres per metre quadrat al Montsià i al Baix Ebre. Per tant, molta precaució amb aquests aiguats que poden acompanyar-se també de tempesta i de calamarsa o pedra. Les úniques comarques que queden fora d'aquests avisos són l'Empordà, la Vall d'Aran, el Gironès i també el Pla de l'Estany, i tot plegat amb temperatures més baixes que no pas els últims dies.
32: Davant d'aquest pronòstic, hi ha establiments que s'estimen més curar-se en salut. Consum, per exemple, a partir de les 5 tancarà els supermercats d'Amposta, l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp, per no posar en risc els seus treballadors. També tancaran els de les províncies de València i Castelló, on s'ha activat l'alerta màxima. Els veïns dels ports i de tota la façana litoral han rebut un es alert davant la previsió que caiguin allà fins a 250 litres per metre quadrat. Mig centenar de municipis de València també han suspès les classes a partir de les 3 de la tarda, d'aquí una estona. La delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, ha fet una crida a extremar la precaució.
2: No es una dana, no es una gota fría, pero sí que puede hacer que llegue el agua arrastrada a barrancos y ramblas, que sí hay que tener mucha precaución, y le pido especialmente a los organismos que tienen que vigilar estos barrancos y estas ramblas que estén muy pendientes de estas zonas.
32: Ja ha de ploure més intensitat al País Valencià, Mònica?
1: Sí, de moment entre Castelló i València és on es veuen els registres de pluja més importants. De fet, s'han activat avisos vermells per acumulacions d'aigua, com deies, de més de 250 litres per metre quadrat en 12 hores, sobretot al litoral de Castelló, i en algunes zones properes més de 180 litres per metre quadrat, tot plegat a causa de l'arribada d'aquest aire fred a les capes mitjanes de l'atmosfera, que s'ha combinat amb un mar més calent i amb aquest vent de gregal i de llevant que podrien alimentar aquestes pluges.
29: 14-15.
32: La Direcció General de Trànsit permetrà que en algunes interseccions el verd dels vianants i el groc intermitent dels cotxes puguin continuar coincidint. Avui ha entrat en vigor la nova normativa de circulació que, entre d'altres, canvia la normativa sobre els semàfors. L'Ajuntament de Barcelona va demanar una moratòria per adaptar-s'hi, perquè implica canviar 1.500 semàfors de la ciutat, i alerta que en alguns casos podria congestionar més el trànsit. El director de la DGT, Pere Navarro, ha dit que en general caldrà adaptar els semàfors, però que hi pot haver algunes excepcions.
6: Pot haver excepcions, sí. Si hi ha un informe tècnic contundent que justifica l'excepció, es podrà mantenir o buscar alguna solució alternativa, que són més els inconvenients que els avantatges de la mesura.
32: La nova regulació implica canvis importants també per conductors de cotxes, motociclistes o usuaris de patinets elèctrics. En repassem amb detall les novetats amb l'Eudald Martínez i la Júlia Manero.
7: Més seguretat pels motoristes.
8: Els obliga a anar amb calçat tancat. Portar xancletes els pot comportar multes de fins a 200 euros. També hauran de dur guants quan circulin per carreteres.
7: Patinets elèctrics prohibits als menors de 15 anys.
8: A més, els usuaris d'aquests vehicles hauran de portar sempre casc. De nit o quan hi hagi poca visibilitat, també hauran de portar armilla reflectant i llum.
7: Més cura als avançaments a bicicletes.
8: En els avançaments de carreteres caldrà reduir la velocitat com a mínim 20 km per hora respecte al límit de la via. Dins la ciutat també s'obliga als cotxes a mantenir una separació d'almenys 5 metres quan siguin darrere la bicicleta.
7: Restriccions noves en cas de neu.
8: En autopistes i autovies, quan la neu compliqui el trànsit, s'haurà de circular obligatòriament per la dreta i no es podrà avançar. El carril de l'esquerra quedarà reservat pels vehicles d'emergències i les llevaneus.
32: Per cert, que en l'entrevista al Món es recupera, Navarro també ha explicat que crearan un registre de bicicletes. L'objectiu és que, en cas de robatori, la policia sàpiga de qui són i les pugui tornar al propietari.
6: Estem treballant en un registre voluntari de bicicletes. Amb l'Associació de Bicicletes, un registre nacional per tenir identificades les bicicletes i perquè, quan les roben i les recupera la policia, poder restornar. Ah. És que en aquests moments trobem bicicletes que no se sap, està ple de bicicletes que té la policia, que no sap de qui són.
32: Totes les noves mesures de trànsit volen reduir els accidents a la carretera. De fet, des de principis d'any hi ha hagut un 16% menys de morts que l'any passat, en total 95. I la campanya de vacunació de la grip i el Covid arrencarà el 5 d'octubre. De moment hi ha 120.000 persones pendents de punxar-se després que s'obrís l'opció de demanar cita prèvia al juliol. Els primers seran les persones que viuen en residències, els més grans de 80 anys, infants de fins a 4, embarassades i personal sanitari i el carnisser.
9: Sí, una campanya que arriba més tard de l'habitual perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les noves variants del virus. Sigui com sigui, es farà de manera esglaonada. Primer els grups de més risc, el 26 d'octubre els més grans de 60 anys amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre s'obrirà la vacunació espontània. Tot i que l'epidèmia no s'avançarà i que els nivells de transmissió baixen, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, recorda que els virus canvien i que és important vacunar-se cada any.
10: Són dues vacunes que les hem de repetir any rere any perquè van canviant els virus amb petites modificacions que ens poden donar algun susto. No serveix el em vaig vacunar l'any passat. Ha de ser un missatge que cali molt, que la vacunació és la principal mesura preventiva.
9: L'any passat es van administrar més d'un milió de vacunes contra la grip i més de 900.000 contra el Covid.
32: Mishima ja escalfa motors per Nadal. Com cada any ja en fa 19, Mishima guarda fidelitat a una tradició que ni tan sols la pandèmia va poder interrompre, Maria Cusó.
11: Mentre prepara les cançons del seu proper disc, que sortirà a la primavera, la banda arrenca la gira de Nadal l'11 de desembre a Manresa, a la Sala Estroica, i passarà per l'Apolo de Barcelona, la Mirona de Salt, Tarragona, Lleida i Manresa. I atenció, perquè asseguren que vindran més sorpreses. Les entrades a tots aquests concerts ja estan a la venda.
32: Per cert, que Joan Daus ha exhaurit les entrades per tots els concerts que farà per festes també a Santa Maria del Mar, a Barcelona.
12: És Nadal i a casa, prop de l'arbre, el tio somriu als nens.
32: En menys de 48 hores, el cantant ha venut més de 10.000 entrades, 8 concerts que Dausà farà a Barcelona els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre. I aquesta nit, Evanescence actua a Badalona. De més de 20 anys de carrera, la banda torna a la carretera amb una gira que els ha portat pels Estats Units i Europa, a casa nostra, actuant a les 9 del vespre a l'Olímpic Arena de Badalona. I Judit Nederman suma forces a Mom i Maiga per recaptar fons per la lluita contra l'ELA. La Mouta i vol conscienciar la ciutadania de les limitacions de la malaltia.
11: Per aquest motiu, el tema el presentaran aquesta tarda amb una experiència única al DAB Barcelona, on els visitants podran navegar pel videoclip controlant els moviments de càmera amb els ulls, de la mateixa manera que relacionen amb el món les persones afectades per l'ELA. Tot plegat s'ha fet en col·laboració amb la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls.
32: I us recordem que aquest vespre la cap de meteorologia de RAC1, la Mònica Usar, ara la sentíem, presenta el seu nou llibre Canvi de temps a la Casa del Llibre de la Rambla Catalunya de Barcelona. Serà a les 7 del vespre.
13: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
32: Dos quarts de tres, i ho dèiem en començar, Xavi, Rafinha arriba a aquesta hora a Barcelona, on s'ha de fer més proves per descartar una possible lesió.
14: Des del Brasil asseguren que no té res més enllà d'un edema muscular i ara els metges del Barça se'l miraran per sortir de dubtes. La idea, però, és que descansi aquests dies i pugui estar disponible pel primer partit després de l'aturada de seleccions, que és el proper dissabte 10 d'octubre contra el Getafe. L'altre gran protagonista de les últimes hores és Cristiano Ronaldo. Aquesta matinada ha aterrat a Madrid després d'abandonar la concentració de Portugal. El motiu, la causa, està emprenyat per no haver jugat cap minut en l'últim partit contra Noruega. Cristiano en va parlar amb el seleccionador, Jorge Jesús, i la conversa no el va acabar de convèncer perquè just després va fer les maletes i va tocar el dos amb el seu jet privat. De moment, no ha donat explicacions, però ha promès fer-ho en els propers dies.
13: A RAC1 14-15.

0: Comencem, però, parlant de Rafinha, que ha aterrat, o és a punt de fer-ho, ara ho sabrem, a Barcelona. Anem cap a l'aeroport del Prat. Roger Saperes, bon dia.
1: Hola, bon dia, Xavi.
0: Després d'un llarg viatge de tornada des d'Austràlia, ja el tornem a tenir aquí.
1: Doncs sí, a un quart de dues ha arribat el vol de Rafinha, malgrat tot apuntava que ho faria a la tarda. Finalment el brasiler ha trobat, com diem, fa uns minuts aquí a l'aeroport del Prat. De moment seguim esperant-lo a la terminal 1 per confirmar aquesta tornada a Barcelona. De moment encara no l'hem vist sortir procedent d'aquest vol de Dubai, on ha fet escala procedent d'Austràlia. A partir d'aquí veurem si tot seguit se li fan més proves a Rafinha o si té previst marxar cap a casa i fer aquestes proves en un altre moment. Recordem que es va descartar que pateixi cap lesió greu després de l'ensurt que va partir en aquest partit contra la selecció australiana i que tot apuntava a un edema muscular que el faria ser dubte pel partit contra el Getafe, més per precaució que no pas per la lesió en si. En tot cas, com diem, pendents aquí a l'aeroport del Prat, a la T1, pendents de veure Rafinha ja a Barcelona i alliberat del següent compromís que havia de jugar amb la selecció brasilera a Calcuta.
0: Doncs estarem atents a si arriba el brasiler del Barça i, lògicament, si és així, poder escoltar-lo, fins i tot si és que decideix atendre els mitjans que hi ha plegats en aquesta terminal 1 de l'aeroport del Prat. I tornem després cap al Prat. Mentrestant, un Rafinha que no para d'acumular floretes i un dels últims ve del seu gran rival, el porter del Real Madrid, Thibaut Courtois. S'ha desfet en elogis del brasiler a menys d'un mes d'enfrontar-s'hi en el clàssic del Camp Nou. Són declaracions a Onda Cero.
2: Sí, a mí me gusta mucho Rafinha, creo que siempre para mí es una pieza clave del Barça y cuando no ha estado, yo creo que han sufrido mucho y cuando está jugando bien, entonces yo creo que Rafinha, por ejemplo, no siempre tiene el reconocimiento que se le merece, creo, pero es una pieza clave de ese equipo y mete muchos goles porque es un gran jugador, pero bueno, habrá que frenarle dentro de un mes, ¿no?
0: O no, sí, sí. Ah, però parlant del clàssic, des d'aquest matí ja poden comprar entrades els que no són socis del Barça. Això sí, Albert Bassas, bon dia.
3: Bon dia.
0: S'hauran de rascar i bé la butxaca, eh?
3: Sí, ho podríem qualificar de preus prohibitius, perquè les més econòmiques no baixen dels 1.500 euros. Bé, per ser exactes, 1.499, que són les entrades que queden al lateral. 1.499 perquè són a la zona superior. A lateral inferior encara pugen 100 euros més, 1.599. I a l'altra zona, amb entrades disponibles ara mateix, a tribuna, els gols ja no en queden, els preus són 1.699 euros, les més barates, i 1.849 les més cares. Pels socis continuen sent una mica més econòmiques, però tampoc massa més. Les més barates estan ara en els 1.099 euros i les més cares en 1.349.
0: Per tant, poques zones amb entrades disponibles ja al Camp Nou per a aquest clàssic del proper 25 d'octubre entre el Barça i el Madrid, i les poques zones que hi ha, com ara deia el Bassas, amb preus exagerats per veure aquest Barça-Madrid d'aquí a menys d'un mes. Parlant del Camp Nou, Bassas, és definitiu, finalment no s'obrirà la tercera graderia de l'estadi aquesta temporada.
3: Exacte, ens ha posat sobre la pista el diari Esport i des de RAC1 us en podem donar més detalls pel que ens expliquen des del club. Fa pocs dies l'Ajuntament els va denegar la llicència per fases i els va comunicar que només els donaria una llicència única que implica obrir-la tota de cop. Amb aquesta condició el Barça va veure que només tindria llesta tota la tercera graderia per 3-4 partits a final de curs i tenint en compte que per posar la coberta a final de temporada s'han de treure tots els seients d'aquesta tercera graderia, des del Barça consideren que no té sentit el cost econòmic que implicaria per aquests 3-4 partits. El que sí que mantenen és la previsió d'obrir l'anella VIP, una qüestió que, com ja us havíem explicat a RAC1, està acordada amb els inversors i amb Goldman Sachs. Almenys el 75% ha d'estar en funcionament al març. La idea és acabar la temporada amb 67.000 espectadors aproximadament, no amb els 70-75.000 que s'havia proposat el club darrerament, tal com s'havia exposat també a l'assemblea de compromissaris. Serà ja la temporada vinent, amb la coberta ja col·locada i després d'haver tornat a jugar a Montjuïc, que ja s'obrirà la tercera graderia. Convé recordar, però, que no serà fins a la temporada 28-29 que el Camp Nou pugui funcionar a ple rendiment, ja llavors amb la totalitat dels 105.000 espectadors.
0: Dos quarts i menys de tres, passem pàgina de Barça i tornem a les seleccions.
4: 14-15.
0: perquè Rafinha a banda, un altre que ha abandonat la concentració amb la selecció és Cristiano Ronaldo, però per raons ben diferents. La rebequeria per no jugar cap minut contra Noruega. Gemma Montero, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ara la gran pregunta és si tornarà. De moment el portuguès descansa a la casa que té a Madrid.
4: I a Portugal tothom es demana quin és el futur de Cristiano a la selecció. De moment, Rafa Leão durà el 7 a l'esquena al partit d'avui contra Dinamarca. Tot plegat va començar quan Cristiano no va jugar ni un minut en l'últim partit de Portugal contra Noruega i es va emprenyar tant que ha decidit plantar els seus companys i marxar abans de la concentració, abans que aquest equip portuguès jugui al partit de la Nations League. Avui els diaris portuguesos sospiten que l'adeu de Cristiano podria ser definitiu i simplement que simplement li està fent el llit a l'entrenador, a Jorge Jesús. La relació entre tots dos no ha millorat, ni tan sols amb la mediació del president de la Federació Portuguesa, Pedro Proença, que ahir va viatjar fins a Dinamarca per mirar de posar-hi pau. De Cristiano sabem que aviat donarà explicacions, que dirà la seva i que ha pres la decisió després d'escoltar la roda de premsa del seleccionador portuguès, concretament aquestes paraules.
5: No club manda un president.
6: En un club mana el president, en aquest equip mano jo, en tot el que té a veure amb els jugadors. Sembla que vulgueu que hi hagi un cas entre en Cristiano i jo, i no és cert. Tenia un pla amb ell, com el tenia per en Bruno Fernández, i en el cas d'en Cristiano li vaig explicar que no jugaria els partits contra Noruega i Dinamarca.
5: Jo jugo de Dinamarca i ell no hauria jugar.
4: A més, la germana de Cristiano Ronaldo ha embolicat encara més la troca. Elma Beiro ha criticat la Federació de Portugal, la premsa del país i fins i tot els portuguesos en general, a qui acusa de ser envejosos, despectius i ignorants.
0: Davant. Bon terrabastaller. Abans d'aquest partit, el més destacat de la jornada d'avui de la Nations League, el que jugaran Dinamarca i Portugal a 3:15 del vespre, per cert, amb un blaugrana a la selecció portuguesa, com sabeu, que és Joao Cancelo. Què més destaquem d'avui, d'aquesta jornada de seleccions, Bassas?
3: Doncs altres partits a la Nations, tot i que sense representació blaugrana en aquest cas. Hi ha un Grècia-Països Baixos, tercer partit de Xavi Hernández a la banqueta de l'Orange, encara sense conèixer la derrota. També avui un Gales-Noruega o un Israel-Kosovo, que també ha aixecat expectació gairebé més per una qüestió extraesportiva de geopolítica que no pas per l'estrictament esportiu. Una mica abans, a 8:15, juga l'Espanyola Sub-21, partits de classificació per l'europeu de la categoria, aquí sí amb Marc Bernal i Xavi Espar del Barça i també el futbolista de l'Espanyol Javi Hernández, juguen a San Marino. I tot això l'endemà que ho fes l'Espanyola sub-18, classificant-se per la final de la UEFA Friendship Cup, aquest torneig amistós que serveix de preparació pel Mundial. Van guanyar 2-0 al Canadà. Un dels gols, obra del Perico Arnau Casas. Va ser un 11 ple de rotacions, en què un dels pocs que va repetir va ser Júnior, el central del Girona, substituït al descans. També va ser titular el blaurana Baba Kuruma. Els espanyols s'enfrontaran ara a Anglaterra a la final d'aquest torneig.
0: Dit això, temps ara per la Champions femenina i la golejada del Barça. En aquest cas, al camp de la Roma, ara mateix el Barça, amb aquesta golejada, i és líder en solitari tot just a la segona jornada. Clara Rodergas, bon dia.
7: Bon dia. Una Generalitat de Grella en va desencallar el partit contra la Roma i, a partir d'aquí, superioritat absoluta del Barça, 0-6. Doblet de Pina, un altre de Grella, un de Payor i un altre de la central Oladipo en pròpia porteria. Satisfacció després del partit, plasmada principalment en el seu entrenador, Pere Romeu, que havia acabat descontent després del debut contra el París.
8: Aquest és el Barça que jo vull veure, el Barça que jo entreno i el Barça que jo em sento més reconegut que mai. Control de la possessió, de control del mig del camp, de dominar els tempos del partit, de dominar què et requereix cada partit, de quan accelerar un atac, quan parar-lo. I parles de la fase defensiva perquè tot va lligat. Hem atacat tan bé que hem pogut defensar millor. Així que el global del partit és molt bo i molt positiu i el partit d'avui s'aproxima molt al que vull veure jo durant l'equip durant tota la temporada i que estic convençut que ho veurem.
7: I Graham, MVP del partit com en l'anterior jornada, també parlava d'aquestes bones sensacions a TV3.
9: Jugamos mejor hoy en general, en comparación del año pasado, la semana pasada. Y bueno, mucho mejor controlado el partido. Nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento. No perdían casi ni un balón. Es un lujo de estar jugando con ellas cuando juegan así. Creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos. Que ganamos, pero hoy era ganamos y bueno, sensaciones mejores.
7: Van Asten va reaparèixer després de la lesió, també minuts per les campiones del món supint Aisha, Carla Julià i Rosalía. El Barça serà líder en solitari amb 2 punts més que Lió, Bayern, Arsenal i Chelsea. I és que ahir 3 d'aquests equips es van deixar punts. Lió i Chelsea es van enfrontar entre ells i no van passar de l'empat a 0, i l'Arsenal va empatar 2 a camp del París després d'haver anat guanyant 0-2. L'empat, per cert, va arribar després d'un penal innocent. Missa va servir de porteria i Lia Williamson va agafar la pilota amb la mà pensant que no estava en joc. És a dir, el penal de Musso i Pubill amb l'Atlètic de Madrid contra el Barça, que en el seu dia no es va xiular i que la UEFA va explicar que sí que era penal. Aquesta acció va treure, doncs, 2 punts a l'Arsenal ahir. Per la seva part, el Bayern va guanyar 0-3 a camp del Benfica. Avui, Manchester City-Madrid a les 9 i un Àustria-Viena-Inter a 7:15. Si les italianes guanyen, seran l'únic equip amb el Barça que sumaria els 6 punts.
0: Aparquem les competicions femenines i tornem a les masculines, concretament a la segona divisió. Com sabeu, no s'ha aturat per les seleccions. Parlem del Girona. De fet, ahir Bassas va passar pel Tudirà, es va poder escoltar Carles Pérez.
3: En una de les primeres entrevistes com a jugador blanc i vermell, bàsicament després de fitxar l'últim dia de mercat, diu Carles Pérez que l'objectiu del club és tornar a primera i que reconeix això, no li afegeix cap pressió extra.
10: L'objectiu és l'ascens? Això a dins ho teniu clar?
11: Sí.
10: Això no suposa una pressió extra?
11: Per mi no. Ah, jo no he parlat amb cada un de la gent de lo que ells pensen, però bueno, crec que tots tenim clar. Evidentment, també ho vaig dir, s'ha d'anar partit a partit i no pensar en lo que passarà d'aquí 6 mesos o com estarem. Però, evidentment, que nosaltres i jo el primer, la idea és, vamos, ho tenim claríssim.
10: Si has vingut aquí a tornar al Girona a primera divisió.
11: Sí.
3: Segurament hi ajuda que Carles Pérez arriba a Montilivi en la seva maduresa futbolística, 28 anys, amb un llarg currículum ja en el món del futbol, Barça, Roma, Getafe, Celta, i potser per això sorprèn que ja tingui clar que li agradaria quedar-se més temps a Girona, tot i signar només per un any, fins a final de temporada.
11: Per aquest mes que porto aquí, la família que tinc al costat, la meva dona, he tingut un fill ara fa 3 mesos, i el millor que pot tenir és estar aquí prop, i per com jo estic aquí, hòstia, i m'encantaria. A partir d'aquí ja això és molt llarg, perquè sentin amb el refres, bueno, amb la directiva, doncs, evidentment jo primer he de donar context al camp, i si ha d'arribar, arribarà, i jo feliç d'estar aquí.
3: Està content Carles Pérez de Girona, on diu que s'ha trobat un equip compromès, cosa que s'havia posat en dubte durant tot l'estiu, quan semblava que ningú es volia quedar per jugar a segona.
11: Des que vaig arribar el primer dia, hòstia, visió, un equip que va amb el míster, que tots tenim la mateixa idea i professionals tots, no hi ha ningú que et pugui dir no, mira, bueno, està una mica nou, ja està, no... Jo el veig com una família i bueno, crec que també s'està notant al camp, que hi ha moments que patim en els partits i ho hem sabut treure.
3: Fins ara, en 4 partits, l'extrem de Granollers ja ha fet 2 gols amb la samarreta del Girona i ha repartit una assistència. Veurem si pot tornar diumenge. Compromís complicat contra el Mallorca a les 9 del vespre a Montilivi.
0: I un dia abans, dissabte, haurà jugat el Sabadell, en aquest cas contra l'Andorra, i també a casa, la Nova Creu Alta, Gemma.
4: Sí, un nou compromís a casa on som molt forts, els arlequinats. Ton Ripoll creu que el punt que van aconseguir al camp del Celta ara fa gairebé una setmana és especialment valuós a la Lliga de Segona Divisió.
12: Sí, de fet m'ho va comentar el míster l'altre dia, jo no en tenia ni idea. Sí que sabia que portava 3, però no sabia com estava el rànquing.
4: Creu que l'equip ha fet un canvi de xip pel que fa al canvi d'escenari i categoria, han assumit perfectament el canvi d'aquesta categoria, però que també hi ha altres factors que poden ajudar encara més l'equip. Pel que fa al rival d'aquest cap de setmana, l'Andorra, Jesús Ugono i Hugo López estaran disponibles. El porter guineà es va reincorporar ja ahir als entrenaments a l'Andorra, mentre que l'atacant farà el mateix en l'entrenament d'aquesta tarda.
0: I sortim de casa nostra, Bassas a la Premier, a protagonisme per Álvaro Arbeloa, a qui podrien sancionar per qüestionar els àrbitres.
3: Sí, per fer de Mourinho, vaja. Sí, l'acusen literalment d'actuar de forma impròpia en els seus comentaris postpartit, posant en dubte la integritat d'un àrbitre. A tots ens sona aquesta actitud i aquesta manera de fer. El cas és que després de l'últim partit, en què no van passar de l'empat a 1 contra el Manchester United, el tècnic va dir a Sky Sports sabia després del partit contra el Manchester City que no deixarien perdre el United aquí. totes les decisions els han beneficiat a ells. Feia referència al gol que li van concedir a Haaland en fora de joc en el duel de Manchester. Doncs bé, en la roda de premsa posterior, al cap d'uns minuts, ja a la sala de premsa, i potser avisat que podia ser sancionat, va intentar excusar-se amb l'argument de l'idioma. Va dir que el seu anglès encara no és gaire bo, que potser s'havia explicat malament i que preferia no parlar dels àrbitres. Però el cert és que la Federació Anglesa ja n'havia pres bona nota i no està disposat a deixar-li passar res. Recordem que Arbeloa encara no ha aconseguit guanyar amb el Fulham després de 5 jornades de Lliga i és probable que es perdi algun dels pròxims partits a la banqueta per sanció.
0: Un minut passa de 3 quarts de 3. Anem a la resta del futbol.
3: La Federació Catalana ha presentat aquest matí la nova samarreta de Catalunya, que recupera les 4 barres després del controvertit disseny de les 5 barres utilitzat des del 2023. El llançament de la nova indumentària ha comptat amb la col·laboració de molts jugadors i jugadores, entre ells dos campions del món, Eric García i Dani Olmo. El Terrassa va quedar ahir eliminat als quarts de final de la Copa Federació després de perdre per 4-1 al camp del Sestao River, un resultat que també deixa fora els terrassencs de la Copa del Rei. I l'Europa Femení es va classificar pel 16è final de la Copa de la Reina gràcies a la golejada per 4-0 davant el Villarreal. Tot això el dia que també juga un amistós amb equips de la Lliga Espanyola, cas, per exemple, del Betis-Ceuta, previst per avui a les 8.
0: I ara, temps pel bàsquet. Venim d'una jornada molt complicada per dos equips catalans a Europa. Per una banda, l'Espart Girona no s'ha classificat per la fase final de l'Eurolliga femenina i, per l'altra, el Manresa va perdre en el seu debut a l'Eurocup. Comencem per l'equip gironí, que ahir va patir un desengany, diguem-ho així, i cruel a Fontejau. Albert Pedrol, bon dia.
13: Hola, Xavi, bon dia. Aquest any l'equip de Roberto Íñiguez s'haurà de conformar amb l'Eurocup perquè ahir va perdre de 12 punts contra el Conut de Turquia i va quedar-se sense Eurolliga aquesta temporada. L'Espart Girona va patir a prop de la cistella i, a més, es va veure clarament superat físicament pel rival. Íñiguez, però sense pèls a la llengua, creu que el seu equip té un problema que va més enllà de tot això.
14: Es que no tenemos calidad. Yo creo que es un tema de calidad física individual, ¿no? De jugar un partido de estos, y creo que los

0: El Manresa, que va debutar amb derrota a l'Eurocup, l'equip de Diego Ocampo va perdre de 15 punts a la pista del Pauc de Salònica.
1: I com el viatge fins a Salònica, el partit també va tenir una dosi gran de surrealisme. Els vegencs van arribar al tram final del tercer quart només 4 punts per sota, però en aquell moment el partit es va aturar més de mitja hora per un problema en una de les cistelles que va obligar a canviar-la. Això no va anar gens bé a l'equip de Diego Ocampo, aquesta aturada, que va refredar-se i no va ser capaç de tornar a igualar el nivell dels grecs. Ocampo, però, no vol sentir a parlar d'excuses i veu el got mig ple malgrat la derrota. En parlava el Tu diràs, de RAC1.
2: Así que es presenten aquí sense dormir, però competint molt bé. Creo que eso es lo más important, no pensar en les excuses i competint molt bé.
1: El proper partit del Manresa és dissabte a les 9 del vespre contra el Breogán al Nou Congost.
0: I a l'Eurolliga masculina, Pedrol, avui comença la tercera jornada amb 4 partits. Un d'aquests 4 és el que el Real Madrid juga a Sofia, a Bulgària, contra l'Apoel de Tel Aviv.
1: Sí, l'equip de Pedro Martínez encara no ha guanyat en aquest inici de temporada a l'Eurolliga. Ha encaixat derrotes en els dos primers partits i avui torna a jugar a fora, on ha perdut 25 de 38 partits des de la temporada 24-25 i ha caigut en 8 de les últimes 10 sortides. Les darreres, aquests últims dies a Dubai i a Istanbul. El partit d'avui és a les 6 de la tarda. I mentrestant el Barça, que ja és a Istanbul, prepara el partit de demà a la pista del Besiktas després de la derrota a Dubai. És la segona parada d'una setmana en què l'equip de Sekulic farà 11.000 quilòmetres entre Dubai, Istanbul i Múrcia.
0: Més coses. Parlem ara d'handbol, perquè avui el Barça juga a la final del Mundial de Clubs a Egipte. El partit és a les 8 del vespre i el rival és el vespre, en valgui la redundància, que dirigeix l'exentrenador del Barça, Xavi Pasqual. Gemma.
3: I amb l'ex blaugrana Emil Nielsen a la porteria. Avui reeditaran la final del 2025, un dels partits més espectaculars de la temporada passada. El Barça va acabar guanyant el Mundial després de 80 minuts i dues pròrrogues per 30-31, amb un gol a l'última jugada. Ortega no té cap baixa per avui i haurà de descartar, de fet, dos jugadors. El capità blaugrana, Tim Engesan, recordava la rivalitat entre catalans i hongaresos.
4: Sí, sí, conocemos bien este equipo. Hemos jugado contra ellos el año pasado. Un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. No, será un partidazo. Estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final. Bueno, la verdad es que el año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido.
3: L'equip hongarès ha començat molt bé la temporada, només té la baixa de llarga durada del pivot Lucas Jorgensen. El Barça, doncs, que busca a partir de les 8 del vespre la seva sisena Copa de Mundial de Clubs, abans coneguda com a Superglob. Per cert, que el Granollers va debutar i amb derrota a la Lliga Europea. L'equip vallesà va perdre de 9 gols a la pista del Flensburg d'Alemanya, el gran favorit al títol.
0: I en motor, Gemma, Marc Márquez arriba al Gran Premi del Japó de MotoGP a Motegi amb bones sensacions perquè Ducati ha detectat que va fallar a Àustria i confia a poder anar per totes al Gran Premi del Japó, que comença demà mateix.
3: Sí, Márquez, que no ha volgut donar detalls de què li va passar als frens de la seva màquina, però espera que Motegi els mecànics trobin la solució que el permeti buscar la victòria.
5: Yeah, it was very important to understand what's happened in Austria.
6: Sí, era important saber què va passar a Àustria. El més important per un pilot és saber-ho. Ara ja ho han trobat a Ducati. Intentarem trobar una solució aquí i sé que la trobaran perquè és una cosa molt concreta. Han trobat el problema i confio en poder córrer el més ràpid possible.
5: Just focus to ride in the best way possible.
3: Márquez intentarà sumar els màxims punts possibles a l'escenari en què es va proclamar campió l'any passat.
0: Tenis, Bassas, ja tenim en marxa els primers tornejos de la gira asiàtica, tant en el quadre masculí com en el femení.
7: El masculí en tenim dos de categoria 500, el del Japó i el de la Xina. El Japó, Carlos Alcaraz ha debutat avui amb una victòria treballadíssima contra el nord-americà Alex Mikkelsen, a qui ha derrotat en 3-7, 7-6, 4-6 i 6-1. El murcià, per tant, ha cedit un set. Ara jugarà segona ronda, l'equivalent a 8 tens, contra l'italià Arnaldi. Menys sort ha tingut Rafa Hoddar, que ha quedat fora les primeres de canvi contra el paraguaià Daniel Vallejo, número 56 del món, per 6-1. 6-1 i 6-3. Primera vegada que Hoder perd dos partits seguits des que va aterrar al tennis professional. Tampoc ha pogut passar ronda Alejandro Davidovich, que ha caigut en mans de l'italià Matteo Berrettini, 1-6, 7-6 i 6-4, disputadíssim també. I la gran sorpresa l'ha protagonitzada el balear Jaume Monà, que s'ha carregat en 3 sets el nord-americà Taylor Fritz, número 10 del món i tercer cap de sèrie del torneig, 6-7, 6-4 i 6-3. A la Xina, mentrestant, hi ha menys representació espanyola.

0: espanyola. Només l'asturià Pablo Carreño, que ha de jugar encara contra el rus Medvedev a primera ronda, qui el màxim favorit és el número 1, Xaxa Zverev, que ja s'ha estrenat amb victòria complicada també contra el britànic Cameron Norrie per 7 a 6 i 6 a 4. I en el quadre femení el que tenim aquests dies és torneig a la Xina també, però de categoria Masters 1000. Aquest matí ha debutat Paula Badós amb una victòria de mèrit contra l'australiana Kasatkina, qui ha remuntat un primer set en contra, 6 a 4, guanyant els dos següents, 7 a 6 i 6 a 4. El tiebreak aixecant a més també un 5 a 2 advers. Ara Badós jugarà contra la letona Ostapenko i, en canvi, la catalana també Marina Bassols ha quedat eliminada contra l'usbeca Kamila Ramikova en un partit també igualat, 7 a 6 i 6 a 4.
1: I, Gemma, què ens falta per saber?
2: Avui ha començat la primera jornada del concurs de salts internacionals de Barcelona, el CIO 2026, que es disputa al Real Club de Polo fins diumenge. Comptarà amb un total de 60 esportistes de 13 països, entre ells 6 campions olímpics. També ha començat avui l'Skoda Titan Desert a Almeria. El campió i la campiona de la passada edició repeteixen participació, busquen defensar el títol del 2025 i, de fet, tant Natalia Fischer com Luis León Sánchez acaben d'adjudicar-se ara mateix la primera etapa d'aquesta cursa de BTT. Són 600 participants que avui han fet 73 quilòmetres amb sortida i arribada a Mojácar. I l'Atlètic Barcelonet ha aconseguit la seva segona Supercopa d'Europa de waterpolo. L'equip mariner va aixecar el títol després de guanyar de 2 gols al Marsella a la piscina de Sant Sebastià de Barcelona.
1: Ara falten 5 minuts perquè siguin les 3. Una pausa i tornem.
3: O canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Quan contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
4: T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
5: Carinyo, 5x5?
6: 25.
5: I per 3?
6: 75.
5: Ara ets de números.
6: No, no, de mi BP.
7: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es promo ahorro extra.
8: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
9: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
10: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
11: Tres vertical, caminada per la natura.
12: Trekking?
11: 6 horitzontal, fan que unes vacances siguin imprescindibles.
12: Excursions gratis amb Costa.
11: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb 3 excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
13: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
16: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
17: A RAC1 sempre hi ha debat, però no sobre la teva salut.
18: Perquè amb les assegurances de salut de Línia Directa tries l'especialista i demanes cita directament amb els millors metges i pots fer-te les proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada.
17: Jo les triaria.
18: Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
19: Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo, guanya un dels 3 viatges valorats en 3.000 euros cada un. El destí el tries tu. Participa i amb compres a partir de 30 euros escanejant el QR de la botiga. Molta sort! Vols estalviar amb mi? Caprabo. Bases a caprabo.com.
20: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
21: Clar, Tipus Directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, estalvies directament.
20: Bona fórmula, eh?
21: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
22: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
23: Segur que no n'hi ha per tant.
24: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Actualitzem la informació. Més pressió sobre Junts. El PNB acaba de confirmar que només donarà suport al primer decret antidesnonament del govern espanyol i que serà més un sí crític, és a dir, que votarà a favor del decret amb la majoria de mesures, el que ja està en vigor, perquè entén que protegeix les persones vulnerables i millora la situació dels petits propietaris. En canvi, suposa el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers. És el que avui s'ha publicat al BOE i que ha d'entrar en vigor demà. Pot ser, però, que només sigui per poques hores. Dependrà de Junts, que reunirà la direcció a les 9 del vespre per decidir amb totes les opcions sobre la taula. De moment, això sí, l'únic decret que està en vigor ja ha servit per suspendre avui dos desnonaments a Barcelona. I hem de mantenir també un ull posat al temps perquè Protecció Civil ha pujat al nivell d'alerta i ha enviat un missatge és alert a 9 comarques del sud del país davant la previsió d'aiguats. De fet, Mònica, s'espera una tarda passada per aigua a moltes comarques.
1: Amb pluges que poden ser torrencials a bona part del país, tot i això, les comarques amb el perill més alt són les comarques del Baix Ebre i el Montsià, també l'Alt i el Baix Camp, el Penedès, el Tarragonès, el Garraf i també la Terra Alta, amb intensitats de pluja que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora o els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. I el Montsià i el Baix Ebre és on s'acumularà més quantitat d'aigua durant les properes 24 hores i poden arribar registres que superin els 200 litres per metre quadrat. Per tant, molta precaució aquesta tarda amb la crescuda sobtada de rius, de rieres, de torrents i de barrancs i també amb possibles inundacions de baix i de carrers. I a mesura que avanci demà el dia, aquestes pluges aniran a la baixa.
0: Continuarem, doncs, molt pendents del temps aquestes pròximes hores. Pel que fa als esports, en Rafinha ja és a Barcelona, Xavi, on es farà més proves de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
2: El brasiler ha tornat abans d'hora del Brasil i podrà descansar uns dies per fer net d'aquestes molèsties. Els serveis mèdics de la Canarinha asseguren que no té res de res més enllà d'un edema muscular i ara els metges del Barça se l'hauran de mirar per descartar que hi hagi lesió. Si tot va bé, però, Rafinha hauria d'estar disponible contra el Getafe. Qui també ha abandonat la concentració, en aquest cas de la selecció portuguesa, és Cristiano Ronaldo, però per motius ben diferents. L'exmadridista va decidir tocar el dos empipat perquè no va jugar ni un sol minut en l'últim partit contra Noruega. Tampoc està d'acord amb les explicacions del seu seleccionador i és per això que ha assegurat que aviat donarà la seva versió. Portugal juga aquest vespre a Dinamarca, la tercera jornada de la Nations League amb el blaugrana Cancelo. Serà a 3:15 i mitja hora abans la selecció espanyola sub-21 juga a San Marino amb dos jugadors del Barça, Marc Bernal i Xavi Espart. I en handbol, el Barça lluitarà aquesta nit pel seu 7è Mundial de Clubs. Serà a les 8 quan s'enfrontarà al Veszprém a la final.
0: Les 3 i 3 minuts, tanquem el 14:15. L'hem fet un dia més amb l'Ernest Ferrer al control i ara continuem pendents de l'actualitat als butlletins, el 9-7 Manà Ballonesta.
2: I el tu diràs amb l'Aleix París, eh?
3: Bravo, bravo, bravo! Núria, Xavi, bona tarda, què tal, com esteu?
0: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Hola, hola, hola.
3: Escolteu, avui no tenim el Guillem a l'estudi perquè ja el tenim tombant per Catalunya i després us direm on para, però sí que el saludem.
4: Ara.
3: Guillem, bona tarda.
4: Bona tarda, cookies, què tal, com esteu?
0: Hola, bé, bona tarda, bravo, què tal? Bien. Vinga.
3: Després ja quan fem la connexió ja el saludem bé, sí. Que si no, no perdem
5: sí,
3: els costums.
5: Sí.
3: Podem avançar alguna cosa? Comarca, com a mínim, comarca.
4: Comarca de l'Alt Camp.
3: Val.
6: Malament va, jo.
3: Per què?
6: Perquè aquella zona, Tarragona, per mi en general.
3: Bueno, és molt, molt bonic tot allò.
6: Ara ho descobrirem.
3: Sí. Vam anar a fer la presentació de temporada allà, aquella comarca?
6: Vam menjar increïble.
4: T'acaba de donar una pista, però molt grossa.
6: Ah. Grossa, eh? Sí. Ves que no sigui Reus.
4: No.
3: Home!
4: Alba!
3: Saps, ara, et saps les capitals de comarca, tu, o no?
6: Les que vull.
3: Quina et saps?
6: Segrià, Lleida. Urgell, la Fuliola.
3: quins nassos que té. Bueno, Xavi, Núria, us hem de deixar perquè el Guillem ha de connectar ja.
6: Tenim molta feina, sí, avui molta no podem feina. Estar per vosaltres.
3: Ve l'Alejandra Castelló, és que sí. Tenim un munt de coses.
6: Oh, pareu de treure'ns tema de conversa, sí. Que no podem avui, estar per vosaltres.
4: D'acord. Avui ens molesteu.
3: Sí. No, Guillem, tampoc és això.
4: No, doncs marxem. A mi m'estan molestant ara. Si no. Marxeu ja.
3: No molesteu, no molesteu.
6: No insisteixi, Rocamora, que no allargarem més això.
3: No, és que tenen ganes de xerrar, i no, de veritat.
6: Calla, a través de prou, prou.
3: Però no ens interrompeu, eh? Han marxat de veritat. Ai, quins nassos!
6: Han marxat.
4: Han marxat,
3: ens han deixat sols!
6: Ens estan dient adéu des de fora.
3: Oh, quina barra.
6: Els arrossegui, el Rocamora.
3: Quina barra.
7: Hello.
5: abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1.
7: Taloner, és que en català no...
5: Amb Marc Bala, Guillem Estadella...
8: Jo era un jinete total.
5: ...i Alba Segarra.
9: Que no tengo miedo, la verdad.
7: Pues vinga, anem.
3: Tarda a tothom, passant 5 minuts de les 3.
6: Som els demans del clapés.
10: Som
11: els taloners.
3: Alba Segarra, Guillem Estadella, bon dijous i bon programa 4757.
6: Bona tarda, Marc Bala.
12: Bona tarda, màquines de les comarques de Catalunya.
3: Va, que hem donat una pista molt gran. Vam fer la presentació de temporada. La pista, la pista.
12: És que ho hem dit directament.
3: Sí. Jo crec que no...
6: Que jo l'he pillat, però no he dissimulat.
3: No sabem guardar un secret.
6: Sé perfectament que està a Vilanova i la Geltrú.
3: No! Alba! M'estàs ofenent perquè Vilanova i la Geltrú és la capital del Garraf, que és la meva comarca.
6: Que és compartida amb Sitges, aquesta capital.
3: No, no, no.
6: Pensava
3: Alba,
6: que sí.
12: Alba.
3: Ja no és una capital,
12: repàs, eh?
3: El Garraf. El que sí que compartim és el peatge. Mira, això sí.
6: Això sí, nen.
3: Ens hem de menjar amb patates, escolta.
12: Home, allà a Vilanova sí que ho feu molt, això de veure de Garraf On, no?
3: Mira, doncs hi havia un grup de música que es deia Garraf On.
12: Ah, sí?
3: Precisament perquè tocava molt pel Garraf. És veritat.
12: Ostres!
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
12: Ganes de veure un concert d'aquesta gent, eh?
3: Home, has d'anar una mica d'allò perquè sonin bé, clar.
6: Has d'anar al seu nivell.
3: Exacte. Exacte.
6: És un grup exigent.
3: Escolteu...
12: Bueno, i quan ho van deixar va ser Garrafof, no? Perquè...
6: Ha estat bé, ha estat bé. Ha estat bé.
12: Em senta bé. Bé.
6: Potser és que la distància no em molesten tant.
3: Quin temps està fent per allà, Guillem?
12: Doncs mira, està núvol. De fet, aquest matí a moltes zones de Tarragona hem rebut l'alerta. Després al Barçó ja ens ho explicaran i ens ho explicaven a 14:15.
3: Sí.
12: Per tant, ha plogut, hem d'estar tothom amb cautela, però ara mateix, com dèiem abans, som a la capital de l'Alcamp, som a Valls.
3: Vale. Sí. Doncs mira, obrim l'altra versió i us ho expliquem.
6: Vinga. Alujas, masclista.
3: Aquest document sonor ha arribat per quedar-se, crec, eh? Va, que comencem l'altra versió del dia parlant de castells, perquè estem a les portes d'un dels caps de setmana més importants pel que fa al calendari casteller, amb un nou concurs a la Tàrraco Arena de Tarragona. De fet, fa uns segons ara saludàvem a l'Estadella, que es troba a Valls, que podríem dir... I diem que és el quilòmetre zero del món casteller per saber com es prepara a la capital de l'Alt Camp aquest cap de setmana.
6: Valls és la capital del món casteller on la jove i la vella intentaran trencar l'hegemonia dels verds de Vilafranca, que han guanyat pràcticament tots els concursos d'aquest segle. Tot i que la sensació és que els de Vilafranca són clarament els favorits, després de fer el primer pilar de nau de la història. Recordem que la jornada principal serà diumenge a partir de les 12 del migdia a la TAP de Tarragona. Nervis!
3: Doncs ara ens deia que el dia estava una mica rufo. Per això ara mateix, quan passen 8 minuts de les 3 en directe, saludem el Guillem Estadella i el saludem com toca, eh?
6: Sí.
3: Si no, no és una bona connexió, ara. Eh? Vinga, va, Guillem Estadella, bona tarda!
12: Bona tarda, que tal com esteu? Capital de l'Alt Camp. Em trobo ara mateix davant del Museu Casteller, que és el quilòmetre zero, podríem dir, del món dels castells. Llavors em trobo, diguéssim, al vell mig, i avui vull plantejar-vos un helicòpter diferent, perquè tenim la possibilitat d'anar a dos llocs. Això una mica tria la teva pròpia aventura.
6: Perquè,
12: clar, justament el Museu Casteller està entre dues places mítiques aquí de Valls, que està la plaça del Blat, que és on es fan, diguéssim, les diades castelleres mítica davant de l'Ajuntament.
3: Sant Úrsula.
12: Sant Úrsula, tot, el rotllo. I si no, podem anar a la plaça de l'Oli. I més enllà està la plaça de l'Adeu, saps? Si està l'Oli i l'Adeu.
3: Llavors hem de triar com el tria la teva aventura que deies, allò, pàgina 5 o pàgina 8.
12: Podem anar o a la plaça del Blat o podem anar a la plaça de l'Oli. Què preferiu?
3: Tu què vols fer, Alba?
6: Ai, que difícil.
3: Jo voto Oli.
6: Vinga, va, jo també.
3: Tu, per canviar.
12: Sí? Vinga, va, doncs anem al lloc diferent. Doncs anem cap a la plaça de l'Oli. T'he de dir que el Museu Casteller hi ha molt... Tu van estar gravant alguna cosa? Perquè hi ha molta Mercedes, molta...
3: Ah, sí?
12: Molta...
3: Ah,
12: sí? Sí.
6: Que furgoneta cara.
12: Hi ha molta teca. Sí, hi ha furgoneta.
3: Després podríem entrar. Podríem entrar-hi després.
12: Sí, podem entrar després. Mira, estic arribant aquí a la plaça. Mira, hi ha una carnisseria. Anem a la carnisseria. A veure què
6: és
12: la carnisseria. Anem a veure com està el tema. A veure si la carnisseria està animat. Hola.
3: Ui. Ai.
12: Hola, bon dia. Què tal? Tot bé? Què tal? Venim a parlar una mica del concurs de castells. Esteu a tope, no?
8: Què tal?
3: Què diu?
8: Ui, la senyora... Està aquí a tope. Què tal, vostè, senyora, és de Valls o no?
10: Sí, visc aquí a Valls.
8: Ah, molt bé. Vostè és de les joves, de la vella, de què és vostè?
10: Ui, això no es pot dir, perquè saps què passa? Que hi ha molta competència entre un i l'altre de tota la...
8: I entenc que tens aquí davant una persona que té un ganivet molt, molt afilat.
10: Ai.
8: I per si de cas, no?
10: Sí, per si de cas, o sigui, que digui el que no tinc que dir, no.
8: Ah, molt bé, bueno, però aquest diumenge ja et sou, no?
10: Les dues són molt bones.
8: Vale, per tant, tu ets de Vilafranca, entenc, no?
10: No, jo sóc del món, eh?
8: Vale, molt bé, molt bé. Què estàs tallant aquí ara? És un pollastre, això, o què?
11: Un pollastre.
8: Ja. Ah, molt bé, molt bé, no? A tope, no? Què faràs aquesta setmana?
10: De què?
8: O sigui, faràs aquí de pollastre. Això és per avui o què, el pollastre?
10: Doncs pues no ho sé, no sé quan ho faré. Ah, bueno. Estic espeseta, no sé...
8: Estàs espeseta?
10: Sí, mira, no sé que et deixis com el temps.
8: Avui estàs una mica així, no?
10: Sí.
8: Avui ves que no facis un arròs a la cubana i cap a casa, eh?
10: Bueno, però jo me sortirà malament. Igual m'ha sumat malament, l'arròs a la cubana.
8: Sí, per què? Però si és molt fàcil, l'arròs a la cubana.
10: Sí, em surt bo.
8: Molt bé.
10: Clar,
8: per tant,
10: sí.
8: Tu no t'hi mulles, eh?
10: No m'hi mullo.
8: Vale.
10: Quan plogui ja ens mullarem tots,
8: vale.
10: Però no m'hi mullo. Vale. Sí que em mullo, que són les dues boníssimes.
3: Vale. Això no és mullar-se. Això no és mullar-se.
8: Bueno, però això sé molt aquí distant, sembles del PSC ja, eh?
6: Ai, que ho és.
10: Que dolent que ets.
6: Ho és.
8: Molt bé, bueno, doncs vaig a seguir preguntant per aquí fora, vale?
10: Molt bé, que vagi,
8: que vagi bé. Adéu, cookies,
3: bon dia. Adéu,
6: reina.
8: Adéu.
6: Les millors.
3: Home, ara no s'han mullat, eh?
6: Gens.
8: Zero. Mira, hola, bon dia. Què tal, senyores? Eh? Bon dia. Què tal, bon dia? Ui, ja m'ha fotut una cara aquí una mica estranya la senyora. Què tal? Què passa, senyora? Tope o què?
13: Sí, bé. Vine aquí fent el cafetó.
8: Ah, molt bé, que és fora de la tarda, bé, no? Entretingudes, no? Avui ha plogut gaire o què, aquí?
13: Mira, ja l'han fet, cada dia fem el cafetó aquí.
8: Ah, molt bé. Què esteu aquí? Comentar una mica el concurs de diumenge o què? Hi ha nervis o no aquí a Valls?
13: No. Jo no en tinc cap ni un.
8: Per què? Per què?
13: Per part nostra no n'hi ha de nervis.
8: Perquè com veieu el concurs aquest diumenge?
13: No sé dir-te. No,
8: el què?
13: El veurem tot per la tele.
8: El veureu per la tele, eh? Però com el veieu? Hi ha possibilitats de que guanyi alguna colla de Valls o no?
13: Jo crec que no.
8: No. Tu veus malament, això, eh?
13: Guanyaràs de Vilafranca. Dic jo, eh?
8: Tu creus que guanyaràs de Vilafranca,
3: aquests no són els ànims?
8: Però aquests no són els ànims, hem d'estar una mica a tope, no?
6: Clar.
13: Bueno.
8: A tu te la pela, no?
13: Una mica.
8: Bé. I a vostè, senyora, també, no?
13: També.
3: Guillem.
8: Digues.
3: I no tenen algun parent una mica que sí que sigui d'una de les dues colles?
8: I de quina colla sou?
13: No t'ho diré.
8: No m'ho diràs?
6: Ah, no es diu, eh?
8: I vostè, senyora, m'ho dirà?
13: No.
8: Però, per favor, li estic preguntant... Ningú em diu de quina colla és?
13: Ah.
8: Però per què? Perquè tu saps de quina colla és ella?
13: Sí.
8: I us porteu bé?
13: I tant.
8: Vale. I és de la... Sou colla...
13: Som de diferents, però passa res.
8: Ah! I ostres! I no m'ho voleu dir, eh?
13: No, som parentes, a més, vull dir
3: que... Ah, parentes!
6: Ui. Què són?
8: Vale. Què sou? Sou cunyades? Sou què sou?
13: Som cosines segones.
8: Ah, cosines segones.
6: No, això.
8: Bueno, això no hi ha lligam gairebé.
6: Poden encreuar-se entre elles.
13: Cadascú. Nosaltres, mira, parlem del temps.
8: Ah, parleu del temps, eh? No es parla de castells ara, pel que intueixo? Que no? La cosa és que jo trec la conclusió, que us és igual el que passi diumenge, que no voleu dir la colla i que guanyarà Vilafranca.
13: No serà dilluns una altra vegada, que no prengui mal ningú.
8: Aquesta
6: molt
8: és l'actitud, eh?
6: Molt bé.
13: Que no es facin mal, que no
8: molt
13: prengui.
8: Molt bé. Però escolta, al bar hi ha gent o què? Potser entro aquí dins del bar.
13: El bar t'acabaran d'arreglar.
6: Ai,
8: el bar m'acabaran d'arreglar, per què?
13: Home, que et posaran al dia.
8: Vale, hòstia.
6: Cap allà, Estadella.
8: Per què he de preguntar?
13: El Jordi.
8: Ah.
13: Però no diguis que tu em dins d'antros.
8: No. Aquí hi ha un secretisme
3: no,
8: en tot, eh?
3: No,
6: és molt greu.
13: Us volem mullar, per això estem aquí.
8: Vale, doncs pregunto pel Jordi, eh? Perfecte, doncs anem cap a dins del bar, a veure, preguntaré pel Jordi. Hòstia, de veritat, aquí hi ha un secretisme en tot.
13: No, ja és molt
8: fort. Hola, bon dia. Què tal? Som de RAC1, venim preguntant pel Jordi. Tu ets el Jordi?
14: No, està dintre.
8: Ah, està dintre. Hola, Jordi.
15: Bon dia.
8: M'han dit que pregunti per tu.
15: Sí.
8: Què tal, tot bé? Això m'ho han dit unes senyores de fora, que m'han dit que no et digui, que m'ho han dit les senyores de fora.
15: Ah, són les padrines.
8: Ah, són les padrines, de què?
6: Ah, amigo.
15: Les padrines de la vida, eh?
8: Ah, són padrines de la vida, eh?
15: Sí.
8: Ah, molt bé, que hem vingut a saber una mica l'ambientillo que hi ha pel concurs de diumenge, si hi ha nervis o no.
15: Això, mira, la taula del fondo, perquè les padrines d'allà són de les joves.
8: Ah, mira, ja els he vist la cara. Bé. Espera, un moment, Jordi, els hi vaig... Espera, que els hi dic un moment, que vaig a dir-los, que ja m'ho has dit. Espera, ara que es fotin. Espera, eh? Padrines! Ja sé que sou de les joves, m'ho ha dit el Jordi, eh? Mira com riuen, eh?
16: Sí, home, aquí és una històrica, eh?
3: Home, clar.
16: La Rosa és una històrica.
8: La Rosa? Espera, un moment, anem amb la Rosa. Espera, Rosa.
3: És que no ens ha volgut dir res.
8: S'està emprenyant... Què passa? T'has emprenyat amb el Jordi?
16: Home, és que som enemics, però ens estimem.
8: Ah, cookies. Ah. Perquè tu ets de la vella.
16: Jo clar. Som de la vella de tota
8: clar,
16: la
8: clar,
16: vella.
8: Clar.
13: Se suportem, que és diferent.
8: Se suportem.
16: No, jo t'estimo una mica, Rosa.
6: Bueno.
3: T'estimo una mica.
8: Tu no l'estimes o no?
13: Jo és que no m'ho crec que m'ho digui això.
6: Ai, no.
12: Bueno, ja sé que sou de les joves, vale, perfecte.
15: I potser se'l fumant demà al cafè.
3: Hòstia, què?
6: Hòstia, van molt forts.
3: Quina tensió abans del concurs,
12: hòstia,
3: no?
12: M'encanta, m'encanta. Llavors, a veure, un moment. Hola, què tal? Ells són entesos, també, eh?
11: El Sergi, sí.
12: Què tal, Sergi? Pensa
11: que estàs aquí amb un... Amb, bueno, no ho dic perquè...
12: No, digue-ho.
11: No.
12: Digue-ho.
11: Estàs aquí davant de l'influencer de l'alcaldessa.
12: Perdona un moment, l'influencer...
11: És el senyor que porta les xarxes de l'alcaldessa de la ciutat de Valls.
12: Què m'estàs dient, per favor?
11: El gran Dolors.
12: Què, porta... Tu ets el community manager de l'alcaldessa?
11: S'intenta.
12: Com? Però això és boníssim.
6: Oh, my God.
12: On tens l'alcaldessa?
11: Deu estar a l'Ajuntament, si
12: vols. Que vingui immediatament aquí, ara, que la volem saludar. Que truca-la.
11: No sé on està, ara. No.
12: Però fot-li un truc o un WhatsApp tonto, va, home, per favor, Sergi.
3: Va, home.
12: Ah, mira, bé, està agafant el telèfon.
3: De part dels taloners, clar, home.
12: De part dels taloners.
3: Si la vam conèixer, clar.
12: Clar, vam fer la presentació aquí a Valls de la temporada de RAC1. Som amiguíssims, som íntims. I vosaltres com veieu? Espera, vaig amb l'altre mentre l'altre busca això. Tu com veus el concurs de diumenge? Com veus això?
14: Mentre no guanyi Vilafranca, que guanyi qui vulgui.
6: Bueno, molt bé, hi has algo.
12: I per tant, tu qui creus que pot guanyar si no és Vilafranca?
14: L'Abella té més punts.
12: L'Abella té més punts, eh?
14: Sí, sí, sí.
3: Perquè ells prefereixen que guanyi la colla rival o Vilafranca.
14: Mentre no guanyin els verds, que guanyi.
12: Què preferiu, que guanyi la colla rival o Vilafranca?
14: Jo la rival.
12: Oh, o sigui, que Vilafranca no guanyi, eh?
14: Jo, per mi, que guanyi algú de Valls.
6: Abans els de casa, eh? Primer els de casa.
12: Molt bé. Espera, li estàs escrivint a la Dolors?
11: Sí, però què li has dit? No sé si em respondrà ara.
12: Vols que li enviem una nota d'eu?
3: Truca-li directament.
12: O truca-la, sí, no?
3: Truca-li.
12: Mira, Bena, anem a trucar. L'estem trucant, eh?
6: Molt bé, nen.
12: Com ha de ser? Hem de ser decidits.
3: Home, clar
6: que sí.
12: La Dolors de quina colla és?
6: Això.
12: No s'hi mulla?
11: Home, jo crec que no s'ha de mullar.
12: No.
11: Clar,
12: però abans
3: si
12: que feia,
3: no recordo malament, es va mullar, no?
11: Sí, però
3: dia
11: no estava molt vinculat.
12: No està molt vinculat, eh?
11: És de Convergència. Saps? Vull dir, no dirà res. No ens hem d'enfadar amb ningú. Tot bé.
6: Quina meravella! Quina meravella!
12: El Jordi l'hem de fitxar com a col·laborador, eh?
6: El Jordi, te'l pots emportar cap aquí?
12: El Jordi ens... A veure, truca a la Dolors. Això és meravellós. A veure, anem a trucar a la Dolors Ferrer, alcaldessa de Valls. Estem amb el seu community manager perquè acabi de connectar mateix en directe.
6: Vale.
12: Fol l'altaveu. Potser per la feina, no?
11: Potser per la feina.
3: Guillem, abans de que passi que et veig a venir, no li diguis màquina ni coses d'aquestes, eh?
12: Home, se la trata.
3: Il·lustríssima.
12: Il·lustríssima.
6: Sí.
12: A veure.
3: És il·lustríssima, no?
6: Sí. O senyora.
12: Sí que té una agenda completa, no, l'alcaldessa de Valls?
6: Bueno, clar, nen, és...
3: Però si truca al community l'has d'agafar.
11: Telèfon...
12: Ens ha penjat, no ens ha agafat el telèfon l'alcaldessa, eh?
6: Què deu fer? Algo secret.
12: Això sí, li podem enviar una nota de veu, li deixem una nota de veu.
6: Clar que sí.
12: Jo crec que això està bé, deixar-li una nota de veu a l'alcaldessa, clar que sí. A veure, eh?
3: Algú.
6: A veure
12: què ens diu, no? El que... Espera, que vaig cap allà. Què dius?
14: Ets amic del Jepi Selva, no?
12: Ah, sí, home, il·lustríssim capità del Calafí, que ara juga aquí al Valls, no, d'hoquei?
14: Sóc el coordinador del Valls, sóc el seu entrenador, ara.
12: Ah, perdona un moment, tu ets l'entrenador del Jepi Selva?
14: Sí.
12: Hòstia, boníssim, ara per qui no sàpiga, però Jepi Selva és una institució d'aquí Valls i és un jugador, bueno, un dels millors jugadors d'hoquei que ha donat l'hoquei català i que ara està aquí al Valls. I tu ets el seu entrenador?
14: Sí, l'altre dia vam guanyar 15-0.
12: Hòstia, carai. Una mica abusant, no?
14: Bueno, primer partit...
12: Va marcar, com va jugar el Jepi? El veus bé o s'està desfondant ara que s'ha retirat?
14: Està perfecte.
12: Està perfecte, eh?
14: Sí.
12: Està pilingón, eh?
14: Està pilingón, ja de diumenge anirà amb camisa al concurs, ja s'estrena...
12: Ah, bé. Ah, clar, anirà aquest any al concurs, eh?
14: S'estrena amb la vella.
12: Molt bé. Amb la vella, el Jepi, eh?
14: Esperem que no caigui, que a la tarda tenim partit.
6: Home.
12: Hòstia, va, contra qui jugueu diumenge?
14: Contra el Prat de Llobregat.
12: El Prat de Llobregat. Bueno, vigileu sobretot el partit i les carteres, eh?
14: Sí.
12: Molt bé. Escolta.
6: Espera,
12: ui. Què passa?
15: Tu
12: t'estàs assabentat de tot, no, Jordi?
11: Per això és el safareig.
12: Ah, el bar es diu el safareig, eh?
11: Ara el safareig.
12: Ah, molt bé. I aquí passa de tot, eh?
11: Aquí passa de tot.
12: I tu t'assabentes de tot, eh?
11: De tot i més.
12: Com tenim l'actualitat de Valls? Ara com tenim el safareig?
11: En quin tema?
12: Bueno, en tot.
11: Viudes
12: i separades, m'interessa.
3: Catanes?
11: Aquí a Valls estem coneguts pel poble de les catanes i els ganivets, també.
12: Ah, sí, també?
11: Sí, som la moda del país, ara.
12: I escolta'm una cosa, el tema de viudes i com està el tema de separats i divorcis? Hi ha algunes banyes o alguna
11: cosa? Diuen que en algun col·legi a les deixonses, a les ampes, a les afes es diuen.
12: A les afes?
11: Sí, separacions i d'aixòs a les afes.
12: Que a les afes hi ha folleteu, eh?
11: A les afes hi ha folleteu. Reunions que duren tard...
12: És la isla de les tentaciones d'aquí, eh?
11: Més o menys.
6: Totalment.
12: S'intercanvien els pares, els nens?
11: Sí, i en col·legis de capellans i monges passa això, eh? A les públiques no tant.
3: Del que se
11: la pública, meu, però se sent.
12: Se sent de les col·les de capellans i monges, eh?
11: Sí.
12: Hòstia, vale, gràcies pel safareig, eh? És la Laura Fa d'aquí de Valls, eh? A veure, anem a enviar-li una nota de veu. Vinga, anem a enviar-li una nota de veu.
11: A
12: veure, eh? L'estem fent petit que toma,
3: eh?
6: Sí, està d'ella.
12: Dolors, què passa, il·lustríssima màquina? Escolta, sóc el Guillem Estadella, dels taloners del Versió RAC1, que t'hem trucat amb el teu community manager per veure't, que hem vingut aquí baix. Un besito, màquina, adeu.
17: Enviar.
12: Enviar.
3: Enviar.
6: Enviar.
12: Bueno, si respon ja ens avisaràs.
17: Vale.
12: Vale, perfecte, però escolta, moltes gràcies. Que vagi bé, eh? Visca les joves, el baix i el baix d'hoquei, eh?
17: Visca la vella.
12: Ara, adeu, cookies, fins ara, eh? Adeu, adeu, adeu, adeu. Però escolta, jo crec que hem trobat a la persona ideal per acomiadar aquesta connexió, que és el Jordi.
6: Totalment.
12: Una autèntica màquina i llegenda.
6: Totalment.
12: Jordi, escolta, que hem decidit que tu acomiadis la connexió d'avui.
17: Me sembla perfectíssim.
12: Perquè hem decidit fer unes trucades, seguir una mica amb els taloners, vale?
17: Doncs som-hi.
12: Vale, tu has de dir, taloners, fins ara! I fer una mica de xou, vale? Si vols afegir algun missatge, alguna improvisació, el que tu vulguis, vale?
3: Taloners, fins ara! Excels, com sempre, l'Estadella.
6: Totalment.
3: Però ara hem de seguir, i acabar, de fet, amb l'altra versió del dia, posant la mirada a una trobada que ens ha agradat moltíssim. Ho hem llegit al Pallars Digital, diu així el titular. Rialp acull la 13a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya. Bravo! Olé! Bravo, bravo! Si us interessa, serà aquest diumenge i la trobada reuneix de forma anual i itinerant diverses colles que mantenen vius els àpats populars centenaris cuinats en grans calderes de ferro.
6: Atenció als requisits, que Rialp S.O. prenen molt seriosament. Per formar part de la federació cal complir tres, concretament. Que la colla pugui acreditar que és centenària, que les coccions es fagin en perol, perol en dic jo d'això, sí. I en tercer lloc, que tinguin una tradició solidària.
18: De puta madre, no?
3: Home, això és la Lliga, no? La Champions League.
6: Per mi és la base de fundar qualsevol cosa d'esquerres.
3: Tu has de creure, si no...
6: Exacte.
3: No ho facis. Doncs escolteu, si hi ha una trobada d'escudelles, els taloners hi hem de ser d'alguna manera. Avui, Alba, no he agafat la gabardina, avui he agafat directament el pitet.
6: Molt bé.
3: I m'he, doncs això, atensat el telèfon i he fet un reportatge gastronòmic a peu de xarrupar cullera.
19: Això és una delícia.
3: Ja ho pot ben dir, senyor. De fet, de tant en tant, és la màgia que hi ha aquí als taloners, que hem nascut amb una flor al cul. La primera trucada, Rialp.
6: Què dius?
3: Números a l'atzar, i la primera va, i faig Diana.
20: Sí.
3: Hola, bon dia. Truquem de la ràdio. Què, la trobada d'escudelles?
20: Molt bé, m'agrada.
3: Bé, tu també estàs fent xup-xup, ja o no?
20: Ho estem preparant, ja, el xup-xup.
3: Perdona, que tu ets de l'organització?
20: Sí, sí, claro. Oh.
3: Què m'estàs dient?
20: Sí.
3: Tu no. Saps fer sopes o no?
20: Bueno, jo tinc la gran sort de tindre companys que ho fan millor que jo.
3: això és més important, no?
20: Estic sempre allí, organitzo i porto el tema, però cuinen gent que en saben molt i estic molt orgullós d'ells.
3: No farà una mica de calor, potser, ja, per fer tanta escudella i tanta sopa?
20: No, també ho he pensat, també. Però, bueno,
3: estàveu patint per això, no?
20: Si fa molta calor, donarim uns cubitos de gel.
3: Estaria bé, eh? Uns glaçonets, sí.
20: No. A veure, ha de fer una mica de... No de mal temps, però sí que no faigui molta calor.
6: Clar.
3: Natural, imagina't, amb aquesta calor que encara està fent a gran part de Catalunya, fotre't una escudella.
6: Una bona escudella entre qualsevol moment de l'any.
3: També és veritat. Escolta, jo estic molt enganxat, Alba, ja t'ho he dit fora de micros, a la sèrie Gènesi,
6: sí,
3: de la història del Bull, el Ferran Adrià.
6: Sí.
3: Hi ha una frase que me l'estic fent meva, que és: crear és no copiar.
6: Per tant, està bé.
3: Sí, m'agrada molt.
6: Està molt bé.
3: Jo ho vull fer extensiu a la trobada d'escudelles i he pensat una proposta IMD. Això és concepte, eh? Ha. El concepte d'escudella, eh?
6: IMD. Doncs,
3: IMD. Crec que han d'innovar en aquesta trobada i els proposo aquesta idea. Ara m'ha passat pel cap que podríem fer un concurs paral·lel a la trobada.
20: Bueno, digue-m'ho.
3: Que és el concurs de xarrupar la cullera.
6: No.
20: De xurrupar. Sí.
3: Aviam qui fa més soroll.
6: Fàstic.
20: Bueno, pues escolta, vine i ho bueno, ja farem. Jo ja buscaré els premis, què et sembla?
3: Home, què m'estàs dient?
20: Oh, claro, si fas un concurs ja ha d'haver premis, no?
3: Home, clar, home, seria boníssim, eh? El millor xarrupador de Catalunya. Aviam.
20: Vinga.
3: Perquè, clar, hauries d'anar allà i fer...
20: Bueno, no, això no s'ha fet mai. Vull dir que és una novetat a nivell de federació de tota Catalunya. Home, que sàpigues que venen Catalunya, Itàlia... i Andorra, també. O sigui, és internacional, la trobada.
3: Tu com xarruparies, Jordi?
20: No ho sé, perquè amb els nervis quasi mai menjo. Però també ho faria, això que has fet tu de...
6: Quin fàstic.
20: Vinga, ja està, ja no puc xarrupar més, ja. Va, no siguis travieso.
6: Escolta.
3: Mira.
21: Crear en no copiar.
3: Què et sembla?
6: La frase exacta.
3: És la innovació del ranxo.
6: Del ranxo.
3: És el concepte. Escolta, he trucat a més gent, de Rialp. M'he trobat a l'Olga i no sé com ho faig a vegades, que en comptes de fer amistat, el que faig és confrontar familiars. Sí, l'Olga i la seva filla, per culpa meva, crec que no s'han entès.
18: Digui'm.
3: Bon dia, som dels taloners del Versió RAC1. Què, ja ha preparat la trobada d'escudelles per aquí o no? Era per fer xup-xup.
18: Concurs de cardelades. A veure, un moment, vols parlar tu? Prefereixes tu,
3: aviam,
18: no?
3: Amb qui estàs parlant?
18: Mira, estic parlant amb ma filla, que és la dona del que és de Rialp.
3: Oh, passa-me-la.
18: Te la passo.
3: Aviam.
18: Sí.
3: Que jo soc...
18: És RAC1.
3: Sí.
18: Diu que no. Que sí. No vol. Bueno, escolta, t'ho explico jo, si no.
3: Però digue-li que no.
18: La calderada.
3: Passa-me-la, que jo li explico.
18: Te la passo, sí, te la passo. Se m'ha tancat la porta aquí, m'ha tancat... Però escolta, que és un tio molt maco, Joana! Bueno, va, Joana, és el Marc. No, escolta, que no, mira, són així. Aquests de poble, escolta.
3: La filla tancada a casa per no parlar amb la ràdio.
6: Però... Quin rebuig que generes,
3: sí,
6: no,
3: sí,
6: Bala?
3: Sí, molt malament.
6: Molt malament.
3: Ara ja ho ha dit ella, gent de poble. Ella no s'hi considera poble.
6: No, ella es considera de Nova York.
3: El tema és que jo volia parlar de sopes i ella m'explica per fi com fa ella la seva sopa pallaresa.
6: Molt bé.
18: Primer, els ossos de vedella,
6: vale,
18: de tocino, si poses,
3: sí,
18: i una mica més tard poses el pollastre, perquè si no es desfà.
3: Va,
18: i després jo el que faig és que les verdures les faig amb una altra olla.
6: Ah, molt bé.
18: Perquè com que la família tinc gent, que són vegetarians, vegans i aquestes històries, llavors, clar, el caldo el faig a part.
3: Tu no t'hi presentes al concurs, aquest de la trobada?
18: No, no m'hi presento. I aquest del xup-xup, després hi ha aquell de la ratafia, també.
6: Vale.
18: Hi ha diversos.
3: Sí, esteu entretinguts,
18: Panxó,
3: eh?
18: Panxó, hi ha les ovelles i aquestes històries.
3: Ah, d'ovelles
18: sí,
3: també teniu...
18: I el Pallars.
3: Sí, he de dir que a mi no m'aniria malament una xullada, eh?
18: Ja ho sé, ja et veig. Ja. A Instagram et veig.
3: Amiga, vale.
18: Sí, ja sé qui ets.
3: Vale, ja m'has reconegut, eh?
18: Sí, clar, home, clar.
3: Bé, ets tolonera.
18: Sí, exacte, jo us ho segueixo, sí.
3: Bé, així m'agrada. Bueno, escolta, vols que acomiadem la trucada xarrupant una mica de sopa per telèfon?
6: No, prou.
18: Oi, és que no em surt més, eh?
6: Què fa?
3: Aviam. Ah, mira, ara ho has fet. Aviam.
18: Això, però això més aviat són petons.
6: Sí.
18: Xurrupem la cullera.
6: A veure.
3: Ara tret de context serà una mica porno, no?
6: Bueno, i què? Ha xurrupat molt poc, aquesta dona.
3: Sí.
6: Jo li recomanaria que xurrupés més.
3: S'ha de xurrupar, eh?
6: I entre amigues és important xurrupar. Sí.
3: Mireu...
18: Oi, és que no em surt més, eh?
6: Sí.
3: Bueno, però,
6: torna-ho a intentar.
3: Prou ha fet. Escolteu, que en aquesta trobada d'escudelles... Xarrupar i petonetes, una mica.
6: Bueno,
3: no,
6: va molt de la mà.
3: És
6: va molt de la mà.
3: És el combo.
6: Un bon dissabte a la tarda, un bon xarrup i un bon petonet, iau.
3: Escolta, que els desitjo molt bona trobada d'escudelles, sopes i ranxos, però sobretot els desitjo que no faci massa calor.
18: Xurrupem la cullera.
6: Guaita!
3: Mital. Clar, ve de baix. Mital. Mital. Ara. Salta.
21: Uf! Passava posar-se el dia complicat avall, amb la pluja. Sí.
3: Però amb l'helicòpter no us... Vull dir, no us fa anar malament.
21: No, però hem d'anar més lents, eh? Sort que l'Òscar va fer l'Emili a Ceuta.
3: Ah, sí?
21: I ho té controladíssim tot el tema, sí.
3: Molt bé.
6: Que guai, allò de l'Emili.
3: Sí.
21: El meu pare la va fer a Melilla, l'Emili.
6: El meu pare a Burgos.
21: A Burgos.
3: El meu a Vitoria.
21: Però molaria que es digués Melilla, saps? En comptes de Melilla.
6: T'hauràs estat bé aquí, també.
21: No, és veritat. I mon pare duia un tanque, eh?
3: Què dius?
21: Sí.
6: Ah, no, el meu pare de terra.
21: De terra?
6: Anava ajegut.
21: El tanque no vola, eh?
3: El tanque era la Marina, no?
6: El meu pare era analògic, amb les seves cames.
21: Que m'ha passat una cosa molt interessant. Hem parlat amb la... Bueno, li m'ha enviat una nota a la Dolors Ferrer, l'alcaldessa de Valls, que mentre venien cap aquí ens ha respost.
6: Què dius ara?
21: Sí, m'ha enviat un missatge al Sergi, el seu community manager, i atenció perquè la Dolors apreta, eh?
22: Ei, Guillem, màquina. Que m'han dit que m'estaves buscant, però estava reunida. I, escolta, sí que et vull dir, què penso sobre el concurs de castells. Bé, el concurs casteller jo diria que és la gran festa del món casteller, diríem que és la final de la Champions, però si em preguntes a mi on has de viure els castells, jo t'he dit que has de venir a la plaça del Blat, perquè és xiquets de Valls en essència pura.
6: Clar.
22: I és on es viu realment l'emoció i el sentiment casteller, amb la rivalitat doncs, de les dues colles, de la colla vell i de la colla jove. Per tant, concurs casteller sí, però qui no ha vist Castells a la plaça de Blat té de dir que no ha vist Castells. I espero doncs, que aquest any sí, doncs, el concurs se l'emporti una de les colles de Valls, que se l'emportin els xiquets de Valls. Vinga, va, força, oh. Clivi, Goró, Disseny. Pidi amunt.
3: Pidi amunt. Gràcies, alcaldessa. Oh, doncs mira, ara ho sentíem fa uns minuts, que la gent no s'estava mullant massa,
21: sí.
3: A nivell casteller, a nivell meteorològic, sí. Una mica, però l'alcaldessa sí que s'ha mullat, eh? Xiquets de Valls.
21: Bueno.
6: Jo vaig amb els de l'alcaldessa.
3: Què passa?
21: Un moment. Que totes dues colles diuen xiquets de Valls.
3: Sí, però ell
6: que guanya... Ah, i què hi ha, la jove i la vella?
21: Que joves, xiquets de Valls, o vale. Colles velles, xiquets de Valls.
3: Però s'ha notat sí. Que és de les joves, ella, eh?
6: Sí. Jo soc de la vella. Perquè on hi hagi experiència, que s'aparti la joventut. Jo vaig a tope amb la vella dels de Valls
3: va,
6: dels xiquets.
3: Va, crec que hi ha vells a les dues parts,
21: tenim Alejandra Castelló per
3: aquí. Vinga, va, sí, hem d'anar a la publicitat i després Alejandra Castelló.
6: Un moment, perquè estem
3: rebent... Hola, Alejandra, què tal?
0: Hola, què tal?
3: Ara et tocarà tu, eh?
6: Un moment, perquè estem rebent... Un moment, que jo porto el correu electrònic. Digues, estem rebent molts correus electrònics d'oients de Vilafranca, del Penedès, que diuen perquè has anat a Valls i no a Vilafranca.
3: També tenen raó.
6: I són els vigents campions del segle.
21: Però ja anem la setmana vinent o alguna
3: cosa. No, que és aquest diumenge.
6: No, està... Hi ha EGMs a la vista, no estem per regalar vots.
3: Espera, deixa'm enviar... Mira, no. L'Òscar...
21: Ara no.
3: L'Òscar acaba d'escriure dient que està disponible
21: ara
3: per si ara que acabes d'arribar de Valls te'n vas cap a Vilafranca.
21: No em toqueu els collons, eh?
6: Acabo
21: d'arribar.
6: Està
21: com està Catalunya, que han enviat és alert. I ara em preteneu enviar a Vilafranca.
6: Però no han enviat és alert pel cel. Agafa i marxa.
3: Però tu vols que la gent de Vilafranca s'enfadi amb nosaltres perquè només anem a Valls?
21: Com està la benzina?
3: Estadella, ves tirant cap a l'helicòpter.
21: Demà no vinc a treballar demà.
6: Això ja ho parlarem després.
21: Això és explotació infantil.
3: Infantil, però si tens 30... Tens 30 tacos, ja.
21: Soc el més jove dels taloners, no tinc ni 30. Per tant, a mi s'ha de valorar i cuidar.
6: Si se't mira de cintura cap avall, estaries per jubilar.
3: Ah, sí?
6: Vinga, va, Òscar. Cap a Vilafranca.
3: Va, que ja arriba l'helicòpter.
6: I amb un somriure a la boca.
3: El Guillem se'n va a saludar. La capital de l'Alt Penedès... Fem 4 anuncis i a la tornada mirem si ja ha arribat a Vilafranca del Penedès. Ara tornem.
6: Adéu, guapo!
21: Vinga, taloners! A publicitat!
1: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
24: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
26: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
27: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
26: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
27: Medisure.
28: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
29: De què parlem quan parlem de córrer a la cursa de RAC1? D'esforçar-se, persistir, perseverar, prosseguir, continuar i amb l'esperit de superació sempre present.
30: CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1. Us hi esperem.
31: Botifarres alineades i corbata dels diumenges.
32: Tot a punt, Núria.
33: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc... Tot a punt per obrir.
34: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
30: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells a RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
0: Vinga, va, una mica més!
30: El diumenge 4 d'octubre, des de 3:15 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tarraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
4: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada 2 anys.
30: El diumenge 4, des de 3:15 del matí, Castells a RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
0: Primer peu, segona i castell, carregat!
30: RAC 1, fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
5: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Perfecte, aquí el tens.
5: Ja?
7: Ja.
5: Sí?
7: És així.
5: De debò?
7: I tant, de debò.
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
30: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
9: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
30: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
8: RAC 1.
9: Anar als museus estalvi.
30: Tots som un milió.
10: Tinc un amic que es diu Ernesto i que li fa mal l'esquena. I que és nada, nada, esto fue un error. A partir d'ara, estigues atent. Va.

0: Pot ser 10.
1: Els taloners del versió RAC 1. I aprendre pel sac les migdiades.
2: Què és aquesta música, Alba?
3: Ara m'ho explicaràs perquè m'interessa molt.
2: Doncs mira, RAC1 i Filmax us conviden a la preestrena d'Escape Room 2, que arribarà als cinemes el 9 d'octubre.
3: Uau!
2: L'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai es troben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar. Han de sortir-ne en 60 minuts?
3: Això ja els hi va passar, eh?
2: Ah, ja saben de què va, eh?
3: Ja saben de què va.
2: No, saps què passa, no? Que si no, moriran, eh?
3: Fin.
2: Voleu gaudir de la preestrena el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona?
3: Sí!
2: Doncs ompliu el formulari que trobareu a RAC1.cat i podreu aconseguir una entrada doble per la preestrena d'Escape Room.

0: Doncs són 3:45 de la tarda i els saloners estem escalfant la prèvia del concurs de castells d'enguany. Al principi del programa hem connectat amb l'Estadella des de Valls, sí, i molts oients vilafranquins i moltes vilafranquines, i també he de dir que el nostre company Arnau Mañé també ens ha escrit, ell que és verd, ens han demanat que també, si us plau, l'Estadella doncs vagi a Vilafranca del Penedès per saber com va una mica tot l'ambient previ al concurs.
1: A veure, per posar context, els verds han guanyat tots els concursos de castells d'aquest segle. Només perden el 2018, on la Colla Vella de Xiquets de Valls va proclamar-se campiona. Un cop només, eh? Jo no sé de castells, però això suposo que és molt bo.
0: És molt bo, sí.
1: Sí.
0: Nosaltres hem de fer cas a l'audiència i per això ara mateix em diu la Lujas que el Guillem acaba d'aterrar a Vilafranca i que la cobertura és bona. Per tant, el podem tornar a saludar des de la capital de l'Alt Penedès. Estadella, bona tarda!
2: Bona tarda, què tal? Paradès, escolta'm una cosa, avui jo crec que la nova direcció, Francesc Cano, de cop i volta, quan vegi el rebut de la benzina que l'hem cardat avui a l'helicòpter, segurament em farà... No, aquest mes no cobraré.
3: Saps què passa? Hem aprofitat la transició per aviam si avui ningú mirava la despesa de l'helicòpter.
1: Exacte.
2: Clar. Bueno, que avui ja és aquell moment que ell ja té tots els càrrecs.
3: Home, clar.
2: Ell ja té tots els poders, no càrrecs.
1: Ell ja porta la corona.
3: Clar, és el primer programa sota la direcció...
2: Efectivament.
3: Director Cano.
2: Director Cano, sí. Bueno, jo canto aquella cançó del Figaflaues, no? Cano, s'acabi. Cano, s'acabi. No?
1: És que n'hi ha en la distància, mos deixa tranquils.
3: Sí. Va, escolta, Guillem, que hem de... Ja ens ho ha dit l'audiència, que clar, si anaves a Valls havies d'estar a Vilafranca, ja
2: clar.
3: Hi ets.
2: Sí.
3: Quin ambient hi ha per Vilafranca, ara?
2: Doncs bé, bueno, hi ha ambient, penso que aquest matí encara hi havia tot el tema de les pluges i tal, però hi ha força ambient, jo aquí soc a la plaça de la Vila.
1: Sí. Ah, mira.
2: Ja. Hola, què tal? Com esteu? Tot bé? Que esteu? Ui, ha fugit la senyora. Què tal? Veig que vas aquí amb la brossa, tu amunt i avall, no?
4: Bueno, ja no.
2: Ara ja no. Ah, ja l'has buidat la brossa, eh?
4: Correcte.
2: Ah, vale. Venim una miqueta per saber com està Vilafranca amb l'ambient de cara a diumenge al concurs de castells i que a veure si hi ha una mica d'ambient o no.
4: No ho sé, jo és que estic aquí dintre la cova tancat.
2: Tu què fas?
4: Què fa? Cuiner.
2: Ah, tu estàs de cuiner, eh?
4: Sí.
2: Ah, vale. Llavors, el tema dels castells, què? El què?
4: Sí, però... Demanen pels vilafranquins com estem davant del concurs.
3: Ah, que no és vilafranquí?
2: Ah, tu no ets de Vilafranca?
4: Jo sóc de Vilafranca.
2: Ah, vale. Ah. I aquell senyor del bigoti... Mira, ui. Hola, què tal? Hola. Què tal? Tot bé? Com va la vida?
5: Fantàstic. En lloc vas a preguntar per tema de castells.
2: Ah, què ha passat aquí?
5: A mi no m'agrada.
2: Ah, no t'agrada? Què dius? Però no és un moment, això ha fotut un giro estupendo. A tu no t'agraden?
5: Ja anem malament.
3: L'estan expulsant de Vilafranca,
2: però,
3: ja, aquest noi?
2: Moment, però tens el local davant.
5: Però no m'agrada, jo sóc més de futbol, collons.
2: Ah, pots de futbol, eh?
1: Ah, molt bé.
5: No, en sèrio, a mi no, és un tema que el món... Tota la família mai ens han agradat. No som del món casteller, cony.
2: Tu t'és igual, eh?
5: Home, prefereixo que guanyin els de Vilafranca, indubtablement, però si no guanyen, vull dir, jo...
3: No li treu la son.
5: Vull dir,
3: no
5: sigui igual.
2: I de quin equip ets de futbol, tu?
5: Del Barça.
2: Ah, bé. Bueno, diuen que els verds de Vilafranca són una mica al Madrid.
5: No, crec.
2: No? Ui, t'estan trucant, agafa'l, sí.
1: Sí.
3: Aviam si el que truca és de Castells.
2: Sí, estan...
5: Molt clar. Quan sou?
2: Mira, està...
5: Perfecte. Adéu.
2: Per quants t'han reservat ara?
5: 6 persones.
2: 6 persones? Bueno, bé, no.
1: Collon.
5: Quin programa és aquest?
2: Són els taloners del Versió RAC1, anem abans del Clapés.
5: Sí, i sortirà?
2: Sí, estem en
3: directe. Està sortint ara mateix, senyor.
5: Soc la persona que ha vist més castells a Vilafranca.
1: Sí.
5: I soc la persona que li ha dit menys castells a Vilafranca.
2: Molt bé. Em quedo... El teu nom com és?
5: Cisco. Em coneixeran, a Vilafranca em coneixeran.
2: Vale, doncs ja està, perfecte. Doncs que vagi bé, Cisco, adeu, bon dia. Mira, aquí hi ha unes senyores aquí a la plaça. Mira. Hola, què tal, senyores? Què tal? Són de Vilafranca o sou d'aquí o no?
6: Sí.
2: Sí, què tal, com esteu?
6: Bien.
2: Sí, amb alegria o no?
6: Sí.
2: Hi ha nervis pel concurs de diumenge, no, de castells?
1: Ai.
6: No l'hemos visto.
2: Ah, no, però és aquest diumenge.
6: Ah, este domingo que viene. No sé.
2: Ah, ni idea, no?
6: No. Ni idea.
2: Però de castells no, no?
6: No.
1: No és castells,
2: lo de les persones, eh?
5: Sí, home.
2: Sí, ah, vale.
6: Sí.
2: Vale, vosaltres sou dels verds, imagino.
6: Que somos qué?
2: Que sí.
6: Vaya pesguatas.
2: Bueno, estem venint a...
7: No, Vilafranca, claro.
2: Vilafranca, vull dir que els verds de Vilafranca, no?
6: Sí, claro.
2: Tu saps què són o no?
6: No.
2: Sí. Però, hòstia, senyora, però com pot ser això? Ara mate...
6: Ella fa 4 dies que està aquí.
2: Ah, tu, d'on vens tu?
6: Jo vengo de Badalona.
2: De Badalona? Mm. Bueno, a Badalona no hi ha... Bueno, sí que hi ha, deu haver-hi colla castellera, no?
6: No lo sé, creo que no.
2: Bueno, però tu ara, llavors ets vilafranquina ara, eh?
6: Sí, claro.
2: Des de quan fa?
6: 4 anys.
2: Des de fa 4 anys. Hòstia, però això t'has d'integrar tot, has de fer sí, castells. Sí,
6: sí. Has de fer, clar.
2: Tu també fas castells o no?
6: No, jo no faig castells.
7: Paso,
2: ja no estàs pel tot, este, no?
6: No, no.
7: Si nos dejan
6: para la última, sí.
2: Ah, d'enxaneta?
7: D'enxaneta, nena, pues tú pesas una mica, eh?
2: Vale, vale, vale, vale. Home, però el que està clar, senyora, que pot ser una cosa divertida perquè, no sé, teniu parella vostès?
6: Sí, home.
2: Sí, vull dir, perquè els castells es lliga bastant.
6: No, no, no. Ja no estem per no, aquestes. Ja no
7: tenen unos maridos muy majos.
2: Tenen uns maridos muy majos. Vale, vale, vale, vale. Bueno, però escolta, que vagi bé el dia, eh? Vale,
6: igualment.
2: Apa, adéu, cuquis, eh? Bon dia. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Bueno, escolta, ambientada.
1: Que maques.
3: Ole. Sí.
1: Bueno, ara aquestes dones ja saben que diumenge tenen plan, nen.
2: Sí, sí, sí, sí. Mira, estic aquí... mira, aquests tenen pinta de saber. Hola, bon dia.
1: A veure, a veure, a veure.
2: Teniu una... Hola, mira, què tal? Teniu una cara d'estapatint per diumenge al concurs de castells que no us acabeu, eh?
8: Sí, cara de ganes de concurs, no?
2: Sí, vosaltres sou desverts o no?
3: Home, això no ho dubtis, eh? No, és la cara aquí d'això que faig, encara he madurat.
2: El què?
3: No he madurat, encara.
2: No has madurat, per què?
3: Per què? Perquè estic verd. Ah. Aquí ens ha pillat, eh?
1: És dels teus!
2: Aquest l'hem de fitxar de guionista, eh?
1: No cal.
3: Sí, bueno, a mi, bueno, l'Edu Mutante m'agrada molt, eh?
2: Ah, l'Edu Mutante, oh! Per favor, clar, company del versió, clar.
1: Clar.
3: Tu ets, perdona?
2: Jo sóc el Guillem Estadella.
3: Hombre, més vens aquí ara...
2: Sí, venim a Vilafranca a actuar amb l'Edu Mutante el 24 d'octubre.
1: Ai, que guai.
2: Ah, has comprat entrades?
3: Hombre, i tant.
2: Ah, molt bé, que bé. Doncs mira, faré servir el teu acudit, eh?
3: Molt bé.
2: Et faré una referència, eh?
3: Sí, sí, sí, home, m'agrada molt, tant tu com ell.
2: Ah, que bé, quina alegria, doncs moltes gràcies. Home, clar. He captat una mica l'ambient abans del concurs aquí a Vilafranca, que també hem sigut a Valls.
3: Sí, sí, sí, doncs mira, ja veus, aquí, ho estem aquí estructurant tot.
2: Que bé, però escolta, doncs molta sort per diumenge, eh?
3: Sí, gràcies, home. I res, ens veiem aviat aquí.
2: Ens veiem el 24 d'octubre aquí a Vilafranca, eh?
3: Sí, senyor.
2: Que vagi bé, guapos, eh? Adéu, adéu, bon dia.
1: Adéu!
2: Molt bé, molt bé. Doncs mira, aquí hi ha un local, xulíssim. Mira. Hola, què tal? Hem vingut perquè a fer una mica de xup-xup. Veig que esteu aquí liats. Hem vingut per fer una mica de xup-xup al concurs de castells. A veure si esteu preparats o no.
9: Bueno, nosaltres no estem preparant res de castells ara precisament, sinó pressupostos municipals. Però...
2: Com pressupostos municipals?
9: Podem parlar de castells, eh? També.
2: Ah, però pressupostos municipals de què? Qui sou?
10: Som de Vilafranca en Comú. Jo sóc la regidora de Vilafranca en Comú.
2: Ah, ostres!
1: Ai, ai, ai, ai.
10: O sea...
2: A veure, tu ets la regidora de Vilafranca en Comú? I tu ets?
9: Jo sóc el seu col·laborador.
2: Ah, vale, i esteu fent pressupostos de l'Ajuntament.
10: Bueno, ara estem preparant les nostres propostes perquè ara comencem a negociar els pressupostos per l'any que ve.
2: O sigui, pues, entra't en...
10: Però... Una estona tenim la primera reunió per negociar els pressupostos.
2: Ah, doncs pues, entra't en un moment ideal, no?, per xafar-vos aquí la reunió, eh?
1: Totalment.
2: El què?
9: Castells, si vols.
2: Ah, bueno, com veieu diumenge el concurs de castells?
9: Home, molt, molt interessant. Sembla que Vilafranca està un pèl per sobre, però els de Vall sempre donen batalla.
2: Ah, molt bé. Mira, l'únic que m'ha dit això...
1: Ai, ai, ai, la cobertura.
10: S'ha de reconèixer que aquest any Vilafranca va una mica més sobrada. Però va. Sempre hi ha imprevistos.
2: Sempre s'ha d'anar previst, molt bé, molt bé. Bueno, escolta, us deixo aquí amb el tema dels pressupostos, no vull interrompre, i diumenge molta sort, eh? Que vagi bé, eh? Adéu, cuquis, fins ara. Adéu, adéu, adéu, adéu.
1: Adéu. Adéu. Però, Guillem, què feien els pressupostos en un bar?
2: Estan fent els pressupostos.
1: Però què és aquest cachondeo?
2: Que estan fent els
3: això no és seriós, eh?
1: Es nota que són els d'esquerres, que són uns hippies.
2: Sí, i estan en un bar amb una Coca-Cola fent els pressupostos, imagina't tu.
1: Bueno, almenys no beuen alcohol. Imagina't fer-ho amb cerveses.
2: Mira. Aquí hi ha una senyora. Senyora, què tal? Com està? Tot bé o què? Comprar una mica de fruita o no?
11: Sí.
2: Sí, què tal? Com va la vida?
11: Bé. Ben fotut.
2: Ben fotut? No, home, no. S'ha d'estar contenta.
11: Sí, a los precios que está todo, no vea.
2: Ah, bueno, clar, tot està una mica car, ja. Vostè com veu el concurs de diumenge de castells?
11: No, los veus.
2: El què?
11: Que los veo, los veo.
2: Ah, sí, però com ho veus tu?
11: Ah,
2: com lo ves?
11: Aquí en la plaça.
2: No, que com lo ves tu? Que, o sigui, com ho veus?
11: Bé.
2: Que, o sigui, que...
11: A ver, què me vol dir?
2: Que vull dir, que com ho veus... Que quina...
12: Atenté, espavila.
2: No, com malament?
11: Si plou?
2: No, verà, no? Però jo he tapat, home.
11: Ah, vale, vale.
2: El concurs
11: vale.
2: De castells de Tarragona.
11: Ah, de Tarragona, vale. Jo
2: ah,
11: no
2: que van
11: allí.
2: Totes les colles.
11: Ah, no, jo no vull allí.
2: Ah, tu no vas, eh?
11: No.
2: A tu te la pela, eh?
11: Sí, sí, sí.
2: Vale, vale, vale, vale. A tu t'interessa allò dels preus, no?
11: Sí, sí.
1: Exacte.
2: Vale, vale, vale, vale. I llavors tu, però tu ets el...
11: Una pensionista què va fer?
2: El què?
11: Una pensionista jubilada?
2: Bueno, clar, doncs pues pensions, no?
11: Sí, clar. Si te paguen, no?
2: Ah, però escolta, que jo venia per saber que tu com veus, si que creus que guanyarà Vilafranca o no?
7: Sí.
2: Sí, no?
7: Sí, sí, sí.
2: Quin creus que serà el Castell amb el que guanyaran?
7: El 3 de 6, no?
2: El 3, eh?
3: Què?
2: No, jo no tinc ni idea.
7: Sí, sí.
2: Amb algun folre, alguna manilla,
7: sí.
2: No?
7: Sí, sí. Bueno, te dejo que me tengo que anar, que si no...
3: No li interessa,
2: no,
3: Guillem.
2: No li interessa. De tema. No, no, no, perfecte, perfecte. Bueno, senyora, que vagi bé el dia, eh?
7: Vale.
2: Vinga, adéu, cuqui. Adéu, adéu, adéu.
3: Adéu, reina, adéu.
2: Bueno, senyora, aquí a tope. Aquí hi ha gent com... Hola!
12: Hola!
2: Espera, que aquí hi ha gent... Hi ha com una paradeta aquí. Hola!
12: Hola!
2: Què tal? Com està, senyor?
13: Bé.
2: Què tal? Està fotent aquí crits enmig de la plaça o què?
13: No, estic demanant gènere.
2: Estàs què?
13: No. Demanant gènere.
2: Ah, doncs demana gènere, demana gènere. Com ho fas? A veure, crida.
13: Pedro!
2: A fer foli. Què t'ha de portar?
13: Patates.
2: Porta patates!
13: Vinga, una patata.
2: Una patata?
13: Vinga, va.
2: Només una patata?
13: Una.
2: Vale, vale, vale, molt bé, molt bé. Vostès són de Vilafranca o no?
13: Sí.
2: Què tal? Com veuen el concurs de diumenge?
13: Bé. Bé, bé.
2: Bé o verd?
13: Verd. Si estan de sort, verd.
2: Vostè, que és fruiter, entenc, eh? Que sí. Està aquí a tope.
13: Sí.
2: Home, jo crec que potser nois...
13: Home, aquests... els de baix també...
2: Els de baix apreten, eh?
13: Apreten, per això. Que estigui més de sort guanyarà dels dos.
2: Vostè com es diu?
13: Andreu.
2: Andreu, molt bé. Doncs pues, escolta, adéu, Andreu, no?
13: Adéu, i tant.
2: El que podem aprofitar potser és que l'Andreu acomiadi la connexió i anem a publicitat o què?
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Exacte.

0: Sabies que l'autogàs que necessita el teu cotxe és a tan sols uns metres? Amb Repsol, repostar autogàs sempre et queda de pas. A més, ara pagant amb Wilet, estalvies el doble en els teus repostatges. Vine a una de les nostres més de 450 estacions de servei Repsol amb autogàs i reposta còmodament. Més informació a Repsol.es. Repsol Autogàs, sempre et queda de pas.
1: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Neshat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
2: Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a autovivo.es.
3: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
4: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
3: Entrades a auditori.cat.
5: Hola, només tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons i dient hola, molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, aquest bàsicament sobrava, esclar. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú Liber is Liber, el festival d'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no és una opció. Aquest cap de setmana, Liber is Liber, a Besalú.
6: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 2:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
7: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
8: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
9: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
10: Es nota que estaves més a prop per a Vilafranca, sí, que en aquesta pública sí. Ja has tornat.
11: Però està plovent fort ara, eh? Hem de vigilar, que tothom vagi amb cota. I sobretot, sí. Hem de vigilar perquè he rebut un missatge mentre veníem cada dia.
12: Un altre?
11: Sí. Del nou director de RAC1, Francesc Cano.
12: Sí. Què diu?
11: Que va dir que quan acabem el programa, que anem un moment al seu despatx.
12: Ai, a lo millor mos vol pujar el sou.
10: Sí, serà no, això,
12: no,
10: sí.
12: No, no, no. Com que hem fet tan bon programa avui.
11: No.
12: Ai, que en farem de tants milions.
10: Hem despilfarrat molt de pressupost avui, Alba.
12: Sí.
11: Jo he vist...
13: Però lleva dinero.
11: Jo he vist el que costa la benzina i la benzina dels helicòpters, que té coses.
13: I és més.
11: Aquest mes, un dels tres no cobra.
12: Bueno, per si a cas, ha sigut un plaer, audiència, estar amb tots vosaltres cada dia de 3 a 4.
10: I et diré més, pagarem una col·laboradora que gairebé no li hem deixat temps, eh?
11: Sí.
10: Vull dir, això és
11: un
10: altre despilfarro.
11: Clar, perquè sobre, l'hem presentat.
12: He dit, Cano!
11: Ara t'esperes que anem
10: cap a... Que anem a Vilafranca.
12: Cano, ens acomiadin. Cano!
10: Són les coses del directe.
12: No, el que heu convidat a berenar.
11: Sí. Exacte.
12: És encantadíssim, en realitat.
10: Doncs escolta, presentem com mereix la reina del xoxoleo, Alejandra Castelló! Aviam,
14: que tenia jo d'explicar-vos cosetes.
10: Sí, hi ha molts temes, però clar, sabem que vas anar a la preestrena de la Travessa VIP,
14: sí.
10: El programa presentat per la Laura Escanes,
14: sí.
10: I es va estrenar, i tu vas ser en aquesta festa, sí. De famosos i de VIPs.
14: Clar, perquè jo soc famosa, tu creus que no, però jo en realitat soc una mica famosa.
10: Jo crec que, si t'he dit abans, que jo ja et seguia quan estaves a la tele.
14: No, va estar molt bé, estic una mica refredada per culpa d'aquest esdeveniment meravellós.
10: Però si tu no has fet la Travessa, tu només has anat a veure-ho.
14: Però només de veure-ho ja em vaig contagiar. No, la qüestió és que la part del fotocol feia molta calor, i després, que el lloc preciós, però on vam veure el capítol...
11: Que era el Museu Marítim,
14: Sí, molt de fred, i per l'aire condicionat, i que posa el contrast, mal. Però és així.
12: A mi també em passa això.
14: La qüestió és... Digues,
11: vas veure alguna cosa estranya, algun moviment o alguna cosa que diguis?
14: Mira,
11: ai.
14: Sí,
11: ai.
14: Una coseta,
11: ai.
14: Perquè clar, jo no tinc, de veritat que no tinc cap pista ni tinc cap contacte que em digui qui ha guanyat, perquè clar, això ja s'ha gravat.
11: Mm-hmm.
12: I si passa? Sapiguéssim, no ho diríem, perquè
14: no,
12: és més guai no saber-ho.
14: Però clar, jo llavors
10: no
14: tinc teories. No, gràcies. No, tinc teories. Què passa? Clar, no només estàvem els famosos, influencers, tal, sinó que també estava tot l'equip de la Travessa. Quan dic equip és producció, càmeres, maquillatge, tal.
12: So.
14: Què passa? Quan estàvem tots asseguts, anàvem presentant les parelles de famosos I l'equip, òbviament, que ja són amics i tal,

0: els aplaudien. Fins aquí tot correcte. Què passa? Jo em vaig fixar que hi havia dues parelles on l'equip aplaudia diferent.
1: Ai.
0: Aplaudia molt més.
2: Això és perquè s'han liat.
3: No,
2: es
3: perquè...
0: ja et dic jo que no se'n pogut liar, perquè ara et dic quines són les dues parelles.
3: Vols dir que potser aplaudien més perquè són els guanyadors?
0: Clar, jo vaig pensar, per què aplaudeixen tant? Perquè és com, buah, són els grans guanyadors de la travessa.
4: A veure que no els aplaudeixin perquè van fer el pena i que van marxar.
0: No ho crec, perquè clar, després, quan vaig veure el primer capítol, em coincidia una mica potser aquests aplaudiments amb que potser realment han sigut una gran sorpresa... i han sigut els guanyadors. I tinc dues parelles que van ser molt més aplaudides.
3: Insistim que això és una especulació, eh?
0: No, totalment. Presumptament, tot el que vulguis.
2: Intuïció.
4: És una autèntica fumada.
0: I això, totalment. És una cosa que pensa Alejandra Castelló perquè, mira, tenia...
4: Imagina Alejandra Castelló, lo bona periodista que és, que a base d'uns aplaudiments, ella interpretant...
0: Però si no de què?
3: I va dir aquesta merda a la ràdio.
0: Clar, no, perquè en realitat jo pensava, ningú et dirà res, perquè jo he intentat rascar, he preguntat a gent i ningú diu res, òbviament. Dues parelles van ser molt més aplaudides
3: també
0: que la resta.
3: Que caiessin millor a l'equip, eh? I tractaven millor l'equip.
0: Sí, però és que es van aixecar i tot, eh? O sigui,
2: van fornicar.
0: Amb resulta... Que no, el
3: que ja veuràs. Que...
0: Les dues parelles són Miqui Núñez i la Raquel Sanz i Carolina Ferrer i la Nerea Sanz.
2: Ojalá guanyi la Carolina
0: totalment.
2: I la Nerea.
0: Molt bé, molt bé.
2: Ojalá.
0: No, en el primer capítol estan estupendes.
2: Són les millors.
0: Estupendes. Però, clar, jo pensava, quan vaig al primer capítol, vaig pensar, home, guanyar, ho trobo difícil. Però, cuidao.
4: Recordem que Raquel Sanz es va trencar...
2: Per la meitat, quasi bé.
0: Sí.
4: Al peu, si no m'equivoco, per la gravació de travessa, que no sigués, també que la van aplaudir molt, perquè durant la gravació va patir.
0: Sí, en el primer capítol, se li torça el turmell, 83 vegades a la Carolina Ferrer. Hi ha 43 caigudes d'aquesta senyora.
4: I la Raquel Sanz, que és el que deia, que es va trencar.
0: Sí.
2: Va estar de baixa del TN, això no van poder amagar.
3: I recordeu que Raquel Sanz també va trencar aquest programa cantant...
4: Això és veritat.
3: These boots are made for walking in directe, eh?
2: Ella és la que em faria parar la vida per ella.
0: Parar la vida, eh? Parar la vida. Doncs tinc una sorpreseta. Tinc dos àudios que ens han fet dues parelles, una d'elles i després una parella, només pels taloners.
3: Sí.
0: Una parella, que atenció, van ser una mica la gran guanyadora del primer capítol, que era la Sheila Casas i el Cristian Casas.
5: Bueno, la travessa ha sigut una experiència increïble, inolvidable, i la veritat que una de les coses per recordar i tindre sempre el record és tindre la companya, la teva germana, no?
6: Sí, ha sigut molt bonic que tingués que aguantar totes les meus canvis d'emocions. Cristian, després d'això, tinc un cançó res més un psiquiàtric.
5: No, però ha sigut molt bonic, al final, tindre aquesta experiència amb Escú... que vols molt, no?, com és un germà i que, a més de Mònica, molt dura. I al millor no ho sembla, eh?
6: Veritat que deien que no es transmitia l'esforç que...
5: Sí, tan gran que realment li vam contar i que vam sentir.
6: Que van sentir quan van tornar a casa, li van contar tot, amb detalls.
5: Perquè són al millor 6 hores o 5 hores, no?, fent activitats, caminant. Clar. I després es queda, com és lògic, en 10 minuts.
2: A la família Casas sí que és veritat que treballa aquesta veu...
3: Aquest tio ha fet dos viatges, aquest tio.
4: Deixa'm fer una petita puntualització, perquè una persona que treballa a TV3 m'acaba d'escriure...
2: Abraham Orriols, què diu?
4: No.
0: Que potser tinc raó amb el que estic dient.
4: No, i em diu... La col·laboradora no ha vist el segon capítol de La Travessa? Punts uns pastius. Amb el que has dit de guanyar.
0: No, però sí.
3: Això vol dir que se l'espeta.
0: No. Perquè ara, no sé si és la Juliana, no sé qui és.
4: No és la Juliana.
0: Però ara jo te rebato. Per què? Perquè tenim un altre àudio d'una altra persona, que és la Carolina Ferrer, que és una de les que jo he dit que podria guanyar.
2: Ara.
0: I atenció, perquè en l'àudio també, no sé si us sortirà tot l'àudio, però diu, encara que ens veieu marxar, tornarem.
7: Jo de ressaca travessera emocional total. Va ser una nit d'estrena magnífica. La veritat és que vam notar el caloret de la gent, el carinyo del públic allà en la projecció del primer episodi. Tornaria a repetir? No ho sé, perquè realment vaig estar molt cascada després. Quan vam tornar vaig estar com un mes i mig recuperant-me dels meus turmells i dels meus genolls.
3: Va matar un avió, eh?
7: I de
3: ha fet l'àudio en una rentadora.
7: Que havia patit el meu cos. Ahir es va estrenar els dos primers capítols. Avui ja estem quedant per a fer un canvi cap de setmana junts unes colònies. Ai. Perquè ens agrada conviure i ho passem superbé.
0: Ai. Atenció, perquè ella, és a dir, l'àudio era molt més llarg i a més estava en un lloc que no podia fer un àudio normal.
2: Sí,
0: però
2: en
0: sí
2: un
0: que ens diu, encara, clar, ella no volia fer un spoiler, però em deia, o em va deixar entendre, encara que marxem, estarem.
2: Sempre hi ha la repesca.
0: Sempre hi ha la repesca. Potser, encara que jo no hagi vist el segon capítol passa una cosa, però en el tercer o el quart...
4: No és Abraham Orriols, és la Clara Pàmies, pobreta.
0: Doncs fem una foto.
4: Li fem una foto per la Clara Pàmies. Està sortint de TV3 i escolta RAC1, pobreta.
2: Això fa molta gent,
3: però no hauria d'escoltar Catalunya Ràdio.
0: Encara tinc més informació.
2: No, perquè s'ha de conèixer l'enemic de prop. Per això ho fan. Els hi recomanen a la universitat.
3: Mare de Déu. Bueno, no sé si si t'has deixat alguna cosa.
0: No, us anava a posar més coses de Laura Escanes i mil coses, però crec que no tenim temps. No.
4: Bueno, potser a mi
0: o
4: una
0: potser
4: cosa...
0: sí, no sé.
4: Sí, jo crec que li podem robar 2 minuts avui al Marcel.
3: Perdona, Mar. Sí. Ah, no, sí, aprofiteu que estic aquí.
2: Mira, acabes de parlar de Laura Escanes des de Sabadell com tu, ni que sigui per promoció del poble.
0: Clar. Tot està relacionat.
3: No, aneu a parlar de Laura Escanes?
0: Sí.
3: Ah, endavant.
4: Ah, jo tenia...
3: tinc opinió sobre aquest tema.
4: Ah, vale.
3: Sí? No sé de quina declaració...
1: Sí?
3: No, no, digues.
0: No,
3: no perquè ella va parlar del món dels influencers, de les coses que havia de dir que no havia de dir.
2: Que tu escoltes Catalunya Ràdio?
3: No, però vaig van veure un vídeo.
2: Quin susto.
0: No, jo anava a parlar perquè li van fer una pregunta a la Laura Escanes i li van preguntar quina és la cosa més forta que havia fet a la seva vida. Escolteu la pregunta, la resposta i analitzem.
8: Què és el més boig que has fet mai?
9: M'ho promets que no ho posaràs. Que posaràs un pi... M'ho promets, eh? Vaig... el meu cotxe.
8: Però com pot ser això?
9: No ho sé, però ha passat.
0: A veure, però no.
2: Fet tots, eh?
0: No, però tu creus... O sigui, si la resposta fos he tingut...
2: relacions sexuals.
0: Relacions sexuals al cotxe, tu creus que la persona que li està preguntant diu, oh, com pot ser això? No.
2: La persona fa per fer-la sentir especial.
0: Jo crec que no.
2: Laura,
3: el més fort que ha fet són les campanades amb el Miguel Núñez.
4: Ara.
3: I tot el que va passar després.
4: I després el cotxe.
0: Jo tenia 3 opcions. A veure si en compreu alguna de
3: però
0: les 3.
3: Però això vol dir que ho ha fet amb l'Eloi Vila, el cotxe? No.
0: Home,
4: que hi ha furgons gran, eh?
2: Jo crec que he fet caca al cotxe.
0: Mira, era la meva primera opció. La primera opció, què ha fet tan fort la Laura Escanes? Pixar o cagar el seu cotxe?
3: Sí.
2: Podria passar.
0: Podria ser.
2: Va ser t'escapar el pipí.
0: Va dormir 3 dies al seu cotxe perquè algú li va fer fora de casa?
2: No crec.
0: O es va estampar amb el cotxe perquè estava fent una cosa guarrindonga.
3: Però el pip no tapa tantes coses, el pip. És un verb molt ràpid.
0: Ja, vaig cagar. És cagar.
2: La Laura Escanes es va cagar amb cotxe.
0: Titular. Laura Escanes va cagar amb cotxe.
3: És de les pitjors coses que pot passar, eh? Perquè quan ho fa un altre, una criatura, un amic i tal, val. O sigui, costa treure allò el que no està escrit. Però quan et passa a tu, que a mi no m'ha passat, ha de ser horrorós, eh?
4: Et dic una cosa, a mi m'ha passat.
0: I on ho fas?
2: Se t'ha escapat la caca?
3: A dins del cotxe?
4: A mi m'ha passat conduint i no arribar... i cagar-me a sobre.
3: A mi, de les coses, perquè a mi se'm connecta, que és un altre titular que us dono...
10: T'ha de cagar.
3: Se'm connecta a cervell amb esfínter. O sigui, sí? I penso, quan estic en un embús, penso, si ara tingués necessitats...
2: Sí, i llavors...
3: I només és pensar-ho, patapam.
4: I les embusses. I el que va passar és que cada cop que m'apropava més a casa, més ganes tenia.
3: Perquè el cervell ho sap, estudiat.
4: I em recordo que estava pagant el peatge de Cunit per entrar,
3: i
4: allà...
2: I vas cagar del preu.
4: Em vaig... No.
3: Et vas deixar anar, eh?
4: Perquè em van treure un caixet del seny i vaig estar amb molts antibiòtics i tenia la probiota loca.
2: Ah, és que això sap molt greu perquè no ets tu, eh?
4: No.
2: Jo un cop vaig tindre una intoxicació, em vaig cagar sobre en una festa sorpresa que no coneixia ningú.
3: I tan sorpresa.
4: És allò que Moisés decideix obrir les natges i tu no pots fer... És la Bíblia, eh?
2: Tu no vas lluitar contra Moisés.
4: No.
3: Escolta, Moisés, estava pensant en això de la travessa.
2: Sí?
3: Jo hi trobo massa bon rotllo, la travessa.
4: Ai...
3: Quan heu fet, i hem fet tots, un cap de setmana d'excursions amb algú,
4: ara
3: no acabes bé.
2: No et suportis.
0: Mira, la Carolina Ferrer, l'àudio que dic que és molt llarg, però diu, tornaria amb tothom. Bé, tothom no.
3: Veus?
2: Però això s'ha sap persona. Perquè post-travessa ells han seguit quedant molt i penjant-ho a xarxes. Mm. I és molt senzill. Només cal que veguis qui no hi és.
0: Veus? Comença per G?
2: Sí, la Goicoechea no hi és mai. Els Casas tampoc.
0: Però és que no pega res, la Goicoechea, en realitat.
2: Bueno, sí,
3: hi ha molts perfils en aquest programa.
0: Però us recordo que el primer capítol en un moment està en un
2: per
0: moment
2: d'acampada
0: i diu, necesito lujo. O sigui, necesito lujo, que portes 10 hores.
2: Menos.
0: Necesito lujo ja i porta 10 hores d'acampada.
3: Quan portes un cap de setmana llarg fent excursió, vol dir pujar muntanyes i tot això, necessites oblidar aquella persona durant un temps.
0: Sí,
3: és el que necessites.
0: Sí.
3: Jo us diré que si em quedo amb una travessa, em quedo amb la nostra, amb la Núria Travessa. Ole.
2: Visca RAC1!
3: hem d'escombrar cap a casa.
4: Ara sí que marxem, no?
1: Ja està, sí, sí, ja està.
0: Ja està, gràcies.
3: Què és el teu programa, bé o no?
1: Bé, molt bé. On teniu la urna de l'1 d'octubre? Teniu l'urna?
3: Sí, tant.
1: No. I què en feu de l'urna?
2: Jo no en tinc.
1: No en tens,
2: l'urna? Que l'he repartit.
1: Sí, es van haver de buscar.
0: No t'ha tocat. A la Fuliola es van amagar el cementiri, si no m'equivoco.
1: Si volia, s'havien de buscar.
2: Ah, però jo no...
1: I avui és 1 d'octubre i estava pensant, la gent on té l'urna?
4: Ah.
1: La gent que en té. Jo en tinc una.
4: Tens una urna?
1: Sí.
3: Però d'aquelles petitetes que era la rèplica?
1: No, en tinc una de grossa.
2: Oh, sí. A on?
1: A la cuina.
2: I què hi guardes?
4: La fa servir de tàper, no.
2: No, les capsuletes de neteja. La mare que va parir!
10: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
11: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
12: I supem a les millors taules del món.
13: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem, i fem, i no deixem de fer.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
17: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
20: Esclat. Avui sembla de bojos portar un fill al món.
21: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
20: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
22: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya 2 invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
23: De què parlem quan parlem de córrer a la cursa de RAC1? D'esforçar-se, persistir, perseverar, prosseguir, continuar. I amb l'esperit de superació sempre present.
24: CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1. Us hi esperem.
25: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrell perfecte.
26: Tot a punt, Maria?
27: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir.
28: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
29: RAC1. RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
30: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
29: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona.
30: RAC1. Anar als museus estalvi.
29: Tots som 1 milió.
31: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
32: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
31: Truca a Verisure al 900-903-744.
33: Verisure.
34: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
35: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
29: RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
0: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
1: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
29: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a racu.cat.
2: Les seves entrades, sisplau.
3: És que nosaltres estem convidats.
29: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC 1. Tots som 1. It's showtime.

0: dels Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que quan fa un aperitiu amb olives sempre pensa en el Quim Masferrer.
1: Jo no he estat mai de les olives, mai. I hi ha com una mena de... En el meu entorn he conegut més gent, eh?
2: En sèrio?
1: Sí. No sé d'on ve. I ara ja hi jugo, és a dir, la vida m'ha anat prou bé sense olives. Però no vull tocar-ho.
3: Ni les arbequines.
1: No.
2: Oh, mira, que són bones,
1: ni farcides.
2: No.
0: Marc Serra.
4: Bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts al Versió RAC1. Passen 11 minuts de les 4 de la tarda. Seria capaç de fer aquest programa amb un bol d'olives i menjar-ne tota la tarda fins que acabés de mal de panxa per terra, perquè, clar, el plaer té unes conseqüències, saps?
3: No, llavors... no et passaria res si barreges amb pa i olives. Pa i olives. Són les arbequines.
4: Sí. Home, arbequines boníssimes.
3: Boníssim.
4: Si són olives soles, no pot ser.
3: No, però amb pa no et passarà res.
4: Quina ciència ho diu, això?
3: Com quina ciència?
4: Bueno, quina ciència hi ha al darrere?
3: Necessites un estudi científic.
4: Bueno, a veure, vull dir, quina explicació hi ha?
3: Estan carregats de raons, els científics.
4: Ah, d'acord.
3: No saben res.
4: En diríem coses seves, no? Coses seves, en diríem.
3: El que tota la vida s'havia fet.
4: Coses seves. Bueno, Montse Llussà, bona tarda.
2: Això són ells, bona tarda.
4: Què tal, com estem?
2: Jo menjaria, excepte... Gràcies.
4: Les grosses aquelles.
2: Excepte les picants. A mi les picants
4: no, les picants també. Les trencades.
3: Les trencades, són aragoneses.
2: Però d'all sí, però picants no. Saps què vull dir-te?
3: Però n'hi ha sense all.
2: El gustet, sí, però les picants no.
3: Són amargantes.
2: Això tampoc. Però la resta sí.
4: Unes que són molt grosses, que només té cap una a la boca, i que hi ha pinyol, eh? Sí, has de vigilar, eh? I després, un dels dolors més grans del món, anímic i físic, Mònica Folquet, bona tarda.
2: Hola, què tal?
4: És menjar-te una oliva que creus que no hi ha pinyol. Que és pinyol. Quin mal.
5: El bo de les olives és...
4: Bona tarda.
5: Bona tarda. Te les donen gratis.
2: Ah, sí?
5: Jo sempre vaig al restaurant i dic que això és gratis. I sí, dius, vale, em fotré això i prou.
4: Em posava al seu restaurant, vostè, d'olives?
5: No, per això mateix. Jo ho cobrava tot allà. Cobrava tot.
4: A quant surt una oliva? Una.
5: No. Depèn de l'època, si anava més desesperat o menys.
4: Sí.
5: Vas arribat a posar 10 euros una tapa.
4: Una tapa d'olives, baratíssim. Mm-hmm. Bueno, avui és el Dia Internacional de la Gent Gran i hem de començar el programa felicitant, evidentment, el senyor Marcelí. Moltíssimes felicitats dia. Des d'aquí una abraçada a la gent gran, com vostè.
3: Ets un poc a pena, un poc a sol.
4: No tinc cap necessitat de felicitar-lo i he escollit felicitar-lo perquè m'ha fet il·lusió.
3: No, és que jo no soc gran.
4: Ah, no?
2: Vostè és Matusalem, no?
3: No. Jo ara no diré l'edat que tinc perquè no és d'això, però jo no soc gran. Jo soc com... Tu penses que jo soc com aquesta gent que va a l'Inserso?
4: Sí, exactament.
3: Amunt, avall.
4: Exactament
3: explicant
4: així.
3: Explicant misèries, de quines pastilles prens, que si la pròstata, que si això, que quantes malalties tens. No, home, no, jo faig vida normal, eh? I avui m'he aixecat sol, del llit.
4: Ah,
3: m'he aixecat sol.
4: Havia entès que no hi havia ningú més al llit, dic, no? És lo habitual, no? Sí, que no hi tingui ningú més al llit.
3: Sí. Lo lògic.
4: S'ha aixecat per si mateix.
3: Sí, m'he vestit sol.
4: Sí.
3: M'he vestit sol.
4: Té allò dels mitjons?
3: Sí.
5: El calçador
4: de mitjons.
3: Sí, allò va molt bé.
4: Això ho faria estar jo, eh?
2: Calçador de mitjons?
3: Sí, de mitjons i de sabates.
4: No heu vist, això?
2: No.
3: Home, un calçador de mitjons. Sí.
4: No cal que t'ajupis ni res. Jo em puc ajupir sense cap problema. Però només per fer-lo servir, m'encanta que
2: t'hi ve. Però com es posa dins del mitjó?
4: Sí. Poses dins del mitjó i llavors el peu una mica per sobre i ja està. El mitjó dins del calçador, llavors poses el peu a sobre
3: i queda ben posat, eh?
4: No, queda perfecte.
2: Això per embarassades, t'ho dic jo, que bravo, eh?
4: Doncs això.
2: Quan hi ha molta panxa.
4: I per mandrosos, com jo.
2: Ah, bueno, per altres, clar.
3: Te diré més.
2: Sí.
3: M'he rentat la...
4: A veure, és que de veritat? O sigui, sí. Esclar, és que t'ho estic dient perquè ho he vist.
2: sembla una pròtesi.
5: Bueno, va, Folquet, vinga.
3: Què, no, què? No és una pròtesi.
5: Què?
3: Que et deia també que m'he rentat la cara sol.
5: Bueno.
3: M'he passat una mica d'aigua sota les aixelles.
2: Més
5: sol. És el que s'espera de la setmana.
2: Ah, no es dutxa, vostè?
3: Un dia a la setmana.
6: Mes, un cop al mes, no?
3: Bueno, ara fem un dia a la setmana perquè hi ha aquesta noia estrangera. Que
5: sí,
3: no sé què, no?
5: La Dulce.
3: Sí, la Dulce sol. I no, què més t'hi dic? Ah, després, he menjat sol l'esmorzar, perquè l'ha fet la meva senyora. M'ha fet una truiteta.
5: Sí.
3: I me n'he menjat jo sol. Les pastilles, home, me les he pres sol. Què vol dir, home?
2: O només faltaria que li haguéssim de donar el menjar a la boca.
7: Deixa't estar ja d'explicar-me coses de vieja asquerosa. Per favor, que avui és 1 d'octubre, no parlareu d'això?
2: Ara.
7: Sí. És 1 d'octubre, fa 9 anys. Ara. 9 anys del referèndum.
4: Sí, abans parlàvem amb els taloners d'on teniu la urna, si és que encara la teniu.
7: Fareu programa especial?
4: No, avui no.
7: Com que no?
4: No, perquè hi ha altres coses...
7: Però quina merda és aquesta? Si fins i tot la Pau de Pons ha fet una cançó.
4: Ah, sí?
7: Home, clar que sí, posa-la ara mateix.
4: A veure, sempre que la Pau de Pons fa una cançó, acaba parlant de la porta. Vull dir que si ha de ser una cançó on surti la porta una altra vegada...
7: Però això de la porta? No, no, no. Aquesta és de l'1 d'octubre.
4: Aquesta segur que és de l'1 d'octubre.
7: Clar que sí, guapi, és una cançó de l'1 d'octubre. I la Pau de Pons només parla de l'1 d'octubre i del procés. Posa-la, per favor.

0: ets un referent.
1: Va, per favor.
2: El loro!
0: La porta, sempre seràs el meu president.
1: Què té a veure amb l'octubre?
3: Calla!
0: La porta, tu ets un líder i ets el més valent.
1: Que n'aprenguin!
0: La porta...

0: televisió.
1: La porta amb tu perfil, som independents.
2: I les mentides, menjar-se-les amb patates.
0: Molt bé, bravo.
3: Això és una cançó com la mare.
4: No, aplaudeixo perquè la cançó m'ha agradat molt, però una altra vegada a la porta, insisteixo, no sé què pinta.
3: La de l'octubre, la de l'octubre.
4: Ha fet moltes coses la porta, però amb l'octubre.
3: Perdona, va ser...
4: Va
3: fer un partit d'aquell de la independència.
4: Sí.
3: Com es deia? Solidaritat de la porta, com es deia aquell partit?
5: No me'n recordo. La porta de solidaritat amb la porta.
3: Sí.
4: Bueno, Mònica Folquet, parlem del temps, perquè tenim el país en alerta.
6: En alerta, sí. Protecció Civil ha enviat aquest migdia ja dues alertes als mòbils per demanar que s'extremin les precaucions. El primer és alert, s'ha enviat a les comarques del Garraf, al Penedès, Baix Penedès, al Camp, Baix Camp i Tarragonès, per alertar de pluges intenses des del migdia i durant la tarda. I el segon, amb el text una mica diferent, perquè són moments temporals diferents, a la Terra Alta, al Baix Ebre i al Montsià, on la previsió és tarda, vespre i nit.
4: Bueno.
6: L'atenció especialment centrada a les Terres de l'Ebre, on el temporal podria quedar estancat hores i deixar grans quantitats d'aigua, tal com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà.
7: Perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló segurament durant aquestes mateixes hores pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts, però també, com he comentat abans, hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
5: 200, eh? 200,
4: doncs sí que és molta, eh? Sí, ho acabat de dir.
5: 200, eh?
4: Sí, sí.
5: Ho he dit, eh?
4: Sí, 200. Ho he dit. I vostè ho ha repetit i tampoc cal. Nil Ferrés, bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Què tal? Benvingut. Escolta, què passa a les Terres de l'Ebre, que sempre plou sobremullat, mai més ben dit? Què han d'esperar?
8: Doncs bé, aquesta nit matinada...
4: Nit matinada, eh?
8: Nit matinada és quan es preveu que l'episodi pugui ser més perillós o de més risc, perquè és quan podem tenir un sistema de tempestes o xàfecs que es puguin estacionar, anclar en aquella zona. Sobretot estem parlant del sud de les Terres de l'Ebre, és a dir, Montsià, també nord de Castelló, per tant, el País Valencià també poden tenir aquest risc elevat, i que es vagin acumulant molts litres d'aigua al llarg de tota la nit i matinada. Estem parlant, com bé deien, de més de 200 litres per metre quadrat, que molts models apunten.
5: Santa Bàrbara, Sant Lluc, Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara, no ens deixeu. Santa Bàrbara va pel camp empaitant l'Esperit Sant, vestida de blanc, vestida de negre, Jesús, com li en pega.
8: Carai.
4: Déu que pot ajudar una mica aquesta oració.
5: Home, clar, és clar, és això. I que encenguin les candeles que han beneït per el dia de la Candelera.
4: Els està caient un aiguat i han d'anar a encendre les candeles, eh? Sí. Buscar les candeles per casa, a veure on són. Què?
5: Si estan beneïdes, les candeles tenen aquest poder de tirar l'aigua.
4: Tant de bo. De fet, amb la Folqueta em dèiem que, clar, el Canà, el 2021 va ser, no? Ja va caure un xàfec històric. Estem parlant de les mateixes xifres o no?
8: Clar, en aquell dimecres...
4: Recordeu que no va quedar res, eh? Allò va ser tremendo, eh?
8: Allò va ser el dimecres 1 de setembre del 2021.
4: Ah, exacte.
8: Que al Canà es van acumular més de 250 litres per metre quadrat.
5: Déu-n'hi-do.
8: 200 dels quals en 2 hores i mitja. Per tant, Déu-n'hi-do l'episodi que va haver aquell dia. L'únic que en aquella situació meteorològica teníem una dana... rondant al voltant de la península. Avui no és el cas. Avui ens trobem entre un braç d'una borrasca i un anticicló. Estem una mica perduts aquí al mig i tenim un flux de vents que recorre molt tros del Mediterrani, per tant, és un flux de vents molt humits que, juntament amb aquest mar Mediterrani que tenim tan escalfat, doncs és la situació perfecta perquè es formin grans tempestes.
4: Deixem el Delta de l'Ebre perquè jo, que sóc una mica mig meteoròleg...
9: Ah, sí?
3: Te gusta... Tienes la cisobra.
4: No, des de res, fa dies. Perquè jo obro Meteocat i veig una mica per on va la previsió i ja li vaig dient a la gent, marxeu que ara plourà, eh? Afanyeu-vos que plourà abans de les 9, eh? I de vegades encerto i de vegades no, però ara vull mirar el Meteocat. Bueno, hi ha una escombrada de país, no?
8: Sí, ara mateix...
4: Dic que caurà repartit, això.
8: Sí, són el que diem, xàfecs i tempestes, són molt irregulars, localitzats, però allà on plou pot caure amb certa intensitat. De fet, ara mateix, per exemple, tenim precipitacions ja actives al Solsonès, Berguedà, nord d'Osona, Lluçanès... Lluçanès. També tenim precipitacions al prelitoral. Ja comencen a activar-se també cap a l'est de les Terres de l'Ebre, per tant, s'haurà d'anar seguint aquesta situació. Fins hores d'ara, per exemple, acumulats a la Bisbal del Penedès, s'han recollit 68 litres per metre quadrat. Fins hores d'ara.
5: Déu-n'hi-do.
8: Blancafort, 55 litres per metre quadrat. Vila-Rodona, 43 litres per metre quadrat. O Tarragona, 32 litres per metre quadrat.
4: Tenim ara dos lloros, abans en teníem el programa, ara n'hi ha dos, que és Fixa't i Déu-n'hi-do.
9: Déu-n'hi-do.
4: Déu-n'hi-do i Fixa't.
5: Fixa't, eh?
9: Perquè és ell que em fa fixar, i després al fixar-me dic, hòstia, Déu-n'hi-do.
4: Per tant, es retroalimenten d'una l'altra.
9: Sí, però és culpa
4: seva. Com és això, exactament?
5: Mira, Fixa't.
9: Déu-n'hi-do.
5: Fixa't, 32.
9: Déu-n'hi-do, 32.
6: Bueno, encara 4. Fixa't,
5: 68.
9: Déu-n'hi-do, 32.
4: No, el que ens faltava en aquest programa. Que ens faltava.
9: M'he descomptat, perdó.
6: Que li fa gràcia, que...
9: No sabia que era fàcil, repetir el que deia i m'he equivocat. Jo aquests de Delta de l'Ebre, la veritat...
4: De què?
9: Els de Delta de l'Ebre, aquests.
4: Sí.
9: Els de Delta
4: de l'Ebre. Sí.
9: Que hauria... Jo no sé què esperen a marxar d'allà, perquè això és com els de Sau. Els de Sau van fotre el camp. Sí, aviam, és que això ho fots fonaments, o agafes el país i li fots fonaments, perquè no, jo per mi que no hi van posar fonaments, perquè està molt baix, aquella part d'allà està molt baixa. Sí. No hi ha una cimentació a sota que ho elevi una mica. O una tarima.
6: Sobretot hi ha aigua, no?
9: Sí, vale, d'acord.
3: La barra trabocada.
9: Els fonaments, o fots una tarima, que ho elevi tot. Sí. Això comença a marxar, perquè si no... És que ho van fer massa baix.
4: Li aniria bé, per exemple, seguint el seu exemple, una tarima amb rodes, que pogués traslladar tot el Delta de l'Ebre cap a una altra zona, cap endins.
9: També seria...
4: Això també seria una altra opció, no?
9: Bueno, però bueno, si, tal, allà on ha estat, només elevant-lo.
4: Elevant-lo i ja
9: està. Un parell de pams, sí, saps? Sí. No cal donar
5: un escenaris. Un parell
9: de pams. Sí, aquells escenaris que tenia aquella tarima tan alta. Ho dic per experiència, que vaig pels teatres i veig aquestes coses de les tarimes.
4: Va pels teatres.
9: Sí. O si no, que marxin i els hi faran un homenatge a un grup de música, els hi posarà el seu nom. El Sau ho van fer.
4: Ah.
9: Va posar Sau.
4: Anat a buscar aquí la referència complicada. Això serà avui i ja està, o demà continuarem amb la cosa?
8: Demà al matí continuen aquests xàfecs i ruixats, sobretot, com dèiem, més intensos a les Terres de l'Ebre. Es aniran desplaçant progressivament també al llarg de la costa i litoral tarragoní, per tant, durant el matí encara força en renou, sobretot a la meitat oest de Catalunya. De cara a la tarda aniran dissipant-se.
6: I les temperatures, perquè...
4: Fa una calor... Escarosa. És increïble la calor que fa.
8: Doncs mira, veure,
4: abans, quan plovia, no refrescava. O sigui, no ha passat
3: això,
4: no ha passat això tota la vida.
8: Sí.
4: Plovia i te n'anaves a casa la mar de content. Doncs ara fa una calor escarosa.
8: I això precisament ens passa pel que comentava. Tenim un flux de vent que ve del Mediterrani i, per tant, és vent molt humit, però, a més, escalfat per la pròpia aigua calenta del Mediterrani.
4: Aquest país es pot aguantar, eh?
9: Sí.
6: I es mantindran així,
4: pot aguantar.
6: O baixaran.
8: Ara mateix ens mantenim una mica per sobre del que tocaria per l'època, però estem força, força semblant
9: aquí
8: al que
9: tenia
8: ens tocaria,
9: una cosa.
8: Per tant...
9: Mediterrani massa tancat. Han de... més obertura.
5: S'hauria d'obrir.
9: Sí, és banyera. És com una banyera, és quasi llac i s'hauria d'obrir una mica més. Mira, l'Atlàntic, mira com ho tenen allà. Ho tenen ben muntat.
5: Vostè,
9: aquests
5: per on
9: sí
5: l'obriria, vostè?
9: No sé, però allò sigui. Però s'ha de treure de terra allà perquè està tot tapat.
5: Vostè faria un túnel pels Pirineus?
9: Per sort també podria ser. Mira, fas un túnel que vagi parar per
5: dalt. Sí.
9: L'Àtico, o sigui, i escolta, si us vulgui no, hi haurà una fluidesa de...
4: També seria un atractiu turístic, vull dir que la gent ho aniria a veure
5: vaixell,
4: com
5: sí,
4: passa
3: cova,
4: allà,
3: cova, com les coves del drac.
9: Sí, veus-ho?
4: La ignorància és atrevida, però sí, també genera negoci.
5: Idees,
4: també.
5: Idees, que la gent no en té ja.
4: Bueno, Nil, ja pots tornar a la teva posició després d'aquest despropòsit. Qualsevol cosa ja ho saps, eh?
8: Oh, i tant.
4: Vinga, gràcies.
6: Gràcies.
4: I atenció, perquè aquest judici l'hem anat seguint de trascantó, però avui... en fi, n'hem de parlar perquè s'ha convertit en un despropòsit aquesta última sessió del judici pel cas Roger Espanyol.
6: Sí, ha estat ben accidentada perquè l'inspector que va autoritzar l'ús de bales de goma durant l'1 d'octubre no s'ha presentat aquest matí al·legant problemes de salut. Això ha obligat a suspendre el judici durant unes hores. Al migdia, el policia ha aparegut amb un justificant mèdic i al final el jutge ha decidit reprendre la sessió.
5: Què tenia?
3: Pots comptar.
6: Ara li preguntarem al Benet Iñigo, que és a l'Audiència de Barcelona, que és qui està seguint aquesta última sessió del judici pel cas de Roger Espanyol. Benet, bona tarda.
10: Com esteu?
4: Molt bé. A veure si pots respondre la pregunta del senyor Marcelí. Què li passava a aquest policia que ha aparegut amb justificant?
11: Hi ha qüestions de salut que no se'ns pot dir per tema de protecció de dades. Se'ns ha limitat a explicar que era un tema de problemes d'hipertensió. Mm. El cas és que ha anat de bon matí a una clínica de Barcelona.
5: Ah, dels nervis.
11: Ja pot ser. Ha anat bé, no sabem què ha sigut el detonant, però sí que us puc explicar una anècdota curiosa. Digues. I és que, clar, de bon matí, això havia de començar a les 10, eren 10:45, encara no havíem començat, no sabíem el per què, fins que ens donen senyal de la sala i el jutge diu que hi ha això, no? Doncs que un dels acusats no ha pogut venir per un tema d'una urgència mèdica i que no hi havia encara cap constància documental, és a dir, no els hi havien enviat un informe mèdic conforme, no?, justifiqués aquesta atenció, però els hi havien dit, i que esperarien a la una, a veure si a la una doncs sabíem si aquesta persona podia reincorporar-se després d'anar a urgències o no.
12: Esperarien vol dir tothom allà?
11: No, que es feia un recés fins a la una, fins que arribés, doncs, fins que es pogués saber si això anava per llarg o no. El cas és que cap a 11:45, el tribunal encara no sabia res, però hem vist aquest policia esmorzant a un bar d'aquí al costat de l'Audiència de Barcelona.
9: A molta sal.
11: I llavors han sigut les acusacions que veient això, han anat al tribunal i han dit, escolti, que aquest senyor que no sabem encara que si estarà disponible o no, creiem que sí perquè està aquí al costat.
12: Creiem que ho està perquè està gaudint d'un esmorzar. Però potser ha anat al metge, no havia esmorzat i necessitava una miqueta de condiment.
5: No, si no has esmorzat, la pressió baixa.
12: Baixa, noi? Doncs, és que, a veure...
5: Tenir alta és perquè...
6: Sí. Bueno, pot ser els nervis.
5: Però les olives també fan pujar.
12: Olives. Però això, Benet, a veure, ja és una anècdota tenint en compte tot el que ha passat,
11: sí,
12: que ara ho repassarem. La veritat és que t'escoltava aquest matí i és increïble, però abans, què ha explicat aquest inspector?
11: Bàsicament, de moment han declarat dos dels quatre policies acusats, ara ho està fent el tercer, ara mateix, i una mica dins del que s'esperava, eh? Tots han justificat que es van trobar a l'escola Ramon Llull votants enfurismats i que els llançaven de tot i que, per tant, han justificat que en aquell moment podien utilitzar les bales de goma, una d'elles, la que va acabar buidant l'ull a Roger Espanyol, no?, el denunciant en aquest judici. Per tant, tot ha anat al voltant de quines situació es van trobar allà i com es va donar l'ordre, perquè un dels acusats és qui va disparar, però els altres tres són els comandaments que ho van autoritzar i van donar l'ordre. Hi ha hagut alguns moments curiosos, com per exemple aquest que escoltareu, de com es va anar replicant l'ordre, la instrucció de disparar les bales de goma.
13: La ordre de viva veu de pelotes es replica tres vegades. Vostè diu pelotes, els altres diuen pelotes, i arriba a pelotes o la seva pelotes ja arriba directament?
12: Sort que és l'últim dia, ja, perquè esteu fregant uns nivells de surrealisme en aquest judici, i mira que sap greu per tot el que li ha passat al Roger, però és increïble, és increïble.
11: Sí, sí, aquest ha sigut un moment una mica divertit, si em permeteu, no? Aquest,
12: pelotes, sí.
11: Sí, sí. L'altre moment és quan ha declarat aquest inspector, i el jutge, doncs, abans de començar, doncs, li ha preguntat això.
14: ¿Está usted en condiciones de declarar de pie o prefiere que le pongamos alguna...? Está bien, si usted se encontrara, necesitara que paremos, nos lo dice, ¿de acuerdo?
11: Sempre una consideració. No?
12: Qui és el jutge per identificar-lo pel que ve ara, com es diu?
11: Bé, no el veuràs, no el veuràs perquè les imatges que ens ofereixen no...
12: No, però per saber... De...
11: Està tallada. Ara no tinc el nom aquí al davant.
12: Val. No, ho dic perquè, clar, és un dels protagonistes d'aquesta sessió. Jo ara et cedeixo la paraula, Benet, sí, i ens va servint tot el showtime que escoltarem a continuació a càrrec, bàsicament, d'aquest jutge.
11: Sí, bàsicament perquè, clar, a la segona sessió el tema van ser els intèrprets. Recordeu que va acabar, doncs, que va ser impossible trobar algú que traduís correctament el català al castellà. Les intèrprets que van venir, doncs, no estaven preparades per fer-ho, i això va derivar en una sanció o en un expedient sancionador a l'empresa que presta aquest servei. He de dir que ahir i avui, ara mateix s'està traduint les preguntes, per exemple, que sentíem de Benet Sarelles, se li tradueixen als acusats que són de fora de Catalunya, i aquest sistema funciona perfectament. Però llavors ens vam trobar ahir que hi havia un altre problema, un cop solucionat els intèrprets, que era l'espai, la sala on es feia. Els primers dies eren una sala, ahir i avui és una altra sala que no és del grat d'aquest jutge que, com deies, és el gran protagonista. Ja només començar ja apuntava que ell d'allà no hi estava bé.
14: Renuncia, es que se oye fatal. Es una sala que tiene una acústica horrible.
11: I aquesta queixa de l'acústica, que és certa, perquè la gent que està dins la sala... Mira, jo conec periodistes que estan dins la sala, però es posen els auriculars amb el streaming per escoltar-ho bé.
12: És a dir, que
11: estan dins de la sala.
12: Se sent millor des de fora amb auriculars que des de dins.
11: Correcte, correcte.
5: A la parròquia ens passa el mateix.
12: Igual.
5: No sentim
12: el capellà de vegades té molta reverberació.
11: Exacte, doncs alguna cosa així deu passar. I imagina't si això li sumes als problemes que sempre hi ha quan hi ha una connexió a través d'internet, com va passar ahir amb alguns testimonis.
14: Si fuera, por favor, posible que incrementara el tono de voz, porque la acústica es malísima, le oímos mal y encima, con la interferencia de la web, es un caos esto.
12: M'imagino que, evidentment, el Roger Espanyol, que és el principal afectat, té ganes que s'acabi, però la resta també deuen tenir ganes que s'acabi, inclòs el jutge.
11: Jo crec que el que més, de fet. Llavors, a més dels problemes amb l'acústica, amb el so, hi havia problemes també amb l'espai, diguem-ne. Ahir va haver-hi un moment que hi havia 7 pèrits, 7 experts per declarar sobre l'ús de les bales de goma, sobre en quins moments s'han d'utilitzar, protocols, etc. Clar, eren 7 pèrits que estaven al set alhora perquè, d'alguna manera, uns poguessin opinar sobre els altres, contradir les seves visions, etc etc. Però, clar, eren 7. Tot set de peu i amb un sol micròfon. Així el rebia el jutge.
14: Las condiciones de la sala son las que son. El tribunal, en fin, ya le gustaría disponer de otros medios y tal. Ya sé que es incómodo para ustedes el estar ahí y además disponer de un único micrófono.
12: Que era com una coral amb un micròfon, no? Tots
11: sí,
12: sí. Ben junts.
11: Llavors, clar, s'havien d'anar rotant, inclinant cap al costat, tot molt... Estèticament...
12: Perquè no es pot canviar de sala, vull dir, no?
11: De fet, el tema és que en aquest judici, les sales a l'audiència, no us penseu que la majoria, les habituals, són gaire grans. De fet, a vegades ens hem de barallar entre periodistes perquè no hi cabem tots, llavors hem de fer com ho fem una mica sorts. Llavors, per aquest judici, que hi ha tantes parts implicades, tants advocats de l'acusació, de la defensa, públic, doncs s'està fent a les sales grans. Una és la del jurat, que avui deu estar ocupada per alguna altra cosa, i avui s'està fent a la sala polivalent, que és una sala on també hi fan formacions, és a dir, no és una sala on només s'hi fagin judicis. Per això aquests problemes, diguem-ne, que no és una sala habilitada només per fer judicis, no?
12: Mm-hmm.
11: Per acabar, dues anècdotes del dia d'ahir. Penseu que jo aquí retallo molt els talls, per dir-ho així, vull dir, ho sentiu molt curt, però normalment són escenes que duren diversos minuts, eh? Un dels moments curiosos d'ahir va ser quan va venir un testimoni, un fotògraf, que era el lloc dels fets el dia 1 d'octubre, que havia de venir a l'anterior sessió, però no es va presentar. Llavors, només entrar, ell va explicar per què no havia vingut el dia que li tocava i el jutge li va dir que una mica que li perdonava una multa que li podia posar i que fins i tot el podien acusar d'obstrucció de justícia. Aquest és un tros d'aquest moment.
15: Bueno, tuve un problema personal en mi vivienda que fue ocupada y tuve que asistir.
14: No le hubiera costado a usted nada hacer una llamada al tribunal poniendo de manifiesto los mismos y avisando de que no podría venir.
12: Això és com quan vas al metge o a un restaurant, home, si no hi has d'anar no costa res avisar. Ara, clar, també és casualitat que li hagin ocupat la vivenda.
5: Solo he tenido un derrame.
11: En ple debat de la crisi de l'habitatge.
12: Sí, efectivament.
11: I ve aquí aquest testimoni. I per últim, va ser també prou curiós el moment o prou divertit, el moment, clar, ahir van declarar molts pèrits. Crec que van ser 15 en diferents. Uns pèrits mèdics, uns pèrits balístics, etcètera, no? I tots, quan es presenten, doncs per demostrar la part que els proposa li interessa doncs, que el tribunal es cregui, no?, el que diu el seu pèrit, per tant, posar en valor que és una persona amb criteri per opinar d'aquella qüestió per la qual ha vingut a opinar. Doncs, i llavors repassen tot el seu currículum. I així, quan en portàvem jo uns quants, així responia el jutge.
14: Se trata que nos tiremos aquí media hora, en fin, ilustrando al tribunal sobre todos los máster, los diplomas, las categorías, tal, porque el tribunal ya se la reconoce plenamente.
11: Sí, era, que era en plan, fem via perquè això se'ns està allargant.
12: A veure, jutge Marchena, bona tarda.
16: Bona tarda. Bona tarda.
12: És evident que de vegades els judicis es fan pesats, no? Fins i tot pels jutges.
16: Muy pesado, no hace falta ver todas las pruebas, escuchar todos los testigos, porque nosotros ya tenemos la sentencia prácticamente ya redactada y podemos ya, además retumba. Yo se lo he dicho muchas
5: retumba
16: veces.
5: Retumba la sala.
16: El micro retumba. Hay incluso el corte en el que yo mismo...
17: Permítame, no se acerque tanto al micrófono porque retumba.
5: Retumba. Es lo que le pasaba a
12: este... Sí, la justícia espanyola es veu que retumba.
17: No me interrumpa.
16: Por favor.
5: Retumba.
12: Benet, doncs ànims, que això ja està, no?
11: No, bueno, sí. Bueno. En principi hem d'acabar avui.
12: Val.
11: Però, clar, estan declarant els acusats i queden els 9 informes de les nou parts personades en aquest judici. No veig la llum al final del túnel.
12: Bueno, com a mínim, mira, continuarà servint detalls...
5: Curiosos.
12: No,
16: vamos a intentar, si podemos cubrir el hueco con otro testimonio...
6: Venga. Jo soc molt fan, i perdóneme, de Gómez Bermúdez. És el meu jutge preferit de la història.
16: Hay un recopilatorio. Es un mejor momento.
12: Això un dia hauríem de treure uns cromos, sí, en lloc de cromos de la Lliga, de cromos de Mario Bros, cromos de jutges.
5: Estaria
12: bé. Benet, gràcies.
11: A vosaltres.
6: Gràcies.
12: Continuem amb les notícies del dia. Mònica, la campanya de vacunació de la grip i la Covid arrencarà el 5 d'octubre, més tard del que és habitual, perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les noves variants del virus.
6: Serà una campanya esglaonada i arrencarà primer amb els grups de risc, que són persones que viuen en residències, els més grans de 80 anys, infants de fins a 4, embarassades i personal sanitari. El 26 d'octubre, els majors de 60 anys amb cita prèvia, i a partir del 16 de novembre s'obrirà la vacunació espontània. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, recorda que els virus canvien i que és important vacunar-se cada any.
18: Són dues vacunes que les hem de repetir any rere any perquè van canviant els virus amb petites modificacions que ens poden donar algun susto. No serveix el em vaig vacunar l'any passat. Ha de ser un missatge que cali molt, que la vacunació és la principal mesura preventiva.
6: L'any passat es van administrar més d'un milió de vacunes contra la grip i més de 900.000 contra la Covid.
9: I gratis, Són vacunes gratis que jo me les foto. Cada any me les foto totes.
12: Com totes? Què vol dir totes?
9: Les vacunes.
12: Ah, sí?
9: Són gratis i van bé, funcionen, es quedes protegit per tot.
5: La grip, la grip A...
9: Sí. A Covid, totes les variants que han hagut, totes,
12: hasta les històriques. Però això no té cap sentit, que no té...
9: Bueno, per si acas torna una mica.
12: D'acord.
9: La varicela, el sarampió, el tètanus, també me la foto, la papil·loma.
12: La papil·loma.
9: La malària, també, del dengue, del Congo, cada dels noms ja no els recordo. Però totes me les fotem. També, ara ja em foto vacunes...
12: Però, perdoni, ara vostè mai al Congo?
9: No.
12: Però per què es posa la del Congo?
9: No pot venir gent del Congo aquí.
12: Per si ve una mona del Congo.
9: I ara estic ja fotent la vacunes contra els efectes secundaris de les vacunes, per vacunar-te sobre això.
5: Molt bé.
9: Saps? Perquè abans no vinguin, tu ja estàs vacunat i tens el fet secundari com...
12: Sí que té un braç una mica...
9: Sí.
6: Foradat.
9: Aquest mes me l'has fotut tot, sí. Aquest és...
5: Mira, que...
9: El doble gruixut que l'altre,
6: És veritat, hauria d'anar canviant de braç. No.
3: O posar-te una via, que t'ho posin per una via.
9: No, és que me les poso totes primer per un braç i després me'n foto l'altre, perquè quedessin sempre conegut per les dues parts del cos.
5: Bueno, sembla un drogadicte. No sé si s'hi fica.
12: Bueno, i així la gent va passar la tarda, vull dir, cadascú el seu, Parlant d'injeccions, avui ens ha impactat un cas als Estats Units, Mònica.
6: Okay. Sí, on una condemnada morta ha sobreviscut a dues injeccions letals durant el que havia de ser la seva execució.
12: Sí, sí. Dues i no s'ha mort,
6: És Krista Pai, condemnada està ingressada en un hospital que sapiguem fins ara, condemnada a mort per assassinat, i que aquesta matinada els periodistes que presenciaven el que havia de ser la seva execució han constatat que la dona continuava viva després de la primera injecció. Els funcionaris li han aplicat una segona, però tampoc ha funcionat, i la dona està ingressada en un hospital de Tennessee. De fet, el governador d'aquest estat ha obert una investigació per aclarir què ha passat, i de moment han suspès totes les execucions previstes. Imagina't. Pel que queda d'any.
9: Perdona.
12: Què passa?
9: No, aquesta injecció, quina és la letal? Aquesta no me l'he pres jo, aquesta no me l'han fotut, Si no, no la tinc al llistat de...
12: Provi-la, a veure si estem de sort.
9: Això en podeu aconseguir una d'aquestes?
12: Sí, sí, home, sí. El senyor Marcelí, que té contacte amb farmacèutiques,
5: Truco a Trump i ja li portaré.
9: Dues, una per cada braç.
5: Sí, que avui tant. Si en vol tres, està tres.
9: No, només dues, i l'any que ve...
6: Ja arribaria la tercera,
12: les que faci falta. De seguida analitzarem amb l'Ernesto Kaiser tota la crisi de l'habitatge que ha esclatat després del cas de la Mari Carmen, però abans parlem de l'amnistia perquè entrem en els dies claus, Mònica,
3: ara.
12: Pel futur immediat de Carles Puigdemont.
3: Ja era hora, m'he començat per aquí.
12: Però ara en parlem.
6: Sí, d'aquí a 5 dies, dimarts que ve, el ple del Tribunal Constitucional debat els recursos de Dolors Bassa i Jordi Turull sobre l'amnistia de la malversació. Tot indica que el TC els amnistiarà i això obligarà el Suprem a fer el mateix amb Carles Puigdemont. Avui, en un esmorzar a Madrid, el president del Constitucional, Càndido Conde Pompidó, no s'ha volgut mullar sobre una data de retorn del president Puigdemont, però se li ha entès tot amb aquest avís al jutge del Suprem, Pablo Llarena.
12: Ernesto Kaiser, bona tarda.
19: Bona tarda. Què tal, Marc?
12: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Un plaer coincidir amb tu, com sempre. Estem en dates decisives. En aquest esmorzar que mencionàvem, li han demanat a Pompidou una data de retorn de Puigdemont. Pompidou, diguem-ne, no és com vostè, no s'ha mullat, però sí que ha donat a entendre que el retorn, diguem-ne, està a la cantonada. De fet, avui, en el seu blog personal, Ernesto, diu que Llarena ja tindria preparat l'esborrany per aixecar l'ordre de detenció i, per tant, això hauríem de dir que no sé si ha llançat la tovallola o encara hi ha algun sistema per anar-ho fent més llarg, això.
19: No, han tirado la toalla, Marc. Han tirado la toalla. Lo que yo preciso hoy en el periódico es una historia que no, hasta ahora no había salido, y es lo siguiente. Hay dos bloques aquí. Los bloques de los dirigentes condenados,
12: ¿sí?,
19: es decir, que fueron condenados por la sentencia del procés de 2019, esos son competencia de la sala. Es la sala la que tiene que dictar un auto, después de debatir y analizar la sentencia de Turull y de Dolors Bassa, que llegará el 7 o 8 de octubre, el 6 la prueba del Constitucional, es decir, el martes próximo. Ellos tienen que deliberar y hacer el auto. Pero hay otros tres, y esto es el matiz, que no pasan por la sala, porque sencillamente no fueron condenados, fueron procesados. Pero no fueron condenados porque no se sometieron a la acción de la justicia porque se marcharon de España, de Cataluña y de España, un día antes de la querella criminal que presentó José Manuel Maza, fiscal general del Estado. La presentó el 30 y Carles Puigdemont y otros se marcharon el día 29. Entonces, esos están declarados en rebeldía por el juez Llarena, el juez instructor. Por lo tanto, no pasan por la sala. Y mi información y la noticia que aporto es que Llarena puede actuar de inmediato. Con ellos no tiene que esperar. Es decir, mientras que los otros tienen que pasar por la sala de lo penal, tiene que reunir a lo que fue el antiguo tribunal del procés,
12: sí,
19: dictar un auto y tomar las medidas. En el caso de Carles Puigdemont, de Toni Comín y de Lluís Puig, lo que tiene que hacer es simplemente dictar un auto, levantar la medida cautelar de prisión que solamente rige en España, porque nunca se atrevió en julio del 2024 a emitir una nueva orden de detención europea, tenía miedo que le hicieran el ridículo una vez más, máximo con una ley de amnistía en España. Por lo tanto, lo tiene fácil. Mi cuestión es, ¿dejará a Puigdemont participar en lo que sería la celebración, por así decir,
12: sí,
19: de los 9 años que se cumplen el 27 de octubre,
12: correcta,
19: de la declaración de la independencia en el Parlamento catalán, o hará arrastrar a los pies y hará el auto el 3 de noviembre, digamos?
12: Aquesta és la pregunta. Entonces, és a dir, Puigdemont podia ser a Catalunya per, és difícil posar-li un adjectiu, però commemorar, recordar, celebrar aquesta, en fi, aquesta data simbòlica, que va ser aquesta proclamació de la independència que va durar pocs segons. Això seria el 27 d'octubre. Dedueixo, Ernesto, que si no li volgués fer la punyeta a Puigdemont, el 27 d'octubre seria aquí, i si li volgués fer la punyeta s'esperaria aquesta data simbòlica.
19: Hay un matiz, Marc.
12: A veure.
19: Esto es un cubo de Rubik. El matiz es que es posible que la derecha judicial, de la cual son representativos Marchena y Llarena, consideren que el tema de Puigdemont está amortizado para Feijóo, para la sala de lo penal. Ya no tienen nada que hacer. La guerra ha terminado. Lo único que tienen que hacer es el auto, los autos. Entonces, puede ser que un sector que se ha ido acomodando a la situación política, porque lo que hace maravillosamente el voto, la ponencia del Cándido Conde Pumpido, el presidente del tribunal, sobre el caso de Dolors Bassa, es mostrar cómo oportunísticamente Marchena va cambiando la sentencia del 2019, su propia sentencia. Y hay una cosa que se llama intangibilidad en el procedimiento judicial. La intangibilidad es que una sentencia firme, una resolución firme, tú no la puedes modificar a tu gusto. Uh-huh. Y en cambio, el principio de intangibilidad no les viene bien a ellos, entonces van mutando el sentido de la sentencia. Lo que era una ensoñación, un señuelo, luego cuando presentaron una cuestión de inconstitucionalidad se convirtió en un golpe de Estado, y ahora prácticamente vienen sosteniendo la tesis del golpe de Estado. Entonces, lo que demuestra la sentencia que se va a aprobar el martes de Cándido Conde Pumpido es cómo de manera oportunísticamente van adaptándose a la situación política. Y como producto de esa adaptación a la situación política, se contradicen notablemente al no aplicar la malversación. Eso está fantásticamente descrito. ¿Mm? Pero yo lo que es quería señalarle, perdón esta digresión, es que hay un sector que dice, no, dejémoslo venir a Puigdemont antes del 27, uh-huh, que esté aquí. Vamos a utilizarle contra Pedro Sánchez. Vamos a ver que seguramente Salvador Illa le va a recibir en el Palau de la Generalitat y se darán el abrazo. Oye, y hay quien dice que a lo mejor Sánchez le recibe la Moncloa. No lo creo. Esto no lo creo. Creo que esa breva no caerá. Pero dice, el planteamiento de esta derecha judicial es un planteamiento sutil, digamos. Oye, traigamos a Puigdemont. Digamos que lo trajo Pedro Sánchez.
12: Clar, és a dir,
19: que Puigdemont no s'arrepiente.
12: Que interessa per la foto.
19: Por la foto. És una foto preelectoral. Qui és el responsable de que vuelva Puigdemont? Pedro Sánchez.
12: Sánchez, sí, sí.
19: ¿Se ha arrepentido Puigdemont? No se ha arrepentido. Y por lo tanto, estamos otra vez en el 2017, octubre del 2017, 9 años después.
12: I per l'altra banda, m'imagino... Sí. No, anava a dir que per l'altra banda m'imagino que ara, en un futur, no sé si futur ficció o molt realista, tampoc deu interessar que aquest tema no es resolgui en una possible, diguem-ne, en un possible escenari on Feijóo fos president. És a dir, que no li agradaria a Feijóo tenir aquesta patata calenta per resoldre.
19: También Marchena y Arena dicen, oye, pero vamos a... que viene Feijóo, que viene Abascal, dejemos el tema resuelto, ya no tiene sentido, nos han ganado la batalla, hemos estirado hasta el final, somos prácticamente los últimos de la guerra de Filipinas, cuando, ¿se acuerda, no?, la guerra donde seguían combatiendo un año después que la guerra había terminado.
12: Sí, sí.
19: Y, pero bueno, no hagamos más el ridículo, oye, firmemos los autos y pasemos página.
12: Doncs passem pàgina. No sé si vol dir alguna cosa més d'aquest tema, però m'agradaria parlar amb vostè de l'habitatge. Perquè, bueno, vostè ha fet una excursió a Sol i m'agradaria que ens fes una mica de crònica de què s'hi ha trobat.

0: es temporal, efectivamente, y sería deseable que haya una prórroga automática, que es lo que plantea el otro decreto, como existen países como el Reino Unido, Italia, Alemania, Francia. No es ninguna revolución, no socava las bases del capitalismo, como pretende Ayuso, diciendo, aquí viene el comunismo. No, no, no. Entonces, yo creo que el Junts lo va a aprobar, yo creo que le viene bien a Junts, eso es protagonismo, está en una batalla en Cataluña contra Alianza Catalana, que no pinta nada en el Congreso, porque no existe y además no tiene ninguna intención de existir en el Congreso de los Diputados, y por lo tanto es una batalla que a ellos les interesa. Yo creo que a Jordi Turull le interesa, que a Miriam Noguera le interesa y que a Carles Puigdemont, antes de su regreso a España, también le interesa. Por lo tanto, ese decreto saldrá. El otro decreto probablemente no salga, el de prórroga automática, porque parece demasiado revolucionario, a pesar de que, como digo, en Italia no es revolucionario, en Alemania no es revolucionario, en Francia no es revolucionario, ni siquiera en el Reino Unido, donde se implantó hace muy pocos meses la prórroga automática. Lo hizo el derechista gobierno socialista derechista de Keir Starmer antes de caer. Entonces, yo creo que el primer decreto se aprobará, tendrá efectos positivos, son los que acabo de decir, la prórroga extraordinaria para los contratos que venzan el 31 de diciembre de 2028, y luego está el tema de los desahucios, Marc. El tema de los desahucios, si bien también se gana un poco de tiempo hasta el 2030 para aquellas personas vulnerables y que no tengan alternativa de habitache, pues también es importante. Todas estas medidas son de carácter transitorio, no van a la raíz. Fíjese, el gran problema, en mi opinión, del mercado inmobiliario y de la vivienda en España es que hasta en el 2008-2012 hubo una burbuja que era una burbuja de construcción de viviendas a tutiplén. España construía más que Italia, Alemania y Francia juntas. Eso, se colocaron esas viviendas, las familias se endeudaron. Y ese endeudamiento provocó la crisis del 2008-2012. Ahora no hay endeudamiento de las familias. Ahora lo que hay es una burbuja de otro tipo, una burbuja creada por las sociedades de inversión en el mercado inmobiliario. Esto se debe al decreto Guindos, a la ley de Guindos del 2012, que permitió a las sociedades de inversión en el mercado inmobiliario, por ejemplo, si distribuían el 80% de los beneficios, a través de dividendos, pagar, ¿sabe cuánto de impuestos? 1%. Tú distribuías el 80% de tus beneficios y pagabas 1% en el IRPF. Y ahora, bueno, pues ahora en el nuevo decreto están diciendo que para aquellos que no distribuyan beneficios, las SOCIMIS, las famosas SOCIMIS, pasarán a pagar del 15% al 25%. Pues eso no es ninguna revolución, Marc.
1: Aquí hi ha un rum-rum a Madrid relacionat amb aquesta qüestió de l'habitatge. Vostè diu que s'aprovarà com a mínim el primer decret, però sí que hi ha aquest rum-rum de que Sánchez, si li tombessin els pressupostos al Congrés, es podien convocar eleccions al març. ¿Ho veu factible?
0: Son dos cosas distintas. Una cosa es el decreto y otra cosa son los presupuestos.
1: No sé, perquè hi ha gent que si diu que li tomben el decret, també anem a eleccions.
0: Bueno, eso es otra historia. Yo no lo creo. Yo creo que él va a presentar los presupuestos generales y si esos presupuestos decaen, cuando los presenten en las Cortes, que decaerán. No creo que Puigdemont llegue a España y apoye los presupuestos generales del Estado.
1: Sería una jugada extraña, efectivamente.
0: Ahí sí que les recibiría.
1: Allá sí que tendría audiencia asegurada, efectivamente.
0: Entonces, yo creo que Sánchez presentará presupuestos, empezará en octubre con la tramitación, y si no se le aprueban, como no se le van a aprobar, pues entonces ahí decidirá si va a elecciones en febrero o marzo, antes de las elecciones autonómicas, o siempre tiene la opción de hacerlo en julio, el 23 de julio fueron las elecciones de 2023, y él puede hacerlas incluso técnicamente hasta mediados de agosto, técnicamente. desde luego no la va a convocar en agosto. Pero tenemos una situación, sí, yo creo que lo que usted dice es que la situación es una situación gaseosa, gaseosa, porque si Pedro Sánchez, uno puede pensar, le tumban un presupuesto que es de, tiene beneficios para la gente, puede ser un buen pretexto para decir, oiga, ustedes no quieren beneficiar a la gente, ustedes representan al capital, ustedes representan a los fondos de inversión, a los fondos buitre, y oye, yo convoco elecciones para que el pueblo español se presente. Hombre, es una marca, es una situación interesante, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Yo creo que eso está en la realidad, y en fin, espero que la campada de Sol se resuelva bien. Yo creo que, aunque no me lo ha preguntado, yo creo que el sindicato tiene una posición, el sindicato de inquilinos e inquilinas tiene una posición responsable. Ellos se dan cuenta de que, evidentemente, acabar con el rentismo no se va a acabar en 72 horas, y por lo tanto yo creo que estarán ahí hasta el domingo, y el domingo empezarán a plantearse abandonar Sol. Siempre habrá grupos, me recuerda mucho la película de La vida de Brian, ¿no? Siempre habrá algunos grupos que quieran, algún frente popular que quiera quedarse, de Judea, que quiera quedarse, y que diga, bueno, oiga, vamos a seguir, pero el rentismo no se acaba en tres días. El rentismo es consustancial al sistema económico y por tanto requiere una lucha o un planteamiento de movilización a largo plazo. Yo creo que normalmente hacia el fin de semana, el domingo, si se aprueba efectivamente el decreto, pues veremos a ver el comienzo de la normalización política. Ahora yo le digo, si en lo que apuesta Almeida y apuesta Ayuso,
1: ¿sí?,
0: es a un desalojo, ¿mm?, de la Puerta del Sol,
1: ¿sí?,
0: por métodos policiales, eso es que no se puede hacer. Y le digo por qué, porque acaba de salir una sentencia, precisamente se la regaló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a Manolo Marchena, al que tenéis ahí sentado en la mesa.
2: Escuche, no diré la palabra.
3: Permítame, no se acerque tanto al micrófono porque retumba.
0: Me alejo del micrófono. Manolo, me alejo del micrófono.
2: Muchísimas gracias. Prosiga con su testimonio.
0: Porque tú siempre estás en plan Netflix.
2: ¿Por qué lo dice?
0: Por el procés. Fue un procés a lo Netflix. Era una serie a lo Netflix. Entonces...
4: Lo has dejado sin separar.
1: Totalmente.
2: Estaba pidiéndole que amplíe el testimonio, pero prosiga.
3: Esto no tiene ningún sentido.
0: A mí me deja, y a Melero no, y a Pina no, a Jordi Pina no, a mí sí me deja.
2: Muy pero bien. Breve, sea breve, por favor, que estamos ya fuera de horario.
0: Sí. Ha comprendido bien la dinámica, Manolo. Bueno, entonces decía que hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la de Aturem, el Parlament, que le regaló a Marchena, porque Marchena fue el presidente y el ponente del tribunal, en 2015, uh-huh, le regaló, digo, porque fue el 9, fue unos días antes de la inauguración del año judicial en España, es decir, fue en septiembre pasado, el año judicial se inaugura por el rey el 10, y este salió prácticamente la misma semana del 10, y anuló la sentencia de Aturem al Parlament, y le acusó al Tribunal Supremo de haber violado el artículo 11 del Consejo. Entonces, es una sentencia que está vigente. ¿Y cuál es el sentido de esa sentencia? No podéis condenar a 3 años a manifestantes porque decís que hay un clima de intimidación. Eso no vale. Y el derecho de manifestación está por encima. Y si hacemos estas medidas de condenar a los manifestantes, estamos desalentando la participación de la ciudadanía en la vida democrática del país. Uh-huh. Eso dice la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ayuso y Almeida y Ayuso, no están por encima de la ley.
1: Ernesto, un plaer escoltar-lo com sempre. Fins una altra. Adéu-siau. No sé si es vol acomiadar del jutge.
2: Escuche, tomamos en consideración su testimonio y nos vemos en otra sesión. Se levanta la sesión. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Manolo.
2: A usted, y no me llame Manolo, llámeme don Manuel o magistrado. Muchas gracias.
1: Gracias, Ernesto. Adeu-siau.
4: Adeu.
0: Adeu. Adeu.
5: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
6: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
7: Tots som bons, fins quan ens convé no ser-ho.
6: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
8: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
9: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia i, per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
10: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
11: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield de Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
12: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
13: Increïble!
12: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
14: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
15: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
16: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
15: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
16: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
17: Descobriu la cripta de la Colònia Güell, una obra fonamental de l'arquitectura gaudiniana, diumenge 4 d'octubre.
18: Al matí, la 26a Festa del Modernisme.
17: A la tarda, celebració de l'any Gaudí amb els protagonistes de l'època. Música, la col·locació de la primera pedra de l'església i un espectacle de drons.
18: Organitzen Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, Consorci de la Colònia Güell i Associació La Colònia Modernista.
17: I col·laboren Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya.
19: RAC 1. Versió RAC 1, amb Marc Serra.
1: Doncs l'hora perfecta per fer un cafetó.
20: I tant.
4: Cada vegada es consumeix més cafè en gra, no sé si ho sabíeu, això, eh? Per sostenibilitat, per ecologia, sobretot perquè està boníssim. Cafès Novell porta la gamma de cafè en gra Novell Atelier, que ofereix una exclusiva selecció per gaudir a casa dels millors cafès d'origen. Podeu trobar, també.
1: I trufar, sí, també, eh?
4: Sí, depèn, hi ha cafès, sí, que els pots posar, amb... sí, però vaja, no
1: amb
4: sé.
1: Amb condiments, jo, una mica, sí, cafè trufat.
4: Sí, sí, home.
1: Trufato.
2: No, màgic.
20: És màgic. Clar, això,
4: Ristretto Ferran. Ristretto trufat.
1: Perfecte.
4: Vale. Doncs el teu cafè Novell Atelier, al web cafesnovell.com, te'l porten a casa, que és que, clar, més fàcil ja, difícil. Cafès Novell, des de 1958...
1: Més fàcil, més, difícil,
4: més fàcil,
1: eh?
4: Difícil, eh? A les millors cafeteries i també les millors cases.
1: Mar Poyato, bona tarda.
21: Tallat amb llet de cibada, si us plau.
4: Nena.
1: És que mira, ja ens hem llegit, ens hem llegit la ment, eh? Ja t'ho anava a preguntar, eh? Però això toca, sí, molt els nassos als baristes, eh?
21: Ja ho sé.
1: La que comenceu, ja sé, no, la llet, no sé què... Bueno, però
21: no,
1: en el teu cas és fàcil,
21: calentó,
1: eh?
21: No sé què...
1: Cibada, llet de cibada, tallat, eh? Sí. Descafeinat?
21: No, mai. Jo necessito energia.
1: Energia, molt, sí, bé. I l'Albert?
22: El mateix.
1: Què dius?
22: Sí, és que, de fet, compartim... Ens podríem robar la llet.
21: Sí, bueno, a vegades ho fem. Confessa que a vegades m'ho agafes.
1: Us robeu la llet?
22: No, ella més a mi.
20: Ella, sí, més a tu.
2: La llet.
1: Bueno,
4: la barista, us compreu o no?
21: Sí. D'una marca determinada.
22: Ja, sí, perquè no totes són iguals.
21: No, perquè no totes són iguales. I fem servir la mateixa.
1: Perdona, esteu... però vaja, coordinats al 100%,
4: eh? Són bessones.
1: Molt bé. Bueno, el Parlament rebutja la mesura estrella de Salvador Illa sobre l'habitatge.
21: Sí, el president va anunciar la proposta de comprar pisos de forma conjunta entre particulars i la Generalitat, però el Parlament li ha tancat la Laporta. Ha estat durant les votacions del debat de política general que s'estan fent a aquesta hora. Anem fins al Parlament. Adrià Santes Usagna.
0: La proposta la duia a votació el PSC, que esperava tenir el suport dels seus socis habituals, Esquerra i els Comuns. Ara bé, els Comuns s'han abstingut i això ha fet caure la mesura. El seu portaveu, David Cid, ha picat el crostó al govern.
3: No té sentit que tinguem una llei del dret a l'habitatge amb el drama país que tinguem i no siguin capaços de fer complir la llei del dret a l'habitatge a Catalunya amb només 12 sancions. Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge.
0: Recordem que ella proposava que la Generalitat ajudés els ciutadans a pagar un pis sent copropietària de l'immoble.
21: Tot plegat mentre Junts decideix si dona suport al primer decret d'habitatge del govern espanyol. El PNB ja ha confirmat que ho farà, però els de Carles Puigdemont no ho tenen clar. Els nacionalistes bascos votaran a favor del decret amb la majoria de mesures que ja està en vigor, perquè entén que protegeix les persones vulnerables i millora la situació dels petits propietaris. En canvi, suposen el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers. Des de la Moncloa creuen, però, que aconseguiran que tot tiri endavant, ha parlat la ministra portaveu Elma Sánchez.
13: Estamos en esas horas en las que tienen que trabajar, se tienen que analizar los grupos políticos y mañana tendrá lugar la votación. Insisto, yo soy razonablemente optimista, hay mucho trabajo detrás y la materia es absolutamente importante y además, bueno, pues son cuestiones que están dando respuesta a una demanda ciudadana.
21: El govern espanyol calcula que les bonificacions fiscals del decret d'habitatge costaran uns 1.280 milions d'euros. El gruix de la despesa serà per la reducció fiscal de l'IRPF dels llogaters. I el pare del nadó maltractat hospitalitzat a la Vall d'Hebron admet que podria haver fet mal al nen sense ser-ne conscient. Li ha explicat al jutge que, potser sense voler, li podria haver fet mal per agafar-lo massa fort o sacsejar-lo, igual que li hauria passat, diu, a la seva dona, que també està acusada de maltractar l'infant. És la primera vegada que l'home declara davant del jutge de violència contra la infància i ho ha fet durant una hora i mitja, segons expliquen fonts presents a la sala. El pare de la criatura nega haver-la agredit sexualment i també n'exculpa la mare.
22: I els esports comencem amb una última hora perquè la UEFA ha confirmat fa només uns minuts que ja ha rebut la documentació del Real Madrid sobre el cas Negreira. 5 mesos després de l'anunci de Florentino Pérez, el màxim organisme del futbol europeu ha informat que ja té el famós dossier de 500 pàgines del Club Blanc i que avaluarà tota la documentació juntament amb la resta del cas. També ho ha confirmat el Madrid en un altre comunicat en què, a més, demana a la UEFA que la investigació avanci amb la màxima celeritat. D'altra banda, Rafinha passarà demà més proves de les molèsties que arrossega la cuixa dreta. El brasiler ha tornat abans d'hora del Brasil i des d'aquest migdia ja és a Barcelona, però fins demà no se'l miraran els metges del club. Si es confirma el diagnòstic dels doctors de la selecció i Rafinha només té un petit edema muscular, hauria d'estar disponible per jugar contra el Getafe a la Lliga la setmana que ve. També ha abandonat abans d'hora la concentració de Portugal Cristiano Ronaldo després de quedar-se sense jugar contra Noruega. Avui, per tant, no jugarà contra Dinamarca en partit de la tercera jornada de la Nations League. Sí que hi serà en canvi el blaugrana Cancelo. La Federació Portuguesa ja ha fet oficial l'assignació del dorsal 7 de Cristiano a Rafael Leao, que fins ara lluïa el 17. Mitja hora abans, a 15:45, també jugarà avui la selecció espanyola sub-21 a San Marino amb 2 jugadors del Barça, Marc Bernal i Xavi Espar, en partit de classificació per l'europeu de la categoria. I fora del futbol, el Barça lluitarà aquest vespre pel seu 7è Mundial de Clubs d'handbol. S'enfrontarà al Vesprem a partir de les 8 a la gran final.
21: També estem pendents del temps. A hores d'ara, els xàfecs més actius es troben a la Catalunya central, al prelitoral sud i a punts de l'est del Delta de l'Ebre sobre el mar. Al llarg de la tarda se n'aniran formant de nous a la meitat oest del país i de cara a la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre i es mouran d'oest a est resseguint la Costa Daurada. Allà on descarreguin ho poden fer amb molta intensitat. De fet, a les comarques del Baix Ebre i del Montsià hi ha la possibilitat que se superin els 200 litres per metre quadrat durant la matinada i el matí de demà. En aquest sentit, molta precaució sobretot en aquestes zones.
19: Versió RAC 1, amb Marc Serra.
1: 17:45 de la tarda, sou al Versió RAC 1. Anem a parlar d'un dels temes més escandalosos que afecta aquest país. A més a més, crec que tots els que ens escolteu hi heu passat per davant alguna vegada. És una de les imatges que podem veure conduint per Catalunya. Una muntanya de sal enorme situada a Sallent, al Bages, que ha anat creixent des dels anys 70 sense aturador. De fet, abans ho estàvem comentant a micròfon tancat amb el Clapés, abans que corria per aquí, que hi ha gent que a mi m'ha preguntat quina muntanya és. O sigui, conduint per aquesta zona, i això què és? Dic, no, això és sal. Això és salt, no és una muntanya. Bueno, és una muntanya, però no és una muntanya de les convencionals. Ha anat creixent, com dèiem, sense aturador des dels 70, i atenció, ara mateix hi ha abocades 45 milions de tones de residus salins. 45 milions, que ocupen gairebé 50 hectàrees de terreny, o el que és el mateix, sempre va bé la comparació, 50 camps de futbol.
5: Oh.
1: Però ara una sentència obliga l'empresa explotadora de les mines, ICL Iberpotash, a desmantellar la muntanya, coneguda com el Cogulló, abans del 2078. No hi ha pressa, tampoc. Això després d'un litigi judicial entre la companyia i diverses entitats que s'ha allargat durant 20 anys. L'empresa assegura que es compromet a retirar tota la sal, però les entitats ecologistes no ho veuen gens clar. Reclamen garanties perquè Iberpotash no només restauri l'entorn, que ha quedat molt malmès, ara ho explicarem, sinó que posi fre a la salinització del riu Llobregat, que aporta aigua a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Avui havia prevista, precisament a Manresa, una protesta contra aquesta empresa, contra ISL, pels seus vincles amb el govern d'Israel, però s'ha hagut d'anul·lar per la situació de pluja que us estem explicant. Avui volem parlar d'aquesta qüestió al Versió RAC1 i ho farem amb el Josep Rivera, que és de la plataforma Prou Sal. Josep, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Gràcies per atendre'ns. No sé si en algun moment, Josep, de la vostra vida veu pensar jo això no ho veuré.
6: Em sembla que quan ho vaig veure per primer cop ja era la muntanya bastant gran, i no aquesta, sinó que la manera de treballar que té ICL, doncs és clar, és per cada 3 tones que treu de material, una és de potassa i dues són de runam. I aquest runam fins ara ha estat abocant-se fora sense cap protecció. És dir que el disbarat que hem permès és molt gros.
1: Jo deia que és un dels escàndols més grans que afecta Catalunya.
6: Sí, ho has sentit, tens raó.
1: Perquè
6: nosaltres dèiem que era el problema, jo li he sentit comentar a gent molt més entesa que jo, dient que potser és el problema mediambiental més greu que té Catalunya, així concret. Clar, hi ha altres problemes que són més generals, doncs la contaminació de l'aire, jo què sé. Però així és concret.
1: Sí,
6: digues.
1: No, li preguntarem amb el Narcís Prat, que és catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona i referent en l'estudi de la gestió dels rius i salinitat. Forma part del grup de recerca de la UB, Freshwater Ecology, Hydrology and Management. Narcís, bona tarda.
7: Bona tarda, tinguem.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Aquest titular li posem, no sé si és el desastre natural en aquest gènere més gran de Catalunya?
7: Com a impacte puntual en un territori, sí.
1: Doncs trobo que fem bé de parlar-ne.
7: No és un problema, diguéssim, de tot Catalunya, però d'un territori que després afecta molt a tota l'aigua de l'àrea metropolitana, no? Per tant, és un impacte molt.
1: Comencem pel Josep. A veure, estem parlant de la muntanya del Cogulló. Parlem d'una...
6: Hola, Narcís, eh?
7: Hola, Josep, què tal? Com estan?
1: Quedeu saludats.
6: Què tal? Molt bé. Saludats. Una abraçada, sí.
1: Ara anirem fent tertúlia, no patiu. Comencem pel Josep, perquè estem parlant de la muntanya del Cogulló. És una muntanya de runam salí de la mina de Sallent, que des del 2020 ja no està en funcionament. Aquesta gran muntanya, Josep, perquè ens entenguem, com es comença a crear? És a dir, quan passem per davant, que jo ho deia ara, que la gent creu que és una muntanya, diguem-ne, de les convencionals, una muntanya de roca, això quan comença a créixer cap amunt?
6: Els 77, o sigui, els 77 van començar, és quan van començar a abocar runam. O sigui, primer cal explicar que hi ha unes mines de potassa. Aquestes mines de potassa extreuen potassa, però per cada tonelada de potassa que extreuen, en treuen 2 de runam. Amb els sistemes de producció modern, que són molt potents, abans es treballava d'una manera en la que es feia la tria del material entre el material i el residu dintre mateix de la mina. Però en el moment en què han avançat la maquinària, sobretot des del moment que ho va comprar ICL més tard, doncs es va començar a tirar el material que ja es tirava fora, però en molta més quantitat. Llavors aquest concretament, aquest runam del Cogulló, es va tirar amb una vall. O sigui, el sota ara sembla que sigui una muntanya, però era una vall. La vall es va omplir i va anar pujant. Ara és més alt que el Tibidabo o per l'estil.
1: Disculpa? Més alt que el Tibidabo?
6: Té la... No, a veure, sobre el terra no, té la mateixa altura que el Tibidabo. O sigui, està a la mateixa altura que el Tibidabo. Això no vol dir que sobre el terra s'aixequi a la mateixa altura que el Tibidabo s'aixeca sobre Barcelona.
1: I aquí, Narcís... perdó, i aquí, no. Josep, anava a dir... Sí, sí. Sense cap control, això, eh?
6: Bueno, n'ha anat... A partir de la directiva Mar de l'Aigua i de diferents processos judicials i protestes de grups ecologistes i xerrades als medis, coses d'aquestes, doncs l'empresa ha anat posant restriccions. Bàsicament, hi va haver el 2016, va ser ferma una sentència penal que deia que s'havia de restablir les condicions anteriors del medi, és a dir, de l'aigua, dels pous i dels aqüífers.
1: Clar, però això, estem a 2026, o sigui, des del 2016 sí. Fins ara, què hem anat fent?
6: Un 40% d'aquestes mesures que va prometre.
1: Un 40%. Ara sí. Hi entrarem més en detall. Narcís, sí. Ara sí, què hi ha en aquesta muntanya? Què hi ha i en què perjudica?
5: El que hi ha és clorur sòdic, és a dir, la sal normal i corrent que tenim a la cuina o la sal del mar, vale? Llavors, el que passa que aquesta sal, que si estigués allà quieta, doncs mira, allà s'estaria quieta. Però, com que quan plou cau per sobre, i com que quan renten la sal per treure el clorur potàssic, ells també necessiten molta aigua, clar, aquí el que tiren, doncs, contamina molt, no? Pensa que abans de que es fes el col·lector de salmorres baixaven pel riu fins a 4 o 5 grams de sal per litre, que això és com 5 o 6, 7 vegades més el que hi ha normalment. Fins i tot ara mateix es veu, no? Vas abans de les mines i tens 0,2, com a molt, grams de sal. Després de les mines, ara n'hi ha 3. Abans n'hi havia fins a 6 o 7, no? I per això es va fer el col·lector de salmorres, no? És un tub, no? Dius, no puc tirar la sal al riu, doncs faig un tub que vagi des de Súria i des de Sallent fins al mar. Vinga, fes un tub, no? I llavors allà hi poses tota l'aigua aquesta salada i la llences, que és aigua que aniria pel riu i ara va per un tub, I clar, és molta aigua, eh? Molta aigua que es perd, que podria servir per moltes altres coses. I a part d'això, l'impacte ambiental, no? Els organismes no els agrada la sal, no?
1: És a dir, si tu ets un peix... Clar, anava a dir, allà al voltant, què hi creix, Narcís?
5: Bueno, en els llocs on hi ha molta salinitat, pràcticament no hi creix res. Ara, després hi ha algunes quantes espècies, sempre hi ha algun bitxo que li agrada, no? I bueno, sempre hi ha algun animalet que hi creix, però baixa molt la biodiversitat i després hi creixen espècies, no? Però aquestes espècies hi creixen però no hi estan bé, eh? És a dir, com nosaltres, no? Si tu et posen en un lloc que respirar i ha contaminat, potser no et mors, però estàs estressat tot el dia. Doncs els peixos i els invertebrats que hi ha per allà estan tots estressats tot el dia i fan el que poden per sobreviure amb aquestes quantitats de sal.
1: El Josep i aquesta plataforma que es diu Prou Sal porten anys i anys i anys. No sé quants en serien, Josep, exactament, lluitant contra aquesta situació.
6: És que primer, abans de... Hi ha hagut grups... jo puc parlar en nom de Prou Sal i de la taula del Llobregat, que ens hem unit des de que no aboquen aigua... no aboquen runam a dalt del Ronan del Cogulló, doncs ens vam unir a altres lluites pensant que la salinització del riu, de fet, afecta la conca, i de fet és un problema de conca. I llavors ens vam unir amb altres lluites i reivindicacions i gent que estudia científicament l'aigua, com és el Narcís, a tota la conca. I llavors vam fer una cosa que es diu la taula del Llobregat. Encara que continuem existint com a Prou Sal, però... ens movem més aviat dintre la taula del Llobregat. Perquè, clar, cal comptar... Perdó, sí? Sí.
1: No t'anava a dir que això fa... Però que fa molts anys, no? És a dir,
6: això fa 10 anys, però la primera denúncia que vam posar fa 25 anys, la vam posar un grup ecologista de Manresa, i junt amb una associació de veïns. Llavors, després ho va... Bueno, el mateix advocat ho ha seguit. I moltes de les persones que en aquell moment vam signar com a individuals, després són els que vam estar a Montsalat, els que hem fet el grup de Prou Sal, els que ara... Bueno, som els que impulsem aquests grups.
1: A veure, amb el Joan Torres repassarem, Joan, bona tarda, aquest escàndol. Anem a la part judicial.
8: Sí, perquè ara fa, ho explicàvem a l'inici, fa exactament un mes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sentenciava que ICL ha de desmantellar i retirar tot el RUNAM Salides, estimant així l'últim recurs de l'empresa. Ordena que retiri abans del 2078. Expliqueu-nos en primer cop, en primer lloc, no sé si tu, Josep, què diu exactament aquesta sentència que és definitiva ara? Ho dic perquè al llarg d'aquests 20, 20 i pico anys hi ha hagut altres resolucions judicials en contra d'ICL, la primera per part d'un grup de veïns del barri de la Rampinya de Sallent. Què diu exactament la sentència i aquesta que és la definitiva?
9: No, però n'hi ha hagut altres que també han sigut definitives.
1: Bueno, ho semblaven, com a aquesta... mínim, no? Ho semblaven.
9: No, no, ho eren.
1: Ho eren, sí, clar, però l'empresa...
9: Sí, clar, hi ha un judici penal que vam condemnar la més llarga i més que fa més temps que ha costat, és un judici penal que va acabar el 2016 i que va acabar condemnant a tres directius a la presó. Després van apel·lar i es van condemnar a menys de tres anys, o sigui, no van haver de complir. Però hi havia condemnes de presó i aquesta encara coeja i no l'han feta. No la compleix l'empresa.
1: No la compleix.
9: Això ho podem explicar.
1: Sí, què? Sí. No la compleix.
9: Fa trampes.
1: A veure, digues.
9: Sí?
1: Sí.
9: Mira, o sigui, la sentència penal obligava, i aquesta cara, aquest contenciós que ara és definitiu i ja no se li pot donar més volta, també ja es veia que petaria bé a favor nostre, contra l'empresa. Doncs, què fa l'empresa? En el moment en què, per unes acusacions que hi havia a la Comissió Europea, que estava a punt, o sigui, la Comissió Europea, a partir de la directiva Marc, que deia que s'havia de cuidar els cursos d'aigua, doncs es van anar fent denúncies a través d'un veí de Sallent, es van anar fent denúncies i la Comissió Europea va exigir a l'Estat espanyol que complís. Hi va haver cartes i al final, com que no acabava de complir, la Comissió Europea va amenaçar l'Estat espanyol a portar-lo al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Això una. Una altra és la penal. La penal vam ser una sèrie d'individus particulars i un grup ecologista de Manresa que vam fer, doncs, vam signar una denúncia ajudats pel defensor del medi ambiente, ara no em surt el nom, però bé. I llavors aquesta va tardar 20 anys i el 2016 es va convertir en fixa. I llavors després hi ha hagut uns quants contenciosos, un que van fer parar d'abocar el cogulló. I aquest últim que s'ha guanyat, que és molt important, és de l'Associació de Veïns de la Rampinya i és per il·legalitat urbanística. I diu que s'ha de treure tot el RUNAM abocat al cogulló després del 2008. O sigui que encara ja hi havia un RUNAM, però molt més petit, perquè últimament és quan ha crescut exponencialment la quantitat de RUNAM. Sé que és una mica embolic. Llavors dic, l'empresa fa trampa perquè llavors va presentar un pla que et deia Fènix. Aquest pla Fènix què era? Deia, produiré, com ha dit el Narcís, això és bàsicament sal, doncs va ensenyar un model on feia salvàcum. Salvàcum és la que va a les rentadores, o rentaplats, és una sal que no és de consum. Ah, exacte. Doncs, podria salvar, com va ensenyar un model que es podia, en una part, ell posava RUNAM, el posava allà, xim, xim, xim, i sortia. Llavors va ensenyar un contracte a Maczo, una empresa que va dir que compraria tota la sal vacuum que ells fabriquessin.
1: Sí.
9: I llavors va fer un pla que va dir, bueno, no cal que ho tregui, faré un pla amb el que produiré sal i produint sal cobriré tots els... O sigui, tant compliré la sentència en el sentit de treure aquest RUNAM...
1: Com fer-ne un negoci, també, clar.
9: Ah, exacte. Bueno, exacte. Fer un bé productiu, no? Exacte. Aprofitar...
1: És a dir, aprofito la sentència que m'obliguen a treure i ho trec d'una manera que és productiva.
9: De les quatre fàbriques, nosaltres dèiem cinc, l'empresa deia quatre, que eren necessàries segons el seu model que havia presentat, que s'havien de fer per salvàcum, només n'ha fet una i em penso que no li acaba de funcionar. Això, opinió. N'ha fet una, això sí que és veritat. Després, el contracte aquell amb Akzo que li havia de comprar tota la sal, al cap d'un any ja estava esborrat. Llavors, què passa? Que els runams van creixent. El del Cogulló no, però el de... Aquest timbre és meu?
1: No, no, és nostre, el timbre és nostre, no pateixi. No truquen, no truquen a casa, no. És nostre.
9: No, no. Digues. Com que estic parlant en telèfon. Sí, sí. Doncs, llavors... A partir d'això, clar, hi ha els altres runams.
1: I aquests altres runams van creixent?
9: Sí, i tant. A una, quasi bé a 2 milions de tones per any. No arriben ben bé. 2 milions de tones per any, quasi bé.
1: Però jo, de veritat, o sigui, és alta perplexitat.
9: Bueno, vergonya de país. Vergonya de país.
1: Clar, però un moment. A veure, sí, vergonya de país. Ho subscric. Però qui no està fent la feina?
7: No està fent la feina el govern de la Generalitat.
9: És a dir, nosaltres hem anat... Perdó.
1: Digues, Narcís.
9: Què dius?
7: No està fent la feina el govern de la Generalitat, que és el que li pertocaria doncs, fer aquesta feina, no? I no crec que la faci perquè és més important, la gent que treballa, la gent que no treballa, és una empresa doncs, important, la comarca doncs, dona alguns llocs de treball, no? I llavors no es fa el que s'hauria de fer. És a dir, a més, ja ha fet una demostració que es pot fer això. És a dir, en lloc de fer servir el runam per la sal, per exemple, aquest del Cogulló, si tu fessis, hi ha un runam petit que es diu Vilafruns, que es va restaurar fa uns anys, i aquest runam simplement es va cobrir amb terra, llavors qual vol dir que quan plou, la pluja no arrossega sal, i per tant la quantitat de sal que va per al riu ha baixat. I un riuet que hi havia al cantó que era molt i molt salat, ara ja no ho és. És a dir, que si volguessin solucionar el problema del Cogulló, que ja no creixerà més, bueno, en part, cobrint-lo amb terra i fent una restauració, amb això solucionaria gran part del problema. No les aigües subterrànies, però sí les aigües superficials. Però el problema ara és el de Sallent, que està creixent a una velocitat increïble.
9: El de Súria.
7: El de Súria, sí, perdó, el de Súria. I que això, bueno, generarà problemes molt importants en el futur. El mateix que ha fet el Cogulló ho farà, i aquest va creixer moltíssim. Si aneu a Súria, ja ho veieu.
8: Clar, perquè aquí hem de situar el Cogulló, que està a Sallent, llavors tenim la mina que encara està en funcionament, que és a Súria, que és on ha traslladat ICL a tota l'activitat, un cop va tancar l'activitat a Sallent l'any 2020.
7: Exactament.
8: I de la zona del Bages també tenim, evidentment, les antigues mines de Cardona.
9: Per tant, sí, és que és el mateix riu.
1: Sí,
9: és el mateix riu.
1: La vostra teoria, Josep, és que sí, tot aquest runam i aquesta muntanya, concretament ara la de Súria...
8: La de Súria és la que està
1: continua creixent perquè la Generalitat hi perd més que hi guanya tancant aquesta empresa.
9: La Generalitat, bueno, no sé. Jo penso que, evidentment, no, que és culpa dels governs...
7: Nosaltres sí que també... perdem,
1: A veure, Narcís, digues.
9: Sí.
7: No, que no, som nosaltres els que hi perdem, eh?
9: Sí.
7: Perquè penseu que les obres, per exemple, el Colató Salmorres, que ara porta 460 litres per segon, n'estan construint una altra que portarà 1.600 litres per segon. Què vol dir que això? Això és una aigua que si no hi hagués aquesta mina passaria pel riu, amb la qual el cabal ecològic es doblaria. I seria una aigua amb 1.602 litres per segon que donaria aigua a 52.570 persones durant un any. Mm. I per tant, estem tirant un recurs valuós simplement perquè uns senyors es treguin la sal de sobre. Per tant, hi ha un senyor que guanya diners, que és ICL, i tots els ciutadans de Catalunya que el perdem i que paguem això a través del cànon de sanejament. Aquesta és una mica la realitat econòmica.
1: Tornem on estàvem, Josep, perquè clar, aquí la gran pregunta de la història és, i el gran escàndol d'aquest cas, que hi ha sentències, com ens heu explicat, des de fa molts anys, però aquestes sentències no es compleixen. La pregunta és qui les ha de fer complir.
9: Clar, el sistema és, el jutge fa una sentència, llavors obliga a fer un pla de restauració, un pla de compliment d'aquella sentència. Llavors aquí és on ICL ens pren més el pèl. Llavors la culpa és d'ICL i dels poders que s'ho creuen. Perquè, clar, si la primera vegada, davant de la sentència penal tan greu, el que va fer va ser inventar-se un pla fènix, que no funciona, però en aquell moment totes les institucions s'ho van creure. Jo me'n recordo amb el Narcís, doncs, haver-ho comentat i haver-ho posat l'evidència de que, de que ens enredarien. Llavors, amb aquest tema vam anar precisament a la Comissió Europea i vam estar parlant allà amb els tècnics. I els tècnics ens deien, segur que ja sabem que ens enredaran, però no podem fer res. Si la Generalitat i l'Estat diuen que s'ho creuen, l'empresa presenta un pla, la Generalitat i l'Estat diuen que és viable, només podem actuar a posteriori. És a dir, després direm, ostres, no, no era bo. I diràs, però no podríeu fer res? Bueno, no vam trobar una via de que la Comissió Europea pogués treballar a l'avançada.
1: Que això, de cara al ciutadà, és una lliçó sorprenent, perquè estem parlant de quants anys de sentències?
8: Des del 2006?
9: Sí, des del 2006.
1: Des del 2006.
9: Sí, no, 16.
1: 16. Us donen la raó, sí. Van passant els anys, sí. I continuen havent-hi, segons esteu explicant, aquest bronam, abocaments. Aquestes muntanyes estan creixent, que jo insisteixo, és a dir, quan vas per allà, són muntanyes, és que no hi ha altra manera d'explicar-ho, de runar amb els prejudicis ecològics que ens estava explicant el Narcís, i així estem. I a més, ara, no sé què anaves a comentar, Joan.
8: No, que estava comentant el Josep el pla que ara ha presentat a ICL, ell comentava l'antic pla que havia presentat, que era Fènix, aquest que comentava, però sí que ara ha presentat un cronograma amb el qual diu que complirà aquesta sentència i retirarà tot el runam abans del 2078. No sé si ens podríeu detallar.
9: Això no ho diu el jutge, això ho han dit ells.
8: Ho ha dit ICL i Verpotage, efectivament.
1: A veure, Narcís, el Narcís diu que és una presa de pèl, no?
10: Clar, home, que sí, doncs en 2078 vés a saber com estarem, no? I a més, aquestes coses doncs, solucionen bé o no solucionen... I això no és un pla. És dir, aquest senyor és el que és un pla de negoci, ho es traien la sal com puc i aquesta manera. I qui hauria de fer complir això? Tenim aquí el problema sempre que l'administració hi ha uns que volen una cosa i una altra. És a dir, la Direcció General de Mines de la Generalitat vol mines. I, per tant, si és per ells, s'ho miraran de reull. I els altres que els hi posen la feina és l'ACA, que és el que li ha de dir ara, posa calés de tots els catalans per corregir tot això. Ara em fots el col·lector de Salmores, ara fas una cosa per aquí, ara una cosa per allà, i ja està, no? Penseu que amb aquest nou col·lector de Salmores, a veure què fan, com que no tenen prou aigua, agafen l'aigua de la depuradora de Manresa, la pugen fins a Súria i després la fan baixar pel cotó de Salmores, no? És a dir, que l'aigua de Puerto de Manresa, que baixava pel riu i venia a Barcelona perquè Barcelona potabilitzés, doncs ara se'n va cap a les mines i baixa pel cotó de Salmores directament cap al mar. O sigui, això és una gestió nefasta, nefasta. És a dir, cap país faria això. Però noi, aquí hi estem en aquesta situació en la que, ui, pobrets miners, pobrets no sé què, i la Generalitat doncs va fent lo de sempre, la puta Ramoneta, i mira, ara ve la sentència, bueno, ho aguantarem uns quants dies i després, quan ja no se'n parli gaire, doncs continuarem igual, no? I ho sento molt, però la gestió ambiental en aquest país, en aquest aspecte, és bastant, bastant lamentable.
1: A veure, ens havíem quedat en aquest pla que el Narcís deia que era una presa de pèl, i el Joan, Josep, t'estava preguntant això, no? Joan, com ho hem de fer?
8: Sí,
1: com
8: no?
1: Hem d'eliminar tot això?
8: Quina seria la vostra aposta des de les vostres entitats?
9: Jo volia
8: per retirar...
9: Sí, molt bé.
8: No, per poder retirar aquest runam, quina seria la vostra aposta?
9: Hi ha diferents apostes. Una, per exemple, hi ha una gent que ha defensat, igual que es va fer amb el runam de Vilafruns, doncs posar, aplanar-lo primer, llavors posar-hi un geotèxtil, llavors tapar-ho, que és un sistema que ha funcionat bastant amb el runam de Vilafruns. El que passa que aquí necessitaria un moviment de terres i tal, que en aquest moment l'ACA ha dit que no era possible tapar aquest... Però, bueno, és igual, jo explico aquest sistema. Un altre seria un principi d'elaboració que va fer Comissions, era fer un tub encara més enorme, un tub, que pugés aigua de mar i amb l'aigua de mar, que no està saturada d'aigua, anés desfent el runam i tornés enrere. Nosaltres ho veiem. Hem intentat, amb l'ICTA, parlant amb el Narcís també, parlant amb altres experts que en saben molt més que nosaltres, intentar trobar quina és la millor manera. I al final, doncs, és tan difícil
6: que el disbarat està fet i és tan gros que hem de mirar-ho des de criteris de canvi climàtic, des de criteris socials, perquè no passi un disbarat i la gent ho vegi bé, de criteris de vida al riu, perquè veiem que quan no només no arriba l'aigua a Barcelona, sinó que quan no hi ha aigua, pues els insectes se'n van a un altre costat, hi ha una plaga de mosques de no sé què, i ens ve un virus no sé quantos, fins i tot els humans. Però per la vida, per la vida, per la vida hi ha d'haver rius. Què és això de menjar-se'ls i fer-los passar tots pels tubs? Això és una altra cosa. Doncs bé, llavors, a la nostra posició, junt, amb la, és una cosa és respecte al que en diem els passius ambientals, és a dir, els RUNAMs. Respecte als RUNAMs, nosaltres diem que, igual que es va fer amb Erquímia que, i amb Flix, que ho va fer, van estudiar les universitats, quina era la manera, van fer un projecte, el van anar retocant i el va avalar la Generalitat, el anava avalant, aquest procés, doncs es va fer un, per treure els llots del riu Ebre, no? Doncs igual, s'hauria de fer un estudi tranquil·lament a les universitats, tutelat per la Generalitat i, evidentment, pagat per ICL i amb garanties de compliment i amb multes si no ho fa, de com, quina és la millor manera d'executar aquestes dues sentències més fortes de les que ara parlem, però n'hi ha moltes altres de petites. Eh? Llavors, doncs, quina seria la manera? Nosaltres diem això. També hi ha una altra visió que és, s'ha creat una comissió de la mineria a Sallent, que clar, tothom veu que el que ha deixat la mineria és lleig. I llavors, doncs, a través d'un estudi d'arquitectura sí, bàsicament amb una vessant arquitectònica i mirant els poders locals polítics de Sallent, doncs s'ha creat una comissió que diu, un cop acabada l'activitat minera, com reordenarem tot això? Però nosaltres, o sigui, parlo de Brausal, que estàvem a dintre de la comissió aquesta, ho hem deixat perquè la comissió no aborda, segons el nostre criteri, encara que vol fer coses maques, però no aborda el problema del cogulló en primer terme. I llavors hem dit, no, no, bueno, nosaltres primer complim les sentències, després parlem de com ho farem bonic.
1: Recordem que estem parlant de 45 milions de tones de residus salins, sí, que ocupen 50 hectàrees de terreny, el que dèiem, com sempre, perquè la gent se'n faci una idea, aquesta comparació clàssica, 50 camps de futbol, que és molt terreny. L'empresa com diu que ho farà, això? O no ha dit res?
6: L'empresa no, fa aquest pla del 78.
10: L'empresa no farà res.
1: L'empresa no farà res.
6: Exacte.
8: En aquest cas, el que ha dit ICL és que la venda de sal l'aprofitaria, en aquest cas, abans comentava el Josep, el tema de les sals aquestes que es fan servir per la rentadora, treure'n un rèdit econòmic, doncs en aquest cas deia que hauria de mirar la demanda en funció de les demandes del mercat i també utilitzar el nou col·lector de salmorres que s'ha ampliat, no? Si no m'equivoco, des de Sant Joan d'Espí fins a Abrera.
1: Sí. Com ho veus, Narcís?
10: Tot això, jo ho veig que això és un desastre. És a dir, ICL és una empresa multinacional que fa sal a molts llocs. Va comprar aquesta mina per un euro i li importa un pito el que passi. I viu de moltes subvencions i moltes altres coses. Per tant, el primer que s'hauria de fer és tancar la mina. És a dir, s'hauria de buscar una solució per la gent que hi ha, però tancar la mina. S'ha tancat la mina, s'ha acabat Súria, s'ha acabat... Si no es tanca la mina, no hi ha solució. Restauració. L'única manera de restaurar el cogulló és tapar-lo amb tot això. L'ACA diu que no es pot fer. No es pot fer perquè val molts diners. I clar, què volen que facin? Que pagui l'ACA. És a dir, que paguem tots el que ha fet l'empresa. L'empresa, si se'n va, evidentment, no farà res. Però bueno, seria això, tancar el cogulló. No soluciona el problema, perquè el cogulló, com que no té impermeabilització per sota, totes les fonts del voltant i tota l'aigua surt salada. Per tant, allà hi ha aigua salada per anys i anys i anys, no? I portar tota aquesta sal al mar és una empresa tremenda. Això de fer un tub per venir al mar, tot això ho trobo també una bestiesa, no? Els mateixos de Montserrat...
6: Bueno, han comptat... Ai, perdó, sí. Tinc el vici d'interrompre.
1: A veure, acaba Narcís i escoltem el Josep.
10: No, es necessiten dos pantans de lavells plens fins a dalt per treure aquesta sal i portar-la a mar. O sigui, que és una quantitat d'aigua enorme, no? I el de Sallent va creixent. I, per tant, No, l'única solució és tancar la mina i a partir d'aquí parlar del problema de restauració. Tot això que vol fer ICL és donar-li llargues perquè continuï fent el que vulgui, perquè la producció de sal al món, n'hi ha molta de sal al món i no se necessita tanta de sal al món i ICL pot trobar tot això. Penseu que les principals oposicions a aquest projecte d'ICL de fer sal per la indústria van ser els productors de sal d'aquí a Espanya perquè pensaven que baixaria el preu. O sigui que aquí és un tema. O sigui, això és enredar el personal. I ja està. No? I si es fa una mica de pressió alguna cosa, ICL tancarà i marxarà i ens deixarà aquí amb tot això empastifat.
1: Mira, disculpa, després escoltem el Josep, però anava a fer just aquesta pregunta. Hi ha la possibilitat que aquesta empresa digui, mira, ja heu tocat prou el vora viu i aquí us quedeu. Això pot passar?
10: Jo crec que sí.
9: Sí, és l'amenaça que a més fan... La presenten dia sí, dia també, amb els treballadors. Diuen, ui, amb aquests que protesten, el que volen és tancar la mina. I us faran a fora, i vosaltres res. I així. Això és el que fa l'empresa. Diu cada dia amb els treballadors, i aquí sí que tenim un govern feble, perquè si la fiança que demanés fos... Fa temps hi va haver un estudi de Folk, de Folk i Associats, que sí, que xifrava en uns 100 i pico de milions d'euros el que llavors es necessitava, i era fa potser 12 anys. Esclar, ara potser es necessitaria 200 milions d'euros, doncs molt bé, que ho comptin i que els hi facin deixar la fiança. I com a país ja decidirem si ho hem de tapar o no, o hem de fer no sé què, o hem de fer un tub... Però, clar, és que fa ràbia que aquesta gent ens hagin... Això se'n diu extractivisme i se'n diu explotar un altre país. I, clar, com que, a més, ja ho sabeu, és una empresa israeliana, doncs per això l'hem acusada d'ecocidi, que és això que està fent, matant el nostre país, assassinant un riu, i, a més, ja està acusada de genocidi. És una empresa que participa directament, ha participat directament en el genocidi de Gaza.
1: Quina relació té amb Ferrocarrils de la Generalitat d'aquesta empresa?
9: Que Ferrocarrils és l'empresa que agafa, els trens que agafen el mineral de Súria i el porten fins al port de Barcelona. Quan l'empresa va fer el Pla Fènix, la Generalitat va donar unes ajudes perquè tingués una sortida al port molt més gran, perquè tingués llum per poder portar els ferrocarrils, que ja els ferrocarrils portaven, però es va ampliar el sistema perquè pogués portar ara quasi bé tot el material de potassa, es porta directament al port a través del ferrocarril de la Generalitat de Catalunya. Llavors és una manera de marcar...
10: Sí, perdoneu, també podíem portar la sal del cogulló amb tren, també. Tardaria més, però també li podríem portar. Però això... Això no es parla.
9: Això, clar, això ho ha d'estudiar algú que miri tots... no sé, amb la responsabilitat de la Generalitat. És que nosaltres ho vam mirar i no ens atrevim a dir una... O sigui, no vam trobar cap grup prou expert i amb prou coneixements i medis per poder dir una alternativa que fos creïble per tothom, que fos prou consensuada. Clar, molt difícil.
1: L'amenaça de marxar d'ICL
9: sí.
1: És una amenaça que pot comportar molts problemes, perquè se sap quanta gent depèn de quants llocs de treball...
9: Sí, sí, sí. Sí.
1: De què estem parlant?
9: De quasi bé 1.000. Em penso que ara són uns 900. 900 directes. Llavors ja...
10: Disminuint.
9: Sí. No, el que fa és precaritzar-lo. O sigui, no és que hi hagi menys treballadors, però el que fa és que la plantilla fixa va disminuint i cada vegada més entren treballadors d'empreses temporals que van i fan una feina, només una altra, treballen uns dies, lo qual és una de les causes, nosaltres diem, i per exemple el sindicat CGT també diu, que és una de les causes de... probables causes llunyanes dels accidents de treball últims que hi ha hagut. Perquè la precarització del treball fa que hi hagi més torns, que la gent no conegui tant la feina, que es vagi més de pressa, i aquestes coses fan un tipus de treball diferent, una mica més apressat, que que no com es feia tradicionalment, que s'aprenia l'ofici, es anava a poc, mirava tot molt la seguretat, etc. No sé.
1: Doncs aquesta és la situació d'un tema força desconegut que hem volgut explicar-vos avui al Versió RAC1. Com dèiem, és un dels escàndols de país que vés a saber per quina raó tampoc no es parla gaire, i ho hem fet en un context molt clar, exactament un mes després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va sentenciar que aquesta empresa, que ICL, ha de desmantellar i retirar el RUNAM Salí,

0: que guanyaríem diners, perquè no n'estaríem gastant per estar d'això. Per tant, el que passa, què passa? Que quan bon, aquests estudis la Generalitat no els vol fer. No els vol fer perquè, perquè sortiria això i en aquests moments la cosa està com està. Gràcies.
1: No, no, ha quedat claríssima la teva idea. Narcís Prat, moltíssimes gràcies.
0: Molt bé.
1: Fins aviat.
0: Adéu-siau.
1: Joan, gràcies.
2: A vosaltres.
1: Ara tornem.
3: Versió RAC 1.
4: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
6: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir.
7: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
9: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
8: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
9: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
10: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros, ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
11: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
12: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
3: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
13: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
3: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona.
14: RAC 1.
13: Els museus estan bé.
14: Tots som un milió.
15: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
16: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
17: Missatge important. Voleu un cotxe nou? Expro Reus. Cotxe d'ocasió amb totes les garanties i amb ofertes increïbles? Expro Reus. Del 9 al 12 d'octubre, amb Nima Automoció a Expro Reus.
18: Expro Reus, totes les marques...
17: Del 9 al 12 d'octubre, Expro Reus, vine!
3: RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells a RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
19: Vinga, va, una mica més!
3: El diumenge 4 d'octubre, des de 3 quarts de 10 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
20: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada 2 anys.
3: El diumenge 4, des de 3 quarts de 10 del matí, Castells a RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
19: Primer peu, segona i castell, carregat!
3: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport...

0: de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. Versió RAC 1, amb Marc Serra.
1: Senyor Boigas, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Està engegant ja la intel·ligència artificial?
2: Sí, està engegada.
1: Està engegada, eh? Vagi preparant, eh? Ara hi anem.
2: Ja està.
3: Abans passarem pel cine.
2: Ja desperto amb el cervell engegat.
3: Passem pel cine un momentet, si sou amants, sobretot d'anar a les sales a veure les pel·lícules.
1: Sí, senyora.
3: Jo també. I voleu gaudir d'una experiència premium?
1: Sí.
3: Movie Cinemas ha inaugurat Movie Gran Sarrià Club, el cinema més exclusiu per tots els públics. Mira, 8 sales premium d'aforament reduït amb butaques reclinables, que són les que li agrada a vostè, senyor Santa Susana, amb el màxim confort i amb el bar del cinema adaptat a la nova línia Premier Lounge.
1: Toma.
3: Això ja és una experiència en el cine, amb productes gourmet per tots els gustos.
1: Ah, mira.
3: Descobriu una més informació a la cartellera i a moviecinemas.com.
0: Pernil Gran Reserva Bataller, el 10 dels pernils, t'ofereix aquesta secció.
1: La intel·ligència artificial patrocinada pel pernil, eh? Ha costat una mica d'arrencar. De vegades ja passa això, que la intel·ligència no acaba de posar-se...
2: Són calés, eh? És calés que guanyo, eh?
1: Ah, sí? Guanya calés, això.
2: La gent aposta per aquesta secció. Normal.
1: És estranyíssim, eh?
2: Normal. Bueno, no és estranyíssim.
1: No és estranyíssim.
2: La gent sap... Olora diner ràpid a la gent, eh?
1: La gent olora on hi ha l'aposta bona, eh?
2: On hi ha talent, hi ha diner. I això ho ve la gent.
1: Hi ha diler.
2: Sí, sí. En fi, benvinguts a tots a la via, la intel·ligència artificial del senyor Boigas, de la meva.
1: Que jo volia que la secció es digués Boguia. Jo vaig votar per Boguia.
2: Boguia.
1: Boguia. Boguia. Però no va haver-hi manera. No, va vostè rebutjar totes aquestes propostes.
2: Sí, és meva, la secció és meva, i mano jo, i no
1: vull que ningú... Perdó, perdoni, eh?
2: Ningú m'ha de dir res.
1: Era una proposta. Era una proposta. Bueno, per on comencem?
4: Això és la via, la intel·ligència artificial del senyor Boigas. La mateixa capacitat de coneixement que la IA, però sense errors.
2: Perfecte. Recordeu el telèfon, per si voleu trucar i preguntar coses. El telèfon és el 4-90-2010. I si truqueu des de l'estranger, no oblideu posar el Waterboard, vale? Al davant.
1: Sort que ho diu sempre de l'estranger, perquè es cometen molts errors amb les trucades.
2: Sí, la gent de l'estranger va molt perdó. Sí. Tenim una trucada, no?
1: Ah, calla, ja?
2: Sí. Bona tarda.
5: Se'm sent?
1: Sí, perfectament.
2: Hola, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: El seu nom, sisplau.
5: Conrad Voltor.
2: Molt bé.
5: Carnisser.
1: Ah, molt bé.
2: És carnisser o es diu així?
5: No, em dic carnisser.
1: Hauria de ser Conrad Voltor Carnisser, no?
2: Va, molt bé.
5: Conrad Voltor Carnisser,
2: per servir-los. Molt bé, perfecte. Quina és la seva pregunta a la via, quina és?
5: Sí, gràcies. La pregunta és la següent.
2: Sí, digui.
5: En el cas de que, Déu no ho vulgui, que els meus pares es morissin demà, tenint un pis, un cotxe i 1 milió d'euros aproximats, estalviats, què ens pertocaria a cadascú dels dos germans que som?
1: Perdoni, la carnisseria dona molt, eh? Vull dir,
2: veig
1: que la cosa...
2: És el cognom.
5: Va fort, què ens pertocaria? A cadascú som dos germans.
1: Què ha dit? Que tenen un pis?
5: Si tinguéssim... O sigui, tenint un pis, un cotxe i 1 milió d'euros aproximats estalviats, què ens pertocaria a cadascun dels dos germans que som? Jo i el Lluís.
1: Aquí es toca caler, eh?
5: Saps què passa? És que l'altre dia, fent sobretaula, vam treure el tema i vam començar a discutir amb el meu germà, amb el Lluís, que és molt tossut, sobre la possible repartició. I ara, bueno, vam acabar quasi a les mans, eh? El meu germà no em parla.
1: Herències,
5: que
1: no vulguis trobar,
5: no em diu res. És molt fotut trobar-se així amb un de la família.
2: Sí,
1: però quan hi ha diners pel mig...
5: El meu propi germà, més en tinc un, de germà.
2: Sí, molt bé. I de què van discutir exactament? Quin era el conflicte? Quin va ser?
5: Doncs perquè en Lluís es van tastar a dir que ell, per ser el germà gran, li pertocava més herència que a mi, que sóc el petit.
2: Això no és cert, eh?
5: Ah, que no?
2: No és cert.
5: Doncs no vegi com es va posar el Lluís, eh? Anar dient que sí, que sí.
6: És l'hereu.
2: No. Ara això és al revés, ara.
5: Ah, sí? Com que
2: és al revés? És al revés, sí.
5: Explica.
2: El petit és el que cobra més.
1: Ah, sí?
2: És que pot demanar més.
5: Però com és això?
1: Des de quan?
2: Sí, perquè vostè és el petit, no? M'ha dit?
5: Sí.
2: Vostè, un cop morin els seus pares, vostè haurà gaudit del valor de tenir pares menys anys que el seu germà gran. Això s'ha de compensar, d'alguna manera.
1: Això està ben pensat, també.
2: Això s'ha de fer la compensació vital post-mortem parental, que se'n diu.
3: Vale. Jo també ho he pensat, això, sí, a vegades, eh? Sí. Coincidim, eh, aquí.
2: Sí, bueno, esclar, sí, sí.
1: Preocupa't una mica, eh, Montse, sí, perquè coincideixes sí, sí, amb la intel·ligència.
2: Va, vostè quina edat té, vostè?
5: Perquè trobo que està bé, perquè sí, té molt valor tenir pares.
2: Sí, sí, clar.
5: Els pares fan tot el que faci falta pels fills.
2: Vostè quants anys té?
5: Jo, 30.
2: El seu germà?
5: 33.
2: Si es mor demà els seus pares, el seu germà haurà tingut 33 anys els seus pares. I vostè no. Vostè no, 30. Això és una injustícia, s'ha de compensar. S'ha de compensar.
1: Vale. Pensat. Això és...
2: Perquè, quin argument deia el seu germà per anar en contra d'això?
5: No, bueno, ell deia això, que com que hi havia això de l'hereu, que ha dit abans del senyor, senyor Marcelí, sí, doncs clar, que tot i que estava d'acord amb mi, que això deu haver canviat, ell encara pensa que els grans tenen molts més beneficis i més privilegis.
2: És més, hi ha una altra compensació a favor seu, també.
5: Ah, sí?
2: Una altra. Sí, perquè vostè és més jove. Vostè és més jove.
5: Sí, 3 anys.
2: Sí. Per tant, vostè, si cobra el mateix que el seu germà, té més esperança de vida per davant.
1: També és veritat.
2: És que,
3: en principi, sí.
2: Li quedaran menys diners per vida.
5: Tindré més gastos, també.
2: Clar, menys diners per més vida. És que vull dir?
5: Sí que tinc compensacions, no ho sabia.
1: Sí, és la compensació. No, nosaltres tampoc, però vist
5: no,
1: així...
5: No ho sabia, això.
2: Sí, per això he preguntat a la Via, perquè no ho sabia. I per això sóc la Via, perquè...
3: Perquè és sàvia.
2: Sàvia i ho sabia.
1: Recordem que el concepte que hem après aquesta tarda és compensació vital post-mortem parental.
2: Sí, i l'altre, la compensació esperança... L'altre és la compensació d'esperança vital, que és això, que tu, com que tens una esperança vital més àmplia, sí, has de cobrar més per poder omplir els dies de diners.
1: Clar, clar.
5: És una eminència. És una eminència, perquè això no ho sabia, veus? Això la IA no... Sí. Perquè que... havia de ser sincer, això ho havia preguntat a la IA, però sí, això no m'ho havia, no havia pas trobat.
2: No se'n fiava de mi.
5: Per això l'he trucat a vostè.
2: Sí, vale. Què més han discutit? Alguna cosa més?
5: Perquè bueno, tampoc ens hem posat d'acord amb com ens partiríem el cotxe, perquè el pis està clar que el pis el vens i et reparteixes els calés.
2: Sí,
5: però
2: sí,
5: clar,
2: sí,
5: el cotxe, que ja té uns anys i vendre'ls de segona mà no val la pena, perd molt valor. El cotxe l'hauríem de compartir, però no ens hem posat d'acord.
2: No, el compartir-lo, no?
5: No, perquè...
1: Exacte, això és com es fa habitualment, sempre... cap de setmana, setmanes...
5: Sí, però és que el Lluís és tossut també i sempre el vol també a l'agost com jo per fer vacances, els caps de setmana per sortir, perquè entre setmana en tenim un de més petit que és més útil per la ciutat, saps?
2: Ja, fem una cosa, faci una cosa.
5: Digui.
2: I si un de vostès dos, o sigui, algú de vosaltres dos, el fa servir per anar als llocs i l'altre per tornar?
5: Com vol dir?
2: Un per anar i l'altre per tornar als llocs.
5: Però els llocs...
2: La manera de compartir, saps?
5: Ja, però és que els llocs on jo vaig, ell no em pot tornar, entre altres coses, perquè ell no hi ha anat.
1: Exacte.
2: Yeah. És fàcil al revés, fàcil al revés. Vostè torni dels llocs on va ell.
5: Al revés?
2: Sí, fàcil al revés. Que... És el que... Sí.
5: Però, i com hi vaig jo allà on ell va per poder tornar, diguem?
1: Nanti.
2: Vagi amb el seu cotxe. Vostè té un cotxe petit.
1: Sí.
2: Vagi vostè amb el cotxe allà on va el seu germà. Deixa el cotxe petit i torna amb el cotxe que ha heretat els seus pares.
5: És molt poc sostenible. Em sembla que no l'entenc. No l'entenc gaire.
2: Calli un moment. Fem una cosa. Calli un moment perquè ja està atabalat vostè. Una cosa, bé. No, ja, és que...
1: Això la IA no ho diu mai. La IA sempre et dona la raó. Clar, la IA no diu calli un moment.
2: És la gràcia de la via.
5: Més respectuosa la IA.
2: Fem una cosa. Parteixi el cotxe, per la veritat.
1: Molt bé.
2: Però a lo llarg, dos motos. Una moto cada una.
5: Ah, o sigui...
2: Una d'aquestes que és coberta.
1: Maca. No, quedaria maca.
2: Hi ha aquestes motos
5: cobertes. Són maques, aquestes motos. És molt bona idea. L'idea del meu cosí, que és xapista.
2: Ja està.
1: Perfecte.
2: Mira, xapista.
5: Que me'l talli, no?
2: Xapisté.
5: A lo llarg.
2: Xapisté, m'encantarà xapistar-ho. Vinga, faci'm el xapista, no hi ha problema. En fi, això és tot, ja... Per això s'han discutit, ja, vull dir, aquest era el problema.
5: No, és que al final, quasi vam arribar a les mans discutint per què es quedava el cèntim.
1: Quin cèntim? Cèntim de què?
5: No, home, perquè el més probable és que la xifra que heretem, Déu no vulgui, sigui, doncs no... No,
1: Déu no vulgui, aquí va sobrevolant la mort de la família des de fa estona, però vaja.
5: No, Déu no vulgui, però nosaltres volíem saber-ho, saps? Que ens toca a cadascú, és molt important, això.
2: Sí.
5: I bueno, però si, per exemple, la xifra fos, doncs, perquè no crec que sigui una xifra rodona, no? Doncs d'un 1.043.544, diguem, com a 21...
1: Sí.
5: Ah, aquest 21, qui es quedaria el cèntim, sap? Amb això ens vam començar a discutir fort. Perquè, clar, un cèntim de més, un cèntim de menys, Que fa ràbia que se'l quedi l'altre.
1: Això passa molt quan fas un bísum, que et diu, són 4 euros en 23, però bueno, els 23 bueno, no cal que te'ls faci, no? I l'altre, no, sí, fes-me'ls, fes-me'ls.
5: El Lluís això sempre m'ho fa, veus? Quan em fa un bísum, que allò, i fa lo curt, saps? Els sèndims se'ls queda.
1: Exacte.
2: I per això s'han discutit, pel...
5: Sí, sona ridícul, però ha estat així, eh?
6: El notari.
2: Una cosa, que notari. Una cosa que no he preguntat abans, però quina edat tenen els seus pares? Perquè veig que tenen un ansi vostès, ja, que aquest any són molt grans, o...?
5: Bueno, són grans, sí. El meu pare ja en té 54. Home. I ma mare em farà 50 el novembre.
3: Home,
5: a veure... El 13 de novembre.
1: A veure...
2: Vostè no està... No. És que aquest és, mira, aquest és el problema de les famílies amb molt de caler, perquè després la família s'acaba esbarallant per les herències i aquestes coses. Perquè és la
5: nansi
2: que tenen vostès...
5: Els pares calés?
2: No, això és el problema que tenen vostès. Tant caler i, mira, embarallat amb el seu germà. Això no li passa.
5: S'equivoca, els meus pares no tenen ni 5. Els meus pares, pobres, viuen en un habitatge molt precari. Si van sempre en metro perquè no tenen cotxe ni res. Els meus pares, pobrets... Simplement era una hipòtesi. Fent sobre taula, ja els hi he dit. Ens van preguntar si els nostres pares, en condicional, si els nostres pares tinguessin calés i propietats, quan ens pertocaria, Lluís, a cadascú? I a l'anar especulant, ens vam anar escalfant, discutint, i per allò del cèntim que li he dit abans, quasi arribem a les mans,
7: Que tios gilipolla.
2: I no es parla amb el seu germà,
5: No, no en parla, no en parla.
2: Doncs jo tampoc en parlo amb vostè.
7: Ben fet, penja.
3: Sí, avui sí, ben fet.
1: Sí, senyor, avui sí. De vegades vostè és molt desagradable i avui és veritat, ben penjat, Ben penjat.
6: Tant de bo... Un torrebolets.
2: Tant de bo, heredi un deutes.
3: Re, ara.
1: També us dic una cosa, que aquestes coses passen, Perquè de vegades a la sobretaula t'engresques i la gent agafa la intel·ligència artificial i què passaria en aquest cas, que no sé què, i goita.
2: I l'altre veus, hòstia, penses, hòstia, si fos així s'ho quedaria ell. I et fa ràbia, I no hi ha res a quedar-se.
1: Bueno, un primer cas resolt, molt bé. Què més?
2: Jo que no tinc herència de res, els meus pares ho van cremar tot per no donar-me res herència.
1: El seu pare era...
2: El meu pare va fotre el camp...
1: Però no era Franco, el seu pare.
2: No. El meu pare va... Quan la meva mare va quedar embarassada, el meu pare va fotre el camp. Va intuir que allò que havia dintre allà no... Que havia dintre no...
3: No li interessava.
2: Bueno, no... No tenia bona pinta.
1: No.
2: I ma mare...
3: Ho va encertar.
2: I ma mare es va quedar allà perquè no tenia més remei.
3: Era evident, el seu pare.
1: Sí. Si ma mare hagués marxat, també, si ho hagués sabut, no?
2: La meva mare va marxar el dia de parir.
6: Sí,
2: va badar un moment, estava parint, va badar el metge, i a mi mare ja va agafar les tisores, pum, va tallar el cordó umbilical i va fotre... Es va quedar el metge amb mi a les mans.
1: Quasi que l'hagués pogut adoptar el metge, no?
2: Bueno, sí, van agafar, van posar una llevadora, 2 anys vas estar allà, fins que va veure que caminava...
6: Incubadora,
3: vol dir. És que jo crec que volia dir incubadora, també. Una llevadora, no? Sap què és una llevadora?
6: Una incubadora,
2: no sé què és.
3: No sap què és. És una senyora.
1: Bueno, potser va viure 2 anys amb una llevadora.
2: Volia dir una llevadora mecànica.
3: Sí. Una incubadora.
1: Incubadora. Podem anar amb una altra.
6: Però si altres anys he dit incubadora.
1: Anem... Ara és llevadora.
2: Depèn de l'any, dic una cosa o l'altra.
1: Sí. Anem al següent cas.
2: Que és any par o impar, ara?
3: Per ell, no?
1: Sí. Bueno, anem al següent cas, senyor Buigas.
2: Anem al següent.
8: Abans de preguntar a la IA, pregunteu a la IA, Buigas. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial sobrenatural.
2: Venga, tenim una trucada?
1: Sí.
5: Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: El seu nom, sisplau.
5: Sí, Constantí Profitós Mercader.
2: Molt bé. La pregunta, sisplau.
5: Sí, és la següent.
2: Sí, digue.
5: Miri, senyor Buigas, quins hàbits puc incorporar al meu dia a dia per ser més productiu?
1: Home, aquest és un clàssic de pregunta a la IA. Sí, això es pregunta molt. Com processos que faig habitualment els puc fer més ràpids?
5: Perfecte, així segur que me la sabrà contestar el senyor Buigas.
2: Sí. Una cosa, hi ha 4 coses a la vida que et fan perdre molt temps. Molt, molt.
5: Ah, sí?
2: Sí. Són justament 4 coses que jo faig molt, perquè jo justament vull el contrari que vostè. Jo vull ser menys productiu. I ara explicaré les 4 coses, i sobretot l'última, que és la més important.
1: A veure.
5: Molt bé, molt bé. Me les pot dir, sisplau, les 4 coses?
2: Sí, ja va. Són 4 coses. I atenció a la quarta, que... La important,
1: la quarta.
2: La primera cosa que ens fa perdre molt temps a la vida és dormir.
5: Sí,
7: vale? Bueno, sí.
2: Està d'acord amb mi, vostè?
5: Sí, estic d'acord, és veritat, perquè jo, sí. dormint, com a molt, quatre gasos i quatre...
7: Bueno, no cal tants detalls.
5: Sí, però sí. No he pogut mai produir res dormint, bueno. Mai. Doncs, ho he intentat, eh?
2: Sí, però és que, de fet, dormir no serveix per res. L'Estevill ho fa per vendre llibres, però no té no, raó. I jo li proposo a vostè dormir una vegada cada 11 dies, que és el màxim que pot aguantar una persona, això està demostrat, el tio que va demostrar això, que és el Randy Gardner.
7: No, sí, sí, jo no tinc ni idea. Eh? M'ho diu com si ho hagués de saber.
2: Jo conec, 1964 va fer aquest record de...
7: Si això existeix, 20, eh?
2: Sí, 21 dies, 11 dies
7: 11 sense, dies sense
2: sí,
7: dormir.
2: Sí, 1964. Aquesta dada la tinc perquè jo sóc fan de la guia Dormilin. La guia Dormilin és un rànquing de la gent que dorm més i la gent que dorm menys al món. I aquest és el que dorm menys.
7: Val, no, ara, més.
2: No, menys, perquè es passa 11 menys. Dies sense dormir. Sí, jo el que admiro és l'altre, el que està a dalt de tot, que és un índio, que es diu Purjaharam, que sí. Aquest tio es veu que pot estar-se 25 dies seguits dormint.
7: Olé.
2: Aquest tio és el Messi del dormir.
7: M'agrada molt la definició, Messi, eh? Sí. Un índio.
5: Perdoni.
2: És boníssim, aquest dia. Jo he provat, costa, prova un dia, tu.
7: No, jo sóc de la guia Dormilin, també, dels de dalt.
2: Però jo de 15 a 16 dies no puc passar.
7: Per tant, la recomanació que li fa és que dormi cada 11 dies.
2: Exacte.
5: I quina seria la segona cosa que haig de fer per ser més productiu?
2: Va, anem a la segona, doncs.
5: Gràcies.
2: Que si l'altra cosa que es perd molt el temps és amb els àpats. Que si esmorzar, berenar, dinar, sopar, tot plegat.
5: Sí.
2: Això els hem de treure.
5: Sí, sí, és veritat. Jo, tot i que sempre dino amb tàpers mentre teclejo l'ordinador, perquè faig teletreball, si comptés el temps que perdo cada vegada que miro el menjar per posar-hi la forquilla o el ganivet i el multipliqués per cada àpat durant tot un any, segur que seria una pèrdua de temps increïble. Però si intento no mirar, llavors, clar, si em cauen els fideus pel teclat, i llavors encara perdo menys temps i sóc menys productiu.
2: És un merder.
5: Què faria vostè?
2: El que ha de fer...
5: No, no puc no menjar.
2: Exacte. No, però el que sí pot fer, i això està estudiat, que pot menjar una vegada cada 70 dies, que és el màxim que s'ha
7: aconseguit. Això és el màxim, també?
2: S'ha aconseguit, si va haver una persona que ho va aconseguir.
7: Sí,
2: cada 70 dies menjar.
5: Cada 70 dies? Sí, però es pot aguantar, això?
2: Va haver una persona que ho va aguantar, això ho mireu a internet i es pot provar. I beure una vegada cada 5 dies. És el màxim, també, per tal de poder menjar. Vale?
7: Per tant, la recepta seria menjar cada 70 dies, dormir cada 11, i llavors seria molt més productiu.
2: I beure's cada 5.
5: I això està demostrat científicament?
2: Sí, està tot.
5: Doncs si està demostrat, jo beuré cada 5 dies i faré un dinar cada 70. Però procuraré que aquest dinar sigui de feina.
7: Molt ben pensat.
5: I la tercera cosa, si us plau, per ser més productiu...
2: La tercera ja és més... Sí, bueno, s'hauria de comprar uns bolquers. Bueno, això que t'he explicat, no? Es perd molt temps anant i venint.
5: Bolquers.
2: Sí, això vol dir que ja està. No cal explicar més. Vale?
5: I la quarta?
2: La quarta, que és la més important.
5: Que era...
2: però, sí, és la més important, però la tercera també l'ha de fer, eh? No s'escaqueixi. Vale, molt bé. La quarta seria la més important de totes, que és no perdre el temps fent preguntes idiotes a la IA o, en aquest cas, a la VIA. Penja, sisplau. Penja. Vinga.
3: Sempre s'acaba igual, això.
7: Sí, no, però m'estava interessant aquesta consulta.
2: Al final, a mi ja no.
6: Ja no.
7: Té raó, és
2: fer
7: passada.
2: Sí,
3: oi?
2: He notat, també. Una tot costa.
7: Espera, que ens torna a trucar.
5: Perdoni.
2: Hola.
5: Sí, però una altra pregunta, que tenia una última pregunta.
2: Digui.
5: On podia trobar uns bolquers per persona gran?
2: Com vol dir?
5: Per comprar-los...
2: És que n'hi ha de bolquers per ser llogarà.
5: Ah, d'acord, d'acord.
2: Això és.
3: No sé, no entenc.
2: És que no entenc aquesta trucada.
6: Però com és que ha tornat a entrar?
3: No sé.
7: L'havíem penjat i ha tornat a trucar?
6: Però on...
2: Sí, l'ha tornat a passar, l'Àlex. Per què l'has tornat a passar?
7: Ah, no, ara...
2: Que no sabia on comprar, això.
7: Ara, sí.
6: No sabia on comprar bolquers, de persona gran.
7: Ara la responsabilitat és de l'Àlex.
2: En fi.
6: Bueno, alguna cosa... Perquè no li dèieu, és que també...
2: Perquè m'has passat, això. Vinga, posa la frase.
9: Fes servir la via. Boigues intel·ligència artificial. Molt millor que el xat GPT,
7: Bueno, senyor Boigues, més consultes als telèfons que he dit abans, no?
2: Sí.
7: Si la gent s'anima...
2: Vols que repeteixi el número?
7: Sí, repeteixi.
2: El número, apunteu, sisplau, que és el 64-90-20-10, i si truqueu des de l'estranger, no oblideu de posar el Water 8 al davant.
7: Molt bé. Doncs vinga, el Water 8 al davant, com vulgueu.
2: El Water 8.
7: Ja trucareu. Gràcies, senyor Boigues.
6: Anem molt bé, això, eh?
7: Sí, molt bé.
10: Diuen que la intel·ligència artificial ho sap tot. I potser no s'equivoquen. Està entrenada per reconèixer patrons de quantitats ingents d'informació. Però li falta una cosa que només podem fer nosaltres. Assaborir un bon pernil. com el de Bataller. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Gaudeix-lo tu que pots. Només a les millors xarcuteries. Ja saps, si vols menjar bé, pensa en Bataller.
11: RAC 1.
12: Terminator 2, el judici final en concert.
13: Reviu el clàssic de James Cameron en pantalla gegant en versió original subtitulada i gaudeix de la potent banda sonora de Brad Fiedel en directe, sincronitzada amb cada escena.
12: El 21 de desembre, a l'Auditori del Fòrum Barcelona.
13: Entrades a gransimfònic.com.
14: Hasta la vista, baby.
15: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
16: Al cor de la Costa Brava, a Begur, arriba una cita amb el cinema de comèdia. Arriba el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
17: Del 2 al 12 d'octubre, pel·lícules, exposicions, concerts i trobades al voltant del cinema.
16: Us esperem a Begur, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
18: Entrades a begurfilmfest.com.
19: Atenció, Barcelona. El mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
20: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
19: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
21: Celebra la 31a Festa de la Verema del Bages a Artés.
22: Descobreix els cellers de la Dea o Pla de Bages a l'emblemàtica mostra de vins de la Plaça Vella.
21: Dissabte incorporem vermut musical, a més de gastronomia, actuacions en directe i activitats per a tota la família.
22: I diumenge no et perdis la Fira d'Artesania, el comerç local i els millors espectacles.
21: Del 3 al 4 d'octubre t'esperem a Artés. Més de 30 anys fent cultura de vi.
23: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
24: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
23: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
24: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
25: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
11: RAC 1. Tots som 1.
7: De seguida, sorpresa musical amb tots vosaltres i nosaltres, perquè avui és el dia de la música, senyor Marcelí, que abans no li hem dit res, perquè no... Però ho celebrarem ben celebrat. Marc Poyato, bona tarda.
3: Bona tarda.
7: Pedro Sánchez demana altura de mires als partits polítics per tirar endavant els decrets de l'habitatge.
3: El president del govern espanyol insisteix a tots els grups polítics perquè deixin de banda la ideologia i demà donin suport als decrets de l'habitatge que s'han de votar al Congrés. Junts encara no ha dit què farà i el president del govern espanyol n'espera era un gest positiu. Sánchez n'ha parlat durant el discurs d'obertura del Fòrum La Toja.
26: Lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
3: Junts encara no ha dit si donarà suport al primer decret d'habitatge del govern espanyol. El PNB ja ha confirmat que sí, però els de Carles Puigdemont encara no ho tenen clar. Els nacionalistes bascos votaran a favor del decret amb la majoria de mesures que ja està en vigor perquè entén que protegeix les persones vulnerables i millora la situació dels petits propietaris. Per cert, el preu de l'habitatge ha augmentat un 12% l'últim any a l'estat espanyol. Això és gairebé el triple que la resta de la Unió Europea, segons les dades d'Eurostat que s'han publicat avui. Espanya és el 5 en què país de la Unió on els preus s'han disparat més després de Bulgària, Croàcia, Hongria i Portugal. Al Parlament, el debat de política general ha acabat amb un intercanvi de retrets entre el govern i els seus socis. Els comuns han fet caure la proposta estrella de Salvador Illa i el PSC s'hi ha tornat tombant les propostes d'habitatge dels de Jessica Albiach, entre elles els contractes de lloguer indefinits. Detalls des del Parlament, Adrià Santasusagna.
27: El PSC s'ha abstingut en algunes de les propostes dels comuns que han portat a votació
0: al Parlament algunes calcades a les que ha impulsat el govern de Pedro Sánchez, com els lloguers indefinits. Aquí el PSC s'ha abstingut a la proposta dels comuns i ha provocat que caigui en sac foradat. També augmentar la fiscalitat a qui compri per especular. Tot plegat després que els de Jéssica Albiach hagin deixat en paper mullat la gran proposta de Salvador Illa, la compra conjunta d'habitatge. Tot en un ple que s'ha fet coincidint amb el 9è aniversari de l'1 d'octubre, el Parlament ha insistit que cal aplicar la llei d'amnistia i que s'ha d'abordar el conflicte polític.
3: I a l'Audiència de Barcelona, recta final del judici pel cas de Roger Espanyol, els quatre policies acusats de buidar-li un ull l'1 d'octubre del 2017 insisteixen que l'ús de bales de goma estava justificat. Diuen que la situació era de perill extrem durant el referèndum. Anem ara fins a l'Audiència de Barcelona. Benet Iñigo.
1: La sessió condensa els elements clau d'aquest judici. Els policies diuen que els atacaven sense pietat i per això era adequat disparar, encara que la distància fos tan curta. L'advocat de Roger Espanyol, Benet Selles, en canvi, es pregunta per què cap imatge mostra els suposats atacs furibunds cap als policies.
2: Numeroses agressions, vallas metàl·liques, algunos adoquines, algunes piedras, etcètera, etcètera. Se intensifican esas agressions.
4: Imaginar que una unitat d'èlit, de la Policia Nacional, de 50 homes, armats i protegits fins a les dents, es van sentir intimidats per famílies i gent desarmada asseguts a la calçada.
1: Ara mateix, les acusacions fan els seus informes finals i després serà el torn de les defenses, entre elles la Fiscalia.
3: I estem pendents del cel. Ara mateix tenim alguns xàfecs i tempestes al Pirineu i punts de la Catalunya central. La tempesta que ha afectat l'est del Delta de l'Ebre i que ha deixat 80 litres per metre quadrat a l'illa de Buda ara descarrega dins del mar al llarg de les properes hores. Es poden formar més xàfecs a la meitat oest del país de manera irregular. De cara a la nit i sobretot de matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre i es mouran d'oest a est resseguint la Costa Daurada. Allà on descarreguin pot ser amb molta intensitat. És per aquest motiu que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per les comarques del Baix Ebre i del Montsià, on hi ha la possibilitat que se superin els 200 litres per metre quadrat durant la matinada i el matí de demà.
7: L'Arnau Vila, que com no podia ser d'altra manera, està berenant. Què és, que has tocat aquí ara? Què tenim? Bé, jo no agafo res perquè, clar, no puc fer el programa i berenar, però...
5: He agafat dos croissants de xocolata.
7: Dos?
5: Dos.
7: Ah, sí, home, sí.
5: En un moment.
7: Sí, has de créixer tu també.
8: Tio, m'estic posant com un bacó.
5: Sí, senyor.
7: Literalment. Bueno, sí, què senyor. Tenim al temps afegit?
5: Doncs moltes coses, perquè ha esclatat la cortina de fum Cas Negreira cap a les 6 de la tarda.
7: Què ha passat?
5: I tenim que la UEFA ha confirmat que ha rebut el famós arxiu que l'envia al Madrid per denunciar el cas Negreira.
7: Sí.
5: I atenció, perquè el diari ja es parla de 50.000 folis.
7: Fixa't. Home. Ara que estàvem amb la intel·ligència artificial del Buigues, ni així, eh?
5: 50.000
7: folis? No t'ho peles amb intel·ligència artificial,
5: són,
7: això.
5: Són 5 metres de folis.
9: És com
5: folis.
9: La muntanya de Sallent que parlàveu abans de
7: la muntanya de sal.
5: Pues que 50.000 folis, és una barbaritat. Són 250 quilos.
7: Ja tardava a sortir tema Negreira, eh?
5: Sí, el Barça que ha fet un comunicat dient que això no hi ha res de nou, perquè els mitjans de Madrid han titulat que la UEFA reactiva el cas Negreira i el Barça diu que no, que en cap moment s'ha reactivat perquè no s'ha desactivat, és a dir, que això seguia en marxa.
27: Nosaltres vam presentar, pues que no reactiven.
5: I el temps afegit, doncs, explicarem els detalls. Cas Mbappé,
7: sí?
5: I cas Cristiano.
7: Home.
5: La cosa va avui de...
27: Problemes de Negreira.
5: No, i després una pregunta del dia, sí, que va relacionada amb aquests dos casos.
7: Mira, que ja li formularem al nostre convidat, que és el Manu Guix. Manu, bona tarda.
28: Bona tarda.
7: Què tal? Com esteu?
28: Molt bé.
7: Molt content que estiguis aquí amb nosaltres per celebrar el Dia de la Música i el teu EP i totes les coses que t'hem de preguntar. Que he vist que futboler molt no ets, però segueixes.
28: Segueixo. Bueno, una mica per obligació. M'ha sortit un fill futbolero. Jo què foto amb un
5: Toma.
28: Fill futbolero?
5: Pues perdona, es pot ser molt feliç amb un fill futbolero.
7: Però la pregunta és per què t'ha sortit un fill futbolero?
28: Aquesta és la meva pregunta. Per què m'ha sortit un fill
7: quina influència...
28: No ho sé, però li encanta estar boig. De fet, diumenge,
7: sí,
28: aquest diumenge vaig a cantar al Barça-Madrid femení.
7: Hosti, molt bé.
28: Vaig a cantar allà al Camp Nou i portaré a l'Àlex. A l'Àlex i a la Lua.
7: Perdona, que això el seu pare serà la mega estrella que no ha sigut fins ara, eh? ho sento, però
28: està
7: ara...
28: emocionadíssim el meu fill, que diumenge va al Camp Nou. Bueno.
7: Bo,
28: i aleshores, clar, bueno, doncs...
7: Què has de fer, no?
28: O sigui, estic pagant el Movistar a casa al futbol.
29: Què dius?
7: I te dic una cosa.
28: El futbol a casa.
7: Prepara't uns caps de setmana.
28: I volia veure el partit de la selecció espanyola de l'altre dia.
9: Què dius? Quina merda és aquesta,
28: Un mundial sí, però un amistós.
6: Talla el cable.
28: Home, tu creus que ha de mirar amistosos de la selecció espanyola?
6: Jamás.
7: Ja et pots preparar el cap de setmana, agafar el cotxe, amunt, avall, sí. Ara anem al Delta, ara anem a Segon, a fer partits de futbol.
28: No, això ho té prohibit.
7: Com que ho té prohibit? Bueno.
28: Ell mira el futbol, però el Malcolm no juga.
7: Però si et pots jubilar. I si et jubila i tens un Messi a casa, pensa-t'ho bé, això.
28: No, ja va tard per ser un Messi.
8: No ho diguis, això, eh? No ho diguis, eh?
7: Ja va tard. Esther Muñoz, bona tarda.
8: Et puc explicar la meva experiència, eh?
7: Què passa?
8: Que al meu fill li passava igual.
7: Què passa?
8: Jo cada cap de setmana complint, eh?
10: Què
8: cada
10: dius?
8: Cap de... Clar, el meu fill...
10: Jo això no,
8: sí, sí,
10: no,
8: sí, jugant un equip... No podràs fer res, Manu. No podràs fer res.
6: Eres una Ronaldinha, eh?
28: No sé com puc, és que ja ho estic fent.
10: Però ells són feliços.
28: Sí, però t'he prohibit jugar a futbol.
8: Ells són molt feliços.
28: Ell fa escalada. I ja està,
10: jo cap esport competitiu que et comprometi els caps de setmana.
28: Exacte, cap.
8: No ho digueu això mai.
10: No, no, de moment.
12: No diguis
10: tot.
7: Ves guardar, ves guardar les sabates escalada que ve les de futbol. Però quina és la pregunta?
5: Sí, bueno, avui fem triar l'audiència el tema del dia. Sí. Per tant, avui us preguntem
7: veure,
5: amb què esteu sucant més pa o amb què suqueu més pa, sí. L'escapada d'Mbappé a París o la fugida de Cristiano de la selecció. Avui us deixem triar.
7: Què saps més o menys de què va la història?
28: De gent.
7: Fes-li un resum ràpid.
28: No sé què era pa.
5: Mbappé, que està lesionat, decideix passar de tot i marxar a París amb la seva parella de restaurants i festes.
28: L'Expósito.
5: Sí, senyor.
28: Sí.
5: I Cristiano, que com que el seleccionador no el fa jugar, agafa i diu aquí us quedeu i se'n va de la selecció.
28: Vale. I
7: quin tema t'agrada més?
28: Quin tema m'agrada més? Sí.
5: Estan bé els dos,
28: hòstia,
5: eh?
28: Hòstia, sí, doncs pues no sé, pues et diria que el del Cristiano.
7: Sí. Veus?
5: Sí. I a la gent també, perquè veus? Majoritàriament estan votant la fugida de Cristiano.
7: I avui farem una cosa molt democràtica, que és que començarem el programa pel tema que guanyi.
6: Bueno, és que avui és un octubre, eh? Avui és un dia de referèndums. Bueno, si la gent vota això, s'ha de complir.
7: Pel tema que més interessa, pel tema que començarem.
10: Espero que surti milesos,
7: que
10: també.
7: M'agradaria subratllar que el Manu, de futbol, ha dit que no, però ha dit Esther Espósito molt més ràpid.
10: Molt més ràpid.
7: Aquest tema sí que el tens controlat.
28: Aquest tema sí que el toco.
12: Noi.
7: Ara tornem. Noi.
13: RAC 1. Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
14: Ara, el Cabatast és l'escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escomostra. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
15: Estic venent casa meva i no me'n surto.
16: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
17: Al cor de la Costa Brava, a Begur, arriba una cita amb el cinema de comèdia. Arriba el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
29: Del 2 al 12 d'octubre, pel·lícules, exposicions, concerts i trobades al voltant del cinema.
17: Us esperem a Begur, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
30: Entrades a begurfilmfest.com.
31: El Festival Internacional de Música Sona Mollet celebra l'onzena edició del 30 de setembre al 4 d'octubre.
32: Amb joves promeses i grans intèrprets de jazz, piano, música sinfònica i de cambra.
33: Gaudeix de Paula Vilà Quintet, d'Art Sinfònica Jove, Daria Piltiai, El Cemis i Mollet Jazz Band.
32: A més, amb finalitat solidària, tota la recaptació es destinarà a la Fundació Josep Carreras. Visita cultura.molletvallès.cat.
34: Autovivo Punès. Aquest octubre, Autovivo, liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i xaminous t'esperen en grans descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. És el moment de canviar el cotxe al millor preu. Totes les oportunitats a Autovivo Punès o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo Punès.
35: El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
36: RAC 1. Versió RAC 1. Amb Marc Serra.

0: porto sempre malament l'inici de les entrevistes de discos. Però sí, clar, ja em sap greu començar a xafar la primera cançó.
1: No, xafis.
0: No, xafo, esperem.
2: Clar.
3: Com continuo quan tot em fa por i la tranquil·litat em sembla una utopia. És com estar vivint una revolució.
0: Se sent diferent, Manu, per la ràdio?
4: Se sent pitjor.
0: És veritat. No passa res. Tu vas pel cotxe, poses... Bueno, deu sonar la teva cançó, no? En alguna emissora...
4: Ah, bueno, sí.
0: Sí, emissora.
4: Però és que la ràdio té aquesta cosa...
0: Per això dic, si és la ràdio... Què passa?
4: No sé, ja teniu uns compressors molt bèsties i fa que tota la senyal surti molt comprimida.
0: És que ara estava pensant, perquè jo amb el Manu ja fa temps que el conec i el segueixo, que estàs amb el teu estudi ja tocant botonets i tal, sí, us hi diu, passeu hores perquè ara vingui un senyor, apreti un botó des de la ràdio i no sona bé.
4: Correcte. Bueno, no sona
0: no,
4: bé.
0: Què es perd?
4: Sí que sona
0: què ens perdem?
4: Rang dinàmic, bàsicament.
0: Què vol dir això?
2: Clar, però ell perquè és un professional, però nosaltres això no ho notem.
0: Home, però jo vull sentir la música que ha pensat l'autor.
4: Clar. Doncs pues aleshores...
0: Què de fer, un disc?
4: A casa teva et poses un disc.
0: Un disc,
4: no, home, no, pots escoltar un MP3, no passa res, amb cascos. Però jo dic que la ràdio, de per si, està molt comprimida, la senyal. Això vol dir que tu marques un umbral i dius, no vull que la senyal passi de tal nivell. I aleshores tot el que passa t'ho retalla, t'ho aixafa. Mm. I això és el que fa la ràdio. I aleshores, clar, quan tu escoltes màsters de música, que cada vegada més els volem tots més apretats, més no sé què, a la ràdio sona tot més xafat.
0: Toca-ho això, Àlex, toca-ho. Sí. Per l'entrevista aquesta toca-ho i després ho tornaràs a posar.
2: Puja, puja.
0: Jo Galàxia, si me'l vull posar a casa, el format que tu recomanes, quin és? Sí, àudio sin pèrdida, que diuen ara
4: sí,
0: a Spotify.
4: Jo, mira, jo...
0: Un disc, en disc.
4: A
0: no?
4: mi em poses un... WAP 48K, saps allò?
0: Sí.
4: Màxima qualitat, sí. I un MP3?
0: Sí.
4: I jo no t'ho sé distingir.
0: Hosti, pues fas bé de dir-ho, eh?
1: Perquè o sea, que si me lo bajo por el emule, suena igual que en el
2: emule,
1: disco, ¿no?
2: Emule.
4: Pues segurament.
1: Aún existe, tete.
4: Ho dic de veritat.
1: Claro que existe, tete.
4: Jo no conec a ningú que em sàpiga diferenciar un MP3 d'un WAP.
0: Bueno, els astres s'han alineat avui, Dia Internacional de la Música, WAP o MP3.
2: Doncs perdona una cosa, com és que quan demanen locucions, per exemple, et diuen no, que sigui WAP, tal, no sé què.
0: Ara la Montse.
2: No, clar.
0: Telèfono de aludido.
2: O WAP, no, saps?
4: Sí, sí, sí.
2: Vull dir, com és que et demanen aquestes...
4: No ho sé, jo no les demano, no m'ho preguntis a mi.
2: No,
0: toca
2: clar,
0: música.
2: O sigui, t'ho demanen perquè soni millor i tal, perquè la MP3... Bueno.
5: Perquè els gats ho distingeixen.
2: Ah,
4: exacte.
2: Resposta correcta.
0: Bueno, el compositor, director musical, intèrpret, i molt bona persona, el proper 24 d'octubre, dissabte 24 d'octubre, presentarà el seu treball discogràfic a la Sala Apolo de Barcelona,
4: sí,
0: en el marc del festival Empremtes. Aquí hi haurà un EP que porta per títol Galàxies, que, com el tema que estem escoltant, i que ell es trobarà amb el seu públic, el Manu, amb una de les grans cites musicals de la tardor, però amb un format
4: ara
0: que no és l'habitual
4: d'aquesta
0: gira.
4: Correcte.
0: I això és l'important.
4: Sí.
0: Què és aquest format no habitual?
4: Presentarem aquest concert, és a dir, farem aquest concert com no l'he fet mai, de fet, i serà el concert més gran i més ambiciós a nivell musical que jo he fet mai.
0: Perquè, carai.
4: Sí, Galàxies va sortir ja el mes d'abril i el vam presentar al Festival Estrenes i portem tot l'estiu de gira i la gira seguirà un cop s'hagi acabat l'Apolo. Vull dir que tenim concerts fins a principis de l'any que ve. Però per fer-ho a Barcelona em venia molt de gust fer un concert diferent als que portem fent. No? Mm. I aleshores he decidit ampliar la banda. I en lloc de ser 6 músics en directe, perquè l'habitual és Manu i els veterans, els meus veterans,
0: que, per cert, ja ho hem aclarit, això.
4: Ah, què?
0: La Maria Cusó ara no està disponible,
4: però
0: està relacionat... És l'Oriol Cusó.
4: Sí, com? És el meu saxo.
0: Sí, sí.
2: Però no diu què són.
4: Però no m'has dit què són.
2: Són
0: que
2: família.
0: Que és cosina.
4: Cosina.
2: Cosina.
5: Ah, molt bé.
2: La Maria tant, és cosina d'aquest músic,
0: exacte,
2: eh?
0: Estàs emparentat amb Racó, també, d'alguna
4: manera. Correcte.
0: Digues, doncs, digues.
4: Doncs això, que els meus veterans, que són el Toni Pagès a la bateria, el Jordi Franco al baix, l'Oriol Cusó al saxo, el Jaume Penya a la trompeta i el Jordi Roquer a la guitarra, i jo amb els teclats i cantant. Aquesta és la formació amb la que fem sempre els concerts a tot arreu. I aleshores, per l'Apolo, vull fer luxe. Doncs he agafat, per exemple, Albert Costa, que és trombonista boníssim, entre d'altres, doncs, de Nati Peluso, que vindrà a tocar el trombó, i tindrem saxo, trompeta i trombó, una secció de metalls completa. Vindrà també el Ferran Samper, que és percussionista, entre d'altres, del Nil Moliner, molt amic meu, i vindrà a tocar la percussió del bolo. I tindré, per fi...
5: Qui?
0: A veure.
4: No una,
5: qui?
4: Dues coristes.
0: Home!
2: Molt bé! Molt bé!
4: Em fa fa molta il·lusió. Vindrà l'Anaïs Vila i vindrà la Jessamí Boada, que són dos artistasses increïbles.
6: I fa goig, eh? veure...
0: No, no vagi, no. No vagi per aquí, perquè
2: veure,
0: no és aquest...
2: No, no,
6: tants homes als escenaris i cap noia així ensenyant una miqueta de...
2: Això ja ho diem sempre, les dones, però amb un altre, diguéssim...
6: Però com aniran vestides?
2: És a dir, perquè tant d'home, no?, en general, però no perquè les dones vagin amb minifaldilla.
6: Si posessis una tercera, serien estrellisses. I això sí que seria molt...
0: Però te dic una cosa, ara, per fer-te reflexionar una mica, no seria millor complicar-te menys la vida, saps? Perquè això et portarà més feina.
4: Això em portarà més feina i guanyaré menys diners. De fet, em perdré.
6: Veus?
2: No, home, no, això tampoc, sí.
6: Toca't més a repartir.
4: Aquest concert em costarà diners, però no passa res.
2: Quanta gent pot entrar a la sala Apolo?
0: Què vols fer, la divisió, ara, Esther?
2: Sí, pares números.
4: 900 persones.
2: 900.
4: Però és que, a més, aquest concert, per la gent que vingui a veure-ho, no només tocarem la banda més gran amb la que he tocat mai, i, a més, hi haurà dues estrelles convidades... que venen també a sumar-se... No es pot dir.
0: No es pot dir.
2: Sorpresa, sorpresa.
4: No ho vull dir.
5: Diango, Diango.
4: Quan s'hagin venut totes les entrades...
2: Home, dona, va, una mica. Ens has de donar una exclusiva avui, home.
5: Diango, Diango.
2: Qui és, qui és? Un, només un, com diu la Montse. Va, va.
0: Home, però és Diango?
4: No, no és Diango.
6: Gaietà Renom?
0: No, Gaietà Renom. És viu?
6: No, em sembla que és mort.
0: És mort.
2: Homes o dones, només això, va.
4: Són homes.
2: Dos homes.
0: Oh, que venen, sí. Però us dic una cosa.
2: No és la Rosalía, per tant.
4: No, no és la Rosalía.
5: Llorenç Santa Maria.
0: Ens està posant les dents llargues amb aquest concert del 24 d'octubre, que nosaltres ens assumem aquesta festa, i atenció, 902-4777.
2: Què passa?
0: 902-4777, perquè d'aquí res tindreu l'oportunitat d'anar-hi. Ara, us farem unes preguntetes, però tindreu l'oportunitat d'anar-hi, que crec que això serà un regal en aquest dia de la música, aprofitant que tenim mal.
4: I a més, la gent que vingui al concert no només participarà del concert, sinó que veurà, per això em costa tants diners aquest concert, i és que gravaré aquest concert amb 8 càmeres en directe. Farem una realització en directe i aprofitarem per gravar tot el concert i fer un documental amb tot el making of. Vull dir que d'aquí en sortirà un
0: documental. Estic per posar diners jo, també. Perquè això cada vegada es va encarint més i em fa patir.
2: Però això és perquè al Manu li agrada viure la vida tan intensament que ha llançat la casa per la finestra.
4: El meu terapeuta em diu que he de trobar la pau en la tranquil·litat.
0: Manu, no està funcionant.
4: I a mi la pau i la tranquil·litat m'avorreixen.
0: Però no està funcionant, vull dir, si vols convidar el terapeuta al concert...
4: Porto 5 psicòlegs en 9 mesos.
6: Caram.
0: I no està rebaixant
4: l'intensitat. I 2 psiquiatres.
0: I no,
2: per què no
0: rebaixa?
2: Et diuen el que tu vols sentir? Però estem molt a favor d'això. Tu ets feliç, no? Tu ets feliç fent aquest concert.
4: A ratos.
2: Com que?
4: No, va, fent aquest concert. Sóc el més feliç
0: de la Terra. Doncs ja està, bravo. Està calés. Vinga.
2: D'això es tracta, de ser feliç. Clar que sí.
0: Ara veig la propera entrevista del Manu d'aquí uns mesos. Escolta, vinc a presentar un crowdfunding. Si algú em vol posar pasta. M'he arruïnat tot. Totalment.
4: Traspasso Medusa, si algú...
0: Bueno, escolta, que tinc un cantant que coneixes que et pot donar algun consell. Josep Montero, bona tarda.
7: Què passa, penya?
0: Home,
8: què
0: com estàs?
8: Què tal, Josep Montero, els oques gràcies.
0: Sí.
8: Aviam, Manu, aviam, és veritat que cardes el concert a la sala Polo, tio?
0: Sí.
8: Tio, no cardis. No cardis, tio. És una puta llauna de sardines, tio. Una llauna de mistos, tio.
4: Ja, bueno, clar.
8: Vull dir...
6: Llauna de mistos.
4: Estic al meu nivell,
8: m'entens? Una caixa de mistos. Vull dir, màxim que hi queben allà, 1.000 persones, o què, tio?
4: Ni 1.000.
8: Ni 1.000, tio. Fuà, tio. Aviam, no és per fer molt xulo, però nosaltres omplíem 4 estadis olímpics. Veus? Que vull dir que més o menys allò que són 55.000, 60.000 persones que hi carden i podem cardar dins... Flipa, tio.
4: Sí.
8: Vull dir, per fer l'Apolo fent així números hauríem de fer com 200 concerts, tio. És molta penya, tio. És molta
7: penya. Hi ha molta penya, no? Hi ha tanta penya, hòstia, hi ha tanta penya que no es veu tota la penya, imagina't. Hòstia, la de penya que hi ha. Hòstia, si n'hi ha de penya.
8: Vull dir, tu miraràs la penya i diràs, veig tota la penya, saps? Vull dir,
0: per tant, els concerts bons no és on no es veu la penya, no?
8: Exacte,
0: allà guanyes pasta.
8: Allà dius, hòstia, allà dalt també hi ha penya, tio! En canvi, tu veuràs, hòstia, sí, està tota la penya aquí, saps? Sí, ja. Vols dir que...
2: Li has de donar una classe, li has de donar una classe d'economia.
0: Ah, però quanta gent has dit a l'Apolo, home?
4: No
0: també
4: sé.
0: Sí.
2: 900 persones.
4: A Badalona juga a la penya.
8: També juga a la penya, clar. Sí. Allà hi ha camp més penya, que a l'Apolo, tio.
4: A l'Apolo caben, no ho sé, 900?
0: Ja està bé.
4: No, tant de bo les vengui totes.
0: Home, i tant, que les vendrà.
4: Jo feliç?
0: Sí. Escolta, gràcies, Josep.
8: No res, tio.
0: Dic que aquest Galàxies parla molt de l'amor.
4: Sí, només.
0: Només de l'amor?
4: Sí.
0: Per què?
4: Perquè em va venir de gust.
0: Vale.
4: Em va venir una pregunta. Fer un monogràfic així que mai havia fet un monogràfic, no? Parlar tot, que totes les cançons parlessin d'una cosa en concreta. I em va venir molt de gust començar a explicar diferents formes de l'amor. I no va ser premeditat, eh? És a dir, la primera cançó, que és aquesta que sona, que és El satèl·lit orbitant, sí que és una cançó que abans d'escriure-la vaig pensar, mira, vull dedicar una cançó a totes aquelles persones que tenim al nostre voltant, amb les que no tens una relació diària o constant, però que saps que hi són, sempre, i que estan en algun lloc, i me'ls vaig imaginar, doncs, com a satèl·lits.
0: Senyor Marcelí,
4: que orbiten al nostre voltant
0: cada dia, està aquí,
4: i ens envien amor.
6: Sí, sí. Jo que sóc
0: un satèl·lit. Vostè és un...
2: No sé si, però vostè no envia amor.
0: És un mal de cap, és el que envia.
2: És la diferència.
0: Però és veritat.
6: No, jo no envio res, però no tinc a veure.
0: Bueno, aquells que hi no hi són cada dia, però hi són.
4: Però que hi són, i aleshores em va quedar com aquesta metàfora, no?, del satèl·lit orbitant, que està allà enviant-nos amor.
0: A veure, escoltem, vinga.

0: Disculpeu, perquè surt, sona amb un rang comprimit. No, no és la versió que havia de ser de l'autor, però...
1: No és la bona, no, no és la bona.
0: Va, anem a Objectiu la Lluna. Objectiu la Lluna. Perquè parles de com enfocar una relació de llarg recorregut.
2: Sí, noi.

0: I com es fa això? Perquè, clar, l'ha recorregut...
1: Pues no ho sé, tio, estoy en ello, jo també, eh?
0: Què t'ha sortit? És a dir, la cançó, quina fórmula has trobat?
1: Cap ni una. Jo crec que sí que... Evidentment, si vols que una relació... Jo parlo des de la meva experiència i no tinc la veritat absoluta de res, no? Però sí que crec que una parella de llarg recorregut duri és un pacte entre dos i has d'estar disposat a fer esforços i has de tenir molt clar... I has de tenir molt assumit que no serà fàcil. Perquè al principi tot sembla fàcil.
2: Quan portes 25 anys, ja, la cosa canvia, eh?
1: No, jo, clar, jo en porto 13.
0: Imagina't. Qui porta el nen al bàsquet, el que ha de fer ara escalada, no?
1: Sí, i que, ostres, has de tenir una actitud activa i de buscar maneres de reenamorar-te, de buscar maneres de retrobar curiositats, de buscar maneres de que el sexe et torni a interessar, buscar... Vull dir que, hòstia, que és un esforç, és una feina, és un...
2: Un treball, un treball.
1: És un compromís de dos, no? El que passa que... Si hi ha la voluntat, tot s'aconsegueix.
3: Però mira, Manuel, jo, si vols...
1: Manu. Manuel era el meu avi.
3: Però tu et dius Manuel?
1: No, el DNI no. Posa Manu.
0: És curiós aquest tema. L'Ester m'ho estava explicant avui al migdia.
2: Sí. Però
3: no ve
2: de Manuel.
3: No ve de en Manuel.
1: Manuel.
3: Manuel ve de en Manuel.
0: Sí.
1: Què?
3: Doncs...
2: Que ens expliqui, senyor Marcelí, quina documentació va portar quan va anar al registre per canviar-se el nom. Quina documentació vas portar, Manu?
0: Bona n'ha fet vostè, també. Aquí vas tenir un merder, oi?
1: Jo vaig portar un flyer de Boston Pizza.
4: Que guapo, tete.
1: Per, sí.
2: Per certificar, i te'l van acceptar,
1: per certificar que a mi m'enviaven cartes a nom de Manu Guix.
3: Ah, caram.
0: De Boston Pizza, eh?
1: Boston Pizza, sí.
3: Mira, perquè no hi hagi problemes. Senyor Guix.
0: Ara, ja s'ha solucionat.
3: Jo li puc recomanar que l'única manera que possible i comprovable que duri un matrimoni anys i panys, com és el meu cas, és que l'home i la dona dormin separats.
1: Sabia que diria això.
3: Però no separats de separació.
1: No.
3: Llits separats.
1: Correcte. Habitacions separades o llits separats?
3: No. Habitacions separades.
0: En quin moment ha fet aquest camp? Vostè ha passat de llit a habitacions,
3: no,
0: ara.
3: No, és que vam començar amb llit, però vam veure que era molt millor...
2: Que estava molt a prop,
3: molt
2: no?
3: Molt millor l'habitació separada. I això, escolta, va tot com una seda.
1: Una seda, eh?
3: I és que tot com una seda. Proveu-ho.
1: Vale. Després hi ha qui viu també casats amb cases.
0: No, això està molt de moda. No.
2: Living
1: a la muntanya i l'altra a la platja.
2: No, perquè qui li faria l'esmorzar al senyor Marcelí? I li rentaria la roba, clar.
3: Exacte.
4: Això és vici,
3: No, això són coses vicioses. Heu de viure a la mateixa casa.
0: Bueno, jo escoltant aquest disc i algunes entrevistes que t'han anat fent, veig que estàs com... Estàs suelto, eh? Estàs suelto.
1: Estic una mica suelto, eh?
0: Estàs suelto. No, però bé, eh? És a dir, a nivell de titulars, vull dir, va...
1: Suelto bé?
0: Suelto bé. Sí, bueno. Perquè suelto malament a mi m'incomoda molt, eh?
2: El Manu, Marc, no oblidis que va fer un videoclip al llit, compartint intimitat amb dues noies i també amb un noi, que quan el vas publicar, Manu, sí, es van encendre les xarxes d'una manera. Et vam criticar molt. També hi havia gent que et donava suport. No?
1: Sí.
2: Et va sorprendre aquesta reacció del públic o què?
1: No, sorprendre no, perquè és una mica el meu discurs... És a dir, veure que moltíssima gent es va sentir ofesa, com molta gent em va tirar hate dient-me de tot...
0: Però per com se tira hate? Això és astres, eh? Hem de dir que és astres.
1: Parlem d'astres.
0: Posa astres. Sí.

0: aquí dius, vaig a fer un videoclip, com deia l'Ester, molt pujadet de to.
1: Sí.
0: Per què? Per què ho fas?
1: Perquè va arribar un punt que estic com cansat i em sap greu i em fa ràbia que encara hi hagi molta estigmatització sobre la gent que viu la sexualitat d'una manera alliberada.
2: És bici. Ja,
1: és a dir, la gent que diu obertament, pues, hòstia, jo vaig al club d'intercanvi de parelles. Pues molta gent diu, aquest és un pervertit. O a mi m'agrada fer sexe en grup. Bueno, aquest és un degenerat.
2: Vigils.
1: O aquesta dona s'ho folla tot. Aquesta tia és una puta. I a sobre encara ho fem tan malament que encara diem, aquest tio s'ho folla tot. Bah, és un campeón. O sigui, a veure, què més dona el que faci la gent amb la seva sexualitat i la seva activitat, mentre no faci mal a ningú i tot sigui consentit i no faci coses estranyes que fereixin algú. Escolta, quin mal hi ha? No et converteix en millor o pitjor persona tenir una sexualitat més activa, més inquieta, tenir més curiositat, que t'agradi practicar sexe en grup, que t'agradi provar coses noves, jo que sé, quin mal hi ha? I en canvi hi ha com un tabú, no? De que avui en dia, ostres, doncs, un altre titular que es va fer, dic, sí, que es va fer no sé quan, i em van dir de tot, que vaig anar a un podcast, no sé què, i vaig dir, si jo, imagina't que jo vaig a TV3 i dic que em faig tres palles al dia. Bueno, clar, vaig dir això, van agafar aquesta captura.
0: Sí.
1: Ets un guarro, nosaltres què ens importa quantes palles et fas, ets un guarro. A veure, quin problema hi ha?
0: Sí, la pregunta és quantes palles són realment, no?
1: Hòstia, pues, ja, estic en hores baixes.
3: Però el problema és el judici, que es fa un judici constant de tothom i de tot.
1: Clar.
3: I ja està.
4: I que hi ha molta hipocresia, també.
3: Home, per favor.
1: Sí, però i a mi això em fa ràbia, no? I penso que com a societat encara ens queda moltíssim per avançar.
0: I vas dir, monto un videoclip.
1: Correcte.
0: No va ser una mala tarda.
1: No. Tinc un molt bon record d'aquell rodatge. Saps? I m'ho vaig passar molt bé, sí, i vaig voler fer una cançó que parlés d'això, d'una nit que surts amb la teva parella, i hòstia, i de cop i volta no saps com, no sé com t'ho has fet, i acabes en una habitació d'hotel, dos tios, dos ties, i pf, una cosa que tinc tantes ganes de que em passi.
0: T'ho anava a preguntar, ha passat en fets reals?
1: No.
2: Ah, però ja que estuviste... Buenas tardes, soy José de Parada. Quiero felicitarte por tus discos, por tus labios y por todo.
3: Sí, ella en sap, però...
0: Son naturales.
2: Ya lo sé, que son como los míos, naturales también. Una pregunta rápida. En este videoclip que lo diste todo, ¿con quién te sentiste más cómodo? ¿Con las dos chicas o con el chico?
1: Pues con el chico me gustó, ¿eh?
2: Ah, sí, ¿y vas a repetir?
1: No he tingut mai experiència homosexual, mai.
2: Ui.
1: No he tingut mai una experiència homosexual i vaig dir, mira, calla. Escolta'm.
2: Vaya,
3: si hauré de fer més videoclips.
0: Hauré de pensar que és una cosa que potser en un futur...
2: Habrá que repetir-lo.
1: Jo no em tanco les portes a res.
4: Parada està interessat, eh? Parada, jo
2: a nivell periodístic.
0: Jo ara estava pensant això que deia el Manu. O sigui, aquesta imatge que tenim una miqueta de pel·lícula, de sortim amb una parella i tal, un coneixes un altre i tot s'engresca...
1: Sí.
0: No sé,
5: què t'ha passat?
0: Que li passa molt sovint a la gent, això. A veure si serem nosaltres.
1: No ho sé, home, la gent va a llocs que fan això.
0: Ah, no, això clar, no, si vas a un lloc que fa això...
3: A la sèrie Això no és Suècia passa, també.
0: Clar, però ja no dic un lloc.
1: Sí,
3: home.
1: No l'he vist.
3: Busca.
0: No un lloc, que vas a sopar a un restaurant i al costat del... Perquè les taules són molt juntes, dels restaurants.
1: Sí.
0: Perquè així es fa més calés, parlant de pasta. I llavors que la parella del costat entri en conversa amb tu i tal, i això no passa. Voleu dir que passa? Tu t'han explicat aquestes coses o...?
1: A mi no m'ha passat mai.
0: No t'ha passat mai.
1: I tampoc me les han explicat gaire. Allò del Vicky Cristina a Barcelona,
0: exacte,
1: no? Que apareix al Vicky allà
0: exacte,
1: i diu, sí. Vamos...
0: No, ha passat.
1: Vámonos a Toledo.
0: A nivell... Ara que estàs així amb aquests temes, a nivell sexual, quina curiositat et queda? Què tens de curiositat de dir? Jo això m'agradaria provar-ho...
1: Ara vols que t'has quedat... He d'exposar públicament les meves
4: fantasies. Però ja no estem en l'horari infantil, no?
0: No, però com que estàs deixant-te anar i dius no es pot culpabilitzar la gent, hi ha d'haver tabús ni res, doncs...
4: El Marc ho diu perquè tu vas fer unes declaracions, Manu, que deies que tu sabies separar molt bé l'amor del sexe, perquè el sexe per tu té una vessant d'oci molt important i que per tu era com anar al gimnàs. Per això ho diu ell.
1: Sí, correcte.
0: Per tant, quin tipus de gimnàs et queda? He canviat la pregunta. Quin tipus de gimnàs et queda per provar?
1: Home, a mi això del sexe en grup, ja et dic, aquesta és la principal, no? Aquesta és l'única que et dic, mira, jo no em vull morir sense haver fet això a la meva vida.
2: Pues jo conec un local
1: perquè,
2: interessant.
1: Perquè, a més a més, et poses a preguntar i ho ha fet molta més gent de la que et penses.
0: Sí, senyor.
3: Ah, sí?
0: Sí, senyor.
3: Ah,
0: sí.
1: Molta més gent de la
5: que
1: et
5: penses.
0: Sí, senyor. I després tothom et diu, no, però a veure, no ho volíem fer, però el que estàvem comentant.
3: Vam
0: animar i tal.
1: Vam anar a un Sant Joan, a una casa de colònies, una casa rural, allà, una mica de no sé quantos, i de cop i volta amb una habitació, pam!
0: I això és el que et queda com a assignatura. Què passa? Que jo veig molts peus, no? Molts peus i molts braços.
3: Dos per persona.
0: Vull dir que veig molt embolic. No sé si em podria centrar. pensant en el meu cas, eh, el Manu.
3: Et veig preocupat, Marc, està preocupat.
1: Jo em trobo en la situació i em moro, saps? Que això també pot passar.
0: Home, tu tens bones mans.
1: O que de cop i volta et toquin i acabes amb 20 segons, saps?
0: Ui, també és veritat.
4: Però tu has de cantar una cançó, cantes una cançó, no?
0: Però això seria el pitjor moment. Estàs en una orgia. Parem un moment.
1: Sí, clar. I trec el pianet.
2: Tocando el pianito, clar.
0: Monta una cançó.
1: No ho veig.
2: Buscando micrófono.
0: Bueno, aquí tens un problema a RAC1, que és que col·labora amb nosaltres l'Edgar Fornós. Te'n recordes?
1: L'Edgar Fornós, sí.
0: Te'n recordes?
1: Sí.

0: coneixerem més coses del
1: les
0: disc.
1: Les coses al directe.
0: I del Manu a través d'un concurs 902-47-700. Entre els guanyadors de les coses que sapigueu del Manu, posarem en sorteig, que el senyor Marsolia té aquí el bombo.
2: Sí. Està desmanegat.
0: Bueno, fa temps que no el fèiem servir.
2: Véssim comprar un de nou.
0: Unes entrades per anar a veure aquest concert.
1: Galàxies.
0: Diferent de, del Manu. Uh-huh. Esther.
1: Explico una miqueta la mecànica, sí, pels oients que estiguin trucant i vulguin participar.
3: Bueno, la Irene ja s'està esperant, eh?
1: Ah, doncs llavors anem cara a barraca. Farem una pregunta. Irene, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Molt fan del Manu?
4: M'encanta, sí, m'agrada.
0: Molt bé, està bé. Manu, Irene, Manu.
5: Home, encantat de conèixer.
1: Doncs si el coneixes i t'encanta, sabràs que Manu Guix, de petit, jugava al tennis. De fet, és soci del Club de Tennis Barcelona, on jugava cada dia a les 7 del matí abans d'anar a escola.
0: Ho sabem tot. És perillós de tanta informació.
1: Aquest programa és molt perillós, eh? Llavors, Irene, volem que ens diguis... quins creus tu que són els enfrontaments tenístics que darrere més li agraden al nostre convidat?
0: El Manu fa cara de no sé ni jo la resposta.
1: Opció 1, els de Carlos Alcaraz i l'italià Jannik Sinner. Opció 2, els de Carlos Alcaraz i el grec Stefano Tsitsipas. 1 o 2?
4: Home, jo diria Alcaraz, Sinner, l'1.
1: Molt bé.
0: És correcte.
3: Com sabeu aquestes coses?
0: Irene, moltes gràcies, eh?
2: De ser el número 1.
0: El número 1 i a veure si després tens sort.
1: Va, anem amb la segona...
0: Un moment. Sí, aquests enfrontaments, eres molt de tennis?
5: Què veus? Creus que no va amb mi, això de l'esport?
0: No, no l'esport sí, però el tennis no et faig tant de...
5: Home, m'encanta el tennis.
0: De...
5: El que passa que el vaig haver de deixar perquè la professora de piano em va dir que se'm desenvolupava més el braç dret que l'esquerra.
3: Sí, esclar.
5: I pel piano no era bo.
1: A quina edat, Manu, això?
5: Això m'ho va dir als 12, 13.
3: I era pel tennis?
5: Sí, era pel tennis, sí.
3: Era pel tennis. Com el pensat?
6: Això no arriba de jo, no arriba de jo i me diu de tot. Lo diu tu, ja, i jo.
3: Quina tarda portem. Som mal pensats, jo he preguntat només.
6: Passava por el bosque i m'encontré la seta.
0: Però qui més?
1: L'Albert. Mira, Albert, bona tarda.
7: Hola.
1: Mira, parlant del tennis, tenim... Sí. I ara ens explicava el Manu que ell tenia una professora de piano que li va recomanar que deixés el tennis si volia continuar tocant el piano. Ell, de fet, va estar estudiant al Conservatori de Barcelona fins al 8è curs. Quan tenia 13 o 14 anys, es va plantar i li va dir a la seva mare que ja no podia més, que ell el que volia fer era música moderna. I volem que ens diguis quin artista creus que ell va descobrir en aquella època que el va influenciar per voler fer aquesta música moderna. Va ser 1, Paul McCartney, o va ser 2, Elton John?
0: A veure, Albert.
7: Jo diria que Elton John.
0: És correcte! Albert, tens el número 2. Gràcies per trucar-nos.
1: El coneixem molt bé, eh?
7: Escolta'm.
0: Digues.
7: No, que sóc el peixater d'en Manu.
0: Hòstia!
5: Albert, tio...
0: Aquesta no la teníem encara, apuntarem aquesta referència. Què compra el Manu quan ve a la peixateria?
6: Me gusta gambón.
5: És l'Albert de Badalona.
0: Molt bé.
6: O cigala.
0: Bueno, doncs, Albert, tens el número 2, a veure si vas gratis. Bueno, que sent el peixater, el Manu et podia donar les entrades.
5: Home, i tant, Albert, el convido, segur.
0: No, a veure, que passi pel concurs.
6: Home, ara hi ha concursat.
0: Exacte. Albert, gràcies. El número 2.
7: Vinga.
3: Gràcies.
0: Adéu.
3: La Meritxell.
0: Un moment, què té el Tom John? Ho té tot, Manu?
5: Perquè Tom John ho té tot.
0: En aquell moment vas dir, jo vull tirar per aquí.
5: Perquè quan jo estava fent la carrera de piano...
0: Ho té tot, Manu?
5: Perquè Tom John ho té tot.
0: En aquell moment vas dir, jo vull tirar per aquí.
5: Perquè quan jo estava fent la carrera de piano, vaig escoltar el Tom John, aleshores la meva mare em va explicar una mica la història del Tom John, que era un nen que havia començat a tocar el piano molt jove, que havia fet tota la carrera de piano igual que jo, i que malgrat haver acabat tota la carrera de piano, que jo l'estava patint, perquè per mi era una tortura fer-la...
0: Ah, sí? No ho sabia, això. La vas patir, la carrera?
5: Bueno... T'ho pots imaginar.
3: Ah, sí?
5: Per mi va ser un horror. I va ser una tortura. Jo vaig arribar on vaig arribar gràcies a ma mare, que va ser un martillo piloni que m'insistia i cada dia, venga, Manu, practica. Si no arriba a ser per ma mare, buah, no arribo ni a 8.
1: Les mares són molt pesades. Sí.
5: Perquè... Però aleshores vaig veure que hi havia un tio que havia passat per la tortura que havia passat jo i havia acabat fent la música que jo volia fer. I vaig dir... Oh! I de cop i volta Elton John per mi es va convertir en un déu.
0: Hosti, que bo. No ho sabia, això, eh?
3: La Meritxell.
0: Se't feia pesada perquè potser tu preferies anar una miqueta la teva.
5: Bueno, se'm feia pesada perquè jo
0: els
5: mai...
0: Els pentagrames i...
5: Jo soc molt treballador. Val. I treballo molt.
0: Sí.
5: Però la capacitat de sacrifici és una cosa que... Jo treballo molt amb el que m'agrada.
0: Val.

0: I la carrera de piano arriba a un punt que o li fots 6 hores diàries, no exagero, 6 hores diàries, o arriba a un punt que no pots. I jo mai vaig practicar més de 3 quarts d'hora.
1: Jo feia piano quan era petit i hi havia un problema, no sé si, crec que aquesta escola ja no existeix, que deia que el canell havia d'estar molt arquejat, és a dir, que els dits havien com... No sé si ho estic explicant bé, si m'enteneu des de casa.
2: Sobre volar.
0: Això està molt mal dit.
1: I em posaven una pilota de tennis a dins de la mà, perquè els dits quedessin per davant de la pilota de tennis i tenir aquesta posició. I vaig pensar, com? Jo soc el piano, una pilota de tennis.
0: Malo.
1: Ha canviat molt,
0: a mi,
1: no?
0: Sí, a mi el que em posaven era una moneda.
1: Una moneda?
0: Una moneda a sobre de la mà. Caram. I aleshores t'havies de tocar sense que la moneda caigués, això sí.
1: Ostres! Això no ho sabia.
0: Però això del canell cap a dalt, sí. No, ni parlar-ne.
1: Doncs mira, vaig plegar i mira. Ai, mira on soc.
0: I l'escola va plegar també, no?
3: Va, parlem una mica del Barça, que el Manu ens explicava abans que aquesta setmana anirà al Camp Nou i a tocar allà i s'aportarà el seu fill, que estarà molt feliç.
1: Sí.
3: Doncs parlant del Barça i de persones famoses, tenim la Meritxell al telèfon i li volem preguntar si sap dir-nos amb quin jugador del Barça es van fer una foto. Manu Guix.
1: Meritxell, bona tarda. Hola, Meritxell. Hola. La pregunta és per tu, digues, Esther.
3: Sabries dir-nos amb quin jugador del Barça es van fer una foto Manu Guix i la seva germana Anna? Va ser Ronaldinho?
4: Moratalla.
3: O va ser Leo Messi?
5: Ronaldinho?
3: Bravo! Sí! 3 de 3 portem,
1: Doncs la Meritxell té el número 3. Meritxell, gràcies. Com va anar això, Manu?
4: Adéu.
1: Tu recordes,
0: Jo recordo,
1: on està la foto?
0: Jo recordo haver-me fet una foto amb Leo Messi. Però Ronaldinho?
3: Però aquesta no l'has compartit a xarxes, la de Leo? No l'hem vist? Hem vist la de Ronaldinho.
0: No, perquè fa molts anys... Jo tinc una foto a xarxes?
3: I tant!
0: Al meu Instagram?
1: Sí, ara ho sabrem nosaltres més que tu.
3: Tens una foto que hem trobat nosaltres, perquè ho trobem tot.
0: Al meu Insta?
3: No, a la xarxa.
0: Amb la meva germana?
3: La teva germana i tu els dos, on tu dius que estàs horrorós perquè sembles una dona.
0: Ai, mare.
3: Després te l'ensenyo, que jo la tinc, la foto.
1: Però quants detalls, no, en aquesta fotografia?
3: Ho va dir ell.
1: Diu que està horrorós perquè sembla una dona, amb Ronaldinho.
3: No, Manu.
1: No, ja, però dic amb el Ronaldinho. Va, fem l'última. Que vull escoltar el Manu en directe, va.
3: Clar,
1: què tenim ara?
3: No, la pregunta que tenia preparada, Tuixet, no la puc
1: fer
3: perquè ja ha dit la resposta.
0: Sí.
3: Per tant, anirem...
1: A la Carme. Carme, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: A veure, la pregunta és per tu.
3: Sí, mira, Manu Guix és productor musical, abans ens ho deia, té un estudi a Barcelona que es diu Medusa, per on han passat molts artistes, alguns d'ells molt famosos, i a més amb peticions, algunes d'elles molt surrealistes que li fan. Hi va haver una cantant que, per exemple, li va demanar 16 ampolles d'aigua Fiji i també sashimi de salmó tallat d'una manera molt determinada.
1: Clar, que està arruïnat, tot això val diners.
3: Quina era aquesta artista? Era Maria Carey o era Shakira?
6: Shakira.
1: No! Era Maraia! Gràcies, Carme, una abraçada.
6: Gràcies.
1: Quines peticions, no? Escolta'm. Però bueno,
0: sí.
1: Que compensa, no?, tenir-la a l'estudi.
3: Però escolta'm, que Maria Carey, a part d'això, els hi va enviar un correu a l'equip del Manu, i els hi deia altres coses, com per exemple que no la podien mirar als ulls i ni parlar amb ella.
1: Imagina't.
3: És estranyíssim, això, eh?
0: És així. Jo no ho trobo tan estrany,
3: no?
0: La veritat. No,
3: per
0: trobo
3: què?
0: Que no. Perquè una persona com Maria Carey, que ostres, és una ultra superestrella i una superempresa amb potes...
3: Per Nadal.
0: Quan va arribar a Medusa, va arribar amb dues furgonetes. Una anava la Maraia Carey amb el seu marit i els seus fills, i a l'altra furgoneta anaven els professors dels fills. I aleshores, clar, els fills de la Maria Carey viuen amb la Maria Carey arreu del món. Amb la Maria no podem poder ni parlar, però amb el marit sí, per exemple. Ens vam anar a fer una birra. No? I aleshores el seu marit m'explicava: mira, nosaltres passem 3 setmanes l'any a casa. La resta... estem viatjant per tot el món.
2: Hosti, que la lloguin.
0: Saps? O sigui, només passen 3 setmanes l'any a casa. Aleshores, la Maria va cada dia d'un lloc a l'altre, d'un estudi a l'altre, d'un concert a l'altre, i arriba un punt que jo entenc que ella estigui fins als collons de que la gent, allà on va, tothom vol fer-se un selfie, tothom vol fer una foto, tothom vol que li demanin un autògraf, tothom. Aleshores, jo entenc que per una qüestió de salut mental la tia digui, si us plau, que ningú em digui res.
3: Però no em miris als ulls, és una mica...
0: Bueno, això pot semblar una excentricitat, però a mi em sembla una manera que més enllà d'un acte de divisme és en plan, deixa'm tranquil·la, sisplau, que només estic 3 setmanes a casa meva.
3: Evidentment no la vas mirar, no?
0: No, bueno, la vaig veure de lluny. Però no li vaig
1: veure. Això sí que realment que és com Medusa, no? Perquè Medusa, si la miraves, també et quedaves
3: sí,
1: congelat. Vull dir que mai més ben pensat. Li demanarem al Manu que vagi al set d'actuacions, que consisteix en aixecar-se i anar cap al piano, i mentrestant, que volem sentir en directe...
5: Senyor Marcelí, de l'1 al 3, Irene Alberto Meritxell.
7: Vinga.
8: Remeno, eh?
5: Té no gaires números, avui.
8: No, serà senzill.
7: Vigila, no es desmonti el bombo. Salta la boleta.
3: Quin número ha sortit?
5: A veure...
8: El número 1, la Irene.
5: La Irene.
8: Bravo.
5: Per ella són les entrades.
8: Bravo, bravo.
5: Felicitats.
3: Se'n va a la sala Polo el dia 24 d'octubre, eh?
8: Exacte.
1: I no sé si el que ens tocaràs ara mateix us se sentirà, Manu, a la sala Polo. M'imagino que sí, no?
8: Sí.
1: Vale, és que està amb el pedal aquí,
0: sí,
1: tocant el pedal.
0: Sí, se sentirà a la sala Polo.
1: Val.
0: Què digues?
1: No, anava a dir què escoltarem i què se sentirà a la sala Polo.
0: Pues mira, us faig un trosset, eh?
1: Sí.
0: D'una cançó que es diu Anys Llum, que és molt canyera. I, bueno, clar, pues, en piano pues, farem, quedarà com una baladeta.
1: Em toca la... Bueno, però, hòstia, realment tot va en contra, eh?
3: Escolta, Marc, pot ser que sigui el primer artista que toca la planta 3 al piano?
1: Podria ser. Podria ser.
0: Ja sona, això?
1: Podria ser. En teoria, sí. Abans teníem una tecla que no sonava, ara crec
0: Home, aquest és nou.
1: Aquest és nou, sí.
0: I ara hora.
1: I ara hora.
3: Ja tocava, eh?
0: Mare meva, amb la merda aquella que teniu allà dalt.
1: Ah, exacte, ja es pot ben dir, ja es pot ben dir. Doncs Manu Guix inaugurant o no el piano a la 3. Endavant.
8: Va, voy.
9: Avui que ja no tenim por, et vull cantar aquesta cançó. Recuperem aquelles coses que...

0: Bravo!
1: Bravo! Maroquins en directe, amb un dels temes de Galàxies que podeu escoltar el dissabte 24 d'octubre. I no vull que marxi sense rebre amb un altre fort aplaudiment a Edgar Fornós.
2: Home!
1: Edgar! Edgar! On té? És el retrobament. Grava, grava això, grava això, que és el retrobament de monitor i alumne. Mira, mira, mira'ls, mira'ls, mira'ls, mira'ls, mira'ls. Abraçada, abraçada.
3: Però poner micròfon.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Poneros el micròfon.
1: Què dius, què dius, Edgar? Què dius?
3: Coge l'inalámbrico.
1: No, no, què dius, què dius?
3: Cercate.
1: Què dius?
4: Que sapigueu que m'ha escrit el director i la sotsdirectora del Betània dient-me, ostres, el Manu, dóna-li molts records, que vingui a la festa que fem a l'octubre. Vaja, s'han tornat bojos i boges.
1: Si és el 24, malament, eh?
4: No, no, és el 29 d'octubre.
1: Ah, val, val.
5: El 29 em va bé.
4: Que sempre m'enreden per fer el Parlament i tal, i ja estaven dient, escolta, que vingui el Manu, que la seva germana, l'Anna Guix, també va ser monitora nostra al menjador.
5: Sí?
4: És a dir, tenim una... Sí, no, no, no.
1: És, quina enredada, eh, Manu?
6: Que bo, que bo.
1: Bueno, Manu, moltes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera. Gràcies. Ara tornem.

0: Versió RAC 1.
1: La llei d'habitatge diu que, quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
2: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
3: Tradició, cultura i natura en família.
2: Lo 4 d'octubre a Amposta.
3: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
2: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
3: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació amb projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
5: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026... Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
6: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Càndido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la Salona. Càndido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
7: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
8: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
9: Quan vulgui.
8: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
9: Tot el temps que vulgui.
8: I totes les bombolles que vulgui?
9: Totes les bombolles que vulgui.
8: I tot el relax que vulgui?
9: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
10: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
12: Truca a Verisure al 900 903 744.
14: Verisure.
0: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
15: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
0: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
16: RAC 1.
15: Anar als museus estalvi.
16: Tots som un milió.
17: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
18: Segur que no n'hi ha per tant.
19: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: Aquest 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric.
21: Descobreix com vivien, com construïen i com s'organitzaven els ibers amb més de 100 activitats gratuïtes per tots els públics.
22: Recorre els 30 jaciments arqueològics i els 5 museus de Catalunya que formen la ruta dels ibers, impulsada pel Museu d'Arqueologia.

0: Generalitat de Catalunya.
1: Consulta les activitats a mac.cat.
0: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
3: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
2: Us hi esperem.
4: Mira, ja ve, recta final.
5: Mare de Déu.
2: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
6: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
7: Un autèntic bochorno.
3: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
2: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
3: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC1 amb Marc Serra.
8: De seguida, dos casos per sucar i pa de quilo, cas Mbappé i cas Cristiano, però abans...
9: Un consell, una pausa, perquè us haig de recordar que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya, que és el podi de les assegurances. I això no s'oblida fàcilment. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. Repetim, 917-700-700 o liniadirecta.com. El valor de ser directe. Va, ja podeu conduir tranquils.
2: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
10: I això l'Arnau ho diu amb quatre croissants a l'estómac, eh? Vull dir que realment
8: Llegit.
10: Sí. Edgar Fornós, bona tarda.
11: Bona tarda.
10: L'abraçada amb el Manu Guix i l'enredada que li has fet.
11: Molta il·lusió, francament, sí. Perquè ja et dic, no anàvem junts a classe, perquè ell és una miqueta més gran, però sí que, bueno, ho hem explicat, va ser monitor. I recordo dues coses, la que ha explicat, que tocava i ens cantava Nirvana a la plaça amb el folar a l'aire, que tothom es va enamorar d'ell directament, i després...
10: Ja pots dir totes les noies,
11: sí,
10: eh? Totes les
11: sí,
10: noies,
11: sí.
10: Hi ha algun noi, també.
11: Segurament, millor. Segurament. Sí. I els comptes de por que ens explicava a les nits quan dormíem al ras, que això sí que va... Això sí que ho recordem. Hem tenim els sols unes quantes nits, malsons.
10: Però vaja, bueno, malsons també n'estan tenint Mbappé i Cristiano, bueno, sobretot amb les crítiques, amb la seva actitud, crec que no, ara ho parlarem perquè cadascú fa una mica el que li dóna la gana.
11: Hi ha una escapada, romàntica, però una escapada, d'Mbappé cap a París amb la seva parella.
10: Home, el titular seria que l'escapada l'haguessin fet Mbappé amb Cristiano, això sí que seria... la notícia del segle.
11: Perquè Cristiano el que ha fet és s'ha fugat, des de Nòvia a la fuga amb Julia Roberts, que no veiem una cosa semblant, és a dir, ha abandonat vilment la concentració en Portugal, que per cert avui a les 20:45 juga a Dinamarca contra la selecció danesa, per marxar amb un vol privat cap a casa. Veurem si deixa o no la selecció de Portugal. Parlant de seleccions, Marc, dels creadors de la triple R... al Mundial del 2002,
10: sí.
11: Ronaldo, Ronaldinho i Rivaldo,
10: sí.
11: Arriba al 2026 la triple P. Patsy, Pintanel i Polo!
10: Bravo!
11: Avui ens acompanya... Un trident fantàstic i inèdit, cosa que això és culpa nostra, no pot ser que sigui inèdit amb tant talent que avui tenim aquí. Ens acompanyen per parlar sobretot d'aquesta escapada i aquesta fuga.
10: Tant talent i tanta gana, perquè ens han deixat sense croissants, eh? Hem entrat a devorar... Fernando... No direm quin ha menjat més, però... Podria ser pregunta del dia.
12: Escala ser l'Arnau.
13: És veritat. Jo un, no serà l'últim, però un.
10: Quina pregunta han de respondre avui?
11: Amb què suqueu més pa o amb què suqueu més el croissant al cafè del Fernando, que mateix ara està amb el croissant, amb l'escapada, precisament, d'Mbappé a París, o amb la fugida de Cristiano Ronaldo de la selecció. A veure, Arnau, com va això? Perquè en funció del que voti la gent, comencem per una cosa o per una altra.
10: Exacte.
9: Doncs mira,
10: avui trieu.
9: Dels 900 vots de la pregunta d'avui, un 37% diu l'escapada d'Mbappé i, per tant, el 63% de la nostra audiència diu que està sucant més pa amb la fugida de Cristiano de la selecció.
10: Ah, val, doncs amb això començarem, però abans, Polo, Patsy i Pintanel, les tres P's, com ho veieu? Amb què suqueu pa? Que sucar pa vol dir... El prisma és gran, eh? En funció del que us agradi o no el tomàquet, en funció de la repercussió que pugui tenir pel Madrid, per exemple, i de retruc pel Barça, aquestes coses, que considereu.
14: En clau Barça, fantàstic l'escapada de Mbappé a París amb Esther Expósito, eh? París, magnífic, olalà, sejolí... collonut. Però, com a show, vaja, guanya per golejada l'espantada de Cristiano agafant el cotxe, anant a l'aeroport, que me'n vingui a buscar el meu jet privat, me'n vaig a Madrid, diuen que després Jorge Jesús, que jo sóc molt fan des que he escoltat a Jorge Jesús, 72 anys, amb perdó, amb els ous pelats i de tornada de tot, dient-li que qui mana allà és ell i que ni Pelé, ni Maradona, ni Cristiano, ell tractarà tots els jugadors per igual, que si... Diu, li pregunten, però és que vostè li va prometre que jugaria 30 minuts. Diu, sí, li vaig prometre i tinc la potestat de tirar enrere la meva promesa perquè el partit no em conduïa a treure'l. Mm-hmm. Doncs, escolta, acaben guanyant el partit i el senyor aquest vaig de té tota la meva admiració i reverència després de l'estripada que va fer deixant les coses clares amb Cristiano.
10: Que recollint el que estàs dient, fugida tampoc, perquè qui fuig amb un jet privat a la porta?
9: Vull dir
10: que no és que s'hagi d'escapar per una finestra.
11: Li han provocat la fugida.
10: Ho tenia tot a punt. No,
14: però és que el millor del cas és que Cristiano tenia de jugador Jorge Jesús la passada temporada a la Lliga Saudita i guanyen la Lliga. És la primera Lliga Saudita que guanya Cristiano des que està allà. La segona que guanya Jorge Jesús, que ja en portava una altra. I semblava que aquesta relació, vaja, si ha anat a la selecció portuguesa és perquè també venia avalat pel mateix Cristiano. Ara, aquest home, tu, s'ha plantat, el deu haver vist que no estava realment per jugar, i escolta, fort.
10: Ara en parlarem. A veure, Àlex.
5: No, per mi és la decadència de Cristiano, i sobretot perquè la comparo amb Messi. És a dir, la manera en la que un... És a dir, Cristiano no ha sabut fer un pas al costat, i per mi això és l'evidència en comparació amb Leo Messi. I després el cas d'Mbappé és una altra vegada... una fugida que ja va fer la temporada passada, i tinc ganes a veure si de Madrid... a veure de quina manera justifiquen aquest cop, no? Perquè estan lesionats. Tenim l'exemple dels jugadors del Barça que estan lesionats, que hi ha hagut aquesta aturada. La setmana passada els lesionats han anat a la ciutat esportiva a recuperar-se, i aquest senyor està lesionat, i tot i que té permís del Real Madrid, agafa un parell de dies i se'n va a París, no?
10: Per
5: i...
10: tant, en dedueixo que el que t'interessa més és Cristiano Ronaldo?
5: Les dues coses, les dues. Jo seria 50-50.
11: No, les tocarem, tenim barres per als dos, sí. Tranquil.
10: Fernando.
7: Més Cristiano pel que representa, perquè Cristiano, en el fons, no, el millor de la història és Messi. Però aquest Cristiano, amb la seva egolatria que té, amb aquella ànsia que té, els gols, que fins i tot tirava directes als corners i tot això, home, doncs, un moment que ha estat allà aguantant-li una mica el pols, després l'ha superat en pilotes d'or i en títols i guanyant Mundial i tot això... Però és veritat que en aquella rivalitat Barça-Madrid, doncs, bueno, van estar moments interessants. I que acabi la seva trajectòria internacional amb la seva selecció d'aquesta manera tan cutre, tan lamentable, tan trista, tan... O sigui, deixant tan en evidència el que és ell, perquè ell és un gran esportista, però els valors del fair play i, sobretot, del que és el col·lectiu. Ser el capità d'un equip, perquè tu ets capità d'algú, però d'un equip, d'un grup. S'ho ha passat pel forro, s'ha empivat amb l'entrenador, perquè, és veritat, li va prometre alguna cosa. Però és que hi ha vegades que els entrenadors han d'actuar en funció del que passa al camp.
10: Els entrenadors...
7: En funció del que li pot passar al teu equip, i si no toca, doncs no toca.
10: Els entrenadors i la vida, perquè les empreses, si es complissin totes les promeses... Bueno, és a dir, que hi ha molts àmbits, que tampoc... No...
7: Tampoc... I jo també coincideixo amb ells que, per mi, el Jorge Jesús... ha fet el que havia de fer, i a més perquè ja té una edat que arriba un moment que diu, escolta, tio, aquí, si m'han de matar, que em matin amb les meves idees. I una altra cosa, a la selecció de Portugal, algú havia de prendre aquesta decisió, que ell no l'ha tirat fora, però el que ha fet és, en un partit, no posar-lo. Simplement no l'ha posat, no vol dir que l'hagi fet fora, però és que algú havia de fer, i el Robert Martínez no ho va fer, i ho va patir. Llavors, aquest ha dit, escolta, aquí mano jo, i si toca en un partit no el poso. Ara, i ja l'últim, incís, sense deixar de banda allò d'Mbappé.
10: Ara tractarem els dos casos.
7: Perquè en aquest context, el Madrid intentant enfangar aquesta setmana sense futbol en diversos temes, això pel Madrid, no està malament, eh? Això pel Madrid, en clau Madrid, és una pedra a la sabata important.
12: A mi me sap molt greu, perquè jo te respecto molt, Fernando Volvo.
7: Polo.
12: Però jo no puc...
7: Volvo m'agrada, és un gran cotxe.
12: No, Fernando el Volvo.
7: El Gavi Sant té un Volvo...
11: El Tiguan no està malament, el Tiguan. El Tiguan no està malament.
7: No està malament, però és veritat que un Volvo és un cotxe suec. Jo crec que era l'empresa que feia els avions de combat suecs i té una seguretat brutal.
11: Però compte que és suec, però ara és mig indi, eh?
7: Ah, és mig indi.
11: Sí, ara la cosa
7: no passa res, tampoc, no? Que estem en contra dels indis.
15: Sí, bueno, però anem... Sí, bueno, deixa de fer cilindros i d'indis i de tumbis.
7: Vinga, el gol.
15: Que estàvem parlant de futbol.
7: Vinga, sí.
15: I jo he de felicitar, en aquest cas, i em sap molt greu, Fernando, però no estic d'acord, perquè jo et felicito al Cristiano.
8: Ah, sí?
15: Al Cacho 7. Clar que sí, ha fet molt bé.
8: CR7.
15: Ha fet molt bé d'esborrar-se de la selecció. I aquí, a Catalunya, hi hauria gent que hauria de prendre exemple.
7: Ah.
15: Eh? Com un tal Llumín Yamal, eh? Que menys anar amb la selecció en coja i més rendir el Barcelona, m'entens el que t'ho vull dir? Hauria de fugir de l'enyor de coja com el Caixa 7, i no el tornar-hi mai més. ¿Eh?
16: Compañeros, preparamos el programa.
15: Ya está, ya
16: cerramos micros a periodistas palmeros.
8: ¿Qué pasa?
16: Con la pandereta siempre en la mano.
14: ¿Qué pasa?
16: Bajamos sintonías. Fuera. Cuidado con el caso Negreira, que se está haciendo grande como una bola de nieve.
14: Negreira.
16: Y al final terminaréis aplastados por ella. ¿No escucháis la canción?
14: No.
16: No.
5: Ya te gustaría.
16: Y ojo, cuidado, porque soy culé. Pero lo de hoy no es nada. Ya avancé el martes en el chiringuito. Que la semana que viene saldrá una bomba. Pasarán cosas
17: bomba.
16: Gordas. Pínchalo, venga, vamos, venga.
17: Puede que haya una noticia importante sobre el caso Negreira la semana que viene. Digo, puede haber una novedad importante en el caso Negreira.
16: Ojo,
17: Novedad importante la semana que viene, me cuentan, ¿vale? Os aviso de que puede haber una noticia, una novedad en el caso Negreira la semana que viene. Os lo contaremos aquí, pero puede ser importante. Puede ser importante, ¿vale?
16: Cuidado, ¿eh? Porque si hay noticia es que la UEFA ya ha recibido el dossier de...
8: ¿Qué pasa amb
16: 50.000 páginas.
8: Sí, ara fas molt això, no?
16: Para darle más énfasis. Venga, la semana que viene puede ser que ya han abierto la tapa y estoy leyendo el primer párrafo que dice así. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió un hidalgo que era vicepresidente de los árbitros y cobraba del Barcelona. Ojo ahí, ¿eh? Avanzaremos en su semanal chiringuito con truenos, relámpagos, golpes de tensión, apagadas de luz.
8: Sí, ha marchado la llum ara.
16: Primer plano, con mis ojeras, esto es periodismo.
14: Sí. Qué bueno.
18: És molt divertit.
14: Qué bueno.
18: Els mitjans de Madrid
8: sí.
18: Titulen a la UEFA obre un expedient al Barça amb el cas Negreira. Aquest expedient que sí, la UEFA el va obrir a través de la seva comissió d'ètica i disciplina, que normalment no deuen tenir gaire feina i allà els hi va tocar a dos pringats haver de demanar cosetes al Barça. Això va arrencar el 2023. Aquest és el titular ara mateix dels mitjans de Madrid. La UEFA obre un expedient al Futbol Club Barcelona. Expedient que està criant autènticament pols perquè es va obrir el 2023.
11: El Barça ha fet un comunicat ipso facto del que estàs dient. Víctor, dient i deixant molt clar, la UEFA no ha obert cap nou expedient al Barça. El club ha atès sempre tots els seus requeriments. Aquest expedient no s'ha reobert perquè mai no s'ha tancat. Per tant, no s'ha enviat cap...
16: Bueno, a veces falla el fax o
11: el
16: correo.
11: Oh, I el que sí que ha fet el Barça...
18: Mira el context en el que estem.
16: Que és, ahí està.
18: Tres setmanes sense futbol, el Madrid va perdre el derbi madrileny,
11: sí.
18: Està a 6 punts, la selecció espanyola va guanyant amb un jugador en plan estrella, que no és del Real Madrid, que és del Barça, que és la
16: Cucurella.
18: Un altre que també és una estrella, Rodri, que va dir no al Real Madrid.
14: Ni no queremos.
18: I
14: no queremos.
18: Mbappé, com vosaltres dieu,
14: ¿quién es?
18: A París. Llavors què toca, home?
16: Quién?
9: Però és la cortina de fum, això, llavors. Cortina de fum de manual.
5: La setmana passada van ser els àrbitres.
18: És enfangar, és enfangar i embrutar.
8: Però això és cortina de fum, això ja és una piula, eh? Què queda? Què queda?
18: Però, perdona, és una piula, però el Barça ha hagut de fer un comunicat.
8: Ah, no, sí, sí.
18: És a dir, al final, el debat el posen als mitjans i a les xarxes, però... Evidentment, el Barça...
8: Tu no havies respost com a club.
18: No, o sigui, tu està bé respondre per posar les coses a lloc, però el que dic és que un cop analitzes el que diuen uns i el que diuen els altres, no és més que una fumarada en una setmana sense futbol, que ve d'una setmana sense futbol, en què estàs a 6 punts i amb el Mourinho traient paperassa de dues accions que dius que t'han perjudicat, però que molta gent ja de Madrid diu que no, sí, t'han perjudicat, però no juguem a res. Llavors, clar, va bé parlar d'altres coses.
5: No, i que fas notícia, el Florentino ja va dir en el seu dia, el mes de maig, canviaré aquest informe
14: a
5: la UEFA, l'informe el rep la UEFA i la UEFA confirma que ara ho l'informa. És a dir, Ja està, no té molt més.
10: La notícia és que la notícia és acuse de recibo.
5: Exacte,
10: la
5: notícia seria... La notícia
18: passa que ben més seria que la UEFA abre expediente.
5: Exacte,
18: la notícia seria que en una pàgina d'aquestes 500 que ha traslladat aquest informe al Madrid a la UEFA, només en una hi hagués una declaració jurada de 1, 2, 10, qualsevol àrbitre que afirmés que va rebre uns diners del Barça per deixar-se... per vendre's i influir en un resultat a favor del Barça a través d'una transacció econòmica. M'imagino que aquest full, amb una declaració amb nom i cognom dels àrbitres, no hi deu ser. Per tant... M'agradaria saber aquestes 500 pàgines...
5: No, però... Exacte, què deu haver-hi, no?
9: Jo, mira, segons As diu, llegeixo textualment, 50.000 folios, que ja amb això ja...
10: 50.000,
9: És a dir, ho he anat a tornar a veure per veure si havien equivocat. 50.000 folis, i això signa una persona important de l'As, José Félix Díaz, que ha votat a la pilota d'or, és a dir, no crec que s'estigui equivocant.
14: Està tot.
18: Sí,
9: 2-0. 50.000 folis, milers de documents, proves, declaracions d'uns i altres. Tot això han enviat?
14: No, és que hemos incluido hasta los planos del pito.
5: Si va ser la letra grande, no, presidente?
10: Si ho han enviat per fax, la màquina deu haver
5: parat. Ariel 18.
10: Bueno, anem a Novia la Fuga.
11: Exacte, Novia la Fuga, perquè el Madrid el que està aconseguint és fer cortina de fum pel tema de com va el Barça, però a sobre ens està boicotejant avui el tema que ha triat l'audiència, que és parlar de la fuga de Cristiano Ronaldo. Anem a situar per si la gent no sap ben bé d'on venim i si s'ha perdut. A veure, Cristiano Ronaldo juga l'últim partit al Mundial contra Espanya, el juliol, perfecte. Comença la... Tothom creia que podia dir adéu a la selecció després d'aquest Mundial, però continua. Entra la convocatòria del nou entrenador, de Bob Martínez passa...
5: És un matís, això?
11: Sí, sí.
5: Els periodistes portuguesos, que segueixen l'actualitat de la selecció, el que expliquen és que Cristiano, quan acaba el Mundial, presenta un document amb la seva sortida a la selecció i és el propi Jorge Jesús i el president de la federació el que diuen, escolta, continua. I per això també s'embolica la troca. Però que hi ha aquest matís que Cristiano vol renunciar i li diuen que no ho faci.
11: I aquesta obsessió també per arribar als 1.000 gols, reconeguda per ell, que vol també fer el gol 1.000 com Romario i vol continuar marcant. De moment sembla que en Portugal no ho farà, perquè efectivament va amb Jorge Jesús a la Nations League, contra Gales juga, a més, titular. Noruega, el partit contra Haaland, no juga cap minut. És més, Jorge Jesús fa que s'escalfi al terreny de joc. I Cristiano Ronaldo s'empipa i, el que ja sabeu, agafa un avió privat i marxa. Molts periodistes des de Portugal no saben ben bé si és un adeu definitiu de Cristiano a Portugal i s'acaba, com diu l'Àlex Pintanel, després del Mundial, que ja volia acabar, o li està fent el llit o un pols al míster Jorge Jesús. Fins i tot ha sortit la seva germana, Elma Beiro.
10: És que realment, o sigui, fixeu-vos en quin punt estem, Això sí que és la pel·lícula, L'avió... enfadat amb l'entrenador, ara surt la germana...
11: El Maleiro criticant els periodistes, criticant a la Federació Portuguesa de Futbol, criticant l'entrenador. A més, recorda allò de soy rico, guapo i buen jugador, perquè diu que són envejosos, despectius i ignorants.
18: Això
11: és portuguesos, efectivament.
10: Però què és la cap de premsa, la germana?
11: Jo crec que ha sortit de l'amor de germana i diu, escolta, vaig a defensar-lo i espera que si soy Georgina tindrem un altre problema.
18: No sé si ho veus al documental. La germana va molt a saco.
11: Va molt, molt, molt, molt.
18: La germana és d'aquelles de metxa curta i que, a més, des de front...
10: Pura nobleza. En aquest món deportivo, una trucadeta li hauríem de fer,
18: Home, no estaria malament,
10: Home,
18: veure... Si l'agafa i respon un parell de preguntes, tenim...
10: M'has donat totes les característiques perfectes per un bon titular.
18: Sí, aquesta segur que dona titular.
5: Per obrir el diari,
11: Sí. D'entrada, no sé qui ha dit, crec que s'ha estat tu, Fernando, que amb 72 anys, Jorge Jesús diu, escolta, Manu jo, doncs això ha vingut a explicar el míster de Portugal sobre aquesta situació.
19: El club manda un president.
20: En un club mana el president, en aquest equip mano jo, en tot el que té a veure amb els jugadors. Sembla que vulgueu que hi hagi un cas entre en Cristiano i jo, i no és cert. Tenia un pla amb ell, com el tenia per en Bruno Fernández, i en el cas d'en Cristiano li vaig explicar que no jugaria els partits contra Noruega i Dinamarca.
19: Jo jugo de Dinamarca i el no iria a jugar.
11: Aprofitant que hem escoltat les tres veus d'avui de la Triple P sobre el cas Cristiano, amb la pregunta que fèieu, que clarament volíeu aquest tema, seguirem escoltant veus com, per exemple, Manu Carreño al Desmarque de Mediaset, editorial sobre el cas Cristiano Ronaldo.
21: Hoy juega Portugal sin Cristiano Ronaldo. Qué deportista, qué futbolista. ¿Cuánto tiempo va a pasar en que veamos otro de su nivel durante tantos años ganándolo todo? A título individual, 5 balones de oro, entre otras cosas.
22: ¡Chao la música!
21: Con la selección ganó...
10: No soy yo nada, coño.
21: El club lo ha ganado todo, especialmente en el Real Madrid. Pero solo ha habido dos rivales con los que no ha podido. A Leo Messi, al que le disputó el trono del fútbol mundial, no pudo ganarlo, pero estuvo peleando con él unos años, y ha habido otro al que nunca ha ganado. Bueno, ahí no hubo ni partido. a su propio ego. Ahí ha perdido claramente. Empezamos.
8: Venga. Empezamos y acabamos.
11: Aquí recorda Josep Pedrerol, amb el seu permís, Josep, dos cristianistes del Chiringuito, molta atenció, perquè això potser us fa un pèl de ràbia.
8: Referències.
11: Escoltem d'entrada Tomàs Roncero.
8: Carai, com van les veus del dia, eh? Hem anat a parar Tomàs Roncero.
11: I espera que hi ha un altre encara més odiós.
8: Ah, d'acord.
0: Jorge Jesús, no creo que se vaya de rositas, porque para mí ha manejado horriblemente este tema. Alguien como Cristiano, que durante 20 años ha hecho que Portugal le ha puesto en el mapa a nivel de títulos y a nivel de prestigio, que de pronto le tenga toda la segunda parte calentando como si fuera un meritorio, como si fuera un chaval que acaba de entrar. O sea, me pareció una falta de respeto tan absoluta que yo cuando vi que no lo sacaba ni un minuto, digo, ostras, se va a liar.
8: Se va liar i se lió.
11: I se va liar, sí, sí. I escoltem l'últim íntim amic que apareix al seu documental més que la seva dona, que és Edu Aguirre, íntim amic de Cristiano Ronaldo, parlant també del seu...
8: Apareix més ell que la seva dona?
11: Al documental, pràcticament, sí. És a dir, a veure, arriba un moment que... És que és la seva ombra, literal. A més a més, li fa molt la pilota. Si Cristiano Ronaldo fa una sèrie de...
1: Hace periodismo, com... Claro, como yo con Chapelasco o tantos otros.
16: Claro, ¿quién sois amigos vosotros? ¿Qué jugadores sois amigos vosotros? ¿Qué sois en su documental?
8: ¿Qué te pasa hoy en la boca? Estás molt enganxat.
1: Tienes chocolate del cruzado.
11: Doncs amb vostès, Edu Aguirre.
22: Jorge Jesús pide perdón a Cristiano por el ninguneo de tenerle calentando durante 30 minutos y ni sacarle.
8: Rafa.
22: Y no solamente le pide perdón en privado,
8: golpe,
22: sino que le dice que va a pedirle perdón públicamente. Que va a decir que públicamente se ha equivocado. Es la promesa de Jorge Jesús a Cristiano. Y sale en rueda de prensa y dice esta cantidad de mentiras que no se cree nadie. Por eso Cristiano, explota. Cristiano explota por eso, porque se siente traicionado.
8: S'hauria de fer el Meteocat dins del programa.
23: El post d'Instagram que va fer Cristiano, és veritat, comença dient, després d'escoltar la roda de premsa del míster, foto el camp. El foto el camp és el resum de tot el que venia darrere. És molt curiós. Jorge Jesús porta dos únics i miserables partits al capdavant de la selecció portuguesa. En el primer, a Portugal, posa Cristiano de titular. En el segon no juga. Però, clar, hem de pensar que té 41 anys, que Portugal, com totes les seleccions europees que estan fent la Nations, jugarà 4 partits de manera comprimida en aquesta aturada de seleccions, talla XXL, però que són 4 partits de seleccions. Vaja, és que té tota la lògica futbolística i de salut del propi futbolista que no estigui per jugar a 2-3 partits seguits.
5: És un tema de... Si ho ha dit molt bé el Fernando, Robert Martínez no va saber...
8: No va saber-lo jubilar.
11: O gestionar, que no va saber gestionar
5: la situació.
8: Gestionar, jubilar, sí.
5: Sí, més o menys. Però no va saber fer-ho i al final jo crec que...
7: Que no és fàcil,
5: Però l'acaba perjudicant. És a dir, el rendiment de Portugal per mi es veu perjudicat per la presència de Cristiano Ronaldo. I ara Jorge Jesús sí que ha estat capaç de fer-ho.
7: És que jo crec que la perspectiva de l'edat et diu que... Escolta, aquí hi ha un lío, l'hem de solventar i ja et dic, no l'ha deixat fora per provocar que se'n vagi. Simplement, futbolísticament, va jugar el primer partit, com diu el Víctor, queden 3 encara per jugar, doncs en aquest, doncs mira, no et poso. I et
5: no
7: poso a escalfar.
5: No,
7: i et poso a escalfar. Però si després del partit, a tu, que tens una certa experiència a la banqueta, et diu, doncs mira, no és el millor que surti aquest, sinó que surti un altre, doncs no surt, i s'ha acabat. No és la final del Mundial, no és la final de la Copa d'Europa. O sigui, és un partit de classificació per la Nations League.
8: Això encara ho fa més, entendre, això no? Encara ho fa més greu. Ho fa més greu.
23: Ah, i per cert, Portugal,
8: partit,
23: en Jorge Jesús, ha guanyat els dos partits que ha jugat.
8: A veure, Arnau...
23: Sí, última hora de l'Instagram de... No de Cristiano, de la germana.
8: M'agrada molt més la germana que Cristiano.
23: Anem a mirar-ho. Efectivament, està molt activa a xarxes. No és res de l'altre món.
8: No, però qualsevol cosa que digui...
23: Però és veritat que s'ha dedicat a penjar Instastories amb missatges subliminals, sabent que tothom està pendent, i tradueixo en portuguès directament. Sí, només llegir-lo, parlar-lo no. Llavors diu, tanta gent especialista en veure els errors dels altres, però cega per veure els seus propis errors. I afegeix, molts que es creuen més experts que els altres, en fi, en el món en el que vivim.
8: Però això ha fet un Paulo Coelho de copiar i pegar, eh?
11: Algun petitza mínimament amb Cristiano?
23: Això està fent...
11: És a dir, algun té en el seu cabreig o no hi ha justificació possible?
7: Tu pots empipar-te, Edgar, però muntar que és pollo no és normal.
23: Però algú li ha sorprès, és a dir, tota la representació de com ha anat és divertidíssima. Però jo crec que ningú li sorprèn que Cristiano hagi reaccionat així.
5: És el resum de la seva carrera.
23: Té 41 anys, el febrer en farà 42, i és un nen petit de 41, a punt de fer 42 anys. A ningú li sorprèn la fugida i l'actuació fora de lloc del jugador.
5: Això ho arriba a fer un altre jugador. O sigui, Messi, i ens sorprèn a tots. Ostres, Messi com és capaç de Cristiano... En parlem, perquè hem de parlar, però a mi, per exemple, personalment no em sorprèn. És a dir, si hi ha alguna persona que podia fer això, era Cristiano.
23: A més, hi ha una altra cosa que és de justícia poètica futbolística. Que en pocs dies vista hi hagi aquesta espantada de Cristiano, quan el Monumental de Buenos Aires, al camp del River, no hi cabrà... Vaja, té un aforament de 80 i pico mil, i us puc assegurar que igual allà en veiem 100.000 aquest dimarts en el comiat oficial de Leo Messi. Que tot això es faci amb l'impàs d'uns dies, vaja, és que torna a retratar a l'un...
10: Però creieu que... O sigui, és un adéu, que és la pregunta que queda per resoldre, i no sé, a Portugal, allà què pensen?
11: És que ells, hi ha gent que creu que és simplement un pols amb l'entrenador i li està fent el llit perquè li diguin, vinga, va, torna, com a nen mimat que és, que espera que vagin plorant darrere seu, o hi ha qui es creu realment que no tornarà a jugar mentre Jorge Jesús sigui entrenador de Portugal.
7: Mira, amb aquests egòlatres mai saps, perquè... No, saps què passa? Ara està molt empipat i tal, però si ell veu que perd oportunitats de fer gols i vol arribar al gol 1.000...
11: Sí.
7: I si la solució és que surti aquest senyor i li demani disculpes o digui alguna cosa públicament, doncs potser rectifica...
10: Què li falta per arribar al 1.000?
23: 21.
10: 21.
7: Potser clar. Rectifica, no? Però jo el que dic és que ell és capità. Ell és una llegenda, no del futbol portuguès, del futbol mundial, s'ha de dir, és així. Ha sigut un gran jugador. No és millor que Messi, és pitjor, però està un gran jugador. El problema és que ningú vegi del seu entorn, ni ell mateix... que sortir per la gatera, estar a Dinamarca, amb un cotxe a la porta i anar-te'n a agafar el jet privat, allò amb nocturnitat i alevosia, és molt cutre per la seva història, que és un atac a la seva trajectòria. Hagi fet l'entrenador el que hagi fet. Si la grandesa és... Si el teu entrenador t'ha promès una cosa i no ha complert, tu és tens que... la grandesa de perdonar-lo i dir, escolta, no passa res, i jo com a capità i líder d'això... M'ho tiro a l'esquena i no monto un lío que ara mateix ningú parla dels partits de Portugal, sinó que parla d'aquest caos que és la Federació Portuguesa. El president de la Federació Portuguesa va haver d'agafar un avió i anar-se'n també a Dinamarca a intentar apagar l'incendi.
10: Ha viatjat a menjar-se un pastís de Betlem.
23: Diuen que a mi no em quadra gens després de el pit i collons de Jorge Jesús. En aquesta roda de premsa prèvia al partit que
7: fans,
23: juga precisament avui. Doncs a mi no em quadra una brama que corre que a última hora, ràpid, el president de la federació, l'exàrbitre Proença, el president actual de la Federació Portuguesa, va agafar Jorge Jesús i de pressa hi correm-hi tots cap a l'aeroport per intentar convèncer-lo. I que encara el van trincar, però que el jugador va dir que no baixava del burro i marxava. És a dir, no em veig aquest Jorge Jesús tan expeditiu davant d'un micròfon
7: realment,
23: anant de pressa i corrents a l'aeroport per dir-li a Cristiano
10: això sí
23: que no marxi.
10: Això és un sortit, final de pel·li romàntic.
7: Ha circulat, però... I no és veritat, però només el fet de que es parli és surrealista. I jo no el veig, amb aquest senyor que va parlar així de camisa, jo no el veig corrent allà, amb les orelles allà, gatxes, dient... Cristiano, perdona,
23: imaginar,
7: Cristiano!
23: El que sí que em puc imaginar és Cristiano, dient-li al pilot del jet privat. No arranquis encara, que
10: mica.
23: Potser venen.
10: Espera't una mica. S'està arrencant una moto...
2: Que estoy aquí, soy José Antonio Camacho.
10: ¿Esto qué?
2: ¿Cómo se te va a escapar un jugador de la concentración, joder? ¿Estamos tontos o qué pasa? Es que si no juego me voy, ¡Vete a tomar por culo, hombre! Me lo llego a hacer a mí en la noche y de la hostia que le meto le vuelven a crecer las cejas de esas de pilar de maricón que lleva. Lleva las cejas mejor hechas que muchas mujeres de aquí de la radio.
10: Por favor.
2: Esto pasa porque los entrenadores son unos blandos. A los jugadores hay que marcarlos como hice yo con Roberto Frenedocho, que quería cambiarse por un cortecillo en la mano de mierda.
10: Tanquem el pa de quilo, encara
9: tinc un detall
10: de Cristiano,
9: més.
10: Encara no.
9: He llegit una mica mitjans portuguesos, sí que hi ha alguns que apunten que pot ser l'adeu de Cristiano a una selecció, això ha provocat amb aquestes 24 hores, gairebé 1 milió de seguidors perduts a Instagram de la Federació Portuguesa de Futbol.
10: La federació ha perdut, sí, aquests seguidors?
23: També us dic una cosa. Portugal fotrà una Nations de collons.
3: Sí!
4: De sense Cristiano.
23: De collons.
10: Dic que desem aquest pa, fem una pausa i de seguida obrim la crosta d'Mbappé.
6: Hablemos de Negreiro.
13: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
24: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
26: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
27: RAC1, emissora oficial.
28: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
29: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
13: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mapfre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
30: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
13: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mapfre de Barcelona. RAC 1.
30: Els museus estan bé.
13: Tots som un milió. Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1. Versió RAC 1, amb Marc Serra.
10: Pràcticament 3 quarts de 8 del vespre, tal com heu escollit l'audiència. Hem començat per Cristiano Ronaldo, ara Mbappé, amb una mica de croissant a la boca, perquè ara tothom ha picat en aquesta pausa. Anirem de seguida cap a l'excursió parisina, però abans una menció interessantíssima.
9: Sí, Autovivo. És el moment de parlar d'autovivo.es.
6: Ah, sí, sí.
9: Perquè aquest octubre liquiden estoc. Això vol dir més de 300 cotxes quilòmetre zero, de gerència i seminous, que us estan esperant amb grans descomptes. I atenció, no comences a pagar fins al gener del 2027. Carai. Ho heu sentit bé. Ara és el moment de canviar de cotxe al millor preu. Descobreix totes les oportunitats a autovivo.es o visita'ls a la carretera de Santa Creu de Calafell, a Sant Boi de Llobregat, a només 10 minuts de Barcelona. Autovivo.es.
11: El Fernando Polo està entrant per si troba un Volvo.
10: Sí, el tenim aquí.
9: Està entrant autovivo.es. Mentre mastega, eh?
10: Vinga, va, anem cap a París.
11: Anem cap a París, però abans, Marc, fem una petita parada a Madrid perquè hem de ja donar pas, que s'ho està fent a sobre, perquè allà s'ho està passant molt bé. El nostre estimat corresponsal de Mundo Deportivo a la capital, Manel Gruña. Manel, com estàs?
31: Bueno, hay otro.
6: El melonero.
31: El melonero.
10: Manel, què tal? Manel.
32: ¿Qué tal? ¿Cómo esteu?
31: S'ha constipado hoy.
32: Ni teniu ganes a Cristiano Ronaldo, mare meva.
10: Home, quines 24 hores s'estem passant aquí, Mare meva. A Madrid de què es parla més, de Cristiano o d'Mbappé?
6: De Negreira.
32: De Mbappé,
11: doncs som-hi.
32: A Madrid, al Madrid de Negreira, però a Madrid de Mbappé.
31: Segur que vive en Madrid.
11: Té un cotxador ple de pal, pobre Manel.
9: És bo el matís.
10: Sí, ben vist.
11: Doncs a veure, allà està en Catrina, no sé si el Manel també ho ha pogut copsar amb Kylian Mbappé. Expliquem una miqueta la situació. Recordem que té unes molèsties en el partit que juga contra...
10: Mira'l.
11: Ole!
10: Això és París, sí.
11: O sigui, sí.
10: Ara ja els
9: Barça... I sí, París!
10: Sonava una mica també Oktoberfest, eh? No.
11: Bueno, que ha estat fa poc l'Oktoberfest, és veritat, fa poc.
10: No, va,
11: doncs va tenir petita, unes molèsties, marca el gol, nota una molèstia al genoll, després acaba sent substituït. En teoria hauria d'arribar el dia del Villarreal, el dia que torna la Lliga pel Madrid, que és el dia 10, dissabte, a les 9 de la nit, però ja es comença a veure que no arribarà al 100%. I la polèmica, evidentment, arriba perquè se l'ha vist sortint d'una discoteca a París
10: bum, bum.
11: A altes hores de la matinada. Bum, bum. Efectivament.
10: Creia que havíem tingut un problema, perquè ha dit bum, bum molt ràpid. No sé, és la discoteca bum, bum. Ah, carai. Sí. Però la coneixes? Bum, bum. La coneixes?
23: No, però és la bum, bum.
10: Va, val.
23: Et sap com sa?
11: Sí. Víctor Patsy sap més del que diu, Víctor. Sap més del que diu.
5: Potser hi ha anat, eh?
10: Home, i
11: bé, qui també sap alguna
10: coseta... Té una barra amb el seu nom, allà, eh?
11: Efectivament. Mira, qui sap alguna coseta és un periodista que col·labora a Radio Marca, que es diu Sergio Valentín, que diu, està passando cosas, no només ho diu el Romero, també.
0: Veig
11: que ho diu ella, efectivament, i diu, i no totes són positives, diu que, a veure si està d'acord el Manel, va en la línia, Mbappé, parecida a lo del año pasado con los problemas club-entrenador-vestuario. Atenció, perquè acaba contracte el 29. Queden 3 anys encara d'Mbappé al Madrid.
10: Tic-tac.
11: I la cosa sembla que descarrila. Amic Manel Brunya, dius que es parla molt d'Mbappé allà. Què se'n diu d'Mbappé i si estan que trinen com sembla que estan a la capital?
32: No, el que passa és que això ja ho va fer l'any passat. Ja també estava lesionat i se'n va anar a Mònaco, em sembla que va ser, després a París, a Itàlia, crec que també va estar. O sigui que, en teoria, el club et diu que això està pactat, que té el permís, que va amb ell, va fer la recuperació, perquè va amb ell fisios i recuperadors del Madrid, que treballa i que està tot això, no és una cosa que el club no sàpiga que s'ha fet. Bueno, potser és una forma nova de recuperar-se, que no ho sabem, escolta.
11: Recuperació activa.
32: Potser és intel·ligència artificial de recuperació i no ho sabem.
10: Perdona,
5: potser
10: bum-bum és un exercici, no?
32: Clar.
5: Hi ha una sala de gimnàs allà dins.
11: Això, Manel, està creant conflicte.
32: Sí, perquè molts...
10: Un moment, què dius, Fernando? Què dius?
23: No, que ha dit que s'ha anat amb l'Ester Expósito, que algú d'exercici farà.
10: Bueno, perquè van a caminar, tu vols dir que van a caminar?
23: A París, ho has de recórrer.
0: Sí, li hauran de posar una
23: pròtesi. Només que agafi el Sena, aquell passeig que hi ha allà.
10: És maquíssim, aquell passeig.
0: Li hauran de posar una pròtesi de cadera.
11: Li preguntava al Manel si, a més, és recurrent, ja ho explicaves molt bé, la temporada passada també va haver episodi Mbappé. Com està el vestidor amb Mbappé?
32: En principi, el vestidor està bé, sempre en principi. Que no s'ha sabut si ha passat res o no, però en principi tot el que surt de dins és que el vestidor està bé. Sí que ha hagut, no el vestidor, però sí que el club, a l'inici aquest liguero del Madrid, no ha acabat de convèncer. Amb les dues derrotes, el Barça 6 punts, ha provocat certa inquietud.
10: Bueno, el que sí que està al vestidor és entrenant. No? És a dir, l'escàndol sí. Ve per aquí, no? O sigui, qui en teoria...
32: No, sobretot recorden la frase de Mourinho que va dir sobre Asensio, una figura, un referent, que se'n va anar a les Palmes de Gran Canaria, d'on és ell, d'un dia lliure, i el va pillar la policia conduint amb una miqueta d'alcohol a sobre del cos. I clar, Mourinho va dir que un jugador del Madrid és 24 hores al dia, 7 dies a la setmana.
10: Exacte.
32: Llavors diuen, vale, llavors Mbappé és jugador del Madrid també a París, o no, o sí, perquè aquest s'han anat allà...
10: Perquè els altres, pues insisteixo, o sigui, estan entrenant, o sigui, a Valdebebas, qui hi ha?
32: No, pues són els que... Pues són, espérate, Carreras, Tchouaméni...
9: Valverde, no?
32: Malver està lesionat.
9: Però vull dir que van a recuperar-se.
10: Clar, és a dir,
32: en principi, sí.
10: Que no estiguin disponibles?
32: Disponibles són 5. Són 5. O sigui, disponibles són Courtois, Lunin, Carreras, Tchouaméni i en queda un altre que no me'n recordo qui és.
5: No, però de cara als companys...
10: Vaya periodista.
5: De cara als companys...
0: Periodismo de Chichinabo.
10: Periodismo de Melones.
5: De cara als companys com queda.
23: Aquí el més important és que
32: Valverde... Militao és l'altre. No, Militao és l'altre.
23: Per qui li ha
32: Militao és l'altre.
23: Per qui li ha està lesionat? És
32: no, Militao no està lesionat.
23: Lesionat.
32: Ja està bé per jugar.
9: Jo, Manel, tinc una pregunta. Aquí el més important és que Tchouaméni i Valverde no es quedin sols.
32: Per què?
9: Home, Manel, perquè ja saps què va passar.
32: No, perdona, perdona, perdona. Si t'imagines al Bernabéu un combat MMA...
9: Home, això estaria bé, sí.
32: Ja el van tenir. Seria magnífic. Per això...
9: Manel, tinc una pregunta, perquè jo avui he estat llegint i consumint mitjans de Madrid.
1: Mal fet. Jo també he estat consumint.
9: He escoltat a la tertúlia de Es Ràdio, és a dir, me n'he anat fins allà, però és veritat que...
0: Et trobes bé, nen.
8: Realment, les veus del dia avui, les veus que buscar, però bé, eh?
9: Però s'ha dit, és a dir, més enllà de criticar Mbappé, m'he quedat amb un concepte que és que hi ha hagut un periodista, el Sergio Valentín, que diu que estan passando cosas en el club i no són positives i va en una línia parecida a lo del año pasado con los problemas club entrenador vestuario.
5: De fet, això, alguns periodistes ja ho van explicar la setmana passada, Mario Cortegana i companyia, que realment la relació... és molt similar a la que hi havia la temporada passada entre jugadors, entrenador i tal.
11: Clar, jo m'imagino Mourinho acariciant el gat i dient aquest quan vingui cap aquí l'arreglaré. No sé si pot prendre represàlies Mourinho, Manel, amb Mbappé quan torni, perquè ell castiga molt la reincidència.
32: No, en principi no. Home, el que està clar és que jo dubto que Mbappé jugui contra el Villarreal, però no parlo de París, sinó perquè la lesió al genoll

0: este a Rüdiger, perquè Militao vale, però no, perquè porta des del mes d'abril sense jugar, Konaté no se sap si arribarà o no, que surt de la lesió que està en França, Asensio l'han operat avui i Huijsen està lesionat. Amb la qual cosa, Tchouaméni té pinta de que serà el central contra el Villarreal.
1: No, bueno, tenim cantera, no, president?
2: Sí, tenim la fàbrica.
1: Tenim la fàbrica.
3: Aquí, en tot cas, hi ha una altra cosa que és de fons, que és que aquest Mourinho, Manel, és a dir, no és el mateix. No? Un altre Mourinho, jo crec que potser ni s'hagués atrevit Mbappé ni de posar un peu a la Torre Eiffel, no?
0: Pues no ho sé. És que és Mbappé. És que tot ha canviat. Des que ell estava... No hi havia... jugadors tan figures, hi havia figures, eren Messi i Cristiano no era la figura encara, i Messi, però és que no, no, o sea, jugadors com ara que són estandards dels seus clubs i que són figures mundials, en aquella època no hi havia, no hi havia tants.
4: Home, ell tenia Cristiano, vull dir, a veure, tenia Cristiano...
0: Sí, però i... no era el Cristiano, però no era el Cristiano que després va fer el que va fer. Va ser el primer any, el segon de Cristiano. No era el crac mundial. I Messi tampoc era el crac mundial quan va arribar Mourinho. Tu pensa que no, en aquella època, quins eren els grans estrelles del món del futbol? Potser diuen, sí, Cristiano i Messi tenen pinta, però no eren les estrelles que eren ara.
4: Però vols dir que...
0: I ara tens a Mbappé, tens a Vinicius, no. Tens a Bellingham... Bueno,
4: Vinicius, el doble.
0: Que són... Manel, que són més que jugadors...
4: El doble de Vinicius.
0: Sí, racistes. Perquè el van abduir els extraterrestres al final mundial.
3: Però aquestes són les teories més divertides que podeu seguir a internet, que és la teoria que Vinicius va morir i l'han substituït per una altra.
5: Va morir
4: a l'operació
5: de
4: la barbeta.
5: Feo y malo, he estado secuestrado toda temporada en una favela, pero por fin consiguió escapar. Ahora que vuelve Vinicius, de verdad seguro que gano Balón de Oro. Si lo gana la Minu Mbappé, se haga Simo con Blanco a segunda. No.
0: Pero si la excusa que va a dir Vinicius l'altre dia...
5: A todos.
0: L'altre dia Vinicius dient que ell i Brasil no estan bé perquè la pressió de després del Mundial... Però, fill meu, si veu arribar a octaus, l'últim partit va ser el 5 de juliol i està parlant el mes d'octubre allà.
5: Va, me calla,
0: penalti. Encara tens pressió del Mundial...
6: Penseu una cosa, vull dir, els culers ara mateix estan descomptant els dies perquè arribi un Barça-Getafe que en altres situacions diries quin bunyol de partit, quina mandra. No, ja. Tenen ganes de veure aquest Lamin estel·lar a dia d'avui, a Rodri, Cobercí, etcètera, etcètera, etcètera, i vull entendre com a madridisme deu estar dient, mare meva, Mbappé... que està com està i que si arriba, arriba, i si no arriba, no arriba. Vinicius, que està com està i què vols que et digui?
5: No
6: tenim centrals. Mourinho no acaba d'imposar-se. Doncs pues molt bé, distraiem a la parròquia amb el cas Negreira i amb cosetes aquestes.
3: Manel, gràcies, una abraçada.
7: Gràcies, Manel.
0: Que vagi molt bé.
4: Adéu, adéu, adéu. Adéu.
7: Parlant d'arribar, Àlex Quintanel, ha arribat Rafinha, com està?
8: Sí, ha arribat Rafinha aquest migdia, està a casa, les sensacions són bones. Demà tenim confirmat que li faran ressonància. És a dir, hi havia dubte si li farien o no.
9: Ui.
8: Confirmat que li faran ressonància simplement per confirmar. No, avui no.
7: Hi ha un edema muscular.
6: I ha passat per la ciutat esportiva,
7: sí.
6: Han comprovat que venia triturat del viatge,
7: val?
6: Com qualsevol ésser humà que surt aquesta pallissa de tantes
3: hores. Quina mandra, de l'avió a la ciutat esportiva.
6: Vés-te en cap Esplugues, descansi, demà serà una
8: demà li faran aquesta ressonància, una ressonància que hauria de confirmar que té un edema, i a partir d'aquí decidirà Flick si vol apostar per Rafinha el dia al Getafe o esperar perquè després hi ha Galatasaray, Betis i PSG.
4: El tema és la causa de l'edema.
7: Sí, sí, un octubre molt llarg.
9: Un edema vol dir que és...
8: Una inflamació.
9: Una inflamació, però sí. A veure si no hi ha alguna cosa oculta. Confiem que no.
7: I a tot això, Messi, propietari ja de l'Eldense. Ja s'ha fet oficial. L'Eldense ho ha fet oficial a través dels seus comptes a xarxes. Que
10: a mi que m'importa.
7: És propietari
10: ja de l'Eldense. Del Barça, que és un traïdor. Que... Va.
7: Però als Saperes li agrada molt.
3: Víctor Pazzi, Àlex Pintanel, Fernando Polo, gràcies.
11: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
12: RAC 1. Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar.

0: i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
1: Al cor de la Costa Brava, a Begur, arriba una cita amb el cinema de comèdia. Arriba el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
2: Del 2 al 12 d'octubre, pel·lícules, exposicions, concerts i trobades al voltant del cinema.
1: Us esperem a Begur, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
3: Entrades a begurfilmfest.com.
4: Aquesta tardor, el Banco Mediolanum Guitar BCN et porta els teus artistes preferits als escenaris més emblemàtics de la ciutat.
5: Deixa't portar per la delicadesa de Valeria Castro. Emociona't amb la poesia de Jorge Drexler.
4: Vibra amb l'evolució de Amaral i explota d'energia amb Viva Suècia al Palau Sant Jordi.
5: Reviu els grans clàssics de Miquel Erentxun al Liceu i sigues testimoni del gran retorn de Pastora a la Sala Apolo.
4: Descobreix tota la programació i aconsegueix les teves entrades a guitarbcn.com.
6: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
7: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
6: Entrades a auditori.cat.
8: Hola, només tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons i dient hola, molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, aquest bàsicament sobrava, esclar. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú Liber is Liber, el festival d'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no és una opció. Aquest cap de setmana, Liber is Liber, a Besalú.
9: Del 2 al 4 d'octubre, Esparreguera es converteix en l'escenari del millor circ contemporani amb la 6a edició de La Palanca. Espectacles i tallers per a tots els públics, a sala i als carrers i places. Recorda, del 2 al 4 d'octubre, t'esperem a La Palanca. Més informació i compra d'entrades a lapalancafestival.cat.
10: M'heu agafat amb una altra cosa a la boca, ai, perquè, clar, pareu, no, que se'ls han endut...
11: I després sóc jo.
10: No, se'ls han endut cap a la taula d'esports, que allà desapareix tot
12: això
10: allà.
12: Això t'arruïna el sopar, Marc. Perquè ara que
10: no, no m'arruïna.
12: No ho agafaràs amb
10: ara. No pateixis, no pateixis.
13: Bueno, va, anem pel tema important, que s'ha parlat molt poc aquest programa de l'1 d'octubre, eh? Poquíssim.
10: Bueno, n'hem parlat.
13: No, he parlat jo. Sí. He parlat jo al principi del programa, que posava la cançó al Pau de Pons. Des de les 4 fins a les 8 no s'ha tornat pràcticament a parlar de l'1 d'octubre. Ni a l'Ernesto Alcácer, ni vosaltres amb les notícies, amb la Mònica Floqueta meu. Re de re de re.
10: Ara, Ballonesta, què tal?
14: Sí, hola, bona tarda.
13: Entrevistes a Puigdemont?
14: No.
13: Entrevistes al Joan Bonanit?
14: Crec que no. Anirem a la manifestació que s'està fent a plaça Urquinaona.
13: Pues ja estàs trigant.
10: Per cert, vostè, per què no està a la manifestació?
13: Perquè estic aquí denunciant que no parleu de l'1 d'octubre. Perquè si no ho dic jo, qui ho diu? Ningú. Perquè sou una ràdio nyorda escarosa.
14: Epa, bueno, escolta'm.
10: Tot teu, eh?
14: Vinga, gràcies. Gràcies per deixar-ho m'ho així,
10: Marc. Com sempre.
14: Les 8 en punt, bon vespre.
15: Vinga, Anna Bayoneta, compañeros, sintonia.
16: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
14: Les negociacions perquè demà s'aprovi el primer decret d'habitatge entren ara ja en temps de descompte. Demà a les 11 del matí s'han de debatre les mesures al Congrés i cap a les 3 de la tarda es votarà per convalidar-los o no. Ara mateix tot penja de la decisió que prengui Junts per Catalunya. De fet, d'aquí una hora es reuneix la direcció del partit per aclarir si voten que sí o que no. La decisió, però, només afecta el primer decret, com dèiem, perquè el PNB ja ha anunciat que votarà en contra del segon i, per tant, ja no hi ha opcions de tirar-lo endavant. Tot i així, el govern espanyol encara té esperances que es pugui aprovar pel que fa aquest primer decret. En parlava la ministra d'Inclusió, Elma Saiz.
17: El escenario que manejamos es el escenario de hoy. Quedan muchas horas por delante todavía hasta que se produzca la importante votación y estamos en esta pantalla con un trabajo realizado por parte del Ejecutivo y ahora es el momento de que los grupos manifiesten su postura.
14: Per pressionar els partits i davant l'onada d'indignació d'aquests dies, a aquesta hora s'han convocat també cassolades davant els ajuntaments de tot l'estat. De seguida traurem el cap per la plaça Sant Jaume de Barcelona i per la plaça del Vi de Girona per saber quin ambient hi ha ara mateix i què reclamen els concentrats. I tot això en espera que demà al matí hi hagi un altre desnonament a Manresa, que a hores d'ara no se sap si quedarà o no aturat per la nova normativa. De moment, avui se n'han frenat dos a la ciutat de Barcelona, una a Sant Andreu i l'altra a Trinitat Vella. A banda de l'habitatge, però, l'altre gran focus d'atenció avui és el temps, perquè aquesta matinada tornen les pluges fortes, sobretot a les Terres de l'Ebre, Nil Ferrés.
11: Sí, durant la nit i sobretot matinades formaran xàfecs i tempestes que afectaran des del nord de Castelló i fins al Baix Ebre. El Montsià i el nord del País Valencià poden descarregar de manera torrencial i poden acumular més de 200 litres per metre quadrat en poques hores. De fet, aquesta situació s'allargarà durant el matí de demà, que serà quan les precipitacions s'aniran desplaçant cap al nord i resseguint la Costa Daurada. Per tant, en aquest sentit, molta precaució en aquestes zones.
14: Estem també pendents que d'aquí una estona Protecció Civil actualitzi la situació i aclareixi si enviarà o no més alertes per risc d'inundacions en algunes zones. D'altra banda, aquesta hora també estan en marxa diverses manifestacions pel 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. La més multitudinària és a la plaça Urquinaona de Barcelona, on anirem en directe d'aquí a uns minuts. I coincidint amb aquesta efemèrita, també dues notícies relacionades. D'una banda, el Constitucional, que assegura que la setmana que ve fixarà una doctrina clara i precisa sobre la malversació, i de l'altra, el judici a Roger Espanyol, pel tret que li va buidar l'ull ara fa 9 anys. S'havia d'acabar avui, però les declaracions s'han allargat i fins demà no quedarà vist per sentència. I a tot això, avui també hi ha novetats sobre el nadó maltractat suposadament pels seus pares. Avui l'home ha declarat davant el jutge i ha assegurat que no és conscient d'haver-li fet mal. Ara bé, admet que podria haver estat negligent mentre banyava el nen. De seguida, tot amb més detall. Ara són les 8:03. Anna Salvador, bon vespre.
18: Bon vespre.
14: Quan falten menys de 24 hores perquè es votin els decrets d'habitatge al Congrés dels Diputats, les protestes i cassolades arreu del país redoblen la pressió contra Junts per Catalunya. Comença, doncs, aquest compte enrere perquè els decrets d'habitatge que el govern espanyol va aprovar dimarts arribin al Congrés. El debat arrencarà demà a les 11 del matí i a aquesta hora, com dèiem, tot depèn del que faci Junts per Catalunya, que d'aquí a una hora, a les 9, ha convocat una reunió per acabar-ho de decidir.
18: Demà al Congrés es votaran els dos decrets que va aprovar el Consell de Ministres. El que queda clar és que el segon, que és el que converteix els contractes de lloguer en definits, quedarà tombat. La gran incògnita, però, és què passarà amb el primer, que és el que inclou el gran gruix de mesures, com la que prohibeix temporalment que els fons voltor puguin comprar habitatges o la que prohibeix els desnonaments de persones vulnerables. A hores d'ara, com dèiem, tot depèn de Junts i també de Coalició Canària, que encara no han anunciat què votaran.
14: En aquest context tan incert, com dèiem, a aquesta hora hi ha convocades cassolades a tots els ajuntaments de Catalunya, també de l'estat espanyol. A Catalunya les ha convocat el Sindicat de Llogateres i la més multitudinària és la que hi ha ara mateix a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Anem cap allà en directe. Eulàlia Carrascal, bon vespre.
19: Bon vespre, sí, aquí plaça Sant Jaume, protesta pacífica, va arribant gent ara mateix, hi ha unes 500 persones que ja fa uns 15 minuts que fan sorolls, alguns amb cassoles i culleres, altres amb claus i alguns també amb llaunes de refrescos, suposo que ho esteu sentint. Coincidint amb que avui és l'aniversari de l'1 d'octubre, porten pancartes que simulen una papereta amb el lema Catalunya és decidir i les opcions sí i sí, o d'altres que diuen volem seguir vivint al barri. Durant aquesta estona hem sentit que cridaven coses com no s'entén, gent sense casa i casa sense gent, i ens explicaven això, que l'objectiu és pressionar els partits polítics i també Junts per Catalunya perquè demà tirin endavant el decret que s'ha batejat com a decret Mari Carmen. La portaveu del Sindicat de Llogateres, la Carme Arcadazo, explicava fa un moment a RACUP que si no s'aprova, convocaran vaga.
20: Però passi el que passi, jo crec que el que està quedant clar és que això és només el principi. Això està desbordant el sindicat, els partits polítics, a tothom. O sigui, hi ha un nivell d'indignació altíssim i el que pensem és que el que haurem de fer si volem que les coses realment canviïn és anar cap a una vaga general.
19: Ara bona part d'aquests manifestants anirà cap a plaça Catalunya, que és on hi ha aquesta acampada, per tant s'assumaran i molts també passaran la nit aquí. De fet, ja fa molta estona que hi havia moviment de gent nova allà a plaça Catalunya i muntava tendes, ara són més d'un centenar. I aquí continua arribant gent a plaça Sant Jaume, ho dèiem fa uns moments, unes 500 persones que s'estan manifestant per aconseguir que demà tiri endavant aquest decret Mari Carmen.
14: Gràcies a Eulàlia. Després d'aquesta cassolada del Sindicat de Llogateres, ara ho explicava també l'Eulàlia, ha fet una crida a sumar-se a l'acampada a la plaça Catalunya. Els manifestants hi passaran la tercera nit i asseguren que si volen quedar, passi el que passi, demà al Congrés. Tot i això, ara mateix el govern no té cap intenció de desallotjar aquestes tendes. De fet, la consellera d'Interior, Núria Parlon, deia aquest matí al Món a RAC1 que de moment no hi veu cap motiu.
0: mentre aquesta acampada sigui d'acord amb les mínimes regles de conducta i de civisme i de convivència, doncs òbviament no s'entendria que el Departament d'Interior o la Guàrdia Urbana doncs no respectessin aquest dret a protesta.
14: Tot això pel que fa a Barcelona, però, com dèiem, les cassolades convocades a aquesta hora s'estan fent a ciutats d'arreu de Catalunya i també de l'Estat espanyol. Sapiguem, per tant, també quin és l'ambient en altres ciutats catalanes. Anem a Girona, allà hi tenim el Joel Penya. Joel, bon vespre.
21: Bon vespre. Aquí a Girona són una seixantena, setantena de persones a la porta de l'Ajuntament, la plaça del Vi, fent soroll amb cassoles i aplaudiments. Agafen una pancarta on s'hi llegeix: "Això tot just comença". Una lona que fins fa poques es podia veure penjada al pont de les Peixateries Velles. És un dels més emblemàtics i fotografiats de la ciutat, de color vermell, dissenyat per Gustave Eiffel. El lema és un avís al membre del sindicat de llogateres de Girona, Pol Rubich. Diu a RAC1 que les mesures actuals són insuficients i celebra que hagi un auge ara en el moviment social per l'habitatge.
22: Són mesures que són de mínims i que donaran molt aire a molta gent que ho està passant molt malament, que té imminentment un desnonament, que el fan fora perquè no li renoven el lloguer i no sap on anar perquè els preus estan impossibles. Llavors donarà respir. Ara no arregla en absolut el problema greu que tenim d'habitatge, no?
21: En aquest cas és una concentració, no hi haurà moviments. Els lemes, els càntics que fan similars, Anna, als que explicava l'Eulàlia, no pot ser gent sense casa i cases sense gent, tot plegat, casoles i soroll, que són l'avançada d'una gran manifestació que es farà dissabte aquí a Girona, en aquest cas unitària per a les comarques de Girona, que avui també hi ha convocades manifestacions als ajuntaments d'altres capitals, com ara Figueres o, per exemple, Olot.
14: Gràcies, Joel. Bon vespre.
21: Bon vespre.
14: I com dèiem, aquesta hora el futur del primer decret per l'habitatge, el que agrupa la majoria de les mesures, encara és molt incert. Junts per Catalunya manté la incògnita i ha evitat de totes avançar quin serà el seu vot. La decisió, però, es podria saber aquesta mateixa nit. La direcció del partit es reuneix d'aquí a menys d'una hora, a les 9, per acabar-ho de decidir. Laia Colomer.
23: Sí, a principis de setmana l'acord entre Junts i el PSOE semblava pràcticament encarrilat. A mesura que han passat els dies, les posicions s'han anat allunyant. Fons del partit expliquen que és claríssim el rebuig al segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, però que hi ha més dubtes amb el primer, el pal de paller de les mesures que, entre d'altres, prohibeix els desnonaments. I no només perquè els de Carles Puigdemont no s'enfien de la lletra petita del decret, voldrien més protecció pels petits propietaris, sinó perquè també hi ha una discussió interna dins del partit. Pressió a banda i banda que ha portat el secretari general Jordi Turull a convocar una reunió de tota l'executiva, no només de la direcció permanent, aquesta nit a les 9. El corrent més d'esquerres apostaria clarament pel sí, però altres sectors no ho veuen gens clar. Creuen que una llei no es pot modificar ràpid i corrents amb un decret. De fet, segons expliquen algunes fonts, els contraris al text podrien arribar a demanar votar la decisió a la reunió d'aquesta nit.
14: Doncs estarem evidentment també pendents d'aquesta decisió de Junts, que pugui sortir d'aquesta reunió que comença a les 9, i per la seva banda, el govern espanyol insisteix en la importància que aquestes mesures tirin endavant i demana als partits responsabilitat demà al Congrés dels Diputats. Aquesta mateixa tarda, de fet, Pedro Sánchez parlava de mires i reiterava que això no va de cicles.
24: Lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
14: El president espanyol evita crítiques directes per evitar una trencadissa d'última hora, però la pressió sobre Junts des del Consell de Ministres és molt evident des de Madrid. Jordi Armenteres, bon vespre.
25: Sí, bon vespre. El més contundent és Pablo Bustinduí, advertint que és una de les votacions crucials, ja no d'aquest curs, sinó de tota la legislatura, i que, per tant, cal més responsabilitat que mai.
26: Le auguro a quien se oponga y bloquee estas medidas de sentido común, a quien le dé la espalda al clamor social que hay en este país, que va a pagar un precio político muy caro. Muy caro. Y lo va a pagar en las urnas también, en las elecciones. Yo confío, quedan 24 horas y espero que la movilización social y que el sentido común se abra paso para que mañana esos dos decretos leyes sean convalidados.
25: Seran hores de calculadora a la mà, perquè tot vindrà de molt pocs vots. El segon decret ja queda tombat perquè el PNB suma els vots a PP i Vox, per tant no hi ha més debat. Però pel primer ara mateix hi ha 171 vots contraris, 162 a favor, falten els 7 d'Esquerra, a priori el 6, 169, BNG 170 i Coalició Canària ha d'anunciar el vot res d'aquí a uns minuts. En aquests moments està reunida la direcció d'aquesta coalició. Si voten a favor, en seran, per tant, 172. un més que els nos. Si Junts votés en contra, sumen PP i Vox, una majoria absoluta, però si s'absté, han permès l'aprovació tenint en compte que ningú podria ni fallar ni equivocar-se. Si Coalició Canària anuncia l'abstenció o vot contrari, l'única manera que té el govern espanyol d'aprovar el primer decret és amb el sí de Junts.
14: Doncs és evident que caldrà treure la calculadora per saber com queda definitivament aquesta votació, però a banda de Junts, com dèiem, el decret també depèn del vot aquest que ara deies de Coalició Canària, que tampoc és clar, i en canvi qui sí que ha justificat el seu sí al primer decret, Jordi, és el PNB. Tot i així, parlen d'un sí crític, no?
25: Sí, un sí per qüestionar tot el procediment, la manera de treballar del govern espanyol, les presses, els dubtes legals de tota la norma, la seva portaveu parlamentària, que esta tarda, res, fa poc més d'una hora, Maribel Vaquero ho justificava d'aquesta manera.
1: Un sí crítico por la forma de proceder, porque llevan dos legislaturas este gobierno y en estos 8 años poco se ha podido acordar. Y en último momento, y legislando en caliente, nos traen un decreto ley en el que, bueno, no hemos podido debatir todo lo que quisiéramos y que genera muchas dudas en su aplicación y en los efectos que pueda tener a posteriori.
25: I qui també ha aclarit el vot després d'amenaçar amb l'abstenció és Podem. Ione Belarra ha argumentat, de fet, el sí crític també d'aquesta manera a Televisió Espanyola.
2: Podemos no va ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada, pero dentro de un mes la gente va a ver que los alquileres siguen por las nubes, que se sigue desahuciando a gente.
3: Señora Belarra, le voy a pedir claridad. ¿Van a votar sí mañana a los dos decretos?
2: Claro, ya te he contestado.
25: Ara bé, Podem acusar el govern espanyol de quedar molt lluny de les reivindicacions que hi ha en aquests moments al carrer.
14: Doncs estarem pendents d'aquestes decisions, d'una banda Coalició Canària, que estem pendents que d'un moment a l'altre doncs, diguin el seu sentit de vot, i evidentment també la de Junts. Gràcies, Jordi, fins després.
25: Tan bon punt ho sapiguem, ho expliquem. Fins ara.
14: Doncs bé, sobre el paper de Pedro Sánchez, poques hores abans de la votació dels decrets antidesnonaments de demà i també de la resta de partits, avui l'hem preguntat al periodista Marc Martínez Amat què en pensa.
4: A Pedro Sánchez li torna a tocar fer d'equilibrista. Amb un govern en minoria al Congrés, ha d'aprofitar l'onada d'indignació pel desnonament de la Mari Carmen per aprovar mesures d'habitatge que abans ja s'havien estampat a la cambra baixa. O agafa la taula de surf i s'enfila al capdamunt a surfejar-la, o l'onada li passarà pel damunt. Alhora, aquest impuls és el que li pot permetre tirar endavant, perquè la resta de partits, tret del PP i Vox, no s'atreveixin a fer-li la traveta en aquest context de mobilització ciutadana. Amb el camp de mines que té a les Corts, Sánchez ha hagut de recuperar la tàctica que ja va aplicar el 2024 amb les mesures anticrisi. Ha aprovat un primer decret que pugui ser més païble per Junts i el PNB i que li permeti sortir airós de la votació, i un segon més contundent perquè Sumar pugui marcar perfil propi i que ja sabem, amb el vot en contra anunciat pels nacionalistes bascos, que no prosperarà. I Junts, altre cop, amb un vot decisiu, pot aprofitar la conjuntura per jugar al paper d'àrbitre. Això té l'avantatge que situa Míriam Nogueras com a protagonista de l'escena amb tots els micros a sobre. I l'inconvenient, que s'ha de mullar. Han de decidir entre si avalen Pedro Sánchez, tot i haver-hi partit peres, o surten a la foto al costat del PP i Vox.
14: Gràcies, Marc. I més enllà dels partits polítics, la patronal espanyola també fa pressió pel no als decrets d'habitatge. El president de la COE, Antonio Garamendi, que ha revalidat avui el mandat per 4 anys més, denuncia que els decrets envaeixen totalment el dret bàsic a la propietat privada.
5: Que no podemos hacer cumplir ciertos derechos constitucionales vulnerando otros. Lo diré más claro. La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda, que es real y que hay que resolver, es de la administración y nunca debe derivar en una invasión de la propiedad privada. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
14: I també ha dit que el govern és grotesc per tot l'espectacle d'aquesta setmana. Sigui com sigui, però, en espera del que passi demà al Congrés, el cert és que el decret aprovat pel govern espanyol ja ha tingut els primers efectes. Avui, 2 jutges han decidit aturar 2 desnonaments que hi havia a Barcelona. Demà també n'hi ha un de previst a Manresa i l'afectada ja ha demanat també empara agafant-se aquesta normativa, Eudald Martínez.
6: Els 2 desnonaments previstos avui a Barcelona afectaven persones amb informes de vulnerabilitat. És per això que el jutge ha acceptat penalitzar-los. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, creu que és una mostra que el decret de demà ha de tirar endavant.
7: Demà hi haurà una votació al Congrés dels Diputats que pot, en alguns casos, estalviar aquest patiment, que pot evitar desnonaments, que els partits que tinguin intenció de tombar-lo carreguin sobre la seva consciència les morts que s'estan produint i que se seguiran produint.
6: El primer desnonament que s'ha aturat avui és el de la Mac Macarena, una dona de 37 anys que en fa 9 que viu a un pis del barri de Sant Andreu però que no ha signat mai cap contracte a l'acord, era només verbal. Al cap d'una estona, la situació s'ha repetit en el cas d'una família d'origen nigerià amb 4 fills que viu a la zona de Trinitat Vella. De moment, no hi ha nova data per cap dels dos desnonaments.
14: I ahir us parlàvem del cas del Javier, aquest home de 60 anys que es va suïcidar abans que el desnonessin del local on treballava. Doncs bé, avui hem sabut que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat comprarà el bloc de pisos on hi havia el seu negoci. El propietari el volia vendre a un fons voltor i fa uns mesos que l'Ajuntament ja va començar a fer els tràmits per impedir-ho i comprar-los ell. En total es quedarà amb 150 pisos que passaran a ser de protecció oficial i que mantindran els contractes actuals. Fons de l'Ajuntament apunten que el propietari del local volia fer fora en Javier, que és l'home que es va treure la vida, perquè feia 2 anys que no pagava el lloguer. I per cert, que més enllà dels desnonaments, avui el Ministeri de Consum ha detallat que el topall de preus de lloguer inclòs en el primer decret beneficiaria gairebé 2 milions de persones, concretament més de 200.000 contractes quedarien congelats perquè ja estan al límit marcat per l'índex estatal. Hi ha 500.000 de contractes més, només se'ls podria a pujar el preu un 2%, que és el que preveu aquesta mesura. Mentrestant, a Madrid, el govern d'Isabel Díaz Ayuso ha presentat una demanda als tribunals per forçar el desallotjament de l'acampada de la Puerta del Sol. Acusa el govern espanyol de deixadesa i per això recorre als tribunals.
8: Contra la inacció del delegado del gobierno que se niega a desalojar la acampada ilegal en la Puerta del Sol. Una acampada que nunca se debió permitir. Y por tanto vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata disolución de esa ocupación ilegal en Sol. Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias.
14: El govern espanyol, per la seva banda, reitera que l'acampada és legal i pacífica i que, per tant, no hi ha cap motiu ara mateix per fer fora la protesta de la Puerta del Sol. Per cert, que qui també ha volgut dir la seva avui sobre la crisi de l'habitatge i els decrets del govern espanyol és José María Aznar. L'expresident espanyol ha acusat Pedro Sánchez de recuperar, diu, polítiques intervencionistes del franquisme i ha comparat els dos decrets aprovats pel govern amb les lleis d'habitatge franquistes que es van aprovar durant la dictadura. Vuit i 19 minuts i de tornada a Catalunya. Avui l'habitatge també ha centrat l'última sessió del debat de política general que s'ha fet al Parlament. La cambra ha tombat la proposta estrella que va fer Salvador Illa per facilitar l'accés a l'habitatge. Es tracta de la compra conjunta de pisos entre la Generalitat i particulars. Ha estat gràcies a una abstenció dels comuns que ha tensat la corda entre el govern i els seus socis. Adrià Santasusagna.
9: Sí, era la sota la mànica que tenia Salvador Illa en aquest debat de política general, la fórmula de la compra conjunta d'habitatge entre la Generalitat i particulars. L'abstenció dels comuns ha fet que la proposta quedi en paper mullat. Ara bé, el govern igualment la tirarà endavant. David Cid dels Comuns i Helena Díaz del PSC.
10: Nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge.
12: Malgrat que doncs, el Parlament no hi hagi donat el recolzament a la proposta de la compra compartida, el govern està decidit, com així ho demostra, afrontar el problema de l'habitatge i així ho farà.
9: Després els socialistes s'han tornat amb els comuns tombant les seves propostes. La unitat antidesnonaments dels contractes de lloguer indefinits. El que sí que s'ha aprovat és fer un grup d'experts d'impostos i habitatge per estudiar quins tributs poden augmentar o rebaixar.
14: I en canvi, Esquerra i els comuns han salvat Salvador Illa de la reprovació, Adrià, que demanava Junts.
9: Sí, els socis d'Illa li han tret les castanyes del foc votant en contra de la reprovació. El que sí que s'ha aprovat és condemnar les agressions catalanòfobes i l'actuació de la policia espanyola contra aficionats del Barça i l'Europa. El Parlament també demana avaluar i revisar el protocol d'enviament d'ES Alert i, per altra banda, la cambra ha tombat propostes com la targeta per entrar gratis a actes culturals que presentava la CUP.
14: Gràcies, Adrià. I dèiem que estàvem pendents de la decisió de Coalició Canària. Doncs bé, acabem de saber que dirà que sí al primer decret i que no al segon. Per tant, tornem de nou cap a Madrid. Jordi Armenteres, tenint en compte aquesta decisió de Coalició Canària, com quedaria ara aquests vots que dependrien estrictament de Junts?
25: Tot depèn exactament de Junts. Amb el sí de Coalició Canària al primer decret, copia l'estratègia del Partit Nacionalista Basc, sí el primer, no el segon. D'aquesta manera, el sí en aquests moments té 172 vots favorables i el no en té 171. El no només hi ha PP, Vox i la UPN, la Unió del Poble Navarrès. D'aquesta manera, per tant, Junts es pot abstenir permetent que el primer decret de l'habitatge tiri endavant demà i no decaigui. Es pot abstenir sempre que tothom hi sigui per votar i, evidentment, tothom compleixi la paraula del vot que han anat comprometent al llarg de la setmana.
14: Doncs veurem què és el que passa finalment a Junts. El que sabem és que ara aquesta decisió de Coalició Canària li facilita el camí perquè pugui prendre una decisió del mig, que seria aquesta abstenció, però vaja, com deia el Jordi, hauria de comptar amb totes les votacions perquè doncs hi hagi una majoria de 6 per davant de nos. N'estarem atents. Gràcies, Jordi. Que vagi bé. Bona nit.
25: Fins ara.
14: I més enllà del que pugui passar en aquestes últimes hores de negociacions abans de la votació dels decrets d'habitatge demà al Congrés, avui, ho dèiem en començar, també estem molt pendents de les pluges torrencials que han d'escombrar al sud de Catalunya durant aquesta nit i matinada. Durant la tarda ja ha plogut amb força al Penedès, al Camp de Tarragona, a part del Delta de l'Ebre, on Protecció Civil ha enviat una alerta per demanar precaució. En les properes hores, però, preocupa la situació especialment de les Terres de l'Ebre i del sud de la Costa Daurada. Hi ha avisos de perill de 5 sobre 6 per intensitat de pluja i temen que la tempesta es pugui quedar estancada aquest matí. De fet, també n'ha enviat un alert a algunes comarques. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, demana no fer activitats a l'aire lliure i evitar també les rieres i els barrancs.
11: Sobretot recordar aquest fet de les zones inundables i sobretot de lleres de rius petites, de barrancs, de rieres, de rambles, que amb aquesta intensitat que estem veient amb algunes precipitacions locals que hi ha, doncs acumulen moltíssima aigua en molt poca estona i això no es pot engolir, no té sortida i, per tant, el que fa és acumular-se.
14: A aquesta hora estem pendents d'una compareixença, d'una altra compareixença de Protecció Civil, que, com dèiem, d'aquí pocs minuts ha d'actualitzar la informació per les properes hores. Mentrestant, però, actualitzem la situació meteorològica. Nil Ferrés, bon vespre.
13: Bon vespre.
14: A aquesta hora la situació, si no m'ho dius, està calmada, però les properes hores s'ha de complicar, oi?
13: Exacte, sí, sí. Durant la tarda hi hem tingut alguns nuclis de tempesta que han descarregat amb força. Per exemple, s'han acumulat 81 litres per metre quadrat a l'illa de Buda, al Delta de l'Ebre, o 68 litres per metre quadrat a la Bisbal del Penedès. De tota manera, l'episodi de pluja més intens, és el que comentàvem, s'espera sobretot durant aquesta nit matinada i matí de demà. A les Terres de l'Ebre, també al sud de la Costa Daurada, en aquestes zones, és on podem tenir pluges torrencials i aiguats. Primer començarien aquesta matinada al Baix Ebre i Montsià, s'anirien estenent al llarg del matí de demà i es desplaçarien cap al nord-est, afectant punts com el Baix Camp, també punts del sud de la Costa Daurada.
14: Per tant, perquè tota aquesta gent que visqui en aquestes zones estigui avisada, quin és el risc en aquestes comarques on ha de ploure més al llarg de la nit?
13: Doncs sobretot s'ha de tenir en compte que les tempestes que es poden formar es poden quedar estàtiques. Què vol dir això? Doncs que es pot acumular molta quantitat d'aigua en poca estona. A més, estem parlant d'uns acumulats que, si es donen les condicions meteorològiques adequades, doncs podrien superar els 200 litres per metre quadrat entre la matinada i el matí de demà, com hem dit, a punts del Montsià, nord de Castelló. Per tant, això podria fer que alguns rius, rieres o barrancs es poguessin desbordar i crear algunes inundacions. Tot dependrà, evidentment, d'on s'acabin formant aquestes tempestes, a on descarreguin i si es mantindran estàtiques o no.
14: I aquest temporal, ho dèiem ara, afecta Catalunya, però també ho fa al nord del País Valencià.
13: Exacte, sí, sí. De fet, durant la tarda ja s'han acumulat 104 litres per metre quadrat a l'interior de Castelló. Són pluges que al llarg de les properes hores aniran a més, unes tempestes que seran força actives i que en alguns punts, com ja hem comentat, al nord de Castelló, però també al litoral valencià, poden donar doncs, aquestes condicions d'acumulats de més de 200 litres per metre quadrat. Per tant, caldrà estar molt atents al llarg d'aquesta matinada i matí de demà.
14: Doncs aquí una estona, Nil, ho actualitzem també aquí a la tertúlia del 9C i sentirem quines són les noves indicacions, si és que n'hi ha de noves, que doni Protecció Civil en els propers minuts. Gràcies. Fins
13: gràcies
14: ara.
13: Gràcies a vosaltres.
14: Com dèiem, la situació es preveu especialment complicada al llarg d'aquesta matinada i al matí de demà al litoral de Tarragona. Els aiguats ja han afectat aquesta tarda diversos punts a les comarques del Montsià i del Baix Ebre i també han provocat algunes inundacions en punts del Camp de Tarragona i del Baix Penedès. Corresponsal a Tarragona, Esteve Giral, bon vespre.
0: Bon vespre. Sí, l'acumulació d'aigua ha negat alguns carrers i baixos d'habitatges a Coma-ruga, al Baix Penedès, també ha causat alguns problemes puntuals a la Conca de Barberà, com el poble de Vimbodí, amb el tall d'una carretera local per la caiguda d'alguns arbres. A la Bisbal del Penedès també s'ha acumulat força aigua. La màxima preocupació centra, però ara més al sud, a les Terres de l'Ebre, on aquesta tarda ja ha caigut força aigua, com és el cas de l'Ametlla de Mar, el Baix Ebre o a l'illa de Bú del Montsià. Són precisament aquestes dues comarques on s'han pres fins ara més mesures preventives per les pluges torrencials que s'han previst arribin la propera nit i matinada. S'han tancat equipaments municipals, s'han suspès activitats extraescolars i de lleure, i els trens que connecten Barcelona amb Tortosa han acabat aquesta tarda el seu recorregut a la ciutat de Tarragona. Per cert, on també s'han suspès l'activitat és a la xarxa de supermercats Consum, arran de l'alerta vermella per fortes pluges al sud de Tarragona, per garantir la seguretat de treballadors i clients, segons ha explicat aquest migdia la companyia.
14: Gràcies, Esteve. Això pel que fa a Catalunya, però com dèiem, el País Valencià també han saltat totes les alarmes amb aquest temporal, sobretot a Castelló, que ja acumula més de 100 litres per metre quadrat. De fet, el temporal ha començat al nord, que es manté en alerta vermella per un perill extraordinari. Aquesta tarda ja s'han suspès les classes i també s'han cancel·lat les connexions en tren. Corresponsal de RAC1 al País Valencià, Neus Navarro.
15: Les pluges més intenses s'esperen per aquesta nit, ja que l'avi roja cau a les 2 de la matinada, però de moment al País Valencià la situació està prou controlada. Els aiguats més intensos estan produint aquestes hores a Castelló, on ja s'han registrat més de 100 litres per metre quadrat, i sobretot a l'interior, com explica el conseller valencià d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama.
16: Ha llovido con mucha intensidad en el interior sur de la provincia de Castellón, en concreto en Xodos, donde se han alcanzado más de 110 litros metros cuadrados, que eso ya es un umbral de rojo de lluvias intensas en un periodo corto de tiempo.
15: Els equips d'emergències en guàrdia compten amb incidències reduïdes i vigilen de prop cabals i zones crítiques. Amb tota aquesta jornada s'està vivint amb molta inquietud a les ciutats i localitats valencianes. Més de 350.000 alumnes s'han vist afectats pel tancament d'escoles i instituts, que s'estén a demà, i Renfe ha suspès les rodalies al nucli de València i les comunicacions en tren amb Catalunya. La ciutat de València, on ara comença a ploure, ha tancat parcs i jardins i ha obert els centres municipals d'atenció a persones sense sostre i un pavelló municipal per fer front a la nit.
14: Un minut i mig i arribarem a 8:45, coincidint amb el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. A aquesta hora estan en marxa les manifestacions convocades per l'Assemblea Nacional Catalana i els CDRs a diverses ciutats catalanes. Han començat fa cosa de mitja hora i la més multitudinària és la que s'està fent a Barcelona, a la plaça Urquinaona. Està seguint aquesta concentració en Víctor Massip. Víctor, bon vespre.
17: Hola, bon vespre. Doncs fa una hora que ha arrencat aquesta mobilització des de la plaça Urquinaona. Ara mateix prop d'un miler de persones doncs han arribat fins a la comissaria de la policia espanyola a la Via Laietana. Hi ha molta gent jove. De fet, l'Assemblea de Joves de Catalunya també hi és present i l'ambient s'ha anat escalfant. Fa uns minuts els manifestants han cremat una bandera espanyola a crits de puta Espanya i fa poc uns joves han intentat retirar les tanques de seguretat de la policia, però no ho han aconseguit perquè estan lligades amb cadenats, tot i que ho han intentat tres cops. Sí que han llançat diversos petards molt a prop de la línia policial i també bengal. I ara no s'aturen els càntics com 1 d'octubre ho tornarem a fer o la policia tortura i assassina.
14: Gràcies, Víctor. Bon vespre.
17: Bon vespre.
14: I precisament amb motiu també d'aquest aniversari de l'1 d'octubre, avui el Parlament ha insistit que cal aplicar la llei d'amnistia i que s'ha d'abordar d'una vegada la resolució del conflicte polític. El president de la cambra, Josep Rull, ho ha reivindicat a primera hora en una declaració institucional.
18: Som conscients que hi estem a prop, però també som conscients que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons. N'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
14: Els grups Front han tombat els textos de Junts i la CUP que reivindicaven la vigència de l'1 d'octubre o exigien avançar cap a l'autodeterminació al marge de l'Estatut i de la Constitució. Tot plegat quan falten pocs dies perquè el Tribunal Constitucional avali el retorn de Carles Puigdemont i l'amnistia d'Oriol Junqueras. Precisament a aquesta hora el líder d'Esquerra fa una conferència a Llinars del Vallès per valorar aquest nou escenari polític a l'horitzó. Anem cap allà, Sergi Giró, bon vespre.
19: Bon vespre, sí, Junqueras. Ha aprofitat el 9è aniversari de l'1 d'octubre per posar deures a l'independentisme, per una banda, ampliar consensos que desbordin, diu, les mancances democràtiques de l'Estat, i per l'altra, dotar-se de totes les eines per millorar la vida dels catalans, subratlla com el nou finançament. El líder republicà demana a Junts que hi remi a favor.
20: Necessitem un nou model de finançament. Fa 14 anys que està caducat. Si no l'aprovem després de 14 anys caducat, aquests recursos no hi seran. S'ha d'aprovar. Oh, però és que jo vull més. Va, jo també, clar, jo també. Però s'ha d'aprovar, perquè l'alternativa a aprovar-ho és zero.
19: Junqueras també ha assenyalat com a amenaça per l'independentisme un context internacional cada vegada més allunyat del respecte als drets humans, tot plegat en un discurs en què ha demanat, sobretot, treballar per blindar els serveis públics.
14: Gràcies, Cesc. I parlant de l'amnistia, quan falten només 5 dies perquè el Constitucional porti a debat els recursos de Dolors Bassa i de Jordi Turull, el president del Tribunal ha assegurat que fixaran una doctrina clara, precisa i contundent sobre la malversació. Cándido Conde Pumpido ho ha dit en unes esmorzar informatiu a Madrid, en què també ha recordat el Tribunal Suprem, i per tant el jutge Pablo Llarena, que aquesta doctrina serà vinculant per tots els jutges i tribunals.
21: La doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en toda clase de procesos, tanto cuestiones como recursos de inconstitucionalidad como recursos de amparo, es vinculante para todos los jueces y tribunales.
14: Un cop fixada aquesta doctrina, el jutge Llarena podria aplicar-la a Carles Puigdemont sense esperar que resolgui el seu recurs d'empara. Això podria comportar l'aplicació de l'amnistia i, per tant, l'aixecament també de l'ordre de detenció. I 9 anys després també d'aquesta data, el judici pel cas de Roger Espanyol està a punt de quedar vist per sentència i ningú s'ha mogut dels postulats inicials. Pels policies, l'ús de les bales de goma el dia del referèndum estava justificat per l'extrema violència, diuen, que rebien. Unes acusacions que asseguren que menteixen, com demostren les imatges, tot plegat en una sessió que ha acabat fa tot just uns minuts des de l'Audiència de Barcelona. Benet Íñigo, bon vespre.
22: Bon vespre. Cap vídeo, i n'hi ha molts, ensenya llançaments cap a la policia, tot i que els companys dels acusats i avui ells mateixos han insistit que no tenien altre remei que fer servir les pilotes de goma. L'advocada d'Iridia, Anaïs Franquesa, demana al tribunal que miri les imatges.
23: Numerosas agresiones, vallas metálicas, algunos adoquines, algunas piedras.
24: De una agresión directa que entrañe un peligro extremo, se podrá efectuar el disparo.
26: No es pot apreciar els fotogrames utilitzats si en el moment de les boles de cautxo s'estaven produint o no llançaments d'objectes. No es pot apreciar perquè no s'estava produint cap llançament.
22: Si els jutges consideren que efectivament no calia, hauran de valorar si és un delicte de lesions doloses, és a dir, si sabien que podien provocar lesions. I aquí també es contradiuen l'acusat i l'advocat Benet Salellas.
27: ¿Usted llegó a pensar que había un riesgo real, serio, de que alguien terminase con la lesión que terminó Roger Espanyol?
24: No. L'acusat sabia, o havia de saber, que amb el seu tret podia provocar aquest resultat lesiu i, per tant, com a mínim acceptava eventualment que podia produir-se.
22: La resposta és clau, perquè només els delictes dolosos queden fora de l'amnistia.
14: Un judici, per cert, que ha estat a punt de suspendre's perquè un dels policies acusats ha hagut d'anar a urgències de bon matí. Les acusacions, Benet, fins i tot n'han demanat la detenció.
22: Sí, la sessió havia de començar a les 10, però a 11:15 el tribunal anunciava...
28: Ha sufrido un problema de salud que le ha obligado a trasladarse a un centro hospitalario. De eso, de momento, haría inviable la reanudación del acto del juicio.
22: Però tot era de viva veu, no hi havia cap paper, i per això l'advocat de Roger Espanyol, Benet Salellas, demanava prendre mesures, que el jutge ha denegat.
24: Nosaltres hem de demanar la detenció més enllà del que es pugui acreditar després, però un acusat que provoqui una suspensió d'un judici d'aquestes característiques...
28: Des del punt de vista de la lògica de les coses, carece de qualsevol raó pensar que hi ha una maniobra tendente a suspendre un juici en el que llevamos ja 3 sessions.
22: I al cap d'unes hores li han donat l'alta. Ara, quan ha declarat, el jutge n'ha volgut tenir cura.
28: ¿Está usted en condiciones de declarar de pie o prefiere que le pongamos alguna...? Está bien, si usted se encontrara, necesitara que paremos, nos lo dice, ¿de acuerdo?
22: Per tot plegat, la sessió ha començat molt tard i el judici s'allargarà un dia més del previst. Els informes de les defenses seran demà.
14: Gràcies, Benet. I a Sabadell, aquesta tarda hem sabut que el ple de l'Ajuntament votarà reprovar el regidor de Vox que fa uns dies, en l'últim ple municipal, va simular un tret al clatell d'una assessora dels comuns.
29: El PSC, Esquerra Republicana, Crida per Sabadell i els comuns han presentat la petició conjunta al ple municipal. Amb la moció diuen que pretenen posar en relleu el compromís del ple amb l'ètica i el respecte. Tant el Partit Popular com Vox han quedat al marge de la iniciativa, que es votarà el proper dimarts 6 d'octubre.
14: Ara Ara passen 5 minuts i mig a dos quarts de nou. A Ceuta continua la picabaralla política per la gestió de la crisi migratòria. Avui el govern espanyol ha desmentit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, que hi acusava Pedro Sánchez de no agafar-li el telèfon els dies previs a l'entrada massiva dels migrants. La Moncloa assegura que menteix i, per demostrar-ho, ha publicat el registre de trucades entre les dues administracions. Tot això el mateix dia que s'ha confirmat la visita dels reis Felip VI i Letícia a Ceuta. Serà el 13 d'octubre, que és l'endemà d'haver celebrat el Dia de la Hispanitat. Tornem de nou cap a Madrid amb en Roger Perciba.
1: Juan Jesús Vives confirma la visita del rei a Ceuta, explica que Felip VI l'ha trucat personalment per anunciar-li el viatge. Destaca que és la cinquena vegada que el rei el truca des que va començar la crisi.
2: No creo que exista ninguna autoridad del Estado más interesada, más implicada con Ceuta que és su majestat el rei.
1: Elogis de Vives al rei que contrasten amb les crítiques a Pedro Sánchez. Vives denuncia que la Moncloa no va atendre les seves peticions de comunicació els dies previs a la crisi migratòria. El govern espanyol ho nega i avui precisament aporta els registres per rebatre'l. Diu que els gabinets de Moncloa i presidència de Ceuta ja estaven en contacte i que totes les peticions de Ceuta van ser ateses. Segons Moncloa, Vives només va demanar parlar directament amb Pedro Sánchez el 30 de juliol, quan la crisi ja havia esclatat. Sánchez el va trucar una hora i 40 minuts després.
14: Ho dèiem en començar, el pare del nadó maltractat assegura que no és conscient d'haver-li fet mal. Ara bé, reconeix que podria haver comès alguna negligència mentre banyava la criatura. Ho ha dit aquest matí davant el jutge que investiga el cas. L'home també ha exculpat la seva parella, la mare del nadó, que està imputada però fora de la presó.
29: L'home ha declarat per primer cop davant del jutge de violència contra la infància. Durant la sessió, que ha durat més d'una hora i mitja, ha reconegut que va sacsejar una mica el nadó. De fet, aquests moviments li podrien haver causat els hematomes al cervell. Sobre les altres lesions que tenia la criatura, com les fractures de les costelles, ha dit que li podria haver donat algun cop sense adonar-se'n o que el podria haver abraçat massa fort. En canvi, no ha sabut explicar les ferides que el nen tenia al fèmur. Pel que fa a les lesions anals greus que tenia el nadó, ha dit que sempre van suposar que eren fissures provocades per la femta. Ha negat de totes que ell i la mare l'agredissin sexualment, tampoc que li introduïssin un termòmetre o qualsevol altre objecte a l'anus.
14: I 38, Barcelona estudiaran quines cruïlles cal mantenir el groc intermitent pels cotxes mentre els vianants tenen verd. Això, tot i que en teoria, des d'avui està prohibit que els pas dels vianants i dels cotxes coincideixin. Això és el que recull el nou reglament de circulació que ha entrat en vigor avui. L'Ajuntament de Barcelona havia demanat una moratòria i alertava que aplicar aquest canvi podia perjudicar el trànsit a la ciutat. Ara la DGT obre la porta a estudiar casos concrets.
29: L'Ajuntament de Barcelona explica que a la ciutat hi ha més de 1.500 cruïlles en què el gir dels cotxes amb groc intermitent conviu amb el verd dels vianants. Assegura que aplicar aquesta mesura a tota la ciutat implicaria més congestió i obligaria a reduir el temps de verd pels vianants en alguns punts. Davant d'aquesta situació, la DGT s'ha obert ara a mantenir el format actual en algunes interseccions sempre que justifiqui bé. Tot i això, el director Pere Navarro defensa que el canvi es fa per millorar la seguretat. Ho ha dit aquest matí al Món RAC1.
3: És una mesura que posa de manifest un cert canvi de prioritats. Una època que la fluïdesa del trànsit tenia prioritat sobre qualsevol altra consideració amb la gestió del trànsit. Home, hem passat a una situació amb la que prioritzem la seguretat diària. El que estigui verd per vianants i intermitent, àmbar intermitent pels cotxes, es genera risc.
29: Navarro assegura que molts països europeus ja han anat aplicant aquesta mesura.
14: Per cert, que l'entrevista al Món RAC1, Pere Navarro també ha explicat que crearan un registre voluntari de bicicletes. L'objectiu és que en cas de robatori la policia sàpiga més fàcilment de qui són i, per tant, les pugui tornar al propietari. I encara parlant de transports, atenció també a això, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que el 2027 serà un punt d'inflexió claríssim per Rodalies.
4: Me suele preguntar mucha gente, ¿cuándo empezaremos a ver mejoras en Rodalies? Bueno, poco a poco las iremos viendo. Esto será como la nieve en primavera. Se irá derretiendo y un día no hay nieve y oye, ha mejorado mucho Rodalies, pero será poco a poco. Pero sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo.
14: Santano ha explicat que l'any que ve s'acabaran obres importants com el desdoblament de l'R3 i que la primavera arribaran finalment els esperats trens nous. I per cert que a França els Mossos d'Esquadra han recuperat 95 motocicletes que havien robat a Masquefa, la noia. Les han pogut trobar gràcies a un geolocalitzador que els ha permès seguir els dos remolcs amb matrícules falses on les transportaven.
29: Les motos les han interceptat a prop de Niça, on també havien comès un altre robatori. Ha sigut una operació en què ha col·laborat la gendarmeria francesa. Els vehicles robats eren nous i se'ls havien endut un aparcament de Masquefa la nit de diumenge. Els conductors dels remolcs, de 38 i 39 anys, els han detingut per un delicte de robatori amb força.
14: Quatre minuts per arribar a 3:15. El proper dilluns comença la campanya de vacunació contra la grip i el Covid. De moment han demanat hora 120.000 persones, però tindran prioritat els grups de més risc. Aquest any la data d'inici de la campanya s'ha endarrerit perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les noves variants del virus. Salut preveu que l'epidèmia no s'anticiparà, però demana a la població que es vacuni ara, Alba Carnicer.
5: La campanya es farà en tres fases. El 5 d'octubre es vacunarà els majors de 80 anys, infants de fins a 4, embarassades i sanitaris. El 26 d'octubre serà el torn dels majors de 60 anys i amb cita prèvia, i a partir del 16 de novembre s'obrirà la vacunació espontània. Salut creu que l'epidèmia arribarà al desembre com és habitual. També que els nivells de transmissió han baixat. Ara bé, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, recorda que hi haurà soques noves.
6: Són dues vacunes que les hem de repetir any rere any perquè van canviant els virus amb petites modificacions que ens poden donar algun susto. No serveix el em vaig vacunar l'any passat. Ha de ser un missatge que cali molt, que la vacunació és la principal mesura preventiva.
5: L'any passat es van posar més d'un milió de vacunes contra la grip i més de 900.000 contra el Covid.
14: I als Estats Units, atenció, perquè s'ha viscut una situació insòlita. Una dona condemnada a mort, ha sobreviscut a dos intents d'execució amb la injecció letal. Es tracta de Krista Pike, condemnada per un assassinat l'any 1996 i que ara està ingressada a l'hospital recuperant-se.
29: L'autoritat penitenciària de Tennessee assegura que es va seguir el protocol que marca la llei, però que són aquestes dues dosis. Arran de tot plegat, el governador de l'estat ha anunciat la suspensió temporal de totes les execucions previstes per aquest any i ha demanat una investigació exhaustiva del que ha passat. Per la seva banda, les Nacions Unides asseguren que aquest cas evidencia la necessitat d'abolir la pena de mort i ha demanat a les autoritats que s'aturi a totes l'execució de Krista Pike.
14: I d'altra banda, a aquesta hora està en marxa l'enlairament del coet Falcon 9 de l'empresa SpaceX, propietat d'Elon Musk. A bord hi viatgen 5 satèl·lits nous de la companyia catalana Sateliot. La missió permetrà millorar la connectivitat mòbil des de l'espai.
29: Els 5 aparells, que tenen la mida d'una capsa de sabates i pesen 10 quilos cadascun, es posaran en òrbita a més de 500 quilòmetres d'altura. L'objectiu és que funcionin com a torres de telecomunicacions a l'espai i donin cobertura d'internet i tecnologia 5G allà on les xarxes terrestres fan curt. El director executiu de Sateliot, Jaume Sampera, explica a RAC1 que l'enviament és un gran pas per Catalunya.
7: Catalunya té un lloc, té la capacitat, té l'experiència, té el coneixement i tenim la tecnologia, per tant té tots els ingredients per fer-se un lloc en aquest món tan competitiu de l'espai. Comencem a ser molt respectats.
29: Amb aquest llançament, l'operadora tindrà 11 satèl·lits operatius fent voltes a la Terra, pràcticament el doble cara.
14: Per 3:15, en plana cultural, un dia més hem de parlar de La Bola Negra. La pel·lícula de Javier Ambrós i Javier Calvo està arrasant als Estats Units i ja s'han exhaurit les entrades per les primeres sessions en cinemes de Los Angeles i d'Austin, a Texas. La producció continua liderant la taquilla i ja suma més de 1,2 milions d'espectadors els primers 6 dies a les sales. Això es tradueix en una recaptació de 8,2 milions d'euros. Els últims 10 anys, només 33 pel·lícules espanyoles han superat el milió d'espectadors. I encara en cinema, dilluns arrenca a Madrid el rodatge de la nova pel·lícula de Woody Allen, una comèdia romàntica que protagonitzen Peter Vives i Alexi Weiser, i que avui s'ha presentat en roda de premsa als teatres del Canal. Una roda de premsa però que ha estat més marcada per les intervencions polítiques que no pas per la pel·lícula en si, Maria Cusó.
8: L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha estat l'encarregat de donar la benvinguda al director i ha deixat clar que la ciutat el rep amb les portes obertes.
9: Lo que mejor hacemos los madrileños, que es dar calor y acogida a todos aquellos que vienen de fuera y que se integran de manera inmediata.
8: La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, s'ha desfet amb elogis en Madrid i n'ha destacat tant el paisatge...
10: El Hayedo de Montejo, con sus tonos rojizos,
0: naranjas y amarillos en contraste con el azul del cielo en Madrid.
10: Com el caràcter dels madrilenys.
0: Y esto, además, de la mano de los madrileños, que son tan amables y tan simpáticos.
10: Tot plegat amb un Woody Allen seguint els discursos amb un traductor des de primera fila. En acabar els parlaments, tots dos li han entregat una guitarra espanyola perquè recordi la seva estada a Madrid. Això sí, ell toca el clarinet.
14: Déu-n'hi-do. I per cert, que ja hi ha el tràiler de la nova pel·lícula de Johnny Depp, Scrooge y los fantasmas del pasado.
11: Mr. Scrooge.
12: Scrooge.
11: Scrooge. Mr. Scrooge, we raise funds for the poor. What shall I put you down for?
14: L'actor de Pirates del Caribe es posa a la pell d'un dels personatges més emblemàtics de la literatura, Ebenezer Scrooge, el protagonista del conte de Nadal de Charles Dickens. Ty West dirigeix aquesta nova versió del clàssic que s'estrenarà al novembre i que també inclou a Rupert Green, que és el Ron de Harry Potter, a Daisy Ridley i Ian McKellen en el repartiment. I en música, Mishima ja escalfa motors per Nadal. Com cada any ja en fa 19, Mishima ha preparat diversos concerts per festa. Serà una sèrie de concerts que arrencaran l'11 de desembre a la Sala Estroica de Manresa i també passaran per l'Apolo de Barcelona, per Salt, Tarragona i Lleida. Les entrades ja estan a la venda. I parlant de les festes, Joan Dausà ha exhaurit les entrades per tots els concerts que farà aquest Nadal a Santa Maria del Mar.
13: És Nadal i a casa, prop de l'arbre, el tio somriu als nens.
14: En menys de 48 hores, el cantant ha venut més de 10.000 entrades. Són 8 concerts que Dausà farà a Barcelona els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre. I d'aquí a pocs minuts, Evanescence actuarà a Badalona. De 20 anys de carrera, la banda torna a la carretera amb una gira que els ha portat pels Estats Units i per Europa. A casa nostra actuen avui, com dèiem, d'aquí a 10 minuts a l'Olímpic Arena de Badalona. I encara en música, Judith Nederman estrena una col·laboració amb Momi Maiga. Es titula Mouta i busca recaptar fons per la lluita contra l'ELA. I abans dels esports us expliquem que aquest vespre la cap de meteorologia de RAC1, Mònica Usart, ha presentat el seu nou llibre. Es diu Canvi de temps i l'ha escrit amb Santi Segalà, que és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat. El llibre és un manual per entendre el context climàtic amb què ens trobem. La presentació s'ha fet a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya, Barcelona, i ha acabat fa només uns minuts. L'ha seguit la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bon vespre.
15: Bon vespre. Usart i Segalà han començat l'acte revelant l'origen del llibre. Va ser la tragèdia de la Dana a València. També han subratllat que és un llibre pedagògic, que evidencia que el canvi climàtic és una realitat, missatge pels negacionistes, i que vol que els ciutadans aprenguin a protegir-se en situacions adverses, com una inundació o una ventada. També han recordat que per moltes alertes al mòbil que rebem, al final les decisions, bones o dolentes, les prenem cadascú de nosaltres. Allunyar-nos d'una riera en cas d'aiguats, per exemple, o d'un arbre en cas de ventada. I han alertat dels perills de seguir les prediccions per canals que no són oficials, com determinats perfils de xarxes socials. Sobre les alertes i sota la mirada atenta de la consellera d'Interior, Núria Parlon, entre el públic, Segalà ha detallat com funcionen les reunions del Meteocat en dies crítics i què fa que el govern opti finalment per enviar una alerta. En aquest sentit, Usart ha llançat un avís. Compte, perquè amb tanta alerta els ciutadans poden acabar per no prendre's els avisos seriosament.
14: A minuts i arribarem a les 9. Esports, Gerard Ballera, bon vespre.
16: Bon vespre.
14: Comencem parlant del cas Negreira, perquè el Real Madrid ha enviat nous documents a la UEFA perquè els afegeixi a l'expedient que ja estava obert al Barça.
16: Sí, la UEFA s'ha limitat a dir que ha rebut una gran quantitat de documents del Club Blanc, tot i que en cap cas s'ha pronunciat sobre el fons de la qüestió o quin valor té aquesta documentació aportada. És un dels matisos que el Barça, en un comunicat, ha volgut explicar també després de saber la notícia. El Club Blaugrana vol deixar clar que en cap cas s'ha reobert l'expedient, sinó que es manté obert des del 2023 i que tot plegat va lligat al procediment penal que s'està tramitant aquí a l'estat espanyol. Recordo que a principis de setembre la justícia espanyola ja va rebutjar allargar per tercera vegada, a petició també del Real Madrid, la instrucció del cas.
14: Mentrestant, Rafinha és a Barcelona i demà passarà més proves mèdiques per confirmar que només té un edema muscular.
16: El Brasil ha aterrat aquest migdia i demà el Barça li farà una resonància magnètica per confirmar de totes totes que el problema físic és lleu i que podrà estar disponible pel pròxim partit de Lliga contra el Getafe. A tot això, a la selecció espanyola avui li ha tocat el rebre a Nico Williams, desconvocat per unes molèsties a la cuixa esquerra. Es perdrà els dos últims partits d'aquesta aturada contra la República Txeca i Croàcia.
14: I, de fet, la tercera jornada de la Lliga de les Nacions acaba de començar.
16: Sí, a 9:15, amb especial atenció al partit entre Dinamarca i Portugal. El primer des que Cristiano va donar ahir l'espantada i va deixar la concentració per desavinences amb el seleccionador Jorge Jesús, que, per cert, ha dit a la prèvia d'aquest partit que té la consciència molt tranquil·la i que explicarà la seva versió dels fets un cop hagin jugat tots els partits, és a dir, aquest d'avui i també el de diumenge contra Noruega. En aquest partit, el Dinamarca-Portugal, 2 minuts de joc amb Cancelo de titular. A 9:15 també han començat el Grècia-Països Baixos, el tercer partit de Xavi a la banqueta neerlandesa, l'Alemanya-Sèrbia i el Gales-Noruega.
14: I alguna cosa més en directe a aquesta hora?
16: Sí, tenim en joc la final del Mundial de Clubs d'handbol entre el Barça i el Vespre amb Egipte. De moment, al descans, mal resultat pels Blaugrana, que perden de 6. Barça 16, Vespre 22. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Real Madrid ha començat amb 3 derrotes consecutives per primera vegada en la seva història. Aquest vespre ha perdut per 102-98 contra el Hapoel de Tel Aviv.
14: I per cert que Leo Messi ja és oficialment el nou propietari de l'Aldenc.
16: Ho ha confirmat aquesta tarda el club d'Elda, que ara és quart per la cua a la classificació de segona divisió. L'operació encara està pendent del vistiplau del Consell Superior d'Esports, tal com marca la llei, però serà el segon club que Messi compra aquest any, després del Cornellà. I acabo amb un últim apunt, Anna, perquè la Federació Catalana de Futbol ha presentat la nova samarreta de Catalunya, que recupera les 4 barres després del disseny controvertit de les 5 barres utilitzat des del 2023.
14: Gràcies, Gerard, que vagi bé.
16: Que vagi bé.
14: De seguida la tertúlia, però avui saludem el Josep Moragues. Com està?

0: Assequible, no?
1: És assequible, però pensa que conserva baves, encara. Per tant, puja una miqueta en 93.000 euros.
0: Ve, ah, mira.
1: Ve amb el cable i tot, per si el vols seguir fent servir.
0: I el posarem aquí, a l'estudi de RAC1.
1: El podem posar aquí, seria increïble. Hi ha opcions més assequibles. Per exemple, per 2.000 euros hi ha el manuscrit original de la cançó Stand By Me d'Oasis.
0: Ho trobo econòmic tenint en compte el preu de les entrades. Vull dir, 2.000 euros per al manuscrit autèntic, si hi ha entrades a 600 euros, no, tampoc és tant.
1: Exacte. Pensa, però, que és un full de paper escrit i guixat, eh? Vull dir que tampoc és allò de, que creguis que és l'altre món. I si voleu coses encara més barates, alerta, podeu comprar una peça barata i molt resolutiva vinculada als Beatles. Això és un maó original del Cavern Club, la mítica sala de Liverpool, on els Beatles van actuar 300 vegades. No és res gaire impressionant, és un tros de paret d'un local que amb prou feines passava les inspeccions de sanitat. Però el preu d'estimació són només 500 euros, com una entrada dels Oasis, bàsicament. Teniu temps, si voleu, per fer la licitació fins demà a les 6 de la tarda.
0: Mira, si entre tots fem una mica de recolecta, potser arribem a aquests 500 euros per la totxana, eh?
1: O mitja totxana, potser. No arribem a una completa.
0: Gràcies, Josep, que vagi bé.
1: Que vagi bé.
0: Sis minuts per les 9.
2: A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.

0: Comencem la tertúlia d'aquest dijous 1 d'octubre, avui amb l'Enric Sierra, vicedirector de La Vanguardia. Com estàs, Enric?
1: Molt bé.
0: Desubicat avui de dia.
1: Sí, desubicat.
0: La gent que
1: total.
0: No es pensi, ostres, hem tornat a principis de setmana. No, no, no, tranquils, no. És dijous. Però dilluns l'Enric no podia venir.
1: Sí, el dimarts vam tenir dies agitats.
0: La Vanguardia, dies intensos també informativament i per tant no... L'hem repescat per avui. També ens acompanya el Cugat Comas, periodista i politòleg. Com estàs,
2: Cugat?
0: Bona nit. L'advocada Maria Vila. Maria,
3: què tal?
0: Bona nit.
3: Bona nit.
0: I des de la distància, la Núria Oriols, delegada del diari Ara a Madrid. Núria, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: La Núria, que avui ens anirà molt bé també tenir-la per saber què és el que es cou a Madrid aquests dies d'activitat intensa, també tenint en compte, després d'aquesta decisió que ja ha anunciat Coalició Canària, amb aquest sí al primer decret i el no al segon, com ja havia anunciat el PNB, per tant ja no hi havia res a fer amb aquest segon decret, però vaja, que ara sí que sí, la patata calenta està sobre la teulada de Junts per Catalunya. Ara de seguida en parlarem, però abans, deixeu-me que connecti amb la Mar Poyato, perquè ha estat seguint aquesta compareixença que estaven pendents de Protecció Civil pels aiguats que s'esperen de cara a les properes hores. Hem vist la consellera d'Interior, Núria Parlon, que estava explicant aquest episodi de pluges. Mar Poyato, bona nit.
5: Bona nit.
0: Quina novetat tenim ara mateix? Digues.
5: Doncs mira, acompanyeu la consellera d'Interior, Núria Parlon, acompanyada de Sarai Sarroca, del Meteocat, i Massoler, que és la subdirectora de Protecció Civil. La novetat que tenim és que a aquesta hora el que faran és enviar un S-alert novament a les comarques del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp i el Baix Ebre, perquè la situació està previst que s'allargui durant la nit. Això ho explicava la consellera.
6: L'enviament d'una nova S-alert que farem aquesta nit per informar, en aquest cas, a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp, que s'allargarà l'episodi fins demà a les dues. I enviarem doncs un S-alert molt semblant a la que ja han rebut en el dia d'avui, informant de que s'allarga aquest episodi.
5: Per tant, s'allarga aquest episodi. Recordem alguna de les xifres que ens ha explicat la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, per exemple, més de 80 litres per metre quadrat a l'illa de Buda, 64 a la Bisbal del Penedès. Ara mateix diu que la situació doncs, ha canviat una mica, però que els ciutadans, els veïns, no se'n refin perquè, tal i com ens avisaven amb aquest S-alert, està previst que la situació de pluja intensa s'allargui durant tota aquesta nit i matinada.
0: Deien, Mar, aquesta nit, no s'ha concretat, a quina hora serà aquest enviament?
5: Ens han dit tan bon punt acabés la roda de premsa. La roda de premsa ha acabat ara fa uns 5 minutets, però doncs, potser ja els veïns d'aquestes comarques ja estan rebent a aquesta hora l'avís.
0: I han dit que, crec, Mar, que no hi ha constància de moment de danys greus per les pluges que ja hi ha hagut avui, oi?
5: Ens han fet un balanç de tot com havia anat aquesta

0: aquestes hores d'aquesta, durant tota aquesta tarda, les hores en què també ha caigut doncs, aquesta pluja intensa, sobretot al sud del país. Hi ha hagut trucades al 112, hi ha hagut trucades al SEM, que ha hagut de fer alguna intervenció. Ens ho ha detallat tot a la Imma Soler.
1: Avui hem tingut unes 126 trucades en aquests moments al 112, trucades que no han estat destacables per la seva gravetat. El SEM ha tingut que fer 12 intervencions, un trasllat menys greu només d'aquestes persones que han resultat afectades. En aquests moments no coneixem que hi hagin afectacions de trànsit. De totes maneres, malgrat que no hi hagin afectacions de trànsit, recordem la vigilància amb la conducció.
0: Balanç positiu, per tant, de com han anat aquestes hores durant la tarda d'aquestes pluges intenses. Això sí, la consellera, tant la consellera com la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, el que han fet és insistir en la importància de respectar aquests avisos, aquests SLRs, no?, que tots diuen doncs, tenen un objectiu, que no s'envien per enviar, tot i que ens espantin molt i facin molt de soroll, doncs que s'envien amb un objectiu concret i, per tant, és important estar al cas i preveure el que pugui passar i abans de sortir de casa informar-se doncs, per poder circular amb la màxima seguretat.
2: Doncs aquesta és la notícia que podem explicar a aquesta hora i és que o bé s'acaba d'enviar o bé en els propers minuts hi haurà una nova S-Alert a les comarques del Montsià, de la Ribera d'Ebre, del Baix Ebre i del Baix Camp. Marc, gràcies des de Protecció Civil. Que vagi bé. Bona nit.
0: Fins ara, bona nit.
2: Nil Ferrés, bona nit de nou.
3: Bona nit.
2: Tenim una situació complicada, no?, de cara a les properes hores. A veure si ens ho pots detallar una miqueta més. On ha de ploure més i cap a quines hores?
3: Exacte. Sobretot serà al llarg d'aquesta matinada i també del matí de demà, quan començarem a tenir xàfecs i tempestes que poden ser localment intenses. A més, es pot donar el fenomen que siguin estàtiques, sobretot a les comarques del Montsià, Baix Ebre. Uh-huh. Aquestes dues és on podria començar l'episodi. També ja venint des del nord de Castelló, on aquesta tarda ja hem tingut algunes tempestes, i a hores d'ara també en descarreguen el mar, el que seria el litoral valencià. Sí. Aquestes tempestes s'aniran desplaçant al llarg del matí de demà, però sí que és cert que durant aquesta matinada es poden mantenir estàtiques una bona estona damunt d'aquestes comarques.
2: Que si aquest és el passés... risc, no?, que es quedin aturades molta estona en una mateixa zona.
3: Exactament. Si això passés, el risc que tenim és que es pugui acumular molta aigua en poca estona. Alguns models apunten de més de 200 litres per metre quadrat, això és molta aigua, mm-hmm. I a més pensem que en alguns punts ja ha plogut al llarg d'aquesta tarda i per tant tenim un terreny saturat d'aigua que a la que plogui, això implica doncs, que rius, rieres, barrancs creixen, augmenten el seu cabal ràpidament i això el que pot provocar és certes inundacions. Per tant, caldrà seguir-ho amb atenció.
2: I a més en una zona, aquesta de les Terres de l'Ebre, sobretot en aquests últims anys, ja hi ha hagut altres episodis similars, vull dir que ja és un territori castigat per aquestes pluges intenses on hi ha hagut riuades, on s'ha parlat també dels debats de on es construeixen les cases, etc, etc. Veurem què és el que passa, esperem que no passi res aquestes properes hores amb l'enviament d'aquest S-Alert i també amb tots els avisos que s'han fet d'aquestes pluges intenses. Fins quan més o menys ha de durar aquest episodi, Nil?
3: Al llarg de demà al matí, és el que comentàvem, aquests xàfecs i tempestes s'aniran desplaçant cap al nord-est progressiu, per tant aniran ocupant altres comarques del litoral de la costa, el que seria Costa Daurada, litoral tarragoní, sobre la comarca del Baix Camp també podria estar força afectada al llarg de les hores del matí, fins a arribar al migdia, les dues del migdia, tres del migdia, quan s'anirien debilitant i a partir d'aquesta hora ja podríem donar per tancar l'episodi segons l'última actualització dels models hores d'ara.
2: Mm-hmm. I els propers dies, Nil, demà, cap de setmana, continuarà plovent?
3: Demà a la tarda tindríem una situació més tranquil·la. Sí que és cert que els propers dies podem tornar a tenir situacions d'aquest estil perquè ara mateix ens trobem en terra de ningú, que es diu estem entremig d'un braç d'una borrasca i un anticicló. No tenim una situació d'una dana o d'alguna condició meteorològica que ens pugui provocar i que puguem determinar exactament a on caurà o a on es formarà aquella tempesta. Mm-hmm. Per tant, en aquest cas, estem en un cas de molta incertesa meteorològica i és molt complicat predir exactament on es formen aquests nuclis de tempesta. Ho haurem d'anar seguint els propers dies, però insistim que podem seguir en aquesta situació de cara al cap de setmana.
2: Doncs molta atenció a aquestes properes hores, sobretot al Montsià, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Baix Baix Camp. També plourà en d'altres comarques, però ja ho has dit, vull dir, aquestes pluges aniran pujant, no?
3: Exacte.
2: De sud a nord.
3: A part d'aquestes comarques, que és on hi pot haver, sí, la intensitat més elevada, també es preveu que el que és meitat oest de Catalunya pugui estar afectada, doncs, per precipitacions que poden ser entre moderades, algunes potser més intenses, però en cap cas com les que es preveuen al sud de Catalunya. Sí.
2: Gràcies, Nil. Ho anirem seguint. Evidentment, qualsevol novetat, doncs, vens aquí a l'estudi i ens ho expliques. Fins ara, gràcies.
3: Fins ara.
2: 9 i gairebé 3 minuts, fem una pausa i de seguida parlem aquí a la tertúlia del 9C d'aquestes negociacions, aquesta reunió de Junts que comença, res, o que ha començat fa uns 3 minuts, que és quan estava convocada. Veurem què és el que acaba sortint d'aquesta reunió, però vaja, que després de la decisió de Coalició Canària de votar que sí al primer decret i que no al segon, tota la responsabilitat passa ara a Junts. De seguida en parlem aquí.
4: RAC 1. Sabies que l'autogàs que necessita el teu cotxe és a tan sols uns metres? Amb Repsol, repostar autogàs sempre et queda de pas. A més, ara pagant amb Wilet, estalvies el doble en els teus repostatges. Vine a una de les nostres més de 450 estacions de servei Repsol amb autogàs i reposta còmodament. Més informació a Repsol.es. Repsol Autogàs, sempre et queda de pas.
5: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
6: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
5: Entrades a auditori.cat.
7: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis, Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas, Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
8: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
9: Més immediat que mai.
8: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
10: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
2: 9 i gairebé 5 minuts, com dèiem, estem pendents del que decideixi Junts davant d'aquestes votacions que s'han d'aquesta convalidació d'aquests dos decrets de demà al Congrés. Núria, corregeix-me si m'equivoco, demà està previst que a les 11 del matí comenci el debat, oi? I les votacions haurien de ser cap a les 3.
11: Exacte, és a dir, han de començar els debats pels dos decrets, que són per separat i es voten per separat, però demà tindríem doncs, tot el matí de discussió, però entenc que començarem ja el ple sabent si es tomben o si se'n salva algun.
2: Crec que avui hi ha hagut com alguns missatges una mica contradictoris per part de Junts, que en algun moment del dia semblava clar que votarien que no als dos decrets, oi?
11: A veure, jo crec que Junts diu que no hi ha una decisió presa, perquè ara mateix doncs, l'executiva s'ha de reunir, el que passa que penso que tenen sobre la taula seriosament el no. És a dir, tots els missatges públics, almenys del grup de Madrid, han sigut que el decret no està ben fet, que s'han canviat les versions a última hora del que ells havien negociat i que s'han incorporat coses només per acontentar doncs, a Sumar i a Podem, i que això es va fer al Consell de Ministres sense comptar amb el seu darrer vistiplau, i per tant tots els missatges venen a dir que no els hi agrada. Ara bé, ho han de debatre dins l'executiva i han de comunicar la decisió definitiva.
2: Enric, com ho veus? Creus que Junts ha esperat que es posicionessin tots els altres partits i així obrir la porta també a aquesta possible abstenció, perquè ara seria possible, que tot plegat forma part d'una estratègia política, o que realment hi ha divisió dins de Junts sobre si s'ha de votar que sí o que no?
12: Home, que hi ha divisió està clar, perquè si no ja ho haguessin aclarit, no? Però, a veure, clar, Junts ara té aquest problema, no?, de que si vota que no, doncs decauen els decrets, i per tant centrarà l'atenció política i també social cap a ells. Ells poden ser assenyalats com els culpables de que aquests decrets no prosperin, no? Sobretot amb les mobilitzacions que s'esperen que hi hagi a el proper dissabte i les acampades que hi ha avui, etcètera, etcètera. També podria fer una altra cosa, que és el que alguns partits d'aquests petits que també donen suport fan el càlcul, i és ara dono suport a aquest primer decret, el segon de cau segur, i que siguin els tribunals que ho tombin, que no seria la primera vegada que això passés, perquè com que hi ha tants dubtes, i no només dubtes, sinó en algun cas, doncs, sembla, els experts, alguns entrevistats en aquesta casa, diuen que vulneren fins i tot principis constitucionals, podria ser que la justícia fes de caigués aquests decrets i, per tant, cap dels partits polítics fos assenyalat com els culpables o els responsables de que aquests decrets decaiguin. Per tant, jo crec que ara sobre la taula hi ha aquesta cara o creu, no?, que està debatent el grup de Junts. També, paral·lelament, igual que ha passat en altres partits, s'està rebent una pressió molt alta per part de diversos sectors que són contraris justament a que aquest decret, sobretot el que té més possibilitats de prosperar, sigui aprovat.
2: Sentíem abans també a Antonio Garamendi en aquest sentit. Digues, Núria.
11: No, que jo no descarto que intentin que el govern espanyol retiri el decret per donar-se més temps per negociar, perquè pot ser una petició que faci Junts com instant-los a seguir o acabar amb la negociació que tenien oberta, perquè el govern espanyol tenia un mes per convalidar aquest decret, el que passa que ho ha volgut fer de forma express també per aprofitar el context social, que creuen que els dona una finestra d'oportunitat efectivament per intentar que la majoria plurinacional, doncs, es refaci i que Junts voti que sí en almenys un decret llei. Llavors jo no descartaria que Junts fes un moviment de instar-los a negociar per evitar que es tombin i així treure's com una mica la pressió de sobre si diuen que voten directament que no, perquè és evident que la pressió i la mobilització que es girarà en contra de Junts si tomben aquest decret, a mi em sembla que és obvi que això passarà.
12: De tota manera, perdona, justament això que acabes de dir és el que s'està demanant per part de Junts des de tot el dia, en el PSOE, sobretot, de dir, escolta, retira-ho, donem-nos uns dies més i acabem d'ajustar. El que passa és que, tornem-hi, la gran pressió que hi ha perquè això s'aprovi demà també fa més difícil que el PSOE faci aquest moviment.
2: Maria, com veus aquesta patata calenta que té ara mateix Junts per Catalunya sobre la taula?
13: Clar, a Junts li ha tocat aquest paper difícil, que és que, com que no hi ha oposició, l'oposició l'han de fer ells, i l'han de fer ells, i l'ha de fer el PNB, perquè el PP i Vox no han donat, o sigui, no han entrat al debat de l'oportunitat de les mesures, i ho han discutit, és no, perquè no, a tot el que plantegi Pedro Sánchez, i qui té la patata calenta d'haver de discutir això és Junts. Jo crec que, clar, tot això tampoc no ens està perquè la urgència i el problema ara mateix és tan bèstia que hi ha ganes de provar qualsevol cosa, i aquest pensament una mica que qualsevol cosa funcionarà perquè ja serà més del que s'ha fet fins ara, i sabem en els llocs on s'ha aplicat en aquests termes que no ha funcionat i que les mesures ara mateix protegeixen els llogaters que ja tenen un contracte, però la gent que ha de buscar, que accedeix, que perquè s'emancipa, perquè se separa, pel que sigui, ho tindrà encara més difícil a partir d'ara. Llavors, són coses que no estem podent posar sobre la taula perquè s'ha convertit tot el debat en una cosa extremadament maniquea de si estàs a favor és que estàs a favor de que tothom tingui dret a l'habitatge, si estàs en contra del dret a l'habitatge. I això Junts tampoc no ho podrà fer, tampoc no ho podrà dir, i faci el que faci, jo crec que tindrà un paper molt difícil, perquè abans l'Enric deia si no s'aprova, o si això s'aprova, la justícia ho acabarà tombant, però és que d'aquí a que ho tombi la justícia tampoc no serà imminent, i les expectatives que tu has generat, tant en un sentit com en l'altre, ja les hauràs posat en circulació, i l'ambient estarà cada vegada més caldejat perquè no hi ha res que pugui aturar, ara estem veient les imatges de l'acampada de sol, no hi ha res que pugui aturar aquesta mobilització segurament, i que tot, crec, ja té poc a veure amb la bondat o no d'unes mesures, que les mesures polítiques sempre s'han de mesurar no per la bondat de qui les planteja ni per les seves bones intencions, sinó per l'efecte que generen o que poden generar. I crec que d'això no n'estem podent parlar prou.
12: Perdona, en relació a que la justícia pot trigar o no, la justícia a vegades ens sorprèn per la seva rapidesa, pot admetre una cautelaríssima i tombar el decret mentre no acaben de resoldre.
2: Cugat.
14: Sí, estirant una mica el que deia la Maria, jo crec que si hi ha alguna mena d'acord més o menys entre tothom, no tothom ho dirà amb la boca igual de grossa, però és precisament que el que recullen els dos decrets és manifestament insuficient. O sigui, és poca cosa per afrontar l'abast de la problemàtica, no? I llavors estem parlant més de, doncs això, més d'una cosa performàtica que no pas real d'incidir. En aquest sentit, jo crec que a Junts se li ha posat, ha tingut la sort, quan en una taula ets l'últim de demanar, tens el risc de que s'acabi el plat que tu volies o tens la possibilitat de poder escollir. Jo crec que poden escollir i el tema d'una abstenció jo no el descartaria perquè els permet seguir interpretant el paper de Junts en aquest sentit, no? Que és ni tu ni jo, ni blanc ni negre, eternament instal·lats en un gris que muta cap a un color cap a l'altre segons li és a conveniència. El que jo no, que a mi no em queda clar és si el sistema de partits és conscient. Jo crec, suposo que sí, perquè són més intel·ligents i s'hi dediquen més que no pas nosaltres. Però jo no sé si són conscients de la... És a dir, crec que, com que aquest tema Mari Carmen ha estat el detonant de la problemàtica, crec que juguen a que es pugui tancar l'episodi amb una resposta legislativa en temps rècord a una crisi, com si a sota no hi hagués molta més potència de la problemàtica. És a dir, com si això no fos com una erupció volcànica, no? Que ens estan fixant allò just en el punt on ha erupcionat i potser crec que no acaben de ser conscients de la força magmàtica que té per sota aquest problema. És a dir, encara que aprovessin els dos decrets demà, això que estem comentant de la manifesta insuficiència que suposa acabaria retroalimentant aquest malestar i aquest d'allò de protesta que hi ha. Llavors, no sé fins a quin punt s'ha volgut com considerar el tema de la Mari Carmen com una casualitat, com una anècdota, com gairebé, perdó per la senyora, però com un gag que detona exactament tot això, i ara això és el de menys, perquè el que s'està organitzant, que per cert ho protagonitzen vaig passar l'altre dia per Plaça de Catalunya i gent molt jove, que ens hauríem de posar d'acord com a societat o sigui, no pot ser tot culpa dels joves. O sigui, els joves es manifesten i es concentren i es consciencien, doncs crec que és positiu, no? No sempre tot ha de ser culpa dels joves. Però més enllà d'això, hi ha aquesta força que dic d'aquesta erupció, no sé si són prou conscients o si estan reproduint, parlant d'erupcions, aquell mític senyor que quan va haver-hi l'erupció aquella del volcà de la Palma estava assegut amb la seva família i els hi va dir hay tiempo para comer
13: de sobres. És la meva frase preferida i la faig servir molt sovint.
14: Doncs no sé si el sistema de partits no està fent un hay tiempo para comer quan a sota hi ha bastanta
13: potència. Per cert, aquell senyor tenia raó, tenien temps perfectament a la velocitat que avançava allò.
2: Sí, potser no era la millor situació. Ara seguim parlant, deixeu-me que connectem amb la redactora de Política de RAC1, amb la Laia Colomer. Laia, bona nit.
15: Hola, bona nit.
2: Perquè ens expliquis una mica què és el que podem saber o què és el que se sap a aquesta hora d'aquesta reunió de l'executiva de Junts.
15: Doncs a aquesta hora se sap molt poca cosa, com hem anat explicant, és una executiva prevista per les 9 del vespre, per tant, en teoria ja ha començat i que és telemàtica. De fet, creiem que a la seu només hi ha el secretari general Jordi Turull i que tota la resta de l'executiva està connectada telemàticament. De fet, ens comentaven, no, que era tan tard perquè avui, que és 1 d'octubre, hi havia molts actes diversos per commemorar el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre i, per tant, que aquesta, a les 9 del vespre, ens deien, és l'hora que han trobat per fer aquesta executiva, que ha de decidir això, no?, quin és el vot de Junts demà, aquest primer decret, no?, el decret, el paquet gros de les mesures que recollia, no, per exemple, aturar els desnonaments, perquè el que sí que ens deien aquesta tarda és que el vot favorable al segon decret estava totalment descartat. El seu vot ja no estem pendents d'ells en aquest decret, perquè el PNB ja ha anunciat que hi votaria en contra, però Junts també ens deixava clar aquesta tarda que aquest no el veien de cap de les maneres. Per tant, han de prendre aquesta decisió, no?, que fan demà amb el decret antidesnonaments, podríem dir. Ens comentaven això, que si a principis de setmana, no?, tenien moltes ganes o tenien ganes o es posaven bé per votar a favor d'aquest decret. De fet, dilluns mateix, a la roda de premsa posterior a l'executiva, ens comentaven això, no?, que estaven negociant, que estaven parlant, que el PSOE havia recollit bastantes de les mesures que a principis de setembre el partit li havia fet arribar a Pedro Sánchez durant la setmana, a l'hora que s'estaven, en el moment que s'estaven redactant els decrets, doncs aquestes posicions es van anar allunyant, i el que ens comentaven ara és que si a principis de la setmana hi havia ganes d'almenys poder aprovar mesures que pal·liessin la situació actual, el que ens diuen és que un cop llegit el decret, la lletra petita, doncs veuen que per ells no està ben fet, que per exemple la modificació d'una llei no es pot fer d'aquesta manera, ràpid i corrents, que té molts forats, i per tant no acaben de veure del tot clar. I una mica, no, l'executiva d'aquesta tarda és per veure tant els sectors del partit més favorables a donar suport a aquest decret, com les veus internes que han anat sorgint sobre sobretot en les últimes hores, en contra d'aquest decret. De fet, ens comentaven que tampoc que els hi és una mica, no és que els hi hagi una mica igual, però que ja han rebut moltes crítiques en altres moments, que s'han hagut de votar decrets pràcticament idèntics i que, per tant, una més, doncs, la podrien aguantar. Per tant, és el que han de decidir aquesta nit, no? Què fan amb aquest decret i una mica com casen aquestes dues ànimes que en aquests moments, doncs, hi ha dins l'executiva de Junts.
2: Se sap, Laia, com es prendrà aquesta decisió? Vull dir, es votarà, es prendrà una decisió unànime, com anirà?
15: S'ha de veure. Sí que algunes fonts ens comentaven, sobretot més contràries a aprovar aquest decret, ens comentaven que fins i tot es podien arribar a plantejar demanar que es votés aquesta decisió, però a hores d'ara jo crec que la direcció del partit descartava haver de prendre aquesta decisió d'aquesta manera, i per tant a aquesta hora entenem, doncs, que estan parlant. I sí que sabem, l'única cosa que sabem és que ens comunicaran la decisió amb un comunicat que ens enviaran a la premsa, doncs, un cop acabi la reunió d'aquesta nit i hagin pres aquesta decisió.
2: Clar, si tot va com havia d'anar, ha començat fa menys de 20 minuts, l'hora prevista d'aquest comunicat no se sap, no?
15: No ho sabem, no ho sabem, no ho sabem. No sabem si la decisió... Tampoc sabem de quina manera, no?, se'ls plantejarà la direcció a la resta de l'executiva, què és el que s'ha de decidir, si la direcció ja porta una proposta, si no, si s'escoltaran totes les diferents persones, no?, que integren l'executiva. Per tant, a veure quin marge, no?, també es dona al debat entre tots.
2: Núria Oriols, des de Madrid, vols afegir alguna cosa més del que deia ara la Laia?
11: Sí, que jo crec que el fet de que hagin convocat la direcció executiva nacional, és a dir, l'òrgan gran, implica que la permanent, que és el nucli dur, diguéssim, o aquesta és la meva interpretació, ja té una proposta de decisió presa, i normalment el que fan és posar-ho sobre la taula i la resta es pronuncia, i més o menys del debat acostumen a fer comunicats dient que s'ha pres per unanimitat. Jo crec que el mètode de decisió pot anar més per aquí que no pas un debat obert en votació, com estava dient ara la Laia.
15: No, o sigui, això és el, Núria, el que ens comentaven, no, algunes persones aquesta tarda mateix, no, que formen part de l'executiva, i que parlàvem amb ells, gent que segurament no forma part d'aquesta direcció permanent i que estaven profundament en contra d'aquest decret, perquè ens comentaven això, que no veien que ràpid i corrents jurídicament estigués ben feta, no, la reforma de la llei, i ens comentaven que fins i tot, si convenia, demanarien aquesta votació, tot i que després, no, parlant en fons de la direcció, ens comentaven que descartaven que es fes una votació. Per tant, veurem com s'ha plantejat aquest debat. Segurament la direcció, la permanent, ja ha parlat prèviament i, per tant, ja els porta una proposta del que s'hauria de fer demà.
2: A veure, veurem què passa, Laia. Si hi ha qualsevol novetat, ens avises, d'acord?
15: Vale, perfecte, fins ara.
2: Gràcies, fins ara. Voleu fer alguna cosa més?
13: No, a mi m'ha cridat l'atenció, sí. Perdona, molt ràpid. Maria, això t'ha dit, que la permanent ja té la decisió presa i quan tu reuneixes l'assembleari o el grup gran és perquè realment fer la performance simplement de després poder dir que això s'ha decidit allà, però en realitat ja estava triat. Vull dir que m'ha agradat i m'hi fixaré a partir d'ara, de veure quan vegi el grup gran reunit, que és que la decisió ja està presa.
2: Enric, què volies dir?
12: No, un comentari més domèstic. És una reunió molt conciliadora, aquesta de les 9.
2: Veurem a veure què és el que passa. En tot cas, si això no acaba tirant endavant, creieu que pot tenir... quin tipus de conseqüències pot tenir per Junts si s'acaba posicionant en contra d'aquests decrets? Vull dir, afavoreix per part del seu electorat que voti en contra, o quines reaccions creieu que hi pot haver?
13: Jo crec que ells mateixos es deuen estar preguntant, i per això la decisió no és difícil. I quan dic, o sigui, abans quan deia que no era difícil, que no era fàcil, no em referia a les conseqüències imminents que pot tenir, sinó que per ells mateixos no deuen saber exactament què els afavoreix més ara mateix. Perquè jo crec que sí que hi ha una part de representar aquests petits propietaris, que són una mica un ésser mitològic, segons com ho plantegen, i de representar-los i de defensar els seus interessos, però al final després el gruix dels seus votants, que és el gruix de la població a tot arreu, no són aquests, és gent que viu de lloguer, que té situacions molt precàries, perquè ho hem dit moltes vegades, les condicions materials de la gent han empitjorat moltíssim en els últims anys, i en canvi el preu de l'habitatge no ha parat d'augmentar, perquè és que a més això és una cosa que crec que tampoc no diem prou, que el problema d'accés a l'habitatge no és només de la gent que cobra menys, diguéssim, o de la gent que està a prop del salari mínim interprofessional, és que algú fins i tot amb el que podríem considerar que és un bon sou no li arriba per una hipoteca de 500-600 mil euros, que és fàcilment el que et pot costar ara mateix un pis a Barcelona. I això, aquesta tensió, crec que Junts mateix encara no l'acaba d'entendre, o no acaba de veure exactament com aquesta composició social està canviant i aquestes dificultats estan augmentant i s'estan fent molt presents a una capa de la població molt, molt àmplia.
2: Mm-hmm. No, digues, Enric.
12: A veure, jo crec que efectivament hi ha l'ànima liberal, no? Un partit conservador que també representa els propietaris, els petits propietaris que estan pressionant perquè això no s'aprovi, i després efectivament és un partit amb aspiració de ser transversal i de govern, i per tant a tenir un ampli suport electoral. Però alerta, perquè aquí, clar, ells també estan debatent això, és el que deia abans el Cugat, no? O sigui, aquí s'està presentant aquests dos decrets com la gran solució a un problema que és molt gran, però que aquests decrets no solucionaran.
13: És que ja a Catalunya moltes d'aquestes mesures ja hem vist, sí, quin efecte han
12: tingut. Però clar, l'element de venda d'això és si no s'aprova això serà un desastre, i si s'aprova el món serà de color de rosa, i no és veritat. Però clar, com que tendim a simplificar-ho tot, el qui no aprovi això serà un cul d'olla. Mm. I aquest és el tema al final, perquè la simplificació, sobretot a les xarxes socials i tal, serà aquesta. I no s'està atacant el problema real de fons, que és que no es fan pisos, no es fan promocions públiques des de fa 15 anys, de forma, diguéssim, àmplia i regular, no s'està, des d'un punt de vista fiscal, a la gent jove a l'hora de comprar, el tema de les donacions de pares a fills s'està castigant, el tema de les successions aquí a Catalunya especialment és molt sagnant, etcètera, etcètera, etcètera.
13: Bueno, i que llavors s'ha optat... Perdona,
12: sí, no sé si ja està.
13: No, que s'ha optat per un model econòmic que afavoreix també un creixement demogràfic, és a dir, cada vegada que es pren una decisió sobre quina mena de creixement econòmic es vol que tingui aquest país, i parlo per Catalunya, però per Espanya evidentment també, això té un impacte en el mercat de l'habitatge, clarament. O sigui, com més gent hi ha que necessita pis i els pisos no se n'han construït, i per tant hi ha molta més demanda demanda i molta menys oferta, la llei de l'oferta i la demanda fa que aquests pisos siguin molt més cars. I és el que està passant. Si mirem com han crescut el parc immobiliari i com ha crescut la població amb decisions que s'han pres per aquests mateixos partits polítics, amb un creixement segurament que els propis serveis públics no podien absorbir, doncs aquí ja rau també bona part del problema, com a mínim dels últims 20 anys, clarament crec que té aquesta explicació. I això tampoc no ho estem posant a damunt de la taula, perquè el problema de l'habitatge no és només l'habitatge en si sol. Està connectat amb tota la resta de qüestions on es prenen decisions que són manifestament contradictòries amb el problema que tu creus que tens i la manera com tu creus que el pots adreçar. Doncs això, jo espero que quan passi tota la urgència en puguem parlar també amb una mica més de tranquil·litat i tots els partits puguin dir què en pensen d'això.
2: 3 minuts per arribar a 9:45 de la nit. Deixeu-me que anem un moment cap al centre de Barcelona, perquè d'una banda a les 8 del vespre s'han fet aquestes cassolades davant dels ajuntaments de moltes ciutats, i també tenim en marxa aquesta acampada a la plaça Catalunya de Barcelona. Eulàlia Carrascal, bona nit.
16: Hola, bona nit.
2: On ets ara mateix?
16: Doncs sóc a la Rambla, pujant per la Rambla, més o menys a l'alçada del carrer Tallers, a punt d'arribar a plaça Catalunya, i estic amb un grup de gent que s'estaven manifestant a plaça Sant Jaume i que han decidit després venir aquí a l'acampada a plaça Catalunya, i alguns s'hi quedaran a dormir. Però bueno, ara estan anant tots cap aquí i estem just a punt d'arribar.
2: Per tant, ha durat força aquesta concentració que hi havia per la cassolada a plaça Sant Jaume, no? Perquè ha començat a les 8 i encara no heu arribat a plaça Catalunya.
16: Sí, de fet, ja abans de les 8 ja han començat a fer soroll. El que ha passat és que l'altra connexió que hem fet, que eren, passaven pocs minuts a les 8,
2: sí.
16: Hi havia unes 500 persones, però de cop, quan passaven 10 minuts a les 8, ha començat a venir gent, més gent, i al final estava la plaça Catalunya pràcticament plena, hi havia més d'un miler de persones, i realment hi havia molt soroll, hi havia molta gent. Al final tot això ha acabat amb alguns parlaments de plataformes a favor del dret de l'habitatge, d'entitats veïnals, que bàsicament han denunciat que aquest decret no és suficient, que hi haurien d'haver contractes indefinits, però tot i això també pressionaven Junts per tal que votés a favor, perquè tenen por que si això no passa, doncs hi hagin molts més desnonaments.
2: Has parlat, oi, amb alguns manifestants, Eulàlia?
16: Sí, el que m'ha sorprès és que hi havia bastanta varietat. Moltes persones, evidentment la majoria, eren persones que estan de lloguer o que tenen el problema de l'habitatge molt a prop, però també hi havia propietaris que no estan a favor de com està tota aquesta situació. Ho ha explicat a RAC1.
17: Nosotros somos propietarios, pero no nos parece justo de que tengan que pues, pagar tanto por vivir.
18: Pensem que el decret és insuficient. Sí que hi ha algunes mesures que poden servir a la classe treballadora, per exemple, el decret d'antidesnonaments, però sí que és veritat que només atura un de cada quatre desnonaments. Llavors, és una mesura cosmètica.
19: Venim per lluitar contra el negoci de l'habitatge, que està fent un negoci en les nostres vides i també està matant gent, està fent persones fora de casa i està fent que les nostres vides siguin més difícils dia rere dia.
16: Mira, justament ara aquestes 300-400 persones que estan anant cap a plaça Catalunya,
2: sí,
16: acaben d'arribar i ja estan entrant cap al mig de la plaça.
2: Tu que ja hi has anat algun dia, Eulàlia, veus si... Ja sé que acabes d'arribar, però creus que hi ha més tendes, o la gent amb qui estàs anant, creus que porten tendes per quedar-se aquí a plaça Catalunya a passar la nit o no?
16: He de dir que la majoria no porten tendes, però perquè molts ja han vingut abans a muntar-les. I he passat que eren més o menys les 7:15,
2: sí,
16: i hi havia moltíssimes tendes de campanya, n'he comptat més de 100. I ara, realment, a plaça Catalunya hi ha moltíssima gent. Són centenars i centenars de persones aquí reunits. Suposo que molts també han vingut d'aquesta concentració, no només amb aquesta filera de gent que està venint, sinó que també han vingut pel seu compte. I realment la plaça està molt plena, molt diferent de la d'altres dies.
2: I crec que també el sindicat de llogateres, perquè, clar, sobta una mica el contrast entre el moviment, com ha començat a Madrid, i aquí a Barcelona, que ha anat una mica més tard, i fins ara el sindicat de llogateres no havia fet una crida a sumar-s'hi. Avui sí que l'ha fet. Han explicat per què? Per què han trigat aquests dies, Eulàlia?
16: Sí, just abans parlàvem amb la Carme Arcarazo, que és la portaveu del sindicat de llogateres, i li preguntàvem el per què, perquè fins ara hi havia... Aquesta acampada havia sorgit de manera autònoma de gent que va anar a la protesta dilluns per, bueno, quan va venir Pedro Sánchez a Barcelona, mm-hmm. va sortir de manera autònoma, van venir aquí a acampar, però el sindicat de llogateres encara no havia dit res, i llavors Carmercadazo el que ens ha dit és que prioritzaven primer unes coses i que després, quan han vist que l'acampada tenia èxit, doncs sí que han fet aquesta crida.
20: Venia Pedro Sánchez de Barcelona i els dies abans que el govern decidís si aprovava o no el decret Mari Carmen, pensàvem que era crucial anar presencialment on ell era. Avui que hem vist que realment l'acampada d'ahir doncs seguia, hem decidit sumar-nos i després que ens ho demanessin i demà, passi el que, amb el que passi, haurem de decidir com seguim.
16: Mira, i ara ja estem al centre de Plaça Catalunya. Realment hi ha més d'un centenar de tendes, més tendes que a les 7 de la tarda quan hem passat per aquí, i moltíssima gent, diria un miler de persones ben bé aquí, gent, la gent que ve, i després gent que està aquí reunida, alguns agafant sopar i alguns altres simplement aquí passant l'estona.
2: Eulàlia, gràcies, que vagi bé, bona nit.
16: Apa, bona nit.
2: No ens movem encara del centre de Barcelona perquè, a banda d'aquesta cassolada avui a les 8 del vespre, també hi havien convocades doncs, algunes manifestacions arreu del país coincidint amb el 9è aniversari de l'1 d'octubre. Unes concentracions que Barcelona s'ha fet la més multitudinària, estava convocada a Plaça Urquinaona. Ho està seguint el Víctor Massip. Víctor, bona nit.
21: Hola, bona nit, Anna.
2: Hi ha hagut alguns aldarulls, oi?
21: Sí, exacte, ara mateix ja ha tornat la calma, però hi ha hagut uns moments de tensió, sobretot quan un centenar de joves ha començat a cremar contenidors aquí al mig del carrer i n'ha incendiat tres a la cruïlla de Pau Claris, amb cas que és on ara mateix estic.
2: Quan ha durat més o menys tot això? Des de que ha començat la manifestació, explica'ns una mica com ha anat.
21: Doncs tot ha començat cap a 7:45, que és quan s'ha desconvocat aquesta manifestació que era davant de la comissaria de la policia espanyola, de la Via Laietana, i després doncs, un grup d'un centenar de joves, molt joves, Anna, alguns fins i tot m'atreviria a dir la majoria menors d'edat, i doncs han pujat cap a la plaça Urquinaona i llavors han agafat els contenidors, els han tirat a terra i han començat a llançar ampolles perquè els cotxes no poguessin circular, i és quan han començat a arribar furgonetes dels Mossos, els han dispersat fins al punt on estic jo ara, que és on han començat a cremar contenidors.
2: Saps més o menys, Víctor, quantes persones eren les que han cremat contenidors, les que han provocat aquests aldarulls?
21: Han començat la mobilització unes 150 persones, de 150 joves que pujaven en aquest objectiu, en l'objectiu de causar aldarulls, de ficar els contenidors al mig del carrer, però després els que s'han quedat, diguéssim, eren aquells joves que sí que anaven a la cara tapada, anaven en caputxes, i són, diria que un centenar, els que han començat a causar aquests aldarulls.
2: Mm-hmm. Si hi hagués cap novetat, Víctor, ens avises, de moment tranquil·litat, deies.
21: Sí, de moment tranquil·litat, perquè la policia, ja et dic, quan ha vist els contenidors que estaven al mig de la calçada, doncs ha avisat per megafonia que si no se dispersaven, doncs intervindrien, i és el que han fet. De sobte han accelerat les furgonetes, han embestit els contenidors i els han dispersat, perquè eren un centenar, ja et dic, i ha sigut bastant fàcil.
2: Gràcies, Víctor, que vagi bé. Bona nit.
21: Bona nit.
2: 9:34, fem una pausa i de seguida parlem d'altres derivades d'aquest 1 d'octubre, com per exemple el judici a Roger Espanyol.
22: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
23: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Quan contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
24: Arriba la 114a edició del CHIO Barcelona.
25: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
24: Gaudeix del Polo Park Baikalbet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
25: Patrocinat per La Vanguardia.
26: RAC 1 Podcast.
27: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
28: Per exemple, parlarem de l'alcoholisme amb el pastisser Cristian Escrivà.
29: Al principi, sense donar-te'n compte, et converteixes en el pallasso de la festa. I ja quan la cosa s'agreuja és quan t'amagues, no? I l'addicte és un gran mentider. Se les inventa totes perquè els altres no se n'adonguin i tal, que tothom se n'adona. menys tu.
27: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
1: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
3: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
27: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1.
4: Aquest any sabem que vindràs i gaudiràs de la cursa de RAC 1. Saps per què? Perquè tu pots. Vine i corre amb FIAC, les 5 lletres que donen tranquil·litat.
27: FIAC Assegurances dona suport a la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Us hi esperem. RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
5: Vinga, una mica més!
27: El diumenge 4 d'octubre, des de 3:15 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tarraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
6: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada 2 anys.
27: El diumenge 4, des de 3:15 del matí, Castells de RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
5: Primer peu, segona i castell, càrrega!
27: RAC 1, fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
2: 9:38, com dèiem, coincidint amb l'1 d'octubre, avui s'havia de fer l'última sessió del judici als policies que van buidar un ull a Roger Espanyol, però finalment quedarà vist per sentència demà. Volem saber què és el que ha passat en aquest judici, per això tenim aquesta hora connectat al cap de Societat de RAC 1, el Benet Iñigo, que és qui ha seguit tot el judici. Bona nit, Benet.
7: Hola, bona nit.
2: A veure, explica'ns què ha passat, perquè donàvem bastant per fet que avui sí que es feia aquesta última sessió i finalment no serà així.
7: La qüestió és què no està passant en aquest judici, perquè en 4 sessions vam tenir la polèmica pels intèrprets en la primera setmana, vam tenir la polèmica per la sala ahir mateix, que hi havia moltes queixes de l'acústica i de les condicions de la sala, i avui només ens faltava que un dels acusats ha tingut una urgència mèdica. S'han endarrerit tot moltes hores, de fet hi ha hagut un moment que perillava fins i tot que avui es pogués fer cap sessió i per tant no pogués fer-se res del judici. Finalment sí que ha començat, però tot ha anat tan tard que eren gairebé les 8 del vespre i encara quedaven per fer tots els informes finals, les defenses i la fiscalia. Per tant, 5 informes finals, quedaven ben bé mínim 2-3 hores de judici i per tant, finalment s'ha ajornat per demà, que s'ha pogut ajornar per demà, perquè clar, amb tantes parts implicades també un dels perills era que s'hagués de posposar per molts dies i moltes setmanes enllà.
2: A quina hora està previst que comenci demà això?
7: En principi a les 11 del matí. Sí, demà a les 11 del matí es reprèn, ja et dic, amb aquesta recta final que serien les conclusions de les defenses i de la fiscalia, que en aquest cas també fa de defensa dels 4 policies.
2: Per tant, demà, creuem els dits, en principi sí que s'hauria d'acabar, no?
7: Sí, demà toquem fusta, creuem dits, fem el que faci falta, perquè sí, jo crec que tothom té ganes d'acabar-lo ja, aquest judici.
2: Benet, entrem una mica en matèria. Què és el que han declarat els policies avui?
7: Doncs, a veure, no han sortit del guió previst. És veritat que han fet unes declaracions relativament curtes i que han contestat a les acusacions, que bé, tots podíem pensar que potser es limitaven a contestar les seves defenses i ja està. No, han contestat a l'advocat de Roger Espanyol i a ANC, Òmnium i Irídia, i han seguit el guió una mica que estava previst, no?, i que ja van insinuar, ja van marcar els policies que van declarar com a testimonis. Bàsicament, en què es basa la seva defensa? Doncs es basa, punt número 1, justificar que en aquell moment a l'escola Ramon Llull, l'1 d'octubre del 2017, era necessari, segons ells, utilitzar les pilotes de goma perquè hi havia unes agressions, uns atacs cap a la policia que justificaven l'ús d'aquest material antiavalot, tot i que reconeixen que 15 metres, que és la distància, de fet van ser 14 els metres que hi havia de distància entre el espanyol i l'escopeter, doncs és la distància mínima reservada només per casos d'extrema violència. Segons ells, és el que es van trobar.
8: Allá hemos recibido numerosas agresiones, vallas metálicas, algunos adoquines, algunas piedras, etcétera, etcétera. Entramos en repliegue, se recrudecen, se intensifican esas agresiones, en todo momento continúan.
7: Doncs una mica en aquesta línia, eh? I l'altra qüestió que han explicat és que van disparar molt, doncs, rebotant les bales de goma, les feien rebotar al terra, segons ells, perquè així... Doncs,
2: que és com s'hauria de fer, no? Disparant al terra...
7: Bé, segons els protocols que hem anat coneixent al llarg d'aquest judici, perquè se n'ha parlat moltíssim d'aquests protocols, es pot fer de les dues maneres. Es pot disparar recte, com normal, per dir-ho així, i es pot disparar fent rebotar la bola cap al terra per amortiguar i que no vagi un impacte tan directe.
2: Però recte de cintura en avall? O recte, avall, recte?
7: Sí. Val. Sí, recte, amb l'escopeta, diguem-ne, en paral·lel al terra, per dir-ho d'alguna manera. Sí.
2: Deies abans a l'informatiu també, Benet, que la defensa diu que, molt bé, ells defensen que hi ha hagut violència, però no hi ha imatges d'això, no?
7: Sí, exacte, i de fet, Benet Salelles, en el seu informe final, que és l'advocat de Roger Espanyol, ha posat molt l'èmfasi en això, no? De dir, vale, tots els policies que han vingut han dit que hi havia màxima violència, però tots són del mateix cos, companys, superiors o subordinats dels que estan acusats. Per tant, no, d'alguna manera, tots tenen un interès en dir això. Diu, en canvi, els testimonis que han portat la defensa, que són veïns, periodistes, altra gent que no coneixia de res a Roger Espanyol, ningú va veure res del que diuen, no? Per tant, per l'acusació, aquests testimonis tenen més credibilitat. Diu, però per si amb això no n'hi ha prou, demanant al tribunal que es miri les imatges, que curiosament totes les imatges que s'han aportat les ha aportat l'acusació. La defensa no ha trobat cap imatge on apareguessin aquests llançaments, aquests que fins i tot van dir des del balcó, des de finestres, que també els llançaven objectes, i Benet Salelles ha recordat aquestes declaracions d'alguns dels policies que van venir de testimonis.
9: La policia ha estat incapaç de trobar imatges que, al nostre entendre, confirmin que en el tram darrer de la reculada del carrer Sardenya hi va haver llançaments d'adoquines, d'ampolles de vidre, de cascotes d'obra i de paraules com pinxos. I en les imatges dels escuts policials en el darrer tram del carrer Sardenya no hi ha ni una sola imatge en què hi hagi un cascote d'obra, un paraula com pinxos o un adoquín impactant en cap d'aquests escuts.
7: Perquè recordava a un dels policies que...
2: Les paraules concretes que havia dit un policia,
7: sí,
2: no?
7: Sí, i que li havien impactat a l'escut. Jo recordo que una ampolla va tocar l'escut i em va caure als peus, etcètera, etcètera, no? Bé, una mica posada de manifest, subratllar les incongruències entre aquestes dos tipus de declaracions.
2: Creus, però, que la defensa de Roger Espanyol surt satisfeta d'aquest judici?
7: Diuen que sí. Des de les acusacions diuen que estan bastant satisfets perquè... L'altra clau del judici... Clar, hi ha dues claus en aquest judici. El primer, si era necessari o no utilitzar les pilotes de goma, ja hem vist aquí, acabem d'explicar les contradiccions entre les parts, i l'altra qüestió clau és si aquest ús de les pilotes de goma, en cas que el tribunal consideri que no és adequat perquè no hi havia les circumstàncies de risc, si hi havia una intenció, el que serien unes lesions doloses. És a dir, van disparar expressament a Roger Espanyol, o no expressament, però sabent que li podien provocar aquest mal, a ell o a qualsevol altra persona, no? Hi havia aquesta intencionalitat, o van assumir que la seva acció doncs podia provocar això. Això és molt important, per què? Perquè els delictes dolosos són els que no entren a l'amnistia. És a dir, si el tribunal considera que va haver una lesió, però que va ser o justificada perquè ho podien fer, o va ser imprudent, no? Va ser una imprudència del policia, això, encara que fos delicte de lesions, quedaria dins l'amnistia i, per tant, no hi hauria condemna. Mm-hmm. En canvi, si es considera que ho va fer sabent que podia provocar aquestes lesions, quedaria fora de l'amnistia. Les acusacions creuen que en el judici, tot i que els agents avui han dit que ells no eren conscients de que podien fer mal a algú, i que són armes que es fan servir per dispersar, no per ferir, per les acusacions ha quedat prou demostrat que es va fer un ús, diguem-ne, incorrecte i potencialment lesiu. I, per tant, surten bastant satisfetes amb això. També és veritat que tothom en el món jurídic reconeix que una condemna en aquest cas serà complicada. Serà complicada també per tot el context.
2: I un cop passi la sessió de demà, Benet, què? Quan pot trigar el tribunal a dictar sentència?
7: Doncs és una pregunta que m'agradaria molt poder-te respondre, però em temo que no podré, perquè, mira, la sentència del cas Pujol van dir que la tindríem abans de l'estiu, sí. I estem a 1 d'octubre i encara no la tenim. Sí. O la sentència pel cas de la vacunació dels policies espanyols durant la pandèmia de la Covid, que les va fer també l'Audiència de Barcelona, abans de l'estiu, ja portem 2 mesos i mig o 3 i encara no tenim la sentència. Per tant, demà quedarà vist per sentència. Quan arribarà aquesta, només ho sap la sala que ha de fer-la.
2: Benet, gràcies, que vagi bé. Bona nit.
7: Bona nit, que vagi bé.
2: Deies abans, Maria, que havia estat tot com un autèntic despropòsit, oi, el que havia passat en aquest judici.
10: Sí, perquè...
2: Vam fer molta mofa de les traduccions, però és que realment és lamentable el que va passar.
10: No, no, és molt greu. O sigui, pensar que a tu et poden caure els anys que siguin de presó per una mala traducció, una mala interpretació en aquell moment és molt greu, deixant de banda el fet, evidentment, que és que no es pugui parlar en català a la banda de segons quines instàncies judicials. Jo diria que moltes. Però el que ha passat avui ha estat especialment clamorós, perquè quan hi ha hagut un dels acusats que no s'ha presentat i no s'ha presentat i no ha portat cap justificant la seva representació de per què no es presentava, el tribunal no ha fet res, no l'han anat a buscar. Això li passa a un independentista, van a casa seva, li tiren la porta a terra segurament. Després ha resultat que sí, que estava indisposat, ha acabat apareixent, però perquè l'han trobat els advocats de l'acusació al bar parlant amb els seus advocats, que per cert eren l'advocacia de l'Estat, que pensava que era l'escopater que anava representat per un privat, però l'advocacia de l'Estat, i el judici al final s'ha suspès fins a la una i s'ha pogut reprendre. Però que aquí ja veiem una mica aquesta diferència de tracte, deixant de banda la poca... El poc sentit col·legial dels propis advocats de l'Estat, que no s'han ni excusat davant dels altres advocats de l'acusació. Mm-hmm. Jo crec que és claríssim, i del que hem anat sentint dels testimonis, de totes les proves practicades, però caldrà veure la sentència, perquè realment ja ens ha passat moltes vegades que creiem que a ulls de tothom una cosa ha quedat claríssima i després el tribunal s'inventa algun concepte nou. Ho vam veure amb allò de la violència ambiental, que capgira absolutament com un mitjó el que creiem que passaria.
2: Núria, com ho veus tot plegat? Com ha anat aquest cas i sobretot que el judici doncs hagi arribat 9 anys després d'aquells fets?
11: Bueno, evidentment és un problema. Per començar, el cas de Roger Espanyol, jo crec que és molt greu, i a més... És molt greu si acaba impune, a més, perquè em sembla que després d'haver participat en l'1 d'octubre en la mobilització, que al final la conseqüència sigui doncs haver perdut un ull amb tot el que això comporta personalment, psicològicament, a nivell de trastocar la teva vida, jo crec que se li ha de fer un reconeixement només pel patiment que ha viscut, no? I si a més, doncs la justícia arriba tard, i a més, sabem que la justícia no, en els casos precedents, doncs costa doncs trobar una sentència condemnatòria o que assenyali realment els culpables de qui va donar l'ordre real de disparar, doncs fa que tot plegat sigui un despropòsit. I que sigui l'1 d'octubre 9 anys després, doncs el dia que s'acaba, o s'havia d'acabar, al final
2: sí.
11: S'acabarà
2: sí, sí.
11: Demà.
2: Final 2.
11: Doncs el judici, tot plegat, és molt lamentable i diu molt poc del sistema judicial, que al final el retard dels procediments fa que no siguin justos només per aquesta espera per les víctimes.
2: Mm-hmm. Enric.
12: No per afegir gaire més del que s'ha dit, però jo tinc molt poques esperances de que això surti gaire favorable a la víctima. És a dir, aquí segurament ja s'ha vist que això s'ha dilatat, ja s'ha vist que els primers amnistiats van ser les policies, els últims seran doncs, els últims de la fila, i tot això ja hem vist que és un diguéssim, una conjunció de poders de l'Estat i també de la justícia que no els hi ve gens de gust a fer bé el que han de fer. I per tant, doncs, jo no tinc, vaja, no gaires esperances de que aquí, si surt una condemna, una sentència condemnatòria, si és que surt, que surti allò molt, amb molts anys o molt gran. Jo crec que això acabarà, doncs, amb una abraçada de Teletubi.
10: Però amb sentència condemnatòria, creus, com una pena molt, molt reduïda. Baixa,
13: sí. Però... Sí. Només per afegir una consideració, crec que a part de tot això que estem dient, el cas és obscè. És a dir, jo destacaria l'obscenitat de, fins i tot de la coincidència, sense que ho deia la Núria, la coincidència amb el dia en què ha passat tot això, o sigui, tot plegat et remou. I ara, escoltant en Benet, quan explicava algun dels arguments, o que no saben, que diuen, no, fan veure, òbviament, que no saben que es podia arribar a produir una lesió, home, doncs en aquest país hi ha, és que sabem noms i cognoms de víctimes que s'han quedat sense ulls per l'utilització d'això. De fet, el referèndum del 2017 i les càrregues passen 3 anys després de que el Parlament de Catalunya prohibeixi l'utilització de bales de goma. És a dir, és allò de... No es pot argumentar el desconeixement d'una norma a nivell pal·liatiu. L'Ester Quintana, aquell italià de la celebració del Mundial 2010, un desallotjament a la Casa de la Muntanya que sembla del Pleistocè, però també va passar, i n'hi han bastants noms. Per tant, home, que una bala mal tirada et pot costar un ull a la cara, això ja ho sabem, que a part de ser una expressió és tristament literal.
2: 8 minuts per arribar a les 10 de la nit. Fem una pausa i de seguida parlem amb una persona que ahir es va jubilar després de gairebé 50 anys de trajectòria. Ara us expliquem qui és.

0: territori.cat.
1: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
2: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
3: Fàcil, intuïtiva i renovada.
4: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
5: 9 i gairebé 54 minuts i a aquesta hora volem parlar, com dèiem, amb una de les veus de la medicina més reconeixibles del nostre país. És epidemiòleg, catedràtic de la Universitat de Barcelona i fins fa molt poc també degà de la Facultat de Medicina. Ahir es va jubilar i, per tant, va posar punt final a aquesta etapa després de dècades vinculat a la universitat i també a l'Hospital Clínic. I, de fet, durant la pandèmia es va convertir en una veu de referència. Aquí, a aquesta casa, hi vam parlar desenes de vegades, per no dir centenars, per entendre el que estava passant en una època que sens dubte, doncs, també ha marcat la seva trajectòria. Ahir els estudiants, professors i personal de la facultat li van voler fer un comiat a l'altura en el seu últim dia de feina amb un passadís d'honor, doncs, que va recórrer tota la facultat. Evidentment, per qui no sàpiga de qui estic parlant, em refereixo al doctor Antoni Trilla. Doctor, com està? Bona nit.
6: Molt bé, recuperant-me de l'emoció, la veritat, sí, va ser una gran i magnífica sorpresa per mi, sí, sí.
5: Això li anava a dir, que no sé si s'esperava un comiat tan multitudinari com el que li van fer als alumnes i professors i altres companys, també.
6: No, les companyes que ho van preparar no m'havien dit res, me'n tenien absolutament enganyat, tu t'esperes aquí, i quan vaig obrir la porta del deganat i vaig veure tots els meus alumnes als passadissos fins a dalt paranimf i tot això, em vaig quedar absolutament sorprès, encantat. A més, jo m'estimo molt els alumnes i els alumnes sembla que també m'estimen a mi, i per tant és lo més maco que m'ha passat en la meva vida professional, de la qual estic molt content i molt orgullós, no? Vull dir, per les dues institucions, tant per la Universitat de Barcelona com per l'Hospital al Clínic, treballar per elles per mi ha sigut tot un plaer, no? I ara, doncs, jubilat tècnicament, però sí, seguirem fent coses.
5: És una mica trampa aquesta jubilació, m'han explicat, oi?
6: Bueno, és trampa voluntària, eh? No estic enganyat, eh? Les dues institucions tenen una posició que es diu professor emèrit o que en aquest cas metge consultor emèrit també en l'hospital, i de forma molt correcta jo crec que permeten que facis determinades coses sense passar-te, per entendre'ns, i això ens permet mantenir-nos, mentre la neurona aguanti, pues, actius i fent determinades coses, i sobretot ens permet, pues, utilitzar millor el temps, tenim més temps lliure lògicament, i per tant, pues, podem seguir aprenent i seguir fent coses, o qual per mi, doncs, és tota la meva vida, i per tant ja estic content de continuar treballant una mica, que dic jo.
5: Ja ho tenia clar, que no renunciaria a la docència, això? Ja ho has reflexionat prou?
6: Sí. A mi m'agrada molt la conversa amb els alumnes, m'agrada de vegades explicar-los coses que surten una mica de la norma. Ara tenen molta informació, per tant, el més interessant per ells de vegades és sentir, pues, això ens va passar, això no ens va passar, quan us trobeu amb això, intenteu fer aquesta cosa, penseu en aquestes coses, i això per mi, pues, és molt gratificant, molt important, i a més els alumnes són un entrenament constant de que sempre et qüestionen algunes coses, te les has de tornar a mirar, tu els hi dius el mateix, diu, no us creieu tot el que jo us dic, ho heu de confirmar, i llavors ja posen una cara una mica així, i gràcies a això, pues mira, jo crec que ens anem actualitzant i anem també tocant una mica els canvis de la professió, de la forma d'ensenyar-la, i intentem sempre que al final agafin tot un seguit de valors, que pretenen siguin bones persones, que siguin bons professionals, encara els hi queden després de la carrera molts anys d'entrenament amb la residència. Per tant, la nostra idea és que agafin aquesta base per poder seguir tirant sols i entendre quins són els valors de la professió de metge i què s'espera d'ells des d'un punt de vista de la nostra societat. I crec que majoritàriament ho aconseguim. Som molt bones persones i després la majoria d'ells seran molt bons professionals. Vull dir, que què més puc demanar? Vull dir, haver ajudat una mica a fer això, doncs ja, encantat.
5: Tot i que continuï vinculat a la universitat, no sé si la sensació d'aquest matí quan s'ha llevat ha estat una mica diferent.
6: Sí, però et diria, si em permets la franquesa, sí, molt content. Vull dir, que no és allò que dius, ostres, quin desastre, no? I no content per jubilar-me, jo crec que content de

0: que hem arribat fins aquí, de que això ha sigut gràcies a moltíssimes persones i jo tinc la sort de poder coincidir amb moltes d'elles. Gràcies també a vosaltres, els mitjans de comunicació ens veu ajudar molt també a intentar, com has dit molt bé, explicar coses que a vegades no sabíem ben bé quina era la raó i per tant ho dèiem, mira, això no ho sabem encara, però pensem que va per aquí i a partir d'aquí, doncs, un dia, avui més de repòs i d'intentar ordenar idees i contestar molts whatsapps i molts correus d'alumnes que fa 10 o 15 anys que han acabat la carrera i que han vist a les xarxes socials, el doctor Trilla l'he vist, encantat, i jo, escolta, em fa una il·lusió tremenda, no? Vull dir que a poc ja tornarem a la no rutina, però sí a la normalitat, que dic jo.
1: Fins quan pot durar aquest període? Hi ha algun límit d'edat o no?
0: Sí, teòricament són 3 anys, diguéssim, com la primera part, i després, si tot va bé, pots renovar un parell d'anys més, i això, pues, jo crec que és un temps, si tot va bé, perquè clar, evidentment, si et passa qualsevol cosa, o no et trobes bé, o tens qualsevol cosa, pues, òbviament, sempre pots deixar-ho abans, però jo crec que és un bon període per intentar, pues, transmetre alguns coneixements que se surten una mica dels estàndards i poder treballar amb determinades coses que et fan molta il·lusió, i en el meu cas especialment degut a la meva feina els últims anys alliberar bastants hores de la meva agenda de reunions, sí, que et cauen a sobre i que dius, no sé què hago jo aquí, la veritat que diuen, no? I així, doncs, segurament tindré més temps per fer allò que més m'agrada, preparar les classes, estudiar, llegir, i si els mitjans alguna vegada teniu alguna necessitat de preguntar alguna cosa, doncs encantat de respondre.
1: Això li anava a preguntar ara que tindrà, sí, més temps lliure, no sé si arriba una altra pandèmia, que esperem que no, i no, creuem no, els dits no, i les cames i el que faci falta, però ens tornaria, sí, a agafar el telèfon, espero, eh?
0: Home, segur, però no per una pandèmia, eh? Vull dir, per coses menors, bueno, això sí, tal, cuidado, segons hem de vacunar, comença la campanya de vacunació.
1: Sí, sí, sí, ho hem explicat avui. Sí, coses... sí.
0: Ah, exacte, doncs perfecte, això és lo... precisament, si em permeteu, si hem sortit de la part fosca de la pandèmia va ser gràcies a les vacunes, per tant, encara ara a les persones que tenen més risc, doncs val la pena que acceptin el consell de vacunar-se de la grip i de la Covid aquest hivern, perdó, aviam si les coses ja van millor que jo. A mi ja em toca per edat, a part de sanitari ja em toca. No hi ha cap problema.
1: Doncs el primer de la fila, el doctor Trilla, segur.
0: Hombre, segur. Sí.
1: Doctor Trilla, moltíssimes gràcies. Un plaer, com sempre, parlar amb vostè i que gaudeixi d'aquesta nova etapa. Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada i moltíssimes gràcies a tots. Bona nit.
1: Vinga, fins la propera. Bona nit. Doncs, en fi, gent que, evidentment, s'estima la seva feina i que hi ha gent que desitja jubilar-se fins i tot abans d'arribar a l'edat reglamentària, i gent, doncs, que amb 70 anys encara té aquest esperit per continuar vinculat, doncs, a la seva feina, a la universitat, a la docència. Bé, hi ha professions i professions,
2: oi? I un gran comunicador.
1: I tant, i tant. Sort també vam tenir d'ell, de que ens expliqués moltes coses de la pandèmia. Jo crec que, mira, si avui ens ha agafat el telèfon ha estat un miracle. És broma, eh? Però és que l'hem trucat tantes vegades que jo crec que quan devia veure el nostre telèfon ja devia pensar, ai, aquests què volen ara? A quina hora volen que entri a la ràdio? En fi. Deixem aquí la tertúlia. Enric Sierra, Maria Vila, Núria Orriols i el Cugat, que ja ha marxat. Gràcies a tots. Fins la setmana que ve. Una abraçada.
3: A vosaltres.
1: Gràcies. Les 10 i gairebé 2 minuts, actualitzem la informació. Anna Salvador, bona nit.
4: Bona nit.
1: Qui és el més destacat a aquesta hora?
4: Doncs que Protecció Civil alerta de l'episodi de pluges intenses que entre aquesta nit i demà al matí escombraran al sud de Catalunya. De fet, fa cosa de mitja hora han enviat un nou alert a les comarques del Montsià, el Baix Ebre, Ribera d'Ebre i el Baix Camp. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat màxima precaució i prudència davant d'aquest temporal.
5: Que sobretot les persones s'autoprotegeixin davant de qualsevol qüestió vinculada amb la seva mobilitat, evitar sortir quan plou molt, tal com deia ara la subdirectora. Si està caient molta pluja, doncs no surts, no agafes el cotxe. Si tens aparcat en una zona propera a un espai inundable, una riera i demés, no vas a treure'l.
4: Davant de la previsió d'aquestes pluges intenses, els bombers han reforçat els efectius i la vigilància a les comarques del sud del país.
1: Doncs actualitzem quina és la situació que ens espera les pròximes hores. Nil Ferrés, bona nit.
6: Bona nit.
1: On hi haurà més risc aquesta nit i matinada?
6: Doncs sobretot a les comarques del Montsià, Baix Ebre, també Terra Alta, Baix Camp. Aquí és on precisament hi pot haver aquest risc de perillositat d'acumulació important de pluja al llarg de la matinada i matí de demà. Ara mateix ja tenim actius alguns xàfecs i tempestes, sobretot el que seria el sud de la Costa Daurada, també a punts del Montsià. S'aniran intensificant al llarg d'aquesta matinada, prendran més força, se'n crearan nous de nuclis. També en tindrem al nord de Castelló, al litoral de València, i per tant un episodi de pluges que pot ser especialment intens en aquestes zones, incrementar-se al llarg de la nit, i fins i tot alguns models ens apunten acumulats superiors als 200 litres per metre quadrat. Per tant, això ens implica que podem tenir crescudes sobtades de rius, rieres i barrancs, i per tant és molt important no aproximar-se a les lleres d'aquests rius.
1: Doncs per tant, alerta amb aquesta situació. Gràcies, Nil. Bona nit.
6: Bona nit.
1: I d'altra banda, també seguim molt pendents de la decisió de Junts per Catalunya, que demà tindrà la clau de volta per tirar endavant les mesures d'habitatge del govern espanyol o per tombar-les.
4: Ara mateix la direcció del partit continua reunida per decidir què votaran demà, i la decisió hauria de saber-se aquesta mateixa nit. Del seu vot depèn el futur dels decrets que el govern espanyol va aprovar dimarts al Consell de Ministres i que es debatran a partir de les 11 al Congrés dels Diputats. El segon decret, que és el que converteix els contractes de lloguer indefinits, quedarà tombat segur perquè no té prou suports, però el primer, que engloba tota la resta de mesures, tiraria endavant amb el vot favorable o l'abstenció de Junts. Precisament per pressionar els partits, a aquesta hora centenars de persones acampen per tercera nit consecutiva a la plaça de Catalunya de Barcelona, i d'altra banda, a Madrid, el sindicat de llogateres ha convocat una manifestació demà al matí que anirà des de la Puerta del Sol i fins al Congrés.
1: I precisament també demà al matí, abans d'aquesta votació al Congrés, ja ha previst un altre desnonament a Manresa.
4: Es tracta d'un altre cas polèmic perquè afecta una dona de Manresa que fa 8 anys que viu en un pis ocupat amb el seu fill menor d'edat. La dona té un informe de vulnerabilitat dels serveis socials i ha demanat a la justícia que aturi el desnonament emparant-se en aquest decret, com ja ha passat avui en dos altres casos. A hores d'ara, però, la magistrada encara no s'ha pronunciat, i és per això que la plataforma d'afectats per la hipoteca del Bages fa una crida a concentrar-se davant de l'edifici a partir de les 8 del matí.
1: Doncs veurem què acaba passant en aquest desnonament a Manresa. Gràcies, Anna. Bona nit.
4: Bona nit.
1: Els esports, Aleix Pariser, com estàs?
2: Hola, què tal? Bona nit, Anna.
1: Què fareu avui, t'ho diràs?
2: Doncs mira, avui tenim públic a l'estudi. D'aquí a mitja horeta aproximadament, sí? Tindrem aquestes graderies plenes d'oients que volen venir a veure el programa. Per tant, farem un Tudiràs una mica especial, evidentment amb l'humor de l'Edu Mutante en el tram final del programa, i afegirem també un concurs musical esportiu amb el Molló. Avui sonaran cançons relacionades amb el món de l'esport, i dos oients dels que ens acompanyen aquí en directe optaran a premis molt xulos que explicarem després a l'inici del Tudiràs. I farem tertúlia, com és habitual, amb el Joan Poquí, la Maria Fernández Vidal, el Paco Cabezas, amb tota l'actualitat de les seleccions, sobretot amb el nom propi de Cristiano Ronaldo. Ahir abandonava la concentració de Portugal, avui en tenim molts més detalls del que ha passat. De fet, està jugant ara mateix Portugal al camp de Dinamarca i està empatant a 2 sense ja Cristiano Ronaldo. I de l'actualitat del Barça comentarem l'arribada de Rafinha a Barcelona, pendents de proves, tot i que només té unes molèsties lleus, i avui el Madrid ha enviat documentació a la UEFA sobre el cas Negreira per intentar que sancionin el Barça. Bé, explicarem una mica com ha anat tot aquest procés, què en pensa el Barça, que també ha fet un comunicat, i tota la resta de l'actualitat que tenim avui, sobretot centrada en les seleccions.
1: Doncs t'escoltem de seguida. Gràcies, Aleix.
2: Vinga, fins ara.
1: 10 i 6 minuts, fem una pausa, i de seguida el Salsa Agredolça, aquí al No Ho Sé.
3: La Fira Ecoviure t'espera al centre de Manresa.
7: El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre gaudeix de la Fira de la Sostenibilitat i el Medi Ambient al Passeig Pere III.
3: Expositors, activitats per totes les edats, tastos i molt més.
7: Visita ecoviure.cat i no et perdis res.
8: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
9: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
10: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
11: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
10: Us hi esperem.
12: Mira, ja ve, recta final.
13: Mare de Déu.
10: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
14: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
15: Un autèntic bochorno.
11: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
10: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
11: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Arriba la 114a edició del Kio Barcelona.
15: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
13: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
15: Patrocinat per La Vanguardia.
16: RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
17: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
18: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
16: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena d'Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
19: Les seves entrades, sisplau.
20: És que nosaltres estem convidats.
16: Aquest mes, veniu a la preestrena d'Escape Room 2 amb RAC1. Tots som 1.
21: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Les 10 i 9 minuts.

0: Doncs com sempre, els dijous acabem amb música, amb el Jordi Garrigós. Jordi, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, bona nit.
0: Avui em sembla que vens amb una proposta una mica especial, no?, per aquesta secció, perquè habitualment parlem de discos, de concerts, de bandes o coses que estan passant en el món de la música, però avui fem una mica més de volta i parlarem d'una colla de músics que han decidit ajuntar-se, no?, per fer una cosa segurament que va una miqueta més enllà de la música, oi?
1: Sí, aquesta nit estrenem l'apartat d'entrevistes d'aquesta temporada. No l'havíem fet fins avui. Estic molt content amb els convidats d'avui. Tu coneixes el concepte supergrup?
0: Supergrup, sí.
1: Saps una mica l'època...
0: Explica-m'ho tu.
1: L'època que hi ha dels Traveling Wilburys, que eren aquests músics que s'ajuntaven, el Dylan, amb el George Harrison, el Roy Orbison, el Tom Petty, tot de gent increïble amb els seus projectes propis, però de cop es trobaven per tocar. I avui portem una banda, i poso cometes a la paraula banda, perquè no tinc clar que ells i elles es considerin exactament una banda. Són la companyia Les Solidàries, que formen gent que toca amb alguns dels projectes més excitants i guais que hi ha hagut en aquest país els últims 25 anys, Surfing Sears, les Testarudes, el Joan Colomo, Fetus Tei Dun, etc. Bandes de les quals hem parlat aquí moltes vegades.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs tota aquesta gent tan talentosa s'han reunit per fer Durruti T'estimo, que és una mena de musical llibertari barra òpera rock sobre la vida i obra de Durruti, heroi de la classe obrera, revolucionari anarquista i que va morir durant la Guerra Civil. És un espectacle que van presentar per primera vegada al Mercat de Música Viva de Vic.
0: Sí.
1: I que abans de l'estiu van publicar un disc amb les cançons d'espectacle i que ara començarà a girar.
0: Doncs ja podeu deduir que avui el Jordi Garrigós no està sol a aquest estudi. De fet, crec que és el rècord de persones que ens acompanyen en aquesta secció. Mira, els saludem, eh? Tenim amb nosaltres...
2: Però no hi som tots, eh?
0: No, tots, no, seria complicat. Però avui ens acompanyen la Júlia Soler, el Tuli Márquez i el Guillem Caballero, membres, o també es podria dir militants d'aquesta companyia de les Solidàries. Bona nit, com esteu?
3: Hola. Bona nit.
0: Gràcies per acompanyar-nos avui al nou. O sigui, ara explicava el Jordi que heu fet un espectacle que ara també és un disc, que es diu Durruti T'estimo, i expliqueu-nos, no sé, qui vol començar explicant-me què és i com sorgeix tot aquest projecte. Va, Guillem, t'ha tocat, eh?
2: Jo primer de tot volia fer una puntualització que se m'ha quedat al cap, no puc evitar, que és que més que un supergrup som un grup de super. Em sento bastant més còmode en aquesta...
0: un grup de super.
2: Home, de supers, som un grup de supers.
1: Tots som supers.
0: Segurament també, eh? També. Escolta'm, Guillem, això explica'ns d'on surt aquest projecte.
2: Això surt d'en Tuli, que és qui hauria d'haver parlat d'entrada, penso, però no passa res.
0: Jo crec que t'han assenyalat amb tu, quan hem dit primera pregunta.
2: Ha set mutu,
0: doncs,
2: ens Tuli, hem assenyalat.
0: Doncs vinga, t'ha passat la patata calenta.
4: Bueno.
0: Quin és l'origen d'això?
4: Bo. Molt... Hauríem de tirar molt, molt enrere el temps, perquè hi ha una diferència d'edat, i clar, jo soc de la transició i vaig viure... la revifada de l'anarquisme de l'any 75-76, quan va aparèixer tot l'anarquisme a Barcelona, als carrers de Barcelona, es va acabar als anys 80 amb el fals atemptat de l'Escala. Llavors el personatge de Durruti és un personatge que sempre ha viscut amb mi. I el 2013 vaig publicar un llibre sobre un grup fictici que es deien Les Roques, i en un moment determinat de la història del grup decideixen fer una òpera rock sobre la vida de Durruti. Va coincidir que els Searless van treure el seu últim disc, que es diu Música de Consum, i a la portada hi havia una foto del funeral de Durruti. I va passar que jo vivia al carrer Quevedo i la botiga i el segell Bank Robert estava al carrer Tordera, i clar, em trobo la portada i dic... Doncs vaig trucar al cantant Martí Sales, i va passar el que... La desgràcia que va passar, es va quedar això en guaret, no?
2: Pels oients i oientes va morir un membre del Surfing Sears.
0: Sí, sí, sí, ho hem explicat també aquí en aquesta secció.
4: Va morir el germà del Guille. Llavors això es va quedar aturat fins de fa quan? 3 anys? 3, 4 anys?
2: 3, 4, sí, no?
4: Vaig rescatar la idea i, bueno, vaig començar a escriure lletres. En principi havien de ser versions de les famoses cançons de la República, i al final, com el Guille és com una bèstia a part de... És veritat. Jo no, ell baixa el front i tal, però bueno, de llarg, dels millors compositors...
2: Pecho erguido, ara mateix.
4: I en el disc, a Catalunya sencera té a bé escoltar-se el disc, veurà que és un disc tremendo. No pas per les meves lletres, sinó per la música d'aquest
0: bloc. Segur que és compartit.
1: Ara parlarem del concepte aquest, música anarquista, òpera rock,
0: sí.
1: I de com està pensat i organitzat Durruti t'estimo, però comencem pel principi, i al principi, de fet, el principi, sempre és el naixement.

0: Clar, hi ha una cosa que és... quan el Tuli coneix el Durruti i parla d'aquesta idea amb el Guillem de fer les cançons.
1: Sí.
0: Però com tot això acaba convertit en les companyies solidàries, en aquest espectacle, en aquest disc? Quin és el procés que viu tot això?
1: Guillem, va. Ara Guillem, sí que t'ha tocat.
2: I és que estic flipant d'estar escoltant una música tan elevada mentre estem veient un capítol de Supervivientes.
1: És que aquí tenim les teles sempre posades, però hem de sobreviure,
2: intentaré
1: això.
2: Posar-me
1: tu posa't d'esquena a Supervivientes i explica'ns el disc, a veure.
2: No, però Supervivientes i Durruti, bueno, en fi, o l'anarquisme, és igual. La qüestió va ser que en Tuli va contactar amb mi farà 3-4 anys o així, va venir a casa i em va ensenyar les lletres i em va dir, vull fer tota aquesta cosa,
1: sí,
2: ja molt pensada. A nivell de lletres les tenia gairebé acabades, Tuli, més o menys. I vale, fes 18 cançons, 19-20, sobre la vida d'en Durruti. A mi em va agradar molt la idea i em va semblar, bueno, el típic que es diu d'un repte i això. I m'ho vaig agafar com a tal, però al principi em va costar bastant, perquè suposo que entre la feina i altres projectes musicals i tot plegat, doncs, no trobava l'espai. I... desgraciadament podria dir, perquè al final és com bastant contradictori amb una idea llibertària de la vida, gràcies a haver demanat una subvenció, bueno, una beca,
1: sí,
2: a l'Ajuntament de Barcelona, des d'aquí un saludo, des de Can Godó un saludo a l'Ajuntament de Barcelona, em van donar una beca per treballar en això. I la cosa de tenir un deadline i saber que ho havia de fer perquè m'estaven pagant uns diners, i era la meva feina,
1: sí,
2: i tot
1: aquesta
2: plegat...
1: aquesta pressió, no?
2: Aquesta consciència laboral plena em va ajudar molt i va ser un motor molt fort, i llavors sí que m'hi vaig posar seriosament, i ràpidament vaig fer els temes, i vaig parlar, doncs, amb tot de gent que m'estimava i que tenia molta confiança i que em feia molta vergonya oferir-los de tocar-hi, perquè em feia, suposo, que por que em diguessin que no, i per sort...
1: I no ha estat així,
2: em van dir que sí.
0: Quan tu escoltes el disc sencer, et porta a musicals, pràcticament, a musicals clàssics, musicals, quan imaginem musicals de Broadway, en plan, Hair o Cherokee Superstar, tal, i també els discurs, òbviament, els discurs conceptuals dels Who, a Tommy, a Quadrofènia. Tu, Guille, quan et poses, quan tens les lletres ja d'atur i et poses a escriure la música, penses en aquest tipus de discos? En farem un àlbum conceptual com aquests?
2: M'agrada que em facis aquesta pregunta. No tan conscientment, crec, o sigui, jo el Tommy me l'he escoltat moltes vegades. Tampoc és el disc dels Who que més
0: no,
2: present
0: tampoc
2: tinc. És el Who Set Out és el meu preferit dels Who. Uh-huh. Que és el d'abans, que és bastant més divertit, em sembla. Però sí que és veritat que, clar, la referència hi era, i en Tuli també s'encarregava molt. En Tuli és una persona molt sàvia i amb moltes referències que ajuden molt a que tu busquis un camí. I una de les referències que, evidentment, ell va citar per agafar com a inspiració va ser el Tommy. Però no va ser el rotllo de escolto el Tommy i aviam què en trec i tal. No, o sigui, jo anava fent lo meu i van apareixent els temes.

0: estem escoltant Radical, que és la quarta cançó que forma aquest disc. A veure, expliqueu-me com es va fer la companyia dels Solidaris. Va haver, Guillem, una mena de càsting? Eren tot gent que tu tens relativament a prop? O com va anar això?
1: Tot era gent que tenia relativament a prop i això per mi era un dels puntals, perquè em costa molt... O sigui, he format part de projectes musicals en els quals hi havia penya que no eren col·legues meus, però si de mi ha de dependre en un mínim punt ni que sigui, sempre haig d'anar amb gent estimada, com la Júlia.
2: Per cert, Júlia, tu que entres una mica al projecte com de nou, ja et trobes com una mica cosa muntada, en plan que hi ha unes cançons, tal, et podies imaginar una mica per on anirien, per on anaven les coses? No sé com et va arribar tu el projecte.
3: Jo vaig arribar que el projecte estava, doncs tastant els primers embrions, i llavors jo que vaig compartir de primera instància secció amb la Laura del Pino, que havíem de ser les dues els béns metalls que formessin part d'aquesta òpera rock, doncs, bueno, ens vam trobar davant d'una música que ja estava molt bé, molt ben feta, que ja funcionava sola, on hi havíem de portar, doncs, aquest toc sinfònic que potser aportàvem els béns metalls. Llavors jo crec que ens hem sentit molt partíceps de poder composar i aportar una mica el nostre toc personal, i jo crec que una cosa que potser m'imaginava molt llunyana, on només anava a fer la funció d'intèrpret, que és una tasca que ja assumeixo molt perquè treballo d'això, doncs ha fet que un projecte formés, o sigui, passés a ser meu, perquè hi he pogut posar la meva veu amb els béns.
2: Clar, pensava molt en això, perquè no sé si fa com il·lusió, no?, a vegades, igual, sortir de la rutina de les vostres projectes principals, vull dir, tots toqueu amb una o diverses bandes, i d'alguna manera trobar-vos aquí amb gent diferent i fer coses una mica diferents, entenc que és una cosa guai, no?
3: Completament. Vull dir, jo també estic molt agraïda de que en Guille també confiés en que jo podia sortir d'aquest segon pla, a nivell de... Jo soc trombonista i estic molt acostumada a tocar amb secció i a formar part d'un òrgan que ho és tot i ja està. I el solista, doncs, és en moments puntuals. I llavors jo crec que... Ai, ara he perdut el fil, però...
1: Sí que ets una cantant de puta mare.
3: Bueno, no, però m'he sentit molt acompanyada, també, perquè he tingut la gran sort de que eren tots els... Bueno, són tots ídols meus, que estimo molt, que m'han fet conèixer la música, també, des d'un altre vessant, des d'un altre punt, no tan academicista, que és el que he viscut jo més, i com en poc podem fer moltíssim, i no sé, a mi m'agradava només el fet de... Ostres, estic tocant amb guitarres distorsionades, em ve de gust comprar-me una pedalera i jo també fotre-li canya. I no sé, crec que ens hem sabut amoldar molt bé entre totes.

0: hi ha hagut gaire feina de local d'assaig? Vull dir, heu anat aportant cada un el que anàveu trobant, o el Guilla s'ha ocupat totalment de la composició, o com ha anat això?
1: Jo crec que, vull dir, per poder crear ha d'haver-hi una bona base, i hi havia un bon guió on començar a filar idees, i jo crec que d'anar-lo construint ens hem ofert l'espai també d'afegir-hi coses o detalls que potser acabaven de consumar més cada tema. I jo crec que ha estat gràcies a que hi havia una bona base. Vull dir...
2: A mi em sembla... Perdó. Em sembla molt guai escoltar el disco. Potser en el sentit de... Oh, bueno, les cançons, bueno, això podria estar millor... Això és igual, perquè sempre es poden fer millor les coses en diversos sentits. Però el més maco que té és que tu escoltes el disco i estàs escoltant a tota la penya que l'ha tocat. O sigui, l'escoltes. És guai perquè... tota la gent ha set ella fent el disco, i això és molt maco i me lo llevo a la tumba.
3: I a nivell de figura, ara que coneixeu doncs, molt bé qui era d'Urruti, què en traieu d'ell com a figura històrica? No sé si us heu fet una mica més d'idea de com era. Potser el Toli ja el coneixia més, no? Creus que queda ben plasmat qui era amb totes aquestes cançons que s'han fet ara?
4: Sí, jo el que volia dir és que una de les coses importants de la participació de la Júlia és que hem donat veu a la dona de Durruti, que la gent no sap qui és. És a dir, fins l'any... La gent que sigui una mica més gran sabrà que el segon o tercer número de l'Interview, aquesta famosa revista que... ensenyava les dones despullades, una de les coses importants que van fer va ser entrevistar la Mimí Moren, que era la dona, la vídua de Durruti. La Júlia dona veu a la dona de Durruti. La dona de Durruti ha quedat eclipsada amb totes les històries, i precisament va ser la dona que va domar o que va educar el personatge perquè tingués una vessant diferent. I és la persona que li va dir, vigila perquè et faran la pell. I evidentment li van fer la pell.

0: una cosa que pensava escoltant el disc avui, que és si l'escoltes fragmentat també funciona o es recomana escoltar una mica cronològicament seguint la vida mort de Durruti.
1: Quin sacrilegi escoltar-lo per separar.
2: No és un sacrilegi.
0: Clar, és un disco cronològic, clar, absolutament.
2: T'obliga a escoltar el disc. Estem en un moment determinat en què els discos ja no existeixen, són només cançons, i aquest disc és un rar avis que t'obliga a escoltar el disc del principi al final. Uh-huh. És veritat que no et llegeixes un llibre, només et llegeixes 30 segons d'un llibre, no. T'has de llegir el llibre del principi fins al final. Aquest disco t'obliga,
1: tot
2: del principi fins al final.
3: Alhora ets de dir, a risc de semblar gent Z aquí, una mica, però que sí que ens... És que és molt bona pregunta, perquè sí que ens agradaria pensar que tu puguis posar-te una cançó perquè sí. I és veritat que si tu et poses la cançó perquè sí, és perquè t'ha agradat la cançó i poca cosa més.
1: Però no és l'ideal. Primer escolteu-lo tot seguit i després
3: canvi,
1: ja podeu...
3: En canvi, sí,
2: veus El Padrino i dius, no, ara començaré per la part del cap, i després començo... No, noi, El Padrino comença per la castanya de la boda i ja està.
1: Ho hem d'anar deixant aquí, però diem, abans d'acabar, que de moment podreu veure la companyia Les Solidàries a diversos punts del país, començant pel 14 d'octubre a l'Apolo de Barcelona,
2: sí,
1: després Sant Esteve de Palautordera,
2: sí,
1: Vilanova i la Geltrú,
2: sí,
1: Girona i altres poblacions. Sí.
3: Olot, Sant Hipòlit...
2: I no només aneu a les places, sinó que aneu a veure Durruti t'estimo.
1: Escolteu-me, moltíssimes gràcies, Júlia, Tuli i Guillem, gràcies, i evidentment Jordi, per acompanyar-nos avui al Salsa Agredolça. Falten 2 minuts per 11:15 de la nit, però tenim una notícia d'última hora, i és que estàvem pendents d'aquesta decisió de Junts per Catalunya en la votació del decret d'habitatge per demà, que s'ha de votar al Congrés. Connectem amb la Laia Colomer. Laia, com estàs? Bona nit.
4: Hola, bona nit, Anna.
1: Tenim decisió, no?, de Junts per Catalunya. Què és el que han decidit en aquesta executiva, en aquesta reunió de l'executiva?
4: Exacte, l'executiva de Junts ha decidit per unanimitat, de fet, ha aprovat per unanimitat, a votar en contra dels 2 decrets del govern espanyol demà si la Moncloa no el retira i en refà un altre que inclogui les mesures que exigien Junts per Catalunya. Per tant, en aquests moments, el grup parlamentari del Congrés de Junts, que està traslladant al PSOE aquesta decisió, els demanen que retirin el decret que s'havia de votar demà, per tant, que demà no hi hagi votació i que refacin el text que inclogui les seves propostes. Junts diu que tal com està escrit ara no serveix per solucionar el problema de l'equipatge, que generaria tot l'efecte contrari, que molta gent no pogués accedir a pisos assequibles. Per tant, l'última hora ara és aquesta, que Junts demana al PSOE que retiri la votació de demà i que refaci el decret. Si no, per unanimitat han decidit votar en contra dels 2 decrets.
1: Doncs va ser una decisió que, de totes les opcions que havien posat sobre la taula, potser era la menys previsible, perquè s'havia comentat fins i tot l'opció de que hi hagués una abstenció, tenint en compte els vots dels altres partits. Laia, ràpidament, això quin escenari obre a partir d'ara?
4: Doncs obre que si finalment el govern espanyol decideix no retirar el decret i per tant demana votació, seria una derrota sonada per Pedro Sánchez davant tot l'ambient que hi ha als carrers aquests dies arran del desnonament de Mari Carmen, i hauríem de veure com actua a partir d'ara el president del govern espanyol i fins i tot si davant d'aquesta derrota doncs podria decidir avançar les eleccions. Veurem què és el que passa en les properes hores i què decideix fer en aquest cas el president espanyol.
1: Gràcies, Laia, bona nit.
4: Bona nit.
1: Doncs aquesta situació que es complica amb aquesta petició per part de Junts que es retiri la votació d'aquests 2 decrets demà al Congrés. Veurem què és el que passa. Nosaltres ho deixem aquí. Ara us deixem amb el Tu diràs. Que vagi bé. Bona nit. Fins demà.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu diràs. És dijous 1 d'octubre, dijous 1 d'octubre del 2026, i avui, com us havíem anunciat, tenim públic a l'estudi. Bona gent. Molt ben enllaunats, aquests aplaudiments de tot el públic. Esteu bé? Esteu còmodes? Sí? Fa calor, fa fred? Esteu de moment bé, Jo crec que fa una mica de calor, sí. Hola, Jaume Molló.
2: Hola, bona nit.
1: Bona nit. Hola, Gerard Ballera.
3: Hola, bona nit.
1: Hola, bona nit. Hola, Miquel Agut.
2: Que em diguis tu que fa calor, l'Aleix Pariser.
1: Sí, ara això ho...
4: Sí, ho hem d'ajustar.
1: Ho ajustarem una mica.
4: Sí, perquè avui som molta gent. Sí,
2: ja, posa-t'hi, Molló, posa-t'hi. Perquè...
1: Molt bé, espero que gaudiu de dues hores llargues de ràdio i de bona teca, la que hem preparat en aquest Tu diràs especial d'avui. Ja sabeu que un cop al mes obrim les portes de l'estudi perquè la gent que normalment ens escolta des de casa pugui veure com fem ràdio. Potser us endureu una impressió dolenta del que sentiu per la ràdio, però espero que no, que passeu una bona estona de ràdio i que gaudiu de com fem el programa aquí cada nit. Sou 20 privilegiats, per tant, aprofiteu aquestes dues hores i mitja de ràdio. Ara us repartirem unes aigüetes perquè estigueu hidratats, i qualsevol cosa, aixequeu la mà i ja veurem què fem. Si voleu anar al lavabo, podeu anar al lavabo, i si no, el que faci falta. Ara obrirem tertúlia, Avui venen el Joan Poquí, la Maria Fernández Vidal i el Paco Cabezas. Hem de comentar tota l'actualitat. Per exemple, l'espantada de Cristiano Ronaldo amb la selecció de Portugal, tots els detalls que hem sabut avui, n'hi ha alguns d'estrambòtics, ara us els explicarem. L'arribada de Rafinha a Barcelona ja és aquí, en les pròximes hores li faran proves, en principi no té res, com dèiem, és un cop només a la cuixa dreta i hauria d'estar disponible pel partit contra el Getafe d'aquí a 10 dies. Hi ha hagut comunicat de la UEFA, del Barça, el Madrid enviant documentació sobre el cas Negreira a la UEFA, afegint nous documents i noves investigacions d'aquesta cosa que té d'aquesta investigació que té oberta la UEFA sobre el cas Negreira. Ara us ho posarem tot sobre la taula. És curiós avui que Mbappé és casat a París amb la xicota, se'l critica perquè no ha anat a Madrid a Valdebebas després de les molèsties que va tenir en França, que apareguin informacions relacionades amb Negreira. És curiós que quan el Madrid va malament i no guanya, sempre apareguin aquest tipus de notes, d'informacions de Negreira o d'altres tipus polèmiques relacionades amb el Barça per mirar de desviar el focus de l'actualitat. Ara us ho explicarem bé i ho comentarem en temps de tertúlia. I després ha de venir l'Edu Mutante amb el Tu riuràs per fer un resum de la setmana amb els seus personatges. I estrenarem concurs musical amb el Jaume Molló. Sí,
4: Sí, i tant, i tant.
1: Concurs.
4: Sí. Una mica en la línia del que vam fer durant el Mundial de futbol l'estiu passat.
1: Perfecte, m'encanta. És música relacionada amb el món de l'esport. I dos de vosaltres, tots voleu concursar? Hi ha premi, eh?
5: Sí.
1: Hi ha premi pel guanyador i pel que quedi finalista. Sí, Doncs després farem un sorteig entre tots els que heu vingut i dos de vosaltres participareu al tram final del programa en aquest concurs musical que es diu... el millor concurs musical de la història. S'ha entès o no?
4: Sí, crec que sí, Aleix.
1: Això serà a partir de la mitjanit. Deixa'm recordar els premis, ja que els tinc aquí. En aquest concurs musical que farà el Molló, amb dos oients que avui ens acompanyen en directe, el finalista, qui perdi, s'endurà dues entrades per la castanyada del Cabró Rock. Home. I el guanyador, un pack de quatre entrades.
4: Oh!
1: Per tant, pack de 4 entrades pel guanyador, pel Cabró Rock de Castanyada, i el perdedor, el finalista, s'endurà dues entradetes també per anar a gaudir d'aquesta Castanyada del Cabró Rock el 31 d'octubre a Montmeló, al circuit de Catalunya. Són 17 hores de música en directe amb actuacions de cultura popular, atraccions, castellers, panellets, castanyes, moniatos, i amb grups com Figaflaues, Els Catarres, la Ludwig Band, Detallets, Els Amics de les Arts, per exemple, 31 Fam, Doctor Prats i Els Pets i Lacs amb Busto, que van junts en un mateix escenari per primera vegada en 20 anys, coincidint amb el 40è aniversari de les dues bandes. Què tal? I hi haurà molts més grups. Són 17 hores de música. Aquests són alguns dels grups que hi haurà a la Castanyada del Cabró Rock a Montmeló el 31 d'octubre. Avui, en el concurs musical que presentarà el Molló, sortejarem entrades pels dos oients que ens acompanyin aquí a la taula. La cultura popular catalana us espera a Montmeló el pròxim 31 d'octubre amb la castanyada del Cabró Rock. Per cert, si no heu vingut aquí i no opteu a les entrades, encara n'hi ha a la venda a cabrorock.cat.

0: A partir de la mitjanit, Mutante, concurs i la festa grossa d'aquest programa especial en públic a l'estudi. Abans hem de repassar l'actualitat d'aquest dijous 1 d'octubre del 2026. Per exemple, s'estan acabant els partits de seleccions d'avui amb molts punts d'interès, Miquel Agut.
1: Doncs sí, n'hi ha molts. Mira, començo pel que hi ha en joc ara mateix. És el Grècia-Països Baixos, tercer partit de Xavi Hernández. A la banqueta neerlandesa l'estava perdent, però l'està empatant 2-2. Guanyaven els grecs 2-0. Han anul·lat un gol a Països Baixos, l'havia fet Dumfries, no ha estat vàlid per fora de joc, però ha marcat Van Dijk, ara fa dos minuts ha marcat Reinders, empat a dos, 5 minuts de temps afegit i pel que sembla estaria més a prop un hipotètic 2-3 que no un 3-2, un resultat que valdria l'equip de Xavi per col·locar-se segon a la general del grup de la Nations League per darrere precisament de l'equip grec. D'altra banda, en el grup ja s'ha acabat l'Alemanya 2-0. És la primera victòria de Jürgen Klopp com a seleccionador alemany. Recordo que Adeyemi no era en aquesta convocatòria perquè Klopp en va fer dues, una pels primers dos partits, una altra pels tercer i el quart, aquest és el tercer, per tant Adeyemi formava part del primer bloc, avui ja no hi és. Això en aquest grup, i després n'hi ha un altre que està especialment mogut, amb el Dinamarca 2 Portugal 4, partit a punt d'acabar-se. El primer gol dels portuguesos l'ha fet João Cancelo, una bona jugada col·lectiva ben resolta davant de l'àrea, no és un que cau des de lluny de porteria com va fer amb el Barça fa uns dies, sinó que estem parlant d'una jugada col·lectiva i d'una picadeta davant del porter. Al final, sembla que els acabaran amb 2-4. Per cert, el dia en què Cristiano Ronaldo no hi era, en atac la selecció portuguesa, amb Leao, dorsal 7, Gonçalo Ramos i Pedro Neto. I amb Cristiano a casa, suposo que celebrant els gols dels seus compatriotes.
0: Segur.
1: Ha estat notícia també Cristiano, perquè Højlund ha fet un dels dos gols de Dinamarca i l'ha celebrat a la manera del jugador portuguès, cosa que ja va fer, ens deia en Pintanella a la redacció, en un precedent entre les dues seleccions, marcant contra Portugal i amb Cristiano al camp, avui no hi era, però aquell dia sí, va celebrar el gol amb el...
0: Sí, saltant i...
1: Aquell característic. A l'altre partit del grup, Gales 2, Noruega 1, amb 10 l'equip noruec per l'expulsió d'un central, i aquest ja és definitiu, i gairebé és definitiu també el Dinamarca-Portugal. Ai, t'ho remato, amb la selecció espanyola sub-21, perquè ha jugat aquesta nit al camp de San Marino, que no és una potència, però a Espanya sí, s'ha notat, 0-13. Ha guanyat l'equip sub-21 espanyol. Carlos Espí ha fet 5 gols dels 13, el jugador valencià del Madrid, en un partit que no ha jugat Marc Bernal i en què Xavi Espart ha disputat només la segona part.
0: Doncs així està la jornada de seleccions d'avui. És la tercera, d'aquesta fase de grups de la Nations League. Recordo que la selecció espanyola jugarà dissabte a Oviedo, al Carlos Tartiere, contra la República Txeca. Avui que hem sabut que Nico Williams també marxa de la selecció espanyola. És baixa pels dos pròxims partits per unes molèsties a la cuixa esquerra. Se'n torna cap a Bilbao per recuperar-se. Han dit que no convocaran ningú més de la Fuente, que es queden amb els 25. Eren 26 i ara amb la marxa de Nico Williams es quedaran amb 25 jugadors per afrontar aquests dos pròxims partits, dissabte a Oviedo i dimarts de la setmana que ve a Split contra Croàcia. Portugal guanyant sense Cristiano, pendents ara del que diguin al final del partit Jorge Jesús, els futbolistes, després de tot el que ha passat en les últimes hores. Sempre que parlem de Cristiano fem el contrast, o a vegades fem el contrast amb Messi. Avui Messi és notícia, més enllà de que dimarts li fan l'homenatge a l'Argentina, perquè l'Aldenc ja ha fet oficial que Messi ha comprat el club i que ja és el nou propietari del conjunt alacantí, que està a segona divisió. Per tant, Aldenc i Cornellà, Leo Messi jugant al Monopoli amb el futbol i anar comprant clubs a tort i a dret. Una més de seleccions. Avui s'ha presentat la nova samarreta de Catalunya de futbol, que recupera les quatre barres. Després de l'últim disseny, que havia estat una mica controvertit, perquè hi havia com una cinquena barra, no? Unes cinc barres vermelles, doncs ara aquesta és xulíssima, la samarreta, té quatre barres vermelles, avui l'han presentat, i durant la presentació, el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha dit que miraran de fer algun amistós de la selecció femenina de Catalunya al mes de novembre, a veure si ho aconsegueixen en l'aturada FIFA que hi ha també al mes de novembre. S'han acabat els partits, Miquel?
1: S'ha acabat el partit de Països Baixos al Camp de Grècia amb l'empat a dos final. Per tant, Xavi Hernández continua sense perdre com a seleccionador de l'equip neerlandès i a la general, amb aquest punt, els neerlandesos es col·loquen segons de grup a la Lliga de les Nacions.
0: Sí, ara mateix amb Grècia 7 punts, Països Baixos 5...
1: Alemanya 4.
0: Alemanya 4. Només dues d'aquestes tres seleccions passaran als quarts de final. Hem tingut Champions femenina. Avui també s'ha completat la segona jornada. Ahir el Barça golejava la Roma 0-6. I avui Gerard Ballera estava pendents del Real Madrid femení.
2: Sí, s'està completant, de fet, la jornada, perquè falten 5 minuts del Manchester City 1, Real Madrid 1. Partit que tanca aquesta segona jornada de la fase Lliga. Partit igualat a la primera part. De fet, s'ha avançat l'equip visitant, el Madrid, amb gol de Linda Caicedo a la primera meitat. En la segona ha estat millor el Manchester City, de fet ho ha aprofitat per neutralitzar l'avantatge de les blanques amb un gol de Shaw al minut 6 de la segona meitat. Atacant més el City, queden 6 minuts més l'afegit perquè acabi el partit. El Madrid ha fet alguns canvis ja interessants de cara a diumenge, aquest partit de Lliga que hi ha aquí al Camp Nou contra el Barça. Ha fet alguna rotació, algunes jugadores importants que seran titulars ja estan descansant, intentant el Madrid sumar aquest puntet. Recordo que la primera jornada va sumar també un punt contra el Paris Saint-Germain. En joc també el Paris Saint-Germain 5, precisament l'Ovaina de Bèlgica 0, pallissa de les franceses. En una tarda en la qual estaven molt pendents de l'Inter de Milà, que era l'únic equip que podia igualar el 6-6 del Barça, ha acabat empatant al camp de l'Àustria de Viena. Per tant, el Barça, en només dues jornades, ja és líder en solitari de la competició, l'únic que ha fet el 6-6.
0: Sí, sí, sorprenent, no?, perquè l'Olímpic de Lió també és molt fort, el Bayern o l'Arsenal, però...
2: Ja no, sobretot perquè ja és que són només dues jornades, no és habitual que en dues jornades diguéssim que tothom hagi deixat algun punt menys el Barça.
0: Ara cantem al final d'aquest City 1, Real Madrid 1 de la Lliga de Campions femenina. També hem tingut Eurolliga de bàsquet avui, ahir es completava la segona jornada, avui ha arrencat ja la tercera jornada. Recordo que demà hi ha un Besiktas-Barça, després en parlarem, a l'última possessió amb el Dani Aguilar i l'Àlex Gozalvo, però avui hem viscut ja alguns partits i Jaume Molló, entre d'altres, el Madrid ha tornat a perdre.
3: Sí, ho ha fet a Sofia, on juga els seus partits com a local al Hapoel de Tel Aviv, 102-98, confirmant una arrencada històrica, perquè el Madrid mai havia començat una temporada europea amb 3 derrotes. Al descans els de Pedro Martínez perdien per 20 punts de diferència, al tercer quart han aconseguit aixugar la diferència i s'han arribat a posar per davant, però han acabat perdent. El pròxim partit serà el primer casa que jugaran els madridistes, serà contra el Partizan de Belgrat. També s'han jugat i han acabat Estrella Roja 77, Efes 72, compta a l'Efes de Pablo Lasso, lesió greu de Mike James. La sensació tota és d'una lesió al tendó d'Aquiles, la típica que, sense estar envoltat de ningú i sense cap cop, l'home tot d'una s'ha regirat com si hagués rebut una patacada molt forta.
0: Una pedrada, sí, sí.
3: Sí, sí, i ha marxat amb llitera, molt mala pinta per aquest jugador que, recordem, volia el Barça. I està molt emocionant el Virtus 96, Olympiacos 94, que s'ha decidit amb un triple sobre la botzina pels italians. L'Olympiacos, que si hagués guanyat, hagués sigut l'únic que hagués sumat 3 victòries en els primers 3 partits. Demà hi ha 5 equips que poden aconseguir-ho. I encara tenim en joc un últim partit, París 79, Žalgiris 78, a falta d'un minut i mig.
0: Emocionant, la jornada amb alguns partits i amb aquesta sorprenent tercera derrota del Madrid mai a la història havia passat. A veure què fa demà el Barça, que de moment té una victòria i una derrota en aquest inici de l'Eurolliga. Al tram final del programa, com fem habitualment els dijous, en parlarem amb el Dani Aguilar a l'última possessió. I aquest vespre també el Barça d'handbol ha perdut, clarament, a més, el Mundial de Clubs, la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, que entrena, per cert, l'ex-blaugrana Xavi Pascual Pasqui. El Barça ha perdut 33-42, de 9 gols de diferència contra el Veszprém. A Egipte, on s'ha fet el Mundial de Clubs, ens està escoltant en directe un dels jugadors del Barça d'handbol, que és Lian Barrufet. Hola, Ian, bona nit.
4: Hola, què tal?
0: Moltes gràcies per atendre'ns. Sé que deu ser dur, no?, després d'aquesta derrota duríssima. Què ha passat avui, 33-42?
4: Bueno, crec que ells han fet un bon partit, a nosaltres no ens han sortit les coses i al final en aquest nivell els errors que hem tingut es paguen cars.
0: No hi ha hagut res a fer des de l'inici, a més, no? Han agafat distàncies molt àmplies des del primer moment. Això per què creus que ha estat?
4: Bueno, jo no estic gaire d'acord amb el que has de dir. Crec que sí que a la primera part ens hem ficat a dos, després hem tingut errors i s'han ficat allà i hem seguit lluitant fins al final. Però res, com t'he comentat, no m'ha estat bé avui. Crec que feia 65 partits que no perdien, sabíem, perquè no perdíem, sabíem que hi hauria algun moment on aquesta derrota arribaria. El que fa mal és la manera en què ha sigut, però bé, seguirem treballant per millorar i tirar cap endavant.
0: Sí, per explicar-me bé, és cert que a l'inici han agafat una renda molt ràpida de 7-8 gols, hi ha hagut una reacció molt bona, com tu deies, del Barça, hi ha hagut tingut bola fins i tot per posar-vos a un abans del descans, vull dir que aquí hi ha hagut una remuntada molt bèstia, però després han tornat a agafar moltes distàncies, no? I com deies, sí, feia més d'un any que no perdíeu, és a dir, algun dia havia d'arribar, eren 65 victòries consecutives del Barça, l'última derrota és del setembre del 25, per tant, com diem, més d'un any sense perdre. Clar, podia arribar, com dius tu, potser la manera no és la millor, no? Per vosaltres, no sé si és una derrota molt dura o estant a l'inici de temporada i sent aquesta competició, que no és de les més importants, la podreu pair ràpid.
4: Home, el Barça el que té és que sempre vols guanyar-ho tot, no? I sigui la competició que sigui, pues és duríssim perdre-la, sigui d'un o sigui de nou, com avui. Però sí, aquesta derrota fa molt mal. Crec que som un equip valent i que juga bé a dalt i a baix, i avui no m'ha estat bé, ja està. Però bueno, l'esport a vegades és cruel, però jo segueixo tenint la mateixa confiança en els meus companys, amb l'estaf i amb tot l'equip i amb tota la gent que ens rodeja, de que la temporada és molt llarga i ho tirarem cap endavant.
0: Pot ser positiva d'alguna manera aquesta derrota? És a dir, se'n pot extreure alguna cosa positiva, Ian?
4: Sempre es pot treure algo positiu de tot. Considero que avui hem vist que hem d'apretar. Jo crec que tot i que som un equip semblant, que hem tingut poques baixes de l'any passat, i continuo dient que jo tinc la mateixa confiança que la que tenia l'any passat quan vam guanyar la Champions amb l'equip, així que la cosa positiva a treure és que cal treballar, que encara la temporada és molt llarga, queden molts mesos, i que seguirem lluitant per tornar a posar aquest escut on es mereix.
0: És un bon toc d'atenció de per on pot anar la Champions aquest any? O ha estat un partit puntual i no hi ha tanta diferència entre Vesprem i Barça?
4: Com t'he dit, jo segueixo tenint la mateixa confiança que l'hem passat amb l'equip, amb l'estaf i amb tot el que ens rodeja. Així que seguir treballant, seguir lluitant. La temporada és llarga i estic segur que serà una temporada inolvidable per nosaltres.
0: I acabo. Emil Nielsen, el coneixeu bé. L'any passat al Mundial de Clubs, ell fa un partidàs i el Barça és campió del Mundial de Clubs, i aquest any ell ha fet un partidàs contra el Vesprem. Avui estava inspirat, no? Vull dir, és una de les claus per les quals s'explica la victòria del Vesprem, també, la porteria.
4: Sí, bueno, és el millor porter del món, i no tinc res més a dir, la veritat. És el millor porter del món, ha fet un partidàs, però la nostra porteria també és increïble i durant la temporada ens donarà moltes alegries.
0: Molts ànims, i gràcies per donar la cara en una derrota així.
4: Gràcies.
0: Deu i les 11. Jo li agraeixo. No tenia massa ganes de parlar i entenc que estigués mosca perquè realment ha estat dura la derrota, però sota mi en Barrufet ha donat la cara i ha explicat una mica les sensacions que tenien en calent, perquè és que el partit ha acabat fa, què, 40 minuts, no?
5: Sí,
0: menys
5: sí.
0: D'una hora a Egipte. Molló, alguna cosa més del dia que ens quedi per explicar?
3: Doncs mira, algun resultat de tennis a Tòquio. Tenim torneig, victòria de Carlos Alcaraz en 3 sets contra l'estatunidenc Mikkelsen. El mallorquí Jaume Munà ha eliminat Taylor Fritz. Una bona remuntada també en 3 sets. De fet, torna a jugar aquesta matinada contra el portuguès Faria. I, en canvi, la delegació espanyola ha quedat eliminat Rafa Jódar contra el paraguaià Vallejo. Primer cop que Jódar queda eliminat a la primera ronda en dos tornejos consecutius. I també el malagueny Davidovich contra Berrettini. En passat ronda, Tsitsipas, Tiafó, que també juguen avui aquests dos, i Lehechka. I a Pequín, en el quadre femení, victòria en 3 sets de Paula Badosa, la catalana, contra Kasatkina, i de la gironina Marina Bassols contra Rakimova. En el quadre masculí, en passat ronda, Zverev i Demiñaur. I demà al matí juguen Djokovic contra el xinès Wu i Daniil Medvedev contra l'asturià Pablo Carreño.
0: Tot això, i a més, aquest cap de setmana tindrem motos al Japó, cursa de Fórmula 1... És el Gran Premi de Bahrein, però es fa a Malàisia, perquè Bahrein no es pot fer, es fa a Sepang. Tot això ho repassarem a l'últim minut, que seran ja previsions de cara a divendres, dissabte i diumenge, aquest cap de setmana, que encara no hi ha futbol de primera, però que tenim encara molta activitat pel que fa a les seleccions i en el món poliesportiu, sens dubte. Mira, abans de fer la pausa i obrir tertúlia, ja amb el Joan Poquí, el Paco Cabezas i la Maria Fernández Vidal, queden 30 segons a Manchester. Anem a veure com s'acaba aquest City 1, Madrid 1, que ha tingut, Ballera, Una jugada una mica polèmica ara, eh? El Madrid havia fet gol.
2: Sí, havia marcat el Madrid. A veure, ho explico. És una jugada a la frontal de l'àrea, un refús en el qual hi ha una jugada del City que topa amb l'àrbitre, Bedmit topa amb l'àrbitre. Se suposa i entenc que l'àrbitre interpreta que impedeix que la jugadora arribi a tapar el xut de la jugadora del Madrid i l'àrbitre xiula abans de que la pilota entri perquè el xut de la futbolista del Real Madrid acaba entrant. Normalment, quan l'àrbitre toca, per exemple, la pilota, sí que se sap, si no que em corregeixi el Jaume, sí, que és normatiu, que s'ha d'aturar el joc,
3: sí, sí,
2: i és bon neutral.
3: Sí, sí.
2: Però aquí estem parlant d'una jugadora del City que topa contra l'àrbitre.
0: Però si aquesta jugadora del City podia tapar el xut de la del Madrid, ho entenc. Ha influït,
3: sí,
0: en el gol.
3: Sí, el que passa és que, clar, l'àrbitre l'ha vist molt bé que aquesta jugadora arribava a la pilota, perquè li ha donat la possessió al City directament. No sé, Gerard, si tu que t'has fixat més, era molt clar que...
2: Home, era la jugadora que estava més a prop de la jugada.
3: Jo, llavors...
2: Potser arribava abans de la Madrid, però sí que arribava, com a mínim, a tapar, o a molestar en el xut, no?
0: Déu dir, la jornada de Champions, en què hem viscut?
2: Mira l'entrada del Madrid, ara, intentant protestar aquest gol, com dic, anul·lat, que al final se'n va, Pau Quesada, deixa de dir-li res a l'àrbitre, però... Però, en fi, es comentarà segurament al postpartit el que ha passat.
3: Que no us estranyi que faci un Mourinho al Metropolitano, eh?
2: No,
3: Quesada, perquè va molt calent.
2: No, però crec que no tenen impressora, eh? Allà...
3: No us posis a prova.
0: No ho sap, potser sí que viatjarà impressora
2: en el portàtil.
0: No, el que anava a dir és que a la jornada de la Champions femenina hem tingut les mans de Pubilla ahir amb l'Arsenal al camp del París.
2: Sí, senyor.
0: Serveix missa i Lia Williamson l'agafa amb la mà i llavors sí, xiulen penal perquè hi ha la nova normativa i ara hem tingut aquesta acció, vull dir que ha estat una jornada polèmica.
3: La normativa hi era, ara l'han ratificat, diguéssim, sí. L'han aclarit més.
0: Clar.
3: Però...
0: O sigui, Kovacs es va equivocar i el del
3: VAR
0: també.
3: Exacte, l'any passat la normativa ja existia, però no es va aplicar.

0: RAC1 dirà, amb Aleix Pariser.
1: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
3: Peugeot.
4: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
5: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
0: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
6: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
0: Us hi esperem.
7: Mira, ja ve, recta final.
8: Mola de Déu.
0: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
9: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
10: Un autèntic bochorno.
6: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
0: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
6: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 4 minuts i les 11. Aquí seguim, el Tu diràs. Avui en un programa molt especial, acompanyats d'oients en directe. I ja tenim a la taula la Maria Fernández Vidal, companya de Televisió de Catalunya. Hola, Maria.
1: Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Sí, sí. Us farem treballar avui, com a mínim a l'inici. Paco Cabezas, company del periòdico. Què tal, Paco?
2: Hola, bona nit.
0: Hola, bona nit. I el gran Joan Poquí, Mundo Deportivo. Hola, Poquí. Com estem? Bueno, també per aquí l'Àlex Pintanel. Hola, Pintanel.
3: Bona nit, París.
0: T'aplaudim? Sí, t'aplaudim també, Pintanel. Vinga, ja, perfecte. Està bé. Tot això ho enregistrem i ja tindrem aplaudiments enllaunats pels pròxims dies. Deixa'm començar pel Joan Poquí, que ve de Copenhagen. Mm-hmm. Que ja hi havia Cristiano ahir.
4: Sí.
0: Ja no hi és.
4: Sí, sí.
0: Ja no hi és.
4: Lamentable, eh?
0: Sí. Te'l vas trobar o no? No te l'has trobat.
4: No. De fet, em vaig assabentar allà que Portugal estava jugant allà un partit.
0: Avui ha jugat. Bueno, o sigui, ahir era la prèvia, diguem-se.
4: Doncs que anaven cap allà. Mm. I no vaig trobar per res. I lamentable el... Però vergonya aliena, eh? Mm.
0: No, ara en parlem d'aquest cas, però jo volia comentar-te que tu has anat allà a la reunió de la European Football Clubs.
4: Sí, eh? Perquè anava a la porta i per veure si podia trencar-li.
0: Home, li vas fer una entrevisteta allò individual, sí. 7-8 minuts, xerrant una mica de tot.
4: Bueno, tot no, 4...
0: Bueno, 4 cosetes, sí. Bé?
4: Bé, molt bé.
0: Et va semblar bé que es reconcilies una mica amb l'Atlético?
4: Sí, ell va estar en la mà a qui creu que amb qui creu que necessita dur-se bé. Per exemple, és evident que després d'un temps de ruptura total amb la UEFA i amb la EFC, antiga ECA, pel tema de la Superliga, li interessa reconstruir una bona relació amb la UEFA i amb en aquest cas Nasser Al-Khelaifi i l'Atlético de Madrid. És veritat que el Barcelona ha fet un intent d'un fitxatge, no ha sortit bé. Crec que amb tota la situació, com ha anat

0: el fitxatge, o sigui, l'intent de fitxatge del Barcelona, crec que el que surt més parat era l'Atlètic de Madrid, sobretot per la resposta també impresentable i fora de tota de tota educació, de tots els principis d'educació a les xarxes socials, fent mofa i befa del Barcelona, i ara ha d'estar bé amb la UEFA perquè té un atac també fora de mesura i fora de tota credibilitat per part del Madrid pel cas Negreira, el famós informe.
1: Ara parlem del que ha passat avui, no? El Madrid presentant informes...
0: Bueno, avui no, ja fa dies que ho ha dit. És l'informe famós que el Madrid ja va anunciar a Florentino Pérez que en aquella roda de premsa perpèntica que presentaria, i el Barcelona que ha de fer donar explicacions davant la UEFA, que tampoc necessita donar-ne masses, però crec que és intel·ligent situar-se en el lloc correcte en cada moment, i penso que el Barcelona ha d'explicar-se... Dir-li a Ceferín que és fum i que és una patranya, allò de Florentino.
1: Vas poder accedir a això de l'assemblea?
0: Sí, aviam, us dic la veritat.
1: Però sí. Què tal és? Perquè això et fa una pinta...
0: No, és un tostón. Un tostón, sí, sí. Fins al cas que vaig accedir, però també vaig fotre el camp ràpid. O sigui...
1: una sala molt gran, he vist.
0: I fosca.
1: Però molt fosca, això és, sí.
0: Això és
1: amb llums a l'escenari, només.
0: Clar, aleshores...
1: Gent adormida.
0: Va entrant les ganes d'anar a visitar Morfeu, i aleshores, abans que això fos inevitable, vaig fugir d'allà.
1: I avui expliques que la porta allà ha aprofitat per parlar amb Alexander Zeferin, president de la UEFA, amb el Kelaifi, que és el president de la EFC, de l'European Football Clubs, perquè potser és vicepresident ara ell.
0: La propera assemblea de la EFC es renova el Consell d'Administració, la Junta Directiva, i el Barcelona, el que s'ha estat parlant aquests dies, és que vol entrar i es parla en passadissos que pot haver... Això es vota, ho voten els clubs.
1: Ah, pot aspirar a una vicepresidència.
0: Vol aspirar a una vicepresidència.
1: Bueno, això és també important perquè et col·loques entre passadissos, allà,
0: A més, et col·loques en una institució que ara mateix, a una associació de clubs que ara mateix és aliada de la UEFA. I tu on necessites estar bé... sobretot és la UEFA.
1: Que es digui EFC no m'agrada perquè em recorda a la UFC, que és el que es foten cops de pinyes en un ring de matinada, no? Jo no soc gran fan.
2: Però s'ha retorcido, no?
1: No, és que m'agradava més ECA. ECA era autèntic. Que, hòstia, la ECA, què és?
0: Que a més té més sentit, perquè és associació de clubs europeus.
1: Va. European Clubs Association era la ECA, i ara és EFC, que és European Football Clubs.
2: Va. No, sona massa.
0: Que el que l'AIFI va dir, que vol ampliar...
2: FIFA. Això suena a l'antigua FIFA, no?
1: FIFA, sí, una mica, sí.
0: No, és que, i originàriament, quan neix la ECA, neix com a contrapès de la UEFA. És a dir, la UEFA és la patronal. Si fem el paral·lelisme amb Espanya, la UEFA és la Lliga. Mm. Ai, perdó, la UEFA és la federació, la que organitza els tornejos i tot, la que trinca, la que reparteix els diners, i la Lliga és l'associació de clubs, és la patronal. Mm. Si fem el paral·lelisme o extrapolem el futbol europeu, la UEFA és la federació, i la ECA és l'associació de clubs. I va néixer la ECA com a contrapès de la UEFA per defensar els interessos dels clubs. Ara van de la mà, amb Zeferin, però ha hagut èpoques antigament que no anaven de la mà, sobretot en l'època de Platini.
1: Ara entrarem en el cas Cristiano, crec que és el nom propi de les últimes hores, però ja que hem arrencat per aquí i que parlàvem de la UEFA, avui a la tarda hi ha hagut molts comunicats, un de la UEFA, un del Madrid, un altre del Barça, amb el cas Negreira com a protagonista. Jo insisteixo que el que deia a l'inici, és curiós que sempre que no hi ha... Sempre ja apareix Negreira quan el Madrid no va bé, o quan Mbappé és casat a París, o quan volen desviar l'atenció d'alguna manera. Bé, què ha passat avui exactament?
3: Doncs mira, Daniel, primer comunicat el de la UEFA, confirmant a primera hora de la tarda que havia rebut aquest informe del Real Madrid pel cas Negreira, un informe, ho deia abans el Puquí, que ve d'aquella roda de premsa de Florentino Pérez, de mitjans del mes de maig. Per tant, estem parlant de fa 5 mesos en el que avisava que enviaria aquest informe a UEFA. En aquest comunicat, el que explica UEFA és que els inspectors d'ètica i disciplina ja tenen aquest informe i que, per tant, doncs, se'l revisaran. UEFA, per tant, ja té aquest informe del Real Madrid, que també ha aprofitat per ficar-hi cullerada mitjançant un comunicat demanant a l'organisme continental que agilitzi aquesta investigació per esclarir els fets denunciats. L'escrit també afegeix que l'informe incorpora molta documentació i evidències sobre uns fets d'extraordinària gravetat, diu el comunicat del Real Madrid, que afecten la integritat de la competició i la confiança del sistema arbitral. Per tant, UEFA primer, Madrid després i uns minuts més tard ha reaccionat al Barça, aquests dos comunicats confirmant i deixant molt clar que UEFA no ha obert cap expedient nou al Barça i que es manté l'expedient que es va iniciar el 2023, per tant un expedient que en cap cas s'havia tancat. A més, afegeix el Barça en aquest escrit que sempre ha col·laborat amb els investigadors. Per tant, aquesta ha estat la successió de comunicats d'aquesta tarda.
1: Bé, doncs això, el Madrid apreta perquè ara mateix és potser l'única batalla que pot guanyar, o que vol intentar guanyar, o que vol intentar utilitzar per desviar l'atenció, però és que el cas Negreira, encara s'està fent el pas previ.
0: S'està fent la instrucció inicial.
1: La instrucció inicial, correcte, no em sortia el nom. Veurem si arriba a judici, aquí.
0: Clar.
1: Aquí. I el Madrid està aprofitant per anar fotent merda a Madrid, a la UEFA, vull dir, a nivell europeu.
0: El Madrid sap que no... Que, bueno, ja el Madrid sap. Qualsevol jurista mínimament eficient o eficaç o sap que això no té... O té molt, molt difícil la sortida si no hi ha la constatació i la prova fefaent de corrupció esportiva, com que això no es dona.
1: Si el Madrid vol que el Barça el declarin que ha comprat àrbitres.
0: Sí.
1: I el Barça el que defensa és que pagava per un assessorament arbitral. Potser uns preus desmesurats. Potser aquests diners anaven a parar a un altre lloc i no estem parlant de corrupció esportiva, sinó que el que s'hauria d'investigar és que on anaven a parar aquests calés.
0: Val, doncs
1: no dic que el Barça no hagi fet res malament, el Barça potser ha fet algunes coses malament. O amb
4: però
1: morals.
4: Però que això hagi incidit en els resultats esportius
1: però,
4: és que no té cap mena de sentit.
1: Però el Madrid vol exprimar...
3: Que és el que demana el Madrid.
1: El Madrid vol exprimar això.
4: Buscar Madrid, això és que no té sentit.
0: El Madrid vol estirar el xiclet tant com pugui per tirar porqueria al Barcelona, per desviar l'atenció, per jugar a les seves armes, que és sempre la manipulació de l'opinió pública, el aconseguir influir en els estaments,
4: el control del discurs.
0: Ah,
4: el mateix que ha passat amb Mbappé i la pilota d'or.
0: Mm-hmm. Ells volen això, però és que si ens anem a la UEFA al 2023, quan esclata el cas Negreira, efectivament, la UEFA obre un expedient al Barcelona i en aquell moment molta gent dona per sentat que hi haurà una sanció al Barcelona. I es dona per fet que la temporada següent, 23-24, el Barcelona no jugaria a Champions. Sí. Això es donava per
1: fet arriba a dir.
0: A mitjans de comunicació. Sí. Val. De fons ben informada. Segurament la UEFA devia pensar, home, si hi ha hagut compra de partits, aquesta gent els... Què passa? Que hi ha precedents de la UEFA que ara no recordo el club, eh? Però hi ha precedents, jo vaig fer en el seu dia el reportatge pel Mundo Deportivo, de clubs que la UEFA va sancionar i després els tribunals nacionals van declarar no culpable el club de corrupció esportiva i la UEFA va haver d'indemnitzar aquell. Per tant, què va fer el Barcelona l'any 2023? Molt bé, UEFA, veniu, nosaltres tot el que ens demaneu pel vostre expedient us ho ensenyarem. Ara, nosaltres ens hem guanyat el terreny esportiu el dret a jugar a la Champions l'any que ve. Sí, ens sapigueu que si ens sancioneu sense jugar a la Champions i resulta que els tribunals competents espanyols...
1: Us demanarem milionàriament,
0: i ens haurem d'indemnitzar amb els diners que hem deixat de guanyar per jugar a la Champions, més danys i perjudicis. La UEFA va captar el missatge i la UEFA el que fa és dir, bé, mentre no hi hagi una sentència condemnatòria a la llei, als tribunals espanyols, al Barcelona, per corrupció esportiva, nosaltres no sancionarem al Barcelona. En el moment que els tribunals espanyols sancionin, trobin culpable al Barcelona de corrupció esportiva, en aquell moment el sancionarem. Mentrestant, no. Com que això no està passant? Això no està passant. I no passarà. No passarà, perquè no trobaran una prova. De fet, la jutgessa instructora del cas ja ha dit...
1: Ha dit al Madrid que no ho allargarà més.
0: Que no ho allargarà més. Perquè
1: Madrid
0: s'ha acabat.
1: Volia estar
0: que s'ha acabat la comèdia. Sí. Que el teatre, que el teatre aquest del malo ja s'ha acabat. Ja no hi ha més teatre. Per tant, estem davant de fum. Fum, que és el que ha dit el president Laporta en diverses ocasions, és fum. És una manera de distreure l'atenció, de pressionar, d'intimidar, de manipular, de fotre merda, de falsejar, de mentir, de seguir robant, distraient l'atenció per nosaltres. És això el que fa el Real Madrid, res més. Com ha fet tota la seva història, fan això, es dediquen a això. Són professionals d'això, són professionals del fum. I per tant és el que estan fent. Ja està, vull dir, no hi ha més.
1: Discurs de poqui. Paco, Maria, què en penseu?
2: Yo creo que el comunicado de la UEFA de hoy no es nada casual. Primero porque yo no creo que han falta, ¿cuánto han sido? 3-4 meses que lleguen estos 500 folios a la sede de la UEFA.
0: 500,
2: a la yo no sé, yo no sé si
3: les
2: han mandado en
3: Paloma
2: en
3: folios.
1: Potser se'ls ha colat la fotocòpia de Mourinho de l'Atlético.
4: També, segurament.
1: En els 500
4: folios. Que han aportat, si han descobert alguna cosa nova, potser també l'haurien d'aportar...
2: No.
1: Aquí, ¿no? A la instrucción que hay aquí, sí.
2: Sí, la verdad es que tengo curiosidad por ver qué salen esos informes. Entiendo que será unos detalles minuciosos de cada partido. Cuando,
0: de la Galerna, Real Madrid Televisión y el programa que fa aquest Matías Prats.
2: Hace unos meses, además era el diario Marca, creo que hizo una especie de informe. Pues eso, al final la conclusión, no, pero la conclusión era que no habían ayudado al Barça. O sea, que al final es un poco rocambolesco. Pero sí que creo que no es nada casual este comunicado, porque para hacer un acuse de recibo hace falta que la UEFA saque un comunicado de un párrafo. No tiene ningún tipo de sentido. ¿Hay alguna teoría que dice que es un guiño de ojo de Ceferin hacia Florentino? Están intentando un poquito de acercamiento y, bueno, te echo un cablecito por aquí, pero, ¿sabes? Muestro solo la patita. Porque, evidentemente, como bien decía Poquí, si no hay una sentencia, en este caso penal, condenatoria contra el Barça, la UEFA aquí no puede aplicar ningún tipo de sanción deportiva, que recordemos que en España no se puede aplicar porque el caso, o sea, ya ha prescrito.
1: Ha prescrit, sí.
2: O sea, no tiene ningún sentido.
1: Ja, ja. Bé, doncs això, a veure què acaba passant. I una mica com el cas del City, que sembla molt gros, que sembla que l'hagin d'expulsar del futbol mundial... Però veurem on arriba tot això.
0: Però aquí sí que hi ha un de 115 casos, no sé, eren 114 que s'han trobat provats. Per tant, aquí sí que hi ha un...
1: Sí, però com explicava ahir el Toni Padilla, ho han agrupat en 5 grups d'aquests 114, n'hi ha un que és hi ha 20 casos en què no han cooperat enviant informació que els reclamaven. Hi ha un altre cas que és, això, irregularitats financeres, hi ha un altre cas que és amb publicitat, vull dir, que estan agrupats en 5 blocs, aquests 114 casos que, en els quals els declaren culpable. Però... Clar, després ho hauran de demostrar davant de... Perquè això és una comissió independent de la Premier League que ha dit nosaltres creiem això, però si recorren a un organisme superior... Hauran de demostrar-ho d'alguna manera, que tenen proves fefaents que havien... No, o amagat contractes publicitaris, o camuflat...
4: Però a mi em sembla, Joan, a mi em sembla que en aquest cas és com més fàcil de demostrar, o més possible demostrar-ho, perquè estàs parlant de números, de contractes, de peticions d'informació que no s'han donat. En el cas del Barça... És que hi ha partits de futbol. És que hi ha partits de futbol i hi ha gols. És que no tens més on agafar-te. Sí que hi ha els pagaments, però és que això no ha fet que el Barça estigui guanyant les lligues des de fa 20 anys. És que no ha passat, això.
1: No, de fet, en el procés del Casnegrera hi ha la lliga del Camp Nou, que Mateu Laoz li virla aquell gol a Messi i li dona la lliga a l'Atlético. Vull dir que hi ha hagut molts exemples de lligues. N'hi ha un altre també que guanya el Madrid.
0: Escolta, jo si m'hi poso...
4: Fes un informe de 500.
0: Faig un informe ràpid,
1: Sens dubte. Bé, abans de parlar de Cristiano, ja tenim aquí Rafinha a Barcelona. El brasiler ha aterrat aquest migdia a l'aeroport del Prat després d'un viatge de 24 hores des d'Austràlia.
3: Sí, un dia sencer. Ha fet escala a Dubai cap als vols de 2:45, ha aterrat a Barcelona i ha marxat cap a casa després d'un viatge llarg. Tal com heu explicat aquests dies a RAC1, tant l'entorn del futbolista com el Barça estan tranquils perquè, després de veure la ressonància que li van fer al Brasil, es descarta una lesió greu en qualsevol cas. Demà se'l mirarà el doctor Ricard Pruna, se li farà una ressonància magnètica que hauria de confirmar aquest primer diagnòstic. Si és així i es confirma, Rafinha hauria d'estar disponible pel partit contra el Getafe del dissabte 1 d'octubre. Una altra cosa ben diferent és que Flick li doni descans pensant en el que vindrà després. Galatasaray, Betis, PSG i Real Madrid. La temporada de Rafinha és espectacular, 14 gols i 3 assistències en 8 partits oficials amb el Barça, i la realitat és que no para d'acumular elogis. Un dels últims ve precisament del seu màxim rival del Real Madrid, el porter belga Thibaut Courtois, a menys d'un mes del clàssic. Són declaracions a Onda Cero.
5: Sí, a mí me gusta mucho Rafinha, creo que siempre para mí es una pieza clave del Barça y cuando no ha estado, yo creo que han sufrido mucho, y cuando está jugando bien, entonces yo creo que Rafinha, por ejemplo, siempre tiene el reconocimiento que se le merece, creo, pero es una pieza clave de ese equipo y mete muchos goles porque es un gran jugador, pero bueno, habrá que frenarle dentro de un mes, ¿no?
1: Eso es el que dio Courtois a Onda Cero. a veure si li fa algun gol Rafinha en el clàssic a Courtois, ja que està marcant a tots els porters. Ara us deixo opinar sobre Rafinha, però parlant d'elogis, avui també n'ha rebut un altre, Lamine Yamal, no? El darrer arriba d'un company seu a la selecció espanyola.
3: Víctor Muñoz, el jugador barceloní del Liverpool, reconeix que té una competència molt sana amb el blaugrana.
6: Intento aprender mucho de él, es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día, compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, la verdad que es todo un privilegio para mí y bueno, y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo, la verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
3: I un darrer apunt ràpid, en clau selecció, Nico Williams ha abandonat la concentració d'Espanya per unes molèsties a la cuixa esquerra. Les va sentir, les va notar després del partit contra Croàcia, al Sánchez Pizjuán. Cap futbolista el suplirà i, per tant, la convocatòria pels partits d'Oviedo i Split es queda amb 25 futbolistes.
1: Està passant molt, no, això? Moltes molèsties...
4: És que potser el més intel·ligent és el que ha fet Klopp. Té uns quants pels primers compromisos i una altra tongada de jugadors pels següents. Perquè...
1: Sí, però és interessant que els jugadors, a la mínima molèstia, perquè no es parla mai de lesió, ni Eric és lesió, sí, ni Rafinha és lesió, ni Nico Williams és lesió, ni Grimaldo tampoc és lesió, vull dir, els jugadors diuen, vale...
3: Freddy. La Konaté, no? Sembla que és una miqueta,
1: sí,
3: més
1: Mbappé
3: greu.
1: Sí, Mbappé és l'altra que Mbappé. Molèstia.
2: O pequeños pactos con los seleccionadores aquí, que no conocemos.
1: Aquí. Tu creus que sí? Pot haver,
2: sí,
1: alguna cosa,
2: igual,
1: així, eh?
2: Segur.
1: Sí, eh?
2: Segur.
0: L'Mbappé és teatre, segur. I Rafinha espero que també. Hauríem de fer tots.
2: Bueno, estava haciendo una Coca-Cola, no?, en París. Quan ha sigut esto?
1: Avui l'han casat. Bueno, ahir la nit.
4: Bueno,
1: sí,
4: la nit.
1: Avui
4: s'ha
1: filtrat. Sí.
0: Ara, partint de la base que és una aturada indecent. És indecent.
4: S'està fent llarga, eh?
0: No, és que és indecent. O sigui, sí, clar, a mi ja se'm fa llarg dos dies d'aquesta patotxada, entens? Però el concepte que aturin la competició, que els jugadors del Barcelona que no estan a la selecció no han hagut estan fent vacances.
4: Clar.
0: Però que és escandalós. Però que és intolerable, home. Aleshores, partint d'aquesta base, tots haurien de fer el mateix. Tots haurien d'avorrar-se. I que juguessin la sub-20. Faig un parèntesi. Em sembla un altre escàndol que el Barcelona femení no pugui tenir en partits de Lliga F o del trofeu Cantamanyana, és més igual que el trofeu.
1: A les del sub-20, no?
0: Perquè hi ha dos senyores que estan jugant al Mundial sub-20 en època de competició. Però és que és una indecència. És un atracament. És un expoli permanent d'aquesta màfia de les seleccions. És un expoli. I és un exemple més.
1: Això passa a segona divisió amb alguns clubs importants, per exemple el Girona.
4: No
1: s'acaba d'entendre, vull dir, si para...
0: No s'entén.
1: Si para.
0: Para, tu, sí. Ja està.
1: Jo tinc la solució, ja te la vaig dir. Mira, del 15 d'agost al 15 de novembre que es vagin jugant la Lliga, la Champions, la Copa. I després, el 15 de novembre, doncs pares un mes. Del 15 de novembre al 15 de desembre fots seleccions compactades. I a partir del 15 de desembre, vacances. Vull dir que...
0: Els Reis.
1: Vacances. El problema és que...
0: Pare Noel.
1: Sí. No, però que després de les seleccions no hagin de tornar als clubs i no, vull dir que tinguin el període de vacances ja, que toca per parar a fer.
3: Encara es faria més llarg, eh?
1: Ja ho sé.
0: I els que no...
1: Bueno, seria com el Mundial de Qatar, que va ser del novembre al desembre. Vull
0: dir, i els que no tenen internacionals?
1: Aquest és el problema que li veig, clar. Aquí hi ha un mes i mig que estarien alguns jugadors...
3: De fet, ho hem explicat, els jugadors del Barça, els 5 o 6 que estaven sans, aquests 9 dies que han tingut, tots s'han emportat cadascun per Benjamin Kugel un pla específic de treball. De fet, tots, cada dia, evidentment no és el mateix que treballa la ciutat esportiva, però que vacances com a tal tampoc n'han tingut. Vull dir que cada dia havien de seguir un pla específic de treball.
1: No és el mateix, però sí,
3: no,
1: com a mínim
3: evidentment.
1: Mantens en forma. Jo era dels que no feia els deures, vull dir.
0: Fan teletreball.
1: Jo seria un mal.
2: Esto me ha recordado cuando en la época del COVID con Quique Setién, que les mandaba los deberes físicos para hacer a los futbolistas y evidentemente se lo pasaban por el forro.
1: Sí. Va quedar clar en el 2-8 contra el Bayern, que físicament ens van passar per sobre. Bé, 11 i 17. Gràcies, Pintanel.
3: Que vagi bé.
1: Vinga, fins ara. Fem una pausa i parlem de Cristiano Ronaldo. A veure si ja tenim alguna declaració postpartit després del... Escolta, Dinamarca 2, Portugal 4. Vull dir, trobar a faltar, no l'han trobat a faltar.
0: Ei, Toma, demano disculpes, jo anava amb Dinamarca.
1: Clar, ja ho sé. Per qüestions familiars, tens raó.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
8: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
10: Peugeot.
11: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1.
12: Aquest any sabem que vindràs i gaudiràs de la cursa de RAC 1. Saps per què? Perquè tu pots. Vine i corre amb FIAC, les 5 lletres que donen tranquil·litat.
11: FIAC Assegurances dona suport a la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Us hi esperem.
13: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
14: RAC 5, 4,
15: 3, 2, 1.
11: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
16: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
11: Us hi esperem.
17: Mira, ja ve, recta final.
18: Mola de Déu.
11: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
19: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC.
20: Un autèntic bochorno.
16: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
11: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
16: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
21: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
22: 19 de desembre del 1936.
21: I el número de la sort, el
22: 4.
21: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
7: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11 i 21 minuts, aquí seguim el Tu diràs a RAC1, la nit esportiva de Catalunya amb el Joan Poquí, la Maria Fernández Vidal i el Paco Cabezas, i amb 20 persones de públic que estan gaudint del programa en directe. Tots recordeu Andrés Iniesta, no? El recordeu o no, Andrés?
1: No sé,
0: sí. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Doncs ara podreu descobrir-ho al Iniesta Experience, al joc interior. Ja podeu aconseguir entrades i tota la informació d'aquesta exposició de la vida d'Andrés Iniesta entrant a iniestaexperience.com, tot junt, iniestaexperience.com. Allà trobareu tota la informació i podreu descobrir la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Iniesta Experience, el joc interior, a partir d'avui ja a Barcelona, al Port Vell, a l'IMAX. M'agradaria parlar de Cristiano Ronaldo, però... Hola, Oriol Jové.
2: Hola, bona nit.
0: Bona nit. Però tenim una última hora que ens porta el Roger Saperes, que ha trucat aquí perquè avui fa horari de matí, però m'ha dit, escolta, tinc una notícia i vull entrar un moment en directe al Tu diràs. Hola, Saperes.
3: Hola, què tal, Pariser? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. A veure, tens novetats sobre l'artista que apareixerà a la samarreta del Clàssic del 25 d'octubre.
3: Sí, perquè fa uns dies Carlos Montfort, del diari Esport, el nostre company avançava que Tyler, the Creator, era l'opció preferida del club per aparèixer al frontal d'aquesta samarreta del Clàssic com a artista de Spotify. Doncs a RAC1 ja podem confirmar al 100% que aquest serà l'artista que lluirà l'equip en el proper duel contra el Madrid, a l'Spotify Camp Nou, recordem, el 25 d'octubre. Per tant, Tyler, the Creator. El seu nom és Tyler Gregory Okonma. És un artista nord-americà de 35 anys, conegut amb aquest nom de Tyler, the Creator. Està considerat una figura influent del hip-hop alternatiu i fins i tot ha participat en alguna pel·lícula com Martí Suprem. I el seu darrer àlbum és Don't Tap the Glass, del 2025. Tyler serà el novè artista que apareixerà a la samarreta del Barça després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. De tots aquests, Aleix, Olivia Rodrigo és la que ha venut més samarretes. L'artista de Califòrnia va arrasar en vendes i és la més venuda d'aquesta llista, cosa que té un mèrit increïble tenint en compte els noms que hi han aparegut. En tot cas, totes aquestes edicions han estat fins ara un èxit rotund a nivell comercial i les edicions que es fan a 400 euros es venen aquestes edicions limitades. Normalment se'n posen a la venda 1.899, s'esgoten, i també l'edició superlimitada, que és la que va assignada pels jugadors i es venen a 3.000 euros, també s'acaba esgotant perquè són una joia entre col·leccionistes. En tot cas, aquest any Tyler, the Creator, serà l'escollit per aparèixer al pit de la samarreta en el proper clàssic, com dèiem, del 25 d'octubre a l'Spotify Camp Nou.
0: No tinc el clàssic, a veure si l'Oriol Montfort, el nostre tècnic de so, a veure, ens pot punxar. Bueno, m'esperava alguna cosa més moguda, ¿no? Tyler, the Creator...
4: No, pero porque ha evolucionado.
0: ¿No? Ah, sí?
4: En sus inicios era bastante más guerrillero.
0: ¿Es hip-hop, això, Paco?
4: Sí, hip-hop, soul.
0: Soul.
4: En sus inicios de carrera, además, tuvo bastantes problemas con algunos países por el tipo de letras, luego se fue calmando un poco más.
0: ¿Pero cómo lo conoces tanto? Perdona.
4: Es un artista muy influyente.
0: Ah, sí, pero
4: además,
0: discúlpame.
4: Además, es diseñador, tiene una firma de marca de ropa propia... No, és un tipus bastante... Ha ganado varios Grammys, diria.
0: Però això és entre el jovent o...
4: Sí, y a todos los que le guste ese tipo de música.
0: Ah, sí, val.
4: No, tengo que decirte que a mi hija le gustaba bastante más Olivia Rodrigo, pero bueno, puedo entender que Tyler, the Creator, pueda... No sé, yo creo que pueda ser un tipo importante para llevarlo la camiseta.
0: Val.
4: No l'he escoltat nunca, no?
0: No, puc dir que no havia sentit mai el seu nom.
1: És la primera vegada que no sento un nom de patrocinador de la samarreta del Barça. Vull dir, tots els anteriors els havia sentit.
0: A l'Olivia Rodrigo també.
1: Sí.
5: Jo no sé.
1: Sí, però aquest no.
5: I el Chiran, el Coldplay...
0: Els Stones, sí, Rosalía...
5: Ah, sí, també.
0: Sí. Drake, aquell Drake sí que l'havia sentit, però no...
4: I trajo mala suerte, Drake, además.
0: Sí, va ser la rota.
4: Aquí ja no nos gustó mucho, sí.
0: Val, a veure, això és Tyler, the Creator?
4: No.
0: Molt bé.
5: Mm. És una mica orquestra Mondragón.
0: És animal. És animal. Val, doncs això, queda confirmat que Tyler, the Creator, lluirà el dia 25 d'octubre al Spotify Camp Nou en aquest primer clàssic. Molt bé, sap veres.
3: Sí, sí, no m'equivoco, Aleix, ho deia ara el Paco, ha guanyat 3 premis Grammy.
0: 3 Grammy, eh? Val. Vols, sí. Vols afegir alguna cosa més?
3: No, anava a dir només que no m'estranya que sigui polifacètic amb tot això que estava explicant també al Paco, dient-se The Creator, no? Si us ho així, doncs. Ja vindria a ser una mica això, no?
2: Va, va. Has vist el logotip, Aleix, de no. Tyler, The Creator? Lletres molt de fantasia.
0: Ah, mira, això podria ser el que aparegués a la samarreta, perfectament. Sí, són xules. A mi m'agradaria, sí, m'agrada. Jo no pagaria els diners que paguen per les samarretes, ni per la de 400 ni la de 3.000, però per això hi ha, pels gustos, els colors i pels col·leccionistes, doncs, aquest tipus de coses. Molt bé, Sape, res més?
3: Sí, deixa'm que t'expliqui un parell de coses, ja que estem amb el tema samarretes, que m'han semblat interessants, perquè estava preguntant avui també per aquestes qüestions. Per exemple, sobre la segona samarreta d'enguany, la negra i lila, aquesta la marca de Kobe Bryant, que ha tingut molt bona acollida, però s'ha venut menys que les segones d'anys anteriors, en un percentatge aproximadament del 2 o 3% menys, per l'efecte del Mundial. Què vol dir això? Doncs que molts turistes que eren a Barcelona van comprar una samarreta, segurament de la selecció espanyola, perquè s'ha venut moltíssim aquest estiu, ha tingut un èxit molt gran, això ho creuen també des de Nike i des del club, i aquest aficionat, que segurament es va comprar, per exemple, la segona equipació, que és la que més s'ha venut de la selecció espanyola, amb el nom de Lamine Yamal, creuen que va deixar de comprar la samarreta del Barça. Per tant, hi ha hagut aquest efecte del Mundial que ha fet que el Barça hagi venut una mica menys aquesta segona equipació d'aquesta temporada, que havia tingut molt bona acollida, aquesta negra i lila. En tot cas, no és un percentatge molt important, i des del club creuen que fins a finals d'any, doncs, les vendes creixeran i es podrà equiparar a la d'altres temporades, però m'ha semblat curiós aquest efecte que han detectat, que havia baixat una mica menys, i que l'atribueixen a la venda que hi ha hagut, perquè ho hem pogut comprovar, ni que sigui visualment també, no?, de samarretes de la selecció espanyola arran de l'èxit que ha tingut, i aquesta associació, no?, en lloc de comprar-te la de Lamine Yamal del Barça, fer-ho de la selecció espanyola. I encara un segon apunt, perquè fa pocs dies el Barça ha llançat també una nova equipació d'aquesta línia retro, que ja n'ha fet més d'una. En aquest cas, la inspirada en la capa dels anys de les temporades 92-95, que és la famosa aquella de la línia blanca, evidentment sense el logotip de capa, i apareixen les paraules Barça, però la resta és idèntica. I ens expliquen també que el fet que l'estigui promocionant Rafinha, que se l'hagi posat un jugador del Barça com ell, que està en aquest moment, ha fet que realment ho estigui patant bastant. I en aquest sentit, ara que et parlo també de les samarretes retro, deixa'm dir-te que hi haurà samarreta del Barça en la jornada retro que ha instaurat la Lliga. La temporada passada, recordem que molts equips ho van fer, el Barça no, i va entendre, va explicar quan ho van preguntar perquè era per una qüestió de temps, que la Lliga ho havia fet una mica a última hora i el Barça no havia pogut preparar una samarreta. Sí que ho farà aquesta temporada i tindrem samarreta retro en aquesta jornada que prepara la Lliga, aquesta jornada vintage que ja vam viure per primer cop la temporada passada. I compta també amb aquesta, en el sentit de com està de moda el tema de les samarretes vintage o retro, perquè de la venda total de samarretes del Barça, el 70% correspon a les diferents equipacions de Nike i el 30% a la línia pròpia del club, entre les quals hi ha aquesta línia retro que ara estàvem comentant, una mostra d'aquest fenomen i d'aquesta febre que hi ha per les samarretes antigues, i també de la feina que s'està fent des de BLM. Perquè te'n facis també una idea a nivell de números, només amb el que genera aquesta filial del Barça, que es dedica al merchandatge, obviant la resta d'ingressos, el Club Blaugrana seria el quart o cinquè equip de la Lliga competint amb els ingressos totals de la resta d'equips de primera divisió. Hòstia. Només amb el que genera BLM, el Barça seria el quart o cinquè de la Lliga en ingressos, competint amb els ingressos globals de la resta d'equips de primera divisió.
0: És bèstia, és que clar, és la joia de la corona BLM. Interessant, que el 30% del que guanya BLM ja sigui amb el que produeix el Barça amb altres robes, com la retro o xandalls només amb el logo del Barça, no? Sense Nike, per exemple. M'encanta que el Barça sí dissenyi una samarreta retro per aquesta jornada que va fer la Lliga, perquè pot ser molt xula, també, no?
4: La de la línia blanca de capa és que és preciosa.
0: Clar, potser volen utilitzar aquesta.
4: Jo recordo de niño con Romario, no? Clar.
0: Sí,
4: era preciosa, era preciosa. Y siempre he pensado, digo, tendría que intentar coger la antigua. a lo mejor nos, mira, nos la jugamos con esta, aunque salga Barça, me decapa, yo creo que sigue siendo precioso.
0: L'any passat va ser a l'abril, la jornada 32 o així, la jornada retro, sí. Per tant, potser haurem d'esperar uns mesos, però hòstia, és interessant, perquè molts clubs van fer unes samarretes xulíssimes que recordaven el club històric, i el Barça aquest any, pel que diu el Saperes, tindrà temps de fer aquesta samarreta retro i la lluirà en aquesta jornada especial que fa la Lliga. Molt bé, Saperes, boníssim aquest especial samarretes i publicitat de Spotify.
3: Perfecte, doncs que vagi bé, bona nit a tots.
0: Gràcies, adeu, adeu, el Saperes. Adeu. Sí, sí, se l'ha guanyat tu, bona info. A quarts de 12 de la nit. Tenim en línia un periodista d'Abola, portuguès, per parlar de Cristiano. És el Nuno Reis. Hola, Nuno, què tal?
6: Hola, buenas noches. Desde Lisboa.
0: Desde Lisboa.
6: Saludos.
0: Sí, estás en Lisboa siguiendo todo lo que pasa, evidentemente, en Copenhague, ¿no? Tenéis allí enviados especiales de Abola, que ahora mismo están cerrando las crónicas y trabajando. Entiendo. Hoy no se ha echado mucho de menos a Cristiano, ¿eh? En el 2-4.
6: Sí, ¿qué puedo decir? Tengo un compañero trabajando directamente en Copenhague, acá en Lisboa, hacemos también parte de lo trabajo. Fue una noche perfecta, creo yo, para no solo para los portugueses, para la nacional, pero particularmente para Jesús, los seleccionador, porque Portugal ha ganado 4 goles, ha jugado bien, y lo fantasma, entre pelicas, de que se llama la ausencia de Cristiano, no se ha notado, ¿no?
0: Ahora te preguntaré si crees que Cristiano se ha equivocado. Tu opinión, ¿vale?, sobre lo que ha hecho Cristiano, pero yo me gustaría saber qué, o sea, exactamente qué ha pasado. ¿Por qué se enfada? O sea, el motivo. ¿Es porque no juega en Noruega? ¿Es porque lo tiene calentando 20 o 30 minutos y no juega? He oído que Jorge Jesús, que se enfada porque Jorge Jesús le dijo en privado, discúlpame por tenerte calentando y no entrar a jugar. Ahora lo diré en rueda de prensa. Ahora me disculparé en rueda de prensa. Y cuando Jorge Jesús en rueda de prensa dice, no, aquí mando yo y no se disculpa, entonces es cuando se enfada. O sea, ¿exactamente hay un motivo, Nuno?
6: Sí. La historia comprida demoraría mucho, pero de una forma corta y resumida, lo que pasa es que cuando Jesús llega a la Nacional, reúne con Chris, y hay un plano para la utilización de Cristiano Ronaldo, ¿no? Vale. Un hombre de 41 años. Antes de lo partido con la Noruega, Cristiano Ronaldo pensaba que no iría a jugar, pero en los días de lo partido, Jesús le ha dicho que podría precisar que jugase. Después, no, Cristiano Ronaldo no ha gustado de estar en lo aquecimiento 30 minutos y después no tener un único minuto. Sí. Aquí en este punto creo que hay responsabilidades de las dos partes. Lo entrenador tiene que respetar un jugador con lo pasado y lo presente de Cristiano, pero Cristiano también no puede contar que siempre los entrenadores hacen aquello que entiende que es lo mejor para él. Después, hay un nuevo plano. Ese plano es que Jorge Jesús en la rueda de prensa pueda explicar la situación y pedir disculpa, pero Jorge Jesús es una persona que no tiene la comunicación, no es lo punto fuerte. Y perante las cuestiones de los periodistas, ha dicho cosas como en la Nacional mando yo y no voy a cambiar las mías ideas por jugador algún, sea lo jugador, sea Cristiano o otro jugador cualquier. Y terminó con una respuesta a una pregunta de mi compañero de Abola, que fue ¿qué iría a jugar con la Dinamarca hoy? Y Jesús ha dicho que jugaría Gonzalo Ramos. En este momento todo cambió y minutos después Cristiano Ronaldo estaba abandonando lo estadio. Vale. Y lo resto es historia.
0: O sea que un poco es lo que yo he dicho, ¿no? Que es una suma de todo lo que pasó desde Noruega y la rueda de prensa de ayer. Oye, ¿es cierto que que Jorge Jesús y el presidente de la Federación Portuguesa persiguieron a Cristiano hasta el aeropuerto de Copenhague para que no se fuera? ¿Eso es verdad?
6: No lo persiguieron, pero creemos que estuvieron en el aeropuerto tentando convencer a Cristiano a no viajar. Es la información que circula, pero no hay imágenes, no hay pruebas de qué aconteció. Pero la situación está siendo tratada a más alto nivel y te puedo decir, lo primero ministro de Portugal, Luis Montenegro, ha llamado esta mañana a Pedro Proença en Dinamarca para saber lo que pasa.
0: Hostia, increíble. Vale.
4: Uno tiene mejores cosas que hacer este señor, ¿no?
0: La última vez, ¿no?
6: Eso sí, eso es una información segura.
0: Oye, ¿se ha equivocado para ti o no, Cristiano?
6: Para mí, creo que Cristiano se equivocó, pero tiene una punta de un poco de razón de su lado y tiene un poco de equívoco. Lo mismo con Jorge Jesús, porque Cristiano puede decir que el entrenador no lo respetó. Muy bien, tiene una parte de razón, pero con 23 años de la camiseta nacional, con 41 años, con una carrera gigante, con la abrazadera de capitán de equipo, no se puede abandonar una concentración de una nacional pidiendo su yato privado o algo así. Es errado, no es lo primero. No es lo primero a abandonar, pero es muy errado para mí.
0: ¿Y los aficionados están con Jorge Jesús o con Cristiano en Portugal? La gente.
6: Hay una división evidente en Portugal entre los que están con Cristiano y los que están con Jesús, pero después de Portugal ganar, de estar jugando bien, de estar finalmente jugando lo que las personas esperan, sí, en este momento ninguém está contra Jorge Jesús. Pero hay mucha presión, no solo de las personas, pero también de los patrocinadores, de las empresas. ¿Sabes? Lo asunto está empezando ahora. Es apenas lo inicio, la punta del iceberg. Creo que es después de lo partido de Portugal con la Noruega, acá en el estadio de Oporto.
2: Dimanche.
6: Creo que ahí será diferente. Las cosas van a avanzar y ser más claras. Y Cristiano va a hablar.
0: Va a hablar, ¿eh?
6: Sí, wow. Cristiano prometió hablar
0: después del partido de cuando se cierre el parón internacional, digamos.
6: No, Cristiano prometió hablar en la publicación en su Instagram. No sé cuándo va a hablar, pero creo que no va a hablar antes de un partido importante, claro, para la Liga de las Naciones con la Noruega. No sería lo ideal, no sería bonito, no sería correcto, porque si es lo capitán de un equipo y estás con tu país y con tu equipo, ¿por qué estar alimentando lo fuego, no?
0: Ya. Y se ha acabado, ¿no? O sea, ¿no volverá? ¿Crees que no volverá a la selección portuguesa?
6: Para Jorge Jesús ha dicho hoy, antes de lo partido, en unas declaraciones muy rápidas, que era un asunto cerrado para él. Para allá estaba así. Las informaciones que hay, no confirmadas con Cristiano, porque está incontactable, es que no va a volver a Nacional. Y no creo que sería... ¿Cómo será posible corregir esta cuestión? Después de dejar lo estadio, de los problemas, de lo monstruo que se ha creado públicamente, no me parece que haya una solución tan buena como Cristiano volver a Nacional.
0: Muy bien. Mira, vamos a escuchar esto que decía Nuno Reis, de Jorge Jesús.
7: Hoy es día de jugar, ficar el juego.
8: Avui és dia de partit, així que ens hem de centrar en el partit. Després anirem a Dodragao i ens haurem de centrar en el partit de Dodragao. I després, segur que tindrem temps per parlar d'això.
7: En este momento el juego.
2: El document que hem sentit era una mica més llarg que la televisió amb drets abans d'aquest partit contra Dinamarca, i ha dit que sí, que el que deia el Nuno, que per ell, per Jorge Jesús, és un assumpte tancat, com a mínim fins al partit de diumenge contra Noruega.
0: Va. Nuno, gracias, os seguimos en a bola. Gracias por toda la información y detalles que nos has dado esta noche.
6: Muchas gracias, buenas noches.
0: Obrigado.
6: Saludos.
0: Adéu, adéu. Re, un minut i us demano l'opinió. Poqui, Paco i Maria.
9: RAC 1. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona. Autovivo Punes. Aquest octubre, Autovivo, liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous t'esperen en grans descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. És el moment de canviar el cotxe al millor preu. Totes les oportunitats a Autovivo Punes o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo Punes.
10: Escolta, informa't, descarrega.
9: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Pràcticament 3:15. Vinga, ja tornem a ser aquí. Què en penses, Maria, de Cristiano i del que ens deia el Nuno Reis?
1: Home, jo crec que Cristiano ja s'ha passat el joc de... És a dir, ha estat una persona capaç de ser l'extrem més individualista en un joc col·lectiu. O sigui, és molt difícil ser tan individualista en un joc de més companys. Ell està allà, estava allà aguantant perquè vol arribar als 1.000 gols. Sí. És el seu objectiu. O sigui, li importa un pito el que passi en Portugal. Ell vol quedar en els llibres d'història com que ell va arribar als 1.000 gols. És que és d'un egoisme tan descarat que si no et fa vergonya ni dir-ho en una roda de premsa, és que estàs ja en un nivell de creure't per sobre i del bé i del mal, del col·lectiu, del país, de l'equip, de la selecció, de tot. Ell es creu, segurament perquè molta gent del seu voltant així li fa creure, eh? Es creu per sobre del bé i del mal perquè el que ha fet és una falta de respecte i una manca d'educació i tan referent que vol ser ell. Aquesta és la manera de resoldre un conflicte, marxant i deixant tirat a l'equip. Quan ets el capità de la selecció, vaja, és que a mi em pot... O sigui, ara deia el company, no, és que tothom té la seva part de culpa. Puc arribar a comprar que l'actuació del seleccionador podia haver estat potser més didàctica, més negociada, més pactada, però el que no compro de cap manera és el desenllaç de Cristiano. És a dir, per molt enfadat que tu estiguis, no pots pirar i dir, i quan a mi em vagi bé i m'ho hagi preparat bé, ja parlaré, adéu. És això?
2: Paco,
3: es que a veces olvidamos que es lo de futbolista es una profesión, es un oficio. ¿Y qué pasa si calienta durante 30 minutos y no sale? ¿Se acaba el mundo? Es que no tiene ningún tipo de sentido. Es una situación triste, penosa, esperpéntica. Luego ya que actúe, que tenga que pegar un telefonazo al primer ministro portugués, esto ya se sale de madre, porque ya pasa a ser un problema de Estado. Yo creo que Portugal tiene bastantes problemas más allá de Cristiano y de su tremendísimo ego. Pero es que nos encontramos con que prácticamente la misma semana Messi va a ser despedido por su afición de la selección argentina como el mejor futbolista de todos los tiempos. Y en cambio Cristiano lo vamos a ver despedirse de la selección portuguesa en una furgoneta negra rodeado de sus palmeros y de sus guardaespaldas. La verdad es que es una situación bastante penosa. Y más allá de eso, yo creo que alguien debería convencer a Cristiano de que a sus 41 años ya no está para esto. No está. Ahora me estaba acordando del pobre Roberto Martínez en el pasado Mundial de Estados Unidos. Uf. Que se tuvo que comer a Cristiano en el Mundial. Y era una rémora. Pero en el Mundial de Qatar, para que veamos un poco cómo funciona también el sistema de la selección portuguesa.
0: Tú estabas allá, claro.
3: A Fernando Santos se le ocurrió meter mano al equipo y también se le ocurrió dejar en el banquillo en algún partido a Cristiano y se armó la marimorena. Parecía que se acababa el mundo. Cristiano se cabreó con todos los del vestuario. ¿Y cómo acabó aquello? Fernando Santos a la calle. Es decir, que él sigue pensando que es el rey del mambo.
0: Bueno, perdona, es que eran Jorge Jesús, era el seu entrenador a l'Al Nassr.
3: Que lo conoce de toda la vida.
0: Y tenían una relación magnífica y él va a probar también que fos el seleccionador portugués. Perquè allà a l'Al Nassr pactaven quan jugava, quants minuts, i allà a la Lliga Saudita feia el que volia.
4: Però jo és que em sembla un personatge lamentable. Sempre m'ho ha semblat. No, per mi no hi ha matisos en aquest cas. És el nen mimat, que és multimilionari, que porta la pilota d'última generació a jugar al pati del col·le, i en el moment que li fan un gol o que les coses no surten, s'emprenya, agafa la pilota i se'n va i no hi ha partit. Llavors, l'han deixat sense postre i ha agafat una rebequeria. Al marge, que jo també penso que va ser un autèntic llast per Portugal, una rèmora. Portugal podia haver competit per la Copa del Món tranquil·lament, amb 11 jugadors competitius i no un exjugador, un legend, si tu vols. Però és que al final, el contrast amb Messi és tan bèstia, és tan brutal. Messi ve de marcar 8 gols al Mundial, si no ho vaig errat. Mm. Està a la llista de finalistes per la pilota d'or.
0: Amb 39 anys, gairebé 40.
4: Que jo penso que podria jugar, com a mínim, la Copa Amèrica de l'any 28, perquè té contracte amb l'Inter de Miami fins al 2028. Mm. I, per tant, l'enganxarà just en els darrers mesos. I la Copa Amèrica és possible que algun partit es jugui a Argentina, si és que no ha hagut un canvi d'última hora. I el canvi, és a dir, i Messi... Es
0: no, perdona, de fet, com que hi ha els Jocs Olímpics de Los Angeles, volien canviar la seu d'Estats Units i Argentina volia acollir-la, també.
4: Aleshores, Messi podia arribar allà si hagués volgut, i no desentonaria. Clar, aquest porta sent un llast pels seus companys, fa que Portugal, que té un equipàs, no pugui competir per arribar a les fases finals de les competicions. Jo m'imagino que allà dintre els seus companys deuen estar fins a la coronilla d'ell, però té fins a la coronilla d'aquest paio, i el que flipo és que se'l consenteixi d'aquesta manera des del país, o des de mitjans de comunicació, que diuen que està dividit. Què dividit?
2: Sí,
4: o sigui, paio, si li hauries d'agafar i retirar-li la...
2: Durant el dia d'avui hem vist com s'han fet virals vídeos d'aficionats portuguesos trencant la samarreta de la selecció portuguesa, enfadats amb tot el que està passant amb Cristiano. El compte d'Instagram de la selecció portuguesa ha caigut desenes de milers de seguidors. Vull dir que realment entre l'afició sí que hi ha una divisió. Gent que pensa que, evidentment, l'etapa de Cristiano Ronaldo com a líder de la selecció portuguesa no s'ha acabat, n'hi ha que pensen que sí, que pensen com el Poquí, que ja va ser un llast durant el Mundial, Cristiano
1: és
2: Ronaldo.
1: És que a mi em sembla que això és una deixadesa fins i tot del mateix Cristiano, perquè si tu tens 41 anys, que diria que el febrer en fa 42, sí, ja... Sí. No sé, rei, gestiona una mica al final de la teva carrera esportiva.
2: S'ha de saber marxar dels llocs.
1: És superimportant, perquè hi ha un límit que llavors ja comences a fer el ridícul. I llavors això és molt perillós. Per tant, amb la pasta que tu tens, amb l'estrella que tu ets, tothom t'acompanyarà. Fes un comiat digne i marxa cap a casa. I seràs estrella sempre. Ara, el seu currículum ha quedat tacat per aquest final tan lamentable de gol.
2: De fet, per mi el fracàs de Cristiano Ronaldo és no generar unanimitat en un país, en una selecció en la qual ha sigut el líder i, sens dubte, un dels millors jugadors de la història.
0: Fixa't la diferència amb Messi, que és inevitable comparar-los, no? Tot i que per mi el debat va ser mediàtic. O sigui, esportivament...
4: No, és que no hi ha... discrepo. Sí. No és un dels millors jugadors de la història, no ho és. No ho és.
2: Hi ha gent a Portugal que no, considera com a tal.
4: Escolta, pensin el que vulguin. No és un dels millors jugadors de la història.
2: De Portugal.
4: És un tio que ha fet molts gols.
1: A Portugal potser sí, no?
4: Però és que hi ha com 30 jugadors millors que ell.
0: A Portugal potser no. Només al...
4: Segur que sí.
0: No, jo el que volia dir que...
3: Eusebio, segur.
2: Sí, Eusebio.
0: Fixa't la diferència.
4: Costa, segur.
0: Fixa't la diferència amb Messi, que diu... No, jo plego, fa un comunicat sense fer soroll, una carteta a Instagram, jo plego, i li diuen, no, tu has de jugar, tu has de venir a jugar un últim partit. Clar. I això és al revés, no? És, jo me'n vaig, i us quedeu aquí, i la germana dient, a veure si no guanyeu mai més res.
4: Però no t'hi vas, vinga, fora d'aquí, fora del camp, rèmora.
0: Sí. Bé, mira, ara que dèieu això, que no s'ha hagut marxar, una pregunta així personal. Hi ha hagut algun moment a la vida que no heu sabut marxar d'un lloc? O sigui que no... Recordeu algun moment de dir, hòstia, jo aquell dia no sabia com marxar? Uf. O què?
2: Uf, duríssim, sí, eh?
0: Això?
4: Jo...
0: La cara del Poquí.
1: En realitat només volem saber el teu cas.
0: No, però...
4: D'alguna barra de bar, saps?
0: Hauria d'haver
4: marxat cap a casa abans.
0: T'entenc i empatitzo totalment amb tu, sí. No, però hi ha situacions a la vida que penses, hòstia...
2: Que s'allarguen massa.
0: Sí.
2: No, massa i tothom ho veu i tu no ho veus.
1: El que diu el Joan és molt important. De les festes s'ha de saber marxar a l'hora que toca.
0: A temps i dignament.
1: Sí.
0: I dignament.
1: Perquè llavors, a partir de certa hora, ja només hi ha desgràcies.
0: Però no només això, hi ha coses normals, vull dir, estan serè, hi ha moments que s'allarguen massa, que no saps marxar, converses, no? Trobades allò incòmodes al carrer.
2: Relacions entre persones.
0: Tens raó. Hi ha relacions que s'ha sabut allà a l'hora, també, al moment.
4: No, jo aquí foto el camp ràpid.
0: A veure, a tot això, per cert, he al·lucinat amb una altra dada. Ahir a Flight Radar hi havia 8.000 persones veient en directe com aquest tio a l'avió anava de Copenhague a Madrid.
2: I gent a Barajas esperant-lo.
4: Hòsties.
3: El món està loco.
0: Estem sent tornant.
3: I lleno de xalaos.
0: Sí. Però 8.000 persones allà connectades i veient, mira, l'avió ara ha avançat un quilòmetre. Ja està per Alemanya.
1: Ens extingirem.
0: Ara ja està per França, l'avió.
1: Bé. Aviat.
2: Hi ha gent molt aficionada a seguir els avions, eh?
0: Sí. No, evidentment, vull dir, cadascú que foti el que vulgui amb el seu temps lliure. No, més enllà d'això, t'has estat mirant una mica el postpartit.
2: Sí. Mira, parlàvem de Jorge Jesús, del que havia dit abans del partit. Després del partit, evidentment, li han tornat a preguntar, perquè és una qüestió que anirà sortint fins que ningú doni explicacions, sigui Cristiano Ronaldo, sigui el propi Jorge Jesús. Ha dit que el que està passant no separarà el grup, no separarà l'equip i ha demanat estar concentrats fins que acabi aquesta finestra de seleccions diumenge i que a partir d'aquí ja en parlarem.
5: No, per a mi, reparo, este joc que vem a seguir, que é o jogo do Dragão, até aí tenho que estar focado no jogo, como tinha focado...
2: S'ha d'estar concentrat, diu Jorge Jesús, pel partit de, do Dragão. I després diu, ja veurem com va. Li pregunten si és difícil concentrar-se després de tot això i diu que per ell no, que a ell l'únic que li costa és, el que li resulta difícil és saber que, com entrenar els seus jugadors, que això és el que li resulta difícil a Jorge Jesús. Més enllà del tècnic que ha parlat a RTP, a Ràdio Televisió de Portugal, hem sentit a Vitinha, el migcampista portuguès, que ha explicat una mica el que venia dit amb el seleccionador, que han intentat doncs, mantenir-se al marge d'aquesta qüestió, com a mínim, mentre disputaven el partit d'avui.
6: Sí, nós tentamos focar-nos no jogo e foi o que nós fizemos. Acho que respondemos de forma,

0: tothom, respecte Cristiano, respecte el seleccionador, i que no en vol parlar, només ha fet referència a la victòria, que diu ha estat excel·lent.
1: El dorsal 7 s'ha fet servir avui, no?
0: Leao l'ha portat.
1: Rafael Leao,
0: Sí, s'ha fet estrany que el portés un jugador que no fos Cristiano Ronaldo, perquè, de fet, ho miràvem abans amb el Molló, i és que partits oficials, des que va debutar en Portugal, avui és el 9è que s'ha perdut.
1: I va debutar el que, el 2004?
0: 2003.
1: 2003.
0: Clar, en els últims 23 anys s'ha perdut només 9 partits oficials en Portugal, i el que va passar l'altre dia, que es quedés a la banqueta sense jugar ni un minut, només havia passat en 3 partits. Vull dir que realment
1: en 23 anys, en 3 partits.
0: És molt difícil i molt inèdit, com a mínim, en els últims anys, veure la situació que s'està veient aquests últims dies, i d'aquí el terrabastall, també.
2: I la vida continua, eh?
0: Absolutament.
1: Sí, ho vam veure quan Messi va marxar del Barça, que semblava un terrabastall, i la vida ha continuat, sí. Vols tirar un moment de maroteca per tancar aquesta carpeta?
0: Sí, és que és molt curiós, perquè a l'espera, evidentment, de sentir Cristiano Ronaldo, és bo anar enrere, no gaire, estem parlant de declaracions les que sentirem ara, de fa una setmana.
1: Ah,
0: una
1: sí?
0: Setmana i un dia.
1: Una setmana i un dia va parlar
0: el
1: Cristiano.
0: El que va dir Cristiano...
1: Val.
0: Abans d'aquesta finestra de seleccions.
1: Un
0: val
1: segon,
0: molt la pena.
1: Que ens queda una publi. Després de la publi sentim que va dir Cristiano fa una setmana i un dia.
3: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
4: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
5: Escolta, quan comprarem l'estufa de pellet Watt 9 per només 599 euros de l'Heroi Merlin?
6: Quan arribi la gran festa de la casa.
5: Però si ja ha arribat.
6: Fill, què hi fas aquí congelat? Anem-la a buscar.
7: Arriba la gran festa de la casa de l'Heroi Merlin amb els preus més baixos de l'any. Només fins al 19 d'octubre. Les ofertes que esperaves. Consulta les condicions a la botiga o web.
3: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
8: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
3: Us hi esperem.
9: Mira, ja ve, recta final.
10: Mora de Déu.
3: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
11: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
12: Un autèntic bochorno.
8: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
3: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
8: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
13: RAC 1.
3: RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
14: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
3: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
13: RAC 1.
14: Als museus estalvia.
13: Tots som un milió.
15: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
16: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Ponès.
3: RAC 1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
17: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
18: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
3: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena d'Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida,

0: Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
1: Les seves entrades, sisplau.
2: És que nosaltres estem convidats.
0: Aquest mes, veniu a la preestrena d'Escape Room 2 amb rac1. Tots som 1. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
3: Mira, la mitjanit en punt. Senyals horaris per encarar ja l'última hora d'aquest Tu diràs, avui en públic a l'estudi. Si que ara fa temps que no s'ho sent, aplaudiu, clar que sí, home. No s'ha dormit ningú, això és bona notícia, després d'una hora i mitja, que encara segueixin desperts i atents al programa. Us està agradant o no? Sigueu sincers. Sí? Va, falta alguna cosa? Voleu que tractem algun tema? Una cosa que us faci patir? Està bé, eh? Perfecte. Va, anem a sentir el document aquest de Cristiano?
4: Sí, anem a sentir Cristiano, que, insistim, fa una setmana i un dia, per tant, dimecres de la setmana passada, explicava que arribava a aquesta finestra de seleccions, després, evidentment, del Mundial, a disposició del que necessités la selecció i que si no havia de jugar no passava absolutament res, que per ell sempre és un orgull representar Portugal.
5: Ja tivem aquesta conversa, com és precisar de mi.
6: Ja hem tingut aquesta conversa amb l'entrenador. Jo sempre he estat a disposició de la selecció per jugar, per ser titular, per entrenar o sortir del camp o fins i tot per no jugar. L'orgull que sento de representar Portugal és més gran que el de qualsevol altre jugador internacional. Crec que ningú no té més internacionalitats que jo. I això diu molt del plaer i il·lusió que em fa venir a la selecció.
5: Que jo tengo de venir a la selecció.
3: Cara a la galeria, no? Va deixar-ho anar, cara a la galeria i...
4: Però ha resultat que no. Ha resultat que no estava a disposició del que necessités la selecció, perquè la selecció necessitava que no jugués aquest partit i doncs, no estava disposat a no jugar-lo. Més hemeroteca, perquè deia Cristiano que continuaria ajudant Portugal, insistim, en allò que necessités, perquè la seva experiència podia donar a la selecció un valor afegit.
5: És mesmo un orgull i una paixão vir a selecció. No tinc altre interès.
6: No tinc cap altre interès a formar-ne part. Per això, com dic, si el comitè vol compta amb mi, i sé que hi compta, perquè per això sóc aquí, és per ajudar dins del camp amb les meves actuacions, no pas amb el meu currículum, amb el que faig sobre el terreny de joc, amb el que faig cada dia al meu club i també fora del camp, pel fet de ser el capità, de portar molts anys aquí, de conèixer moltes de les dinàmiques del futbol i de la selecció i de poder ajudar aquest grup de treball en tot allò que necessiti de mi. Això és el que continuaré fent.
5: El futbol i la selecció... i poder ajudar aquest grup de treball per aquell que ells precisaran de mi. És això que vull continuar a fer.
4: Doncs ho ha continuat fent durant una setmana, perquè una setmana i un dia després la cosa ha acabat com el rosari de l'aurora.
7: És la demostració de no tots, però molts d'aquests personatges amb tanta projecció pública fan un paperot i després per darrere en fan un altre. A mi a vegades em sap molt greu que la gent idolatri segons quins... en el món de l'esport mateix, eh? Perquè nosaltres, per la nostra posició, de vegades sabem coses que no us poden explicar, però és com dir, per favor, no els agafeu com a referència, perquè són persones normals i corrents i els hi agafen rebequeries com li ha agafat ara Cristiano, però van amb aquesta aura de jo sóc el déu del futbol, i després acaben retratats com ha passat ara.
3: Mm. Bé, ja està, no? Bon vent i barca nova, a Cristiano Ronaldo.
7: Chao pescao.
3: Sí. Chao pescao, sí.
8: I era hora, eh?
3: Tot i...
8: No. Això sí que ha fet llarg el final d'aquest individu.
3: Bé. Encara ha de marcar allà a Saúl.
4: Ha d'arribar als 1.000, eh?
7: Ha començat l'última temporada.
8: Doncs, sí, no ha acabat, més llarg es farà la decadència.
3: No, i com ha dit el Nuno Reis, ha de parlar. Ell voldrà explicar la seva versió i ell evidentment tindrà raó, perquè aquesta gent s'equivoca molt poc, segons el seu egocentrisme. És així. No, s'ha acabat, no. Això tot just acaba de començar.
8: Ja si tenim sort i algun company es deixa anar...
3: I explica les veritats, no?, d'aquells vestidors.
8: I el retrata.
3: Parlant de jugadors relacionats amb el Madrid, perquè Cristiano va jugar molts anys al Madrid, i de jugadors que només es miren al seu melic. Han enxapat Mbappé, com dèiem abans, bé, de festa, sopant a França, amb la seva xicota, en comptes d'estar recuperant-se de la seva lesió a Valdebebas.
4: Sí, recordem que Mbappé va abandonar la concentració de França després de lesionar-se en el partit contra Turquia i se l'esperava a les instal·lacions del Madrid per començar a recuperar-se dels problemes al genoll esquerre, com, per cert, estan fent altres companys seus del Madrid, i justament perquè és una lesió que no és greu, de fet no està descartat en cap cas pel primer partit del Madrid després de l'aturada, que és al camp del Villarreal, però com dius, en les últimes hores s'han difós vídeos del futbolista amb la seva parella en una discoteca de París, una imatge que ja vam veure la temporada passada amb Mbappé i que, vaja, no ha agradat a part del madridisme, per bé que la versió oficial és que el jugador ha anat a França a que se'l mirés el metge que ja el va tractar del genoll la temporada passada.
3: Sí,
7: doncs li ha recomanat una mica de ball.
3: De ball, no, i diuen que tenia...
4: Va bé per les articulacions.
3: Tenia festa i permís de Mourinho. Això també els canals oficials i els mitjans de Madrid ja s'han encarregat de dir, no hi ha polèmica, tot estava pactat. És allà on s'equivoquen de genoll o no? No, o és a Madrid?
7: Madrid.
3: És a Madrid i llavors ell va a França perquè li mirin sí. El genoll correcte. Aquesta va ser molt bona, també. Bé, és un Cristiano 2 o no?
1: No, yo creo que Mbappé tiene un pelín más de cabeza. Por lo menos el otro día cuando no quiso ponerse la camiseta de apoyo a Ceuta y algunas declaraciones que ha tenido contra la extrema derecha en Francia... Yo creo que es un futbolista que tiene mucho ego, mucho, mucho, muchísimo ego.
3: En això s'assemblen.
1: Pero también tiene una vida más allá del fútbol y yo creo que eso a veces también está bien. Y tiene unos pensamientos a nivel político que yo creo que también a veces hay que escucharlo. Lo de Cristiano es otra cosa. Cristiano es ego y balón y no lo saques de ahí.
8: Bueno, es molt més, per mi és un molt més bon jugador Mbappé que Cristiano. El que hem vist ara aquests dies amb la seva parella no és la primera vegada. Per tant, no hauria de sorprendre. Fa el que li dóna la gana. Amb això sí que s'assembla Cristiano. I jo crec que... Jo no sé si Mourinho li ha donat permís o no. No sé si li ha donat permís. Jo tendeixo a pensar que no li ha donat permís. I que, és un discurs del club.
7: Que tampoc diria el contrari.
8: Tampoc diria el contrari.
7: No, no li hem donat permís.
8: A mi em costa imaginar-me el Mourinho que conec donant permís... en aquestes circumstàncies a un jugador que està lesionat que vagi por ahí i que discretament.
7: Exacte, no l'han enxampat en una cabana d'un parc natural que ha anat allà, no, ells han anat a una discoteca que deu ser de les més populars de París, és a dir, no t'has anat a amagar i t'han enxampat. Tu has anat allà, que et vegi tothom.
4: A més, no hem d'oblidar que el Madrid va marxar aquesta aturada amb molt males sensacions i que des de Madrid s'explicava que justament aprofitaven aquestes setmanes Mourinho per preparar plans individualitzats amb tots els jugadors per intentar millorar doncs, les característiques en què hi haguessin carències. Per tant, sorprèn especialment no?, que Mbappé no estigui al seu lloc de feina on sí que estan altres companys seus que estan lesionats.
3: Sí, i a més França s'està jugant la Nations, ella per un cop marxa i després, en canvi, sí, en comptes d'estar-se recuperant, potser sí que crida l'atenció la imatge, no? Ell pot fer amb la seva vida el que vulgui, també, a vegades, no? Són persones. Però és cert que potser pots anar a dinar, no? I no a la nit intentar...
4: O a Madrid i no a París.
3: O a Madrid i no a París, sí, podria ser, perfectament. Bé, avui, precisament, Dembélé ha parlat de Mbappé. I ha tancat una mica aquests rumors que deien que s'havia emprenyat, no?
4: Sí, això s'havia posat en dubte, vaja, la relació entre tots dos en els últims dies, perquè en una entrevista a France Football, Mbappé havia assegurat que a ell, a Mbappé, doncs l'havien vist sempre com un escollit, mentre que doncs, Dembélé va tenir un altre camí que no era, diguéssim, que no estava marcat des d'un inici com ell. Hi havia rumors que hi havia mala relació entre tots dos fins al punt que li han preguntat a Dembélé en la prèvia del França-Itàlia de demà, debut de Zidane a la banqueta bleu, que li han preguntat doncs, per aquesta relació amb Mbappé i Dembélé doncs, ha volgut tallar els rumors de soca-rel.
2: Com ja he dit,
9: totes aquestes històries de les xarxes socials hem parlat, seiem un al costat de l'altra taula, així que no hi ha cap problema.
2: No, hi ha pas de souci.
4: Ha deixat clar, per tant, Dembélé, que no hi ha cap problema ni un, i ha lamentat que Mbappé hagi hagut d'abandonar la concentració per aquesta lesió, per aquests problemes.
3: Clar, ara és veritat el que deies, que Zidane ha jugat els dos primers partits fora de casa, que ha guanyat a Turquia, al camp de Turquia i al camp de Bèlgica, i demà s'estrena en territori francès.
4: Correcte.
3: I a més contra Itàlia. Avui li han preguntat per Materazzi. Ha dit això, Zinedine Zidane.
10: Les images, de toute façon, me rappellent toujours.
6: Les imatges m'ho recorden constantment, perquè és així. Les passen en bucle per tots costats, però per sort no només vaig fer allò, hi ha coses més interessants que vaig fer. Només penso en les positives. No, no estic penedit, perquè és part de la meva vida. No estic orgullós del que va passar, ho he dit, ho dic avui, i ho tornaré a dir, però és part d'un viatge. Tots estem en un viatge per la vida, en la qual a vegades fem coses que no són bones. Ara tot segueix. Em dedico al què passarà demà i amb la selecció francesa. Això és el que m'ocupa avui.
10: France, c'est à ça que je me consacre aujourd'hui.
3: Potser hi ha gent molt jove que ens escolta que no sap de què estem parlant. Final del Mundial 2006, França-Itàlia, i se suposa que Materazzi diu alguna cosa lletja de la germana de Zidane a mig partit, a mitja final, i Zidane se li creuen els cables i li fot un cop de cap al pit. Al pit.
7: Com un toro.
3: Sí, sí, l'embesteix com un... I el tira a terra i l'expulsa. Sí, Zidane acaba expulsat. Itàlia acaba ser campiona del món amb els penals i Cannavaro guanya
7: la
3: aquella pilota d'or.
7: Sí,
3: sí, sí, sí. Ha dit que no ha tornat
8: de
3: a parlar...
8: De tot l'ulleig que has dit, deixo el més greu.
3: Això és el més estrany i greu del que va passar.
8: Lleig, lleig.
3: Sí, sí. A més, sempre ho recordes que és l'any que Ronaldinho i el Barça guanyen la Champions a París i que Ronaldinho potser hauria merescut guanyar aquella pilota d'or.
8: No, potser, sense el potser.
3: Sense potser, sí. Però és aquell estiu, el Barça guanya la final de París i aquell estiu ja el Mundial d'Alemanya en què Itàlia és campiona. Ha dit que no ha tornat a parlar amb Materazzi des del 2006. Fa 20 anys d'allò.
1: Diria una cosa molt fea.
3: Sí.
1: Muy fea.
3: Sí, però el seu gest també és lleig, és una agressió física. Hòstia, li pot fotre molt mal.
1: Sí, pero entiendo que con las revoluciones que tienes en una final del Mundial, según lo que te puedan decir, no sé. Yo me no lo veo mal, ¿eh? O sea, bueno, tienes ese rencor dentro, tampoco hace falta que vuelvan a compartir nada.
8: Absolutament. Yo no, es que... Millor que no me'l trobo.
3: Que no me'l creu i pel carrer, no? Millor. Recordeu aquell partit? O què?
7: Sí.
1: No sé. El triunfo de la nada. Sí. Que tituló Santi Segura en el País.
3: El triunfo de la nada. Hòstia,
1: el triunfo de la nada.
3: Fa 20 anys d'allò.
4: Jo és dels primers partits d'un Mundial que recordo i estava a París en un bar farcit d'italians. O sigui, era una barreja molt estranya. Jo era molt petit, no en tenia res. Però recordo aquell moment de bogeria absoluta del cop de cap de Zidane a Materazzi. Sí, sí.
3: No, sí, sí. Tu eres molt jove. Tu Maria també, no?
7: Jo tenia... quin any has dit? Fa 20 anys.
3: Sí, fa 20 anys.
7: Sí, jo tenia 20 anys.
3: 20 anys.
4: No, jo no acabava de fer 8.
3: No, tu 8.
8: Com Joan Manuel Serrat, que té 20 anys.
7: Sí, igual.
3: Sí. El vaig trobar l'altre dia als Premis Vanguardia i molt amable, molt culer.
8: Sí, sí.
3: I li vaig plantejar que féssim una cançó que es digués... Rafinha, la mini Fermín, alguna cosa així, saps? Dic, no podríem versionar aquella de Kubala, Moreno i Manchon.
8: Bueno, temps era temps.
3: Era maca, això.
4: Te vols calfar motors, pel concurs de...
3: Sí, avui que hi ha concurs musical, boníssim. Gràcies, Jové.
4: Fins ara.
3: Vinga, fins ara mateix. Pràcticament un quart d'una de la matinada. Ara fem passar el Mutante, a veure si ens fa riure una estona i li posa una mica d'humor a l'actualitat i fem aquest concurs musical amb el Molló amb dos oients, que ara triarem de seguida. Però... vull parlar amb vosaltres d'una última qüestió que aquesta setmana ha estat notícia. A més, avui és notícia. Des d'avui mateix, des d'aquest dijous 1 d'octubre, el públic en general pot comprar les entrades que queden pel clàssic al Camp Nou masculí. Estan per sobre dels 1.500 euros, ja. Sí. Llavors, bueno, què en penseu? Però forma part del negoci. Vull dir, hi ha un punt que el Barça també ha de fer caixa, no? Amb les entrades que no són
1: però
3: dels socis.
1: Però no ho podem normalitzar.
3: No, val. Jo dic sí, amb algunes entrades VIP, potser.
7: O anem de cara i diguem aquest partit només serà per fer caixa.
1: Yo entiendo que nos hemos acostumbrado, pero se hace duro normalizar que la gente de a pie no pueda acceder al estadio.
3: Bueno, si estás soci abonat, sí, ¿no?
1: ¿Cuánta gente tiene derecho a un abono?
3: Ja, ara mateix són 30...
8: Crec que són el 60% de l'abonament.
3: Un 30.000, no? El 60% de l'estadi, vols dir.
8: El 60% del que està... del que es posa a la venda. Si hi ha 60.000... 60.000 persones, doncs aviam... Que sóc dolent amb mates, jo, però...
7: Sí,
3: no, uns 30.000.
8: Sí, 36.000, sí.
1: Però jo más que el clàssico, que entiendo que ja és una cosa que escapa a la gente normal de la calle, si no es abonado a ir al campo, yo pondría más el foco en los partidos más random y entre guerras. Los partidos un Getafe, un Betis, un Rayo Vallecano... que también nos estamos acostumbrando a precios de entradas altísimos, pero que, bueno, va un poco en consonancia con viene Oasis aquí y pagas 200 euros por ir a pista, ¿sabes? Es decir, todos los grandes acontecimientos están en esos precios. Es lo que hay, sí, pero es una pena. Porque, sobre todo, porque no va en consonancia con los sueldos que tiene la gente de aquí.
3: ¿Qué os gastaríeu per molts diners a la vida?
8: Per veure un partit de futbol?
3: No, no, en general. O sigui, tu no sé, què t'agrada a tu? Per una cosa que pagaries molts diners a la vida.
8: Jo diria que res.
7: No, és que jo estic amb ell. Jo, no, eh? Hi ha moltes coses que m'agraden molt a la vida, però crec que les coses tenen uns preus que han de ser, pues, el que diu el Paco, en consonància amb la majoria de les persones, no amb una minoria que pot pagar aquestes coses tan desorbitades. És que, què fem, doncs? Fer espectacles, és igual, música, futbol, el que sigui, per un grupet molt reduït de persones que s'ho poden pagar i la resta ens hem de mirar com idiotes des de casa? És que al final sembla que estiguis com en una vida que només poden viure alguns i els altres ens ho mirem des de la tele.
8: Sí, però el problema de fons és que el negoci del futbol està en el volum que té, està en la situació que està. És a dir, no és el Barcelona d'ara, no és el Barcelona de fa 40 anys, ni de fa 30, ni tan sols de fa 20. I el món del futbol no és el que era fa 50 anys. Com deia el Paco, anar a un concert, jo he anat a pocs concerts, però evidentment mai he pagat un dinar per un concert, però abans tu anaves a veure els Dire Straits i et costava, doncs, 25-30 euros. Anaves a veure Supertramp i et costava 2.000 pessetes. Anaves a veure, no sé, els Beatles, per desgràcia, ja no em van enganxar, ja no vaig.
3: Phil Collins.
8: Ja no vaig arribar.
3: Phil Collins.
8: No van venir una vegada al 65.
3: Phil Collins havia vingut aquí, no? També,
8: suposo. Sí, perquè no hi
7: Però no és dels Beatles.
8: Ah, no. Jo hauria anat a veure...
3: A mi m'agrada Phil Collins, el meu pare li ha de
8: la mort.
3: Ah, val. per tant, no saps què costava, perquè no hi havia arribat.
8: Quan van venir els Beatles, jo tenia 3 setmanes de vida. I els meus pares no em van deixar anar, jo volia anar, però no em van deixar anar.
3: Tu ja sabies que t'agradarien els Beatles i no te'n deixar anar. Va.
8: No, no, però on vull anar a parar és evident que, no, que el futbol ha deixat de ser un espectacle popular a l'abast de la gent treballadora i a l'abast de la gent normal. Però, d'altra banda, el Barcelona necessita finançar un equip que té un cost elevadíssim, que vol ser competitiu amb altres clubs que tenen unes fonts de finançament de les quals el Barça no disposa, com és fons d'inversió àrabs o nord-americans o multimilionaris que posen els diners que es necessita i els clubs van creixent, i el Barcelona, una de les fórmules que té és fer aquestes taquilles que van creixent en funció de l'oferta i la demanda,
3: sí, una mica
8: i
3: la bolsa.
8: Per això creix tant. Si la gent, si no hi hagués gent que paga aquests diners, mira, no arribaries a aquest preu.
3: Això em lliga amb...
8: I l'última reflexió...
3: Amb una cosa que diria ara. Sí.
8: No vull justificar el preu, no té justificació. No, o sigui, no és... No puc fingir que un treballador normal no pot anar a veure un Barça a Madrid, tot i que li toca que vulguis fer-ho. Però sí vull posar en valor que els abonats, els que són abonats del Barcelona, que és el 36%, és el 60% de l'aforament de l'estadi, i que ho seguirà sent... els hi surt un Barça-Madrid per un preu prou econòmic.
3: 53 euros.
8: Depèn de la zona.
3: Sí, depèn de la zona, però...
8: Si a córner, a gol, a tribuna, segona, primera. I que és una situació transitòria, fins que el Barcelona, fins a l'Spotify Camp Nou, torni a la normalitat en la qual els abonats, els que són abonats eren abonats del Barcelona, el juny del 2023, ho tornaran a ser. Per tant, entenent que no és una situació ni còmoda, ni desitjable, ni bonica, evidentment, i que és injusta, i que és per rics, per tant, no és
3: elitista.
8: És molt elitista. Jo vull pensar que és... No, vull recordar que és una situació transitòria.
3: Només una cosa, que és un joc que avui ha fet el Marc Marvà, tertulià, aquí el tu diràs, però que també col·labora i treballa a BTV, el programa La Porteria, del gran Pitu Abril. Avui ha plantejat un joc que m'ha agradat i que jo us trasllado. Tu imagina't que el Barça diu una temporada: mira, tots els socis tindran l'abonament gratuït tot l'any. O sigui, els socis, els, no sé què hem dit ara, n'hi ha 30 i pico mil, no? Aquests 30.000 no paguen un duro i poden anar a tots els partits de l'any, excepte el clàssic. No pagueu un duro, però el dia del clàssic posarem les 63.000 entrades a la venda, i les posarem a la venda pels d'Aràbia Saudí. A 6.000 euros l'entrada. 60.000 euros... A 60.000 entrades, a 6.000 euros cadascuna.
7: Però tu creus que els jugadors voldran jugar amb un públic estranger? És a dir, estàs a casa teva,
3: Però
7: ell té un valor que és la teva afició.
3: Ell feia la reflexió de dir, vale, el Barça, si no paguen abonaments, deixarà de guanyar uns 50 milions d'euros.
7: Vull dir que jo econòmicament
3: però
7: entenc l'exercici.
3: En guanya 400. Amb aquest, si es venen les entrades a 6.000 euros cada una, guanya 400 milions.
7: Però llavors passa allò que estàs palmant per 0 a 2 i fan la onada.
3: Val. No, no, era un joc, per mi, interessant. Tu creus que l'abonat del Barça diria, vinga, va, per salvar econòmicament el club, mira, que em regali l'abonament, però no vaig al millor partit de l'any.
8: No.
3: Ho acceptarien, això?
1: No.
8: En absolut.
3: I que l'estadística és pedaguis? No. Com diu la Maria? O...
1: Aviam, és que el Barça Barcelona... Madrison és...
3: No serà un joc que m'ha semblat interessant.
1: Però forma part de la idiosincràcia del Barça. Com ho vas a dir a la gent que no vaya un Barça
3: Madrid? Bueno, però si tu li expliques que guanyaràs 350 igual, milions d'euros de cop, que pagues...
1: Però jo crec que el debate no debe ser ese. El debate, possiblement, i va un poc en consonància con lo que decía Poqui ahora, es ¿queremos el mejor equipo del mundo o queremos un equipo para las clases populares? Es un debate muy difícil. Posiblemente, bueno, si queremos el mejor equipo del mundo, pues haya que poner las entradas a 1.000 euros, y si queremos un equipo más normalito, pues a lo mejor es más accesible para la gente de la calle.
7: Pero cuando tinguis tot l'estadi ple, com diu el Joan, que serà una
1: altra
7: situació, allà pots fer una part d'aquella entrada a preus desorbitats, però la majoria per la gent del Barça.
1: Sí.
3: Per sort, el clàssic femení d'aquest diumenge no té aquests preus, no, Ballera? Vull dir, ara l'altre dia mirava que hi havia entrades per 25 euros amb descompte per socis i ara n'hi ha per 60 o 70, també, encara.
4: Sí. Són preus una mica més assequibles, tot i que, com dèiem ahir, han anat pujant de forma... en percentatge han anat pujant de forma exponencial, perquè recordo que...
7: I que es acostuma a anar a un públic molt familiar, sí. Que la que comences a sumar gent...
4: És a dir, fa 4 anys hi havia un Barça-Madrid de franc, va haver un Barça-Madrid de franc, i volia anar, i va anar, amb més de 90.000 persones a l'estadi, i ara, doncs, que també s'ha d'anar cap aquí, si es vol professionalitzar la Lliga i si demanem que les jugadores siguin professionals, doncs també s'ha d'anar cap aquí, que hi hagi un preu, com bé dius, una mica més assequible per tothom. 35.000 entrades aproximadament venudes a aquestes alçades. Han quedat moltes a la venda perquè la capacitat és de 62.000. Ja dèiem ahir que el club espera que en les últimes hores el ritme de venda s'accelidi, perquè així ha passat en els últims partits que el primer equip femení ha jugat al Camp Nou. I, de fet, ahir ens parlaven de poc més de 30.000, ara ja superem les 35, per tant, en 24 hores se n'han venut unes 5.000, que no està gens malament.
3: Molt bé. Abans del Mutante i del concurs, no, una cosa molt ràpida. Hi ha hagut reaccions d'això de la jugada polèmica del City-Madrid de Champions femenina?
4: Sí, home, teníeu el dubte de si el Madrid, en aquest cas, en el Madrid femení, hauria portat una impressora a Manchester, no?, per imprimir la jugada que comentàvem a l'inici, que ha estat un gol en el qual un rebuig és de fora l'àrea, que la pilota li arriba a un futbolista del Madrid i acaba marcant, però l'àrbitre anul·la el gol perquè xiula abans de que xuti la jugadora del Madrid, perquè hi ha una de jugadora del City que sembla que pot arribar a la jugada i es topa amb l'àrbitre. L'àrbitre no toca la pilota, però diguéssim que obstrueix a la jugadora del Manchester City. I s'ha queixat l'entrenador del Madrid, Pau Quesada, en declaracions a Disney+, ha dit que l'àrbitre hauria d'haver deixat que s'acabés la jugada perquè el videoarbitratge hi pogués dir la seva. De fet, ha estat franc en la seva reflexió, ja veureu què diu al final.
11: Han dudado bastante y yo creo que ya saben que tendrían que haber dejado que acabara la acción e ir al VAR a verlo, que es lo único que pedimos, porque la norma es así, inmediatamente tú lo anulas y tocas con el balón y demás, pero si no, espérate y vas y lo revisas. Y yo creo que a ellas también las ha sorprendido, porque si no, me hubieran expulsado con todo lo que he protestado.
12: Sí, la verdad es que nos ha llamado la atención que no hubiese ocurrido eso.
11: Era para que me expulsaran.
12: Sí.
11: Pero tampoco lo han hecho. Entonces,
12: conscientes, ¿no?
11: Lo que hablamos de que...
4: Bueno. Això, gent que hi havia al darrere de la banqueta al Madrid ha sentit: esto no lo he visto en mi puta vida, esto no es Champions, esto es otra cosa. Declaracions de Pau Quesada a la quarta àrbitra després d'aquesta jugada. Per això diu que l'haurien d'haver expulsat i que no ho han fet i que, segons ell, de l'àrbitre té algun remordiment del que havia decidit en aquesta acció. Per cert, en aquesta intervenció, Quesada també repassa alguns dels greuges, segons ell, arbitrals que han tingut aquesta temporada, per exemple, contra la Real Societat i contra l'Arsenal la temporada passada a la Champions.
3: Estil Mourinho, això,
7: Negreira també afecta el femení, o què?
3: Sí, segurament.
4: I estil Mourinho també, m'ha agradat molt la
9: declaració que fa, perquè ve a dir que no es queixa, però ja jo hi he escoltat aquí un missatge subliminal de l'horari, que el Madrid ha jugat avui a les 9 de la nit i el Barça va jugar ahir. Atenció.
11: Llegaremos hoy a las 4 de la mañana a Madrid y el sábado pues viajaremos a Barcelona, como hemos hecho hoy, sin ningún tipo de complejo, sin quejarnos de nada, a trabajar el partido del Camp Nou.
9: Llegaremos a las 4 de la madrugada, viajaremos el sábado, pero no nos quejamos y vamos a ir a jugar contra el Barça. Bé, és la declaració del tècnic del Real Madrid. Tenim designació per cert arbitral, que parlem d'àrbitres per aquest partit. Maria Planas, àrbitra murciana de només 29 anys, xiularà per primera vegada un Barça-Madrid. M'ha cridat l'atenció que el Madrid ha guanyat els 13 partits que ha jugat amb Maria Planas d'àrbitre i que el Barça n'ha jugat 8, i el Barça, que guanya tot habitualment a la Lliga F, n'ha guanyat 7 i n'ha empatat un en aquest balanç que té amb l'àrbitre, en un partit en el qual s'estrenarà la RefCam, aquesta càmera que ja veiem a la Lliga masculina. A la Lliga femenina encara no s'ha dut en cap partit, s'estrenarà aquest diumenge al Clàssic al Camp Nou.
3: És una càmera que porten els àrbitres o les àrbitres i que després fan un resum de com ha anat i de com han xerrat amb les jugadores durant el partit. És xulo aquest reportatge. Molt bé. Ballera, gràcies.
9: Bueno, us escolto ara, eh?
3: Sí, sí, ara ens hi posem. Vinga, van. Una pausa i entrem en la part divertida. Bé, ara ja ha estat prou divertit el programa fins ara, però ara entrarem en la part, bé, jo diria surrealista, fins i tot. De seguida aquí el Tu diràs.
0: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
13: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
15: RAC1, emissora oficial.
16: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
17: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
16: Us hi esperem.
18: Mira, ja ve, recta final.
19: Mora de Déu.
16: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
20: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
21: Un autèntic bochorno.
17: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
16: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
17: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: El 29 de novembre l'Aliens Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliensjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliens i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
16: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
23: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
16: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona. RAC 1.
23: Els museus estan dins.
16: Tots som un milió.
24: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
25: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Ponès.
16: RAC 1 Podcast. Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada
2: Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
5: Per exemple, parlarem de l'alcoholisme amb el pastisser Cristian Escrivà.
6: Al principi, sense donar-te en compte, et converteixes en el pallasso de la festa. I ja quan la cosa s'agreuja és quan t'amagues, no? I l'addicte és un gran mentider. Ara se les inventa totes perquè els altres no se n'adonguin i tal, que tothom se n'adona, menys tu.
2: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
3: Pràcticament dos quarts d'una, sintonia de la cursa de RAC1, perquè ja sabeu que aquest any anem a Platja d'Aro el 18 d'octubre. Diumenge 18 d'octubre, 11a edició de la cursa de RAC1 a la Costa Brava. Algun dels oients que són avui de públic, vindreu o què? A la Costa Brava. Va, home, 18 d'octubre animeu-vos, són 5 quilòmetres, si es pot fer caminant. Sí, home, sí, allà us esperem. Hi ha algun que sí, que ha aixecat la mà. Perfecte, allà us esperem. Veniu a córrer aquests 5 quilòmetres, passareu un dia d'esport i ràdio meravellós, amb moltes sorpreses. Com sempre, ràdio en directe, el Bundó farà el Via Lliure des de Platja d'Aro, hi haurà el Basté, el Clapés, la Ballonesta, els Taloners, el Molló, els Màpets del Versió, l'Edu de Batlle i moltes cares més de RAC1. Ja us podeu inscriure a lacursaderac1.cat, amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, el Torró Torró. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya, diumenge 18 d'octubre, la cursa de RAC1. Vinga, com cada dijous, temps per analitzar l'actualitat des d'un altre punt de vista amb el Tu Riuràs.
2: Tu Riuràs, amb Edu Mutanti. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
3: Setmana de seleccions, molt moguda. Comencem a Portugal avui, connectant allà per parlar d'aquesta fugida de CR7. No sé com ho veu un dels entrenadors més il·lustres a Portugal, com José Mourinho. Què tal, José?
8: Bueno, buenas noches a todos, menos a uno. Que le invité a la comunión de mi hija y luego rajaba de mí. Y a mí me daría vergüenza escribir en un periódico que se llama Mundo Deportivo.
10: Deixa el teatre.
8: Este hombre tendría que escribir en Mundo Antideportivo.
10: Deixa el teatre. Deixa el teatre, no se t'ho anava bé.
8: Lo de Cristiano es normal.
10: Canta mañana.
8: No puedes tener calentando un jugador así. Esto lo haces, no sé, con Pedro León, con Casillas, jugadores menores, pero con Cristiano o Diamandé o Asensio no puedes hacerlo.
3: Sí, sobretot els dos últims, sí. Gràcies, José. L'altra notícia del dia és que la UEFA ha rebut un dossier del Real Madrid sobre el cas Negreira. Ho dèiem al començar, que és estrany, no? Quan la cosa va malament, quan Mbappé surt amb la parella, sempre apareix...
19: Mira, deja de desviar el tema con
3: no,
19: el pobre
3: usted
19: Mbappé.
3: No, usted desvía.
19: Que a la hora que es estará despeinando la cotorra...
3: No!
19: Y centrémonos en lo importante. El Barcelona ha estado pagando el segundo de los árbitros en el mayor escándalo del mundo de la historia del fútbol. Y aquí todo el mundo está más tranquilo que una vaca en una feria vegana. Y eso no se puede consentir. A ver, la niña, que pregunte algo, que vosotros sois muy feos, joder.
3: Escolti, tracti bé els convidats. Vinga, va, sisplau.
19: ¿Dónde está Anaís?
3: No ha vingut avui, només la Maria, relaxis.
19: Pareces un camponavos.
3: No, va. Bé, gràcies, presidente. D'altra banda, dimarts tindrem el comiat dels comiats, sens dubte. Una connexió ràpida, una exclusiva que tenim a aquesta hora, el tu diràs. Leo Messi, què tal? Com estàs? Com ho portes? Nerviós?
26: Bueno, la verdad que por ahí... Pues bueno, los nervios siempre hacen acto de presencia. Y bueno, la emoción, la ansiedad y bueno, con quitar...
3: Se nota.
26: Con ganas de quitarme todo encima y bueno, porque Antonella también pues no para de pedirme que vayamos al sitio y bueno, con la selección pues no podíamos ir y bueno, a ver qué pasa con el partido. Contento porque vendrá mi hijo, Thiago y los otros dos.
3: Sí, va. O sea, va, que te'n recordis. Escolta, dimarts estarem molt pendents. Dimarts al Tudiràs estarem molt pendents d'aquest comiat de Leo Messi amb l'apassionant argentina Benin. A la selecció espanyola, un altre jugador amb molèsties que se'n va cap a casa, ho dèiem abans, Nico Williams. Li preguntem al míster, Luis de la Gente, què tal? Al final hauràs de convocar 40 jugadors, al final, com Klopp, no?
0: Bueno, pues buenas noches a todos, en especial al público que tienes hoy aquí, a l'Eix.
3: Que sempre queda bé amb tothom, eh?
0: Paco, sí, què tal?
1: Bien, bien.
0: María, oye, ¿cuándo vas a venir al vestuario de la selección a hacer un solo de batería?
4: Oye, no me da miedo, ¿eh? No os preocupéis.
0: Por eso, no sabíamos... que le gustaba el rock duro y...
3: Sí, té una afició, sí, que li agrada molt tocar la bateria, ho ha explicat en diversos programes, eh?
0: Juan, oye, ya sabes que tengo predilección por ti, pero Damián te está ganando terreno.
10: Ya. Está crecidito, eh?
0: Damián López.
10: Está crecidito,
0: bueno,
10: don Luis.
0: Pues qué decir de los jugadores que se borran con España. Eric García, Nico, el otro, si jugar con España.
3: Grimaldo era lo
0: que... Es un orgullo, igual que ser Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Y España!
3: Val, ja està, vinga, sí, torni. Gràcies per venir. Torni a la cadira i posis la samarreta ja, sisplau. Parlem de Fórmula 1. Aquesta setmana Fernando Alonso ha renovat amb Aston Martin.
7: El que pestañe se lo pierde. Increíble, Fernando Alonso renovando con Aston Martin.
3: No interrompi, sisplau, no.
7: ¿Quieres vender tu coche a Leis? Entra en Antonio Lovato, te da la brasa.com.
3: No vull.
7: Y te lo tasamos sin ningún tipo de garantía.
3: Esperi un moment, gràcies, Lovato, que volem parlar amb Fernando Alonso. Fernando, ¿qué tal? A ver si llega la 33, ¿no? Año que viene.
9: Bueno, la verdad que me gustaría que bajara la gasolina, porque al precio que está, pues no me dejan pasar de 90 y no puedo darle al DRS para acelerar en las rectas y llegar a la 33 y me adelanta hasta el tontito de Carlos Sainz. Pero bueno, también con tanto circuito urbano, muchas veces está sucio con alcantarillas, pero como no me da el cuello para girarme, pues no puedo esquivar los papelillos.
3: Sort, y a ver si arriba la 33 aviat.
7: Guau, estaremos pendientes de Fernando.
3: Vale, ya está, sí. Gracias, venga, anem a...
9: Però no parlareu de l'Atlètic Lleida.
3: Mira, no, Oriol, gràcies per l'assistència. Aquest diumenge parlarem de l'inici de Lliga del Club de Futbol Lleida, del Lleida Club de Futbol. No de l'Atlètic, no, de l'altre, del bo.
9: El Club Esportiu Lleida.
3: Sí. Anem amb el consell del nostre bon amic. Cosa que no te di, que todavía me duele. Què tal, Sergio Ramos? Bona nit, bona noches.
11: Bona noche, no?
3: Sí, bona noche, sí. Volem saber la teva opinió de l'afer Cristiano, tu que el coneixies, no? I creus que l'entrenador ha de tractar diferent a alguns tipus de jugadors? Tu que has estat en vestidors amb grans estrelles?
11: Que cabe duda, ¿no? Que en ese aspecto, pues estos jugadores, esos leyendas, pues está claro que hay que tratarlos de forma diferente, ¿no? Por su aportación a la historia del fútbol, al impacto que han tenido en la sociedad y como iconos de la cultura del siglo XXI, referentes para cualquier tipo de persona, ¿no?
3: Pero, o sea, es la primera vegada que potser fas una cosa lligada,
11: bueno, estructurada... Bueno, sería como, por ejemplo, tratar a la Pili, que es multiorgánmica.
3: No.
11: Hay que darle un trato especial por el impacto que tiene.
3: No.
11: O sea, yo impacto en ella.
3: No impacta res. No. Gracias. Va, fem-li un aplaudiment, a veure si se'n vaya. Ai, a veure, portes, Mutante,
12: què tal?
3: Portes la guitarra?
12: Sí, perquè
3: tu, vull... tu els teus shows, a vegades cantes i fas imitacions.
12: M'ha demanat el Molló que ho deixi a dalt i, com sóc el taloner, li dediquem una cançó a Cristiano Ronaldo.
3: Clar, no? Ja que fem el concurs musical, doncs tu faràs una mica de música, eh?
12: Si algú vol fer la bateria, no tenim baix, però bueno.
3: Mira, Molló, que anirem preparant el concurs musical mentre afina la guitarra a l'Edu Mutante i fa aquesta... Això és una cançó
4: per... Home, està bastant enfinada,
3: per la
12: minimal, eh? Ah, sí, per Cristiano, sí, està ja.
3: Ah, per Cristiano és?
12: Sí.
3: Per Cristiano, eh? Val. Qui canta?
12: José Luis Perales.
3: Ah,
10: hòstia, bona Déu.
3: Vinga.
12: Dedicada a la gent que va néixer del 90 cap endavant.
3: Vale.
4: I no tens una de Taylor, el creator aquest?
12: No sabem qui és.
3: Taylor, the creator, no. Vinga, dale.
12: Se fue...

0: Vale, venga.
1: ¡Bravo!
0: Escolta, cantes molt bé, també, t'he de dir, eh? Cantes molt bé, molt bé.
2: No m'estava escoltant, no sé si he desafinat.
0: No, jo crec que no, jo crec que no. Tens bolos, tens alguna cosa?
2: Dissabte vaig a Irún, si algú ens està escoltant des de Guipúzcoa, doncs actua a les festes del barri de Dumboa.
0: A Irún?
2: Al localac de Dumboa, en Irún.
0: Hòstia, i fots un xou allà i també invitacions i tota la pesca.
2: Sí, i l'altra setmana ja comencem la gira dels 25 anys, perquè aquest mes d'octubre faig 25 anys als monòlegs, que potser hi ha gent que m'ha descobert ara, però porto 25 anys.
0: Fotem monòlegs per Catalunya i pel món,
2: sí, pagant autònom. I faig un xou que es diu 25 anys de carretera i humor, i és una miqueta recopilatori d'esquetxes de tots aquests anys, de tots els espectacles que he fet des del principi, que imitava, per exemple, la duquesa d'Alba. Això faré al Cafè Teatre i Antió, al barri del Raval.
0: Que bo.
2: Us acompanyem al metro després.
0: Val, perfecte. No marxis, que per aquí que ara fem el concurs musical. Va.
2: Clar.
0: A veure, Paco, un número de l'1 al 20, perquè els hem posat un número a tots els oients que han vingut i has de triar un dels
3: oients. El 8.
0: 8. Oh! Qui té el 8? Te l'ha fotut?
4: Meu.
0: Sí, tu? Mira, acosta, t'agafa una cadira i posa't aquí. Mira, Maria, demanaré que et posis a l'últim micròfon i així tindrem els dos oients. O al revés, al revés. Pots venir tu cap aquí i que els dos estiguin allà, no? Que així no veuran els fulls del molló. Sí.
2: Sí.
0: Val. I tu, Maria, diràs un número? A veure.
4: Sí. Quin? Diré el 12.
0: El 12. Qui té el 12? Vostè? Home, vinga, doncs va. Seieu aquí, una cadira per cadascun dels oients. Un aplaudiment per ells. Acosta't al micròfon. Com et dius?
2: Francesc.
0: D'on vens?
2: Vinc d'Igualada.
0: D'Igualada, eh? Molt bé. Ok.
2: Sí, okay.
0: Val. I tu?
5: Sergi, vinc de Montcada.
0: Vens de Montcada i Reixac?
5: Sí.
0: Bifurcació?
5: No.
0: O Santa Maria?
5: Marrampinyo.
0: Ah?
5: És un altre barri.
0: Ah! Val.
4: Tu estaves dient estacions de la Renfe,
0: sí,
4: no?
0: Sí, jo també, sí.
4: Montcada, Ripollet. Santa Rosa...
0: Montcada, Ripollet, val.
3: Clàudia Pina.
0: Us recordo... Sí. Us recordo que qui guanyi s'emporta un paquet de 4 entrades per la castanyada del Cabró Rock del 31 d'octubre a Montmeló, i el que no guanyi, 2 entrades, que no està gens malament. Va. Molló, a veure, què farem? Com funcionarà això?
6: Tenim una careta. La vols tirar?
0: Oh, m'encanta, sí.
6: Doncs vinga.

0: El millor concurs musical de la història.
1: Molt bé, m'agrada molt el nom, eh? El millor concurs musical de la història. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Hem jugat amb el seu cognom,
2: sí, no?
1: Que és el millor concurs musical. Sí. Com funcionarà això? Una cosa ràpida, eh? Seran, sí, res, seran 5 minuts. Eh?
2: Per l'estil musical de la careta ja veieu que no sonarà Taylor the Creator en el millor concurs musical. Doncs seran concursos relacionant música i esport, relacionant esportistes, equips, entrenadors, esdeveniments esportius i cançons, doncs, que van sonar en anys, i els concursants hauran d'endevinar això. Seran 5 cançons per cada concursant. Tindreu 30 segons per donar una resposta, una única resposta, que s'han de donar en aquests 30 segons. Quan la cançó deixi de sonar, ja no podeu donar la resposta. Per tant, s'ha de donar
1: 30 segons de música i abans que s'acabi la cançó, heu de donar la cançó. Val. Això és una mica el que vas fer durant el Mundial, sí, d'aquest estiu. No tot... sé si veu seguir el Mundial aquí a RAC1 o a RAC1, el Molló de tant en tant jugava amb els col·laboradors.
2: Sí, a la mitja part, aprofitant el descans, doncs fèiem, en aquell moment fèiem cançons que van triomfar l'any de Mundial. Això, quan que ja és un concurs, fem... Avui farem això perquè és un homenatge, no?, a l'origen del concurs. Cançons que es van publicar en any de Mundial. Que es van publicar en any de Mundial. No ha de ser una cançó d'un Mundial, sinó són cançons que es van publicar en un any de Mundial.
1: No sona l'himne o la cançó del Mundial, sinó cançons de tot tipus, de qualsevol artista, que es publiquessin o el 2022, o el 2018, o el 2014, o el 2010, o el 1970...
2: 70.
1: 70 o 74 o 78. Val.
2: Exacte. Val. Important, hi ha rebot... Per tant, si un dels dos s'equivoca, doncs l'altre té opció a rebot. I hi ha el comodí dels tertulians. En una de les 5 preguntes podràs demanar auxili, ajuda, a en Joan, en Paco, i ens van dir que no.
1: Sí.
2: Bé, intenta-ho, i la Maria.
1: Tu igual sí, ets bona en això, musicalment. Bé,
2: teniu aquesta opció, la podeu utilitzar o no, potser la sabeu totes. Una de les 5 vegades, sí. En cas d'empat, ja explicarem què farem, però vaja. Sí, per no allargar-ho més.
1: Val. Quan encertin, què sonarà?
2: Quan encertin, Oriol, sonarà això. Una mica d'homenatge als Pets, que al cap i a la fi són...
1: són la banda sonora cada dia.
2: La banda sonora del Tu diràs cada dia. I si s'equivoquen, doncs l'antítesi, no? Bona nit i tapa.
1: A dormir, molt bé.
2: Sí, sí.
1: M'agrada molt que el Gavaldà soni tant cada dia a l'inici del programa com també en aquest concurs que farem un cop al mes. Va, esteu a punt? A veure, recordeu-me els noms.
2: Sí, m'heu de recordar els noms.
1: Francesc.
2: I Sergi.
1: I Sergi, eh? Francesc i Sergi.
2: Molt bé. Doncs, ja que... s'han triat així, en Francesc serà el concursant 1 i en Sergi serà el concursant 2.
1: Perfecte.
2: I, per tant, comencem amb la primera pregunta, la primera cançó per en Francesc. Europe, The Final Countdown, suecs, van publicar aquesta cançó en un any de Mundial. Quin any va ser? Francesc.
1: Abans que s'acabi The Final Countdown, aquests 30 segons has de respondre.
2: Número 1, 25 països.
1: Si no hi ha rebot, eh? Va ser número 1 a 25 països.
2: Sí, sí. El guitarrista va deixar la banda per aquests sintetitzadors. Veu que no li va agradar, que, saps? Utilitza... s'ha acabat el temps.
1: No, has dit... no, eh?
2: No, s'ha acabat el temps.
1: Rebot.
2: Rebot.
3: El 90.
2: El 90, diu en Sergi. I la resposta és... Com? Què dius, Joan?
4: 86.
1: Molt bé!
2: 1986. Mèxic, 86. Que per bona. Tant, 0-0,
1: sí, sí.
2: Després 0-0. De la primera pregunta per en Francesc. Sí. La primera per en Sergi. Camila Cabello, amb Ed Sheeran, Bam Bam, es diu aquesta cançó.
3: 24.
2: 24. Any de Mundial, eh? Any de Mundial.
3: 2024.
1: Any 24 de
2: no,
3: 22, perdó.
2: 2022, diu en Sergi.
1: Molt bé.
2: Correcte.
1: Sí.
2: Correcte. Per tant, encert per en Sergi, que després de la primera pregunta guanya per 1-0. La segona per en Francesc. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me embriagant... Els Catarres, fins que arribi l'alba, El videoclip més vist de l'any. Vaja, en català, eh? Però vaja, va tenir moltes visualitzacions.
1: D'aquell any que has de dir-nos tu, eh?
2: Sí, d'aquell any que has de dir-nos.
1: Vinga.
2: De Mundial.
1: Ves ràpid abans que acabi la cançó.
2: Sí.
1: Digues
2: o demana el comodí.
1: Una data.
2: I això et dona més temps.
4: 2014.
2: 2014, diu en francès. I la resposta és...
1: Era el següent. Era el següent, no?
2: Sí, però aquí t'acabes de carregar el rebot d'en Sergi, Aleix.
1: Ah, clar, pensava com que havia fallat no hi havia rebot. És que és el primer dia, clar.
2: Va. Sí, sí, això ens anirem acostumant.
1: Perdona.
2: No passa res. Va. La segona per en Sergi, no hi podem fer res. Una mica de David Bisbal, Ave Maria. Cançó amb Grammy, per exemple, un parell de Grammys. Més d'un milió de discos venuts. El videoclip, homenatge a Almeria.
1: Tira, va.
2: De quin any de Mundial és, Sergi,
3: sí,
2: per tu?
3: Sergi. 2002.
2: 2002, diu en Sergi. La resposta és...
1: Molt bé.
5: Sergi, bé. Eliminaron el Mundial, joder, los coreanos.
2: Sí.
5: Los coreanos que nos pegaron, joder.
2: Ràpida, sí. El teu amic.
1: El Gandur, no era?
5: El Gandur.
2: El teu amic egipci,
1: Sí,
2: José Antonio.
5: Joder, España, joder.
1: 2-0, de moment, pel Sergi, va.
2: Encara ho pots remuntar, Francesc, però has d'anar afinant. Recorda que encara tens el comodí dels tertulians, si el vols utilitzar amb la tercera cançó. Això és Rihanna, Only Girl in the World, també va guanyar un Grammy. Cançó que, per cert, volia cantar Katy Perry, però finalment la va cantar Rihanna. Quin mundial va publicar-se aquesta cançó, Francesc? T'estreveixes o demanes el comodí als tertulians? Afanya't, que això s'acaba.
4: 2010.
2: 2010, diuen francès. I la resposta és...
1: Sí, senyor.
2: Correcte, bravo. Bravo, Francesc.
1: Era difícil, aquesta.
2: Pan Francesc, anem per la tercera cançó per en Sergi. Artista que li agrada, en Joan Buquibu, i ho hem descobrit fa una estona.
1: No, que no li agrada.
2: Ja, per això, era irònic. Phil Collins.
1: A mi sí, m'agrada molt.
2: Jugant Harry Love, una versió d'una cançó de les Supremes, dels anys 60.
1: No sabia això.
2: Sí. És el primer disc en solitari de Phil Collins. Què dius, Sergi? Afanya't.
3: 82.
2: 82, diuen Sergi. Ha semblat que deies una mica... Si sonava la flauta,
1: El Mundial d'Espanya es va inaugurar aquesta cançó, que va ser el primer número 1 en solitari al Regne Unit de Phil Collins, no?
2: Sí.
1: He vist que has apuntat aquí...
2: Sí, una cançó que ho va petar. 3-1, i queden dues cançons. Per tant, Francesc, això vol dir que...
1: Les has encertat.
2: És com un penal d'aquells que...
1: O algun rebot, heu aprofitat algun rebot,
2: sí, exacte. A veure, la quarta cançó per tu és aquesta.
1: Molt bona.
2: Por la boca vive el pez, de Fito y Fittipaldi. De Bilbao.
4: Alguien dijo algo. 2002.
1: 2002.
2: 2002, diuen Francesc, i la resposta és... No és correcte, per tant, ja sabem que en Sergi ha guanyat, però li deixem provar el rebot, no, Sergi?
3: 2010.
2: 2010, diu, i...
1: Era el del mig.
2: 2006.
1: Era el del mig.
2: La Maria l'hagués encertat, Maria? Sí. Bé, però en tot cas, el guanyador ja és en Sergi.
1: Sí, amb els rebots no pots remuntar-lo, o què?
2: Ah, clar, amb els rebots, tens raó. És el primer dia, encara estem. Estem de pretemporada, clarament.
1: Bé, anem amb la quarta del Sergi, a veure si hi ha alguna opció.
2: Vinga, va, la quarta d'en Sergi.
1: Oh, m'encanta.
2: Sau, és inútil continuar. Videoclip gravat a Nova York, República Dominicana i Londres, diria que era. Així, bastant internacional, aquest Santo Domingo, Londres i Nova York, sí.
1: Bona cosa opinión.
3: 94?
2: 94, diu en Sergi. Per tant, molta atenció, Francesc, perquè tens opció a rebot. I dius...
4: El 90.
2: Dius el 90.
1: Sí, senyor, 90.
2: Per tant, compte... 3 punts en Sergi, 2 en Francesc, abans de la pregunta 5.
1: L'última cançó pels dos.
2: Atenció, la cinquena per en Francesc és aquesta. Una mica de Rosalía. Despechá.
1: 1974.
2: una de les cançons va més conegudes. A veure, pots demanar el comodí. Recorda que és l'última cançó, eh?
1: Quin any del Mundial?
2: Si vols ajuda, no et penalitza per res. Ho dic per si vols assegurar el tret.
6: Vale, doncs va, fem el comodí.
2: Va. El comodí.
1: Va, podeu parlar, entre els tres i
2: decidir. Sí, podeu decidir. Sí. Us donem més temps, sí. Podeu parlar amb veu alta, Joan, no cal que sigui...
7: Jo crec que és 22.
2: Dieu, ajudeu en francès.
6: 22.
2: 22, 2022, vinga. Sí! Empat. Doncs ara mateix, 3 punts en Francesc i 3 en Sergi. I li queda una cançó en Sergi. Si en Sergi encerta, ha guanyat.
1: Sí.
2: Si en Sergi falla i encerta en Francesc, en Francesc ha guanyat. I si fallen els dos, anem al desempat.
1: Sí.
2: Que es veia venir, Aleix.
1: Vale.
2: Sort que ho hem parlat aquest vespre.
1: La primera
2: perquè, es veia venir.
1: Vinga, va, l'última.
2: L'última per en Sergi. The Cranberries, Zombie, la banda irlandesa de la malaurada Dolores O'Riordan, ja ho diré. Es va publicar en un any de Mundial. Demanes el comodí als tertulians també per intentar guanyar el concurs.
1: 98?
2: Què dieu?
7: 98.
6: Jo crec que és
1: 98. Jo anava a dir abans. Però... Tu
6: anaves a dir abans. Sí, jo abans. Hòstia. També, perquè jo anava a l'institut.
7: Jo anava a primària.
1: Aquí hi ha dubtes, eh? Abans què vol dir? 90, 94, què voleu dir?
8: Jo anava a dir 90, però bueno.
1: Tu 90.
7: No, jo crec que tant no, eh?
6: 78, 80,
7: jo entre 4 i 8 estic.
1: 94, 98.
3: 4 i 8.
1: Tu 4 o 8, també.
6: Tenia 88 o 98.
2: Doncs...
1: Ells tenen dubtes, tu també...
2: T'has de mullar.
1: T'has de mullar.
2: Sergi, t'has de mullar, va.
1: Mulla't, la teva intuïció, va.
3: 98.
1: 98.
2: Sí. Diu 98, en Sergi. La resposta és...
1: No!
2: Atenció, per tant, compte que l'opció a rebot pot donar la victòria en Sergi amb una remuntada espectacular. De quin any és aquesta cançó, Francesc?
6: El 94.
1: Sí!
9: Perdoneu, però això és molt injust. Perquè hem estat aquí nosaltres especulant en què era un d'aquests dos.
2: Sí, però ho ha estat especulant.
9: Vale. Però és que, a més, amb ell li heu negat un rebot. Per la puta cara. Per la puta cara.
7: Ai, ja,
9: no, ai, però no. Només dic que és injust.
2: Joan, què vols que hi fem?
1: Perdona, això sí que és culpa meva.
6: És que està negre i està en el concurs.
9: Ah, clar,
6: ho
9: sabia.
1: Bueno, està xulo el concurs, no? Xolo, és ràpid, diferent, no? Vull dir que està bé, a més, sentim música, aprenem coses de les cançons, que el Molló les porta molt ben apuntades. Escolta, em sap greu, ha remuntat, ho ha fet molt millor al final, vull dir, sí. Sabies la del rebot o no? La sabies, eh?
2: Sí, sí. Vols fer el desempat o no? Fem el desempat?
1: Fem el desempat?
2: Joan, fem el desempat o no?
1: Sí.
2: No, home, no, t'has demanat l'impugnació.

0: Torna la gran festa dels mercats de Barcelona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre, vine a la plaça de les Glòries i gaudeix de la 15a edició de la Fira Mercat de Mercats. Descobreix el millor producte de proximitat, la gastronomia del territori, música en viu, show cookings i activitats gratuïtes per tots els públics. I aquest any, a més, la Fira forma part de la capitalitat europea del comerç local. Vine i gaudeix de la festa dels mercats de Barcelona. Organitza Ajuntament de Barcelona.
1: Sí, sí, i quins. Apunteu quins, d'acord? Vinga, som-hi.

0: El temps va passant.
1: A la taula ho sabeu, sí? Més
2: el Real Madrid.
0: A veure, que la Shakira dirà que prou.
1: Vinga.
0: Ha deixat el boli primer en Sergi.
1: I estem a punt d'arribar als 30 segons.
0: Segueix.
1: 4, 3, 2, 1... 30 segons, val. Perfecte. Vinga.
0: A veure...
1: Quantes en tens,
0: Francesc?
3: Jo, 1, 2, 3, 4, 5.
0: 5, i en Sergi?
4: 8.
0: En té 8.
1: A veure, les 5?
0: A veure, Francesc.
3: Argentina,
1: sí.
3: Espanya, sí. Alemanya, Portugal i França.
0: Portugal no és correcte.
1: No, no ha jugat cap final del Mundial, no.
0: Eurocopa sí, però Mundial no. Per tant, són 4 encerts d'en Francesc. I en Sergi en té 8, que són...
4: Brasil, Alemanya, Itàlia, França, Espanya... Països Baixos, Argentina i Croàcia.
0: Són tots els finalistes del segle XXI. 8 finalistes del segle XXI.
1: Els únics 8 que han jugat finals del segle XXI les han encertat totes.
0: És més, us diré que això em va semblar molt curiós, que fins al 1970, si tirem enrere, són les mateixes 8 seleccions. Fins al 1966, que apareix a Anglaterra, només aquestes 8 seleccions van jugar finals de Mundial i eren naturalment les 8 del segle XXI. Per tant... Amb el desempat, ara sí, en Sergi és finalment el guanyador.
1: Ho hem fet més just, tenia raó el Poqui. Francesc, ho hem fet més just, et sembla
3: justíssim,
1: bé?
3: Justíssim.
1: Igualment us emporto... Mira, us trobareu allà al Cabró Roc,
3: exacte,
1: si voleu.
3: Sí, veus,
1: quatre entrades per tu, Sergi, dues entrades per tu, Francesc, que gaudiu de la castanya del Cabró Roc el 31 de maig a Montmeló. Gràcies. Molló, m'agrada molt, el mes que ve més.
0: Vinga, va.
5: 31 de maig.
1: 31 d'octubre, he dit. Perdó, 31 d'octubre. Gràcies, Maria, Poquí, Paco, Mutante. Adéu, gràcies a tots.
6: Bona nit, bona nit.
1: Gràcies per aguantar fins aquesta hora. Una pausa i tanquem el Tu diràs amb una mica de bàsquet i l'última possessió amb el Dani Aguilar. L'último tiro.
7: RAC 1. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
8: Autovivo Punes.
7: Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a... Autovivo Punes.
9: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
10: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
9: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
10: Patrocinat per La Vanguardia.
7: Tu diràs, amb Aleix Pariser. L'última possessió.
1: Com fem habitualment els dijous, tanquem el programa amb la secció de bàsquet Última possessió. Un fort aplaudiment, sisplau, públic pel Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
0: Molt bona nit.
1: Bona nit. No per ser l'últim...
0: Últims seran els millors,
1: no serem meu. No serem menys.
0: Qui ho va dir, això?
1: No sé qui ho va dir, els últims seran els millors. I també, tenim per aquí l'Àlex.
0: Perdó, és els últims seran els primers, no els millors. Gràcies, l'Oriol Montfort, sí. Sí, ja però tinc com a corregir aquí, tothom pensava que era bo.
1: Ja no sabem ni on som, imagina.
0: Exacte.
1: Avui ens jugarem amb l'Àlex Gozalvo, del diari Ara. Hola, Gozalvo.
11: Hola, bona nit.
1: Què tal, bona nit. Déu-n'hi-do, ho dèiem a l'inici, com ha arrencat el Madrid, eh? Ha tornat a perdre contra el Hapoel de Tel Aviv i el titular és que viu la pitjor arrencada de la seva història a l'Eurolliga.
0: La pitjor, amb vora 70 anys d'història de bàsquet blanc. Avui el Hapoel de Tel Aviv ha estat que ha guanyat el Madrid. 0-3 en les tres primeres jornades. Abans, Dubai i Efes d'Istanbul, l'equip de Pedro Martínez, que va guanyar la Supercopa de l'Eurolliga. I des de llavors, insisteixo, 3 derrotes. Sí que és cert que tot

0: a domicili a Europa i patim per guanyar l'Unicaja en el debut a casa. Avui 102-98 amb una horrorosa primera part, ha remuntat 22 punts, però ha acabat caient i Pedro Martínez deia això a Movistar.
1: The game is 40 minutes.
2: El partit dura 40 minuts, la primera part no ha estat bona, ni en atac ni en defensa, la segona part hem demostrat una millor mentalitat, hem tingut l'opció de guanyar, però el Hapoel ha merescut el triomf, perquè ha jugat millor més minuts que nosaltres.
1: Because they played better for 40 minutes and for more minutes than us.
3: Gonzalo, que li està passant a Pedro Martínez, i aquest Madrid, no sé si és per estar preocupat ja a aquestes alçades de temporada.
4: Clar, evidentment, aquestes tres derrotes consecutives fan molt de mal a aquest inici de projecte. L'equip està tenint molts problemes en defensa, està acumulant molts punts i així costa treure els partits endavant. Avui semblava que havia fet el més difícil, ho explicava el Dani, remuntar 22 punts, però quan aconsegueix empatar el partit, doncs una altra vegada torna a repetir les mateixes errades i es queda sense opcions de victòria. Teo Maledon i Edi Tavares, pràcticament els dos únics jugadors fiables durant tot el partit, la resta doncs encara necessita millorar molt, sobretot per assimilar la manera de jugar a la qual ho vol fer Pedro Martínez.
0: Que és molt difícil d'assimilar, perquè ja sabem que és una manera molt pròpia. Li llegia avui al diari, us ho llegia, i no li falta raó, però no sé si això també afecta molt o no, Gonzalo. Clar, demanem paciència amb el Barça, també s'ha de demanar paciència, entenc, amb el Madrid, però aquesta gent ha estat una setmana als Emirats, amb el que això implica, a 40 graus allà, perquè primer va estar la Supercopa, si va quedar per jugar la primera jornada contra el Dubai, que això, Gonzalo, no sé si també hi pot afectar.
4: Sí, segur que s'ha d'afegir aquests problemes d'adaptació d'aquestes peces noves a l'equip i sobretot a l'estil de Pedro Martínez. Evidentment és un equip que té talent, té un equip molt llarg, jo no tinc dubtes que serà un dels aspirants a estar a la Final Four d'aquesta Eurolliga, perquè crec que acumulen jugadors d'un nivell molt, molt contrastat a Europa i una ment privilegiada com la de Pedro.
3: Aquesta és una de les notícies de la nit, sens dubte, del món del bàsquet. Tres derrotes seguides del Real Madrid en l'arrencada de l'Eurolliga. L'altra és una d'aquelles que fa mal d'explicar, eh?
0: Sí, una lesió i d'un jugador que ens podria haver tocat molt de prop. La de Mike James, un jugador que estava signat pel Barça aquest estiu i que va acabar sense arribar, ho deia abans en Molló, s'ha lesionat sol, tot apunta que de gravetat. De fet, l'EFE ja ha publicat que és a la regió del tendó d'Aquiles, en la derrota de l'equip turc a la pista de l'Estrella Roja. Les imatges fan feredat. Ha sortit plorant amb aquella imatge dels companys rodejant-lo perquè no se'l veiés patir al parquet. Ha sortit en llitera. Les reaccions són com poques vegades havia vist jo, a l'eix a les xarxes, absolutament massives. El mateix Panathinaikos, el compte oficial, ha enviat suport. Hi ha imatges de l'Estrella Roja entrant al vestidor visitant Ivonne Navarro, el tècnic vitorial cap davant per amoïnar-se per l'estat de Mike James. Ha dit Pablo Lasso que la cosa no pinta bé, esperarem les proves, però evidentment tot pinta realment fumut, una llegenda de l'Eurolliga.
3: Sí, a la seva edat encara és més fumut, no, Gonzalo, això?
4: Sí, 36 anys per a Mike James, i veient les imatges de la manera que s'ho ha fet, doncs els presagis són molt pessimistes. Haurem d'esperar el comunicat oficial, però realment sembla un trencament del nou d'Aquiles i, per tant, es perdria tota la temporada.
0: Que realment, tenint en compte com és el tio, que aquí fins i tot quan va haver-hi la notícia que arribava, perquè havia d'arribar amb Xavi Pasqual, fins i tot va haver-hi certa resistència de certa part de l'afició, però hosti, la reacció del món del bàsquet, Àlex, és unànima. Evidentment, estem parlant d'una lesió, només faltaria.
4: Sí, aplaudiments de rivals, de companys i sobretot aquests missatges de respecte a les xarxes socials. Crec que és un jugador que més enllà del seu caràcter doncs ha guanyat aquesta admiració per com està competint durant temporada i temporada en aquesta Eurolliga tan difícil.
3: Li trastoca molt, deixa molt tocat a l'Efes aquesta lesió?
4: Sí, evidentment, és un jugador sobre el que gravita no només la anotació, sinó la generació de joc ofensiu. En cas de confirmar-se, doncs evidentment és una peça clau per a l'Efes de Pablo Lasso.
3: Molt bé, tot això avui, que no és poc, i demà torn pel Barça. El Barça que juga a la pista d'un nou vingut a l'Eurolliga, com és el Besiktas.
0: Sí, a les 7, recordo, pels despistats també d'hora, aquesta setmana anem d'hora, en aquesta setmana eterna del Barça, que ve de Dubai, de perdre a Dubai, demà juga a Istanbul, i diumenge acaba a Múrcia, demà, com deies, davant el recent aterrat a la categoria, que és el Besiktas.
3: A les 7, per tant, a quarts de 7 ja us hi posareu a RAC+1,
0: sí,
3: i us seguirem aquesta transmissió del Besiktas-Barça. Què en sabem d'aquest equip? Què anem d'esperar demà, Gonzalo?
4: Doncs és un equip que no sembla un nou vingut a l'Eurolliga. Té un bon entrenador, jugadors d'experiència contrastada, van fer l'any passat molt bé les coses a l'Eurocup i han aconseguit reforçar l'equip de manera molt, molt sòlida. Anota molts punts, a la primera jornada va tenir el llançament per guanyar a València Bàsquet i va acabar perdent per només 2 punts de diferència, i a la segona jornada victòria fora de casa a la pista de Maccabi. Anotant molts punts, una mitjana per sobre del 100, i utilitzant molt bé la línia de 3. És una de les coses amb les quals haurà d'estar molt pendent la defensa del Barça, perquè té grans anotadors des de la línia de 6-75.
0: Petits que fiquen molt, sí, que generen molt, i a veure aquest Barça, Àlex, perquè l'altre dia, i ho deia avui Alexander Sekulic, diu, hosti, guanyar 3/4 i perdre el partit, que és el que li va passar l'altre dia al Barça Dubai, és, suposo que el que més li amoïnarà al tècnic és guanyar en consistència, en allargar el rendiment.
4: Sí, en regularitat. De moment, aquest Barça, a aquestes alçades de la temporada, no és un equip fiable els 40 minuts. Enllaça trams de molta efectivitat, de concentració, on físicament treu el rival de la pista, però després doncs, passa per moments en què, evidentment, es nota que li falta aquest engranatge. Té molts jugadors nous, entrenador nou, i d'aquests jugadors que ha incorporat, la majoria d'ells no tenen experiència a Europa i, per tant, necessitaran un procés d'adaptació. Estem veient un Barça molt irregular, en trams de partits bons, però que no és capaç de mantenir la regularitat dels 40 minuts.
0: És massa d'hora pel tema Martin, no, Àlex? El
4: sí,
0: tema d'Aires Martin.
4: Sí.
0: No, dic que hi ha gent que s'està posant nerviosa, per això ho dic.
4: Sí, clar, arribava com amb el cartell doncs de principal referència ofensiva i de moment li està costant interpretar els espais ofensius i això doncs està fent que el seu llançament doncs no sigui tan eficaç com la gent s'havia imaginat. És un jugador que té talent i que per tant s'ha de demanar aquest període d'adaptació. Jo crec que tant ell com la resta de companys seguríssim aniran de menys a més aquesta temporada. És un equip que la segona volta ho farà molt millor que la primera.
3: Sí, tant de bo. A veure quina versió veiem demà del Barça de bàsquet. A les 7 de la tarda, aquest Besiktas-Barça en directe a RAC+1. Escolta, abans de jugar-te les últimes, ahir va ser a Fontejau, amb l'Aguilar també, no? Sí, que ens ho explicava en directe. Va ser dura, no?, l'eliminació de l'Espar Girona, i també, hòstia, ens ho va fer sentir aquí el Tu Diràs, les paraules de Roberto Íñiguez dient no tenim nivell, no tenim qualitat, no?
4: Sí, no tenim qualitat física per competir aquesta Eurolliga. Va ser una derrota dolorosa pel que significa no poder jugar a l'Eurolliga i per les sensacions que deixa. Vam veure una Jana Martín doncs molt sola, i crec que l'equip necessita recuperar primer el to físic i després ser capaç de fer una passa endavant, perquè si no pot passar molt malament aquesta temporada. Se li va escapar la Lliga Catalana, ara se li escapa aquesta classificació per a l'Eurolliga, i per tant s'ha de reconstruir sobretot mentalment per tornar a fer vibrar a l'afició de Fontejau. Realment ahir la decepció de tot el pavelló, de tota l'afició, va ser molt gran.
3: Bueno, com a mínim hi haurà Eurocup, no? A Fontejau, que sí, és la segona competició.
0: Però no s'esperava això, està
3: no,
0: clar.
3: No.
0: I menys amb una jugadora com Iana Martín, que sóc, que volia jugar a Eurolliga.
3: Llavors aquest any tenim el Barça a l'Eurolliga, la Manresa a l'Eurocup, amb l'Odissea, que ahir ens explicava Diego Campo a Salònica, a la Champions League...
0: El Joventut.
3: I hi ha un altre...
0: El Fiat Girona a la FIBA Europe Cup, la quarta competició masculina europea, i l'Espar Girona a l'Eurocup. Sí.
3: Ah, va, ja no és l'Uni, és l'Espar Girona a l'Eurocup.
0: Correcte.
3: Perfecte. Escolta, la setmana que ve, Gonzalo, aquí a l'última possessió parlarem de l'Espanyol de bàsquet. Sí, sí. L'Espanyol?
0: Sí, sí.
3: Blanc i blaus? Tenia una secció de bàsquet, té una secció de bàsquet, no?
0: En els més granadets de la sala recordaran que als anys 80, que sí? Als anys 80, aquell IFA, Grupo IFA espanyol, doncs era un equip que competia a la CB. De fet, aquest cap de setmana hi ha un homenatge a Pepe Collins, que va ser un jugador realment important de l'Espanyol, i estan lluitant, ells diuen, per tornar a la CB. S'han fusionat amb el Cornellà.
3: S'han fusionat Espanyol de bàsquet i Cornellà de
0: bàsquet. Correcte. I volen tornar a la CB.
3: On estan ara, jugant?
0: A Tercera Federació, al quart graó. O sigui, ACB, Primera Federació, Segona Federació, Tercera Federació. Però estan Tercera Federació, ara.
3: Val.
0: I, bé, el seu objectiu, ha entrat un inversor l'any passat, i el seu objectiu és tornar l'Espanyol a l'ACB.
3: Setmana que ve, a l'última posició, parlarem d'això.
0: Acaben de guanyar la Lliga Catalana de la Tercera FEB.
3: Que això és important, diguem.
0: És el trofeu, el torneig de tots els catalans de la Tercera FEB.
3: O sigui, han estat el millor equip català d'aquesta categoria on competiran.
0: Ah, exacte.
3: Per tant, tenen opcions de pujar a Segona FEB, eh?
0: A priori, sí.
3: Val.
0: Han
3: fixat algú?
0: Xavi Rabasseda.
3: Ostres!
0: Un campió del món.
3: Ja, un mite, sí, sí.
0: Sí, sí. Està en l'Espanyol, correcte.
3: Té una edat ja? O sigui,
0: sí, Xavi Rabasseda deu tenir... Gonzalo, que deu tenir 30 llargs, Xavi Rabasseda.
4: Sí, sí, sí.
3: Va, va. No. Doncs la setmana que ve expliquem aquest projecte.
0: Vinga.
3: Que em sembla molt bé. Vinga, jugar les últimes. Gozalbo.
4: Doncs la primera per a l'entrenador del Barça, Alexander Sekulić. El que més ha sorprès al club, als jugadors i a l'staff tècnic, és que sempre els hi demana als seus jugadors i als companys ajudants que no protestin als àrbitres. Té una obsessió amb aquest fet, i cada vegada que un jugador protesta, se'l veu ràpidament com li demana que no faci més. És una situació que ha sorprès, perquè normalment entrenadors d'aquest estil sempre acaben pressionant i tensionant una mica els àrbitres.
0: Amb Justin Robinson té una feinada de por.
4: Dos jugadors catalans havien aparegut a la portada de la revista Slam, Pau Gasol, Ricky Rubio. Fa unes setmanes, Aina Hinojosa, després de proclamar-se campiona del món d'1 contra 1, la jugadora del Joventut, doncs també va aparèixer a la portada de Slam, i el club verdinegre està fent una mica el mateix que va fer amb Ricky Rubio. Fins que no tingui 18 anys, no dona entrevistes, no fa declaracions públiques per protegir-la i cuidar-la una mica de tot aquest entorn mediàtic.
3: Té un punt de lògica.
0: Campiona del món d'1 contra 1, eh? Mola.
3: Mola, sí.
0: Està xulo.
3: Jo seria incapaç. No,
0: uns quants.
3: No sé, que has de tenir una habilitat, sí, una velocitat unes cames.
0: De Sabadell, potser. No, tampoc.
3: No, tampoc. No farmejo aura en l'1 contra 1, per
0: fantàstic.
3: Exemple.
0: Fantàstic.
3: No,
0: ho has dit
3: bé o no?
0: Ho has dit molt bé. Jo què sé, però ho has dit molt bé, segurament.
3: Gonzalo, gràcies. Així va l'ara.
4: Bona nit.
3: Adéu, bona nit. Aguilar, magnífic.
0: Molt bé, fins
3: moltes
0: ara.
3: Moltes gràcies. Vinga, demà us sentim a RAC més 1.
5: Winamax, el més important és guanyar.
3: Ens queda l'últim minut. Oriol Jové, què
6: doncs,
3: més?
6: Doncs mira, últim minut per repassar l'agenda d'aquest divendres, perquè dels partits de seleccions ja hem comentat que de Nations hi ha un França-Itàlia. A la mateixa hora, 8:45, hi ha també un Bèlgica-Suïssa. A més, al vespre hem de sentir també de La Fuente i Cucurella fent la prèvia de l'Espanya-República Txeca de dissabte a Oviedo. I justament amb l'Oviedo arrenca la 8a jornada de segona divisió, a 8:45, al camp de l'Eldenc, que avui ha estat notícia, perquè Leo Messi s'ha fet oficial que entrarà a la propietat del club.
3: Bueno,
6: a la
3: serà el màxim propietari, ha dit el comunicat, sí, sí.
6: A Primera Federació, la jornada arrenca amb el derbi madrileny de filials, Castilla Atlético madrileño a 9:45, i al marge de la competició, amistós de l'Espanyol al migdia, a 12:00, l'RCD Stadium contra l'Ipswich anglès. Juga l'equip de Manolo González. També el Sevilla aprofita el dia de demà per jugar el seu torneig d'estiu al Pizjuán contra l'Aston Villa d'Unai Emery. Més enllà del futbol i de les altres qüestions que ja hem repassat, a la Lliga de Futbol Sala hi ha un Santa Coloma, Saragossa, 9:45, i arrenquen els entrenaments lliures del Gran Premi del Japó de motociclisme ara de matinada, i ja amb llum de dia els del de Bahrein de Fórmula 1, que, malgrat ser de Bahrein, es corre a Malàisia.
3: Molt bé, cap de setmana intens, i divendres ja intens abans d'arrencar aquest cap de setmana. Gràcies, Jové.
6: Bona nit.
5: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax. Winamax. El més important és guanyar. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs. Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció. Winamax. El més important és guanyar. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. RAC 1.
7: RAC1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanas, de Dana Lixenberg.
8: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
7: El dilluns 5 d'octubre, Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
9: RAC 1.
8: Els museus estan bé.
9: Tots som un milió.
10: Ràdio en directe.
9: Actualitzada al minut.
10: Alertes d'última hora.
9: RAC més 1.
10: Notícies.
9: Podcast. Contingut exclusiu.
10: Escolta.
11: Navega.
10: Descarrega.
9: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
10: Fàcil, còmode.
11: Intuïtiva.
10: I renovada.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
13: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
3: I amb això marxarem, que avui s'ha fet més tard del que és habitual. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica, també. Sí, home, un aplaudiment pel tècnic avui del nostre públic, que ens ha acompanyat pacientment aquí a l'estudi de RAC1, evidentment a la redacció d'esports, i a tota la gent de la ràdio que fa possible aquest programa. Demà tornem, amb més ràdio esportiva, amb en Gerard Ballera, aquí al capdavant del Tu diràs. Escolteu, gràcies, estimat públic. Espero que hagueu gaudit, com us deia a l'inici, de dues hores i mitja llargues de ràdio. Us heu passat bé? Sí? Tornaríeu? Recomanareu a la gent que vingui? Perfecte, doncs d'aquí un mes més. Gràcies, un aplaudiment ara per vosaltres. Descanseu, fins demà, bona nit.
14: Tu diràs.
9: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
15: Bona nit, ara passant dos minuts d'un quart de dues. Junts per Catalunya tombarà els dos decrets d'habitatge al costat de PP i de Vox i demana a la Moncloa que el retiri. El govern espanyol, però, s'hi nega i avisa els de Carles Puigdemont que quedaran retratats al costat dels fons voltor i dels especuladors. Després de dies de negociacions, el govern espanyol, trossejant el decret d'habitatge en dos i d'un sudoku gairebé impossible per aprovar-ne com a mínim un, el que entre d'altres aturaven ser que els desnonaments, Junts ha anunciat aquest dijous al vespre que votaran en contra dels dos decrets. Podem, el PNB i Coalició Canària havien esperat fins l'últim minut, però havien anunciat el vot favorable almenys al primer decret i només calia l'abstenció de Junts per Catalunya per aprovar-lo. Però, com dèiem, l'executiva nacional del partit ha decidit per unanimitat votar-lo en contra, segons ells, perquè provocaran l'efecte contrari del que pretenen. Per això demanen al PSOE que el retiri i que continuï negociant. Com deien, però, el govern espanyol s'hi nega. Fa uns minuts, Pedro Sánchez ha tret pit que un dels decrets ja ha permès aturar diversos desnonaments, alguns d'ells a Catalunya, i diu que són útils i molt necessaris per a la ciutadania. En una piulada, el president d'Espanya diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts, el PP i Vox han d'escollir al costat de qui estan i que aquest divendres el seu vot els retratarà davant de generacions senceres. Fons de l'executiu espanyol són encara més directes, alerten a Junts que l'Estat no pot esperar més i que necessita solucions ja. I en aquest sentit agraeixen als partits que sí que havien anunciat el seu sí a dos o almenys a un dels decrets, és a dir, Esquerra, Podem, Bildu, PNB i Coalició Canària. Per la seva banda, fons del Ministeri d'Habitatge puntualitzen que el primer decret, que incluïa la majoria de mesures, s'havia treballat amb Junts i que no hi ha cap mesura que vagi en contra de l'oferta d'habitatge o en contra dels petits propietaris, com sí que afirma el Partit Independentista. La principal conseqüència, evidentment, és que els dos decrets quedaran en paper mullat i, per tant, suspesos ja divendres al matí i les mesures hauran estat en vigor unes poques hores. I tot i que el govern espanyol no parla, de moment, de convocar eleccions, qui ja ho ha demanat és Més Madrid, partit integrat a Sumar, recordem que és soci de govern. En una piulada, Emilio Delgado diu que si Junts compleix aquesta amenaça, cal anar a eleccions i fer, diu, un nou front comú de totes les forces progressistes de l'Estat. La decisió de Junts ha estat també una galleda d'aigua gelada als milers d'acampats que hi ha entre Barcelona, Madrid i una desena de ciutats més de l'Estat. Des de Plaça Catalunya a Barcelona, el portaveu del Sindicat d'Habitatge, Enric Aragonès, feia una crida a la vaga general.
11: Jo em pregunto què diran quan vingui el proper desnonament. I encara dic més, què diran quan vingui la propera mort davant d'un desnonament? Aquesta gent que avui ha decidit que no tinguem aquest mecanisme de protecció, que és de mínim. Si demà s'atreveixen a tombar això, fem una crida a tota la ciutadania a seguir-se mobilitzant, a posar-se a treballar ja per una vaga general per l'habitatge.
15: Aquesta proposta de vaga general arriba després que, evidentment, els moviments ja hagin convocat una manifestació per dissabte, que ja estava prevista, manifestacions arreu de l'Estat pel dret a l'habitatge, que ara, amb el no de Junts, es preveuen encara més multitudinàries i encara més tenses. I a aquesta hora estem molt pendents també del sud del país, perquè des de fa hores les tempestes s'han estancat entre el Montsià i el Baix Ebre, i també la Terra Alta, pluges torrencials que han deixat inundacions molt importants a municipis com Santa Bàrbara, Amposta, també a Tortosa. Ens arriben imatges de pobles, de carrers completament inundats, com si fossin rius amb molt de cabal, amb aigua que baixa amb molta força pels carrers d'aquesta ciutat. Protecció Civil demana a la gent d'aquestes poblacions que es quedi a casa, que no es posi en perill, i fa uns minuts, de fet, la Generalitat ha emès un nou avís de vigilància perquè preveu que en les properes hores s'acumulin encara 90 litres per metre quadrat més en aquesta zona, entre el Montsià i el Baix Ebre. A aquesta hora, però, no consten afectacions personals ni ferits, però hi comença a haver afectacions, això sí, a la mobilitat. A les carreteres, la C-12 està tallada a Tortosa, en tots dos sentits, per aquestes inundacions, i es preveu que hi pugui haver encara més afectacions. Però atenció, perquè durant el matí les tempestes encara han de continuar. Es mouran, això sí, cap al nord-est, passant pel Baix Camp i resseguint al sud de la Costa Daurada. Allà on descarreguin ho poden fer de manera torrencial, i el Meteocat ha emès un avís en aquestes zones per la possibilitat que durant la matinada i el matí es puguin superar els 200 litres per metre quadrat. Es preveu que plogui també de manera més irregular i menys intensa a la resta de comarques de la meitat oest del país, quedant concentrades ja al Pirineu Occidental de cara a divendres al vespre. I a aquesta hora també estem pendents d'un operatiu policial a Terrassa que està en marxa després d'un tiroteig que ha acabat amb dos guàrdies civils ferits. Els Mossos estan buscant un grup de 4 o 5 persones que aquest dijous a la nit han obert foc contra els policies. Segons ha avançat el digital El Caso, els agents estaven perseguint un grup de lladres, anaven de paisà, i els delinqüents els han portat fins a Camp Parellada. Allà els han parat una emboscada i els han rebut a trets d'escopeta. Un dels agents ha rebut almenys 4 impactes de bala i l'estan operant a aquesta hora a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, i l'altra gent també ha quedat ferit, en principi de menys gravetat. Els atacants haurien pres almenys una pistola reglamentària als policies i han fugit. Els Mossos han desplegat la Brimo per trobar-los i sospiten que s'haurien amagat en un pis d'aquesta zona. I ara els esports amb Gerard Ballera.
16: La selecció de Portugal ha guanyat per 2-4 contra Dinamarca en el primer partit des que Cristiano Ronaldo va deixar la concentració. El seleccionador Jorge Jesus ha donat el tema per tancat fins que juguin l'últim partit aquest diumenge contra Noruega.
17: No, per mi no. Estic centrat en el partit que ve a continuació, que és el de diumenge, i fins que no passi hem d'estar concentrats en això. Després ja ho veurem.
18: I és difícil concentrar-se, Jorge, després de tot això?
17: No, saps el que em resulta difícil a mi? Si no estic a l'alçada d'entrenar els meus jugadors. Això és el que és difícil per mi. La resta no.
16: Per cert, que el jugador del Barça, Joao Cancelo, ha fet un dels gols dels portuguesos en el triomf de la seva selecció. Aquesta nit també s'han jugat el Grècia 2, Països Baixos 2, una victòria i dos empats amb Xavi a la banqueta neerlandesa, i l'Alemanya 2, Sèrbia 0, el primer triomf de Jürgen Klopp com a seleccionador alemany. D'altra banda, la Champions femenina de futbol, el Barça és líder en solitari, és l'únic que ha sumat els 6 punts després de dues jornades. El Madrid, per la seva banda, en suma 2 després d'empatar una altra vegada, en aquest cas 1-1 contra el Manchester City a Anglaterra. Mentrestant, en bàsquet, el Madrid ha signat el pitjor inici de la seva història a l'Eurolliga, perdut a la pista del Hapoel de Tel Aviv. Aquest divendres a les 7 de la tarda i en directe a l'app i al web de RAC1, a RAC+1, el Barça visita el Beşiktaş a Turquia. A més, el Barça ha perdut la la final del Mundial de Clubs d'Handbol contra el Veszprém hongarès. Ho ha fet de 9 gols, 33-42. I aquesta matinada comencen els entrenaments lliures del Gran Premi de MotoGP del Japó i del Gran Premi de Bahrein de Fórmula 1, que es disputa a Malàisia de forma excepcional per la guerra.
15: Doncs esto per ara, seguirem molt pendents d'aquestes pluges torrencials al sud del país i qualsevol novetat actualitzem, com sempre, a rac1.cat.
19: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
20: a rac1.cat.
19: El portal de RAC1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix. Amb els Oscars.
21: A les 6 en punt del matí. Gràcies. Fins demà, si Déu vol. Bon dia, bona hora.
22: Pongan de lado de quien está tan
21: la delegació del govern.
23: 40 litres per metre quadrat en 30.
24: Ah! S'ha acabat la música.
21: Sí, no, ja.
24: Quan jo he dit interpel·lo els de dalt...
21: Sí, és que l'Àlex és una persona obedient.
25: Però després ha dit que vol fer ús del seu... de la seva...
24: del seu dret a la llibertat d'expressió.
25: Exacte.
24: Escolta'm, que
25: tot
24: sí.
25: Barrejat, eh?
24: Que sí, que vau ser molt valents.
25: Gràcies.
24: Vau votar, sí. Vau guanyar, sí. Amb un 96.000% de vots a favor.
25: No, però un 96%.
24: D'aquell botifarrèndum.
25: Sí.
24: Molt bé, molt bé. Però ara, escolta'm, veus aquesta finestra que teniu aquí a l'estudi 1, de RAC1? Jo trec el cap per la finestra.
25: Vagi en compte perquè és una tele.
24: Estic mirant a través del vidre.
25: Sí.
24: Ja s'ha fet la independència?
21: De fet, en aquesta finestra no s'ha fet ni la Sagrada Família. Ni ha començat, no hi ha ni la primera...
24: És una foto.
21: És una foto, clar que és una foto. Bueno, i més una foto, és una pantalla on hi ha una imatge sí, congelada. Sí. Hi ha un avió amb persones que quan es va penjar aquesta foto sí, tenien 13 anys sí, i ara en tenen 150.
24: Sí, però no desvís, no desvís l'atenció.
21: Parlaven de l'1 d'octubre, del 1 d'octubre, efectivament.
24: Sí.
21: En principi, dos dies després de fer públics els resultats s'havia de proclamar la independència, però
24: volíem fer l'independència. Sí. Van venir uns senyors a bordo d'un barco del Piolín sí, i el demonio de Tasmania sí, i el pájaro loco també, sí, hi havia un dibuix del coyote
21: sí,
24: i no sabíem si fer l'independència o fer una altra PortAventura.
21: Mira que els teníem tots allà. Ara en parlem.
24: Per favor.
21: Ara en parlem amb més detall del referèndum del 1 d'octubre i de les conseqüències 9 anys més tard.
24: Sí, però abans també parlem a la competència del nou codi de circulació que entra en vigor avui.
21: Sí?
24: Avui.
21: Ja està tot arreglat, ja no hi haurà embussos a la P7.
24: No, crec que no en diu res d'això.
21: La gent ja no frenarà on abans hi havia els peatges, que sembla que el fantasma del peatge
24: sí,
21: faci frenar els cotxes. Sí, és una cosa molt rara.
24: On hi havia hagut barreres...
21: Són tants anys acostumat sí, a pagar que passes per allà, no has de pagar i dius m'aturo. No sigui sí, cas, sí. És el peatge sí, fantasma.
24: No, molt... redueixes velocitat. Oi,
26: és molt de catalans, reduir, sí, reduir velocitat quan veus
25: Espanya.
26: I redueixes...
21: No, que m'hi pica en cabeça. M'hi pica en cabeça.
27: Perquè estàs allà pensant, ara no he de pagar? I clar, et sents molt estrany com a català.
26: Exacte. Ara sóc lliure, ara sóc... Han obert la porta de la presó i sóc aquí fora.
24: Torno a entrar.
26: Torno a entrar i tanco per dins i me'n passo la clau i la cago i me la torno a menjar.
24: Això ho fan les cobayes.
21: El què fan les cobaies?
24: Les cobaies.
26: Ah, sí, és veritat, eh?
24: Sí, jo tenia una cobaia que quan li obria...
21: Un moment, jo tenia una cobaia, sembla una cançó de xarango.
24: Jo tenia una cobaia,
27: ja. Quan diu cobaia vol dir conillet d'Índies, eh?
24: Sí, un conillet d'Índies.
21: Un conillet d'Índies,
24: sí. El que passa és que conillet d'Índies és molt llarg
21: i
24: jo li deia Cuba.
21: Cuba.
24: Sí,
21: com el
24: doncs jo tenia sí, la Cuba.
21: Sí, què passa amb la Cuba?
24: Que la tenia dins una gàbia sí, gran, sí, però quan li obria la gàbia... No volia sortir. La deixava enmig del menjador i en lloc de fer caca, no sé, coses que fan els animals quan els deixes enmig del menjador, es quedava aturada, es quedava paralitzada. No es movia.
26: Catalana, una cobaia catalana de dir ara que ens han obert la porta, què he de fer? No sé fer coses fora de la presó. Eh?
24: Bueno, escolta'm una cosa.
27: No, estàvem parlant del nou codi de circulació i l'avi preguntava si el nou codi de circulació solucionarà els embussos de l'AP7.
21: Sí.
27: No, sembla que el nou codi no hagi de solucionar no, això.
21: I què solucionarà el nou codi?
24: No, sí, escolta, ho vam explicar l'altre dia. Sí. Prohibeix anar, per exemple, amb xancletes quan vas amb moto per vies interurbanes.
21: Però quin quillo va? Aviam, un moment.
24: Bueno, em dirà vostè que no ha vist motoristes en xancletes, especialment a l'estiu.
21: A l'estiu hi ha Tailàndia, sí, però aquí...
24: Amb aquelles
21: que vol dir
25: conduir amb xancletes,
0: doncs
25: per
0: això,
25: favor.
0: Que molta gent condueix la moto amb xancletes, sobretot a l'estiu, i no vulgui saber les ferides que pots provocar en cas d'accident.
25: És veritat.
0: Perquè en cas d'accident, si la moto es com una miqueta, tu què fas? Hi poses el peu.
25: Exacte.
0: I el peu amb sabata tancada, encara tens una mica de sola per anar gastant.
26: Exacte, i si no ets ratllador de formatge.
0: Efectivament, l'asfalt és com un ratllador de formatge i el teu peu és un rotllet.
26: Jo no, però això va molt
27: bé. Sí, però va molt bé per les durícies, això, eh?
26: Sí, però després va l'os. O sigui, primer les durícies i després l'os.
0: Sí, no cal.
25: Bueno, és que la moto, no sé si ho sabeu, però la carrosseria, la moto, ets
0: tu. Sí, ets tu, sí. Aquest és una... Sí, sí, jo crec que sí. No és una frase seva. Doncs això, que prohibeixen anar amb xancletes quan vas amb moto en vies interurbanes.
25: Molt bé.
0: És el nou codi de circulació. De Catalunya.
27: Sí,
0: no, no. Estàs segur que són de Catalunya?
27: No, no, és d'Espanya, això.
26: Ja està, m'agrada d'Espanya.
27: Nosaltres no podem fer codis de circulació,
26: no vam proclamar independència quan tocava, doncs anem amb un codi que és de Valladolid. Bueno,
27: quan
26: de gent que va en xancletes per vies interurbanes. Bueno, doncs endavant.
27: Quan tu treus el carnet de conduir, el que aprens és el codi de circulació espanyol, no el codi de circulació de Catalunya, que
26: calla, no existeix. Calla, que estic buscant una autoescola que ho facin en català i la feina que estic tenint perquè m'entenguin si ho fan en català. Ho fan en català,
25: què dice? Força 2.
0: Força 2, sí. Bé, aquest nou codi de circulació més obliga a tenir assegurança pels patinets i certes bicis elèctriques, també.
25: Perdona. El nou codi obliga, prohibeix i fa pagar?
0: Sí.
25: Realment, quan voleu fer que la gent estigui contenta i feliç, sou els millors, eh? Obligació, prohibició i fer pagar.
0: Sí. No, avi... Hòstia, no s'ha dormit.
25: Vols veure una cosa que no té assegurança?
0: Va, avi, va, home,
27: per cert,
0: va.
27: Una de les novetats d'aquest codi és que en carrers d'un sol sentit de circulació, a dins d'un poble o d'una ciutat, les bicicletes podran anar també en aquest carrer en contradirecció.
25: Home, això fa molt bona pinta per evitar accidents. Endavant, endavant.
0: No sé jo.
27: A veure, aquesta norma s'aplica des de fa anys a altres capitals europees, com per exemple París...
25: Ah, home, llavors, si els conductors són francesos, tothom tranquil.
0: Vol dir?
25: Home, a París la gent, això ho sap tothom, la gent condueix molt bé.
0: Vol dir?
25: Miri, corria l'any 1996.
0: No, ara no us expliqui una de les
25: seves batalles. Jo conduïa un Renault de lloguer. Renault, perdó.
0: De llogar.
25: De llogar. Vols cagó?
0: Cotxe llogat per París, eh? Però, vostè, conduint.
25: Sí, per París. Vaig enfilar l'avinguda dels Camps Elisis.
0: Sí.
25: Recordo que vaig agafar la rotonda de l'Arc de Triomf.
0: I
25: vaig poder sortir a la rotonda l'any 99.
0: Hòstia.
25: 3 anys fent voltes.
0: Sí, sí.
25: Perquè, bueno, jo hagués preferit...
0: Són molts carrils,
25: Exacte, som molts això.
0: Són molts carrils i...
25: Són molts carrils.
0: I molts conductors francesos.
25: Molts conductors. No, bueno, vaig passar 3 tours de França, que acaba allà, als Camps del Riu. Bueno, això ho vaig poder veure. I vaig veure aquell de les drogues.
27: Quin d'ells.
25: Exacte, és veritat. De les drogues, que va guanyar, que anava drogat, després li van treure tot, però treu-li ja
0: el
25: haver guanyat allà a París.
27: L'Ens Armstrong.
25: Sí, l'altre, també, sí, diverses vegades. 7 anys.
27: 7 anys.
0: Avi.
25: No, ja està.
27: Dèiem, parlàvem d'aquest codi.
0: Deia que una de les novetats del nou codi és que en carrers d'un sol sentit de circulació les bicicletes podran anar en contradirecció.
27: És així.
25: Exacte.
0: Si molt bé, no? Si vas... O sigui que jo...
25: No,
0: vostè... Jo, conduint un cotxe per un carrer estret...
25: Sí?
0: No, què sé, per cas Barcelona.
27: Sí.
0: Conduint pel carrer Patritxol...
25: No, crec que no es pot conduir pel carrer Patritxol. No sé si entrarà al cotxe.
0: Si plegues el retrovisor...
25: Sí. Sí. I has de fer com una mena de vies, no? Unes regates al carrer, escolta'm, perquè banda i banda...
0: Tu fota't en cotxe pel carrer Patritxol i ja veuràs la gent com s'aparta, eh?
25: Home, sí,
0: et deixa passar, et deixa prioritat,
25: vida,
0: eh?
25: Per la seva vida, escolti.
27: Sí, ja ho hem explicat, aquesta cosa. Doncs els cotxes podran anar en el sentit de circulació que marca el carrer, però les bicicletes podran anar en sentit contrari.
0: Sí? Mm-hmm. En contradirecció, les bicicletes?
27: Sí.
0: I quan es trobin... O sigui, aviam. A veure, perquè em sembla que no ho entenc jo ni la resta de conductors que estan al públic.
25: Aviam.
0: Posem un cas matemàtic hipotètic.
25: Matemàtic hipotètic, endavant.
0: Si un cotxe entra en un carrer d'un sol carril de circulació a les 10 i 12 minuts del matí, i a les 10 i 12 minuts del matí...
25: És la mateixa hora, entenc.
0: Sí. Entra al mateix carrer una bicicleta, però en direcció contrària...
25: En sentit contrari, sí.
0: I tenint en compte que aquest carrer... És el carrer Patritxol, que és tan estret que només passa un dels dos vehicles. Qui té prioritat?
25: Aviam.
0: No, perquè aquesta és la pregunta.
25: Sí.
0: Que et farà l'urbano quan vingui a multar-te. No, tu has de dir, escolti'm, no, és que el nou codi de circulació permet que la bicicleta vagi en contradirecció i vostè... Sí? Qui té prioritat?
25: Home, explicava a mare que aquí té...
0: El cotxe que va en la direcció correcta, correcta del carrer,
25: no.
0: O la bicicleta que va en contradirecció. Endavant amb la resposta, Albert Einstein.
25: No, un moment.
0: Endavant.
25: No,
0: miri, sí, digue'm. Precisament... No, la pregunta és de sí o no.
25: Sí, no.
0: És de cotxe o bicicleta. No, qui té la prioritat? No, sí, no.
25: No,
0: Sí?
25: No, sí, no, té la prioritat. Ni sí o no. No, no.
0: És molt fàcil.
25: Un moment, jo contesto. Això mateix li ha preguntat en Jordi Basté, sí. A Pere Navarro, el director general de trànsit a Espanya.
0: Ah, bueno.
25: I la resposta, doncs, la podeu sentir vosaltres mateixos.
1: Si anem en cotxe per un carrer estret i ens trobem un ciclista de cara, qui té prioritat?
0: Claro.
2: Doncs, no ho sé.
0: Bravo. No. No, és que està bé. Vull dir, si el màxim responsable del trànsit a Espanya, Pere Navarro, no sóc la resposta, escolta'm, cap problema, jo sí que la sé.
25: Ah, sí? Qui té preferència, la bicicleta?
0: Plantegem el problema.
25: Aviam.
0: Plantegem-lo.
25: Sí.
0: Una bici en contradirecció?
25: No, sí, sí.
0: Es troba de cara amb un cotxe en un carrer on no passen els dos, sí? Mm? Fins aquí estem tots d'acord, sí?
25: Sí.
0: Me seguiu?
25: No hem d'estar d'acord, és una hipòtesi. Vull dir, vostè ha plantejat...
0: Per saber quin dels dos vehicles té prioritat, no has de mirar el nou codi de circulació.
25: Ah, no?
0: No, senyor, has de mirar Transformers.
25: Què?
0: La pel·lícula.
25: La pel·lícula. Però que s'empatolla, ara.
0: Que sí, home,
25: no
0: que
25: el
0: sí.
25: Llibre, eh? No, el llibre. No confondre amb la...
0: Tu agafes la pel·lícula Transformers...
25: Sí. Sí.
0: Una seqüència. Hi ha una seqüència on tu veus una furgoneta Renault Kangoo...
25: Sí, home, Transformers.
0: ...que va en contradirecció per un carrer estret i de cop i volta, a l'altre extrem del carrer...
25: Pedritxol.
0: ...apareix Optimus Prime, en forma de camió de 17 eixos...
25: Sí.
0: ...que es transforma en lluitador de lluita lliure...
25: Sí.
0: ...i clava uns mastegots que ni Arnold Schwarzenegger fent de Terminator.
25: Ja, això...
0: Qui té la prioritat?
25: No, bueno...
0: En aquesta via.
25: Si la prioritat és la força...
0: La furgoneteta?
25: Sí.
0: O Optimus Prime?
25: Ja.
0: No. Sabem tots qui és Optimus Prime?
25: Sí, bueno... Sí.
0: Hem vist tots la pel·lícula?
25: No.
0: Aquí hi ha gent que ha dit que no?
25: Sí, no, home, no, perquè...
0: És gent del públic d'aquesta gent pervertida que només va veure pel·lícules iranianes no, subtitulades. Sí, també n'hi ha algun repelentet d'aquests.
25: No cal ser fan de les pel·lícules iranianes subtitulades.
0: Per favor.
25: No haver vist, saps que va de cotxes.
0: Optimus Prime.
25: Hi ha cotxes que són persones.
0: No només cotxes.
25: Bueno, que són persones.
0: Són robots.
25: Són robots, sí.
0: Optimus Prime és el comandant suprem dels Autobots.
25: Sí.
0: En la seva lluita mortal contra els Decepticons.
25: Sí,
0: me seguiu o vaig massa de pressa? Fins aquí em seguiu, no?
25: Sí.
0: Autobots, Decepticons, Optimus Prime, comandant general, supremo major. Vale.
25: Carrer Petritxol.
0: Carrer Petritxol. No ens oblidem que estem al carrer Petritxol.
25: Sí.
0: Renault Kangoo per una banda,
25: sí.
0: Optimus Prime per l'altra. Tot això no m'ho invento. Podeu veure Transformers 2.
25: Un cop.
0: La pel·lícula.
25: O 3. No, ara no m'arriscaria.
0: Davant del dubte de qui té la prioritat, el comandant suprem dels Autobots o la Renault Kangoo, ojo, eh? Qui té prioritat, un cotxe que va correctament a la direcció correcta del carrer o una bicicleta en contradirecció? Per un costat, un ciclista que lluita contra el canvi climàtic i per l'altre, un conductor que lluita per arribar a l'hora a la feina. Qui guanya? Qui passa primer?
25: És babor.
0: Potser podria passar, segons el nou codi de circulació, la bicicleta.
25: La bicicleta.
0: El que no especifica el nou codi de circulació és que si la bicicleta passa primer,
25: sí?
0: És per sota. Per sota del cotxe.
25: Del cotxe.
0: Podria passar?
25: En parlarem amb més detall.
0: Sí?
25: Sí, però abans hem de parlar d'altres qüestions.
0: Sí. Ara sí.
25: Sí, ara sí.
0: Sí, tant que sí.
25: No.
0: I tant que sí.
25: No, ahir en vam tenir prou.
0: Què?
25: Sé per on va la...
0: La què?
25: La seva proposta. Sé per on vol anar avui i no cal.
0: Com que no cal?
25: No cal.
0: Si no saps de lo que parlarem?
25: No, però ja...
0: Nena, sí que cal, no?
25: No.
0: Sí. Home, sí, oh, i tant que cal.
25: No.
0: Hi ha novetats en el cas de l'arquitecte?
25: No.
0: El cas de l'arquitecte amic de l'Endic?
25: Eh?
0: Què en dic de l'amic de l'Endic?
25: Sí. A veure...
0: Què en dic de l'amic de l'Endic?
25: Sí.
0: Què en dic?
25: Cada dia hi ha novetats...
0: Sembla un embarbussament,
25: sí,
0: eh?
25: Sí. Cada dia hi ha novetats d'aquest cas...
0: Cada dia...
25: I no cal que les anem desgranant i que les expliquem totes fins que no hagi acabat la investigació.
0: Com que no cal? Nenes, cal o no cal?
4: Sí!
0: Mira, és que jo no ho parlo, jo ho diu el poble.
25: Ja, però el poble... Però
0: el jurat popular, cridem totes. Sí que cal!
25: Sí
4: que cal! Sí que cal!
24: fitxes. Sembla romanès, sí que cal.
25: Però una cantant.
24: Sí. A més, sí. Ahir publicaven tota classe de detalls del País i La Vanguardia, que són dos diaris serios, i avui és El Periódico. Sí. No m'ho invento jo.
25: No.
24: O sigui, aquí el periodisme està tirant...
25: Està tirant tot el que pot.
24: Exactament, sí. I això que la causa és secreta.
25: Ah, sí,
24: això el jutge és secret, el secret de sumari. Es veu
25: I s'estan filtrant coses, no?
24: Bueno, hi ha infiltracions.
25: Capilaritat?
24: Sí. La solució ja la sabeu totes, Mur Protec.
25: Sí, no.
24: Perquè no hi hagi infiltracions.
25: A veure, si vol, li explico jo aquestes novetats.
24: Ah, això mateix, que ho expliqui un home, eh? Perquè es noti que és veritat. Perquè si ho explica una dona, ningú s'ho creu.
25: No, però aviam, una veu...
2: Era perquè no sigui un personatge, diguéssim.
24: No, personatge ho seràs tu.
25: Segons El Periòdic, el jutge que porta el cas de la mort de Josep Puig Joan Pere està investigant si, a banda de la víctima i de la seva dona...
24: Que tothom la coneixia com la xamana,
25: però...
24: Molt important,
25: mica,
24: això.
25: Sí, però una mica de respecte. El jutge investiga si en el moment de la mort de l'arquitecte, a banda de Joan Pere i la seva dona, Belén López, també hi havia terceres persones a la casa.
24: Mare de Déu, senyor! Però qui més hi havia?
25: Bueno.
24: Perquè ahir vam explicar que el mort se'l troba el nebot,
25: sí, el nebot
24: després de trobar un senyor que passava per allà pel carrer per casualitat amb una radiografia a la butxaca i li va ajudar a obrir la porta perquè ell trucava i no l'obria la dona. La dona no obria.
25: No, el jutge investiga si hi havia més gent dins de la casa.
24: Però on vivia l'arquitecte? En un xalet de Baqueira o al camarote de los hermanos Mas?
25: No fem conjectures.
24: No, si no faig conjectures. Sou molt avorrits, aquest programa, de debò. Si no es poden fer conjectures...
25: Ja em diran, no?
24: Que és la gràcia.
25: De la vida.
24: És la gràcia de la vida.
25: Doncs ja donarem dades a mida que vagin sortint les dades o no.
24: Efectivament. Va, que hem de canviar de tema perquè avui a la competència també parlarem de Google, que vol ser el primer a instal·lar un centre de dades a l'espai.
26: Buah, doncs el cable serà llarguíssim, no? Tu t'imagines?
24: D'en Pol, sisplau. És un tema seriós.
26: I tant, home, les dades és un tema superseriós, perquè ara mateix les dades són poder i el poder és...
24: No diguis bajanades, sisplau.
26: No, bueno, però és que bajanades, com van els centres? Com va internet? No hi ha un cable per sota de l'Atlàntic?
24: Sí,
26: que, bueno, perquè l'Atlàntic sí. O sigui, si tu fas Bluetooth, si fas un Bluetooth a l'espai amb les dades, se te pot connectar amb els auriculars de la teva veïna. Això ha passat algun cop.
24: Mira.
26: I aleshores tu el que vols és enviar a dalt a les dades dades i el que estàs sentint és una novel·la turca.
24: Ja.
26: I això ha passat.
24: No, escolta. Vale?
25: Això ha passat.
26: A més, tu imagina que tires un cable de 300 quilòmetres i resulta que no arriba perquè l'endoll de l'espai és a 310 quilòmetres. Te falten 10 quilòmetres. Has d'anar a Servicio Estación, Servei Estació, perdona, i has d'enviar un allargador extra per arribar-hi. I tot serà un problema.
24: Bueno, escolta'm una cosa. Des de Google llancen el primer prototip d'intel·ligència artificial per analitzar si la tecnologia resistirà les temperatures i la radiació de l'òrbita baixa de la Terra.
25: Vaja, ja tornem a fer allò de destruir la Terra i haver de fugir a l'espai.
24: Bueno, de fet, és l'alternativa per la que aposten les grans companyies per esquivar les limitacions d'aquestes infraestructures a la Terra i el rebuig social de dir ara ens fotran aquí al costat del poble.
25: Un servidor que s'escalfa allò com una mala cosa.
24: Una nau industrial que consumeix...
26: Jo recomano que el posin davant del Golf de Roses, que...
24: Sí, home, que estarà contenta la gent de Roses.
26: Tenien previst posar ja els ventiladors, que posin això també...
24: Quan
26: i
24: dius
26: al final...
24: ventiladors vols dir molins de vent?
26: Sí, vale, correcte. Ja.
25: Escolta, ja tornem a fer allò de destruir la Terra, tot això, doncs això no és bo, perquè es comença a desnonar gent de casa seva i s'acaba desnonant la gent del planeta. Això també passarà, de dir, no, te'n vas al Facentauri.
24: Però
25: que
24: escolta'm.
25: Fa molt de fred i molta radiació, posa-t'hi crema.
24: I aquí hi ha un problema real,
25: Problema?
24: Vull dir, un problema real, que és que el problema de posar un centre de dades a l'espai, que en el fons això, per la gent que no entengui de tecnologia de les computadores, ja us dic jo que això, el que volen fer és posar un router gegant.
25: Un
24: router gegant per tenir wifi allà a l'espai.
25: Sí.
24: Molt bé. Doncs qui li traurà la pols? Qui li traurà la pols al router? Qui passarà un drap? Perquè se li ha de passar un drapet.
25: A més, pols espaial.
24: Claro, els homes sou molt d'inventar coses, però després... Qui les neteja? Les neteja l'inventor?
25: No, l'inventor inventa i ja.
24: Qui neteja? Sí, jo m'invento, jo sóc un inventor i m'invento la Torre Agbar.
25: Sí.
24: Molt bé. I fora de la Torre Agbar hi posarem tot de graven.
25: Sí, ja. I llumetes.
24: Tot de graven, això es nota, nenes, que no és un arquitecte. Si fos una dona, sí. Graven. Amb el que costa de netejar el graven, que jo sí. Tinc graven a la finestra de la cuina, que em dóna la galeria, i estic anar... 3/4 d'hora per cada làmina de vidre, per no, dalt i per baix.
25: I no petar-les, eh?
24: I no, que no se't trenquin no, i tota no la història. Tu t'imagina sí, la Torre Agbar, que és tot graven?
25: Tota.
24: Totes les 360 graus.
25: Sí.
24: 800 pisos que té la torre. Sí. I el cabró de l'arquitecte. No. I ha fotut graven.
25: Home, no, no crec...
24: No, home, va.
25: No estic segur que sigui graven.
24: Vinga, home,
25: tot.
24: Els homes sempre inventar... I després, per què com es nota que no netegeu vosaltres? No
26: hi ha un d'aquests escaladors que és un senyor francès, molt prim.
0: L'Spiderman francès, que en diuen.
25: L'Spiderman francès, que puja molt, l'Spiderman i francès ja acaba avall, eh?
26: Ja, exacte. Sí. Pues aquest senyor va pujar a la Torre Agba.
24: Ah, sí?
26: Has de ser molt prim per no trencar les làmines de graven quan estàs pujant,
0: sí,
26: eh?
0: Sí, si vols dir que...
26: Aquest és un senyor que jo l'he vist a vídeos de YouTube, sí. Que quan té gana, ell és a la sala d'estar de casa seva.
0: Sí.
26: Quan té gana, s'agafa sí. Unes pedres que té al sostre... I va a la nevera, enfilat com un mico.
0: Poder anar per terra, bueno, caminant o...
26: No seria l'Spiderman francès.
0: Bueno, però l'Spiderman francès pot ser Spiderman de servei, fora de casa, però a casa seva comportar-se com una persona normal.
26: A casa, amb dos dits, el tio va pec, pec, pec, pec, pec, i arriba a la cuina i obre la nevera amb una ungla.
0: Bueno, sí, vols dir que no viu a casa, viu en un rocòdrom.
26: Exacte, bueno, és una casa adaptada. Si voleu, no per persona amb cadira de rodes, bueno, pot ser una persona amb cadira de rodes i que tinguis molta força a les mans, que això
0: sí,
26: pot
0: sí.
26: Passar,
0: home, sí,
26: i
0: passa,
26: aleshores
0: sí.
26: Fins al punt de fer parets 9A amb la cadira de rodes agafada, tu encaixat a la cadira, però amb els dits molt forts.
0: O sigui,
4: que tu t'imagines que hi ha cases amb, preparades per gent amb mobilitat reduïda, que en realitat són, en lloc de rampes, pedres d'un rocòdrom.
26: Això és segur que passa al món. Perquè són gent que desenvolupen tanta força que perquè ells és una casa normal, per tu, que en principi ets una persona normal, però ets un inadaptat dins el seu món. S'entén això?
0: Sí,
25: molt bé.
26: Sabeu una cosa? Spiderman francès... Sabeu què fa l'Spiderman francès? Un moment, que és improvisat.
0: Però què?
26: Un acudit,
0: ara. És que hem de continuar. Falta un minut per dos quarts.
26: Aquesta música, que és de la febre de l'or i del Gordo i el Gras.
0: Ara hem de parar-ho tot per un acudit als teus.
25: Estem parlant de l'Spiderman francès, però en realitat estàvem parlant de la NASA i de l'espai, de Google i tot plegat.
26: Sabeu què fa l'Spiderman francès quan es pren 3 cafès? S'enfila per les parets.
0: No aplaudim això, sisplau.
26: A mi m'ha flipat el tema, eh?
0: Ja ho veig.
25: De l'Spiderman francès o de Google i les dades a l'espai i aquestes coses?
26: Això de les dades a l'espai... No,
25: aquesta espècie de servidor de dades a l'espai.
26: Sí. Recordeu que jo tenia un podcast que es diu Ciència Divertida, no? Que és el podcast que uneix...
0: Sí. Però si això era de la temporada 3 o 4, ja en portem 18.
26: Però aguanta.
0: Tu creus que aguanta?
26: Home, la ciència no s'acaba i lo divertit tampoc, no? És un podcast que uneix ciència i diversió a parts més o menys iguals.
25: El títol més o menys ja, que Ciència Divertida donava alguna pista sobre el contingut.
26: Clar, i si insistiu, doncs hauré d'obrir una nova...
0: Si ningú t'ha dit res.
26: Bueno, però esteu a punt d'insistir, no?
0: No. Sí. T'asseguro que no.
26: Endavant, Ciència Divertida.
0: Vinga, tota la teva.
26: Divertida.
0: La música no és gaire divertida.
26: Jean-Paul, desgrava. Hola, sóc en Jean-Paul, encantat. Segurament us preguntareu per què posen un centre de dades a l'espai.
0: Mm.
26: Doncs molt senzill, perquè així està més a prop del núvol. Les dades. Com pot pillar. És la part divertida de la ciència. No és tan ciència com divertida.
0: Ja.
26: El núvol s'emmagatzema en totes les dades.
0: Que s'acabi ja el programa.
26: Jo totes les meves fotos les tinc al núvol.
0: Sí.
26: Per enviar al centre de dades a l'òrbita baixa de la Terra, Google podria utilitzar els coets de SpaceX.
0: Sí.
26: No ex de mafafàstic,
0: ex. Sí, sí, sí.
26: No?
0: Ex de X, de la lletra X. SpaceX, allò de Elon Musk, no?
26: Exacte,
0: sí.
26: L'empresa d'Elon Musk. Per tant, pregunto, és Elon Musk un taxista de l'espai? Un taxi ecològic? O més aviat és Elite Taxi?
0: Una vegada que citeu Elite Taxi, del meu amic, quan no me'n recordo com es diu.
25: Molt amic, no?
0: Però som molt
25: Tito
0: amics.
25: Tito Elite, el que havia estat el cap visible d'Elite Taxi.
0: També va ser el cap a l'hora de batejar aquesta empresa de taxis. Una empresa de taxis, fixa't, que es diu Elite Taxi.
25: Sí. Home, taxis de qualitat,
0: quan,
25: no?
0: Quan tu parles de taxi...
25: Sí.
0: Élite...
25: Home, no és veritat.
0: No seria la primera paraula que et ve al cap.
25: Vostè s'està posant en contra els taxistes. Sí que és veritat que hi ha algun taxi...
0: Que em digueixis jet privat.
25: Home,
0: és una empresa de jets privat que es diu Élite Jet. Vale. Però jo, a veure, pujar a un taxi d'Élite Taxi,
25: sí,
0: que tenen un escut que és com de policida, com del xèrif.
26: Sembla de la Juventus, no?
0: D'Élite.
25: Sí.
0: I dius, home, aquí fa hores que no s'han abaixat les finestretes per ventilar.
25: Això és mentida, s'està posant de cul un 93% dels taxis.
0: No n'hi ha tants.
25: No, home, no, un 93% dels que hi hagi. I és mentida, i és perquè vostè no ha superat que Tito marxés...
27: Tito Álvarez.
25: Tito Álvarez va tornar, eh?
0: Ah, ha tornat.
25: Sí, sí. Ah,
0: no ha marxat, eh? Pues ja, ja el nostre Tito...
27: Estava cremat...
0: Posa't a peu quan parlis d'ell, eh?
25: Tito. Sí, bueno, però ara que però estic fent el programa, si em poso de peu no se m'assent, m'entén? En fi... Bueno, pues fins aquí la diversió.
0: Ah, ja està, sense divertida, s'ha acabat ja, eh?
26: Esteu parlant de Tito d'Élite Taxi. Tornarem aviat amb més ciència.
0: Sí, molt bé.
26: Més diversió al quadrat.
0: Esperem que en sigui més.
26: Per acomiadar, faig una cosa com de diversió al quadrat, perquè és ciència.
27: I el cub?
26: El cuc de què? De la bomba.
0: Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
25: Tot seguit les repassem.
5: No cal moure's de recu per escoltar la competència.
25: Ja ho sabeu, ho hem comentat a l'inici del programa. Avui és l'aniversari de l'1 d'octubre.
0: Molt bé, tu dius 1
25: sí,
0: i jo dic i...
25: Ja.
0: Fixa't que només és una lletra,
25: sí,
0: eh?
25: Sí, sí, el primer d'octubre, sí.
0: I.
25: Sí, no és una data qualsevol, si més no la història d'aquest país.
0: Però en dius aquest país et refereixes a Espanya.
25: Bueno, vol parar.
0: Digues,
25: no,
0: sense por.
25: També és rellevant per Espanya, per la història d'Espanya. El primer d'octubre,
0: i tant,
25: del 2017.
0: Dame una P, dame una A, sí, dame una N, dame una cejilla, para ponerla encima de la N.
25: Una cejilla, perquè toca la guitarra.
0: Bueno, és una ceja, no? És com una cella. El que té a dalt la N, no sé com se diu.
25: Virgulilla.
0: Virgulilla, sí.
25: No ho sé, que fa anys que ja no sóc espanyol, així que no sé, jo he oblidat tot el que sabia d'abans.
0: Per favor, home, per favor, eh? Per favor.
26: Perdoneu una cosa, prou de fer broma, eh?
0: L'UO és allò de UO no tinc por.
26: Sí.
0: Allò que cridàvem UO no tinc por. Sí? Segur que no teníeu por? Llavors, per què vau congelar la república de Chichinabo?
26: Perdoni una cosa. Perdoni que surti jo ara. És el meu tema, aquest sí que és el meu tema.
0: Sí, home, sí.
26: L'O va ser el dia que a Espanya li va caure la careta. Per això és rellevant en la seva història. No, és que Catalunya no té dret a autodeterminar-se perquè tinc un primo en el pueblo. Per què dius, eh? A més, els espanyols diuen és que estimen els catalans i els senten com a germans. Tall a gent animant a guàrdies civils d'un munt de ciutats espanyoles amb més de 2 habitants al crit de a por ellos. A Tonyirà, crit de a por ellos. Vinga, dale al primo la cabeza.
0: Però a veure, no fem demagògia.
26: Ja he marxat, adéu, ja no l'estic escoltant.
0: No fem demagògia. No fem maniqueïsme, que no sé exactament el que vol dir.
25: Però
0: sempre queda bé en una tertúlia, no? No, sí. No fem maniqueïsme.
25: No, clar.
0: Els hi ha grisos... Hi ha molta gent, per exemple, jo...
25: Hi ha molts de grisos, sí.
0: Que sentim a por ellos.
25: Sí.
0: Aquí a Catalunya, eh? Som catalans, eh?
25: Sí.
0: Aquí vosaltres no repartiu carnets, eh?
25: De catalanitat,
0: no? De catalanitat, eh? Sí, sí, sí. Repartiu passaports, eh?
25: No.
0: Aquí?
25: No, home.
0: Jo sóc català, féssim... eh?
25: Sí.
0: Bueno,
25: 50-50.
0: Man que me pese. Però jo sóc català.
25: Uh-huh.
0: Hi ha molta gent que som catalana,
25: sí,
0: i que sentim a por ellos,
25: uh-huh,
0: i se'ns posa la tita com un hidrant dels bomberos.
25: Però què diu?
0: A mi això em va passar, l'1 d'octubre em va passar.
25: Pues no serà tan català o...
0: Sabeu el que és un hidrant dels bomberos?
25: Sí.
0: D'aquella mena de font gruixuda que hi ha als carrers perquè els bomberos hi connectin la mànega.
25: Sí. Doncs això, avui fa 9 anys del referèndum del 1 d'octubre en què l'opció de la independència va aconseguir més de 2 milions de vots, malgrat Espanya va enviar policies a tonyir a votants i a impedir el referèndum per terra, per mar i per l'Unituns.
0: Ja s'ha acabat el míting? Sí. Vinga, mireu, la gent normal, la gent del carrer, la gent que portem una bandera d'Espanya al canell...
25: A veure, no barregi
0: tot. I escopim al carrer.
25: Sí.
0: No estem per la independència. La pregunta que importa a la gent del carrer, és a dir, als homes heteronormals,
25: sí,
0: és...
25: Aviam.
0: Si la Lamine Yamal guanya la pilota d'or,
25: sí,
0: quants enanitos es convidarà a la festa?
25: Bueno...
0: Aquesta és la pregunta.
25: És la pregunta...
0: Això és la pregunta. No, ara no, a l'1 l'1 d'octubre, què collons de l'1 d'octubre, allò que era de fa 25 anys, home.
25: Bueno, en fa 9, de fet. En tot cas, aquest probablement és l'últim 1 d'octubre amb Puigdemont a l'exili.
0: Ah, sí.
25: Aquesta és una de les novetats.
0: Vindrà a fer la independència el president legítim o ja s'ha curat de lo seu?
25: Bueno,
0: diríeu que ja ha sorgit efecte el jarabe d'Espanya? Jarabe de palo, una mica, sí.
25: Deies, Bru.
4: Sí, en principi, la setmana vinent, el Tribunal Constitucional espanyol ha d'avalar l'amnistia als líders del procés que encara tenen causes judicials pendents i des de Junts, per això, donen per imminent la tornada de Puigdemont.
26: O sigui, moment, hola, acabo d'entrar.
0: Hola, sí, sí.
26: Així que Puigdemont...
0: Una cosa, perdona, però tanta estona fora, què fas? Per què? És que no cal que surtis, queda't aquí dins.
26: No, us miro per la finestra i intento llegir els llavis.
0: Però és molt més fàcil si et quedes aquí dins.
26: És que em fa cosa.
0: Però per tornar a entrar, fixa't que sempre tornes a entrar.
26: No, sempre, hi haurà un dia que ja no tornaré a entrar.
0: Hòstia, però portes 18 anys entrant i sortint.
26: No, depèn, molesta que entri i surti.
0: Bueno, és que
26: interromps. Molesta la gent de Pell Torradeta que entra i surt.
0: No, jo no he dit això, jo he dit que...
26: Creus que hauríem d'entrar menys?
0: No, estic dient això. Estàs dient coses que jo he dit que no he dit.
26: Asseu-te amb qui vas.
0: Eh?
26: No ets cavalla.
0: A veure, bueno. Què estàs insinuant? Que sóc dels que portaria una samarreta remengada?
26: No. Sóc dels que diu que portaries un braçalet de bandera d'Espanya amb pollastre.

0: Torna la gran festa dels mercats de Barcelona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre, vine a la plaça de les Glòries i gaudeix de la 15a edició de la Fira Mercat de Mercats. Descobreix el millor producte de proximitat, la gastronomia del territori, música en viu, show cookings i activitats gratuïtes per tots els públics. I aquest any, a més, la Fira forma part de la capitalitat europea del comerç local. Vine i gaudeix de la festa dels mercats de Barcelona. Organitza Ajuntament de Barcelona.
1: Nacional espanyol per veure si Puigdemont pot tornar a trepitjar Catalunya, encara que és una Catalunya més pobra, ocupada i espanyola que fa una dècada. Saps què? La meva teoria és que quan vegi Catalunya i la Flairy, com deia l'altre dia en un vídeo d'internet, el president dirà... Me'n torno a Brussel·les, o sigui...
2: No li agradarà, el que...
1: Home, no li agradarà... Un moment, que encara no està sortint. Sí. Com de malament... Ara jo no sé si sóc a dins o fora.
2: Jo què sé, jo tampoc.
1: Hola, torno a ser jo. Com sí. De malament, ja sé... Com de malament ha d'estar el país per marxar a viure a Brussel·les?
2: Ja, per afegir...
1: Un lloc que fan... Peix i... Què fan allà? Musclos i patata fregida.
2: Sí, sí.
1: El pitjor de dos mons, de... El musclo tancat, sisplau, no.
2: No,
1: I musclo
2: no
1: que
2: toqueu.
1: Fa puto dicatipent di petroli.
2: Tampoc, home.
1: No, directament al... Com es diu? Al...
2: El contenidor orgànic?
1: No, al cotxe, a la benzina... O sigui,
2: al
1: tanc de benzina.
2: El tanc de benzina?
1: Tal com va la benzina ara, hi ha alguns d'aquests que tu el tires a la benzina i fas 300 quilòmetres d'autonomia només amb un musclo
2: dolent,
1: de petroli.
2: Moltes
1: gràcies.
2: Bé, perdoneu a Mohamed, que avui és un dia especialment sensible per ell, el primer d'octubre.
1: Sí, molt cansat, perdoneu. Sabeu qui estava especialment sensible? Els 1.066 ferits per la policia espanyola durant tot allò de bueno, pues porra gana papel. Porra gana papel, ja està.
2: Sí. Bé, per cert, avui precisament s'havia de celebrar l'última sessió del judici als policies acusats pel tret a l'ull de Roger Espanyol el dia del referèndum, sí. Però l'inspector de policia acusat no s'ha presentat al judici per un problema de salut. Ha suspès la sessió.
1: Cal que digui alguna cosa
2: no.
1: Tanco directament la porta perquè no em tanquin a la presó.
2: Tanca-la.
1: Si fos una presó catalana encara.
2: Tanca. Bé, l'advocat que defensa Roger Espanyol no ha portat... l'advocat que defensa el policia, aquest inspector, no ha portat cap justificant mèdic.
1: El meu fill no podrà venir perquè li han de fer la femosi, per exemple.
2: Doncs no ha presentat ni aquest paper i a la una... És a dir, quan acabi aquest programa es decidirà si es reprèn la sessió o s'ajorna. En tot cas, el judici ja encara a la recta final.
3: Molt bé, parlarem d'aquest judici, parlarem del 1er d'octubre i altres coses, entre d'altres amb Oti Sardoia.
4: Oti Sardoia, que té preparada una cançó precisament a molta d'aquesta gent que va patir la repressió.
5: Un cantautor romàntic m'encanta.
4: Sí.
5: Amb aquest accent llatí,
4: que
5: us posa una mica. Posa com una mica.
6: Bon dia a tothom, moltes gràcies. Arriba l'accent llatí.
5: Bon dia.
4: Potser que hagis demanat una mica un aplaudiment. Per un gest amb les mans.
6: No, jo no és un gest,
2: Otis,
6: jo és comunicació pura.
2: Reserva't, perquè després de publicitat ens cantaràs una cançó adreçada, a veure si ho endevino.
4: Sí.
2: A una dona?
4: A una dona.
2: Una dona.
4: Sí, una dona.
2: I ja ens explicaràs més específicament quin tipus de dona és.
4: La que encara guarda una urna.
2: Ara, després de 4 anys. La competència.

0: 105 són el mateix?
1: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu? Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
1: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
3: Peugeot.
5: Vinga tots, cap amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
6: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
7: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. MU. Només a Multiòptiques.
8: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional.